0: que ha provocat l'absència de llengua catalana en el sector eclesiàstic i el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal de la benedicció encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
1: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
0: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que l'aportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
1: Els metges catalans tornaran a fer vaga per reclamar millores per al col·lectiu. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la mobilització serà el dimecres 17 de juny. És la 12a jornada de vaga que el sindicat majoritari entre els metges convoca sense que hi hagi hagut cap reunió amb la conselleria per acostar posicions.
0: L'ocupació marca nous rècords a Catalunya després que al maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis, a les portes de la temporada turística d'estiu. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que la setmana que ve facin la selectivitat a Barcelona o al voltant de Montserrat, que arribin amb molt de temps als centres on faran els exàmens.
1: Les proves d'accés a la universitat, que començaran el 9 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya i la mobilitat pot jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de les PAU, Rosa Pàmies Vila, assegura que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet. Ho ha dit en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
1: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi haurà detectors per localitzar dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons per evitar que els alumnes copiïn.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, derrota del Madrid. Madrid 97, Tenerife 98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 el Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros del traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
0: I al torneig de tenis de Roland Garros, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar als quarts de final del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final al txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca.
3: Fins aquí les notícies. Tot costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la voz mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
5: 10 temporades ja.
7: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
8: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Per molts anys i que en feu molt.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Per exemple, al mes de novembre m'han contractat un festival a Itàlia, sí. Tres caps de setmana amb la caravana.
3: Tres caps de setmana per Itàlia amb la caravana, sí. A fer màgia.
2: A Roma.
3: A Roma.
2: En concret, el mateix festival.
1: La caravana serveix només... És escenografia o t'hi pots estar?
2: No, és, diguéssim, a dintre té una grada, no hi dormo. Sempre, com per contracte, quan ens contracten, demanem hotel.
1: Val.
2: Som hippies, però...
1: No tant!
4: Va, Mercè, per la tele.
5: Ai, en Pau.
1: Ostres.
5: Que bé ho fa, eh?
1: A veure, en Pau, si ens farà màgia o comèdia?
4: Mac, còmic.
1: I la maca. La maca. Vull parlar de la maca.
5: De la maca?
1: Sí, ens parlaràs tu de la maca.
4: Vinga, parlem
1: de la
4: maca. Bueno, creu, arriba el jefe.
6: Déu vos guard.
7: I visca el baile!

0: L'hamaca té el seu origen a l'Amèrica Central. De fet, es diu hamaca perquè les primeres es construïen amb l'escorça d'un arbre, un arbre que hi ha aquella zona, que es diu hamac. Només hamac, eh? També s'escriu hamac, que és curiós. Hamac.
1: Hamac. Hamac s'escriu amb hac.
2: L'arbre es diu hamac,
0: i s'escriu amb hac, amb la lletra H al principi, vull dir.
2: I acaba amb CH?
0: Acaba amb CH, sí, senyor. Només 5 dies després de l'arribada de Cristòfol Colom a les Bahames, el 1492, ell ja deixa constància de les hamaques en els seus escrits. Vull dir que és una cosa que el va impactar, a Colom. Llegim textualment, escrit per Cristòfol Colom, eh? Nosaltres ho llegirem en català, ell ho va escriure en castellà.
2: En castellà ho va escriure?
0: Sí.
2: En Cristòfol Colom era català. Bueno, va sortir de Pals.
1: Bueno, però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català. Bueno, què vull dir?
0: De fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
1: Que maco.
3: Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
0: Exacte. Exacte.
4: No? Tu series famosa a tot el món, Mercè. Super. Com la Betty la Fea series, una mica.
3: Tu què et passa, nen?
4: No, perquè...
3: No, a veure, què et passa? M'has de dir alguna cosa?
4: No, perquè a mi m'agradava Betty la Fea, però no és que fos fea l'actriu. Vull dir, volia dir... O sigui,
0: era molt guapa, aquella mossa. La Betty la Fea era guapíssima, és veritat. Bé, tornem a la maca i als escrits de Cristòfol Colom. Llegim textualment el que va escriure, les seves primeres impressions sobre els indígenes de la zona. Arnau, sisplau.
5: Les cases estan molt escombrades i netes. Els llits són com reixes de cotó i la gent dorm en reixes entre els arbres.
0: Mira, es va deixar d'apuntar també, i tothom em mira amb cara estranya com si hagués vingut a colonitzar-los i a destrossar-los la vida. Són molt raros i parlen molt raro. Els ensenyaré castellà i els hi robaré els tomàquets. Postdata, potser també violo alguna mossa. Sí, és ben bé que aquella estàtua que tenim a Barcelona, allò no sé si ens hauríem de replantejar una mica.
1: A veure, Peyu, ha descobert Amèrica, eh? Ah, sí? L'has descobert tu, Amèrica?
0: Ah, no, no, jo no. No. A veure, segurament era un gran navegant i un bon explorador.
1: Un saquejador i un violador i un colonitzador.
2: No, a veure, s'ha de separar l'obra de l'artista, eh?
0: Sí, passa que en aquest cas a mi em costa saber què és l'obra, exactament.
2: A mi també em costa.
0: Jo la trauria. A més, està apuntant Amèrica malament. Senyala Itàlia.
1: És veritat.
0: Està assenyalant Itàlia. En fi, al segle XV, Cristòfol Colom i altres colonitzadors fan arribar les hamaques a Europa i s'incorporen, sobretot, els vaixells mercants i militars.
2: Fixa't.
0: Això que, quan hi ha mala mar, amb la hamaca, doncs segueix el moviment del mar i fa de més bon dormir que no pas si t'estires a terra directament.
1: Clar. Fa una mica així com de nana. Clar. No? Quedes allà, t'agafes el son.
0: Sí, sí, senyor. Jo ho ficaria als avions, això, saps?
3: Sí, els avions, així, en comptes d'anar així estrets i... No?
0: No et marejaries. Et penges amb hamaques.
3: Clar.
1: Sí.
0: Així, l'avió... Jo no he estudiat física, però si vas penjat del sostre amb una hamaca, quan l'avió gira de cop...
3: Clar.
0: Tu deus quedar plom.
2: Hòstia, és igual, plom.
0: Has quedat recte.
1: Hòstia, és bona aquesta.
2: Oi, podríem posar més gent, a més a més.
0: Clar, tots penjats.
3: Que dos pisos.
0: I en un moment donat, si fas la maca d'una tela resistent, si has de fer un salt d'emergència, agafes una, bueno, amb una mà a cada punta i tens el paracaigut.
1: Home, quina seguretat que ens dona això, Peyu.
2: Això hauríem de patentar-ho, eh?
3: No ho digueu gaire fort, que Ryanair us agafa la paraula.
0: Més seguretat de la que hi ha ara.
1: No, sí, és veritat.
0: Perquè jo, quan veig les explicacions aquelles d'aquell noi, penso, bueno,
1: Gràcies per fer-ho tu.
0: Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, una persona que ha fet del carrer la seva universitat i del nas de pallasso una forma de vida. Segons el seu epígraf, ell és caricato y excéntrico, però realment la seva feina consisteix a fer aparèixer somriures entre el públic més exigent de tots, la canalla.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Pau Segalés!
2: Visca!
0: Pau, què has menjat avui per esmorzar?
3: M'ho tenia preparat, això, sí? El que passa que al final m'he despertat sense gana.
0: I no has menjat?
3: No he menjat, he fet un cafè i una magdalena de Cuenca.
0: De Cuenca?
3: De Cuenca, que vaig estar de gira la setmana passada per les Espanyes i...
0: Sí.
2: I t'aguanta, això, la magdalena?
3: Aguanta, de moment aguanta. Els nervis, la pressió, però bé.
4: I què té d'especial una magdalena de Cuenca?
3: No, que la vaig comprar allà, sincerament. Vaig comprar coses per portar a la família i...
5: Però què tenies preparat, però, per dir-nos?
3: No. Sembla que... Vaig comprar pernil per fer un pa amb tomàquet amb pernil i al final...
2: Magdalena de Cuenca.
0: Sí. Ja està bé.
2: La vida del pallasso, també.
0: Eres a Cuenca la setmana passada.
3: A Cuenca. Vaig estar el dissabte a Mallorca.
0: Sí.
3: Dimecres tenia una actuació a Càdiz.
0: Sí.
2: Collons.
3: I després de tornada ja vaig passar per Cuenca, ja que estava molt lluny. Dic, mira, aprofito per anar a veure uns amics.
0: Molt bé, ja molt està. Bé. Sí, sí, en quins escenaris et vas moure? Al carrer?
3: El festival a Mallorca era com un festival de microteatre, com si fos un correbars, però en comptes d'anar a veure espectacles, o sigui, en comptes de veure en bars, són espectacles en cases privades, un recorregut.
0: Ah,
3: jo estava en una casa...
2: Cases privades?
3: Privades, sí.
5: A on, això?
3: A Sarracó.
5: A Sarracó.
3: A prop de Sant Telm.
5: Que bo.
3: Una zona rural increïble, sí. I a Càdiz, el Festival Internacional del Títere de Càdiz.
0: Del Títere?
3: Del Títere.
0: Mira, i a Cuenca era veure uns amics.
3: A Cuenca uns amics, vist uns amics, sí.
5: I a comprar magdalena.
3: I a comprar magdalena, exacte.
0: Quan vas descobrir que volies ser caricato i excèntrico, que et volies dedicar a aquest món?
3: És una cosa que tampoc vaig decidir, la vida m'hi ha anat portant així. Vaig començar de Mollet del Vallès.
0: Mollet del Vallès.
3: Sí.
0: Llavors et cries a Mollet.
3: Em crio a Mollet.
0: Allà amb els amics, tu què faràs? Jo estudiaré ADE, jo faré no sé què.
3: Jo vull ser mago.
0: Mago, eh?
3: No. Vaig entrar al món de la màgia als 5 anys gràcies al meu pare, que em va començar a introduir com a afició. Els meus pares han tingut sempre un negoci familiar a Bodega Segalés.
0: Sí.
3: És una institució a Mollet del Vallès.
0: Bodega Segalés.
2: Conegudíssima.
0: Sí?
3: Que estan recient jubilats de fa uns mesos.
0: Mira, home, enhorabona.
3: Gràcies.
0: Podran descansar, també.
3: Podran descansar, ja els hi toca. Sí.
0: Llavors no tens res a veure amb els autobusos. Eh?
3: No, és a mi, Segalés. Autobusos a mà, però sí que m'han escrit de tot. Una vegada un diari on em van posar Pau Senegalés. Sí, em van canviant cada vegada. Sí.
0: El Senegal és un bon nom artístic.
3: Em veure entrar i, bueno...
0: I deus, i has estat a Senegal, amb Pallassos Sense Fronteres?
3: No, vaig estar a Libèria, al costat fons d'anys. Sí.
0: Com és això d'actuar en aquests països? Quan...
3: Una passada.
0: Sí?
3: Una passada que el cervell no és capaç de processar tota la informació del que està passant.
0: Perquè tu arribes allà, qui organitza això? Com, perquè sempre parlar sempre Pallassos Sense Fronteres, però de cop i volta és per què anem allà, clar, en quin context, hi ha un contacte, allà saben que arribareu, no ho saben,
3: allà
0: hi ha un cartell
3: saben
0: al poble...
3: Clar, no. Allà tot, diguéssim, gestiona des de l'oficina de Barcelona i amb diferents contraparts, que pot ser a vegades ACNUR, UNICEF, contraparts locals, que ells ens munten directament les gires allà.
0: Uh-huh.
3: Nosaltres quan arribem ja sabem exactament on ens allotgem, quins dies actuem i tot plegat.
0: I llavors la canalla del poble...
3: Sí.
0: Com se n'assabenten que arribeu?
3: Clar, ens veuen arribar, de cop som els bitxos raros allà, de cop, yeah. Imagineu-vos, ara l'última expedició va ser al novembre, que hem estat a Etiòpia, frontera amb Sudan del Sud.
0: Etiòpia.
3: Clar, allà de cop arribes, clar, probablement és la primera vegada que veuen a un blanc,
0: uh-huh,
3: d'entrada, i no saben el que és un espectacle, és que és...
0: Perquè no aneu a llocs precisament turístics, dic.
3: No, al contrari.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Ara estem veient imatges aquí que, bueno, clar, això és un descampat i vosaltres aquí al mig fotent-li.
3: Aquí al mig. Bé. I vam arribar, per exemple, en el cas d'Etiòpia, a 25.000 persones en 8 espectacles.
2: Hola!
3: Sí, hi havia espectacles que arribaves allà de cop i un corro de 4.000 persones.
0: Un corro de 4.000 persones. Collons. És difícil de
5: home,
0: fer,
5: oi tant que és difícil.
2: Colló.
3: Sí.
0: Aquí la liaries una
5: aquí
0: mica.
5: Aquí no el fas, eh?
0: Aquí no, eh?
2: Aquí,
0: no.
2: Aquí públic...
3: riscos laborals.
2: No? I públic entregat.
3: Entregadíssim.
0: Ah.
3: Sí, que hi ha moments fins i tot que s'ha de parar l'espectacle com per conservar una miqueta...
2: L'ordre.
3: Sí.
0: Ningú crida en espanyol, que no s'entén.
3: No, que va, ja no.
0: Escolta, llavors dèiem com t'hi aficiones, com hi arribes aquí?
3: Clar, això, el meu pare era aficionat, sí. I de cop hi havia un festival a Badalona que de fet es segueix fent, que fa molta il·lusió que l'he inaugurat aquest any, el Festival Lichang,
0: uh-huh,
3: de màgia, doncs ens portava allà, doncs, tota la família a veure els espectacles de petits i jo vaig quedar flipat de dir, hòstia, això, m'agradaria algun dia dedicar-me a això o aprendre. I amb 9 anys ja en sabia més que el meu pare... I a poc així em van començar a portar la Societat Espanyola d'Il·lusionismo a Barcelona, la SEI, I allà, doncs, bueno, els meus primers contactes amb les cartes, persones que ja entenen una miqueta i això. Uh-huh. I a partir d'aquí, sense adonar-me, vaig començar a fer espectacles, entrar en el circuit de festivals i
0: anar. T'has anat especialitzant, però, en fer màgia al carrer, no?
3: Faig al carrer, faig sala també. Ara, de fet, estic en un projecte que vaig estrenar fa uns anys també, que m'he construït una caravana, que és un teatre per dins.
2: Ah, mira.
3: I la gent entra dins del teatre. Hi caben 16 persones.
0: 16?
3: 16.
2: Que no són 4.000.
3: No són 4.000. Són 16, però clar, a vegades és arribar a fer 8 funcions en un dia.
5: Collons, és clar.
3: Van passant i tot. I
0: déu-n'hi-do. Ja es veu que la mentalitat de negoci no la tens, eh?
3: No. Que també justament havia de fer l'estrena el juny del 2020, que per un tema no va poder ser el final.
2: No va poder ser.
3: El que semblava una idea brillant de ficar 16 persones en un espai tancat de cop.
5: Eren masses.
3: Eren masses.
0: També poden ser 16 persones que paguin 1.000 euros.
5: És que anava a dir, has preguntat el preu de l'entrada. Potser és molt més llest que tots els que estem aquí junts, eh?
3: Ara molt content, per exemple, a més de novembre m'han contractat a un festival a Itàlia, 3 caps de setmana amb la caravana.
0: 3 caps de setmana per Itàlia amb la caravana a fer màgia.
3: A Roma.
0: A Roma.
3: Concret, al mateix festival.
2: La caravana serveix només... És escenografia o hi pots estar?
3: No, és, diguéssim, a dintre té una grada, no hi dormo. Sempre, com per contracte, quan ens contracten, demanem hotel.
2: Val.
3: Som hippies, però...
2: No tant!
0: Escolta, costa cada vegada més sorprendre la canalla, ara que estan tan avasats els mòbils, les noves tecnologies, i estan molt ficats amb tot això... La màgia encara els sorprèn?
3: Jo crec que és justament el contrari, que si algú com... Jo sempre faig la comparació de la màgia de prop amb el folk, que és com la cosa més autèntica, que no et fa falta cap filtre de cap pantalla, que és el que estàs veient, la realitat.
2: Uh-huh. I si li costes una mica el folk...
0: Ja. Sí, encara és més real.
2: Sí, és tan real.
0: Escolta, entenc que és una manera de viure també la teva feina.
3: Sí.
0: Vas amb aquesta maleteta.
3: Vaig amb aquesta maleta tot arreu.
2: És guapa, eh?
0: Ha vingut amb una maleteta.
3: És guapa. Oh, porto aquí tot de coses.
0: Sí.
4: És com de metge d'abans.
0: Sí, una mica.
3: Això va ser una expedició al Marroc, en Pallars de Fronteres, del 2024, que ho vaig veure allà, i va ser com, fes veure que no t'agrada, però per dins estava saltant com un nen petit de dir, és que he trobat la maleta. Sí.
0: T'ha fallat mai un truc en directe?
3: Sí, falla, però clar, tinc l'avantatge de que jo sóc l'únic que sé el que passarà. Uh-huh. Llavors pots sempre com intentar encaminar-ho i tal, i moltes vegades reencaminant acaba sent el truc més bo que originalment.
0: Clar.
2: Jo ho faig amb la vida, això.
3: Sí.
0: Escolta, i en les festes ho fas servir, en les festes privades? Perquè això, jo sempre he pensat, si sapigués fer màgia...
5: Home.
0: No?
5: Home.
0: Per distreure els amics...
3: Sempre porto, però clar, com que la gent ja ho sap, ja em coneix, ja em refereixo... Abans sí que era el típic pesat, una miqueta de petit, d'allò, us faig un truc, i ara ja intento com esperar-me i que la gent mateix m'ho demani.
5: També vaig aprendre a fer un truc, que em van ensenyar, i vaig estar 2 mesos... fins que a casa meva em van dir o pares, sisplau, o marxa de casa.
3: Quin era?
5: És que no me'n recordo. El MacPot m'ho va ensenyar i em vaig tornar boig, però vaig ser molt pesat, ho reconec.
0: Escolta, i això d'actuar per canalla, la canalla sempre són... Perquè sempre els idealitzem una mica, no? Són molt macos i el somriure dels nens és l'autèntic i tal. Algun d'idiota també n'hi deu.
3: Sempre. Com de tot arreu, però ens quedem sempre com amb lo general.
0: Però et pot xafar un espectacle, un nen idiota.
3: Sí.
0: No?
2: Però tu mires el nen idiota, mires una mica més enrere i el pare
5: idiota.
3: Sí, que el pare...
5: I el pare idiota, sí.
0: Però t'ha passat pujar un nen voluntari i que sigui un nen que dius, hòstia...
3: M'ha passat de tot.
0: Ja.
3: Penses que són molts anys recorrent escenaris i al final, doncs, com tots els que em dediquem a l'espectacle i fem servir voluntaris, que...
0: Clar.
3: Hi ha vegades que tens molt ull i dius, mira, serà justament aquest perfecte, i altres que dius, hòstia...
4: Sí. A més, amb la màgia sempre passa, no? Això una mica, que la gent com que vol posar-te a prova. No? Vaig espallar-li el truc. Segur que jo m'ho sé.
3: Que també és un perfil d'espectador que m'agrada molt, perquè la campanya és aquell, jo veig algú cada cop, és com, no, sóc escèptic, jo la màgia no, d'això, aparells.
0: Clar.
3: I de fet, jo, un piropo recurrent, una floreta recurrent que em diuen que és, ho diu als mags, però m'encanta el que fas.
0: Mira.
3: I això és com, uau, que bé.
0: Escolta, Pau, ens podries ensenyar un truc?
3: Ensenyo un?
0: Un truc, sí. Així se'n fa el pot tornar a donar pel sac a la teva família.
3: He pensat que potser, en comptes d'ensenyar-vos un truc, el que faig directament és explicar-vos en un perquè el feu a casa vosaltres.
0: Clar.
3: Aquí?
0: Et pots posar aquí a la meva taula, tu agafes el protagonisme i jo m'espero aquí.
3: Perfecte. Pots seure aquí de convidat, si vols.
6: Sí, jo faré de convidat i tu ens expliques com ho fas.
2: Clar, passa que no el podrem fer a casa, però el sabrà tothom.
6: Sí, no passa res,
2: Vale.
0: Oi, no havia segut mai aquí.
2: Sí, està bé, eh?
5: Així és que... És còmode. Què has menjat per esmorzar?
0: No, res, jo. Pa amb tomàquet amb embotit. S'està bé aquí. Aquí s'està, però es cobra més allà.
5: Sí.
0: Pau, aviam.
3: Que t'aparto aquí una miqueta.
0: Sí, és igual si aquests papers són atrets o no llegeixo mai res.
3: Ja s'ho ha fet seu. Però si m'ho he de dir que he portat esmorzar, no només per tots vosaltres, o sigui, pel públic també.
0: No els hi diguis, hòstia. És que ha portat uns croissants molt bons de Mollet, i nosaltres no anàvem a dir-ho i quedant-nos-ho tot per nosaltres. I ara ho ha explicat i n'haurem de donar al públic, hòstia.
5: Jo n'he agafat un i he pensat, menjo un tros,
0: sí.
5: Menjo, parlava, i la que em giro, el senyor Xuriguer ha agafat l'altre tros i ha decidit que aquell era seu.
0: També són uns croissants que...
3: Són densos. Són
0: bueno, vull
2: no,
0: dir...
2: No, són molt bons, collons.
0: Amb el sucre no han mirat primer.
2: No.
3: Doncs molt bé, us explico.
0: Què treus aquí, un drap de cuina?
3: Drap de cuina.
0: Una forquilla?
3: Forquilla i un ganivet.
0: Ah, mira.
2: Ara esmorzarem.
3: Bé. Aquí el seu és explicar-li al públic que es convertirà una forquilla en un ganivet.
0: D'acord.
3: Aquest és el truc, que no és molt espectacular, però...
0: Home, collons.
3: Està bé. Home. Llavors, sense que ho vegi ningú, deixeu el ganivet sobre la taula.
0: La forquilla no l'ha de veure la gent.
3: No, el ganivet.
0: Al ganivet, d'acord.
3: Llavors, ho tapem així.
0: Amb un drap, ara està tapant la...
5: Per això, jo els de casa els dic, un moment allà al quarto.
0: Sí.
3: Clar.
0: Ja és una manera molt tonta de començar un truco, eh? Sí. Ara no mireu.
3: Si veieu que fa una mica de bony, que a vegades passa...
2: Sí.
0: S'arruga el drap. Ja està.
3: I dieu a la gent, convertiré aquesta forquilla en un ganivet.
0: Molt bé.
2: No pot ser.
5: Estafador.
3: Doncs deixeu just a sobre i comenceu a embolicar els dos cap a dintre,
0: sí,
3: sense que es vegi. Tingueu en compte que només ho sabeu vosaltres, això.
0: Sí,
3: llavors,
0: sí.
3: emboliqueu, ja la cobriu, veieu que s'ha transformat.
0: Ha girat el drap,
3: ja està. Important que no es vegi, que no es vegi la forquilla, que tampoc es vegi...
2: Què?
3: L'empeu.
2: Bravo!
0: Mira, escolta.
7: No, jo no suporto la màgia, però m'encanta el que fas.
2: Escolta'm una cosa. Les ampolles de vi aquestes em pots fer aparèixer tantes com vulguis?
0: T'interessa.
2: És un truc que vull fer.
0: És per un amic. És que mentre estava fent aparèixer, bueno, hi havia un intercanvi entre una forquilla i un ganivet, i de la màniga, mai millor dit, tot i que no em porta, s'ha tret una ampolla de cava aquí.
2: Sí, senyor.
0: Ha sortit.
3: Molt radiofònic, aquest truc. Ara estava pensant, dic que bé, que volen els de casa.
0: És igual. La màgia per la ràdio sempre és estranya, però no passa res. Em quedo aquí, estic molt bé. És molt més còmode.
3: Has menjat avui per esmorzar,
0: he menjat pan tomàquet i embotit. És que sempre menjo el mateix, soc molt poc original.
5: Anem a les preguntes de la barra.
0: No, fort aplaudiment per en Pau.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Hem tornat al format habitual, ja torno a ser al meu lloc. Anem a veure com vas de català, Pau. Et diré una paraula i quatre definicions. Si l'encertes, t'emportes una... Mira, vaig a fer-la aparèixer. Una llangonissa ral de Vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
0: És que m'has deixat molts trastos aquí sobre. Forquilles, ganivets... La paraula d'avui és criassó.
3: Criassó.
0: Ah, criassó. Es diu de l'animal que ha nascut en captivitat, en un zoo, i que no es pot introduir a la natura perquè no podria valdre's per si mateix.
2: La girafa que hi ha al zoo de Barcelona, si la fots a l'Àfrica en dos dies seria morta. És una criassó, ja no s'hi pot fer res.
0: Bé, criassó, sinònim de criaturam, conjunt de criatures, d'infants.
5: No hi ha res pitjor que els pares hippies moderns. Venen allà al restaurant amb tota la criació que es carden a córrer, entre les taules, i van fent entrebancs els cambrers. Dona-li un mòbil al nano, com tothom, i que no em prenyi.
0: Sí, criassó, hortalissa que es cultiva a la primavera de forma semblant al cogombre, però que es menja cuita i té un gust molt més suau.
4: Per Nadal em vaig comprar una Thermomix i faig una crema de pastanaga i criassó que hi canten els àngels, tu.
0: A, B o C?
3: Diria que és la...
0: La...
3: La B.
0: És que ha portat tants croissants.
5: Sí.
0: Es veu un nano tan maco.
2: És
0: i
2: maco.
0: Ha fet el truc.
2: És la B!
0: Em sabia greu no donar-te la llangonissa. Tot
5: i que aquesta llangonissa amb aquells croissants...
0: Sí.
5: Saps?
3: Directe al lavabo, directe al lavabo.
0: Però és que... Pobre nano, s'ha menjat una magdalena de Cuenca.
5: Sí, exacte.
3: Us he portat uns petits detallers.
0: Més coses.
3: Més coses, sí.
5: Ara ja ho fa perquè li dono una brata llengonissa.
3: Sí, el maletí està per aquí.
0: El maletí, eh? On l'has deixat, el maletí? No el veig, el maletí. Què n'has fet?
3: Ah, fes-lo per allà.
10: A veure.
0: Oita, aviam. Puc agafar-ho jo?
3: Hi
0: ha nassos de pallasso.
3: Molt típic. Aquí, gentilesa de Pallasso Sense Fronteres.
0: Molt bé.
3: Això és un programa d'un festival que, de fet, ja ha passat. Avui estem a 2 de juny. Això va ser el cap de setmana passat, el 29, 30 de Mollet, va anar perfecte.
0: Va anar bé?
3: Va anar perfecte, sí,
0: va anar
3: sí,
0: fantàstic,
3: sí.
0: Uns nassos de pallasso,
3: de pallasso aquí.
0: Ja ens els
3: repartim. I un llibre també que m'han donat des de l'oficina de Pallasso Sense Fronteres.
0: Uai. És que guaita quan de fato aquest nano, guaita, guaita. Riures i emocions és un llibre de Pallasso Sense Fronteres. Col·laboreu amb aquesta gent, home, seguiu-los, que val molt la pena el que fan.
3: Si investigueu a la web, clowns.org, podeu trobar allà més informació i tot.
0: Molt bé, Pau. Mercè, vull parlar de la maca.
4: Va, parlem de la maca.
0: I deus haver dormit amb alguna maca, també.
3: Alguna vegada.
0: Sí.
4: Si dorm bé a la maca.
0: Depèn.
4: Però mira, us donaré alguns consells de com s'instal·la una maca dos, i com t'hi has d'estirar, perquè la majoria ho fem malament.
0: I dos collons. Persones va molt malament, perquè conflueixes al mig i sues tots dos d'un costat.
5: Això segons aquí...
4: A veure si t'ajuda els consells que et donaré. Sí.
0: A veure, Mercè.
2: A veure, digues.
4: A veure, estirar-s'hi és fàcil. Sí. Bueno, fàcil. Sí, és fàcil. És relativament fàcil. Bueno, veure, però bé, no tant.
5: T'has d'estirar a sobre la maca.
4: Sí,
5: perquè si t'estires a sota, llavors és un sombrejador. Saps què vull dir?
0: És un toldo.
4: Una ombra.
0: És un toldo.
2: Yeah. De tota manera, si no et saps estirar amb una maca, poca cosa pots fer d'aquesta vida, no?
0: Correcte.
4: No he caigut mai d'una maca. Jo alguna vegada he caigut d'una maca, allò que fas la volta i pam, a terra, és igual. En fi, us hi estireu a sobre, però no s'ha de fer exactament en la mateixa direcció que la maca.
0: Ah, no?
4: El que has de fer és posar-te en diagonal. O sigui, els peus en una banda, però en diagonal. Perquè així la curvatura de l'esquena no és tan pronunciada. Queda una mica més recta.
0: No és cap tonteria, eh?
4: No, no.
2: Això no ho he fet mai, jo.
0: No, ningú.
4: No, per això us ho explico, perquè sapigueu coses, hem vingut a aprendre coses, no, aquí. L'ideal és penjar-la entre dos arbres que estiguin a una distància entre 3 i 5 metres.
0: Sí.
9: Ok, i quina alçada, Mercè, que m'apunto també.
4: Apunta tu. La teoria diu que entre 1,5 i 2 metres de terra.
2: Bueno, que si
10: arriba... Això que dius, jo no arribo.
4: Clar, home, no, però no l'has de posar tensa.
10: Ah, vale. Si ha
5: d'arribar...
10: Una mica que
5: faci
10: així.
5: Sí. Una alçada que si caus no et matis.
4: Exacte. No l'has de tensar fort entre els dos arbres, s'ha de deixar penjada de tal manera que la corda formi un angle de 30 graus.
0: Déu, necessites la caixa d'eines per posar la maca.
5: Sí, no, jo m'estiu més dormir amb un llitet, tanta merda aquí que sí.
0: Trobo que hi ha molta teoria.
2: Exacte, hi ha molta teoria.
4: Jo no sabia que hi havia tanta teoria.
0: Hi ha molta gent que...
2: Tanta merda, no.
0: Molta gent que té...
5: Volia dir tantes merdes, has de fer així, l'alçada, no sé què, collons, dormim i ja està.
0: Està.
5: És tan complicat dormir.
0: En tens de maca, tu.
5: 3.
0: Sí? Digues la veritat.
5: No en tinc. Foto pinta de tenir maca.
0: No n'estic com mai.
5: Per pujar ja soc el típic que foto un genoll a sobre, en dono la volta i 4 punts al front. No en tinc de maca.
0: Està molt idealitzat-lo de la maca, també. Perquè llavors, quan ho proves...
2: No, però és que ara jo vull provar de la manera que diu la Mercè.
4: Clar, diagonal ho heu de provar.
5: Heu fet mai l'amor a dalt d'una maca?
0: No.
2: Heu fet mai l'amor?
4: A veure. No, dic que no, però que no és mal plan, perdona.
5: Un s'ha de posar de diagonal, l'altre diagonal.
0: Has fet mai l'amor sobre la maca, tu, Pau?
3: No.
5: No trobarem ningú, eh?
0: Ningú. Del públic, algú ha fet l'amor en una maca? No, tampoc, eh?
2: No,
0: gent molt convencional.
3: Jo he fet l'amor a una maca. Suposo. No sé si ho has fet, fa de mal dir.
0: Fa de mal dir.
7: Jo, en una ocasió, vaig fer l'amor a una maca.
4: És un poeta.
5: És un poeta.
0: De veritat.
4: De veritat.
10: Escolta, puc fer-li una pregunta al Pau?
0: I tant, home, endavant.
10: Sí, és que el Pau, tu també ets músic.
3: També soc músic,
10: toca la guitarra i en Pallasos Sense Fronteres feu servir la música.
3: Sempre.
10: Sí, toques també.
3: Toco també, i és que a part és com que totes les, diguéssim, coses que vaig acumulant durant la vida artístiques, de cop en Pallasos tot té sentit. I dins de la mateixa maleta hi ha un acordió així, masses de malabars, de tot.
7: Tot això en aquella maleta?
3: En aquella maleta no, després porto... Porto, diguéssim, coses més grans després, però el petit intento concentrar-ho aquí.
0: Bé. Pau Segalés, anirem seguint allà on vagis.
2: Oh,
0: moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
11: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. I potser algun director de cine et proposa fer-ne una pel·lícula.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, La Maca. Música relacionada amb la maca.
12: Oh, Peyu!
0: Ai, Déu.
12: Potser que facis un baldeio.
0: Déu meu.
7: Portàvem una bona estona...
0: Assajant, eh?
7: Trobar una paraula... No, assajant ja s'ha vist que no.
0: És que és difícil de rimar, Peyu?
7: Estarà complicadíssim.
5: Hi ha hagut un moment que tot l'equip està...
7: He demanat alguna paraula que rimi amb Peyu...
0: Baldei.
7: Han estat una hora pensant i al final la Mercè ha buscat per internet i...
4: No, no, això no ho, ho he preguntat a ChatGPT cap rima. I al final he pensat una paraula que deia la meva àvia, que és baldeio, que és netejar.
7: Sabies
4: a poc.
0: Fer un baldeio.
7: Home, doncs, la maca, tota l'estona parlant de la maca, jo, com us he comentat, doncs sí que vaig tenir un idili passat. Sí. I a part d'això, doncs, em projectava a mi mateix estirat sobre la maca en un capvespre, escoltant una mica de reggae i fumant un bon canuto de Maria. No, no, a veure, de Maria.

0: Serem amb uns autèntics... que, tio, ens hem de compenetrar, no em pots
1: perdona, això perdona,
0: a mi.
1: Que...
2: Igual que hi ha gent que ens escolta des del País Valencià, em consta també que hi ha molts de jamaicans.
0: Sí, sí, sí, sí. Un rastafaris allà escoltant-nos. Sí, sí.
1: Doncs per ells,
0: feu-me per ells. Això. Començarem amb uns autèntics clàssics d'aquí, de casa nostra, el grup barceloní es català, que es van fundar l'any 1985 a Barcelona. I si bé és cert que el seu nom es català ja ens parla explícitament del gènere que han cultivat de manera més recurrent al llarg de la seva història, que és l'escà, la veritat és que també han tingut contacte amb tot allò vinculat a la música de procedència jamaicana.
1: A un dels seus grans èxits, Rasta Blanc, ens expliquen a ritme de reggae com és la vida d'un rastafari barceloní, una nova espècie que ha aparegut a la ciutat i que ha adaptat els seus gustos musicals d'origen jamaicà a una ciutat mediterrània. Som-hi! Hey!
0: M'encanta aquesta secció.
1: Com es balla, això?

0: Les modes evolucionaven i també la tecnologia musical. Així que a principis dels anys 2000, quan una servidora va néixer,
1: No ho diguis,
0: Que no ho deia.
2: No ha nascut ningú després de l'any 2000.
0: No, jo sóc l'única.
1: És molt gros que hi hagi gent que parli i que hagi nascut... És que condueixi tot, ja. Déu meu.
0: Doncs això, a principis dels 2000 van començar a aparèixer projectes musicals en els quals la base rítmica i harmònica no la interpretava un músic en el concepte que tenim de tradicional, no?, de la idea de músic,
1: sí,
0: sinó que ho feia un DJ, un PD, un punxadiscos en català.
2: Eren els anomenats Sound System, i a casa nostra hi tenim un grup emblemàtic que va néixer com a Sound System, són els Pirats Sound Sistema, creats l'any 2002 a Sants, amb aquesta formació, un DJ i dos cantants. D'ells n'escoltem la peça Ja n'estic fart, publicada l'any 2013.

0: La passió per la música que venia de Jamaica no només va arrelar aquí a Catalunya. Al País Valencià també hi ha projectes destacats, com el grup Auxili, que es va fundar l'any 2005 a Ontinyent i és un dels màxims exponents d'aquest gènere en la nostra llengua.
1: Com passa en tots els projectes que treballen en l'òrbita de la música jamaicana, no només fan reggae, sinó que també practiquen i s'endinsen en diversos derivats d'aquest gènere iniciàtic. Sí, com sigui, a ningú se li escapa que el reggae està connectat de manera indissociable al vici. I així és com s'anomena aquesta cançó d'Auxili de l'any 2022, El vici.
2: El vici, eh?
1: Sí, però no el vici, diguéssim, de l'exaltació del consum de drogues,
2: no.
1: Sinó en aquest cas el vici de l'enamorament.
2: Ah.
1: Sona així.

0: si parlem de reggae en català, no podem passar per alt un dels projectes que més feina ha fet a l'hora de reivindicar aquest estil, especialment perquè ho ha fet ensenyant-lo a les noves generacions.
1: Parlem del grup The Penguins, que cultiven el reggae per xics.
2: I tant.
1: Ja n'hem fet esment en alguna altra ocasió, aquí a la Renaixença, que és una banda formada el 2006 a Sant Feliu de Llobregat.
2: Ei, el poble d'Àlex.
1: La pàtria d'Àlex. Que abans et contaves...
3: L'Eduard Pois era cap meu, del cau.
2: Del cau, eh?
3: És el saxofonista.
2: Has sigut escolta, tu, Àlex?
3: Jo sí.
2: De quin color és el folar dels escoltes de Sant Feliu?
3: Negre i vermell.
2: Negre i vermell. Preciós.
1: Doncs el monitor de l'Àlex va tenir l'encert, conjuntament amb els seus altres membres de la banda, doncs de mesclar aquest ritme tan suggestiu amb les cançons populars infantils de tota la vida. Escolteu això.

0: rescat. Avui...
1: Al final, per fer reggae, reggae o reggae, no sé com ho hem de dir, és el ritme, bàsicament, el que afecta, no?
2: El beat, el batec, aquesta pulsació reposada, amb els contratemps accentuats, un ritme pausat i que t'encomani, doncs, aquesta sensació una mica de placidesa.
3: M'he imaginat tot de xics fumats.
1: Sí. Tot de canalla.
0: Que hi ha gent que fa reggae que no fuma. Està com molt estereotipat.
2: Sí o no? Jo no, o sigui, no tots els que he conegut que en fan fumen una barbaritat. Mira,

0: No ho sabem.
1: No ho pots desmentir, Laia. Ara parlarem, un moment, és que ara parlaré d'unes ties que són de puta mare i jo no les he vist fumar mai, són ara les reines.
0: Laia, també, que si volen fumar, que fumin.
1: Clar, clar, també, però va, segons.
2: No ho diguis.
3: Laia, estàs en un programa
1: d'humor.
0: Mercè, posa l'hora. Laia,
1: jo sempre m'indigno, Fel.
0: Va, nois, que no acabarem.
1: Això és això. Avui el reggae, el que us deia, lluny de ser un gènere oblidat, ha trobat nous camins on reivindicar-se, expressar-se i noves formes on encomanar aquest ritme pausat i gratificat que us deia l'Arnau. I un cas paradigmàtic és el que us deia de les reines que tenim avui aquí a Catalunya, que són les testarudes.
0: Les testarudes.
1: Tetes dures. És que
0: no.
1: Sempre...
2: Què?
1: És que elles Laia, diuen
2: o sigui,
1: de broma...
2: Demana respecte i llavors... Elles...
0: Exacte. Són amigues seves i diuen... No, són les testarudes, que no les tetes dures, home. No,
1: perquè el nom porta a dir-ho, no us passa?
0: No.
1: No, no, no. Pensant, sobretot,
0: jo em pensava que els que havíeu nascut més enllà del 2000 això ho teníeu més net, ja, també.
2: Una banda de... Es defineix elles mateixes com a nou ties xulíssimes amb qui fer unes bones ballarugues.
0: Mira.
2: Un projecte recent, però que ja han publicat justament el seu primer disc. N'escoltem aquest single, Terra de Secà.
4: La terra és per qui la treballa, això sembla que no tothom ho sap. El bo de Martí...
1: Han publicat el disc el 26 de maig i l'han estrenat el 30, o sigui que fa res que l'han tret.
2: Fantàstic, un projecte estimulant, innovador, revolucionari i una bona notícia per la música en català.
0: Les testarudes.
1: Que no... Les què?
0: Les testarudes. Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.

0: què està sonant, Arnau?
1: T'agradaven aquestes harmonies?
0: Sí.
2: Sí, tu.
1: Doncs mira, això és Helplessly Hoping, una cançó del trio de folk format a Los Angeles, Crosby, Stills and Nash. Una peça de l'any 1969. Si les parelles artístiques ja són complicades...
3: Que senyal, aquest!
1: No. Oh. He evocat el públic,
0: sí.
1: Ho saben. Doncs imagineu-vos els trios.
3: Que senyal, aquest!
1: Sembla que, com a tot arreu, el grup tenia les seves tensions.
0: Vaja.
1: Un bon dia, en David Crosby estava estirat tranquil·lament a una hamaca, comentant amb un altre membre del grup, en Graham Nash, que el tercer en discòrdia, Stephen Stills, no complia amb les seves obligacions.
0: Vaja.
1: Just llavors, en Stephen Stills va aparèixer i va sentir la conversa. La ira el va posseir i va començar a escridassar intensament a David Crosby a un pam de la cara.
0: Mentre l'altre estava estirat a la maca.
1: Aquesta és la cosa destacable, que el tio no es va moure ni un pam de la maca, tot i tenir un altre membre del grup a un pam de la cara, doncs estant-li cridant de manera irada. En fi, quan es troba una bona posició a la maca, s'ha de saborir.
0: Doncs escoltem en Helpless Silly Hop Bingy.
1: és el nom de la cançó.
0: Déu-n'hi-do, eh? Aquest és la cançó, eh? Helplessly Hoppingy. Ara ho he dit bé.
3: Molt bé.
0: I tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui us porto en Joaquim Fènix.
1: Joaquim Fènix?
2: Perdona?
0: Sí, el Joaquim... No, van, no. No, no és l'actor, no és l'actor, és un chihuahua.
2: Un chihuahua que
0: es diu... Un chihuahua que es diu... Joaquim Fènix, però li direm Fènix per fer-ho curt,
3: sí,
0: perquè si no,
3: sí,
0: la gent que li posa noms i cognoms als gossos,
1: no cal, i menys un chihuahua.
0: És un chihuahua de 7 anys i és de lana. Veiem-lo.
1: És de lana.
0: És molt lluny. A veure, si és un chihuahua, fem un primer pla.
1: Què és aquesta foto? Per l'amor de Déu.
0: Sembla una puça.
2: Vine, Joaquim.
1: Es pot...
0: Ara. Gràcies pel Zoom.
1: S'ha hagut d'acostar, perquè...
0: En Joaquim Fènix viu a Banyoles i es dedica a mossegar els turmells dels runners.
3: Sí, això està bé, home.
1: Sí, home. Sí. També és tot el que pot mossegar un chihuahua.
0: També és veritat.
1: A més, amunt del turmell tampoc hi arriben.
0: I té unes pors molt selectives. Li fan por les motos, li fan por els trets. Els petards no sé, però els trets...
1: Els trets a mi també... Sobretot si et disparen a tu.
0: Exacte.
3: No és tonto, eh? No és tonto, eh?
0: I també li fan por els telèfons quan sonen.
1: Mira.
4: Doncs que es prepari, perquè avui de trets i de telèfons n'hi haurà a cabassos.
0: Ai.
4: El portem a un dels moments clau de la Guerra Civil Espanyola.
1: Avui passegem el gos per Barcelona, Catalunya. Som en maig de 1937.
4: Ai.
0: Sí. Què va passar? Aquesta música...
5: Home, 37. Aquesta cançó, en el lleu, us hi fixeu què posa?
1: Què posa?
5: Tensió trista.
1: Sí.
5: Com a cançó, com a gènere.
1: És bo.
5: Una cançó de tensió trista.
1: Tenim un capítol difícil de digerir, eh? Però abans d'aprofundir en el tema, cal situar-se. Som al maig de 1937, fa 10 mesos que ha esclatat la Guerra Civil Espanyola. És ideal per passejar el nostre gos, en Fènix. Catalunya encara resisteix perquè va aconseguir derrotar els franquistes que es van revoltar, però internament el país és campixa i rellisca.
5: A veure, Peyu, què has dit, 1937 o 2017?
1: Bueno, més o menys.
5: Estem allà mateix.
1: Allà mateix. Mentre que la Generalitat i els comunistes van per una banda... Els anarquistes van per l'altre. Hi ha diferències entre catalans, diguéssim.
3: Bueno, un anarquista...
0: Què dius?
3: Va a la seva.
1: Sempre va per la seva banda, un anarquista.
3: Sí.
1: Hi ha un bon merder, eh? I són del mateix bàndol, representa. Ja. Però els uns creuen que la guerra es guanya mitjançant l'ordre, ni un paper terra, i els altres creuen que la guerra es guanya mitjançant la revolució. Ni un paper terra, però és una altra revolució.
5: Sí, però és una altra terra.
1: Sí.
6: A veure, com anarquista que sóc, proclamo que la guerra i la revolució s'han de fer a la vegada. Mm. Si no ho fem així, la revolució mai no es farà.
7: Doncs com a comunista que sóc, et dic que t'equivoques.
1: Va, calla.
7: Primer s'ha de guanyar la guerra i un cop guanyada ja farem tota la resta.
6: No.
7: Et dic que t'equivoques.
6: No, tu vas equivocat.
7: Anarquista.
6: Que jo sóc anarquista.
7: Sí,
6: que jo sóc que de fer. Calla, tu, què?
7: Renta't.
1: O sigui, un cop heu fet les proclames, per barallar-vos entre vosaltres ja podeu deixar estar el megàfon.
6: No, anem tot el dia així.
1: Val. Aneu a comprar el pa amb el
6: megàfon, també. Sí, un llonguet i dos panets. Si no et mato, que sóc anarquista.
1: Aquesta divisió de les forces d'esquerres està portant mal de caps. Hi ha molts exemples, però el més rellevant està relacionat amb les telecomunicacions. Resulta que els anarquistes controlen les comunicacions del país. S'han fet els amos i senyors de l'edifici de Telefònica i allà fan una mica el que volen.
5: No.
1: Anarquistes a Telefònica, no sabis gaire.
5: No.
1: No sabis gaire, normalment, no hi són.
5: No. Home, estaria bé que hi fossin ara, eh?
1: Sí que estaria bé, home. Seria maco. Tècnicament és una feina que no ha de tenir massa incidència, però els anarquistes s'extralimiten una mica en les seves tasques. Cada cop que el govern català i espanyol es volen trucar, l'anarquista de torn, que fa la connexió, els intervé la trucada.
3: Està molt ben pensat, que els anarquistes estiguin allà.
1: Sí.
3: Escolta,
1: l'anarquista en qüestió escolta el que es diuen entre ells i si ho creu oportú, fins i tot participa de la conversa.
5: Veus? Això està bé.
1: De fet, a vegades fins i tot es nega a posar-los en contacte.
8: Sí, aviam perquè m'aclari jo això. Això és com si ara el Salvador Illa truqués al Pedro Sánchez.
1: Sí.
8: I de cop sortís un operador de Vera i digués prou de parlar, no?
1: Exacte.
8: És així?
1: Sí. O sigui, el de Vera seria l'anarquista.
3: Exacte, Pere és anarquista, estem dient.
1: Sí. Home, si ho compares...
3: És aquell anunci que surts tu i aquí també?
1: Sí.
5: Que ets anarquista o comunista, Peyu?
1: Hòstia, el passen molts cops, aquell anunci.
3: Sí.
1: Per lo que em van pagar... que crec que és res. El passen molt sovint, trobo. Bueno, però ja està bé.
5: Són d'aquí Vic, no?
1: Són d'aquí.
5: Això, home, els has d'ajudar, també, home. Pobre gent.
1: Si fos de Telefònica...
5: Ah, no.
1: Però a vegades penso poder millor per Telefònica i que cobressis. No?
3: Ai, és un dilema molt català, això, també.
1: Sí. Bé, tenim un exemple real de tot això que us estem explicant. Atenció, que l'escena que us relatarem és completament real. Té lloc l'1 de maig de 1937 i, per increïble que sembli, va passar. Es produeix quan un ministre de la República Espanyola intenta trucar al president de la Generalitat, Lluís Companys.
2: Operadora, póngame con el Palacio de la Generalidad.
0: Com diu? Aquí no tenim cap Palacio de la Generalidad, eh? No. Potser es refereix al Palau de la Generalitat.
2: ¿Pero qué me está contando, operadora? Le ordeno que me ponga en contacto ahora mismo con el presidente Companys y rápido, por favor.
0: Vostè, amb qui deu voler parlar, és amb en Companys.
2: Soy el ministro de Guerra de la República Española.
0: Molt bé.
2: Por favor.
0: No, és que no serà possible, eh? Perquè aquí a Barcelona, de la República Espanyola, no en volem saber res, em sap greu.
1: Insisteixo que la conversa és real, eh? Va passar tal com l'esteu sentint. El nostre gos, en Fènix, està flipant.
3: Bueno, en Fènix i...
1: Tots.
0: Escolti, vostè no té per què parlar amb ningú de la Generalitat, que si no li importa tallarà la comunicació.
2: Pero, por el amor de Dios, mire, ¿sabe qué? Pásame con su superior. Su insolencia es intolerable.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vol parlar amb el meu superior?
2: Pues exactamente sí.
0: Doncs molt bé, un momentet que el deixo en espera.
1: I vinga.
2: Malditos catalanes, la madre que lo... Me he dejado en espera.
0: Sí.
2: Encima con esta canción, esta cancioncita, que evoca circumstàncies absolutament deleznables.
1: Senyor ministre, jo de vostè penjaria, eh?
2: ¿Y usted quién es?
1: Jo sóc un...
3: L'anarquista de vera.
1: L'anarquista de vera. Pengi, perquè és evident que no el passaran amb ningú. Situacions com aquesta són el pa de cada dia i porten de corcoll al govern. Per acabar amb el desgavell, el dia 3 de maig, la Generalitat decideix entrar a les instal·lacions de Telefònica a Barcelona, des d'on connecten les trucades. I entra la Guàrdia d'Assalt i ho fa de males maneres.
9: A veure, morts de fam, venim a fer-vos fora en nom de la Generalitat.
1: Dada real, eh? Els comunistes anomenen ganduls i morts de fam als anarquistes, perquè, segons ells, les col·lectivitzacions i les vagues només són excuses per no fotre res.
9: Ah, sí? I com us ho farà per fer-nos fora, colla d'escalfacadires?
1: En contrapartida, els anarquistes acusen d'escalfacadires als comunistes. Diuen que des de que tenen un peu a la Generalitat, que s'han oblidat de fer la revolució. Ja ha passat altres vegades, això, també.
10: Uau.
1: I entre una cosa i l'altra, l'entrada a l'edifici de Telefònica acaba literalment a trets.
9: Ai! Encatrolats! Provocador, ganduls! Que sou uns ganduls!
3: Autoritaris!
9: Aquella, provocador!
3: Politicastre!
9: Calla't!
3: Submisos! Que sou uns submisos!
9: Trinxeraire!
1: El pobre Fènix, el nostre chihuahua, que ja sabeu que li feien por els trets, doncs està ben cagat, pobret. Hi ha trets per tot arreu. La mala maró ho ha fet saltar tot pels aires. Si abans hi havia tensió, ara directament hi ha una guerra civil dins del bàndol republicà. És una guerra civil dins d'una guerra civil.
10: Veus que
0: no maco? No
1: és com les nines russes aquelles.
10: Sí, exacte.
1: Cada vegada més petita.
10: Sí, sí.
1: El més greu de tot plegat és que l'afer de l'edifici de Telefònica només és l'espurna del que s'acosta. L'endemà, a primera hora, Barcelona s'ha dividit en dos. Hi ha barricades a tot arreu i allà tothom prem el gallet massa ràpid.
3: Que en som de llestos els catalans.
10: Molt,
0: sí, no n'aprendrem mai.
10: Molt.
1: Però hi ha un pla B, no patiu.
10: Ja.
0: Ah, vinga.
10: Ja m'explico.
0: Un pla mestre.
1: Ja us l'explicaré.
10: Ja
1: quan primer que expliquin l'altre.
10: Vale.
1: Quan hagin explicat l'altre, jo us explico el meu.
10: Vale.
1: Des de la Generalitat, el president Companys intenta calmar els ànims, però ningú li fa cas. El pobre sembla un pastor a qui se li ha descontrolat el ramat. I la situació cada dia és pitjor. El tercer dia hi comença a haver execucions per part dels dos bàndols. Per acabar-ho de dobar, els franquistes aprofiten el desgavell per fer caure un parell de bombardejos sobre Barcelona.
10: Vinga, queixem tots.
1: Ara sí.
10: Vinga. Home, vinga aquí.
3: Hòstia.
1: Catalunya és un polvorí. Les esquerres estan en guerra per partida doble, contra els franquistes i contra ells mateixos.
0: Mare meva.
1: Passen els dies i el panorama és un festival. L'intercanvi de trets és continu i hi ha morts a carretades. A mig matí uns anarquistes es carreguen quatre comunistes i havent dinat els comunistes s'hi tornen, tu.
10: Ben dinat,
0: No em fa pinta que siguin les dades més contrastades del món, aquestes que ens estàs dient.
1: No es pot ser gaire precís perquè les dades són les que són, diguéssim. Avui en dia no se sap quants morts hi va haver a cada bàndol. L'únic que sabem és que s'estimen uns 400 o 500 morts. En una setmana, només.
0: Mare meva.
1: Hi ha cronistes que parlen de 1.000 morts.
3: Ah, aquí. Sí,
10: I de veritat que no se sap quants hi ha de cada bàndol, per saber qui guanya, més que res.
1: És que tampoc sé quin és cada bàndol, perquè hi ha tants bàndols, ja, que...
10: perquè és veritat.
3: En Soler i Sabater ens ho sabria dir, això. L'hauries de convidar. Sí. Professor d'història. Josep Maria Soler i Sabater.
1: Sí.
3: Convida'l.
1: Ja el convidarem.
3: És especialista.
9: He treballat en Guàrdia.
3: He
9: treballat a l'Enguàrdia.
5: Sí. M'agrada molt a mi l'Enguàrdia.
1: T'agrada l'Enguàrdia?
5: Hòstia puta. Bueno, ara he dit un paralota perquè
1: no m'he
5: excitat, perquè m'agrada molt l'Enguàrdia.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Va ser profe meu.
9: Enguàrdia.
1: L'Enric Calpena?
3: No, en Soler i Sabater.
1: Soler i Sabater.
3: Ja es veu que és un bon ensenyant.
1: Sí. Vas aprendre fort.
5: Per tant.
1: Ja se't veu, ja se't veu. L'únic que se sap de tot plegat és que els anarquistes van llepar més fort, però no es pot saber amb exactitud les xifres de cap dels dos bàndols enfrontats. El que sí que us podem dir és que són més de 400 i que els hospitals de Barcelona registren un miler de ferits.
3: Ara.
1: És un festival de sang i fetge. Les pobres infermeres van de bòlit.
11: Porteu més gases, sisplau, per favor, més gases! Això no es pot sostenir! Més gases, sisplau! Més gases!
5: Laia, què fots?
1: Fins agut! No estem en guerra, estem en guerra.
11: La gent s'està morint i aquí, a més, el guió, si feu, jo puc fer zoom aquí amb l'iPad, diu, infermera desesperada amb majúscules.
1: Ara.
11: Jo prenc les anotacions.
3: No, no, ho has fet molt bé.
11: Gràcies.
4: Diu això, infermera.
1: Sí, sí.
11: És incorrecte?
1: Sigui quin sigui la xifra exacta de morts, el tema és que hi ha molta mala maror al carrer. La Generalitat no sap com controlar la situació. Veient el panorama, el 7 de maig el govern central de la República decideix intervenir-hi. I fixa't tu quina cosa, que amb ells, des de Madrid, tu, s'acaba el conflicte de cop.
3: Hosti, ja té collons, Peyu, això, que hagi de venir un castellà a posar ordre, eh?
9: Mm-hmm. Esclar, per culpa vostra, idiota. Perquè amb vosaltres és impossible posar-se...
3: Com que idiota? I vosaltres què? Vosaltres què, que l'heu liat de tot?
9: Calla, burro. Va.
3: Vols dir burro?
1: Va. Us torneu a barallar.
3: No, però el que m'ha dit?
9: Us torneu
3: a barallar.
1: Com veieu, el conflicte no s'acaba perquè hi hagi cap acord. Simplement s'acaba perquè el govern central de la República envia 5.000 homes armats fins les dents per controlar la situació. I ho fan amb facilitat, perquè en aquell moment els bàndols ja estaven molt debilitats i a punt de la rendició.
5: Ser català és insuportable.
1: És horrible.
11: Ai, de veritat, perdoneu, no es pot.
1: Jo, de veritat, cada vegada tinc més ganes de ser espanyol.
5: Sí. Jo...
11: Hòstia.
5: Jo gallego.
1: Gallego.
5: Ben gallego. Però, saps?
3: Aragonès?
5: Va, no, però gallego, amb els peus allà... amigo...
1: Els fets de maig també resulten...
4: com seria el teu nom en gallec?
1: Rafael.
5: Rafael
3: Felinho.
5: Rafael Felinho.
1: Felinho
5: Feixedes, Caralto.
1: Caralto. Els fets de maig també resulten un desastre per Catalunya. Per culpa d'aquell desgavell, el govern central republicà treu les competències d'ordre públic a la Generalitat. És a dir, que des de llavors... el control del que passa a Catalunya ja no es decideix a Barcelona, sinó que es decideix...
3: Sí, des de Madrid, com sempre.
1: No, no, pitjor encara. Ah. El govern central el tenien a València, tu. Ho decidien tot des de València.
3: Sí. Va, pitjor.
1: No, pitjor, no ho sé. No ho hem provat, tampoc. No ho hem provat, no. Tenim gent que ens escolta des del País Valencià.
3: Home, tant, sí.
5: Bueno, governaríem pas aquests que ens escolten,
1: Els que ens escolten no tenen més cardat que nosaltres.
5: Sí, anava a dir.
1: Sí. Mercè, anem a veure si ha sobreviscut en Fènix.
0: Anem a veure.
1: El nostre chihuahua de 7
0: Estic
1: anys.
0: Estic aquí amb la...
12: Violeta. De Barcelona.
1: Violeta de Barcelona. Sí, la gent quan venen de públic, abans de començar, jo els pregunto d'on sou. I quan han de dir de Barcelona ho diuen com en vergonya. De Barcelona. No passa res, podeu venir els de Barcelona també.
3: Sí, sou... sí,
5: però fora micro els dius cada cosa els de Barcelona.
1: No els hi dic res. Sí que els hi fem pagar 2 euros a cada un, però... En fi, Violeta, aviam. Un famós escriptor va lluitar a Barcelona durant els fets de maig. Qui era?
3: Va lluitar.
1: Ah, no, hi era. A. George Orwell. B. Albert Camus. O C. Ernest Hemingway.
12: Albert Camus.
1: Mireia, em va bé perquè els chihuahuas no m'agraden. El chihuahua és mort.

0: L'escriptor era George Orwell, ho va descriure al llibre Homenatge a Catalunya. De vegades la por és la nostra millor aliada i en aquesta ocasió ha quedat del tot demostrat. El pobre Fènix estava tan acollonit pels trets, més que per les trucades, que també li feien pels telèfons, que s'ha passat la meitat de la història amagat i això li ha permès tornar sa i... Ah, no estic llegint la que no, toca. Sempre em passa el mateix.
1: Sí, noi.
0: Bueno, el gos és mort, ja està. És que heu de saber, o sigui, nosaltres tenim dos finals escrits, un per si sobreviu, un altre per si mort.
1: Ha anat
0: així. He llegit el de... Si el Chihuahua hagués quedat viu, i tocava llegir el de que era mort. Però bueno. Tothom s'equivoca.
2: Xama, sí. Pau descansi. Pau descansi.
0: Fins aquí a la Renaixença. Venga. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: I amb el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els sindicats minoritaris de l'educació criden aquest dimecres a la vaga dels mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir va ser el torn de Barcelona, on el seguiment va ser del 12% segons dades del govern. Els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
2: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren, però, l'enduriment de la política d'asil.
3: Volodymyr Zelensky avisa que els atacs russos d'aquest dimarts es podrien repetir en les properes hores. El bombardeig ha afectat sobretot Dnipro i Kiev i ha fet 23 morts i 130 ferits. Ara bé, els analistes creuen que la situació a la línia de front és molt adversa per al Kremlin a causa dels drons ucraïnesos.
1: El violoncel amb què Pau Casals va tocar durant més de 60 anys és a Brussel·les, on el farà servir un jove italià que és una promesa de l'instrument. La Fundació Pau Casals li ha cedit per preservar el llegat del compositor i intèrpret català i impulsar el talent de les noves generacions. Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya.
3: Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, on va arribar a ser subdirector. Coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui, aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
4: I jo vaig demanar el que m'autorisi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
3: Cadena, col·laborador també de Catalunya Ràdio, va tenir un paper clau en la lluita per la llibertat d'expressió durant el franquisme i va fundar el clandestí Grup Democràtic de Periodistes. També va destacar per la seva feina al Periódico de Catalunya i per la publicació d'una setantena de llibres. Va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura.
1: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugranes es podrien classificar dijous per a les semifinals si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, derrota del Real Madrid. Madrid 97, Tenerife 98.
3: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo, el derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
1: En futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
3: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb Michel Sánchez per la seva incorporació com a entrenador principal principal per les dues pròximes temporades.
1: I al torneig de tennis de Roland Garros, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodor als quarts de final del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final el txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca. A la banda femenina ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat a la seva compatriota Alina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
7: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Can Brians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
5: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ràdio Pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. Com sempre, part de la solució, el meu 50%. Avui, de veritat, li va el pèl, mai millor dit, el tema que farem. Sí, Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon
0: com
1: dia,
0: estàs?
1: Vicenda Carot, com estàs?
0: Com estàs?
1: Estava mirant les teves mans
0: sí.
1: I veig que t'has pintat les ungles.
0: M'he pintat les ungles. He de dir el color, ja?
1: No.
0: No, val.
1: No, anava a dir que hem fet un joc entre totes les persones que formen part del Club de la Solució.
0: Mm-hmm.
1: I que tenim una hora, per si algú encara no en forma part, per participar d'aquesta juguesca.
0: Voleu veure material en exclusiva? Voleu veure vídeos en exclusiva de l'equip de la Solució? Voleu conèixer-nos una miqueta més? Us diem que en el Club de la Solució allà sí. Ensenyem coses que no surten arreu.
1: Sí.
0: És a dir, no és allò de ho reciclem i després surt a Instagram. No. Després surt a Twitter. No. Coses que només es veuen al Club de la Solució. Vols formar part d'aquest club en exclusiva? Ja són més de 600 en només un parell de setmanes, eh?
1: Sí, sí.
0: Voleu formar part d'aquest Club de la Solució? Doncs envieu-nos un missatge al nostre WhatsApp habitual, al 677-38-77-19. Ens envieu... Vull formar part del Club de la Solució?
1: Sí, o l'emoticona aquella d'aixecar el ditet.
0: El que vulgueu.
1: Aquí.
0: Ens escriviu i us enviem un enllaç d'entrada en exclusiva a aquest club on avui precisament podreu votar d'una tonteria respecte als meus ungles.
1: Sí, no, escolta, és important.
0: El Club de la Solució. El control tècnic va al mestre, l'Albert Joda, la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipio.

0: I si avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Brigitte Lamour! Molt bon dia, estimada.
1: Bon dia, radioients i radioientes.
0: Ai, que
1: feliç
0: estàs, guapa?
1: Mira, feliça, amb salut. Vaig per tota Catalunya amb el meu taller de les sigles.
2: Molt bé.
1: Ha inventat molt de carinyo.
0: On
1: a Calonja, ahir a Calonja i a Sant Antoni.
2: Ostres,
1: una meravella. Demà vaig a Calders, estaré molt llerussa, a Lleida Capital, a tot arreu.
2: Molt,
1: molt feliça, perquè, bueno, hem de donar molta informació i divulgació, perquè la gent que no ens estima també ho fan. La gent que genera odi cada dia fan malauradament difusió, però molt contenta, nena. I a més, avui el tema, jo no havia escoltat mai ni el terme, i em va el pèl també, en el Fran i a mi ens va el pèl.
0: Sí, avui us portem una solució, mireu, capilar. Avui fem un especial cabells, veritats, mentides i mites. Per què tenim cabells? Primera pregunta, com hem de cuidar aquests cabells? De què estan fets els nostres cabells? Cada quan ens l'hem de rentar? És un mite allò de, no, un cop a la setmana, si estàs 3 setmanes sense rentar-te els cabells, després els cabells s'acomoden i aleshores no te'ls has de rentar mai més. No hauríem de fer mai amb sabó. Quins tipus de sabó? Per què ens cauen els cabells? Veritat o mentida que les canes són més resistents? Què passa si arrenquem una cana? És veritat que en surten 5? Tallar les puntes saneja de veritat? O el cabell creix per una altra banda. El tint espatlla els cabells, tots els tipus de tints? Funciona la queratina? Què és exactament la caspa? Ens hem de pentinar els cabells en sec o en moll? Mireu quantes infinites preguntes.
2: Quantes preguntes.
0: I té la solució aquesta i d'altres preguntes. Un fort aplaudiment per la Marina Garrido. Marina, molt bon dia.
3: Hola.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: La Marina és especialista en tricologia i cirurgia capilar. Primer de tot, nena, tu
1: nena,
0: no sabies que un tricòleg era el que s'encarrega dels cabells?
1: No, jo pensava que era un guàrdia civil. No, no sabia el que era tricola.
0: Un tricorn, un tricola,
1: això.
0: Quina és la diferència entre la tricologia i la dermatologia capilar?
3: Mira, la tricologia s'encarrega única, exclusivament, de la patologia dels cabells i del cuir pilós, i la dermatologia abarca d'una forma més àmplia la pell de tot el cos.
0: Amiga. Per
1: tant, la tricologia només és
0: del cap, nena,
1: del cap.
0: Del cap. Del cap on hi ha cabell.
1: I si és la cara, també, no?
0: No, sí, però si és la cara ja és un dermatòleg, no és un tricòleg, a menys que tinguis uns cabells molt llargs que et puguis fer trenes a la cara, que en principi no és l'habitual.
1: No.
0: Així d'entrada, Marina, si jo et dic per què tenim cabells al cap?
3: Per genètica, vull dir, en tenim perquè es formen aquí. Els tenim al cap i a la resta del cos. Hi ha gent més peluda i gent que no és peluda. Però genèticament això ens protegeix zones nobles i la nostra zona més noble és el cap.
0: Ah, clar, té tot el sentit del món.
1: No, nena, que hi ha molta gent que és alopècia i
0: és calva. Sí, però que té molt sentit genètic que protegim les zones més nobles.
1: Però estan desprotegides aquelles persones que no tenen cabell.
0: No, home, no, això
1: a mi em fa molta por, pobrets.
0: No, home, que no passa res, i altres solucions en cas que no vulguin ser calbs, i que no passa res avui en dia no tenir cabells. Tenim barrets, però tu ara imagina't, no? Estem parlant del Pleistocè, que no existien els barrets.
1: No.
0: Home, millor tenir cabells. Saps què em vull dir?
1: Sí, era protecció, clar que sí.
0: Se sap el número aproximat de cabells que tenim, Marina?
3: Sí, depèn una miqueta de les races, però de mitjana entre 100.000 i 120.000 cabells.
0: 120.000 cabells?
3: Sí.
0: Això són molts, eh? Segons la Guàrdia Urbana o segons l'organització?
1: De tricòlegs.
0: 120.000 cabells al cap. Mira, tenim moltes preguntes, de seguida les fem. Avui sabrem tot el que no us podíeu ni imaginar del món dels cabells. Com sempre, hi podeu dir la vostra.
2: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o el WhatsApp del programa, aquest que acostuma a treure fum, el 677-38-77-19. Avui, totes les consultes i tots els dubtes que tingueu per la Marina Garrido relacionats amb el món dels cabells, doncs els podeu fer arribar aquí. I si així aixequeu el ditet, també us enviarem l'enllaç per formar part del club i del canal de WhatsApp de la solució.
1: No, i és veritat que, nena, en el canal, l'altre dia vaig veure com es menjava un entrepà, que coses que mai sabeu.
0: Fem una mica de tot. Per cert, per aquells que estigueu dient, ostres, jo no tinc cabells, no?
1: Sí, clar,
0: clar, hi ha gent que decideix no tenir cabells, però hi ha gent que diu, jo no tinc cabells i m'agradaria tenir-los. Després farem una part també de la cura de les perruques, eh? Per si algú que porta perruca o bisonyer. Ara, també et dic, ara la gent relaciona perruques amb alopècia. I no ben bé, perquè les noves generacions fan servir perruques també per una qüestió d'estil,
1: però
0: eh?
1: Però si és que és una meravella, nena. Hi ha unes...
0: Tu què penses que la Beyoncé té tots aquests cabells?
1: Jo el que t'anava a dir, aquestes mates de pèl·lo, amb senyores com un jo, de 120 anys, jo perquè sóc afortunada,
0: eh? Home, la
1: Beyoncé
0: no té 120, que té la meva edat, eh? Siguis mal parida.
1: Em pensava que era la meva edat.
0: Ai, senyor, va, quins tipus de cabells hi ha, així d'entrada, Marina?
3: Cabells, bueno, si parlem de la forma que tenen, poden ser llissos, ondulats, arrissats, afros, que són super rissats. Després tenim cabells que poden ser fins, de gruix mig i molt gruixuts. Podem tenir cabells rossos, castanys, morenos, pèls rojos.
0: També hi ha cabells, allò que diuen el cabell palla, allò més fràgils.
3: Correcte.
0: No?
3: Sí, els que són molt, molt finets són pràcticament com de bebè, no? Aquest lanuguito es trenquen amb més facilitat que no els gruixuts.
0: Estic fent el senyal de la victòria.
1: Jo també,
0: gent que
1: nena,
0: tenim...
1: que el tinc molt primet.
0: Però tu has vist això?
1: Ja us... Bueno, però tinc molt primet. Tinc tantes preguntes, nena, que hauria de vindre tres cops aquesta senyora tricòloga.
0: Per començar, què podem fer, no? Amb
1: clar,
0: aquests cabells...
1: De...
0: Aquesta gent que tenim els cabells com desmaiats, per molta permanent que ens fem, per molt voluminitzador, què hem de fer? Acceptar que tenim aquests cabells i punt?
3: Correcte. Estimar el
0: no
3: teu cabell. Hem
1: no
3: d'estimar-nos tal com som.
2: Clar.
3: I després, dins de lo que som, podem fer cosetes per millorar o mantenir. Però primer ens hem d'estimar. Vull dir, hem d'estimar els nostres cabells. Som finets i sempre seran així. No aconseguirem que siguin grossos. Igual que si fem 1,60 m, amb 30 anys no farem mai 1,80 m ni 90.
0: Una ràbia.
1: Oh, quina no m'agrada el
0: I
1: que diu
0: més,
1: aquesta senyora.
0: Amb els cabells crec que passa una cosa, que és directament tu desitges el que mai tens, no?
1: Ara.
0: Ja, és a dir, així com amb les altures la gent diu no, jo estic bé amb el meu 1,80 m o estic bé amb el meu 1,50 m, amb els cabells, jo per exemple els tinc ultra llisos, ma mare els té arrissats, tres permanents, no ha funcionat, ma mare els té arrissats, els vol tenir llisos tot el dia amb la planxa, vull dir, mai no tenim el que ens convenç. Tu els tens arrissats, Fran? Perquè encara ho amagues.
2: Els, no és ben bé arrissat, però una mica onduladet.
0: Ondulat.
2: Sí, ondulat.
0: Mm-hmm.
2: No és ben bé arrissat, però sí, una mica ondulat. Dir a l'audiència que sóc calb, llavors que potser no entenen la pregunta, però sí, sí. Els tenen una mica ondulats, sí. No massa, tampoc.
0: Avui pregunta sobre com cuidar-nos els cabells. Li podeu formular a la Marina Garrido, ella és especialista en tricologia i cirurgia capilar. De què depèn que la gent tingui un tipus de cabells o d'altres? És simplement herència genètica?
3: Herència genètica pura i dura. Igual
1: I l'alimentació?
3: Això farà que cosmèticament el cabell sigui més fort, més maco, però com ets, això ho marca la teva genètica. Després hi ha factors hormonals, estrès, que poden afectar a com es veu aquest cabell, o que caigui o no, però bàsicament és la genètica.
0: Per cert, ens pregunten, algú que s'estira els cabells i se li trenquen els cabells contínuament, hi ha algun tractament? A la perruqueria li han dit que un tractament de bòtox, però no li ha funcionat. Hi ha alguna manera de fer els cabells més elàstics, perquè quan algú se'ls estiri no es trenquin?
3: No, això s'hauria d'augmentar el volum del cabell. El cabell més elàstic és el que és un gruix mitjà, que no és ni molt, molt gruixut ni molt finet. No tenim res que pugui fer canviar el cabell fi a gruixut. El que hem d'intentar és no maltractar-ho. Si una persona el té fràgil, hauria d'evitar estar constantment estirant-se els cabells, perquè la temperatura alta que fan servir per estirar els cabells, amb les planxes i tot això, fa malbé el cabell. Si ho fem de forma repetida, hi ha protectors tèrmics, però no hauríem d'estar constantment estirant-nos el cabell. És que aquesta és la realitat.
0: Clar, és que ara hi ha hagut una consulta d'una persona que té un fill amb trastorn de l'espectre autista i, clar, parla d'estiregar-se els cabells. Jo entenc que aquí no hi podem fer gaire, no? Potser tallar-li més curtets.
3: Correcte.
0: Perquè no tingui
3: si
0: tant accés,
3: nois,
0: no?
3: Si són nois, doncs, que no tingui tant d'accés, perquè l'atracció continuada del cabell fa que es trenqui, inclús poden aparèixer processos d'alopècia en alguna zona en concret, d'estar-se estirant tot el dia el cabell.
0: Vinculat a això, hi ha una moda ara molt habitual, el clean look.
3: No,
0: el? Que són el clean look, t'ho explico. Són aquestes noies, normalment joves, normalment noies, no sempre, que es fan com una cua de cavall, però molt, molt, molt, molt estirada, que els hi deixa la cara, en català incorrecte, despejada. Allò li diuen el clean look. I no queda cap cavallet fora de lloc, no? Tot en... Ja no sé si engominat, però bueno, recollit d'una manera, no? Això pot provocar problemes d'alopècia?
3: Sí, sí, ja estem veient alopècies per tracció a la zona de davant del front, a tota la línia frontal, per aquesta tracció continuada permanent en el cabell.
0: Home, no t'ha passat mai, nena? Que tu et fas una cua i comença a fer mal el cuir cabellut i després quan te la treus dius, ostres, quin des... O et fan un monyo típic de casament.
1: Ara, un recollit, nena.
0: Nena, me'n recordo un casament.
1: Un recollit
0: amb 540 agulles. Que vaig començar a l'autobús, des de la sortida de la cerimònia fins a arribar al convit, vaig començar a cridar, traieu-m'ho, traieu-m'ho!
1: Sí, no, no.
0: Quatre persones traient clips perquè era de, tinc mal de cap, del que m'han apretat, això.
1: Sí.
0: Si pot arribar a ser xungo, no?
3: Sí, sí.
0: I què recomanes? No fer-se recollits tan apretats?
3: No fer-se, si el fas, que sigui algo esporàdic. Vull dir, tu pots portar un look, clean look, un dia, però si el fas de forma continuada, de forma repetitiva, pots tenir aquest problema a la pell, que aquest fol·licle s'acabi fibrosant i deixa de funcionar. Llavors, si no funciona, deixa de produir cabell i et veuràs una clapa. Llavors, has d'alternar looks, vull dir. No?
0: Ostres, per tant, sempre. Alerta amb el clean look, eh? Ara
1: i
0: totes
1: sobretot,
0: les influencers...
1: Ara que ho has dit, sí, són noies molt jovenetes. Jo ara tinc una pregunta, perquè, nena, és veritat que cada foròncul hi ha tres pèls?
3: Hi ha un, dos, tres,
0: foròncul,
3: quatre...
0: Foròncul vols dir fol·licle, oi?
3: Fol·licle.
1: Un folúnclu.
3: Folúncul és una altra cosa.
0: És una altra cosa.
3: Està a la pell, però és una altra cosa.
0: A cada fol·licle hi ha tres pèls?
3: Sí, ara. Poden haver-hi d'un a quatre. El més habitual és tenir-ne 2,5.
1: Vale, màxim hi ha quatre. Veus, nena?
0: D'acord, d'un a quatre pot haver-hi, eh? D'acord. Ah, deixeu-me entrar a la consulta de la Núria. Núria, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada? A veure, quina és la teva pregunta?
4: Mira, acabada de dinar, perquè jo dino l'europea.
2: Molt bé.
1: Lo normal, nena.
4: Sí. L'home normal, no? Que en aquest país no hi anem gaire en aquest ritme. I volia fer una consulta, per curiositat.
0: A veure, quina és la teva pregunta?
4: Jo tinc diagnosticat des del 2012 hiperteridisme.
0: Sí.
4: Que em tracto de manera natural amb bròquil, no amb pastilles, eh?
0: Però, un moment, perdona, Núria, eh? Hipertiroidisme o hipo?
4: Hiper.
0: Hiper, d'acord. I no prens eutirox, sinó que prens remeis naturals. Val.
4: Prenc a partir de la doctora, que em va dir que em havia de prendre una pastilla diària, li vaig dir que sí, hi havia una altra opció, i em va dir que sí, però que la gent no feia, i jo li vaig dir, home, aviam...
0: És igual, anem al tema, Núria, perquè estem parlant de cabells i hipertiroidisme, sí.
4: A partir d'aquí, però ja abans, a partir de la menopausa, perquè jo tinc 72 anys, vull dir que parlo d'uns quants anys, em cau molt el cabell. Jo penso que a partir de l'hipertiroidisme em cau més. No m'hi he capficat gaire, perquè penso que si el dia que no me'n quedin gaires no m'hauré de pentinar, tindré menys problemes. Però jo volia saber si realment em cuido l'alimentació de sempre, perquè soc una turista de família, i el reste està tot bé.
0: D'acord, la pregunta, Núria, és si aquesta caiguda de cabells té a veure amb l'hipertiroidisme o té més a veure amb la menopausa, correcte?
4: Amb l'hipertiroidisme, perquè la menopausa fa 20 anys.
0: Val, aleshores no és una pregunta, és un fet.
4: És un fet.
0: Ah, d'acord.
4: Hipertiroidisme, sí, i si podria prendre alguna cosa que no fos
0: la pastilla.
4: Que pogués ajudar. Jo prenc llevat de cervesa de tota la vida, perquè a casa meva eren naturistes i això ho havien pres.
0: Perfecte, Núria, fem una cosa. Et responem per antena, d'acord? Perquè segurament hi haurà molta gent que pateixi d'hipertiroidisme, tractat o no tractat, perquè no sabem si el cas de la Núria és subclínic o no. En tot cas, si no preneu eutirox o si preneu eutirox, no sé si hi ha algun remei més enllà. Núria, per cert, gràcies, estimada. Una abraçada, bonica. Fins ara.
4: Adéu. Gràcies.
0: Hi ha alguna cosa que pugui fer la Núria que no siguin pastilles, que no siguin medicació?
3: Pastilles. Sí, hi ha productes que es poden aplicar a la pell del cap, que tenen estimulants del cabell, complements vitamínics, suplementació, que li poden ajudar. Però per suposat, si no tracta la causa, que és l'hipertiroidisme, serà molt complicat que li pari de caure, i sobretot perquè amb ella li afegim l'envelliment capilar, que amb 72 anys el fol·licle ja no té les mateixes forces que amb 20, llavors tot aquest cabell que està caient de forma augmentada o anòmala per la patologia no es recuperarà igual.
0: Per tant, produeix caiguda de cabell tant la menopausa com l'hipertiroidisme.
3: I l'hipotiroidisme.
0: I l'hipo també, eh?
3: Totes les alteracions hormonals al nivell de tiroides.
0: Ho tinc tot, nena? Postpart, bueno, no hipotiroidisme... Sí, preciós. Però faig ara, una col·lecció maca.
1: Jo no sabia que l'alimentació llavors també és important i afecta al nostre cuir cabellut. Ho he dit bé, nena, cuir.
0: Ho has dit perfecte.
1: Home, menys mal.
3: Ens afecta tot l'organisme i el pèl està a la pell del nostre organisme. Llavors, tot el que puguem menjar... Nosaltres estem en un entorn que és una meravella, vull dir, tenim una dieta mediterrània meravellosa que és, ens dona tot el que el nostre cabell necessita, ho tenim a l'abast i l'hem de fer servir.
0: Per tant, bàsicament que no ens faltin nutrients,
3: correcte,
0: no?
3: Correcte, hem de menjar de tot, sense abusar de res. Vull dir, una dieta variada mediterrània és la millor dieta que podem tenir pel nostre cabell.
0: Mira, ara que deia jo postpart, hi ha algun tractament, algunes píndoles de dir al postpart, no? Què passa en el postpart que cauen els cabells tots de cop? Què ha passat aquí?
3: Bueno, perquè durant l'embaràs hi ha com una fase de latència, de pèrdua de la caiguda normal del cabell, i quan hi ha aquella davallada hormonal després del part, aquesta davallada hormonal canvia aquest cicle, tot el cabell que s'havia d'haver caigut de forma natural en aquells 9 mesos, cau en un mes.
0: Ah, és a dir, no és que et caigui de cop més, sinó que has estat 9 mesos sense reciclar cabell.
1: Ara.
0: Coses amb el postpart, com que et ve l'hòstia tota, bum, cau tot de cop,
3: I tot l'estressant de que de cop tens una miniatura ja, que és la teva responsabilitat, tot aquest estressant de més a més, no va bé del cabell.
0: No va gairebé. I ens podem prendre alguna cosa? Sí, algú que ens estigui escoltant? Perquè tenim moltes mares postpart,
3: Sí,
0: em consta.
3: Sí,
0: què podem prendre?
3: Tenim suplementació específica pel postpart, perquè també hem de mirar si fem lactància materna, si no fem lactància materna. Tenim productes que podem posar a la pell. Normalment les embarassades i les dones lactants no poden prendre medicació oral, la gran majoria, perquè poden afectar el nen amb la llet. Llavors, però bueno, tenim productes que es poden posar a la pell del cap i que podem prendre suplementació amb minerals, oligoelements, lípids, tot
0: això. Per tant,
3: això
0: ho podeu consultar amb el vostre dermatòleg, ginecòleg. O fins i tot tricòleg, si en teniu de confiança. A veure, el Frederic, que ens truca de seguida, anem a ell. Abans, però, el 677-3877-19. Què ens diuen, Fran?
2: A veure, d'entrada, hi ha molta gent amoïnada pel color dels cabells, pel color blanc dels cabells. La Reme diu, per exemple, vaig agafar al·lèrgia al tint i arrel d'això em vaig deixar les canes i estic molt contenta. L'Anna explica que sempre li ha semblat molt curiós que per estrès, abans comentàvem, no?, els nervis, l'estrès, et pot caure el cabell, però també que et puguin sortir mechons blancs, fa servir el mechons entre cometes, diu, a mi m'ha passat. I la Marina diu, el meu fill de 23 anys ja té algunes canes i està molt amoïnat. Diria que és per estrès i voldria saber si hi ha algun tractament o si això és negatiu a la força.
0: Va, entrem a les canes, al món canes. A veure, és per estrès?
3: És per envelliment, per esgotament de les cèl·lules que donen el pigment del cabell.
0: No estic esgotat jo, és que tinc això, les cèl·lules que ja no poden més.
1: Però nena, això ho dic perquè això es veu molt amb els polítics i les polítiques.
3: Correcte.
1: Però els senyors es veu molt. Quan l'Obama va ser clar d'allò, no? O el Felipe González,
3: correcte,
1: aquell home, també es veia moreno i de cap d'uns anys blanc tot.
0: Correcte. Bueno, perquè també es deixen de tenyir, Mira, Antoni Cruanyes es va deixar de tenyir de cop,
1: Estàs dient que els senyors se tanyeixen.
0: Home, i tant, si es tanyeixen. Per cert, ja que parlàvem de canes, aquell mite de tu t'arrenques una... Nena, no te l'arrenquis, l'has de tallar. Perquè si te l'arrenques et surten 5 canes...
3: No, ojalà traient un cabell en surtissin 5.
1: Oh, ara!
3: Ojalà, no.
0: Era la meva esperança
3: manca. Seria fàcil,
0: manca.
3: Doncs no.
0: Clar.
3: No.
0: Xampús per canes.
1: Ui.
0: És veritat, aquells xampús,
1: ui,
0: o amb cabells de colorats, aquells xampús que tenen un to lilós, van bé, malament?
3: Van bé per mantenir una miqueta el brillo, no?
1: Per
3: una
1: no engruguir.
3: La qualitat, exacte, perquè no s'engrugueixin, perquè hi ha canes que de natural són superbrillants, maques, i hi ha canes que són com gruguenques, més lletjotes. Llavors, amb aquells xampús lilós es treu una miqueta tota aquesta grua del...
0: Hi ha unes colònies, el meu avi feia servir una colònia, es deia Floyd, crec, que se la fotia pel cap. Hòstia, el meu avi tenia un... No, també és pels cabells, Albert, que em diu, és per la barba, sí, però també pels cabells, i li quedava un color platí, o sigui,
1: Brillant, preciós,
0: gens
1: plata,
0: groc,
1: plata.
0: Pot ser que fos també de la colònia?
3: Pot ser.
0: Mira, doncs mira, un altre truc.
1: Però nena, has passat allò dels xampús per molt per sobre.
0: A veure, digues.
1: Els xampús són miraculosos. Tots... perquè xampú d'oliva, xampú de...
3: No.
1: Els xampús no fan
0: res. Mira,
1: fem
0: una cosa. Ara farem xampús, perquè jo vull saber que de quan ens hem de rentar els cabells.
1: Mai.
0: Els xampús, tot això que ens venen, si és veritat o és mentida. Aquells xampús que et prometen l'oro i el moro i que se't dupliquen els cabells, funcionen o no? Els que protegeixen el color, funcionen o no? Però abans tenim moltes consultes. Montse, bon dia.
5: Montse. Hola, bon dia.
0: Hola, Montserrat.
5: Hola.
0: Què tal, com
5: Hola.
0: Estàs?
5: Bé, gràcies. És que estic per l'ordinador i el telèfon i hi ha molt de calatge.
0: Amiga, a veure, quina és la teva pregunta, Montse? Et deixo fer la pregunta i després et respondrem a l'antena.
5: Vale, de fet, eren dues. Una, molt ràpida. Què passa si es pot fer alguna cosa amb el dolor aquest que es genera en el cuir cabellut i que sense haver necessitat d'haver-se fet una cua em fa molt de mal, sovint. I la segona pregunta és, tinc pell molt atòpica, tinc moltes picors en el cuir cabellut i llavors quan em grato doncs se'm desescama. I voldria saber si hi ha alguna mena de peeling que pogués fer o quina mena de tractament podria fer, perquè les picors les tinc sovint.
0: Mira, molt interessant. A veure, la primera pregunta de la Montse, aquest dolor que de vegades tenim, a mi per exemple només em surt quan em faig cues molt apretades, però dedueixo que a la Montse li passa sense que faci cues apretades.
3: Sí.
0: Aleshores, pot tenir relació amb la seva pell atòpica, aquest dolor?
3: Sí, pot estar relacionat amb la seva pell atòpica. atòpica o que estigui produint-se algun altre fenomen a la pell que li doni aquesta hipersensibilitat. S'hauria de revisar la consulta per veure si té alguna altra patologia. Si no hi ha patologia, hi ha gent que només per la caiguda normal ja té dolor a la pell.
0: Ah, sí?
3: Sí, i no necessàriament has de tenir un pentinat de, ni un clean look, ni un pentinat de casament.
0: Sí, sí, sí.
3: Llavors, sí que tenim certs productes d'higiene, de xampús, de locions, que calmen una miqueta aquesta sensació de dolor.
0: Montse, tu això ho has provat, algun xampú, o encara vas així a pèl?
5: No, perquè com m'han promès tantes coses amb la pell atòpica que no m'han funcionat.
0: Estàs escarmentada. D'acord, i la segona pregunta que deia la Montse, té pell atòpica, hi ha alguna espècie de peeling que pugui fer com perquè caigui aquesta caspeta, diguem-ne?
3: Sí, hi ha xampús i peelings especials per pacients amb dermatitis o pacients que tenen aquesta capa de cèl·lules mortes que se'ls van acumulant. Sí que és veritat que fa anys això estava més limitat, però ara la cosmètica capilar, com que dona tants calés, experimenten amb tot i inventen de tot, i sí que realment tenim productes al mercat que ens ajuden amb això. S'hauria de veure a la consulta per veure exactament quin és el problema que té, que no hi hagi algú més de base que no estiguin diagnosticant, i llavors donar-li les pautes, però sí que hi ha productes.
0: Anava a dir, Montse, tu de quina ciutat ets?
5: Pallejà.
0: Estàs relativament a prop de la consulta de la Marina. Farem una cosa, no pengis, que ara t'atén la Susana i et dona les dades de la consulta.
5: Vale,
0: d'acord? Gràcies, bonica. Fins ara. Adéu. Vaja, empalmem amb el Frederic. Frederic, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, guapo. Quina és la teva pregunta?
6: Pues bueno, jo sóc una persona... Bueno, ara tinc 55 anys, sempre he tingut moltíssim pèl, superespès, i ara, de fa uns anys cap aquí, la part central, diguéssim, del cap, és tot clariana, inclús ja hi ha puestos que no tinc gens de pèl. I la meva pregunta és si podria fer algun trasplantament o no, perquè molta gent diu, així marxes fora i tal, i fa una mica... dins de la desinformació fa una mica de com a de por.
0: Interessantíssim, ara hi entrarem. Escolta'm, et penjo perquè et sento així raro que deus estar conduint, Frederic, i et responem a l'antena, d'acord, bonic?
6: Perfecte.
0: Una abraçada, fins ara. Adéu. A veure, el cas del Frederic. Home, sí, hi ha moltes coses a fer, no?
3: Hi ha moltes coses a fer, perquè potser amb un tractament...
0: No m'oblido dels xampús,
1: Amb un nena, tractament... sí, per favor.
3: Amb un tractament podem millorar de vegades aquesta caiguda, aquesta pèrdua de densitat. Potser no queda perfecta, però amb ell ja li val. Al final, depenem molt de quina expectativa que té cadascú en la seva recuperació capilar. Però per lo que diu, fa pinta amb 50 i pico que estava perdent densitat, probablement per una alopecia genètica comuna, que el meu pare és calvo i jo doncs ho era.
0: I m'ha tocat.
3: I ja està.

0: cada 6 mesos, vale? Desapareixen. 500, 1.000, 100, les que siguin, per dir un número. Quan nosaltres fem tractaments per l'alopècia, aquesta pèrdua baixa, la ralentitzem. Passem a 300, 200, 100, mai és zero. L'alopècia mai es cura, es controla. Quan nosaltres deixem aquests tractaments, mica en mica, el teu fol·licle torna a empitjorar i tornem a posar-nos a 500. El que passa que, clar, com que venim de perdre 100, tornar a 500 ens sembla que estem perdent molt cabell.
1: Entenc.
0: És que sí que és cert que es cau el cabell si deixes el tractament. És que el tractament només fa efecte mentre l'estàs fent servir. Hem de ser constants, com tota la vida, bàsicament.
1: Quan dius alopècia genètica, això vol dir que s'hereta? S'hereta del pare sempre?
0: Del pare i de la mare.
1: Del pare i de la mare.
0: Diuen, ah, la mare, l'avi, si el teu avi de mare està calvo, tu seràs calvo. I amb avis de mare amb molt de cabell i el noi aquell pobret és calvo.
2: Per cert, és molt interessant perquè alopècia també la tenen dones, que és un tema molt desconegut i sempre amb les dones ens toca rebre. Però l'alopècia a les dones també és una cosa. Nena, la combinació...
1: Espera, és que m'estàs tirant moltes coses que són interessants. Les dones, quin percentatge hi ha de dones o en quin número és superior la prevalença d'alopècia en homes versus dones?
0: No, jo et diria que més del doble dels homes, vull dir, tenen alopècia que les dones. El que passa que les dones es preocupen abans i estan més preocupades de vegades per la cosmètica del seu cabell. Tenim moltes consultes més de la cosmètica, de l'aspecte de que si és fino i lo quiero grueso, no? Tot això més que no per la pèrdua de densitat. Però malauradament cada cop veiem més dones també amb alopècia i amb pèrdues de densitat.
3: Mira, ens escriu la Teresa, precisament, diu, tinc alopècia hereditària, la meva àvia en tenia, la meva tieta també en tenia, i m'han recomanat acupuntura. M'ho podeu confirmar o desmentir? Pot funcionar això?
1: Acupuntura per l'alopècia femenina.
0: Mira, en l'alopècia todo suma. Vull dir, tot el que puguem fer ens ajudarà. L'acupuntura et limitarà l'estrès, canviarà a nivell molecular certs paràmetres que poden anar-te bé, i tant que sí.
1: No com a
0: tractament únic, però combinat segur que
3: molt bé.
1: I abans, que parlàvem amb el Frederic, que ens ha trucat, el tema de trasplantaments, jo sempre havia sentit a dir allò de, és que clar, això tu has de fer aviat, perquè si et queda a la que cauen tots els fol·licles, ja se'n va la merda. És a dir, algú com, per exemple, aquest senyor que està sortint a la tele, calvície absoluta, allò, calb, vull dir que no és que
3: no
1: li vegis...
3: No té ni els laterals, vols dir.
1: No, exacte, no, s'ha rapat tal. Aquests casos es pot recuperar amb trasplantaments o ho hem de fer abans?
0: És molt complicat. Hem de trobar un equilibri entre la capacitat que tenim de donant del cabell que ens queda i la superfície que hem de cobrir. Vull dir, tu pots fer un trasplantament, però no posaràs quatre pelos, has de posar un trasplantament que sigui maco, no? Llavors, hi ha pacients que venen amb zones d'una molt justetes i tenen molta alopècia i em diuen, no, és que vull fer-me. El dic, bueno, però estèticament tu què vols aconseguir? Perquè jo per fer-te un flequillito i que et quedi malament, no t'ho faré. Hem de trobar sempre, jo entenc que quan tu vols fer-te un trasplantament, vols una millora estètica que sigui socialment acceptable.
2: Per cert.
1: I sempre és un trasplantament del cap? Sí. O pots trasplantar d'altres zones?
0: Jo desitjo sempre que sigui del cap. Després
2: Ai,
0: venen pacients que et demanen d'altres llocs.
2: Estàs sí dient
0: és... sí.
2: Que algú sí. del cabell púbic se l'ha posat al cap?
0: Algun ho demana. Jo mai he tret cabell púbic a ningú per ficar-li al cap.
2: Però t'ho han demanat?
0: Ho han demanat.
1: Però un moment, això és possible de fer?
0: Sí, és possible. Podem moure cabell del pit, de les cames, de la barba.
1: Però això arrela, nena?
0: Sí que arrela, sí.
1: Però bueno, és un avantatge. No t'has de tallar mai els cabells? Sempre portes el mateix pentinat? Perquè allò no creix.
0: No creix.
1: No m'ho puc creure.
0: Però no s'hauria de fer un trasplantament només en cabell de barba. Vull dir, s'ha de fer en pacients que tenen grans alopècies, on la seva zona donant del cap ja no ens dona, i encara tenen pèrdua de densitat, i ells es veuen molt malament, i llavors omplim una mica amb aquells cabells. Però ara hi ha altres tècniques, micropigmentació, coses que poden densificar sense necessitat de que algú...
1: La micropigmentació és
2: això és una meravella, nena. Ah, sí, però precisament, ara t'ho expliquem. Però que resulta que aquí a Catalunya, i Barcelona, per quedar la seva persona, aquí a Catalunya hi ha grans professionals de trasplantaments capil·lars. Per favor, deixeu-vos d'anar a altres països.
1: I tant, feu aquí a Catalunya, eh?
2: No, és que, nena, tu saps de destrossos que hi ha? Ara, no s'havia quedat el cabell púbic? Te'l podies posar?
1: No, però ja diu la doctora que no s'ha de fer. No s'ha de fer. No li diguis a la teva cunyada. No li diguis a la teva cunyada, no donis idees.
2: Ella té molt de cabell allà baix.
1: Micropigmentació. Expliquem què és això. Perquè més enllà de fer... Es poden fer dues coses? De dir, fem un trasplantament i després per acabar-li de donar densitat a la cosa fem una micropigmentació?
0: Sí, de fet, ja ho fem, eh? Pacients que no tenen una zona d'ona molt bona i que els hi donem una densitat mitja que encara clareja, complementem aquella densitat amb la micropigmentació, és col·locar un pigment amb una capa concreta de la pell, que és una miqueta

0: més superficial que no la del...
1: És com un tatuatge.
0: Exacte. Ah. Però té tendència a anar-se suavitzant i anar-se marxant. No et queda permanent sempre com el tatuatge.
1: D'acord. Que això ho haureu vist moltes vegades, que és una passada en les celles de les senyores de que no tenen celles.
2: Sí, la meva
1: micropigment de les celles semblen pèls de veritat. I també feu el dibuix un a un?
0: També.
1: Pèl un a un?
0: Sí, sí, sí. No, el cabell un a un es fa un a un, però com si estigués rapat.
1: Ah,
0: es punteja. Pim,
1: d'acord.
0: Pim, pim,
1: d'acord. D'acord. Es punteja, eh? Sí, sí. Ah, escolta, ens queda pendent lo dels xampús. I anem a la publicitat. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, cada quan ens hem de rentar els cabells. Mm. Els xampús són una enganyifa o realment hi ha xampús que milloren les coses? A la tornada de la publicitat en parlem amb la Marina Garrido, especialista en tricologia i cirurgia capilar. Fins ara.
3: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: 19 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de cabells, tot sobre cabells, mites, veritats i mentides sobre els cabells, amb la Marina Garrido, doctora especialista en tricologia i cirurgia capilar. Hem marxat deixant-la votant amb el tema del xampú. A veure, vaig fent preguntes així en bateria, eh? Cada quan ens hem de rentar els cabells? Perquè hi havia aquell mite, va haver-hi fa 10 anys...
1: No, jo no me'l rento.
0: Fa 10-15 anys que deien, no t'has de rentar els cabells, com més aguantis el cabell, menys et demanarà. No. Veritat o mentida?
2: Mira, no, el cabell s'ha de rentar. I depenent de com tinguis el cabell, hi ha persones que tenen un cabell molt, molt saborrec, amb molt de gris, llavors aquests se l'han de rentar pràcticament de vegades cada dia... Després, els que tenim una pell mixta, que diem que ni molt greixosa ni molt seca, potser cada 2-3 dies ja, ja va bé. I després hi ha gent que té realment molt poc greix a la pell i al cuir pilós, i amb un cop a la setmana o dos com a màxim,
1: no, si nena, tenen suficient. S'estalvia molts quartos.
0: Avui a redacció es comentaven, per treure el greix de les persones que tenen el cuir cabellut molt greixós, xampús en sec i polvos de talc, què?
2: Això... te saca del paso. Vull dir, això però... és una miqueta, però tot el que has de fer és rentar-te el cabell amb un xampú.
0: És dolent pel...
2: Sí, al final sí, perquè es fa un acúmul entre el greix i el talco, que, clar, si ho fas com a hàbit, no hauria de ser indicat. Vull dir, una cosa és que hagis de sortir, no et doni temps a rentar-te el cabell, perquè clar, els nois se'l renten i marxen, però les noies o nois amb cabell llarg te l'has de secar o has d'esperar que s'assequi. Llavors, com a cosa...
0: Habitual no, eh?
2: No.
0: D'acord, per sortir del pas, sí, cosa habitual, no. Que això ho fan molt cantant d'òperes, per donar-se cos també als cabells fins, eh? Rentar-se els cabells, el xampú només ha d'anar a l'arrel o ha d'anar a tots els cabells?
2: No, l'has de rentar a la pell. El greix està a la pell.
1: Ah, és la pell.
2: És a la pell.
0: No has vist un TikTok que la noia es posa boca avall i només es renta l'arrel i després la resta està sec?
1: Sí.
0: Això es pot fer?
2: Es pot fer. De fet, només amb l'aigua que cau pel cabell arrossegant ja seria suficient.
0: Per tant, només el cuir, no hem d'ensabonar tot.
2: Un centímetre de cabell.
0: D'acord. Nena,
1: llavors tot això és una estafa, el dels xampús?
0: Home, no és una estafa, perquè també hem de fer servir xampú. Quina quantitat? Poquet xampú, molt xampú, una nou?
2: Una monedeta. Depèn també del tamany del cap i de la quantitat de cabell que tinguem.
0: Una monedeta, no passar-nos, allò de 6 quilos de xampú, eh? D'acord. Tots aquests xampús que ens prometen...
1: Miraculosos.
0: Engruixir els cabells, donar-li més densitat, això deduïm que no és veritat.
2: És relatiu, això tot és relatiu. Vull dir, sí que tenen silicones, polímers, que poden fer una mica més de volum, o a l'inrevés, o que et queda més amb menys volum, que hi ha gent que té molt volum i vol una mica alisar-ho, no? Llavors, sí que vull dir, no és miraculós. Pot ajudar-te, però no és màgic.
1: Nena, no us en recordeu aquella fa molts anys que es va posar de moda aquell xampú de cavallo.
0: Oi, sí, nena, el cura de cavallo, nena.
1: I ara les veus que són unes egües desbocades.
0: Què? Els de queratina, no? Era queratina? Bueno,
1: allò era la bomba.
0: Biotina. Sí.
1: Biotina.
2: Que passa que aquests animals tenen una pell diferent de la nostra, en gruix i en qualitat. Llavors, clar, jo podia donar més irritacions a la pell que altra cosa, eh?
0: Va, fotent un viatge d'àcid al cap, que no vegis
2: correcte.
0: Tu.
2: Correcte.
0: Els acondicionadors, mascaretes, sèrums, tot això tenen efecte?
2: Sí,
0: funcionen?
2: Sí, sí que funcionen.
1: Això sí, eh?
2: Sí, això
1: apunta,
2: funciona.
1: Nena,
2: s'ha de posar de la... de mig cabell cap a les puntes.
0: Allò que diuen, de medias a puntes.
2: De medias a puntes, exacte.
0: per no
2: engreixar, clar, per no embrutar la pell al cap.
1: Això sí va bé, eh?
0: Per tant, i l'ordre? L'ordre, sí, perdona'm, eh? L'ordre és xampú, condicionador...
2: Es van dir, és condicionador per retirar o no. Hi ha alguns que s'han de retirar amb aigua i d'altres que no, i ja està.
0: I després mascareta.
2: Després una mascareta, però això un cop a la setmana, cada 15 dies, depenent una mica de com tinguis el cabell.
0: I allò que diuen de l'aigua freda per tancar la cutícula,
2: correcte,
0: al final?
2: Sí, al final sí, eh?
0: Això sí, eh?
2: Sí, té certa veritat, això, sí.
0: Un altre mite, o un altre tema, jo crec que controvertit, assecar-se els cabells. Ho hem de fer amb tu. Tovallola, bueno, perquè et diuen, ho has de fer amb tovallola, però com abraçant els cabells, no has de friccionar.
2: Exacte. La fricció, sobretot si tens el cabell molt finet, és dolenta per aquella fibra capilar, es pot trencar més fàcilment. Llavors, hauríem de fer servir una tovallola de microfibra, que són aquestes que no són gens rugoses.
0: Les de gimnàs?
2: Correcte.
0: Que s'obleguen molt.
2: Sí. Que absorbeixen molt la humitat.
0: La velleta de la cuina.
1: La velleta Mercedes.
2: Exacte. Que absorbeixen molt la humitat i sense friccionar, no? com tu deies, abraçant el cabell.
0: D'acord.
2: Eh? Abraçant el cabell.
0: Així ho hauríem de fer.
2: Així ho hauríem de fer.
1: I no secar-nos.
0: Assecar-lo, com diu la visita, a l'aire o al secador?
2: Mira, idealment s'hauria de fer a l'aire. Eh? El que passa que, clar, si tens el cabell llarg i et triga dues hores a assecar-se, llavors ja no és ideal. Si has de fer servir secador, perquè de vegades nosaltres en aquesta vida anem amb presses, vull dir, no tenim dues hores perquè se'ns assequi el cabell.
0: Malauradament.
2: Exacte. Llavors, un secador a mitja temperatura, que no sigui molt alta, i amb certa separació de
0: no cremar-nos el cuir cabellut,
2: i no incidir tota l'estona amb la mateixa zona.
0: D'acord, entenc que l'assecador no és tan dolent, el tema hem de vigilar amb les planxes.
2: Les planxes, mai amb el cabell humit, perquè això fa bullir per dins la fibra capilar, aquella aigua bulleix i es fa malbé la fibra capilar. No abusar, vull dir, jo entenc que si tens el cabell amb molt volum i el vols baixar i que quedi maco, t'has de passar la planxa de tant en quant. Posa't un protector tèrmic, espera tenir el cabell ben sec i llavors et passes la planxa.
0: De seguida ara has dit protector tèrmic i m'has fet pensar l'estiu. També intentarem fer 5 cèntims de com cuidar els cabells a l'estiu. Abans, però, ràpidament, recollim la trucada de l'Helena. Helena, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, bonica, quin és el teu cas i quina és la teva pregunta?
3: Mira, el meu cas, jo tinc alopecia areata, diagnosticada. Llavors, jo voldria saber, perquè a mi em van posar cortisona i em va funcionar molt bé, i però ara ja fa anys que no la prenc. I prenc el minoxidil amb biotina, vale? Amb unes proporcions que em va donar el metge. Jo, la meva pregunta és, ara se m'està caient molt el cabell. Jo podria prendre una altra vegada la cortisona?
0: La cortisona. Doncs mira, t'ho responem en antena. Helena, em va molt bé aquesta pregunta, perquè segurament molta gent estarà com en el teu cas. La pregunta així en genèric és, podem descansar i fer tandes de cortisona? Vindria a ser això, oi, Helena?
3: Sí,
0: gràcies,
3: sí.
0: Bonica. Gràcies per la paciència, gràcies. Que sé que n'has tingut molta i ara et contestem en antena. Una abraçada, fins ara.
3: Gràcies, gràcies.
0: Adéu, adéu. Què li diem a l'Helena?
2: No és el mateix que et caigui el cabell que tenir una alopecia areata. L'alopecia areata és aquella clapa rodona sense un cabell que es produeix per una alteració al sistema immunitari, reactiu a un estressant, el que sigui. I la caiguda de cabell no té res a veure amb això. És una caiguda estacional o per un estressant, però que no provoca aquella pèrdua d'aquella clapa sense cabell. Llavors, aquestes caigudes així estacionals o per estressants que no provoquen aquestes alopecies areates, d'entrada no es tracten amb corticoides. Els donem amb casos molt, molt, molt extrems de caigudes molt, molt alarmants en què realment se't queda el cabell a la mà. Ven a la consulta i el pacient es fa així i tu li fas així i et quedes amb un grapat de cabell. Però normalment una caiguda de que se'm ha augmentat a la caiguda del cabell que no t'està provocant una alopecia areata no es tractaria amb corticoides.
0: Per tant, no podem tirar de corticoides, allò descansar, tornar, descansar, tornar.
2: No.
0: Per tant, el tractament que en principi li han donat a l'Helena,
2: que
0: era el minoxidil amb biotina, és correcte.
2: És correcte, hauria de valorar si s'ha de pujar la dosi del minoxidil, si s'ha de posar, si ho fa amb loció, si es pot posar en pastilla, estudiar per què ara de cop se li està caient el cabell, si hi ha alguna causa més allà d'un estressant normal, això és el que s'hauria de fer, però no prendre corticoides.
0: Doncs, Helena, ja queda resposta, tu i totes les persones que es trobin en aquesta situació. Ràpidament, al 677-38-77-19, què ens
4: diuen? Mira, hi ha moltes consultes sobre xampú i criatures, per exemple.
0: Bona.
4: L'Anna diu,
0: apartat nens.
4: Quin xampú s'hauria d'utilitzar en nens que ja no siguin nadons? És a dir, a partir dels 5 anys, per exemple, quins xampús adequats, no marques, sinó quin tipus de xampú infantil és adequat, i si els adults també el podem fer servir.
2: Sí, el podem fer servir. Nosaltres podem fer servir. Si no som una persona que tingui molt de greix, un xampú suau per nens, que no té aquesta capacitat tan alta de netejar aquell greix, el podem fer servir.
0: Aquells xampús que diuen sin jabón, dels nens.
2: No, tenen sabó, però tenen un altre surfactant.
0: Ah,
2: no? És més suau. Els nens de 5 anys, jo els continuaria donant el xampú de bebès. Per què? Perquè renten elles volen dutxar sols,
0: foten
2: llavors es fiquen tot el sabó als ulls, els surfactants dels xampús poden cremar els ulls. Llavors, mentre no vigilin de no ficar-se tota la cara, jo, els meus es renten amb un xampú de nens.
0: De nens.
2: Tenen 10 anys.
0: Perfecte. Dir, més preguntes.
2: Es banyen tots, tot amb el xampú.
4: Mira, hi ha una pregunta que...
0: Es fan el cos, també?
2: Tot,
0: amb el xampú. Són nens, tot, no fa peste, sí. Cara.
4: Clar, és igual, tot allà. Hi ha una pregunta relacionada amb els cicles de la lluna. Pregunten la Núria, la Cristina, el Roger... És recomanable tallar-se el cabell segons el cicle de la lluna? L'enforteix o el fa créixer menys en funció de quina fase es trobi?
0: Mira, m'ha agradat aquesta pregunta de la fase lunar. A la tornada us ho responem i també us expliquem. Les perruques què? Renten? Es pentinen? Com s'assequen?
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts i posarem punt i final avui a l'especial Cabells de la Solució, que ens està quedant curt. Cabells llargs? No, cabells curts ens està quedant. Va, ho hem deixat amb la fase lunar. Tallar-se els cabells en una fase minvant o creixent afecta o no afecta a la llargada dels cabells?
2: Doncs, si volem pensar que afecta, afecta, però científicament no hi ha res demostrat que ens expliqui aquest canvi de si em tallo amb la lluna plena, amb la lluna nueva, igual que els pares, Això és com...
0: Va com va, no?
2: Va com va.
0: Per tant, neguem aquest mite. No influeix el moment en què et tallis els cabells. Jo he dit, a l'estiu, a veure, abans parlaves de protectors tèrmics. La calor als cabells, imagino que els afecta.
2: Sí.
0: Com els hem de protegir a l'estiu?
2: A l'estiu, sobretot, el que ens afecta és la temperatura, que això ens deshidrata la fibra capil·lar i la pell, i després ens banyem, no? Ens banyem a l'aigua de la piscina, a l'aigua de la platja, llavors. Per protegir-nos, sempre, buscar l'ombra. Ens agrada estar morenos, però ens hem de protegir. Hem d'utilitzar productes hidratants per la fibra capil·lar després dels rentats. I molt important quan ens banyem a...
0: Hidratants vol dir la mascareta?
2: Exacte,
0: o el...
2: sí, sí, productes hidratants. Olis d'argan, de coco, tot això hidrata. No s'ha de posar, però de tant en quant durant aquell estiu n'hi has d'anar posant. I és molt important quan ens banyem, abans de ficar-nos a l'aigua, mullar-nos el cabell amb aigua de...
0: Dolça.
2: Correcte, perquè així el cabell està humit i absorbeix menys aigua del clor i menys aigua salada.
0: Ah, per tant, mullar-lo a la dutxa
2: abans.
0: Aigua dolça, perquè així no ens absorbeix l'altra. És a dir, com si tu tens una mojama allà deshidratada, clar, si la mulles primer en aigua dolça...
1: Ja no t'agafarà tant.
2: Després, si pots o tens, posar-ne un oli capil·lar d'argan o de coco abans de ficar-te l'aigua una miqueta a la part més distal, no? Més de baix.
0: Les puntes.
2: Exacte, les puntes. I després de sortir de l'aigua, tornar-te a treure amb aigua dolça.
0: Ah, o sigui, obrir i tancar amb aigua dolça.
1: Però és fàcil, nena, és molt maco aquest consell. Això sí que és la solució.
0: No, però és molt important, Perquè, clar, tu vas a la platja, doncs una passadeta per la dutxa, ara que ja estan obertes un altre cop, i després de sortir de l'aigua, una altra vegada. Això de cara a l'estiu. Us hem dit, clar, avui estem parlant de cabells, de com cuidar-los, però malauradament hi ha persones que es queden sense cabells per alguna condició mèdica o inclús etapes d'estrès, no? Hi ha qui decideix anar sense cabells i n'hi ha d'altres que opten per portar perruca o alguna pròtesi capil·lar. Però com s'han de cuidar aquests cabells de les perruques en cas que siguin naturals? Àlex Cano, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, Àlex. Escolta, et demanaré molta brevetat perquè estem a punt d'acabar, però volia parlar sí o sí amb tu. Tu ets assessor tècnic de Barcelona Peluques, una botiga allà on hi trobem tota mena de perruques. En general, les perruques de què estan fetes? De quin material està feta?
6: Bueno, en el nostre cas, les perruques tenim de diferents maneres. Normalment treballem amb cabell natural, que és cabell humà, o tenim de fibra sintètica, o sigui, hi ha de les dues varietats.
0: Les dues es renten, tant les de fibra sintètica com les de cabell humà?
6: Exacte, sí, és molt important fer una bona higiene, més que res perquè també tinguin més durabilitat en el temps, la pròpia peça.
0: I cada quan es renten, Àlex?
6: Bueno, normalment dependrà també una mica de l'estil de vida de la persona. Clar, no és el mateix una persona que faci esport o una senyora gran que faci una vida més sedentària.
0: Clar.
6: Per norma general, com no va directe a la pell, que no és el cabell implantat nostre, normalment una vegada al mes, cada 3 setmanetes, si és una persona molt intensa a esport, doncs cada 2 setmanes, més o menys. Sí.
0: I es poden rentar a casa o les hem de portar a un lloc específic per rentar-les?
6: Sí, les poden rentar a casa. Nosaltres aquí a la botiga els donem un kit d'higiene, inclou el xampú, l'acondicionador i un bifase per desenredar la fibra després. Però si volen venir aquí a la botiga per comoditat, sobretot gent gran, no?, que té una miqueta més limitada la mobilitat i tal, doncs la poden portar aquí a la botiga i li fem nosaltres el manteniment, sí.
0: I ara que em parles de la botiga i el manteniment, Àlex, què passa si una perruca s'enreda, allò com ens passa amb els cabells? Ho podem desenredar com amb el cas d'un cabell normal, natural, disculpa, el normal?
6: Sí, es pot fer, el que passa que s'ha de tenir més cura, és a dir, no deixa de ser una peça de postisseria, no? I s'ha de tenir una miqueta més cura que amb el cabell. Pensa que és una cosa que no creix.
0: Clar, llavors, si l'arrenques malament, no?
6: Exacte. S'ha de tenir més cura de lo normal, com si fos el teu cabell, però una miqueta més de delicadesa.
0: Ara que parlàvem de l'estiu, Àlex, jo em pregunto, hi ha algunes perruques especials versió estiu, de dir que siguin una mica més transpirables que d'altres?
6: Normalment totes són iguals, és a dir, són transpirables, ja estan pensades per gent que fa tractament oncològic, no?, que la pell està més sensible o té tendència més a suar. El que passa que sí que hi ha algunes, en el nostre cas, que estan totes fetes a mà. Normalment són combinades, estan fetes a mà i a màquina, no? La part de sobre és a màquina, a mà, perdona, perquè doni més naturalitat a la implantació, i la part de sota és a màquina. Però hi ha algunes, en el nostre cas tenim algunes, que estan totes fetes a mà.
0: Mare de Déu.
6: És la diferència aquesta, sí, sí.
0: Àlex, un altre dia tornarem a parlar, perquè a mi m'interessa especialment el món de les perruques, perquè a més s'estan posant de moda, més enllà de tractaments oncològics, no?, que deies,
6: correcte,
0: hi ha molta gent que les fa servir simplement
1: per estètica,
0: eh?
1: I tant, nena.
6: Sí, exacte, és una identitat també, és a dir, hi ha gent que li agrada doncs, tenir el cabell ros un dia, l'altre dia de color fosc, i sí, sí, és una manera de portar diferents estils en un temps curt. Sí, sí.
0: Doncs avui hem parlat amb l'Àlex Cano, assessor tècnic de Barcelona Peluques. Et tornarem a parlar, Àlex. Gràcies infinites per la brevetat i la concisió. Una abraçada, bonic, fins ara.
6: Gràcies, bon dia.
0: Adéu, adéu. Doncs crec que hem de posar punt i final. Acabem amb una pregunta de l'audiència, el 677-38-77-19. N'hi ha moltes, oi?
4: No, mira, sobre mites.
0: Epa.
4: La Ramona, sobre si la cervesa fa brillar més el cabell. I el Jordi també pregunta si l'oli d'oliva ho fa.
0: Veritat o mentida?
2: Mentida.
0: Mentida. Oh! Rapar-se els cabells sencers fa que creixin amb més força. Veritat o mentida?
2: Mentida.
0: Fer massatges al cuir cabellut estimula la circulació. Veritat o mentida?
2: Veritat.
0: Cal canviar de xampú perquè els cabells no s'acostumin? Veritat o mentida?
2: Mentida.
0: Llimona, aigua oxigenada i altres remeis casolans per tornar-se ros. Veritat o mentida?
2: Mentida, però sí que és veritat que els rossos, quan ho fan servir, sí que els hi declara una miqueta.
0: I si et surten canes, ja hem dit que aquells cabells no es multipliquen per 5. És una...
2: Mentida.
0: Avui hem parlat de cabells amb la Marina Garrido, especialista en tricologia i cirurgia capilar. Marina, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fran Domènech, que ens sentim demà.
4: Demà de què parlem? Gràcies.
0: Demà, mira, demà tornem amb els periodistes Ramon Hernández i Juanjo Villalba. Parlarem dels secrets que amaga la Sagrada Família. Oh! Brigitta, molt atenta.
1: M'encanta.
0: Demà expliquem coses que no s'han explicat mai a la ràdio.
4: Visca la solució.
0: Vinga, fins que se'ns acabin les respostes cada dia. Nosaltres a la una, la solució. Oh!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els metges tornen a la vaga, segons us pot avançar 3cat.info, ho faran el dimecres 17 de juny. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Aquesta serà la 12a jornada de vaga i s'emmarcarà en una setmana de mobilitzacions dels principals sindicats espanyols de l'àmbit sanitari. Justament ahir el Consell de Ministres va aprovar el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya.
2: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
1: La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges. En un comunicat, el Departament de Salut ha demanat al sindicat que s'assumi a un grup de treball creat per abordar la reorganització del sistema. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: El Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara, però, no està tancat.
3: L'ocupació marca nous rècords a Catalunya després que el maig hagi sumat 50.000 nous contractes de treball. Ara ja hi ha gairebé 4 milions d'afiliats catalans i el nombre d'aturats també ha baixat. On més ha disminuït l'atur és el sector serveis a les portes de la temporada turística d'estiu.
1: Aquest dimecres arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, The XX, Nicap, Gorillaz o Doja Cat. Les temperatures altes que ja tenim aquest any, combinades amb les pluges que hi ha hagut o que caiguin aquesta setmana, multiplicaran els propers dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
3: És una combinació que genera les condicions ideals per a la proliferació de plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plaga serà l'habitual de cada estiu.
4: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
3: Contràriament al que pot semblar, les temperatures extremes i les nits tropicals aturen l'expansió de plagues com la de mosquits. Una mesura bàsica contra la proliferació d'aquests insectes continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
1: Esports, triomf del Barça de bàsquet. triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També aquest dimarts, Madrid 97, Tenerife 98.
3: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo en derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
1: En futbol, el Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
3: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb el fins ara entrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador principal per les dues pròximes temporades.
1: I al torneig de tenis de Roland Garros, Alexander Zverev ha superat Rafael Hodar als quarts del quadre masculí i s'enfrontarà per un lloc a la final amb el txec Jakub Mensik, que ha derrotat el brasiler João Fonseca. Al torneig femení ja hi ha les dues primeres semifinalistes. Són la russa Mirra Andreeva, que s'ha imposat a la romanesa Sorana Cirstea, i la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la seva compatriota Alina Svitolina.
0: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
5: La millor hora del dia.

0: I hi afegiria més recerca i més esperança. Les malalties minoritàries o rares afecten una de cada 2.000 persones i n'hi ha 100.000. Cada vegada se'n descobreixen més, potser perquè es diagnostica més. N'hi ha que afecten sobretot les dones i avui en parlarem perquè són una realitat poc visible. Hi ajuden testimonis com la cantant Celine Dion, que té la síndrome de la persona rígida, o l'actriu Linda Hunt, que va guanyar un Oscar a la millor actriu secundària per interpretar el paper d'un home, el fotògraf Billy, a la pel·lícula L'any que van viure perillosament. Té síndrome de Turner i amb el seu 1,45 m li van dir que no se la prendrien seriosament com a actriu. Es van equivocar.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Roser Parera.

És una cançó tradicional francesa de Barbara Pravi, la que sentiu, però que aquí interpreta l'holandesa Emma Kok. Amb només 15 anys, davant de 12.000 persones i acompanyada pel llegendari violinista André Rieu, a Maastricht, ara fa 3 anys. Tenia un somni, ser cantant, tot i patir gastroparèsia, una malaltia rara de l'estómac que l'obliga a alimentar-se a través d'una sonda gàstrica.

Va ser un moment històric que continua acumulant milions de visualitzacions a les plataformes socials de tot el món. Una història de motivació i resiliència. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: La malaltia de Fabry, la síndrome de Turner, l'esclerosi sistèmica o la síndrome de Rett són malalties rares o minoritàries i algunes afecten, com dèiem, majoritàriament les dones. Parlem de malalties que per la seva complexitat poden tardar anys a diagnosticar-se i en el cas de les dones encara més a causa de les diferències dels símptomes i dels biaixos de gènere en l'atenció sanitària. I passem ja a saludar les nostres convidades d'avui, la doctora Maria Camprodon, que treballa la consulta de malalties minoritàries i metabòliques hereditàries de l'Hospital Vall d'Hebron. Bona nit, doctora.
1: Hola, bona nit.
0: I també la Judit Ortega, amb la síndrome de Turner. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Marga Massó, vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Bona nit.
3: Bona nit.
0: I Yolanda López Ruiz, pacient amb la malaltia de Fabry. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Si us sembla, comencem per la doctora Maria Camprodon. Què entenem per malalties minoritàries o rares?
1: Doncs, com has dit, no? Una malaltia minoritària és aquella que té una prevalència molt baixa. Es consideren que és aquelles que afecten a menys de 1 cada 2.000 persones. Aleshores, és veritat que la majoria, la del 80%, es diuen que són de causa genètica, tot i que també hi ha algunes, com has comentat, autoimmunes, com és l'esclerosi sistèmica.
0: I hem parlat de que n'hi havia, jo ho he dit a la portada, que hi havia 7.000 malalties rares, però creix el nombre d'aquestes malalties minoritàries amb el pas dels anys. Això és per què? Perquè es diagnostica més? Quin és el motiu?
1: Hi han hagut bastants avançaments, sobretot pel que fa a la genètica. Ara disposem de tècniques que són molt millors, com l'exoma, que ens permet diagnosticar malalties que fa uns anys no teníem ni constància. Aleshores, aquest número que abans eren 5.000, ara ja estem parlant de 7.000 malalties rares que es coneguin avui en dia.
0: I comentaves que són la majoria d'origen genètic. Què vol dir això?
1: Això significa que alguna variant patogènica, o sigui, mutació, per dir-ho d'una forma més comú, afecta algun dels gens que té la persona. O, entre altres coses, també poden ser cromosomopaties, és a dir, deleccions d'algun dels cromosomes que tenim.
0: Perquè això, que siguin moltes genètiques, vol dir que són hereditàries o no té per què ser totes?
1: No totes. És veritat que depèn una mica de si afecten el que es diuen els gàmetes, és a dir, si el material genètic dels nostres òvuls o espermatozoides no tenen la mutació. Llavors sí que es poden transmetre. Però hi ha altres malalties que són somàtiques, és a dir, que només algunes cèl·lules del nostre cos tenen la variant patogènica.
0: Estem a les dones i els dies i al començament també dèiem que algunes d'aquestes malalties afecten només les dones. Com quines?
1: Bueno, és una mica la llista que has comentat. De les més a destacar és la síndrome de Turner, sens dubte, però també hi ha altres malalties com Ehlers-Danlos, autoimmunes com esclerosi sistèmiques, l'infantiloleiomiomatosis també és bastant freqüent que sigui més en dones, les
0: porfíries... Ostres, no els havia sentit mai,
1: sí,
0: aquest nom, eh?
1: Són noms curiosos, són noms curiosos, és així.
0: I són malalties que costen de diagnosticar?
1: Sí, es parla molt de la odissea que tenen els pacients. Poden estar de mitja 5 anys perfectament anant voltant d'hospital en hospital fins que arriben algun centre amb experiència o algun doctor que hagi sentit a parlar, que tingui coneixement sobre tècniques diagnòstiques i poden arribar a fer-se el diagnòstic.
0: I, per exemple, aquest diagnòstic o aquesta odissea, en el cas de les dones, és encara més lent?
1: Sí, realment encara això passa. Per diferents motius, perquè és veritat que hi ha alguns símptomes, no? Potser una mica més inespecífics, com pot ser el dolor o una sensació d'ofec, que costa més que les dones siguin diagnosticades perquè, malgrat tot, encara es relaciona més amb estrès o amb símptomes més psicològics. Però també he de dir que potser, ja ens ho trobem, a la consulta diària, que també costa més que vagin a la consulta del metge. Jo crec que...
0: A les dones ens costa més.
1: A les dones,
0: més.
1: Sincerament, sí, perquè...
0: Per què? Perquè aguantem més el dolor? Perquè...
1: No t'ho sabria dir, però potser el fet de portar la casa, la feina, l'estar tot el dia amb aquesta sensació de portar-ho tot a sobre...
0: Fa que... És a dir, que tenim temps per tothom menys per nosaltres.
1: Sí, sí, ens passa, eh? Jo fa res, una pacient que tenim amb una malaltia greu mitocondrial, em va dir, no?, que el seu marit tenia una molèstia a l'ull i de seguida el va incitar al metge. En canvi, ella va estar dies amb febre, ofec, tenia una pneumonia i res, no va consultar fins que ja tenia uns símptomes bastant severs. I jo deia, home, no pot ser, sempre la cuidadora, també has de deixar que et cuiden.
2: Clar, clar. I quin acostuma a ser el tractament? Diguem, tenen cura aquestes malalties?
1: Sí, tractaments dirigits a aquestes malalties, només hi ha un 5% de les malalties que tinguin un tractament, i la majoria són simptomàtics, és a dir, no curen la malaltia. És veritat que ara s'està desenvolupant molta investigació, també el que es diu la teràpia gènica, que probablement en uns anys canviï una mica la perspectiva d'algunes de les malalties, però ara, avui en dia no.
2: Val. Precisament, com que parlem de malalties rares i minoritàries, els assajos clínics tenen biaix de gènere, també?
1: Durant molt de temps sí? Ha sigut així, i encara ara sí. És veritat que hi havia un biaix en què les dones, sobretot en edat reproductiva, no eren incloses dins dels criteris d'inclusió dels assajos, perquè no tenien el risc, no, de quedar embarassades durant l'assaig, i per això les excluïen. I molts dels fàrmacs que tenim avui comercialitzats estan basats en estudis que es van fer només en homes, i hi ha algunes diferències en quant a farmacocinètica biològica de les dones que no s'ha tingut en compte.
2: I si està fent alguna cosa, perquè ara, algun estudi ara, que sí que tingui en compte el gènere?
1: És veritat que ara es té més en compte. S'intenta incluir dones i homes en els assajos i en diferents edats, perquè això ocorria i s'han trobat problemes a l'hora de fer els tractaments, i això és així.
2: I aquestes malalties són minoritàries, són rares, no? Però amb nombre de recursos i atenció també són minoritàries?
1: Clar, això encara passa, és així. En general, els recursos sanitaris són escassos, intentem arribar a tot, però és veritat que falten psicòlegs, rehabilitadors i mancança de recursos per l'atenció adequada de tots els pacients.
2: I tu, per exemple, a la consulta, veus quin és l'impacte psicològic de tenir una malaltia minoritària?
1: Sí, és veritat que depèn molt del pacient, però és una malaltia moltes vegades genètica que et canvia el teu dia a dia, que implica un seguiment crònic a nivell hospitalari, múltiples visites, tenir en pensament, no, els teus fills, si estan o no afectes. Això té un pes molt important en tothom, lògicament, en el pacient i també en la família.
2: Mm-hmm. Doctora Maria Camprodon, tinc una curiositat. Per què el teu interès per les malalties minoritàries? D'on t'heu
1: sorgit? Sembla mentida, però ja porto com gairebé 10 anys treballant en això. La veritat és que com a internista tinc un interès, no, en les malalties complexes, i veure alguns pacients durant la meva residència que tenien una malaltia minoritària em va fer decidir-me per estudiar-les més, per investigar, perquè estic també en investigació, i intentar millorar, pues, l'atenció dels pacients. És així. Bueno, és molt de temps, molt esforç, però ho intentem fer el millor possible.

0: Hem parlat amb la doctora, ara hem de parlar amb la pacient, amb la Judit Ortega, que tens 28 anys i tens la síndrome de Turner i, a més, estàs embarassada.
1: Correcte.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: A veure, Judit, què és la síndrome de Turner? Explica'ns, a veure si ens ho pots explicar, diguem, amb un llenguatge planer, que segur que sí. Segur que sí.
1: A veure, doncs mira, la síndrome de Turner és una afectació del cromosoma X de la dona, ¿vale? És una falta parcial o total de l'aspa del cromosoma X de la dona, ¿vale? Això que percuteix, doncs, bueno, una de les crítiques principals del Turner és la talla baixa, ¿vale? I els problemes de fertilitat, no? Ens hem de punxar hormones de creixement per créixer, per substituir, bueno, per aquesta hormona substitutiva per créixer. I després, doncs, cada dona, cada nena és un món, cada nena i dona doncs, tenen la seva patologia diferent, no som totes iguals. En el meu cas, doncs, mira, tinc tiroides, tinc pèrdues d'audició per moltes otitis constants, som molt propens a otitis, estic operada, i, bueno, i tinc una malformació aquí al Covid del colze, i en el meu cas, pues amb el que m'ha afectat a mi.
0: Uh-huh. I quan t'ho van diagnosticar?
1: Als 6 anys.
0: Als 6 anys, ja?
1: Correcte.
0: I, diguem, com va començar tot? Què va notar la teva família o la teva mare, suposo?
1: Doncs tot va ser gràcies a la meva mare, perquè, bueno, intuïció de mare, no? Jo sempre li he dit, perquè tot va començar que jo utilitzava talla de roba, més petita era que em tocava, era molt petita, molt menudeta, i veia que alguna cosa no anava com acaba d'anar bé. I llavors, doncs, bueno, lluitava amb els metges i li va costar molt que li fessin cas, però metge tras molts moviments, doncs em van fer moltíssimes proves, fins que ja van donar amb el síndrome de Turner, i aquí ja vam poder començar el tractament hormonal, amb l'endocrí, i, bueno, i he començat tot el procés.
0: I amb aquest tractament hormonal, què vas aconseguir? O...
1: Créixer una miqueta.
0: Vale. Doctora, si vols dir alguna cosa respecte... No. Perquè crec que la malaltia aquesta no és hereditària, no?, la Turner? O sí?
2: O sigui, el problema que tenen les pacients amb Turner és que es produeix una infertilitat bastant important per disfunció ovàrica. Aleshores, això implica moltes dificultats a l'hora de tenir fills. Però és veritat que normalment, no sé el cas de la Judit exactament, però moltes vegades s'han de fer ovodonació.
1: Sí, correcte.
0: Clar, perquè ara m'imagino que els oients es preguntaran infertilitat i com ha anat això, no?
1: Sí.
0: Que estàs embarassada.
1: Sí, sí.
0: Com ha sigut aquest procés?
1: Doncs mira, jo ho explico. Com m'ha dit la doctora, és per ovodonació, ¿vale? Que és un òvul donant amb l'esperma del meu marit, ¿vale? I fan el procés i a mi m'han ficat directament l'embrió.
0: I estàs embarassada?
1: Sí, i ha funcionat.
0: Molt bé, perfecte. I aquest nou estat, és a dir, has notat alguna cosa? T'ha greujat a tu algun símptoma de la teva malaltia o no? O és més psicològic i estàs preocupada, no?
1: Ja estava molt preocupada abans, però m'he informat molt bé abans de fer el tractament i la veritat que he de dir que a dia d'avui estic bé i no he notat cap diferència. Sí que és vital que és un embaràs molt de risc, que estic molt controlada, tinc analítiques cada mes, cada 2 setmanes estic anant a l'hospital a fer ecografies i visites. És és molt pautat, és molt controlat i pautat, l'embaràs.
0: Però estàs molt contenta i fa molta il·lusió.
1: I
0: evidentment, malgrat totes les dificultats, doncs
1: sí,
0: has decidit tirar endavant.
1: I tant.
0: Tornem una mica doncs, fent la radiografia de que t'ho van detectar als 6 anys. Com vas viure tu la malaltia durant la infància i l'adolescència? Vull dir, quin record en tens, no? Del teu pas, m'imagino, per l'escola, per l'institut...
1: Bueno... Jo sempre he dit que tinc molta sort perquè la meva família ha estat sempre. La meva mare sempre m'ha explicat des del minut zero tot. Ha sigut un gran suport a la meva família. Com ho he viscut? Doncs, bueno, al col·le sí que és veritat, i a l'institut que sí que és veritat que m'han fet bullying per talla baixa. He patit molt bullying per talla baixa. En el tema dels estudis també ha sigut complicat perquè em costaven. Hi ha coses que em costaven. Tenia un ritme més diferent al de la classe, una mica com més lent, diguem-me. I necessitaven adaptacions i, bueno, pues a l'institut pues, quan ja és més conscient no és fàcil, no? Però, bueno...
0: Jo trobo increïble això de que et puguin fer bullying per la talla baixa, no? Sí, em sembla que ja estàvem una mica més evolucionats i que no... Vull dir, tu has patit, tu ets un testimoni, ho pots dir, no? Que això te va suposar... I això et va suposar a nivell psicològic, no sé...
1: Sí, sempre he tingut complexa de talla baixa. A dia d'avui sí que és veritat que ja sóc adulta, ja veus com diferent... Però en aquella època és com, buah, no m'agrada ser baixeta, saps? Sí, he arribat a tindre complexa i sí, ho he passat molt malament. Però bueno, ja sóc adulta i ara és una altra etapa, però sí, no ha sigut gens fàcil, la veritat.
0: Tu ara treballes en una escola.
1: Sí, correcte.
0: No, vull dir, estàs activa o ara arrel de l'embaràs?
1: Ara estic de baixa per l'embaràs.
0: Però tu treballes en una escola,
1: sí.
0: Vale? I a dia d'avui encara hi ha comentaris a l'escola, que et facin comentaris a tu, diguem, per la teva condició, per la teva malaltia, o que hagis tingut alguna, no sé, alguna vivència, alguna experiència de poca comprensió.
1: Sí, correcte. No tots els casos són iguals, vale? Però en el meu cas sí que és veritat que en la feina no ha sigut molt difícil, perquè estic en un col·le, vale? I no ha sigut fàcil, perquè és el que he dit, jo... Capaç, o sigui, jo soc com tothom, però sí que és veritat que en algun cas necessito pues, més facilitats, com més necessitat, com més adaptacions, i sí que és veritat que no m'han donat aquest temps, ¿vale? Bueno, sí, alguna, a la mínima que t'equivoques, pues et jutgen, no entenen que tens una discapacitat, ¿vale? Llavors, si t'equivoques o necessites ajuda, no me l'han donat, ¿vale? No han entès...
0: Diguem, no hi ha hagut comprensió, no hi ha hagut aquesta...
1: No hi ha hagut comprensió, hi ha hagut un matxaque i, bueno, i ho he passat malament perquè, bueno, sí, he tingut que parlar moltes vegades amb la directora per tema de companyerisme, però no, d'alguna manera, no s'acaba d'entendre, no, que pots tindre dificultats en segons quines coses i necessites ajuda, però, clar, també has de saber fer la teva feina, no? És el que m'han
0: transmès.
1: Sí, és el que m'han transmès a mi, no? De que, no, si tu tens una titulació has de saber fer la teva feina. Ja, vale, sí. Però hi ha coses que per experiència no sé o hi ha coses que em costen, no? I aquestes adaptacions pues, no me les han donat.
0: Molt bé, Judit. Al teu costat hi ha la Marga Massó. Tu tens una filla de 25 anys amb la síndrome de Turner i ets vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. En el teu cas, la teva filla, quan se la va diagnosticar? Va tardar molt?
3: Bueno, en primer lloc, em vull dir que la Judit també és co-vicepresidenta.
0: Ah,
3: nosaltres a l'associació hem posat una presidenta que no és Turner, de moment, i estem apostant cada vegada més perquè vagin pujant persones Turner a portar l'associació i nosaltres anar-nos quedant, amb la qual portem la copresidència, però dic que, bueno, és una presidenta, una vicepresidenta increïble, la Judit. O sigui, molt bé, molt bé.
0: Fantàstic.
3: S'ha estrenat aquest desembre, i de 10, molt bé. A la meva filla,
0: Sí, quan li van diagnosticar? I
3: la vam diagnosticar
0: molt.
3: Que tenia 5, que faria 6 anys. També molt semblant. La història és molt semblant a la de la Judit. També va néixer el meu fill quan la Núria tenia 3 anys. I als 3 anys i mig ja no li tocava revisió, perquè van de 3 anys van a 4. Però vaig dir, la porto a revisió juntament amb el meu fill i vaig dir que no creixia. Ella ja havia tingut problemes de mobilitat, havia començat a créixer, a caminar més tard. Durant l'embaràs també va ser una nena molt petita, de retardament de creixement intrauterí. Ja anàvem veient coses. Pels 3 anys i mig vaig dir, és que estava... pesava 8 quilos, o sigui, 3 anys i mig, 8 quilos, era molt petita. Aleshores, en aquell cas, la Núria el que tenia era molt mal de panxa, sempre tenia mal de panxa, i això va ser un viatge pels doctors, perquè de seguida vam anar a gastros, anar a molts gastros. Li van fer 2 biòpsies d'estómac, pensant-se que seria que tenia alguna intolerància al gluten o així, i al final una doctora Granollers ens va dir busqueu un bon genetista. Aleshores vam canviar de pediatre, el que dèiem, anar buscant, vam canviar de pediatre, vam anar al doctor Pou, i el doctor Pou diu, uf, ja t'han vist tots els millors professionals de Barcelona, comencem de zero, full en blanc, Vam anar a Sant Joan de Déu, Fulla en Blanc, i ABC, de quan són petits, que toca pues, genetista, aquests anàlisis, aquests altres, i amb l'anàlisi genètica sortia el síndrome de Turner.
0: Sí, sí, doncs es confirma lo de l'odissea que deia la doctora. En aquest cas, no, pacient, amb la Judit, i tu, mare d'una pacient, noto que és molt important, no?, que la família estigui donant suport i bueno, per tu, Déu-n'hi-do, no?, com ho vius, no?, m'imagino.
3: Bueno, jo quan vaig arribar a casa, li vaig dir a la meva sogra, dic, ens ha tocat la loteria, perquè per tot el que podia ser, la Núria, pues, bueno, té una delació petita i bueno, no sé, a mi em va semblar que ho portaríem bé i no... Un cop saps, ja comences a créixer, no?
0: Clar, a vegades l'important és això, és a dir, que li puguis posar nom i dir, vale, d'acord, aquesta incertesa és això.
3: L'única pega que té el fet de... Això potser ho pots explicar millor tu, però l'única pega que té el fet de que sigui els 6 anys és que s'han perdut 6 anys d'hormona del creixement. No?
0: Ah, clar.
3: Sí. I clar, i... Bueno, i amb el tema que abans li comentava la Judit també, el tema del creixement, la Núria ho va portar molt bé, el creixement, ella era molt, és que era molt poca cosa, i quan vam saber que tenia el síndrome de Turner, va arribar a l'escola, va dir, tinc el síndrome de Turner i amb aquest llapis, no, el d'injecció, me curaran. I a mi a l'escola em anava trobant els pares i em anaven dient, ai, felicitats, felicitats, ja sabeu què té la Núria, felicitats. I perquè ella mateixa havia pujat a la classe i els havia dit, perquè no li vaig deixar portar el llapis, li vaig deixar portar el paper amb la foto, i els havia explicat als nens de la classe i tot. I llavors, a partir del metro 30, la doctora que tenia deia... si feia creixia 2 centímetres. Núria, un regal de 2 centímetres. I la Núria arribava a l'escola i deia, un regal de 2 centímetres. O sigui, ho anava transmetent i ho anava vivint amb els...
0: Amb
3: el qual el bullying per talla baixa no l'ha patit.
0: No. Pues això és fantàstic, no?
3: Ella en el seu cas no l'ha patit.
0: Tu, com explicàvem abans, ets vicepresidenta de l'Associació de la Síndrome de Turner a Catalunya. Ja has comentat que la presidenta no té síndrome de Turner.
3: No.
0: Això perquè, vull dir, perquè heu decidit que sigui així, o, bueno, ja ho has comentat, no?, que potser serà una mica més endavant, més
3: bueno, va començar una
0: paulatino, no?
3: Sí, va començar una família a fer l'associació, i van ser tres germanes, i van fer els estatuts, i una mica els estatuts van ser això, no? La presidenta que no tingui síndrome de Turner, la vicepresidenta que sigui una co-vicepresidència. I aquests estatuts estan fets així, i ja fa més de 10 anys que estan així. De moment els mantenim, però amb l'ànim ja de la propera junta, que és d'aquí 3 anys i poc, de fer el canvi. Perquè això ja ho hem vist a les associacions de Madrid, la d'Andalusia, que ja han fet el canvi i que funciona correctament i molt bé.
0: Aquesta malaltia afecta només a les dones, i a l'associació només hi ha dones?
3: No. A l'associació hi tenim, som 82 socis, 40 són afectades de Turner, i tenim les famílies directes també, i els pares estan molt involucrats també, molt.
0: I amb aquesta associació, com ajudeu amb aquestes dones amb síndrome de Turner?
3: Mira, nosaltres hem vist que hem tingut la necessitat de dividir l'associació en diferents reptes segons l'edat de les personetes, no? Hem fet el que són la infància, llavors adolescència, no, joves, que diem, i el sènior.

0: la incorporació del món laboral és el psicològic. Psicològic perquè moltes vegades hi ha uns trets d'autisme, uns trets que són noies molt, molt summament sensibles, i tot això requereix un acompanyament psicològic que malauradament ha de ser privat, perquè no a nivell
1: des de la
0: públic,
1: pública no hi és.
0: No, és que no el trobem, no hi és.

0: Doctora Maria Camprodon, veia que senties amb el cap, vols afegir...
1: No, perquè he acompanyat, no, a la Yolanda i a tota la seva família en el diagnòstic, en el tractament. Jo sé que com ho ha passat el seu fill, malgrat que jo visito adults, però estem com molt implicats. I sé que ha sigut dur això d'haver de venir cada dues setmanes a posar-se un tractament endovenós, el fet de, no, tan jove, sentir-se bé però estar vinculat a l'hospital, perdre classes, no és fàcil d'assumir per ningú. Però jo crec que ho han fet molt bé, han estat molt units en tota aquesta peripècia i que ara, pues, estan molt millor i que amb el tractament, amb la investigació hem aconseguit tractaments orals que gràcies a Déu, pues, milloren també la qualitat de vida dels pacients.
0: Perquè quan et detecten una malaltia minoritària, vull dir, a banda de que entenc que per una part hi ha un descans, no?, com explicava la Marga Massó, de dir, ostres, ja està, ja sabem el què, perquè això és una odissea, quin consell d'algú que ens estigui escoltant li donaries, no? De dir com afrontar-ho o com...
1: Jo sempre els dic als meus pacients, no és una cosa que hagin pogut decidir, hem de tirar cap endavant i intentarem conjuntament fer el seguiment i minimitzar el màxim possible com els afecta en el seu dia a dia. Jo tinc una companya que és una meravella, que és la meva infermera, que és gestora, que fa el màxim per intentar ajuntar visites, per intentar que tots els professionals de les diferents disciplines ens coordinem i fem una atenció que intentem que sigui molt individualitzada. Però, bueno, és un camí que fem conjuntament amb els pacients, és així.
0: Clar. Marga Massó, des de l'associació, bueno, he vist, he llegit, no?, que en els darrers anys hi han hagut alguns avenços, no? Per exemple, el cribatge neonatal, no?, que ha fet que hagi baixat una mica el nombre de nenes amb síndrome de Turner. És així o no?
2: És molt complicat de...
0: Sí? D'explicar, doncs.
2: Bueno, no és que sigui... És complicat pels que hem sigut mares de noies amb Turner, no? Al final, el cribatge neonatal el que fa és, durant l'embaràs, pues se sap que les noies tenen Turner i les famílies, bueno, la parella pot decidir si avorta o no avorta, no? Aleshores, em comentaven, aquesta setmana teníem dades de que ja es detecten 14 nous Turner per setmana, i no les veiem perquè pràcticament totes s'avorten, no? I les que arriben a terme, pues, de moment estan prou bé, no? Jo crec que les famílies que decideixen que tiren endavant, l'embrió es veu molt bé i bueno, es tira...
0: I aquesta detecció... Sí,
1: doctora? No, només puntualitzar, perquè digues, clar, quan digues. Diem cribatge neonatal, moltes vegades es relaciona més amb la prova del taló, que és una cosa diferent, que és per 26 malalties, però sí. No és el cas. Clar, normalment això que ha explicat la Marga és més d'estudis cariotips que es fan... abans de quan estàs embarassada, i que és veritat que ara hi ha molta tendència a fer un estudi en sang perifèrica per detecció de cèl·lules embrionàries i que es detecten, pues, moltes malalties d'aquest tipus. El que sí que és molt important, no, és que quan t'ho diagnostiquin, anar a un lloc on t'expliquin molt bé què implica, quines repercussions, no, a nivell neurològic o no, quin seguiment ha de fer en cas de tirar endavant a l'embaràs, perquè si no hi ha molta desinformació i, clar, la pacient es pot quedar molt agobiada en tot aquest estudi.
0: I això t'ho poden detectar amb una analítica de sang?
1: És en sang perifèrica, sí.
0: Val. I no sé si té res a veure amb aquest projecte Vinex.
2: Bueno, el projecte Vinex és que ens fa molta il·lusió, perquè sempre diem que no hi ha investigació, i en el cas del síndrome de Turner hem tingut la sort de formar part del projecte Vinex, que es tracta d'un estudi que estan fent per poder detectar malalties minoritàries amb el fenotip, amb un mòbil, fent un escaneig amb un mòbil i altres diagnosis. Qualsevol doctor en el seu despatx, no?, pot preveure quina enfermedad rara pugui tenir un infant. Han agafat, s'ha escollit el síndrome de Turner perquè es necessita una prevalència alta, i en el cas del síndrome de Turner en principi som un de cada 2.500 dones, i de moment s'està fent l'estudi amb les nostres sòcies, no?, que han participat pràcticament al 100%, i amb això sí que faig una crida que tant Turner com hi ha gent que ens escoltin, que sisplau, que es posin en contacte amb el projecte Vinext o amb l'associació, perquè ens necessitem...
0: Pots aprofitar, si vols, no sé si teniu Instagram o si teniu un telèfon, si aprofiteu per donar-lo a les xarxes socials.
3: Sí, mira, tenim Instagram, que és AST, Síndrome Turner de Catalunya, així que us animo a que ens sigueu i així aneu veient el que anem fent.
0: Clar, molt bé. No sé, m'agradaria donar un missatge positiu. A veure, el tema de la investigació, doncs, que ha avançat tant, ja ho és, no? Però, no sé, què podríem dir de positiu?
1: Bueno, jo crec que és molt positiu l'estar fent aquest programa, com un exemple de que aquesta difusió de les malalties minoritàries ho agraïm, creiem que s'ha de donar encara més informació, no?, per ajudar el diagnòstic, però també per ajudar a entendre els pacients que estan afectes i que no es trobin en aquestes situacions que ens explicava la Judit o la Marga, no?, i que tots visquem en una convivència millor.
0: Marga?
2: Bueno, jo us agraeixo moltíssim que ens hagueu convidat per donar a conèixer l'Associació de Síndrome de Turner. El dijous passat vam estar a Vall d'Hebron amb Cafè d'Herba a organitzar, no?, la diada o el fòrum de les enfermedats minoritàries. Allà es va veure la gran importància que tenim les associacions, sobretot en l'acompanyament familiar i sobretot en la part psicològica, no?, perquè per sort o per desgràcia la sanitat pública, la part psicològica és escassa, i llavors, pues, bueno, nosaltres podem fer aquest acompanyament i crec que podem fer una feina molt bona.
0: He de dir als oients que la Marga Massó és la culpable de que se faci aquest programa, perquè ella és qui ens va escriure, no?, i ens va demanar una mica, doncs, això, no?, poder donar a conèixer aquesta malaltia. I bé, si es tracta d'això, no?, de donar-li visibilitat i també potser una mica trencar estigma, no?, hi ha molt estigma amb les malalties rares? A banda de sí, per què? Digue'm per què. Vull dir, què us diuen la gent o...
3: Bueno, és un estigma perquè és com desconegut, no? Hi ha algunes enfermedades minoritàries que no s'acaben de conèixer i, bueno, estigma de lo que és diferent és jutjat, no? Algo diferent, pues, inconscientment, pues, és com raro, jutjable, és diferent. I això, pues, no...
0: I us agrada la denominació de... Bueno, que es diu malalties minoritàries o rares? O no? O la paraula rara, no hi ha cap problema?
1: Jo no, normalment dic minoritària. La veritat és que no m'agrada gaire la part de rara, que és normal avui en dia.
0: Clar, és que això seria un programa, eh?
1: Per això.
0: De dir que quina és la normalitat i quina no és la normalitat. Un dubte que m'ha quedat. Les malalties minoritàries, quin impacte tenen en etapes específiques de la vida de les dones? Per exemple, com l'embaràs, la regla o la menopausa. Té més incidència o no
1: incidència,
0: té per què?
1: Incidència no, perquè el fet de ser genètiques normalment debuten a edats infantils, tot i que moltes d'elles es diagnostiquen en edats adultes, però és veritat que el pacient viu certes etapes amb majors dificultats. El tema de l'embaràs, no?, el tenir una malaltia genètica que impliqui, pues, el que és un fer una in vitro, tot el que és l'extracció, no?, d'òvuls, fer la in vitro, és una situació tan estressant per qualsevol dona, doncs més amb el risc m'he d'assegurar que no transmeti la malaltia. Ostres, és que això no es pensa ni hi ha acompanyament en aquesta situació, entre altres coses, però és un punt a destacar, no?
0: Ha passat el temps volant. Acabem aquí. Moltíssimes gràcies, doctora Maria Camprodon, Judit Ortega, Marga Massó i Yolanda López Ruiz. Gràcies a totes, bona nit, i esperem haver contribuït, doncs, a que les malalties minoritàries tinguin més visibilitat.

0: en aquest últim tram del programa anem cap a França per parlar amb la nostra col·laboradora, Letícia Fuentes. Bonsoir, Letícia.
1: Bona nit, com esteu?
0: A veure, ho he dit bé, això? Bonsoir, bon nuit, com amb aquesta hora, què seria?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Oh, l'he perfecta.
0: L'he encertada. Avui, Letícia, ens vols parlar d'una aplicació creada per dos estudiants de Normandia, després d'una experiència personal que van tenir impactant. Es diu Drive Lady i ofereix una alternativa segura per compartir cotxe a les dones franceses. Letícia, un servei de viatge més segur per a les dones. Com funciona?
1: Doncs, com deies, és una aplicació creada per dos estudiants de Normandia durant els seus estudis universitaris, com un projecte que havien de fer, que té com a objectiu oferir viatges més segurs a les dones franceses, però al mateix temps crear una comunitat de confiança. L'app que es diu Drive Lady és basada en un principi molt senzill, que és permetre que les usuàries ofereixin o busquin viatges amb altres dones del seu entorn i crear també al mateix temps un entorn segur. Hem parlat amb les creadores i ens expliquen com va sorgir aquesta idea. Les escoltem.
2: Avui a França més d'una de cada dues dones se sent insegura quan es desplaça en transport públic. Per a una dona tornar a casa amb tranquil·litat pot ser molt complicat. Sovint es pregunta quina ruta ha de seguir, com tornar, o si hauria d'intentar anar acompanyada d'amics. En canvi, el 89% diu que se sent més segura entre dones. A partir d'aquí va néixer Drive Lady. Des del seu llançament hem rebut molt bons comentaris. Ens agraeixen perquè ara poden tornar a casa amb més tranquil·litat i seguretat.

0: Letícia, un dubte. Com s'asseguren que darrere de la pantalla hi ha una dona i no un impostor?
1: Doncs per garantir aquesta seguretat i que no sigui un impostor, el registre inclou, el registre de l'aplicació de les dones que vulguin oferir o busquin viatges, inclou la verificació d'identitat. Com dèiem, l'objectiu al final és crear una comunitat fiable i solidària cap a les dones. Un cop registrades, les usuàries poden veure els viatges disponibles, connectar amb altres dones, reservar i pagar directament a través de l'aplicació.
0: Ah, molt bé. Aquesta app, doncs, és gratuïta?
1: Sí, sí, és gratuïta i la podeu trobar tant per Android com per iPhone. De moment només funciona a França, però també la pot descarregar qualsevol dona que estigui pel país de pas i necessiti aquest servei. També poden trobar més informació al perfil d'Instagram de DriveLady, @DriveLady, on no només ofereixen informació sobre aquesta aplicació, sinó que també, amb l'objectiu de crear aquesta comunitat, organitzen activitats per dones, com per exemple el 14 de juny organitzaran un taller d'autodefensa per dones.
0: Ostres, van fortes, eh?
1: Sí, sí.
0: A banda del viatge, hi aniràs tu el 14 de juny amb aquest taller d'autodefensa per dones o no?
1: Doncs no ho sé, però sí que m'han dit que bueno, estan creixent i que de moment estan fent petites activitats, però l'objectiu és seguir reformulant l'aplicació perquè no només es quedi a França, que arribi a altres països, que sigui creixent i fer moltes més activitats. De fet, són noies molt competitives i tenen moltes ganes de fer coses que ajudin a les dones a estar més segures i a gaudir dels carrers amb tota seguretat.
0: Entenc que no l'has usat, no?
1: No, jo encara no. No, la veritat que no. És veritat que jo vaig molt amb bici, haig de dir. Llavors, encara no l'he utilitzat, però sí que després de parlar amb elles, sí que he estat mirant una mica com funciona i la veritat és que està molt bé, perquè és això, no?, que
0: les persones... Què és el que t'ha cridat més l'atenció, diguem, del funcionament o què és el que has trobat que és més pràctic o que pot ser millor per les dones?
1: Mira, a mi el que més m'ha agradat és saber que la persona que està registrada ha passat un filtre de seguretat, que és una dona, que l'aplicació guarda totes les dades d'aquesta persona, de la persona tant que s'ofereix com la persona que busca, que és un espai segur, sobretot, i al final que el disseny de l'aplicació no és molt diferent que altres aplicacions que ja coneixem, com Cabify o Uber, però sí que és veritat que el punt més fort que té aquesta aplicació és sobretot la seguretat, no només per les dones que viatgen, sinó també que estàs en un entorn segur. I això és el que m'ha agradat més, la veritat.
0: Letícia, fa unes setmanes tu mateixa vas col·laborar aquí al programa i ens vas explicar, recordo, una campanya també al metro de França.
1: Sí.
0: Ara ens comentes el tema aquest d'aquesta aplicació, la DriveLady, no? També com una alternativa segura per compartir cotxe a les
1: sí.
0: dones franceses. Què passa amb el transport públic de França? Ens hem de preocupar? Què passa? Diguem que les dones se senten més vulnerables o no? O és una cosa...
1: Doncs, aviam, no és un tema d'opinió. Molta gent ho pot pensar, però en veritat, i les dades són les que són. Per exemple, ara mateix, fa unes setmanes, com a Catalunya, hem patit una onada de calor, i només en aquestes dues setmanes d'onada de calor, els casos d'agressions sexuals al transport públic i als carrers de París han crescut un 30% només en dues setmanes.
0: Què dius?
1: Contra les dones. Sí. Llavors, és un problema d'educació, és un problema de no saber compartir un espai públic amb les dones. Això ja és jo crec que és una opinió personal meva, però crec que va molt per allà. És un problema d'inseguretat en el transport públic. És veritat que les persones que fan això, la policia sempre, quan explica les dades anuals, que no només el 30%, cada any, en els dos últims anys, les agressions sexuals al metro de París han crescut un 11%. El que diuen és que la gent que fa això són persones expertes que saben quan ho han de fer, quan hi ha més gent al transport públic, quan estem més enxugats al metro, aprofiten aquest moment. També és veritat que als passadissos del metro de París, per exemple, hi ha molts racons, molts punts morts on no, la càmera no arriba, on... Bueno, és molt més fàcil agredir sexualment o agredir a una persona. Llavors, tota aquesta gent que fa aquestes coses, malauradament la policia ha reconegut que són experts i que saben a qui fer aquestes coses, quan fer-lo i en quins moments, no?
0: Doncs, Letícia, que es posin les piles a França, perquè volem,
1: sí, sisplau,
0: volem venir i volem anar amb transport públic i volem estar molt tranquil·les i que no ens passi res.
1: Totalment.
0: Letícia Fuentes, periodista corresponsal a París, a La Sexta i al Periódico, gràcies i bona nit.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: I ha arribat l'hora del comiat i de dir-vos que les dones i els dies el fem Mireia Dalmau, Montse Comellas, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i avui qui us parla, Roser Pereira Moragues. I us preguntareu què farem demà? Doncs ara mateix us ho explico. Demà parlarem sobre com ser bibliotecària. Poca broma, I també entendrem per què protesten i què suposa. Què suposa ser dona, què suposa ser bibliotecària i per què protesten. Així que demà el programa serà molt reivindicatiu i aquí estarem per explicar-ho, per acollir-les i també per donar visibilitat, doncs, a aquesta problemàtica. Moltíssimes gràcies, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Escoltarem Turull i la resposta de Feijóo.
2: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
1: A la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez. Ha desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista i després convocar eleccions generals.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat.
1: Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la dotzena jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya que per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
5: Diverses ONGs, però drets humans, critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebra l'enduriment en la política d'asil.
1: Avui arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, Gorillaz o Doja Cat.

0: El cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars.
1: L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és un dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes com Spotify, cosa que fa més atractiu al seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També jugat aquest dimarts la derrota del Real Madrid contra el Tenerife per 97-98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador per les 2 pròximes temporades.
2: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 3 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran, amb fresc a les comarques de l'interior. I al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus. Déu-n'hi-do. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Llançà el sol sortirà a les 6 i 12 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per això arrenquem amb aquesta cita de l'exciclista Miguel Indurain, que diu: no s'ha de tenir por a perdre. De fet, jo he perdut moltes més curses de les que he guanyat.
0: Ho estava explicant la Lara en un 3 i no res. Hem arribat ja a la meitat de la setmana. Molts ens escolteu fent el primer cafè, d'altres ja sou al cotxe de camí de la feina. Els més valents esteu practicant una mica d'esport i segur que moltíssims encara esteu treballant o ara mateix sortiu de la feina. Per tots vosaltres, avui us volem acompanyar, com deia Lara García, damunt d'una bicicleta.

0: Vives i Shakira van cantar plegats La bicicleta, una cançó que s'enganxa com una mala cosa i que ens recorda que precisament avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Tenim dies mundials per parar un carro i avui li toca a ella. Aquesta data va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius. Els beneficis són múltiples i la gran majoria de nosaltres recordem quan el pare, la mare o algun familiar o amic ens va ensenyar a anar amb bicicleta. I possiblement també recordeu el primer dia que vau aconseguir treure les rodes petites i fer les primeres pedalejades amb aquella bici que teníeu quan éreu petits. Per tant, celebrem que amb un parell de pedalejades més arribarem a les 6 i el més important, esperem que aquest dimecres vagi sobre dues rodes.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maia, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Àlex Bosch, per cert, també, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estareu d'acord amb mi que el món està dividit entre dos tipus de persones. Les persones a qui li piquen els mosquits i les persones
2: pensava que
0: mai
2: rep
0: una picada.
2: Pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
2: normals.
0: També. Molt bé, també. Els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
2: Ja fa dies que n'hi ha per casa,
3: molt
2: de mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls. Em sap greu pels animalistes defensors dels mosquits, però intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo sóc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
2: És horrible que a 2 del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: Sí. A part, us piqueu l'orella? Perquè jo em pico l'orella.
2: No arribem a aquesta estupidesa, que no li explicaràs.
0: No, és que jo el veig molt a prop, dic, si pico el mato.
2: Sí, si el
0: què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? Jo m'ho pregunto sovint.
2: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
2: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara, no m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil, o l'Ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricardo Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. A nosaltres, en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8, i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després...
0: La pregunta és... Haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
2: Si ho va fer amb un tractor...
0: Per això.
2: T'imagines el Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro?
0: No m'estranyaria gens, eh?
2: A darrere ho podria, però dir que sobre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat, o sigui, la ruta sencera del Papa una setmana abans per veure com respiren, com la preparen i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
0: Benediccions, Maiol Roger.
2: I bé, ara no va a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
0: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
2: Doncs bona nit als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
0: Amb només 2 minuts arribem a 5:45 del matí. Què tal, Àlex Bosch?
3: Molt bé.
0: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema, sí, que ja a primera hora va ser protagonista.
3: Tim Paine.
0: Del món de Tim Paine.
3: Nosaltres només portem...
0: Un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
3: Només portem qualitat. A més, home, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial. Jugaven contra la potent Haití i han perdut 4-0.
0: Sí,
3: i a més,
0: Paine,
3: algun gol... es veu que és atribuïble a Tim Payne, que es veu que no ha jugat massa bé tampoc.
0: Pobre Tim Payne.
4: Però
0: era titular, però és que està nerviós, està pujadet, està pujadet.
3: Se sent doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
3: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de mig quilòmetre per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera mexicana, però està a la frontera, just a la frontera amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests d'un super 24 hores,
0: sí,
3: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
0: Se li estava dient a la poli a la cara,
3: que la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del mig quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa un metre i mig d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
0: Home, si ho fas bé.
3: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
0: Pensa que deies sistema de wifi altaveus per escoltar música.
3: Sí, podria ser.
4: Només falta això.
0: És no m'estranyaria.
3: Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
0: Clar.
3: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
0: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
3: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
4: Ah, m'encanta això.
3: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
0: Clar.
3: La droga entrava dins de les maletes a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema que els agents de CSI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
0: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja,
3: baratet,
0: per 4 dòlars de res.
3: Ja tenies aire condicionat.
0: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges... Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fas un minut d'un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
0: Què et passa, Lara?
4: Dic que faig
0: Vinga,
4: uns
0: arrenca,
4: badalls
0: arrenca,
4: aquesta
0: Lara,
4: hora.
0: Vinga, arrenca, Lara, va,
4: que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
0: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable.
4: En qualsevol moment em cau un ull. T'ho dic. No, li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah, no, això segur.
4: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Bé, en tot cas...
4: Tot això
0: sí.
4: Pot ser, val?
0: Sí, no.
4: Quedes avisat.
0: Sí, clar. I què faig jo?
4: Recollir-me l'ull? Posa música. Recollir-me l'ull?
0: Ara que està tossint.
4: Ara no està tossint ningú. Lara parla perquè, si no... No soc jo, eh? Jo només badallo, no tinc ni forces per tossir.
0: De veritat.
4: És que estem...
0: Ah, no, home, no.
4: No passa res. No, només fico un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
0: Sisplau, tu també. Vinga, va.
4: Estic molt malament avui.
0: De què parlarem poc, Marta?
4: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma d'Oreo.
6: 3.500 o 5.000 moneda al aire?
7: Sí.
6: Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, Entonces, yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no me aceptabas. Pero me parece divertido. ¿Cuánto?
7: Ganaste 3.500.
6: ¿3.500? Me sabe mal, Cristian, ahora 3.500. Te sabe mal una polla, es una pasta.
7: Ya.
6: Me sabe mal, pero me sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
7: Venga, va.
4: S'han jugat tot a Cara i Creu. I s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de Lamine Yamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92 o el primer Monopoly que van fabricar a Espanya. En qualsevol cas, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre.
0: A mi lo de l'antorxa m'encanta.
4: El primer Monopoly, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
8: Jo l'antorxa, l'antorxa mola.
4: Antorxa mola.
0: I què vas el diumenge a passejar pel mercat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
8: A la nit no encens la llum.
0: Tira, tira. Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa... Lara, sisplau, per favor.
8: No sóc jo, Ara ja semblaré aquí.
4: Està bastant ben aconseguit aquest trobo.
0: Sí.
4: És dels millors.
0: Què passa a Girona?
8: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
0: Allà i parlar.
8: És que de veritat,
4: Sabem tot.
8: Això ja és un abús. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt. Té una molt bona puntuació en clima i seguretat i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitatges de la ciutat es cataloga com a moderat.
0: M'encanta el concepte moderat quan estem en una època que ens acabarem tots vivint a un càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim el diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera i l'empresa preveu que arribi els pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
0: Doncs vinga, bones notícies també pels habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 6:15 del matí. I alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
8: Doncs batega amb Marta Sánchez.
0: La Martíssima Sánchez. Què ha passat?
8: Doncs el que ha passat és que la Marta Sánchez ha passat per l'Hormiguero i ha explicat els seus secrets de bellesa. Ha volgut deixar clar que no porta retocs estètics, diu.
0: Va, per favor.
10: Me siento muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo, sin lifting, gracias. Porque cualquiera está así con lifting, pues no me he hecho ningún lifting. Que no... A lo mejor no digo que me lo haría algún día, ¿eh? Bueno, hago un poquito de todo, disciplinas así varias. Hago ballet fit.
0: ¡Hala!
10: En Madrid y en Las Palmas. Hago entrenamiento de fuerza y de peso. Bueno, perdón, es lo mismo. Cardio. Hago masajes a cuatro manos.
0: ¿Dónde masajes?
8: Tot això ho diu... que no se li mou ni un múscul de la cara, també t'ho diés, que a veure...
0: I a veure, jo crec que està una mica... que cadascú faci el que li doni la gana,
8: evidentment, però no ho neguis.
0: Però jo crec que Marta Sánchez, si no s'ha estirat, a veure, va carregadeta d'àcid hialurònic, no?
8: Home, sí.
0: És que ara n'estic mirant les fotografies i dic, home...
8: No passa res, no ho neguis, ja està.
0: Escolta, si no té una pell, que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
8: Que no se li mou la cara, Xavi, que no. No me la crec.
0: No sé.
8: No me la crec.
0: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez. I el cor també batega amb Esther Espósito.
8: Això fa...
0: A veure, què passa ara amb Esther Espósito?
4: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passat xoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Quinqui.
11: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
12: ¿Sí? Sí. ¿Eras de las que mirabas así en los botellones? No.
11: Si me miraban más de un solo, ya era como, era muy chula. Era
13: levantaba
11: muy
13: la cabeza así.
12: Eras de las que decía, ¿qué están mirando?
11: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, antes me meten una pelea y me graban o me denuncian al público, claro. Todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en Élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan, a nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puñetazo. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
0: Muy merecido. Muy merecido. Caramba, carai, la Pitbull de...
13: Me la imagino
0: de...
13: tant. Sí,
0: 100%. Ah, per cert, un moment, abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també... A veure... Hi ha nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta davant d'aquest artista.
8: Venga.
0: Això de què ha passat amb Amaia Montero, una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantes mejor que jo, li diu a Maya Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau, no feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
8: Sí.
0: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
8: Però és que aquesta nena és molt viral, eh?
0: S'ha fet viral, eh?
8: Ja ho era, aquesta nena.
0: Sí?
8: Sí, però... Els seus pares es relaxin, ja està, no passa res.
13: És incòmode, sí, això.
0: Repelenteta.
8: És repelent. Bueno, la Lara ja havia ficat aquí. Roses, nenes, repelent.
13: Així està guardat el tall.
0: El tall estava guardat així.
13: Nena.
0: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
14: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat.
15: Són els adolescents. És una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant. Per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio, amb 5 minuts, 5:45. I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
8: Pau i amor.
0: A veure'm.
8: Dia important avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977 Bob Marley publicava la seva obra mestra Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
16: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui, el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
0: Lara, qui bufarà espelmes avui?
14: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Maiol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
17: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner, amb Xavi Canalías.
0: Vinga, va, que fem camí ja cap a 6:15 del matí. Els Catarres tenen nou èxit. És una delícia que es diu Diumenges sense drama.
18: Ja comença a fer-se clar.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'èbola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè Junts faci costat a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. El va reptar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont i Feijóo li va respondre qualificant de poc seriós agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Vamos a hablar de cosas serias,
2: Parlem de coses serioses, ho deia Alberto Núñez Feijóo, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
6: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoc a regalar-los.
2: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
3: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
2: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
2: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: Perquè totes dues coses...
2: Pot afectar els estudiants...

0: Important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir, reseu un pare nostre. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny.
1: Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
0: Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic.
1: Entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè ja tenim aquí les plagues.
1: Que bé, eh?
0: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
1: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: No arriba ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
2: Què tal, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
3: Molt bon dia.
0: Com duia la premsa? Què diuen avui els diaris?
2: Avui, com ahir, Canalies, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
3: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves.
2: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
3: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
0: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
3: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
2: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
3: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijóo tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
2: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijóo al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
3: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
2: Tot i això, el Mundo considera que Feijóo es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
3: La polèmica pel poc ús del català gairebé inexistent en el discurs del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
2: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al Papa en quina llengua es diu cada cosa.
3: I recorda que el Papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
0: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
2: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Orthodox, Shira Haas. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
0: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
3: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no? Segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb

0: bastampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
1: Jo vaig estar treballant un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
0: Doncs mira, com aquí.
1: No cal anar a punt. Aquí també n'hi ha.
0: D'acord.
1: Apuntem-ho. Aquí ho deixo. I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
2: Doncs els capellans pot semblar una redundància, però en aquest cas ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada que Lleó 14 farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
1: Qui és gent de paraula?
0: El Marc Jurado i una servidora.
1: Oh, Canalies,
0: nosaltres.
1: Molt bé, mira, molta paraula. Sou notícia.
0: Ahir et vam dir que avui sentiríem una altra cançó d'en Naïm.
1: Home, sí, per favor. Sí.
0: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir et vam portar el cargol Ja no treu banya, avui et portem en Mohamed ha matat el patufet.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí, exacte. Amb els seus
0: amics. Fan, són molt divertits, eh?
2: Estupendo.
0: Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, eh? Una barreja d'humor, de crítica social també i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, eh? Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, tant.
1: Què t'estimen més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem tots els èxits. Aquí cada dia una miqueta
1: som
0: de...
1: Som gent de paraula i
0: una miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. De fet, aquest matí parlem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I a aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
1: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, la capital catalana. Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura
0: preferida o la nena del teu cor. Soc el teu baby, baby, baby. I és que avui comença el Primavera Sound.
1: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es fa al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts amb Winnet a les 6 de la tarda, també hi ha Artac, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms amb un cartell de primer nivell amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: Primavera Sound que arrenca, doncs, com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga... Home... Alerta, perquè comença la Patum.
1: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa i artistes com Pep i Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005. Aquella matinada, un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor a Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
3: És que s'ha declarat l'incendi a 11:45 de la nit. Les flames, que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12, han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
4: Sí, lo lógico que es continúa bajando. Que al final todo el revestimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece ser que más lejos. Y que se quede el armazón. El armazón, pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la velocidad del fuego para evitar que haya más calorías, y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest edifici, aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes lunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Bucha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaia, l'antiga capital i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Mallol.
6: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval, també, que ens explicaran doncs, com es rebrà el papa. Anirem després a Can Brians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricard Ostrell en ruta amb l'Ostrell Mòbil, amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
6: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Estava pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio, amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que, escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
6: M'apunto a la teva proposta a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: Acaba d'entrar a l'estudi Lara García, aquí de moment...
7: Hola.
0: De moment encara tens els dos ulls.
7: No han caigut.
0: No han caigut, perquè diu que va d'allà i estan a punt de saltar els ulls, avui.
7: M'he fet un cafè.
6: Si el trobem per l'escala, ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
7: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
7: Sí, sisplau, nois, fixeu-vos.
0: Que tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba, buf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
6: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada, Mallol. Quina por. També convidem a participar als oients a aquestes hores del matí, en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Mallol.
6: Va, avui amb l'estira i arronsa de Feijoy junts, dades sobre mocions de censura.
8: Ya no quedan más cojones, escorbuto a la sede.
0: Això...
6: Si és escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona.
6: No, home.
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està.
6: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: En la història, en tota la història de la democràcia.
6: Sí.
0: Val.
7: Tampoc
0: que no digués els últims 10 anys. No, home, no, ja ho sé.
6: Bueno, si em dius la dada...
7: Perdó.
0: Quantes mocions?
6: M'agrada quan feu aquestes preguntes com si us acostés més a la dada.
7: Sí,
6: a
7: veure, sí, estem... és per guanyar temps,
0: a veure, un moment, guanyem temps i estem informant els oients.
6: Avui que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, clar, i quin dia i a quina hora.
7: Doncs no moltes, no.
9: 3.
0: No, més, home, jo diria que 10. 10? No tantes. 7.
7: Jo diria 3 també, 3 o 4.
0: No sé. 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
7: Bueno, doncs 4.
6: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías.
0: Voleu aplaudir-me, sisplau?
7: No!
6: Espera que Feijó faci el pas, se n'han presentat 6.
0: Gràcies, Oriol.
6: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antonio Hernández Mancha contra Felipe González, i entre 2017 i 2023, les altres 4, 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya quantes n'hi ha hagut? Ràpid, Catalunya.
0: Dues,
6: 3 i mitja.
0: Sí.
6: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol i una contra Quim Torra.
0: Escolta'm, molt afinadet hem estat avui, eh?
6: Va, avui tampoc era molt difícil perquè, diguem-ne...
7: Tampoc podíem dir mil, tampoc ens treguis mèrit.
0: Pots fer el favor, sisplau, de remar cap als matiners, sisplau.
7: De quina part
0: notes? Que tots de com no.
7: Si no guanyo jo, em fa ràbia.
6: Sempre és una cosa aleatòria. Ahir vau dir... Ahir la xifra era 55.123. És més difícil d'encertar que 6.
0: Escolta'm, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé i quan ho fem malament també ens matxaquis.
7: S'ha de premiar els encerts.
6: Tu ho has dit.
0: Molt bé, Lara.
6: Tu has dit més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Algun dia en aquest programa farem la contradada, aviso.
7: Vols anar de concert?
6: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Mallol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... quants concerts de les Mallol Roja t'ho dit 10 anys?
7: Molt bé que està veueta. Molt bé que està veueta.
6: No, ja, vosaltres avui teniu dada fàcil i així ja es coneu, molt bé. Ja veureu demà.
7: No, sisplau,
6: ja
7: pillarem tant.
0: Buah. Oients dels... No, Mallol, no siguis així.
7: Demà que vagi d'animals.
0: A veure,
7: sempre
0: us convidem
7: a... Sempre demanes el mateix.
0: Puc seguir?
7: Sí.
0: Gràcies, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 93207474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol hi haurà Mare Mundi, també el dia 9 Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, Ana Torroja. Per un públic més jove podeu anar a veure els Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapassomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 93207474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
7: Qui serà?
0: Qui serà? Ho descobrim d'aquí uns moments.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Que m'he comprat un armari.
2: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
7: Sí, sempre anava a burra.
6: Una burra, els penjadors.
7: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
6: No! Home, és el Cardis d'alta baix del balcó, eh?
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
11: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?
9: Els matiners.
13: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
0: A veure...
13: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
13: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
9: A Catalunya Ràdio, Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Fem una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
14: Bon dia. Bon dia al dematí.
0: Bon dia del matí. Un altre dia bé pel Jordi. Jordi!
7: Bon dia, Jordi!
0: Quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
14: De Ripoll.
0: Home, clar, no m'estranya. Com, què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera aquestes hores?
14: Faig tant cap a treballar.
0: I de què treballes?
14: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Perdó? De monitor?
14: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Molt bé, una feina fantàstica, bonica, molt. Que sí. Suposo que és passional, no?
14: I tant, molt. En plena molt. Realment són nanos supermacos, que tens moltes ganes de tirar endavant la vida.
0: I tant.
14: I de veritat que m'ho passo molt bé.
0: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
14: Mira, ara fa un any.
0: Un any?
7: Un any.
14: Sí.
0: I com ha anat aquest primer any? Bé, no pel que veig...
14: Fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
0: Què vols dir?
14: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
0: Ah, o sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari, tancat i...
14: Sí,
0: i
14: fantàstic.
0: Amb les teves hores, no?, de dilluns a divendres, entenc.
14: Correcte, correcte.
0: Bé. Sí, escolta'm, Jordi, a veure una cosa. Sí. Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, Els Atrapassomnis... Què aniràs a veure, tu, al Festival Vallviva?
14: Si pogués, Antonio Orozco.
0: Home, per favor, doncs mira, a veure, sí. Si la Sara m'ho confirma, Sara m'ho confirmes, home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
14: No.
0: Fliparàs, Jordi, fliparàs amb l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular. Realment, tu passaràs bé i aniràs amb algú que ja tens pensat o no?
14: I tant, amb la meva parella, la Maria.
0: Apa, quin regalasso.
7: Maria. Pla, quin bon pla.
0: Ell està dormint aquestes hores?
14: Sí, està dormint, dorm aquestes hores.
0: Per tant, no sap que té aquest parell d'entrades per anar a veure Antonio Orozco, eh?
14: Sorpresa.
0: Doncs vinga, una bona sorpresa per començar el matí. Jordi, una abraçada, que vagi molt bé. Records al Ripoll.
14: Moltes gràcies, macos.
0: Adéu. No sabem si l'Eloi Cordomí avui tindrà alguna cosa a explicar-nos o no, perquè dic, home, l'Eloi, pobre, sempre li demanem... És que a la muntanya passa moltes coses.
1: No l'hem d'obligar, tampoc.
0: Abans, per això, una mica de música. Us estic parlant de Bruce Springsteen. Ai, quina meravella de cançó, pràcticament per arribar a les 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Boss. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Hearts.

0: A veure, gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, Marc.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, doncs, avui, a veure què passa, Eloi.
1: Avui t'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però l'hem d'acabar amb un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit o despullat?
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí?
1: Llavors, sí.
0: Millor dormir amb pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, perdó.
1: Llavors... Són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em soni el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc-cloc.
1: Allò fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hòstia, què fot el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada.
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. I al cap d'un moment, el Xavi es desperta i em diu, què està escrivint? A qui està escrivint a aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
0: Sí, una abella.
1: No sé què és, no
3: jo
1: ho sé.
3: Jo tenia unes abelles, unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Que així clec, sí? clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? Ah? O sigui, cada 30 segons es repetia.
3: Això ho has de descobrir,
0: Eloi. A veure si tens algun niu d'abelles allà al voltant.
3: Compte que són avespes. Que tenen un niu per allà.
1: L'he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, un
3: no
1: xot
3: se li ha de preguntar,
1: idea.
3: Això.
1: No. Però ho he provat.
0: Lara García, Marta Viana, gràcies per ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui, gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. A Maria Ostrell.
4: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
4: Avui en ruta,
0: vinga,
4: sí.
0: Vinga, poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
4: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell.
4: Per això fem ràdio, eh?
0: Gràcies, matiners. Demà hi tornem. Que tingueu un bon dia.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ens despertem amb 13 graus a Anglesola, 17 a Navata i 21 a Viladecans, a una setmana de la visita del Papa. Avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio en què farem la ruta que farà Lleó 14 dimecres vinent. Serem als mateixos llocs, parlarem amb alguns dels protagonistes que coincidiran amb el pontífex i explicarem també com van els preparatius. Començarem per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, el Papa tot apunta que farà part de la missa en català.
1: Que sempre son en aquesta nau la paraula de Déu. La diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu ni plorem.
0: Aquest era Benet XVI el 2010. Fonts eclesiàstiques confirmen que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlem amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, amb voluntaris i també amb veïns.
2: Tinc moltes ganes. M'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
3: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
2: Sortirà al balcó vostè?
3: Això sí.
4: Una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
0: Avui escoltarem la veu dels veïns i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó 14 amb el papamòbil.
2: No, el tinc ja cobert.
3: No, tinc balcó, però no el llogaré.
4: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
5: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: La majoria de veïns que hem trobat no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el Papa des del balcó de casa seva. I després de la Sagrada Família, avui ens desplaçarem fins a la parròquia Sant Agustí. Parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però per llocs també especials com la presó de Brians 1, i serem també a 11:15.
6: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules del equip i capellans de la presó.
0: Així ens ho explicava a Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia estat aquesta visita. En parlarem avui amb el director de la presó i també amb el mossèn del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:15 acabarem aquest especial arribant a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. I també Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat.

0: Benvinguts a un nou matí, avui en ruta per Catalunya. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: S'han multiplicat per 8 les morts atribuïbles a la calor durant el mes de maig a Espanya. Llegim el periòdico que, segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació, però ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
0: I a Brussel·les?
2: La Comissió Europea presenta avui el que es coneix com a paquet de primavera del semestre europeu. Això, bàsicament, és una anàlisi de les finances públiques dels estats, fa recomanacions en política econòmica i proposa expedients per a aquells que no hagin complert les normes comunitàries de deute i de dèficit.
0: I amb què se m'han adormit als Estats Units?
2: Amb el suport de Donald Trump, el candidat ultracolombià Abelardo de la Espriella, que diumenge, recordem, va quedar primer a la primera volta de les presidencials. Trump, en un missatge a la seva xarxa social, li ha expressat el suport complet i total, l'ha definit com un líder intel·ligent, fort i decidit i està convençut que ajudarà a restablir la llei i l'ordre al país.
0: I en què dinaran avui a la Xina?
2: S'ha obert una investigació contra l'exdirector de l'òrgan encarregat de les inspeccions al Partit Comunista. Els principals òrgans anticorrupció del partit i de l'Estat han informat que s'investiga Li Xiaohong per suposades greus violacions de disciplina i de llei, cosa que habitualment està relacionat amb això, amb la corrupció i amb altres delictes econòmics.
3: Avui és dimecres 3 de juny, ens despertem amb 7 graus al Pont de Suert, ha refrescat 15 graus a Banyoles i 22 graus al Masnou. Avui tenim algunes restes de núvols al nord-est, poca cosa, a prop de la costa preferentment, amb una mica de tramuntana i una mica de mestral a aquesta hora, tot plegat anirà desapareixent, avui s'imposarà el sol i avui amb unes temperatures bastant contingudes, les més altes poden arribar als 30-32 graus i hi haurà molts llocs també del nord-est de Catalunya que no passaran dels 28-29 graus. Dia de sol, doncs, dia tranquil i demà sí que tenim més inestabilitat. Al matí ja amb força núvols a molts llocs de Catalunya i de cara a la tarda tempestes fortes en qualsevol punt, sobretot a la meitat nord, al Pirineu, Prepirineu. Demà dijous esperen tempestes intenses també a les comarques de Girona i Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Mat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Clara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: I ens actualitzem. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont.
6: A Feijóo, que ahir va participar a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li van preguntar quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat aquí al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta va ser qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català Carles Puigdemont. Sentim Turull i la resposta de Feijóo.
7: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
8: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
6: En la seva intervenció davant l'empresariat català, líder del PP va defensar una moció de censura contra Sánchez. Va desvelar que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista a la Moncloa per després convocar eleccions generals.
9: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
6: Fins ara, els populars sempre han rebutjat frontalment demanar una reunió amb Carles Puigdemont.
0: I el govern espanyol ha carregat de ple contra aquesta proposta de moció de censura instrumental que ha llançat Feijóo, tot i que no els genera intranquil·litat.
5: Des de la Moncloa l'acusen de cinisme i de no tenir cap projecte per a Espanya. També d'estar desesperat demanant el suport de Junts i el PNB per fer fora Sánchez de la Moncloa.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
10: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Saiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
11: Cinismo y desesperación. Esa oposición
4: marrullera que están haciendo está vacía.
11: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
10: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijó que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot i que Feijó ja ha dit que no complirà la condició que li ha posat Junts per escoltar els plans de moció de censura, el president de la Generalitat no s'ha volgut estalviar un advertiment contra la formació de Carles Puigdemont.
6: Salvador Illa diu que si Junts facilités una operació per tombar Pedro Sánchez, Catalunya no li perdonaria. El president de la Generalitat també ha participat a les jornades del Cercle d'Economia en un debat amb els presidents basc i gallec.
0: Una informació d'Albert Prat.
12: Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijó a la Moncloa.
13: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
12: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
14: ¿Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo? Que hablen los ciudadanos.
12: I en canvi, el basc i Manol Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
15: ¿Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado? ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
12: Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Esquerra Republicana, els Comuns i Vox tampoc han desaprofitat l'oportunitat per dir-hi la seva i carregar contra Junts.
5: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijó i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Sentirem Esther Capella, d'Esquerra, de David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de la formació d'extrema dreta.
16: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
17: El senyor Turull, que convidava a Feijó a anar a Waterloo, entenc que també ha convidat a Vox, perquè van en PAC.
18: Condenable que el Partit Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
0: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment, com dèiem, el català en aquesta benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i incrementar-ne la presència durant la missa.
6: Fonts eclesiàstiques han confirmat aquesta casa que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre.
19: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el vaticanista Javier Martínez Brocal creu que l'ús limitat del català per part de Lleó XIV en la seva visita a Catalunya esteu al fet que no domina l'idioma.
5: Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo porque él necesita dominar las palabras. Es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
5: Més enllà dels missatges que vulgui traslladar en cada punt de l'itinerari, aquest periodista que ha fet desenes de viatges papals subratlla que el seu objectiu és que les persones reflexionin sobre els seus valors i com tracten el diferent.
20: Justo la tarea del Papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
0: I Catalunya pagarà almenys 1,5 milions d'euros per la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística.
6: En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions, la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis, i bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
21: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
6: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos han demanat reunir-se amb el papa Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
22: Quan el papa va als països, selecciona molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
6: La conferència episcopal diu que no sap si s'hi acabarà reunint.
0: I us ho expliquem també al matí de Catalunya Ràdio. Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el Papa la setmana vinent a Barcelona.
5: Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el Papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent. Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal. Recorda que és una plataforma de vendes i que està prohibit anunciar-hi serveis o béns immobles com pisos i parts d'habitatges. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona sobre si llogaran els seus balcons.
1: No, en tinc ja cobert.
2: No, un temps balcó per no el llogaré.
3: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
23: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: De fet, l'ocupació de pisos turístics de Barcelona per aquesta visita del Papa frega el 100%.
6: Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, el 97% dels pisos estan ja reservats. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i Europa per veure el Pontífex. Maríam Muro, directora general de l'entitat.
24: Hem de tenir en compte que, en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
0: I el Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que facin la selectivitat a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
5: Ja que les proves d'accés a la universitat, que començaran dimarts que ve, coincidiran amb la visita del Papa a Catalunya.
19: Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
25: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagin el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
19: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cicle d'aturades d'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
6: Les protestes van començar davant la Casa Batllom, desenes de manifestants que en van tallar l'accés i va continuar des dels Jardiners de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT.
26: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
6: La consulta sobre el preacord està oberta fins demà al migdia per 90.200.
0: I d'aquí dues setmanes, el dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga.
5: Serà la dotzena que convoca metges de Catalunya que denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
0: Passen 2 minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández i Ana Alfonso. Bon dia.
27: Bon dia.
0: Nit i matinada calentes al Golf Pèrsic, amb intercanvi d'atacs entre Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen també negociant un acord de pau.
6: L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington. El vaixell no hauria obeït l'ordre d'aturar-se que li ha enviat la Marina nord-americana. Tot seguit, i com a represàlia, les forces iranianes hi han respost llançant míssils i drons contra el quarter general de la 5a flota dels Estats Units, situada a Bahrein, contra posicions militars nord-americanes a Kuwait i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte.
0: I com a resposta, les forces dels Estats Units han bombardejat una base militar iraniana a l'illa de Keshman, en aquest cas a l'estret d'Hormuz.
6: Malgrat aquest clima de guerra entre Washington i Teheran, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
28: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema, i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
6: Mentrestant, al Pròxim Orient, Israel ha continuat bombardejant aquest dimarts al sud del Líban. El ministre de Defensa israelià ha insistit que, després de l'estirada d'orelles de Donald Trump a Benjamin Netanyahu pels bombardejos contra Beirut, els plans de guerra d'Israel no han variat.
0: i Ucraïna ha atacat aquesta matinada amb drons la regió de Leningrad, on hi ha instal·lacions crucials per l'exportació d'energia russa i una de les refineries de petroli més importants del país.
4: Segons fonts locals russes, les defenses antiaèries han abatut almenys una trentena de drons, però no han informat de danys. La capital de la regió, Sant Petersburg, acull des d'avui una conferència econòmica amb aliats de Moscou. Ucraïna també ha atacat i ha incendiat una planta industrial prop de la ciutat de Michorinsk, 400 quilòmetres al sud de Moscou. Fins ara no hi ha notícia de grans bombardejos russos sobre objectius civils d'Ucraïna que ahir van causar més de 20 morts.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
7: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
8: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
7: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I diverses entitats a favor dels drets humans rebutgen la nova legislació europea sobre immigració que adopta el model italià.
9: Consideren que la deportació en països tercers pot comportar tortures i que les persones que quedin en llimbs legals durant anys. Falta la ratificació final, però molts governs dels 27, entre els quals l'alemany, celebren aquest pas.
10: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
11: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
10: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint.
6: El noi havia rebut múltiples punyalades d'un jove sikh que l'havia acusat falsament d'un atac racista.
0: Londres, Quim Olivares.
13: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
14: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
13: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'ocupació continua creixent a Catalunya i marca xifres rècord.
4: El maig s'ha tancat amb 50.000 contractes nous i ja es freguen els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Josep Ginesta, de la patronal Pimec, confia que s'acabarà superant els 4 milions aquest 2026.
27: Per poc que vagi bé l'any, pot fer que no sigui difícil pronosticar que l'any tanquem un any probablement per sobre dels 4 milions d'afiliats, si segueix creixent la nostra economia, si seguim aproximant persones al mercat de treball i si aprofitem totes les oportunitats que ens ofereix la nostra economia.
4: L'atur ha baixat al maig per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de la fruita a Lleida. Ara hi ha a Catalunya 6.900 aturats menys, que situen la xifra global d'aturats en 307.000 persones, la xifra més baixa dels darrers 18 anys.
0: I Brussel·les dona llum verda als 54 milions d'euros d'ajut del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola.
9: Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
29: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roque, de Saja.
30: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pel tard, no? Sigui tard, sigui guiat, benvingut i siguin.
31: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
32: Ha costat més de 6
1: 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
29: Què reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants? Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones a Mataró arran dels aldarulls que ha desencadenat un desnonament al barri de Cerdanyola.
2: Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones s'hagin concentrat per evitar el desnonament i s'han llançat objectes contra els agents, moment en què una unitat de la policia ha acabat dispersant els concentrats i ja s'han fet 3 detencions.
0: I detinguts a Lleida 4 joves que haurien ocupat il·legalment un pis per atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
4: L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge es va encarar amb els joves que presumptament havien ocupat el seu pis. L'home va rebre el suport de diversos veïns que el van defensar dels atacs dels ocupes que anaven amb destrals, amb pals i també amb armes blanques. Segons algunes fonts, també hi va haver algun botiguer que va sortir amb un ganivet per encarar-se amb els joves. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
0: I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: La primera.
12: Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
3: Avui arrenca el Primavera Sauna amb el primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, al Parc del Fòrum. I actuarà Ubineta a les 6 de la tarda, també Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Leg. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure.
12: Quina manera de superar tots els bois, quina manera de superar tots els bois.
0: La segona.

0: A Berga, tret de sortida a la Patum, aquest migdia es farà el primer passacarrers. Hi haurà concerts de Manolitos Band, Doctor Prats, Mamadou Chagols, Tietz. La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
1: I la tercera? If tomorrow never comes,
0: will she know how much I love? I el cantant de música country, Garth Brooks, estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars. Brooks és dels pocs artistes que no tenen la discografia penjada en plataformes digitals com Spotify, i si es confirma aquesta compra-venda, l'acord podria superar el que Sony va fer ara fa 2 anys pel catàleg de Queen.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet es refà als quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UCAM Múrcia.
2: 68-91, primer partit d'aquests quarts de final, un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última derrota a casa contra el València. Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
2: Dijous el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis. El Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife 97-98. La penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
1: Mitchell, que confirma en aquest cas que serà entrenador de l'Ajax.
2: Per les dues pròximes temporades en aquesta nova etapa al club d'Amsterdam, que va acabar entre els cuers a la Champions i a 28 punts del líder de la Lliga. El tècnic parla d'un pas endavant a la seva carrera.
4: For me is a great moment in my career.
1: I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
2: Declaracions que fa la seva visita a Barcelona per reunir-se amb els panyistes del Club Blanc.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
2: El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu, avui final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, amb 5 gols de renda de l'anada per l'equip del Catalunya, i a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals.
1: Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Daniel Verdú, periodista i corresponsal del País a París. Demà publica un llibre que es diu La Bola, que explica, per cert, la història de la coneguda com a Bansky de la premsa. Després ho explicarem. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser conèixer una anècdota significativa de la vida de l'Antoni Gaudí. Va passar l'11 de setembre de 1924. A una església de Barcelona s'hi havia de celebrar una missa pels caiguts el 1714 que la policia espanyola va decidir boicotejar. Una de les persones que volia celebrar aquella missa era Antoni Gaudí, que va ser detingut després de discutir amb els policies que no el deixaven entrar al temple. El van tenir a comissaria i el van interrogar durant 4 hores en què Gaudí es va negar a parlar castellà. Su profesión le obliga a usted a hablar en castellano, explica que li van dir i que ell va contestar: la professió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució i ja la pago, però no a deixar de parlar la meva llengua. Una vegada el van deixar lliure, el mateix Gaudí també va explicar això. Em van insultar, em van cridar 2 cops «Vaya usted a la mierda», i molts més em van dir poca vergonya. Tot ho fan amb violència, van cap a la liquidació del país. Els uneix l'esquírria cap a tot el que sigui de Catalunya, perquè l'agressivitat que van demostrar amb mi era perquè jo els parlava en català.
1: Hi ha avui una cançó que parla de l'amistat. Arran de Catalunya Feijóo busca una certa amistat amb Junts.
7: Si parlem d'himnes sobre l'amistat, evidentment no hi pot faltar aquesta de Los Manolos, que ens empenja pràcticament fins a 6:45 del matí. L'amistat a cop de rumba amb Amics per Sempre.
1: Són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Lara García. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
8: ¿Qué le parece la propuesta de
9: Tenía para Waterloo? Vale. Venga, vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
10: Vamos a hablar de cosas serias. La resposta de Feijóo a la proposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, instant el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
11: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
10: El president de la Generalitat, Salvador Illa, adverteix a Junts que si facilita una operació per derrocar el govern de Sánchez, Catalunya no li perdonarà.
1: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
12: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
1: Avui a partir de les 8 farem una edició especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta pels escenaris de la visita del Papa. Us pararem des de la Sagrada Família, visitarem la parròquia de Sant Agustí, el barri del Raval, la presó de Brians 1 i també Montserrat. Sabrem com s'estan preparant per rebre Lleó XIV d'aquí una setmana i què esperen d'aquesta visita papal i quins missatges li volen fer arribar. I encara una conseqüència més, la visita del Papa pot complicar la selectivitat.
10: El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que arribin ben d'hora als centres on faran els exàmens per evitar els problemes de mobilitat que es puguin derivar de la visita de Lleó XIV.
1: I a tot això, el cicle de vagues a l'educació que mantenen els sindicats contraris al preacord torna avui a Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
0: Ahir el seguiment de la vaga a Barcelona va ser del 12%, segons el govern. Íngrid Chavarría, una de les portaveus de la CGT.
8: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar. I més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
1: Matinada amb nou intercanvi d'atacs tant a l'Orient Mitjà com a la guerra entre Rússia i Ucraïna.
10: Pel que fa al conflicte entre els Estats Units i l'Iran, des de Washington, el secretari d'Estat Marco Rubio, malgrat les hostilitats, insisteix que l'acord de pau podria arribar en qualsevol moment.
13: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
1: Diverses ONGs pro-drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració.
0: Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebren l'enduriment de la política d'asil.
1: I a la cultura avui arrenquen dues grans cites anuals.
10: A Barcelona, el Primavera Sound, amb les actuacions de Uineta, Yarta, Guitarrica de la Fuente i Wet Lang a la jornada inaugural.

0: El tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijó en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia a l'offer, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
1: Avui a Borredà, al Berguedà, es desperten amb 9 graus, al migdia no passaran dels 25 i, en canvi, a Tortosa en tenen 20, amb una màxima prevista de 33. Avui farà sol i sembla que tindrem una treva pel que fa a les tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui no s'esperen pluges, tot al contrari, tindrem un dia de sol. Ara a aquesta hora hi ha alguns bancs de boira, als llocs on hi va ploure, també alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, però en general aniran marxant i avui les temperatures quedaran contingudes. Al sud i a Ponent encara podrien arribar als 32 o 33 i a la meitat nord hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28.
1: I ara que la Unió Europea planteja la creació de centres per deportar immigrants en situació irregular, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
3: Bon dia, Catalunya. Fa només 3 anys, Giorgia Meloni va pactar amb Albània la creació de camps d'expulsió d'immigrants il·legals. En aquell moment, quasi tota la Unió Europea s'hi va posar de cul, acusant-la de feixista. Doncs bé, ara resulta que el Parlament Europeu, la Comissió i el Consell acaben d'aprovar la creació d'uns assentaments anomenats hubs de retorn, perquè la cosa sembli una mica menys racista. El motiu principal, segons sembla, és que un 78% dels il·legals que entren als països de la Unió s'hi acaben quedant igualment. Si això és així, els membres de la Unió podrien haver estat més honestos i confessar que no tenen cap mena de control sobre llurs pròpies fronteres, o en qualsevol cas, que en els darrers lustres han deixat entrar molta més gent de la que es podia assumir. Però no ho fan. Exerceixen polítiques intolerants en sordina i, evidentment, després ploraran quan els grups d'extrema dreta siguin majoria, també al continent.

0: amb què ens despertes avui, Xavi Canalies? Bon dia.
1: Bon dia, avui amb la música de Blaumut i un dels seus grans èxits, Bicicletes. I és que tal dia com avui, un 3 de juny, però de l'any 2018, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest dia com el Dia Mundial de la Bicicleta per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible i beneficiós per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius.

0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ai, Déu meu, la Lara García, segur que comencem a les 5 del matí, ha arribat amb son al programa i entre badalls ha tirat com ha pogut. Què et passa, Lara? Arrenca, Lara, va, que ho aconseguiràs.
2: Que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
3: No, li donaràs pas i estarà badallant.
1: Ah,
3: no,
1: això segur.
3: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
1: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Va, Lara, sisplau.
3: Que no sóc jo, eh?
2: Ara ja semblaré aquí.
3: Està té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
1: Sap badallar i parlar.
3: És que la veritat, eh?
0: I avui on són festes?
1: Avui festa major de Cornellà de Llobregat a 11:45 del migdia al centre Luis, monòleg a càrrec de Raül Alcaraz. Home. A 17:45 de la tarda al casal de la gent Gran Gavarra, a Baneres Montjuïc i a les 6 de la tarda al casal de la gent Gran Riera, Duo Valparaíso.
0: I la que va de llevar era Marta Viana, que s'ha fet viral a les xarxes, Marta.
2: Doncs a veure, tots recordareu el Mico Punch, aquell Mico Orfe que va enamorar tothom. Doncs bé, ara hem de parlar d'un altre animalet.
0: Mico Punch.
2: Sí, el Mico Punch.
1: El Mico Punch, aquest pobret, el petitó.
2: Que anava amb un... amb una orangutada de peluix.
1: Vale,
2: doncs ara ens hem d'oblidar del punch aquest i hem de parlar del Bumpy, que és un hipopòtam bebé.
0: Punch.
2: Rescatat a Kenya, que també ha quedat orfe. Ara es veu que l'estan cuidant en un santuari a Kenya després de trobar-lo al costat del cos de la seva mare morta i els veterinaris doncs, li fan companyia, dormen amb ell, el cuiden i li donen fins i tot vívero fins que estigui preparat per tornar al seu hàbitat natural.
0: I que el portin també a la perruqueria i li facin massatge als peus.
1: Home, pobret, a trobar la seva mare morta.
0: Sí.
2: Sí, és molt mono.
0: És un mico, no?
2: No, és un hipopòtam.
0: Ah, hipopòtam.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.

0: Avui hem rebut el missatge de Lluís, és camioner i habitualment circula per la Ronda Litoral. S'ha posat en contacte amb el programa arran de la informació sobre les persones que viuen en tendes de campanya al marge d'aquesta via. Explica que la seva sensació és que cada dia hi ha més gent malvivint en aquestes condicions i lamenta que no hi hagi prou recursos per atendre tothom.
1: Em dol moltíssim veure gent que hagi de passar la vida així, perquè és que és inhumà. Jo diria que n'hi ha més, perquè jo no recordava haver-me vist abans del punt habitual, doncs em veig normalment a l'entrada del port i aquesta vegada n'hi havia bastant més.
0: Al maig, l'Ajuntament de Barcelona xifrava en 150 les persones que vivien al ras prop de la Ronda Litoral. Formen part de les 8.000 persones sense llar que hi ha a la ciutat, comptant les que dormen al carrer, les que ho fan en equipaments públics i les que ho fan en allotjaments d'emergència.
2: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX ha recuperat els 18.200 punts. Ahir va sumar prop d'un 1% amb l'esperança que reprenguin negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. A les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, hi predomina la inestabilitat. Hi ha canvis constants a Tòquio. El Nikkei puja un 3%, mentre que el Hang Seng, a Hong Kong, cau al voltant d'un 2%. Ahir els índexs de Wall Street van tancar per segon dia consecutiu pràcticament plans a l'espera de si es reprenen les negociacions de la pau a l'Orient Mitjà. Pel que fa al preu del petroli, i remunta lleugerament. Avui el barril de Brent s'enfila als 96 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
6: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
5: Tu creus? Jo pensava que era normal.
6: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Tast vertical. Amb Empar Moliner.
7: El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
2: Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
7: Serem a la Fira Vinícola Tastapacs, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
2: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
7: Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapacs. Salut.
8: Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. El Matí de Catalunya Ràdio.
12: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I comencem per Alberto Núñez Feijóo, que continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facilitin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont.
4: Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat quan sortia de l'acte si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriosa, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català.
13: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
12: Esquerra, els Comuns i Vox tampoc no han desaprofitat l'oportunitat per dir-li la seva i carregar contra Junts.
4: Esquerra diu que ells no contemplen cap possibilitat de fer costat a una moció de censura contra Sánchez. Els Comuns han ironitzat sobre la condició que ha posat Junts per parlar amb Feijóo i Vox troba condemnable parlar amb els independentistes de Junts fora d'Espanya. Escoltarem Esther Capella, d'Esquerra, David Cid, dels Comuns, i Pepa Millán, de l'extrema dreta.
14: Nosaltres, amb el Partit Popular, en relació a mocions de censura, no tenim res a parlar.
15: El senyor Turull, que convidava a Feijóo a anar a Waterloo. Entenc que també convidat a Vox, perquè van en PAC.
16: Condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España.
12: Notícia destacada també de les últimes hores. El papa Lleó XIV podria incloure finalment al català la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després del malestar i les queixes que ha provocat el fet que no fos fos totalment en castellà.
4: El nou guió formal encara no està tancat i els detalls es faran públics pròximament, però fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la torre. Aquesta possible modificació del programa litúrgic arriba després que diverses entitats religioses i culturals lamentessin que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
16: És una bona mostra de l'estima a Catalunya i, per tant, a la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Per tant, hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però, com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
12: Wallapop veta els lloguers de balcons per veure el papa la setmana vinent a Barcelona.
4: Ho ha constatat aquest programa. Aquests últims dies han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el papa en la seva visita a la Sagrada Família dimecres vinent.
17: No, el tinc ja cobert.
18: No, un temps balcó per no el llogaré.
19: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
20: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
4: Els preus van des dels 150 euros al més barat fins als 1.000. Alguns fins i tot ofereixen menjar i beguda tot el dia. Ara, Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal.
12: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Ahir va ser el torn de Barcelona amb un seguiment del 12%. Segons dades del govern, els manifestants van tallar l'accés a la Casa Batlló i també van protestar des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça Urquinaona. Segons la Guàrdia Urbana, hi van participar un miler de persones. Ingrid Chavarria és una de les portaveus de la CGT.
21: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
4: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.200 que ho poden fer.
12: Més notícies. La donació d'òrgans ha crescut un 4% a Catalunya durant els primers 4 mesos de l'any, tot i que les negatives familiars a la donació continuen sent altes.
4: Entre el gener i l'abril del 2026, Catalunya ha registrat 128 donants vàlids d'òrgans i des de principis d'any s'han fet 465 intervencions amb èxit. Un dels indicadors claus del sistema és la negativa familiar a la donació, que ara se situa en el 23%. La taxa s'ha reduït gairebé 4 punts percentuals respecte al mateix període de l'any passat, en què era del 27%, però continua estant per sobre de la mitjana històrica. A finals d'abril, gairebé 1.400 persones continuaven en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
12: I les temperatures altes que ja tenim aquest any combinades amb les pluges que hi ha hagut o que caiguin aquesta setmana multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya.
4: És una combinació que genera les condicions ideals per la proliferació de plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plaga serà l'habitual de cada estiu.
22: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatura, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
4: Contràriament al que pot semblar, les temperatures extremes i les nits tropicals aturen l'expansió de plagues com la dels mosquits. Una mesura bàsica contra la proliferació d'aquests insectes continua sent eliminar qualsevol punt d'aigua estancada que tinguem a casa.
12: 2:03 del matí, tenim una última hora pel que fa a la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
23: Bon dia. Hi ha hagut una incidència per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, i això ocasiona bastants problemes i retards mitjans de mitja hora, segons Renfe, a les línies R2, R2 Nord i R11. Mentrestant, a l'R8, la circulació està interrompuda per aquesta mateixa incidència.
12: I cultura, The Cure, The XX, King Cap o Doja Cat són alguns dels principals caps de cartell del Primavera Sound, que comença avui al Parc del Fòrum i durarà fins dissabte, Marta Viana.
24: Aquesta tarda és la jornada inaugural i actuaran Wineta i Artak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek.
12: Marc Ruiz,
0: L'entrada d'avui és gratuïta, però cal haver-la reservat. La coreògrafa i cantant catalana Uineta ho donarà el tret de sortida a la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents del moment, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa, amb bandes com Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal. Divendres és el dia de The Cure, que converteix cartell amb Addison Rae, Skrillex o Pink Panthers. Dissabte és el torn de Gorillaz, DXX o My Bloody Valentine. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I a Berga Patum, aquest migdia, primer passacarrers.
1: La festa declarada de Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge, coincidint amb la Setmana del Corpus.
12: Berga, Nàtia Dell.
3: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal, sempre present, marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants, recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Ha mort als 90 anys Josep Maria Cadena, un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya.
1: Cadena va ser crític d'art i un dels impulsors del diari Avui, d'on va arribar a ser subdirector, coincidint amb el documental de TV3 pels 50 anys de la capçalera de l'Avui. Aquest abril passat, Cadena recordava que va ser ell qui va demanar a Madrid el permís per poder publicar un diari íntegrament en català, el primer després de la dictadura franquista.
5: I jo vaig demanar que m'autoritzi el Ministeri d'Informació i Turisme a ser el creador d'un diari a Barcelona. Això, tan senzill com això.
12: I ara anem a Waterloo. Perquè el mític violoncel de Pau Casals va tocar durant més de 60 anys, tindrà ara una segona vida.
1: La seva fundació l'ha cedit a un jove italià que és tota una promesa del cello. Amb això volen impulsar el talent dels joves i de retruc mantenir viu el llegat de Casals i ha entregat l'instrument en un acte a Bèlgica.
12: Bruno Forteamiras.
24: Gent dempeus per fer fotos, algun crit de joia i una llarga ovació. Per rebre el cello més icònic de Pau Casals, durant els propers 4 anys, qui tindrà l'honor de tocar-lo és Ettore Pagano.
25: I really feel the weight and the responsibility.
26: He sentit el pes i la responsabilitat de tenir aquest instrument entre les mans.
25: Of course, lighter and lighter.
26: S'anirà fent lleuger amb el pas dels mesos, però el tractaré amb el màxim respecte.
24: I aquest juliol podrem sentir el cello de Casals a Catalunya. Ettore Pagano tocarà al Vendrell i al Palau de la Música. El director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, n'està molt satisfet.
27: Aquest era el desig del mestre. La idea de donar suport als joves talents formava part de dels seus desitjos.
24: I volen repetir aquesta experiència en el futur. Des de Waterloo, Bruno Forteamiras, pel matí de Catalunya Ràdio.

0: Als 75 anys, Pivo Bryson, veu dels clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladí.
1: Tot i que Bryson tenia una llarga trajectòria musical, el seu nom va quedar molt lligat a dues cançons de Disney que van marcar la dècada dels 90. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regine Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va patir un vessament cerebral.
0: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia 68-91. És el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet. Avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax. Firma per dues temporades. I Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino com a president del Madrid, el club estarà en venda.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: Si algú li escau avui en dia l'adjectiu de revolucionari en el món de l'esport, aquesta és Andrea Fuentes. La seleccionadora de natació sincronitzada ha arribat a la direcció de grups per trencar motlles. Al cap de setmana, a la Copa del Món, el seu equip va mostrar la nova dimensió a la que les ha portat Fuentes, assumint un atreviment i dificultat poc vistos. El món creat per Andrea Fuentes no està fet per complaure els jutges, està fet per commoure i per fer vibrar tothom. I amb Rosalia com a banda sonora de les seves composicions, el seu equip es llança al buit de l'avantguarda amb unes nedadores que executen el meravellós món d'Andrea Fuentes gairebé a la perfecció.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 10 graus a Sant Pau de Segúries després de la pluja que ahir va deixar 58 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Hi ha 9 graus a Artesa de Segre, també ha refrescat, i en canvi en tenen 19 a Cerdanyola del Vallès. Avui serà un dia de sol, un dia tranquil. Hi ha alguns bancs de boira a aquesta hora, sobretot als llocs on ahir va ploure, alguns núvols baixos també a la costa, entre la costa central i la costa brava. Aniran marxant, també ho fa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però tot plegat anirà fluixant, avui s'imposarà el sol i les 4 nuvolades que creixin al migdia avui no deixaran precipitacions. En canvi, demà sí que esperem tempestes fortes a la tarda a moltes comarques. Al matí ja serà mig ennuvolat i a la tarda les tempestes poden arribar en qualsevol punt, especialment a la meitat nord.
6: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: A les 8 començarem el programa especial arran de la visita del Papa, en què entrevistarem el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i anirem a la Sagrada Família per parlar amb voluntaris i veïns.
13: A partir de les 9 serem al Raval, un altre dels punts de la visita de Lleó 14. Parlarem amb el capellà i membre del casal d'infants del Raval, Enric Canet, amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halloul, i amb Montserrat Rius, veïna del barri vinculada a l'Església de Betlem.
12: A quarts d'11 veurem com es prepara la presó de Brianzú per rebre el Papa. Entrevistarem el director del centre penitenciari, Jordi Pons, i també Jesús Bel, el capellà de la presó.
13: A les 11, entrevista a Daniel Verdú, excorresponsal a Roma i autor del llibre La Bola. I a 11:15 anirem fins a Montserrat amb el filòsof Oriol Ferrés.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar el Matí de Catalunya Ràdio ahir, Gerard Jubany?
14: Ahir a Temes Pendents vam tenir l'honor de rebre el papa Lleó, que ens va assegurar que té un pla per poder fer la missa a la Sagrada Família 100% en català sense molestar ningú.
15: Hola, Sagrada Família.
14: Sí, molt bé.
15: Aquí el papa.
14: Bueno, impecable.
16: No, no,
14: de moment impecable.
16: No, no, saps què passa? Que són paraules que són igual en català que en castellà. O sigui, de moment tècnicament no s'ha mullat.
14: Impecable.
15: I aquí... la missa.
14: Molt bé.
16: De moment impecable. Res de moment impecable.
14: Missa 100% en català.
15: Aquí...
16: sí.
15: La Bíblia.
14: Sí, la Bíblia, bé, sí.
15: I aquí...
16: sí. Aquí.
15: La lectura de la Bíblia.
16: Bueno, és que... no, perdona. Pompeu Fabra estaria orgullós sí, d'aquest moment.
14: Més.
15: La Sagrada Família...
16: sí, senyor.
15: És alta.
14: Bé.
15: Hola!
16: Aquí ja es comença a notar que ens estem quedant sense...
15: Maria!
16: Sí?
15: Maria!
14: Sí. Maria, Maria.
15: És amor.
14: Maria és amor, sí.
15: I exclama...
14: i exclama...
15: Carril bus!
14: Carril bus és català, sí.
16: Què més dirà ara en català?
15: El mar!
16: Sí, senyor, el mar.
15: La vida!
14: Sí. Sí.
15: Patata!
16: Patata.
0: Gràcies, Joan! Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
17: Avui és un bon dia per a recordar que no tot val. Fa uns dies, com totes sabreu, la policia valenciana va agredir una mestra jubilada mentre es manifestava pacíficament per un ensenyament públic, digne i de qualitat. Este fet em va trencar el cor i cabrejar alhora, ja que vaig pensar per un moment que aquesta dona podria haver sigut ma mare, amb la mateixa edat i la mateixa condició de mestra jubilada. Les valencianes seguim en peu de guerra i no ens faran callar. Docents, aquest és un missatge d'ànim. Estem amb totes vosaltres amb la vaga indefinida. No esteu soles, no esteu sols. La lluita continua.
0: I el segon, el Joan Foguet.
18: Avui és el Dia Mundial de la Bici. Un gran dia. Ai, la bicicleta. Tu omple els pulmons perquè l'ànim et porta allà on les cames puguin arribar. I una mica més enllà. No només és passejar. Però bé, aneu a la vostra botiga de confiança, allà on sigui. I si pot ser amb antiguitat. I, si voleu, us en recomano una, però va, un altre dia. Ara bé, és moment per posar una mica de seny i de senderi als escalèctics urbans que ens assetgen per Catalunya i aquesta bogeria de carrils bici que surten com bolets on potser són debades i no fan falta. Insisteixo, un altre dia, perquè avui pot ser un bon dia per agafar la bici, passejar i ser feliç.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor moderada i no tindrem tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui tenim una treva pel que fa a les tempestes. Ara mateix queden alguns núvols i algun banc de boira al nord-est, però s'aniran desfent. El vent de tramuntana i de mestral, que també bufa als dos extrems de Catalunya, anirà fluixant i avui el dia serà assolellat amb una calor força moderada. Demà dijous, en canvi, sí que tindrem més núvols al matí i una tarda amb tempestes fortes.
0: I quan falta una setmana per la visita del Papa, avui farem un especial matí de Catalunya Ràdio, en què seguirem la ruta del Papa Lleó XIV, que farà dimecres vinent. Serem als mateixos llocs, parlarem amb alguns dels seus protagonistes, que coincidiran amb el Pontífex, i explicarem també com van els preparatius. Començant per la Sagrada Família, on després de la polèmica de les últimes hores, tot apunta que el Papa finalment sí que farà part de la missa en català.
2: Que sempre són en aquesta nau la paraula de Déu, la diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor.
0: La Catena Benet XVI, el 2010, fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa sí que inclourà el català en la benedicció de la Torre de Jesús. Parlarem amb el conseller de Justícia avui, Ramon Espadaler, i amb voluntaris i també veïns.
3: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
4: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
5: I sortirà al balcó vostè?
4: Això sí.
6: Fa una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafaldejar.
0: Parlarem amb veïns avui i també ens fixarem en el fenomen dels balcons. Al voltant de la Sagrada Família van molt buscats per seguir l'arribada de Lleó XIV amb el papamòbil.
3: No, en tinc ja cobert.
4: No, un temps balcó però no el llogaré.
6: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no, en principi no.
0: La majoria de veïns que ens hem trobat fins ara no han pensat en llogar-lo, però n'hi ha d'altres que sí. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que plataformes com Wallapop han retirat anuncis en què demanaven fins a 1.000 euros. 1.000 euros per llogar el balcó de casa. I després de la Sagrada Família ens desplaçarem fins a la parròquia de Sant Agustí. Avui parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial, però també, si parlem de llocs especials, destaca la presó de Brians 1. I serem a partir de les 10 del matí.
7: No van arribar a temps per fer aquesta proposta al Sant Pare, que sortosament la va acceptar, que serà una trobada amb persones internes, amb un parell de testimonis, una salutació del Papa i també doncs, algunes paraules de l'equip i capellans de la presó.
0: Així ens explicava Catalunya Ràdio el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, com s'havia gestat aquesta visita. En parlarem amb el director i el capellà del centre penitenciari. I a les 11 entrevistarem Daniel Verdú, excorresponsal a Roma, que ha publicat el llibre La Bola. I a 11:45 acabarem aquest especial que farem avui en ruta amb la unitat mòbil a Montserrat. Ens hi acompanyarà el filòsof i col·laborador d'aquest programa, Oriol Ferrés. Parlarem de l'Escolania. De fet, també ens acompanyarà Marc Díaz Callau, exmembre de l'Escolania de Montserrat. Tot això avui, que a Argentona, al Maresme, el sol ha sortit a les 6:18 del matí i a Montellà, a la Cerdanya, es pondrà a les 9:25 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Un especial que farem a la unitat mòbil de Catalunya Ràdio a partir de 9:15 i que seguirem també en l'àgora especial d'avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Quan són les 7:04 i actualitzem-nos ara amb titulars ampliats del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Retards.
10: De mitja hora de mitjana les línies R2, R2 Nord i R11 a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sants Fost i Granollers Centre. L'R8 ha quedat interrompuda i hi ha transport alternatiu en autobús a tota la línia.
0: En via morta.
11: La proposta de moció de censura instrumental que Feijóo ha proposat a Junts i al PNB. Avui a tots els diaris hi trobareu destacada la contraproposta que va fer Jordi Turull en aquest programa.
12: Sí. Aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions.
13: Junts posa així la pilota a la taula de Feijóo, que, per fer fora Sánchez, hauria de fer el que no va arribar a fer el president del govern espanyol. Anar a veure Puigdemont, el líder del PP, ha evitat respondre.
10: Coses serioses, deia Feijóo, preguntes dels periodistes. Això va ser a la sortida de la seva intervenció al Cercle d'Economia. Davant l'empresariat català, líder popular va insistir en la necessitat de treure Sánchez de la Moncloa.
14: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible,
5: deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: Avui, Torta Sánchez.
11: Aquest migdia serà el president del govern espanyol qui tancarà a Barcelona les jornades del Cercle d'Economia. Abans assegura que se'n parlarà a partir de les 9 a la sessió de control al Parlament sobre la proposta de moció de censura. El president Illa avisa Junts que pactar amb PP i Vox tindria conseqüències.
9: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
13: Des de la Moncloa asseguren no estar gens preocupats pels plans de Feijóo.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Des de la Moncloa veuen la moció de censura amb tranquil·litat, sense tenir garantit que prosperi, estan convençuts que Feijóo no la presentarà mai i consideren un insult que el PP reclami el suport del PNB i Junts quan han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. La ministra portaveu Elma Sáiz i el d'Hisenda Arcadi Espanya.
15: Cinismo y desesperación. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
16: Yo creo que la coherencia es una asignatura que algunas fuerzas políticas pues deberían un poco estudiar y superar.
14: Mentre que el ministre d'Hisenda aconsella a Feijóo que s'assegui a negociar el nou model de finançament, les comunitats del PP ja han anunciat que no aniran a la ronda de contactes amb el Ministeri d'Hisenda. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En català.
10: El Papa Lleó XIV inclourà més català a la missa per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família just d'aquí una setmana. En un principi només havia de dir en català dues frases en la salutació.
11: Però les peticions d'institucions polítiques i eclesiàstiques han aconseguit que el Vaticà s'ho repensi. I ara s'ha de veure quin pes acaba tenint el català en el discurs del pontífex.
10: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mig milió d'euros.
13: És el que pagarà la Generalitat per la visita del Papa, uns diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costa uns 25 milions d'euros. Les Canàries n'aporta 3, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, diu que cedirà espais i serveis.
10: Bona part del cost el pagaran patrocinadors privats i donatius, com explica el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
17: Hay un 20% del presupuesto que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
0: Batat.
11: El lloguer de balcons al voltant de la Sagrada Família, us ho expliquem al Matí de Catalunya Ràdio, a la POP ha retirat diversos anuncis perquè incompleixen les normes de convivència del portal. Eren anuncis que anaven dels 150 als 1.000 euros. Alguns incluïen menjar i beguda tot el dia.
0: 100% d'ocupació.
13: Dels pisos turístics la setmana que ve a Barcelona per aquesta visita del Papa. Principalment són famílies que venen d'altres punts d'Espanya i d'Europa per veure el pontífex. En parla Marian Muro, que és directora general de Pertur.
18: Hem de tenir en compte que en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'allotjament per visitar la ciutat.
0: I en contra.
10: Aquest matí diverses entitats contràries a la visita del Papa explicaran les accions que tenen preparades en una roda de premsa. Ja es van anunciar algunes manifestacions.
11: Mentrestant, associacions de víctimes d'abusos reiteren la petició de reunir-se amb el pontífex. Miguel Ángel Hurtado, supervivent d'abusos a l'Escolania de Montserrat.
19: Quan el Papa va als països, seleccionen molt bé els bisbes amb quines víctimes es reuneix el Papa. I normalment intenta que siguin víctimes que no siguin contestatàries.
13: La conferència episcopal diu que encara no sap si acabarà bé aquesta trobada.
0: Teletreball.
10: El Ministeri de Treball ha recomanat a les empreses prioritzar el teletreball a Catalunya, Madrid i Canàries per les restriccions de mobilitat que suposarà la visita del Papa. Recorda que la llei contempla treballar a distància quan hi ha dificultats per arribar a la feina.
11: La Generalitat no ha anat tan enllà i ha evitat recomanar el teletreball, però sí que hi ha certa preocupació perquè coincideix amb la selectivitat. Es demana als estudiants de Barcelona o a qui hagi de passar a prop de Montserrat que vagi amb temps als centres on es fan els exàmens.
0: Detinguts.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut diverses persones víctimes aquesta nit a Mataró arran dels aldarulls que s'han desencadenat per un desnonament que hi havia hagut al matí al barri de Cerdanyola d'aquesta ciutat del Maresme. S'han cremat 6 contenidors i hi ha hagut danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola.
0: I Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre?
10: És on avui hi ha vaga de mestres i professors. Això mentre continua la consulta interna i el seguiment de la vaga a Barcelona va ser, segons el departament, d'un 12%. Segons el govern, Ingrid Xavarria és una de les portaveus de la CGT, un dels sindicats contraris a l'acord.
20: Nosaltres creiem que aquest acord, aquest preacord, no es pot signar, que hem de continuar, i més ara que comença el debat pels pressupostos. No entenem com la resta de sindicats no estan disposats a fer més pressió.
0: 17 de juny.
11: Hi ha convocada una nova vaga de metges. Serà la dotzena des de la tardor. Metges de Catalunya denuncia que el govern encara no s'ha assegut amb ells per abordar les millores que reclamen els facultatius.
21: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats. Tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
22: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència d'unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya al Departament de Salut i al CatSalut que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
21: En paral·lel també, el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges de Catalunya. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El triple.
13: El PSOE de Cantàbria admet ara que va pagar 45.000 euros a l'exmilitant Leire Díez, investigada per presumptament haver intentat desestabilitzar processos judicials.
10: Són pagaments com a assessora de comunicació. En un primer moment havia admès haver-li pagat 15.000 euros, però ara ha triplicat aquesta xifra després de revisar i verificar la comptabilitat.
0: Sense igualtat.
11: Una testimònia al judici contra el germà de Pedro Sánchez assegura que es va sentir discriminada en el procés per optar a la plaça de la Diputació de Badajoz, que finalment va ser per a David Sánchez. Ho ha explicat així durant el judici.
23: Que le daban el puesto a este señor, al candidato elegido, porque había contestado muy bien a las preguntas del tribunal, con todo lo que yo insistí que me hiciesen preguntas y no me hicieron ninguna, pues ahí yo veo una desigualdad, que no había igualdad de oportunidades.
13: També ha assegurat que li van dir per avançat que la plaça seria per al germà del president del govern espanyol. És el primer testimoni del judici que apunta a certes irregularitats.
0: Llum verda.
10: De Brussel·les, els 54 milions d'euros d'ajuts del govern espanyol per compensar l'encariment del combustible al sector agrícola. Les organitzacions agràries celebren que la mesura hagi tirat endavant, però lamenten que arriba tard.
0: Lleida, Julià Bacar.
24: Són 20 cèntims per cada litre de combustible comprat entre el març i el juny, tot i que la mesura s'allargarà fins a finals d'any. L'ajut servirà per pal·liar l'augment del preu del dièsel agrícola per la guerra a l'Orient Mitjà. Organitzacions i sindicats valoren bé la mesura, tot i que critiquen que hagi arribat tan tard. Joan Carles Massot, de JARC, Josep Carles Vicente, d'Unió de Pagesos i Pere Roque, de Saja.
25: Quan s'ha executat una mesura, sempre arribem un pal tard, no? Sigui tard, sigui aviat, benvingut i siguin.
26: Que això fos sistemàtic i que no calgués fer aquesta burocràcia de retorn.
27: Ha costat més de 6 mesos que Europa entengués que aquesta ajuda és necessària.
24: Que reclamen també celeritat per tramitar les ajudes pels fertilitzants. Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vaga general.
11: A Portugal, els principals sindicats del país han convocat una aturada general per protestar contra la reforma laboral impulsada pel govern i que encara ha de passar pel Parlament. És la segona mig any.
0: Més atacs.
13: Aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic entre els Estats Units i l'Iran. Això, tot i que en teoria es manté la treva i continuen les negociacions per un acord de pau. L'intercanvi d'atacs hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i que trencava així el bloqueig imposat per Washington.
10: Com a represàlia, les forces iranianes han llançat míssils i drons contra diverses posicions nord-americanes i contra vaixells civils al Pèrsic. Segons el comandament nord-americà, tots els projectils han estat abatuts abans de fer impacte. Tot i això, el secretari d'Estat de Trump, Marco Rubio, insisteix en la imminència de l'acord.
28: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: Es multiplicarà.
11: La presència de mosquits i paneroles a Catalunya en els propers dies arran de la combinació de pluges i altes temperatures.
13: De fet, algunes plagues ja han començat a aparèixer al nostre país. Tot i això, Anna Garriga, que és investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plagues serà l'habitual de cada estiu.
29: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual de qualsevol estiu.
0: I a Barcelona, Primavera Sound.
10: Avui arrenca amb les actuacions de Wineta, Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetlek a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bajial o The Cure.
0: I a Berga, Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. La festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat s'allargarà fins diumenge coincidint amb la Setmana de Corpus. I ara també tenim un adeu. Just a little change.
13: Ha mort als 75 anys Pivo Bryson. És una de les veus clàssiques de Disney com La Bella i la Bèstia o Aladí. Al costat de Celine Dion va interpretar el tema principal de La Bella i la Bèstia. Després, amb Regina Bell, va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmat a la seva família en un comunicat on ha explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arrafant.
1: El Barça guanya la pista de l'UCAM Múrcia. El primer partit a quarts de final pel títol de la Lliga de Bàsquet, 68-91. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
2: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
0: Il·lusionat.
1: Mitchell, en la seva etapa com a tècnic de l'Àjax per les dues pròximes temporades.
3: For me is a great moment in my career.
1: Mitchell elogia Jordi Cruyff, que l'ajudarà a implantar el seu estil a l'Àjax.
0: Tot això avui, que és dimecres 3 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Olivia a l'Hospital Universitari de Xeus i l'Índia, amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 12 graus a Malla, 18 a Sitges i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carretera Txell Garriga.
6: Bon dia. Un vehicle avariat provoca retenció molt intensa a la ronda de l'Encentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. Comença l'entit també ja al Nus de la Trinitat i la resta de punts habituals comencen a anar plens, però sense problemes.
5: I parlant de trànsit i mobilitat, gràcies, Txell, s'han acabat les obres de transformació de l'estació del Nord d'autobusos de Barcelona.
6: S'hi ha destinat un pressupost de 14 milions d'euros. Des d'ara, tots els serveis estan concentrats en una única planta i a un sol punt d'entrada i sortida de l'estació pel carrer Nàpols.
7: També s'han renovat les zones d'espera i s'han instal·lat pantalles digitals de gran format.
5: Estació del Nord, en Escura.
8: Segons l'Ajuntament, l'estació s'ha consolidat com el principal centre de sortides i arribades d'autocars de la ciutat. Jaume Collboni.
9: I el que hem de fer a partir d'aquesta primera estació és preparar les infraestructures amb l'horitzó 2035, de quins són els corredors com a entrada i sortida dels autobusos a la ciutat, de quins nodes de connexió, de quines noves estacions.
8: Mentrestant, els veïns es queixen de la contaminació acústica i ambiental dels autobusos i denuncien que la inseguretat als voltants de l'estació no fa més que pujar. Anna Escureixas per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Al Bages han estat crític una nena de 10 anys que va caure d'una teulada a Balsareny.
6: La nena va intentar recuperar una pilota que li havia caigut a la teulada, però era d'Uralita i se li va trencar sota els peus.
7: La van traslladar en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron, on continua ingressada molt greu, explica el Regió 7.
5: Al Vallès, els Mossos han detingut a la Roca l'assaltant d'un camió.
6: Que s'havien portat 150.000 euros en cosmètics.
7: Concretament, es van dur gairebé 750 caixes. El lladre transportava el botí en una furgoneta.
5: I al Maresme, vist per sentència el judici contra un home acusat de maltractament i agressions sexuals continuades contra la seva parella.
6: Entre els anys 2017 i 2018, concretament a Tordera.
7: La causa ha perdut força perquè la víctima assegura que no recorda els fets i s'ha retirat del procés judicial.
5: I cultura. Barcelona posa data a la finalització de les obres de la Rambla. S'inaugurarà al febrer amb una gran festa ciutadana dirigida per Lluís Danés. Amb el lema Rambles amunt, Rambles avall, la voluntat és convertir la Rambla en un escenari d'escenaris durant 2 dies. Música, circ, poesia, dansa, cultura popular, màgia i humor són algunes de les disciplines artístiques que donaran forma a aquesta festa participativa que comptarà amb entitats del Raval, el Gòtic, Ciutat Vella i la resta de Barcelona. I Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, una producció internacional amb Peter Morgan, el creador de The Crown, amb protagonistes de primer nivell. També parlem de l'actor, per exemple, Jeremy Strong, de l'exitosa sèrie Succession. Són les 7:20, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
14: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
12: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
14: Apa.
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc toca repassar les portades a la premsa. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull en aquest programa. El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlen de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia a l'offer, però busca, diuen, anul·lar les proves. L'altre gran tema de la premsa catalana d'avui és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció. I acabem amb els Estats Units. La Vanguardia destaca que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
18: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
19: 2, 36, 38, 40 i 46, i els sols, el 7 i el 8.
18: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: 7:22 i ara us volem parlar de quin efecte té una moció de censura. Maiol Roger, bon dia.
20: Bon dia, sí, perquè el PP calcula si li surt a compte presentar una moció de censura contra Pedro Sánchez si no la guanya, perquè l'únic efecte que pot aconseguir és polític. I aquí és on hem de mirar el passat i veure què passa quan es presenta una moció de censura.
21: I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo elecciones inmediatas.
20: A Espanya hi ha hagut 6 mocions de censura, una l'any 80, l'altra el 87, i entre el 2017 i el 2023 n'hi ha hagut 4 en 6 anys. I les que venen?
22: Esta moción de censura, señorías, es consecuencia de hechos gravísimos.
20: La de Pedro Sánchez és l'única que ha triomfat en el sentit estricte i ho va fer gairebé per sorpresa. Aleshores, si no triomfen, per què els partits presenten mocions de censura si fracassen? Perquè la gent vegi el candidat en un perfil presidencial, com va fer Felipe González contra Suárez, o per situar-se al centre del debat, com van fer Pablo Iglesias i Santiago Abascal recentment. Això va fer que Podem i Vox es veiessin com a forces aspirants també a presidir i no com a subsidiàries. Però, és clar, quan fas una moció de censura t'enfrontes a un candidat que és fort i el risc és perdre el relat.
30: Creo que esa alternativa tiene por lo menos la credibilidad del respaldo de 5 millones de votos en las últimas...
20: Aquest és Antonio Hernández Mancha, escollit líder de l'Aliança Popular al febrer del 87. Va presentar una moció contra Felipe González al mes de març. Va intentar repetir el que havia fet González al 80, situar-se com a presidenciable, però va fracassar. Suárez al 80 estava debilitat, González al 87 no feia ni un any que havia revalidat la majoria absoluta. El resultat, el president vigent encara en va sortir més reforçat i l'aspirant va sortir-ne debilitat perquè el seu lideratge va durar 2 anys.
0: I a Catalunya?
20: Doncs a Catalunya n'hi ha hagut 4 i la més destacada és la jugada mestra que Jordi Pujol li va fer el Pasqual Maragall el 2001.
31: Si vostès neguen tot això i s'entesten a seguir governant amb el nacionalisme espanyol a Catalunya, no crec que la legislatura acabi de mort natural.
20: Maragall va presentar per debilitar Pujol, però Pujol va posar Artur Mas, el seu conseller en cap, a respondre, i això va fer que Artur Mas quedés reforçat com el seu successor. Amb tots aquests precedents, Feijóo calcula les seves opcions, si li surt a compte fracassar o si, per contra, reforçarà Pedro Sánchez.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
32: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia clar com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. I la resposta era transparent. Un vestit clar pot ser transparent. I un familiar transgènere és un parent trans. Avui dimecres, un Enigmàrius escultòric. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere de 6 lletres. Eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 5 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la secció Sé o no sé espanyol al programa Cara al Show de la Sexta.
1: Hi ha una secció al programa de Marc Giró, Cara al Show, molt ben trobada, que es diu Ser o no ser espanyol, on pregunten a gent del carrer per qüestions que hiessin a l'examen de els immigrants han de fer per obtindre la nacionalitat. Ahir es veu la tonteria de l'examen, que probablement cap de nosaltres, els que som natius, passa temps. Ahir ningú sabia dir que es celebra el dia 6 de desembre o on viu el rei d'Espanya. A vegades no fan falta discursos integradors, a voltes una píndola d'humor és més efectiva.
0: I a la recomanació del dia, avui que fem programa especial a motiu de la visita del Papa, farem un recorregut pels llocs més imprescindibles que visitarà el Papa Lleó XIV. Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Conclave.
2: Les successions papals són dignes de thriller i el millor és aquest dirigit per Edward Berger i protagonitzat per Ralph Fiennes, amb un guió intel·ligentíssim, amb girs i sorpreses inesperades, potser alguna una mica patillera, però que aconsegueix captar l'atenció de l'espectador en tot moment. També és una dissecció de la lluita de poder interna de la cúria romana i, per extensió, de tota l'Església Catòlica. A més, una crítica evident a com qui governa la Santa Seu fa anys que ha perdut el nord del que hauria de ser la missió papal. A Movistar Plus, Conclave està disponible en català.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
11: Precisió. Qualitat de materials. Exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
23: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: A cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
23: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:58. Qui és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
25: Bon dia, als balcons.
26: Tenim balcó, però no el llogaré.
27: Fins ara no, però mira, ara que ho dius...
28: Que viva el Papa!
25: Els balcons d'alguns habitatges de Barcelona són protagonistes del dia perquè, tal com hem explicat, hi ha veïns que han decidit llogar el seu balcó per veure de prop i des d'una posició elevada el pas del Papa Mòbil per la ciutat.
0: Els preus van des dels 150 euros, que són els més econòmics, fins a 1.000 euros.
29: Això va, escolta, jo et demano entre 1.500 i 2.000.
0: Però què diu, Armínia?
29: Va, home. Sí, bueno, no, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
25: Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
29: Pel dia del Papa, eh?
25: Sí.
29: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà passar un moment.
25: I què ha fet? Posar un anunci?
29: Sí. Diu, senyora madura, alquila balcó per haver passat el Papa. Solo señores solventes, precio convenir. Pregunte por nuestros servicios.
0: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
29: Sí. Sí, bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
0: Sí, però quins serveis?
25: Clar.
29: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
25: Immersiva, diu. Immersiva.
29: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
25: Això no és sèrio.
29: Si es poden triar altres extres, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians, encendre uns ciris, resar uns parenostres, i bueno, jo també em pregunten si puc anar vestida de monja, si es puc canviar fotos... Clar. I després em diuen que si després de veure el papa, doncs vostè és la mama. I dic, no, jo, calli, no, jo mínia, no soy calli. La mama. Eh? Home.
0: Són 8:15. Us saludem ara mateix en ruta amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, camí de la Sagrada Família de Barcelona. Avui tenim un programa especial en aquest programa per fer un recorregut que farà el papa just d'aquí a una setmana. Començarem per la Sagrada Família, on al final del pontífex tot apunta que sí que farà part de la missa en català. Avui parlarem amb veïns i també amb voluntaris.
5: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc.
6: Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
5: I sortirà al balcó vostè?
6: Això sí.
27: Fa una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
7: Oh, sí que m'aproparé. Poso que veure'l no el veuré, però bueno, una mica veure l'ambient.
8: Jo sóc un amant de Gaudí, un reconeixement a la seva obra.
0: I també parlarem avui amb el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, a partir de 8:45. Després anirem fins a la parròquia de Sant Agustí, parlarem amb entitats del Raval per saber com preparen aquesta visita tan especial. I després anirem fins a la presó de Brians 1, on parlarem amb el director i capellà del centre penitenciari. Tancarem avui el programa especial des de Montserrat. Això pel que fa a la visita especial del papa i el programa que ens espera avui al matí de Catalunya Ràdio. En clau política, tot gira al voltant d'aquesta resposta de Junts a Feijó a la proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez.
9: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
12: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
0: Era Jordi Turull en aquest programa convidant a Feijó a Waterloo i Feijó dient parlem de coses sèries. Va menystenir, per tant, la proposta de Junts. Avui el tema centrarà a la sessió de control al Parlament de Catalunya a partir de les 9 del matí i també a la visita de Pedro Sánchez, que al migdia serà a Barcelona per tancar les jornades del Cercle d'Economia. I pel que fa als esports, Robert Prat?
20: El Barça que guanya la pista de l'UCAM Múrcia 68-91, el primer partit de quarts de final de la Lliga de Bàsquet, avui Baskonia Joventut. Mitchell diu que és un pas important a la seva carrera fitxar per l'Ajax, firma per 2 temporades, i Enrique Riquelme avisa que si surt Florentino Pérez com a president, el club, el Madrid, estarà en venda.
0: Avui un dia de sol, per cert, i sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia, sí, avui tenim una mica de treva en aquesta inestabilitat que hem tingut aquests últims dies i que tindrem també de cara demà. Avui sol, sí que hi ha alguns núvols a la costa, entre la Costa Brava i la Costa Central, alguns bancs de boira, restes de núvols baixos als llocs on ahir va ploure. En general s'aniran aixecant, hi haurà algunes nuvolades a la tarda però no deixaran pluja, i també la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems de Catalunya aniran afluixant. Avui també la calor serà bastant continguda, les màximes més altes de 32-33 al sud i a ponent, hi haurà molts llocs que no passaran dels 27 o 28. I compte demà, perquè sí que les tempestes seran fortes a la tarda en qualsevol punt de Catalunya, sobretot a la meitat nord.
0: I atenció a la mobilitat, perquè aquesta hora tenim retards a l'R2, a l'R2 Nord, a l'R11, i la circulació també està interrompuda a l'R8. Maria Fernández, bon dia.
15: Bon dia. Segons Renfe, els retards de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 són de mitja hora de mitjana, i alguns usuaris ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions, com per exemple la de Granollers Centre. Segons informen Renfe i Adif, els retards es deuen a un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha estès a tota la línia el servei alternatiu d'autobusos que ja funcionava entre Rubí i Martorell.
0: I les carreteres, retenció molt intensa a la Ronda de Dalt de Barcelona. Txell Garriga, bon dia.
17: Molt bon dia. Si és per un vehicle avariat que està tallant un carril a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i la cua està compactada ben bé des de Santa Coloma i alenteix també ja la circulació d'entrada cap al nus de la Trinitat. La resta de punts habituals d'aquesta hora comencen a anar plens també, però de moment sense problemes en cap punt.
0: D'aquí una hora comencem aquest especial des de la Sagrada

0: dels nacionalistes en la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
1: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Feijóo tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i de Junts aquesta moció.
0: Juan es fixa en els discursos d'ahir de Feijóo al Cercle de l'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
1: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder del PP és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Pedro Sánchez.
0: Tot i això, el Mundo considera que Feijóo es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant de l'actual bloqueig polític.
1: Sobre la polèmica del català en la visita de Lleó 14, l'editorial de l'Ara diu que en aquest cas és l'arcabisbe, Joan Josep Omella, qui proposa els usos lingüístics que farà el papa.
0: Recorda que l'anterior papa francès va preguntar a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per a un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
1: I al periòdico, l'escriptor Josep Maria Fonalleres recorda que l'Església va ser fonamental per al manteniment de la llengua catalana en les èpoques més obscures i que també ha tingut bisbes amb clara vocació catalanista.
0: I es pregunta si els papes que viatgen tenen consciència del merder fenomenal que suposa la seva presència lluny del Vaticà.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
3: Hi ha una frontera que la democràcia no hauria de travessar mai i és deshumanitzar les persones. Quan la web de Donald Trump presenta els immigrants com si fossin alienígenes, estem davant la barbàrie de convertir un col·lectiu humà en inferior, i el problema no és que algú sigui diferent, sinó que per ser-ho se'l tracti com a bestiar. Els immigrants no són extraterrestres, sinó persones com nosaltres, i quan Donald Trump oblida això, el problema ja no és la immigració, sinó la inhumana degradació del poder, la societat i la democràcia.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya.
6: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
11: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
12: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
13: Skoda. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:38, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. On es rodarà la nova sèrie de Netflix?
14: Doncs a diversos llocs de Catalunya, com la Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista d'An Orthodox Shira Haas. Ho llegim al Regió 7.
2: I en què hem d'anar més alerta?
15: Doncs amb una nova estafa digital. Aquest cop els ciberdelinqüents envien missatges en què es promociona un fals descompte per dones. L'anomenen abonament femení o abonament de la dona. Fan servir de forma fraudulenta la imatge institucional d'alguns governs, com ha denunciat públicament el govern del Paraguai. Envien aquests falsos descomptes a través de SMS, plataformes de WhatsApp i xarxes socials. Ho llegim al Nacional.
2: I qui no pot portar ni tirants ni xancletes?
14: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals dels que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats, pantalons massa desgastats o esquinçats i xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Ho llegim

0: al VilaWeb.
1: Però què feien? Tele amb xancletes?
0: No ho sé. Tampoc sé si els enfocaven els peus, vaja.
1: Ja. I encara sobre vestimenta, qui ha d'anar vestit a capellà?
2: Doncs els capellans, pot semblar una redundància, però
1: sí,
2: en aquest cas no ho és. L'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans en la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots, diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Però l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que algun potser no hi anirà. Ho llegim això a Nació Digital.
1: I quin pseudomitjà digital ja no es podrà llegir?
0: Doncs Alternatiu, alineat amb les tesis de l'extrema dreta i conegut per difondre propaganda a les xarxes, doncs bé, tot plegat després que s'hagi difós la presumpta identitat del seu responsable, i ha resultat ser un treballador públic de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
1: Ah.
0: Fons oficials de l'ENS diuen no tenir constància dels fets i asseguren que, en cas de tenir-ne, els seus serveis jurídics analitzarien la situació. Des d'ahir dimarts no es poden consultar ni la seva pàgina web ni el seu perfil de X, l'antic Twitter.
1: I ara els destacats en Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
3: I comencem a Alemanya parlant d'immigració. El Frankfurter, el Gemeine Zeitung, analitza les paraules del seu ministre d'Interior, que vol tancar abans de finals d'any acords amb països tercers per crear centres de retorn fora de la Unió Europea, destinats a persones amb sol·licituds d'asil rebutjades. Volen tallar de socarrel les seves possibilitats de quedar-se a Alemanya i treballen conjuntament amb els Països Baixos, Dinamarca, Àustria i Grècia, amb el suport de la Comissió Europea. El ministre Dobrindt, de fet, de defensa augmentar les aportacions, sobretot cap a l'Afganistan i Síria. I als Estats Units, el USA Today i molts altres mitjans es fan ressò de l'acomiadament del veterà periodista nord-americà Scott Pelley, presentador de l'informatiu 60 Minuts a la CBS, una sortida que es fa efectiva després que critiqués l'arribada del nou director de la cadena, a qui va acusar públicament de destruir el programa. Els treballadors hi veuen motivacions polítiques.
2: Avui la premsa econòmica es fa ressò de les novetats sobre les taxes aeroportuàries. L'Expansió titula que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència esmena Aena i aconsella una baixada del 0,59% anual de les taxes fins al 2031. L'ONU Economia assegura que ha estat un cop de porta a Aena. Destaca que amb la baixada de taxes la comissió creu que es podrà reforçar l'eficiència del sistema aeroportuari i assegurar-ne la sostenibilitat econòmica. L'informe de la CNMC, però, encara no és vinculant i Aena ja ha fet un comunicat on diu que seguirà el procés de pujada de taxes amb normalitat. I l'economista explica què està fent el sector del vi per pal·liar la crisi del consum, apunta que s'estan fent reestructuracions, vendes barates massives i incorporacions de socis en el capital en forma de rescat per enfortir els balanços anuals. Segons el diari, l'objectiu és evitar el pitjor dels escenaris, que seria el tancament de cellers.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
4: Michel, nou tècnic de l'Ajax, destaca el diari Esport.
5: For me is a great moment in my career.
4: L'Esport parla de nova aventura del tècnic després d'un agre descens amb el Girona. El Mundo Deportivo diu que posa punt final a una etapa irrepetible a Montilivi i l'Esportiu parla del que pot ser el seu relleu a la banqueta, Carles Martínez. Fins ara el tècnic del Tolosa francès és el més ben situat per substituir-lo. Un entrenador jove i amb mètodes moderns. I el mercat de fitxatges no s'atura. Mundo Deportivo explica que al Barça hi ha consens absolut per fitxar Julián Álvarez, a qui veuen com la millor opció possible al mercat actual. Esport diu que el Barça busca sortir de Casado per 20 milions i la cessió de Bargi. Ter Stegen és la pedra a la sabata d'aquest mercato. La Vanguardia incideix en que es busca número 2, el suplent de Joan García, mentre que el Marca reflecteix unes declaracions d'Enrique Riquelme a The Will Project. Voldria que el Barça desaparegués.
1: I a la premsa del cor, la nova carrera musical d'un exjugador del Barça, precisament, Elisenda Pineda.
6: Ansu Fati debuta en la música amb el llançament del seu senzill Sea Como Sea. El futbolista ha decidit seguir l'exemple d'altres esportistes que també van fregar l'excel·lència en matèria musical. Estem parlant de Jesulín de Ubrique, amb el seu Toa, o de la plantilla del Barça del 92 perpetrant el rap del Dream Team, un We Are The World tronat de karaoke on només hi faltaven els coros de Maya Montero. I com oblidar Cibeles, l'èxit recent de Sergio Ramos amb el que es van sigalat per anar a Eurovisió fins que algú li va dir que aquest any millor no. Sea como sea, la cançó d'Ansu Fati veurà la llum el 19 de juny. Estarem amatents a l'estrena. Tremola Bad Bunny.
1: Doncs ja l'escoltarem quan surti aquesta cançó.
7: Sí, sí.
1: Canalies, qui fa anys avui?
7: Doncs mira, saludem i felicitem sobretot a Rafa Nadal.
1: 45.
7: Mira, una mica més jove, 40, i també el general i polític cubà Raúl Castro.
1: Raúl Castro, 88.
7: Doncs mira, més 95 anys que avui fa Castro.
1: Santoral.
7: Avui a Santa Olívia, la llegenda explica que era de família noble i va fugir del seu casament per refugiar-se en un monestir on va ser gratificada freqüentment amb múltiples visions. Allà va viure entregada a Jesucrist i finalment va morir sent ermitanya. A Catalunya hi ha 3.831 persones que es diuen Olívia.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 3 de juny del 2026, ara en el quiosc vintage amb Albert Tom.
8: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
9: 3 de juny de 1996, una fuga de clor en una empresa química de Sant Celoni causa la mort d'una dona de 74 anys i lesions a 93 persones més. L'empresa Oquifa diu que va ser un accident fortuït i que investigarà per què es va trencar un dipòsit amb més de 6.000 litres de lleixiu. El poble tenia en aquell moment 10 empreses químiques. I ara fa 30 anys els Mossos d'Esquadra es neguen a parlar en català com a arma de pressió en les seves negociacions per millorar horaris i condicions laborals. La protesta dura 10 dies. Destaca una frase de l'article de Quim Monzó al Periódico. Amb Mossos com aquests, qui necessita guàrdies civils? I encara una altra. Us imagineu el que s'hauria muntat si s'haguessin negat a parlar en castellà? Acabo amb un reportatge trencador. A més, el 3 de juny de 1996, als 60 minuts del Canal 33. Es titulava El final de la televisió i explicava que el futur eren ordinadors domèstics que permetrien que cadascú fes la seva programació a l'hora que volgués i de la manera que volgués.
1: Avui és 3 de juny del 2026, és el 154è dia del calendari. Falten 18 dies per l'estiu, 21 per Sant Joan i 6 perquè comencin els exàmens de selectivitat. I així sona el dia d'avui.
8: Els sons del matí.
10: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. Si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, ens veiem a Waterloo.
11: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
12: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos.
2: L'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst.
1: Plataformes com Wallapop han retirat anuncis que demanaven fins a 1.000 euros per poder veure el papa des del balcó de casa seva.
13: Hay un 20% que lo van a cubrir administraciones públiques, Canàries, Catalunya.
14: It could happen today, it could happen tomorrow, it could happen next week. That for the first time they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Prevenir.
4: Advertir per endavant algú d'alguna cosa. La Generalitat ha advertit els estudiants que fan la selectivitat dimarts que ve i que coincideixen amb la visita del papa que surtin d'hora de casa per evitar arribar tard a l'examen. Més val prevenir que curar.
1: Plaga.
4: Proliferació d'un organisme vivent, animal o vegetal, que afecta la salut de les persones o bé ataca recursos seus com el bestiar i les plantes. La combinació de pluja i altes temperatures fa que les plagues de mosquits arribin abans aquest any.
1: Reencarnació.
4: Tornar a encarnar, revestir d'una forma corporal, especialment d'una forma humana. No es podrà reencarnar Pau Casals, però sí que hi haurà un xelista que tindrà el privilegi de tocar el seu violoncel.
1: Posaria ara tres xifres amb Lara García. 1.000.
2: Els portals d'anuncis hi ha balcons a lloguer per veure el papa a la Sagrada Família la setmana vinent amb preus que van des dels 150 fins als 1.000 euros. Wallapop està retirant els anuncis perquè incompleixen les normes de la plataforma.
1: 1.500.000 d'euros.
2: És el que pagarà Catalunya, com a mínim, per la visita del papa Lleó XIV a Espanya. Són diners que sortiran dels ingressos generats per la taxa turística. En total, el viatge costarà uns 25 milions d'euros. Les Canàries hi aportaran 3 milions i la Comunitat de Madrid diu que no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis.
1: 50.000.
2: Són els nous contractes que es van tancar a Catalunya el mes de maig. L'ocupació continua creixent i marcant xifres rècords. Ja es freguen els 4 milions d'afiliats. L'atur ha baixat per la contractació lligada a la temporada turística i a l'inici de la campanya de recollida de fruita a Lleida.
1: I ara el veig amb Pol Forada, tres imatges. En la primera imatge hi veig Alberto Núñez Feijóo, està dret, envoltat de persones. La majoria d'homes van amb vestit i corbata i el líder del Partit Popular que gesticula i parla mentre escolten de prop el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, i també Miquel Roca.
15: Una de les imatges que es va deixar i la visita de Feijóo a les jornades del Cercle d'Economia. Segons llegim a La Vanguardia, en aquesta conversa, Feijóo va dir a Roca i Sánchez Llibre que això de la moció de censura s'ha de desbloquejar des de Catalunya.
1: I a la segona imatge hi veig un home enmig d'un carrer totalment ple de runa, al darrere una casa coberta de flames. L'home porta el cap embenat, la cara plena de pols i al coll de la samarreta una taca de sang.
15: És un home ucraïnès amb la mirada perduda durant una de les jornades amb atacs més durs per part de Rússia dels últims anys. Com a mínim 22 persones van morir, més d'un centenar van quedar ferides en aquest bombardeig massiu de 73 míssils i més de 650 drons llançats sobre Kyiv i Dnipro.
1: I a la tercera imatge hi veig l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, amb un grup d'empresaris. Darrere es projecta una imatge de la rèplica de la capella de l'Assumpte. És la mateixa que l'arquitecte Antoni Gaudí va fer per la basílica de la Sagrada Família. Tarragona, Ricard Buigas, què fan?
7: Doncs mira, presentar el projecte per construir aquesta rèplica que es veu a la foto i ubicar-la al Parc Càndid de Reus. L'alcaldessa és al mig de la foto, l'acompanya amb membres de la Fundació Gressol. De fet, ells són els que han tingut la idea de construir aquesta rèplica perquè finalment Reus, la ciutat natal de Gaudí, tingui una obra projectada per l'arquitecte. Bé, haurem de veure com envelleix aquesta foto perquè l'obra no té termini d'execució ni diners per fer-la. Els impulsors esperen recaptar 10 milions d'euros de la societat reusenca per tirar-la endavant.
1: I a una setmana per la visita del Papa, avui farem un programa especial del Matí de Catalunya Ràdio en ruta. Passarem per alguns dels llocs més significatius d'aquesta ruta que farà d'aquí una setmana el Papa Lleó XIV. Cada dia, per això abans, al matí, us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
8: La visita del Papa.
16: Bon dia. Una de les visites que a última hora es van incorporar a l'itinerari és a la presó de Brians. Els organitzadors van pensar que havia donat fruit una que ja havia fet a un centre penitenciari de Bata, a Guinea Equatorial. Hi participaran entre 70 i 80 reclusos que rebran el Papa amb aquest

0: Dues internes pronunciaran unes paraules, seran dues dones, per reforçar el missatge que elles són doblement vulnerables per ser dones i per estar a la presó.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. La notícia afirma que la dona no s'esperava que la seva parella es mostrés conforme amb la petició de divorci, però en cap cas va imaginar que l'home reaccionaria d'aquesta manera. Efectivament, l'home no es va prendre gens bé que la seva dona li demanés de separar-se i després d'una nit de borratxera va decidir agafar una excavadora i començar a enderrocar casa seva, la casa on vivien ell, la seva dona i les seves dues filles. De fet, diu la notícia que la dona i les filles encara eren dins de la casa quan va començar a enderrocar-la. Diu la notícia també que quan la dona va sentir el soroll de l'enderrocament a la part del darrere de la casa, va trucar emergències.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: Descobrir què t'apassiona és el primer pas per construir el futur acadèmic. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un any més la Summer Experience, una experiència universitària adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents itineraris segons les seves àrees d'interès. La iniciativa consta de sessions pràctiques, activitats lúdiques i visites a institucions. Una proposta per viure la universitat des de dins i orientar la seva vocació.
5: Vols viure la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home s'emprenya perquè la seva dona li demana el divorci i enderroca casa seva amb una excavadora és una notícia real. Ha succeït a Pennsilvània, als Estats Units. L'home ha estat detingut acusat d'alterar l'ordre públic, també de posar en perill la vida d'altres persones. Només va poder enderrocar la part del darrere de la casa, però els arquitectes creuen que la casa s'haurà d'enderrocar sencera perquè els danys estructurals causats per l'home fa impossible la seva reconstrucció.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: Ara són les 7:53. Titulars del dia en dos minuts, amb Lara García i Francesc Soler. Alberto Núñez Feijóo tanca la porta a una reunió amb Carles Puigdemont a Waterloo per abordar una moció de censura contra Pedro Sánchez.
7: El número 2 de juny, Jordi Turull, ha instat el líder del PP a fer-ho en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio.
8: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
7: Avui Pedro Sánchez al Cercle d'Economia, on ahir va parlar Feijóo.
2: I el Papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
9: L'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà des del govern. Sílvia Paneque, portaveu.
10: Hem traslladat, hi ha aquesta receptivitat, però com dic, no és el govern qui ho determina, sinó que és el Vaticà.
2: I els sindicats minoritaris de l'educació criden avui a la vaga els mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
7: Fins demà al migdia estarà oberta la consulta sobre el preacord amb el Departament d'Educació i de moment hi han votat prop d'un 34% dels 90.000 docents que ho poden fer.
2: Ucraïna respon als bombardejos russos d'aquest dimarts atacant aquesta matinada amb drons la regió industrial de Leningrad.
9: Drons llançats per Kiev també han incendiat una planta industrial a 400 quilòmetres al sud de Moscou.
2: I tret de sortida avui a la Patum de Berga, que arrencarà al migdia amb el primer passacarrers.
7: La festa declarada Patrimoni de la Humanitat s'allargarà fins diumenge. Aquest any els reforcen els missatges de seguretat i de normes perquè tothom tingui clara la litúrgia de la festa.
11: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
12: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia força tranquil. Ara aquesta hora ha refrescat una mica l'interior i, de fet, hi ha molts llocs que no passen dels 10 graus encara. Bufa una mica de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, però anirà fluixant ràpidament i tenim alguns núvols a la costa, entre la costa de Barcelona i la costa Brava. En general, tot plegat serà inofensiu. També seran inofensives les nuvolades que puguin créixer al migdia, que avui no deixaran pluja, i la calor fins i tot serà moderada, amb moltes màximes que no passaran dels 27 o 28 graus a la meitat nord i dels 32 o 33 a Ponent i a l'Ebre.
11: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: Pel que fa al trànsit, un accident provoca retenció d'atenció a la C58 cap a Sabadell. Txell Garriga.
13: Bon dia de nou. Si està tallant un carril i provoca uns 4 quilòmetres molt intensos entre Montcada i Ripollet. També tenim retenció, però molt intensa, a la Ronda Dalt, en sentit Llobregat fins a Vall d'Hebron. En aquest cas era per un vehicle avariat que s'està tot just retirant.
2: I pel que fa al transport públic, matí amb molts problemes a l'R2, l'R2 Nord, R11 i R8. Maria Fernández.
14: Bon dia. Hi ha retards de més de mitja hora a l'R2, l'R2 Nord i l'R11 i els trens es queden aturats força estona en algunes estacions. És a causa d'un robatori de coure que hi ha hagut entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. En aquesta mateixa incidència també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota la línia.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
16: Hola, Manu! Xiripipis del meu cor!
2: Com estàs?
16: Ah, benvingut!
2: Ben tornat, Manu!
16: Moltes gràcies, bonics.
7: L'audiència vol saber com estàs.
2: Clar.
16: Estic millor. A veure, encara em falta una mica l'aire. Quan parlo molta estona seguida,
7: sí,
16: encara com que m'ofego.
2: T'has de cuidar, eh?
16: Ara m'he de cuidar molt i a poc a poc i prendre'm la vida amb tranquil·litat.
2: Exactament. No facis tant esport ara.
7: Ara.
16: No, ara ja no, ara només vaig a caminar.
7: Boia.
2: Ara, veus? T'estàs fent gran.
7: Sí, això és que, sí.
2: És
7: sí,
2: el que recomanen a partir de certa edat, caminar.
7: Una hora al dia.
2: Sí. Ens alegrem molt de sentir-te, Manu.
16: I tant, igualment.
2: I de sentir-te cantar, perquè és el que fem en aquest espai. Avui felicitem ara.
7: A la Núria!
2: Marcar el telèfon de la Núria.
7: Núria, estarà el teu ull de sal a sal.
2: Fa 59 anys, la Núria.
7: Ai, rascant ja el pal.
2: També camina.
16: També camina, sí.
2: Núria.
17: Hola.
2: Què tal? Què? Què rius tant, Núria? Per què?
17: No, perquè vaig al cotxe i m'han dit no, hem de canviar no sé què, hem de posar no sé què d'un anunci. M'han enganyat, vaja.
2: Ah, per no sentir la ràdio.
17: M'han enredat.
2: Home, avui fa 59 anys, Núria.
17: Sí.
7: Home, quina meravella. La teva filla Maria et vol dir que t'estima molt i et dona les gràcies per ser la millor amiga, xofer, mànager i mecenes del món. Et desitjo un aniversari Caram. Molt bonic i et vol dedicar aquesta Caram. Cançó que et toca, Manu Guix, i que es diu Illes dins un riu. Oh.

0: quina meravella aquesta cançó.
1: Oh, t'hem fet els coros. Molt bé, hem fet ara, aquí, eh?
0: Núria, sí, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, adeu. Eh? Moltes gràcies per la felicitació.
0: Adéu, Manu.
2: Fins demà, xiripipis.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui us saludem des de la Sagrada Família de Barcelona quan falta una setmana per la visita del Papa a casa nostra. Durant tot el matí, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, resseguirem un per un els passos d'un viatge històric que acabarà amb la benedicció de la torre de l'església més alta de tota Europa. Una torre que, d'aquí a pocs minuts, veurem també i intentarem explicar en directe des de la ràdio. Avui farem un recorregut que no és fruit d'aquesta casualitat. El Vaticà ha volgut que el viatge tingués un sentit profund. S'ha dissenyat per tocar els punts cardinals de la realitat catalana i també de la nostra identitat. El Papa començarà el dia visitant els marges invisibles. Lleó XIV creuarà els murs de la presó de Brians 1. S'haurà de parlar amb els interns, perquè l'exclusió i les cel·les també són part del que som, dels deures que tenim pendents com a societat. I avui nosaltres, al matí de Catalunya Ràdio, hi serem. I d'aquesta duresa, la visita saltarà cap a la tradició. El Papa Lleó XIV pujarà fins a Montserrat, la muntanya sagrada de Catalunya. Allà resarà l'abadia, que l'any passat complia 1.000 anys d'existència, i compartirà també el dinar amb la comunitat benedictina. Nosaltres hi serem també avui, d'aquí unes hores, a Montserrat. Pujar-hi és connectar amb les nostres arrels més profundes. Però un país, com dèiem, no és només la seva història. I a la tarda, el Papa tornarà a baixar a la realitat de les ciutats modernes. S'endinsarà en els carrers del Raval, fins a la parròquia de Sant Agustí, per reunir-se amb les entitats que aguanten una xarxa social de la ciutat, amb els que lluiten cos a cos contra la pobresa. I avui també hi passarem aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio. I només al final del dia, el pontífex tancarà la seva jornada a la Sagrada Família, l'obra mestra de Gaudí que representa l'esperit d'innovació i de modernitat, la Catalunya oberta al món. Allà visitarà la tomba de Gaudí i beneirà la nova torre de Jesucrist, també en català. Aquest salt constant entre la tradició i les fronteres socials no és cap anècdota. El Papa ha volgut que sigui el punt central del seu pas per Catalunya. I per això, avui nosaltres serem en tots aquests escenaris, una setmana abans, parlant amb els seus protagonistes diaris. Volem donar veu avui als llocs on el Papa posarà el focus. Lleó XIV és el líder global més respectat ara mateix en qüestions socials. La seva presència és una fita històrica per als catòlics catalans, però el seu viatge transcendeix de llarg la religió. Té un missatge per tota la societat. Un missatge que comença situant una presó al mateix nivell que la Sagrada Família. I aquest és el significat de la ruta del Papa. D'aquí una setmana, Lleó XIV es trobarà amb el país sencer, el dels grans símbols que representen davant del món, però també el de les cicatrius que sovint volem amagar. Un retrat complex i sincer també de la realitat, que avui compartirem aquí en aquest especial Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dimecres 3 de juny. Ens despertem en fresc a l'interior. Hi ha 8 graus al Carràs, 9 a la 9 de Berguedà. Per cert, ahir van caure aquí 51 litres per metre quadrat amb una forta tempesta. Contrasten amb els 19 graus que hi ha a aquesta hora a la ciutat de Tarragona. Avui serà un dia de sol, un dia tranquil. Si queda alguns núvols entre la Costa Brava i la Costa Central, aniran marxant. També la tramuntana i el mestral que bufen els dos extrems aniran afluixant. I les nuvolades que creixin al migdia avui no deixaran precipitacions. I, en canvi, demà sí que augmenta la inestabilitat. Al matí ja tindrem força núvols i a la tarda s'esperen tempestes fortes a moltes comarques, sobretot a la meitat nord.
0: Ara són les 8:04 en una setmana que falta perquè arribi Papa Lleó XIV a Catalunya. I per això, a partir de 8:45, us saludarem de nou des de la Sagrada Família per fer aquest especial, aquest recorregut que farà el pontífex. Encara hi ha detalls per tancar, però tot apunta que el Papa finalment farà en català part d'aquesta benedicció aquí a la Sagrada Família. L'Església Catalana, el Govern i el Parlament s'han mobilitzat les últimes hores per aconseguir aquesta presència de la llengua en la part més simbòlica de la visita de la missa. Més detalls, Cèlia Forment.
3: Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbat de Barcelona hauria impulsat les gestions necessàries davant del Vaticà per modificar el programa litúrgic que estava previst. Aquest gir de guió arriba després del malestar que ha provocat l'absència de la llengua catalana en el sector eclesiàstic i també en el govern catalans, que n'havien lamentat la reducció en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, també han mogut fitxa en contacte amb el cardenal Omella. Les mateixes fonts de l'Església Catalana asseguren que el nou guió formal encara no està tancat i que els detalls es faran públics aviat. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí a pocs minuts també preguntarem al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, per aquestes gestions. L'última paraula ara la té el Vaticà, que fins ara havia previst que el català, en una salutació, diguéssim, i en algunes lectures, però no en la missa. I ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el vaticanista Javier Martínez Brocal, que explica que, en general, el papa intenta evitar l'ús dels idiomes que no domina en moments importants.
4: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo, porque él necesita dominar las palabras. Es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
0: Brocal, que ha fet desenes de viatges papals, subratlla que l'objectiu del papa en aquesta visita és remoure consciències.
4: Justo la tarea del papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive, o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
0: Un recorregut que avui farem al matí de Catalunya Ràdio per parlar amb els protagonistes d'aquest viatge. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia, sí. D'aquí uns minuts parlarem amb veïns de la Sagrada Família en l'últim acte públic de la visita. Després anirem al convent de Sant Agustí, on ens trobarem amb el pare, Enric Canet, i amb veïns del Raval. D'allà anirem a la presó de Brians, conversarem amb el director i amb el capellà del centre penitenciari i, finalment, acabarem a Montserrat, on ens trobarem amb el filòsof Oriol Ferrés i amb el director musical i antic membre de l'Escolania, Marc Díaz.
0: Tot això amb uns agoristes habituals també del dimecres, amb Jordi Mat, amb Laura Aznar, amb Gemma Calvet i amb Pere Rossinyol. Ara, un primer comentari del periodista Vicent Sánchez sobre el papa i el català.
6: Va ser Agustí d'Hipona qui va mullar la frase «Roma locuta, causa finita», que volia dir, clar i ras, «el papa mana». I és a la Santa Seu a qui correspon fixar la presència del català a la missa que celebrarà Lleó XIV, a la Sagrada Família i a la benedicció de la Torre de Jesús. Per ara, el guió litúrgic que s'ha fet públic el deixa en un residu. En tot cas, la força del catolicisme de base i d'alguns bisbes catalans, alguns, no tots, pot fer miracles. El miracle de no remoure els ossos d'Antoni Gaudí i el de tractar el català amb el respecte que es mereix. Diuen que això va ara pel bon camí. Amén.
0: Dels detalls d'aquesta visita del papa, avui també us podem explicar al matí de Catalunya Ràdio que valdrà 25 milions d'euros, dels quals 1,5 milions els pagarà Catalunya. Joan Aleix Mata.
7: Catalunya portarà almenys 1,5 milions que sortirà dels ingressos generats per la taxa turística. Els altres 3 els posaran les Canàries, mentre que la Comunitat de Madrid no donarà diners, sinó que cedirà espais i serveis. El coordinador adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barriocanal, aclaria, però, que gran part del viatge el finançaran patrocinadors privats i donatius.
8: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva.
7: Aprofitant el viatge del pontífex a l'Estat, diverses associacions de víctimes d'abusos han demanat una reunió amb ell. Joan Aleix Mata pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert, atenció a això que us expliquem al matí, o a la Pop veta els lloguers de balcons per veure Lleó 14 al Papamòbil.
5: La plataforma ha eliminat els anuncis argumentant que incompleixen les seves normes. En els últims dies havien aparegut ofertes per llogar balcons al voltant de la Sagrada Família a un preu d'entre 150 i fins a 1.000 euros. Alguns, fins i tot amb menjar i beguda inclosos. En aquest programa hem parlat amb veïns de la zona que, en general, rebutgen això de llogar balcons.
9: No, el tinc ja cobert.
10: No, un temps balcó per no el llogaré.
11: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
12: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
0: De fet, l'ocupació dels pisos turístics de Barcelona per la visita del papa frega el 100%.
5: Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apertur, el 97% dels pisos ja estan reservats, principalment famílies que venen d'altres punts d'Espanya o d'Europa per veure el pontífex. Marian Muro és directora general de l'entitat.
13: Hem de tenir en compte que, en aquest cas concret, amb la visita del Sant Pare, el perfil és el de famílies que, per aquesta modalitat de demanda, els pisos turístics són la primera opció d'ajudar per visitar la ciutat.
0: I encara dos últims apunts sobre la visita del papa relacionats amb la mobilitat. Dimarts que ve, coincidint amb l'arribada del papa, comença la selectivitat. Doncs bé, el govern recomana als estudiants de les zones afectades que surtin amb temps. Maria Costa.
14: Una visita que pot complicar la mobilitat i jugar una mala passada als estudiants. La nova responsable de l'ESPAU, Rosa Pàmies Vilà, deia ahir en una entrevista al Catalunya Nit que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los d'aquest fet.
15: Com que sabem que hi ha això, avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar quins són els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no? Per intentar minimitzar el número de viatges i que no passi res.
14: La principal novetat de la selectivitat d'aquest any és que hi hauran detectors per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'altre punt és sobre el teletreball. Tot i que el govern espanyol va recomanar treballar en remot als llocs que visita el Papa, la Generalitat de Catalunya descarta fer-ho. Ho va anunciar la portaveu Sílvia Paneque.
16: I el que pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
0: Una visita, la visita del Papa, que serà el tema principal del dia. L'altre són els moviments per una moció de censura.

0: I precisament avui Pedro Sánchez serà a Catalunya per tancar les jornades del Cercle d'Economia després que ahir ho fes el líder de l'oposició. El debat polític gira entorn a aquest missatge que ahir el secretari general de Junts, Jordi Turull, va enviar a Feijó des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
1: Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
2: Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
0: Ho deia poc abans que Feijó parlés al Cercle, on no va respondre, però després, en declaracions de la sortida de l'acte, va menystenir la proposta de Turull.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
0: Vamos a hablar de cosas serias. Com dèiem, avui serà el torn de Sánchez en aquesta jornada. Anem cap a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: I de moment el govern espanyol que assegura que està tranquil amb aquests moviments de Feijó.
4: Sí, perquè els veu estèrils, una proposta que no va enlloc i els qualifica amb aquestes dues paraules.
5: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
4: Això és el que deia el Massaís, portaveu de la Moncloa, i és que seguim atrapats en un bucle que de moment li va a favor al PSOE. Els socis li exigeixen acabar amb la legislatura, però no donen l'estocada final, que seria el suport a la moció de censura de Feijó amb Vox. Per això, i de moment insistim, la Moncloa continua fent via i afirma que arribarà el 2027 i també guanyant temps fins a la compareixença de Pedro Sánchez pels casos de corrupció, que molt probablement serà el 24 de juny, Sant Joan.
0: En el flanc judicial, ahir el PSOE va reconèixer que havia pagat més diners a l'Aire Díaz del que havia explicat inicialment.
4: Sí, inicialment parlava de 15.000 euros. Ara el partit a Cantàbria ha revisat la comptabilitat, han aflorat més pagaments, concretament dues factures que pugen a 45.000 euros per contractes com a assessora de comunicació autònoma, uns pagaments legals reglats, defensa el PSOE, una informació que ja s'ha comunicat al jutjat. Aquesta setmana les parts tindran accés al sumari del cas a l'Aire. Diversos ministres han qüestionat el paper dels jutges, l'oportunitat d'aquesta i d'altres investigacions, com el cas Zapatero. El Poder Judicial s'ha revelat i en un comunicat exigeix respecte. Assegura que aquests atacs fan que la ciutadania deixi de confiar en la justícia i, per tant, debiliten la democràcia.
0: Gràcies, Tània. L'encreuament de declaracions entre el Partit Popular i Junts també sacseja el debat a Catalunya. Aquest matí hi ha sessió de control al Parlament i ahir el president Salvador Illa va llançar una advertència al partit de Carles Puigdemont, Albert Prat.
6: Salvador Illa no s'ha mossegat la llengua davant dels empresaris catalans i ha enviat aquest dard al partit de Puigdemont si facilita l'entrada de Feijó a la Moncloa.
7: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. A quien juegue con esto, a la formación política que juegue con esto, Catalunya no se lo perdonará.
6: Al seu costat, el gallec Alfonso Rueda del PP ha reclamat eleccions immediates.
8: Alguien tiene cabeza en el gobierno ahora mismo para ocuparse otra cosa que no sea el día a día con la que les está cayendo. Que hablen los ciudadanos.
6: I en canvi, el basc i Manol Pradales del PNB ha evitat ser tan clar com el seu partit i no ha volgut mullar-se.
9: Podemos seguir en el momento de crispación y polarización política que se está viviendo en el Estado. ¿Alguien está midiendo estas cuestiones?
6: Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot.
12: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
13: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Lara García i amb Frank Quista. Bon dia.
15: Bon dia.
0: Ucraïna respon amb drons als últims atacs de Rússia que ha intensificat la pressió sobre Kiev. Ahir els bombardejos russos van causar més de 20 morts. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
11: Els drons ucraïnesos ja han calcinat centenars de camions que subministren les tropes russes al front sud. Segons explica l'expert militar Ilya Bishev a Catalunya Ràdio, 70.000 soldats russos corren el risc de quedar aïllats i això pot marcar un punt d'inflexió en el conflicte.
15: Crec que ja està canviant el curs de la guerra. Ho veiem sobre el terreny. Es tracta d'una situació greu i, tot i que ara és només una amenaça, si no es fa res aviat serà catastròfica.
11: Rússia no sap com contrarrestar aquests atacs i Ucraïna no sap quant temps podrà aprofitar aquest avantatge, però els experts coincideixen que Rússia ja no tindrà marge per guanyar la guerra sota els seus termes. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Golf Pèrsic, nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran, tot i que en teoria es manté l'alto al foc.
16: Els Estats Units han llançat un míssil contra un petrolier que s'hauria saltat al bloqueig de l'estret d'Hormuz i la resposta de l'Iran ha estat atacar posicions nord-americanes a tota la regió. Tot i aquest clima, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que l'acord de pau pot arribar en qualsevol moment.
17: Podria passar avui, demà o la setmana vinent, però per primera vegada han acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear quan fa només un mes, fa només un any, es negaven a mencionar el tema i molt menys a negociar-hi. Malgrat tot, això no és cap garantia que arribem finalment a un acord.
0: I mentrestant, Europa segueix la polèmica per una nova legislació sobre immigració. Diverses entitats que promouen els drets humans ja s'hi han mostrat en contra. Berlín, Jordi Regàs.
18: A Alemanya, l'actual govern conservador dona la benvinguda a l'enduriment de la política d'asil europea. Segons el ministre de l'Interior, Alexander Dobrindt, ja era hora que aquesta fos més dura i més estricta.
19: Després d'anys de desordre, de pèrdua de control i d'inconseqüència, tant en les fronteres exteriors europees com en la política migratòria, ara tornem a aconseguir posar més ordre. A partir d'ara, la política d'asil serà més clara i més conseqüent.
18: És la reacció previsible i desesperada de l'actual govern alemany per recuperar un electorat que ja prefereix l'extrema dreta a l'actual partit de Friedrich Merz. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al Regne Unit, indignació pel comportament de la policia durant la detenció d'un jove universitari que va acabar morint. Londres, Quim Olivares.
20: La càmera corporal de la policia mostra com la gent pregunta al jove universitari Henry Novak, que està estirat a terra, què li ha passat.
21: Què t'ha passat, amic? M'han apunyalat. T'han apunyalat? A on? No ho crec, amic. No puc respirar. No puc respirar. No puc respirar.
20: La policia es creu l'agressor, un jove condemnat dilluns a 21 anys de presó per assassinat, que denuncia un atac racista. Atiat per l'extrema dreta, s'ha obert el debat de si la policia va actuar així per por de ser acusada de racista. La família de la víctima ha denunciat el tracte degradant de la policia, però demana evitar l'odi i la divisió racial. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I vespre d'aldarulls a Mataró, després d'un desnonament que hi va haver ahir al barri de Cerdanyola.
22: Amb un balanç aquesta nit de 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, segons la policia local. Tot plegat hores després que al matí mig centenar de persones es concentressin per evitar el desnonament i es llancessin objectes contra els agents, moment en què una unitat arro de la policia va acabar dispersant els concentrats i fent 3 detencions.
0: I a Lleida, detinguts 4 joves que haurien ocupat il·legalment un pis i que van atacar amb destrals i pals diversos veïns del barri de la Bordeta.
22: L'enfrontament va ser ahir, poc després de la 1 del migdia, i almenys 2 persones van quedar ferides lleus. El propietari de l'habitatge i veïns de la zona es van encarar amb els joves que presumptament havien ocupat el pis. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir els ocupes, 3 homes i una dona d'entre 18 i 21 anys. La investigació continua oberta.
0: Mentrestant, continua el conflicte entre els metges i el govern. El dimecres 17 de juny, els metges catalans tornaran a fer vaga. Oriol Pujador.
23: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament al marge de la resta de professionals sanitaris. La convocatòria arriba després que el Consell de Ministres hagi aprovat el nou Estatut Marc que prohibeix les guàrdies de 24 hores sense acord amb els sindicats, tot i que Xavier Lleonart, secretari general del sindicat, desvincula les dues coses.
24: Aquesta convocatòria de vaga no és en reacció a l'aprovació del projecte, sinó que és conseqüència de unes reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic aquí a Catalunya, al Departament de Salut i al CatSalut, que no s'han vist ateses durant tot aquest temps.
23: En paral·lel també, el sindicat demana adherir-se a la campanya per reduir les hores extres que han d'afrontar els metges a Catalunya. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també es mantenen les mobilitzacions dels professors a l'espera que demà acabi aquesta consulta sobre l'acord amb el Departament d'Educació.
11: I han votat ja un terç dels docents. Avui la vaga està convocada a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir el seguiment a Barcelona va ser del 12%, segons el govern.
0: I dues cites més per avui de caire cultural. La primera, Barcelona, amb el Primavera Sound.
1: Amb les soles una mica i després m'agafes fort la cintura preferida o la nena del teu...
2: Avui comença amb les actuacions de Wineta i Artac, Guitarrica de la Fuente i Wetlack a la jornada inaugural. A partir de demà i fins dissabte hi passaran noms com Doja Cat, Massive Attack, Bad Girl o The Cure.
0: I a Berga... arrenca la Patum. Aquest migdia es farà el primer passacarrers. Berga, Nàtia Dell.
3: Tot a punt a Berga pel passacarrers de les 12, que ha de donar el tret de sortida a 5 dies intensos de festa. El Tabal sempre present marcarà el punt d'inici de la passada, acompanyat dels 4 gegants recorrent places i carrers i convidant la població a participar d'una festa amb més de 600 anys d'història. Al vespre, un nou passacarrers amb el Tabal, les masses, les guites i els gegants vells. La festa s'allargarà fins ben entrada la matinada. Hi ha passants que han arribat a durar 9 hores. Des de Berga, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:22. I atenció a aquestes dades. Les morts per la calor durant el mes de maig s'han multiplicat per 8.
16: Ho llegim al periòdico. Segons l'Institut de Salut Carlos III, el primer episodi d'altes temperatures de l'any ha deixat 111 morts prematures. L'any passat n'hi va haver 14. No és un registre real, és una estimació. Ens hem de remuntar al 2015 per trobar xifres similars.
0: Les temperatures altes que, combinades amb les pluges, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i de paneroles a Catalunya.
16: La combinació de calor i pluja és ideal per la proliferació de plagues, tot i que han arribat abans. Anna Garriga, investigadora de Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, considera que al final el nivell de plaga serà l'habitual de cada estiu.
4: Ara que ja tenim aquesta calor, aquesta pujada de temperatures, segurament els mosquits reprendran aquest desenvolupament amb l'aigua estancada que tenim de les pluges, però el nivell de plagues pot ser l'habitual qualsevol estiu.
0: I ara hem de parlar de dos comiats. El primer, el de Josep Maria Cadena.
2: Un dels referents contemporanis del periodisme i la crònica cultural de Catalunya va ser subdirector del diari Avui i ha mort als 90 anys.
0: I el segon comiat... Bob Bryson, veu de clàssics de Disney com La Bella i la Bèstia i Aladí.
2: Ha mort als 75 anys, al costat de Celine Dion va interpretar aquest tema que sentim, el principal de La Bella i la Bèstia, i després amb Regine Bell va cantar Un món ideal d'Aladí. La mort del cantant l'ha confirmada la seva família en un comunicat on han explicat que diumenge va tenir un vessament cerebral.
0: Avui per cert arriba a les nostres llibreries La xica de Nadie, les memòries pòstumes de Virginia Roberts, principal denunciant de Jeffrey Epstein i que es va suïcidar l'any 2025.
2: El llibre en la seva publicació en anglès va vendre 1 milió d'exemplars només en els 2 primers mesos. Avui arriba la versió en castellà publicat per Planeta. La periodista d'investigació de The New Yorker, Amy Wallace, va dedicar 4 anys a escriure el llibre al costat de Robert Giffre, que més enllà del cas d'Epstein parla també sobre com opera l'abús i el poder en les altres esferes.
5: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
25: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
26: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
27: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MST Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MST amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.

0: Que fa els esports, el Barça de bàsquet a Rafal, els quarts de final de la Lliga i guanya la pista de l'UCAM Múrcia.
1: 68-91, el primer partit d'aquests quarts de final, un Barça que recupera el nivell de joc després de l'última desfeta, derrota contundent a casa contra el València. Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
2: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Dijous el Barça tindrà al Palau l'oportunitat de passar a semis. El Madrid va perdre d'un punt amb el Tenerife, 97-98. La penya juga avui a les 9 a la pista del Baskonia.
0: Mitchell diu que Cruyff sempre ha estat un referent, declaracions que fa en la seva firma com a entrenador de l'Ajax.
1: S'ha declarat admirador del futbol de Cruyff, una inspiració, firma per dues temporades en aquesta nova etapa al club d'Amsterdam, que va acabar entre els cuers a la Champions, i a 28 punts del líder de la Lliga. Mitchell remarca que la presència de Jordi Cruyff com a director esportiu de l'Ajax ha estat determinant per poder fitxar pel club d'Amsterdam.
3: Jordi know me for me.
4: Jordi em coneix. Coneix el que he fet a Espanya. Coneix el meu estil. Amb ell parlem de la filosofia de l'Ajax. De la nova filosofia que pot seguir l'equip. Del meu estil. I de com pot funcionar aquí.
0: I Enrique Riquelme avisa que el Madrid estarà en venda si Florentino surt reelegit com a president.
1: Declaracions que fan la seva visita a Barcelona per reunir-se amb panyistes del Club Blanc.
5: El Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
1: El Mataró, que es proclama campió de la Lliga Femenina de Waterpolo, la tercera de la seva història, 9-10 davant el Sant Andreu. Avui, final de l'Eurocup entre l'Atlètic Barceloneta i el Catalunya, que té 5 gols de renda de l'anada. I a Roland Garros, Zverev i Mensik passen a les semifinals. Avui, Ogeliasim Kolbolyi i Berrettini Hernaldi busquen les altres dues places de semifinalistes. Al quadre femení, Andreeva i Kostiuk ja són a semifinals.
6: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
7: Costellarro, va bé. Gràcies.
8: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
6: Costellarro, senyor?
9: Volkswagen.
0: I ara cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
10: Bon dia. Segons Renfe, hi ha retards de mitja hora de mitjana a l'R2, l'R2 Nord i l'R11, però alguns usuaris de l'estació de Granollers Centre afirmen que han estat més d'una hora esperant un tren que arribés que els portés cap a Barcelona. A més, també ens expliquen que els trens es queden aturats força estona en algunes estacions. Tot plegat és per una incidència que hi ha hagut a causa d'un robatori de coure entre les estacions de Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. Una incidència que també afecta l'R8, la línia que va de Granollers a Martorell, que ha quedat totalment interrompuda. Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos a tota aquesta línia.
0: I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
11: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells?
11: Sobretot avui les dues rondes. La ronda de dalt, especialment per un accident a l'altura d'Horta, que està tallant dos carrils cap a Trinitat, i tenim retenció en els dos sentits de la marxa fins a aquest punt, i també la litoral, en sentit Llobregat, ben bé fins a la Barceloneta.
0: I punts taronges?
11: A2, B23, sobretot entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també la C58 i C30 33 cap al nus de la Trinitat o l'AP7 a Santa Perpètua, però en principi no consten problemes en cap punt.
12: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a l'universitat.
13: Vaja, Carles.
12: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
13: I tu què li vas dir?
12: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
14: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
15: 150 anys movent-nos per tu.
16: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
17: I pot ser tot això sent professional.
18: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: Són 9:15. I us saludem en directe des de les portes de la Sagrada Família en aquest matí de ràdio especial que farem a partir d'ara amb el suport tècnic que fa possible que la ràdio surti al carrer i que arribi arreu del país. Avui, una setmana abans de la visita del Papa a Lleó 14 a Catalunya, ens disposem a recórrer amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio alguns dels escenaris més significatius d'aquesta ruta. Ho farem per entendre millor aquests llocs, les històries, també les persones que hi donen vida, i per això passarem per la parròquia de Sant Agustí, on tindrem testimonis vinculats a aquesta feina social i comunitària que fan. Visitarem també el centre penitenciari de Brians 1 per sentir veus que sovint queden fora del focus i descobrir també projectes de reinserció i esperança. I arribarem fins al Montserrat, que és símbol espiritual i també cultural del país, per parlar amb monjos, amb pelegrins i persones que hi trobem i que hi troben la inspiració cada dia. Al llarg d'aquest recorregut que farem, ens acompanyaran protagonistes molt diversos, ens acompanyaran religiosos, educadors, voluntaris, treballadors socials, experts, interins, en aquest cas, interns, historiadors, veïns i testimonis directes que ens ajudaran a entendre què representen aquests espais avui i per què formen part d'aquest itinerari tan significatiu del Papa Lleó XIV. Un viatge radiofònic, per tant, que comencem ara des del cor de Barcelona amb la voluntat d'escoltar, de compartir i de descobrir històries que mereixen ser explicades. Artur Ramon, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
0: Com estàs?
9: Molt bé, i tu?
0: Estem davant d'un dels escenaris més extraordinaris de Catalunya i d'Europa i del món.
9: Oh, i tant. És el temple dels temples, eh? És el temple dels temples. Té aquesta cosa monumental que està, diguéssim, que pogués ser Gotham, no? Que surt Batman en qualsevol moment. Té alguna cosa neogòtica, sí. I alhora està, clar, tal com va ser feta i en el moment en el que la van inquibir aquí, doncs està absolutament fora d'escala. I això és el que la fa fascinant.
0: I a més el cor de Barcelona, no? Al mig de Barcelona, aquesta obra monumental.
9: Exacte, i que a més ha acabat sent la icona no només de Barcelona, és la icona ja global. Quan vas pel món tothom parla sagrada, quan dius la paraula Barcelona l'associen a la Sagrada Família i té més visitants en aquest moment que el Prado o l'Alhambra. Per això és el monument que han escollit perquè acabi doncs, aquesta visita del Papa a Barcelona, a la Sagrada Família.
0: L'Artur Ramon Calceu és col·laborador del nostre programa, és expert en art i també formes part també del comissionat artístic, no? de la Sagrada Família. Per què no s'acaba mai, això, Artur?
9: No, és una obra que està en permanent evolució, és a dir, porta 140 anys en permanent evolució i això també la fa molt interessant. En un món com el d'avui, que tot ha d'anar ràpid, Gaudí deia, el meu client no té pressa. Aquesta obra no té pressa, aquesta obra és una obra ben feta que s'ha anat succeint de generació en generació, dels diferents arquitectes que han anat seguint el camí de Gaudí i avui hi ha una gran part, tot l'interior està acabat, ja quan va venir Benet XVI estava acabat i es pot dir que pràcticament doncs, el 80% del temple està acabat. Ara falten parts importantíssimes per concloure.
0: Estem veient la Torre de Jesús, no? Que és la torre més alta,
9: sí.
0: Que és la que converteix que això sigui l'església més alta del món.
9: Ha superat en 11 metres la catedral d'Ulm, Alemanya, i és la part més alta de Barcelona. No. Perquè Gaudí volia que fos Montjuïc. Ell considerava que una obra feta per Déu havia de ser més alta que una obra feta per l'home. Però sí que ho és d'Europa i és, sens dubte, un dels grans monuments i amb aquesta magnitud i aquesta alçada. La Sagrada Família té una cosa increïble, que quan tu entres, s'acaba l'ego.
0: Perquè és, fas petit, no?
9: És tan immensa que s'atacava completament. La immensitat de la Sagrada Família fa que surti sent millor persona, més humil, més et rebaixa molt les teves pretensions humanes.
0: Sí, et posa el lloc que et correspon.
9: Exacte. No?
0: Sempre que hi ha un tema de la Sagrada Família, hi ha polèmica al voltant. Ara
9: sí.
0: Hi ha polèmica amb el català, la missa que farà
9: ja ho he
0: la
9: sentit,
0: benedicció.
9: Sí.
0: No sorprenent per tu, perquè tot el que envolta la Sagrada Família sempre hi ha una mica de polèmica, no?
9: Sí, jo ho vaig viure molt de prop quan s'estava fent justament la façana que estem aquí al davant, la façana de la Passió, que la va fer

0: que també un dels autors i protagonistes de tot plegat, perquè ha sigut un dels culpables, entre cometes, de que el papa faci la ruta que fa. Com d'important és, conseller, que el papa visiti, per exemple, la presó de Brians?
1: Home, jo crec que ho és molt. El primer que cal dir, jo crec, és una visita pastoral. Per tant, s'ha d'entendre des de la lògica del Sant Pare, del Vaticà, de l'Església, no? I és una visita que pivota l'entorn, faltaria més, de la Sagrada Família i del que representa. El punt de partida és precisament la benedicció de la Torre de Jesús, i que es complementa també amb un altre aspecte fonamental, que és Montserrat, que és una creuilla entre llengua, cultura, país i fe, mil·lenària, a més, però que després també va als marges de la societat, no? I aquí és on entra Brians i també els agustins, comunitat a la que pertany ell, és l'ordre dels agustins, no? En ple Raval i en una presó, que és un lloc que moltes vegades oblidat, no? I quan nosaltres vàrem suggerir, plantejar aquesta possibilitat, i ho vàrem fer de la mà també del bisbe Xavier Gómez, doncs va ser molt ben acollida, perquè crec que casa molt amb el missatge que vol donar el Sant Pare en la seva visita, en aquest cas a Catalunya, no?
0: Com es va gestar per això, aquesta trobada? És a dir, la demana al Vaticà, es proposa des d'aquí, com funciona això?
1: No, es va proposar una mica des d'aquí, però d'una manera, el Vaticà ha fet vingudes amb una comitiva que organitza els viatges papals més d'una vegada, i en la darrera, que va ser el dia abans, el 30 d'abril, va ser la darrera vegada, ja s'havíem acabat pràcticament la reunió, i amb un pica-pica informal, perquè era tard de la nit, doncs va sorgir aquesta possibilitat. Vaig manifestar que m'havia impressionat la visita en una presó a Guinea, i que deia, el papa té interès, i jo el vaig recordar, en el responsable dels viatges papals, que quan l'1 d'octubre de l'any passat vam ser rebuts en audiència i vaig poder acompanyar el president Illa, un dels obsequis que li van portar era precisament una estola fabricada per internes voluntàriament de la presó de dones de Batràs, de Barcelona, no? I vaig veure que tenien interès, i també hi havia el bisbe Gómez, i d'una mica vam dir, escolta, també tenim diferents centres, tenim una mitja vida de Barcelona i Montserrat, no? I una mica es va gestar així, amb una certa, no precipitació, però el moment, no? Perquè era d'interès del Sant Pare acostar-se en aquestes realitats tan invisibles, per portar una mica l'esperança en llocs que probablement costa molt més, no?, de dir-ho. I va ser així, d'una manera molt natural, eh? Jo crec que és una feliç idea, no?
0: Parlava vostè de la identitat, no? Parlava de Montserrat, per exemple, com un símbol identitari de Catalunya, però també d'aquests marges. Al final, això potser defineix Catalunya, conseller, no? Aquesta part més simbòlica, més identitària, i al mateix temps aquesta part i aquest teixit social que al final és el que empenya el país.
1: Jo crec que sí, i a més, diré més al fil d'això, que cap de les dues parts és prescindible. Catalunya és les dues coses. És un país mil·lenari, i Montserrat, amb tot el que representa, el bisbe Oliba, l'abat Oliba, pel país com a referent espiritual, com a referent cultural, com a referent lingüístic, com a referent de fe, però el país també és les més de 9.000 persones privades de llibertat, internes, o són la gent que acudeix als menjadors socials al barri del Raval o a tantes altres ciutats, no? Per tant, jo crec que aquesta mirada panoràmica d'una realitat que és complexa, que és difícil, que a vegades no és amable, jo crec que dona molt sentit a una visita que, insisteixo, sobretot és pastoral i que es fa en un context i en un moment en el que acabem de conèixer la darrera encíclica del Sant Pare, que és potent, sobre intel·ligència artificial. No oblidem que ell, entre moltes altres coses, és matemàtic, per tant, coneix bé i està preocupat, i a més en un moment de polarització extrema, de conflictes bèl·lics oberts, també hi ha una aportació, que és la benedicció d'una caravana de vehicles que aniran cap a Ucraïna per part del Sant Pare, promogut per la germana Caram, la Lucía Caram, que també reflexa aquesta voluntat, aquest missatge de pau enfront dels conflictes bèl·lics. Per tant, és una visita molt, molt completa que es fa a Catalunya.
0: Sobre la visita a la presó, les entitats agrupades de la xarxa Dret i Presó han fet una carta oberta, precisament al Papa, en què denuncien una regressió del sistema penitenciari català. Què els hi respon, conseller?
1: Doncs nosaltres estem oberts a qualsevol millora del sistema penitenciari català. La decisió de convidar, diguéssim, el Sant Pare precisament a la presó a conèixer aquesta realitat ho és del govern, i creiem, respectem totes les opinions. Al Parlament hi ha en marxa la creació d'una comissió d'estudi al respecte, d'un grup de treball. El model de presons catalans és perfectible, això és una evidència, però és un model que posa la reinserció al centre, és un model propi municipi que té més de 40 anys d'existència.

0: que, per dir-ho en paraules de l'Autoritat Europea de Prevenció de la Tortura, ja voldria doncs, que molts països tinguessin doncs, el grau de transparència que tenim en tot el que passa al si de les presons. A mi m'agrada parlar de parets de vidre, no?, les presons. Això comporta també moltes vegades mirades crítiques, però és exactament per això que es fa, no?, per millorar.
1: I tornant a la Sagrada Família, com sap, aquestes últimes hores hi ha hagut polèmica en si parlaria o no en català en la benedicció de la Torre de Jesús. Finalment, sembla que sí que podria fer-ho. No sé quines gestions han fet també des del govern perquè això fos així.
0: Finalment sembla que sí, però qui té la darrera paraula, òbviament, i això és de tots conegut, doncs és el propi Vaticà. Nosaltres no són gestions de darrera hora. Des del minut zero doncs, s'ha explicat al Vaticà la importància doncs, del fet del català, que representa també aquesta església catalana, que té doncs, documents prou rellevants. Podem parlar doncs, de molts documents rellevants en aquest sentit. S'ha fet des del primer moment la importància, i això està incorporat amb normalitat, en els actes pròpiament litúrgics, és a dir, les misses, i també en els actes no estrictament litúrgics, tot el que és l'estadi Lluís Companys, tot el que és en els altres àmbits. I ha quedat aquesta part doncs, de la benedicció en la que doncs, no hi era present, i sí, hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
1: Conseller Ramon Espadaler, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vostès.
1: Ara el conseller Artur parlava d'aquesta modernitat de Catalunya i també d'aquesta part més tradicional. Una mica Gaudí també té això, no?
2: Sí, Gaudí el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. És a dir, Gaudí el que fa, el gran canvi que fa Gaudí és en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'anti-Gaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
1: Que és una mica la idea del català, no? No sé què en pensen els nostres agoristes d'avui. Jordi Mat, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, com anem?
1: Laura Aznar, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Gemma Calvet, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: I Pere Rossinyol, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
1: És la imatge del català d'avui, Jordi Mat?
7: Si Gaudí és la imatge del català d'avui. Aquesta és la pregunta.
1: Sí, bueno, és la definició que feia l'Artur Ramon, ara.
7: Jo crec que la vinculació a una determinada catalanitat de Gaudí és indiscutible. Des del camp de Tarragona i la relació amb una natura que és molt identificable d'una geografia del país i a la vegada una pertinència, una catalanitat molt catòlica, crec que el defineixen. És molt interessant en el context del centenari de la mort de Gaudí la discussió que s'ha produït sobre la batalla cultural que s'ha produït sobre si hi haurà o no la voluntat de catalanitzar-lo més o menys, d'espanyolitzar-lo més o menys, i em sembla que l'episodi de la Sagrada Família té a veure amb això, la militància.
1: Però deia també per la façana més social, no? Perquè aquí, per exemple, Gaudí, quan va fer aquesta obra, Artur, va tenir una voluntat de que els veïns s'impliquessin també en tot això, no?
2: Sí, per exemple, la façana de la Passió va fer una sèrie de
1: cares, no?
2: Cares,
1: de rostres.
2: Sí, de rostres, que eren gent del barri, vull dir, havia de ser...
1: Aquesta combinació,
2: Total, té aquesta combinació d'elements sempre molt orgànics, però també d'inclusió en una idea molt àmplia que ell té de la fe i que sigui un temple per tothom. És a dir,
7: i d'expiació, Artur, i d'expiació.
2: Exacte, totalment. Però jo hi ha una cosa que vull reivindicar, que és que avui que tot és recte, que és llis, que és digital, que és efímer, aquesta reivindicació del que és de la corba, del que és tàctil, del que és orgànic, és a dir, aquesta vehiculació de la naturalesa, la trobo impressionant. Pensa que ell, per exemple, les primeres maquetes que fa són el primer software paramètric de la història. És a dir, és un arquitecte que va de passa l'arquitectura i va cap a territoris que albiren el que està passant avui.
1: És el ChatGPT de l'època, diguéssim, no?
2: No, totalment.
1: Jordi, perdona, que t'he tallat.
7: No. Hi ha milers de coses a dir, perquè hi ha una universalitat en Gaudí de la que moltes vegades crec que no en som conscients. Jo diria que és el monument a dia d'avui més visitat d'Espanya, no sé si cada any el visiten 10 milions de persones. Jo fa poc vaig anar-hi des de fora i vaig quedar esparverat de la quantitat de gentada que estava fent poses per penjar-ho a Instagram. De manera que, o sigui, no sé fins a quin punt els barcelonins i els catalans som conscients que fora de Catalunya això és vist com si fos una d'aquestes meravelles de la humanitat. Ens pot agradar més o menys. De fet, les controvèrsies estètiques sobre la Sagrada Família són infinites, però la projecció internacional de la Sagrada Família és colossal. Llavors, què hi veu el xinès que ve a veure-la? No? Jo crec que hi veu una mena d'espiritualitat que connecta amb la natura, amb això que comentàveu abans de que entres i et fas petit.
2: Fas petit, totalment.
7: Sí, totalment. I aquest és un valor del que els que estem aquí, que hem vist com això anava evolucionant, que pensàvem que no s'acabaria mai, no en som del tot conscients de quina és la dimensió internacional d'aquest edifici que fa 150 anys que s'està construint i que, per tant, la vinguda del Papa i la, tinc que és la benedicció d'aquesta torre amb la creu, el món n'està pendent. O sigui, per primera vegada a la vida, el món ens mira.
2: És que saps què passa, Jordi? Que fins ara ha sigut un monument que, tan global, és la imatge tan icònica de Barcelona que s'ha fet més per la gent que ve de fora que els de dintre. O sigui, hem de recuperar els, sí, sí, els catalans, la Sagrada Família, i sobretot pensar en això de la bellesa útil. És a dir, Gaudí el que ens proposa és una bellesa que funciona, que emociona i que veritablement l'hem de fer nostra, l'hem d'incorporar al nostre imaginari col·lectiu.
1: Mira, el Josep és veí d'aquí. Josep, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard.
1: Quant de temps fa que vius aquí?
3: Jo vaig arribar a la Sagrada Família amb 9 mesos.
1: Amb 9 mesos?
3: Amb lo qual he crescut...
1: I ara tens quants anys, ara, no?
3: 64.
1: Mira, si fa d'anys.
3: Sí, sí, he crescut a l'ombra de la Sagrada Família.
1: I per tant has vist també com al voltant el visitant també anava canviant, no?
3: Evidentment. A veure, jo he sentit la paraula d'admiració, my God, Déu meu,
1: tots els
3: quina
1: idiomes.
3: Barbaritat, amb tots els idiomes que desconec. És una autèntica meravella que possiblement no valorem el suficient els que vivim aquí, perquè la veiem cada dia.
1: És el que ara dèiem, no? Que no sabem valorar una mica aquesta obra monumental que tenim i ho veiem quan venen els altres de fora a veure-la.
3: A veure, pensa que el fet de créixer al barri de la Sagrada Família, jo estic dos carrers, el carrer de baix, el carrer València, és una mica complicat. O sigui, per nosaltres és una meravella el fet de viure aquí, a la vegada que és un perill. O sigui, l'última vegada que... Bueno, la visita anterior del Papa ja va incrementar el que eren els pisos turístics. Ara, no patim per aquests tres dies que hi ha una alteració al barri en quant a aparcament, en quant a tancament de terrasses, que és el que diuen els dels bars i tot això. Això és un tema que passa. El problema és el que ve després. És no regular un turisme que d'alguna manera es té de frenar, perquè el problema que tenim i estem amb l'associació de veïns tractant és precisament això, els pisos turístics.
1: Aquesta nova visita com la viuràs, en el teu cas?
3: D'una forma diferent. O sigui, la visita anterior va ser en cap de setmana, treballava, jo estic ara prejubilat, i recordo sortir al carrer, intentar girar al carrer Sardenya, havien posat tota una sèrie de cadires, i jo tinc la mala costum d'esmorzar a casa, però el cafè sempre el faig a baix, per fer barri. I va ser posar un peu al carrer, intentar girar la cantonada i no em deixaven passar. No em deixaven passar. Amb la qual cosa, bueno, vam intentar arribar a un acord, van dir que no, i deia, bueno, pues pujaré al meu balcó i des d'allà ja muntarem el feom.
1: Deies que és veí de fa molt de temps. Els seus veïns, els seus companys de veïnat, saps si llogaran als balcons, per exemple, per la visita?
3: No ho sé. En principi s'ha parlat, el mercat ho han dit, el mercat estan dient que possiblement no obriran el dimecres, perquè molta gent, ja t'ho dic, hi ha problemes com podria ser tancar el metro. El metro no pararà. Llavors molta gent que treballa pues està intentant, mirant a veure si pot teletreballar. L'autobús també, el bus, el 33 i el 34, tampoc pararan aquí, amb la qual cosa sí que genera una sèrie de problemes que, insisteixo, són passagers, o sigui, són dos, tres dies que, en principi, poden saltar.
2: El que deia el Josep és molt important, perquè la visita de Benet XVI va comportar que l'any, abans del 2010, hi havia 2,3 milions de visitants, i en un any va passar a 3,2, sí, sí. És a dir, va pujar un milió. Ara estem a 4,7, i clar, hi arribarà un moment que això pot arribar a ser insostenible. O sigui, el gran perill de la Sagrada Família, Gaudí va dir, vindrà gent de tot el món a veure, sí, però la pregunta d'avui és, això serà sostenible en el futur?
1: Fins a quan? Les persones estan disposats a aguantar, a sostenir això, no?
3: Bueno, el problema no és aguantar, el problema és resistir anar aquí. A mi no em molesten els turistes, a mi tenir que baixar del metro i creuar dos carrers en ple de gent i anem a dir aquestes onades de gent no em molesta. El que em molesta és la pèrdua de veïnatge. El que em molesta és no reconèixer la gent del mateix edifici on vius. Aquest és el veritable problema, és la pèrdua de veïnatge.
1: Laura.
4: No, totalment d'acord. És cert això que plantejava abans el Jordi, de que hi ha la Sagrada Família projecta molt la ciutat, aquesta dimensió internacional, però estic molt d'acord amb el que ara comenteu, no? També ha transformat molt el barri on s'ubica. Ha patit moltes transformacions, molta saturació per l'interès que desperta en el turisme, i això, evidentment, com ara comentàveu, no? Té un impacte sobre l'habitatge, té un impacte sobre la morfologia de la zona, sobre el tipus de comerç que hi ha i que està molt més dirigit cap als visitants que no pas cap als veïns i les veïnes. Té un canvi, això provoca un canvi de perfil en els residents, no? I una expulsió sistemàtica dels que durant molt de temps hi han estat i que segurament ara no tenen la possibilitat de quedar-s'hi, justament per l'impacte que ha tingut aquesta obra en la zona, i en realitat això jo ho faria extensible a tots els barris de Barcelona. Per tant, ara plantejàveu si en algun moment deixarà de ser sostenible. Jo crec que fa temps que està deixant de ser sostenible aquesta situació, ja no només pel barri de la Sagrada Família en si mateix, vull dir, per tot el que projecta i per tota la ciutat, en realitat.
1: Gemma Calvet.
5: Sí, de fet, totalment d'acord en relació al desequilibri de la gestió i de l'impacte del turisme. Hi ha un tema de desequilibri. I aquest desequilibri jo crec que el veí ha posat el focus on cal, que és justament el tema de la comunitat, del veïnatge, del que implica un barri, no? Quan el turisme destrueix el teixit veïnal en termes absoluts, com sembla que està passant, doncs és quan realment s'ha de buscar un terme mig en la gestió de tant el tema de les llicències turístiques com pel fet també de l'impacte comunitari de la concentració de turistes. Sí, jo volia ampliar una mica la figura, la mirada de Gaudí, perquè per mi és un personatge de fa molts anys que m'apassiona, i a més la seva trajectòria vital, que moltes vegades no s'acaba d'explicar bé, jo crec que avui heu fet una anàlisi preciós, la seva arquitectura bàsicament ve de la recerca de la llum, la bellesa i la llum, però sobretot la llum. I per què la llum? Perquè ell, com a gran, dic gran català perquè va patir la repressió pel tema del català, i jo aprofito aquí per reclamar, per favor, una reconsideració del tema de la llengua a la Sagrada Família, com a mínim. És imprescindible, i crec que si ell estigués viu no deixaria entrar ningú al temple, sinó passaven per dignificar l'acte en benefici de la cultura del nostre país i de la raó per la qual ell va ser empresonat. Però, a més, ell plantejava, amb allò que us deia abans del tema del punt de l'equilibri del mig, no? Del punt del mig, diu, la virtut està en el punt mitjà. Mediterrani vol dir al mig de la terra. Això és preciós. En les seves ribes de llum mitjana hi ha 45 graus, que és la que millor defineix els cossos i es mostra la forma, és el lloc on han florit les grans cultures artístiques, per la raó d'aquest equilibri de llum. Ni massa ni poca. Això, a més de la plasmació arquitectònica, és un enfocament vital. Sí, és un enfocament vital. I no agrada dir-ho, i sé que això pot generar una mica polèmica, però hi ha hagut historiadors i l'associació, la Fundació Bellesguard Gaudí, ha sigut la que més ha estudiat tots aquests temes, però hi ha una coincidència important, perquè quan deia les maquetes que ell va fer amb les cordes, que comentava abans el company, que al principi estaven en el taller on ell vivia, si us en recordeu, entrant a la dreta, hi havia una caseta amb el seu taller, i allà estaven tots els dissenys amb unes cordes entrellaçades, que eren com uns mòbils, i la forma era de la càbala. És a dir, aquest senyor ocultament era un gran cabalista, i això denotava la seva amplitud de mira respecte a l'espiritualitat. Era un home profundament espiritual, i de fet quan entres al temple sents presències que transcendeixen a la mera arquitectura, però a més era un home obert de mirada de cultures antigues, d'un gran coneixement de la mnemònica, de tot el tema del sol i dels astres. Clar, això en aquells moments, callo ja, perquè em diuen que ja m'he allargat molt. Espero que no tingui res a veure amb el que estic dient.
1: No, és broma.
5: Però hi ha un element aquí que en aquell moment va ser absolutament irreverent. perquè va en el que és el principi dogmàtic de la visió catòlica més tancada, allò representava una revolució absolutament insostenible.
1: Josep, volies afegir alguna cosa al que deia la Gemma?
3: No, s'estaven parlant primer, rematar que el tema del turisme és general, no només és a Barcelona. Qualsevol capital europea es troba en una situació similar. El que passa que aquells que estem a prop d'elements com aquest, que és una obra d'art a nivell internacional i mundial, ho patim més.
2: Clar.
3: No dubto que això es passa tot a Barcelona, eh? O sigui, ens reunim amb altres associacions i tenen el mateix problema. Aquí encara tenim un problema afegit, i és que ara dins de poc, quan marxi el Papa, hi haurà el que és el tema de l'obertura dels carrers de València i Aragó.
2: Clar.
3: Després, de cara a lo que és el monument, de cara a lo que és aquesta magnífica obra, és el simbolisme. No només és una part arquitectura, és tot lo que amaga.
2: És com si vius,
3: és com un llibre.
2: Clar, és com si vius al costat de la Torre Eiffel, amb la diferència que està tot ple de cases, és a dir,
1: que hi ha gent vivint com
2: no tens espai, no tens...
1: Josep, gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé el dia que vingui el Papa al teu barri.
3: Intentarem passar-lo bé. Gràcies.
1: Ara tornem.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
11: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
12: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
14: I pot ser tot això sent professional.
15: I venir als Prodés de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
16: Citroën. Consulta citroen.es.
17: Una família trencada.
18: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
17: Un fill que s'esquerda en silenci.
19: No suporto viure i és culpa teva!
18: Què he fet jo? Què és culpa meva?
17: I molts retrets.
20: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
17: El fill és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
22: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
24: Dimecres, Quanta Guerra. L'àvia de Nando Jubany.
25: Nando, vull parlar de la guerra dels avis.
26: No en sabem gaire res, eh?
27: El criden per anar a la guerra. I mira què diu aquí. Desertor. En aquest cas, al front.
26: Muerto. No ens va explicar mai res. Se li ha mort tots els seus germans, ho han desaparegut. Està sola.
24: Quanta Guerra. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Catalunya Ràdio.
28: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 9. I ara mateix som en directe davant de la Sagrada Família en aquest recorregut que estem fent avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'Artur Ramon, crític d'art, col·laborador d'aquest programa. Estem veient una imatge espectacular perquè comença a sortir el sol, no?
2: Sí, és el moment més bonic.
1: És preciós realment el que estem veient. I ens acompanyen ara tres persones que també seran essencials per aquesta visita, que són tres voluntaris que estaran doncs ajudant a tota l'organització d'aquest recorregut. Joaquín, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Professora dels Jesuïtes Caps de Sagrat Cor de Jesús. També tenim el Lluís Rivera. Què tal, Lluís?
4: Hola, bon dia.
1: És estudiant de primer d'ESO, i també l'Agnès Aguiló. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Estudiant de primer de batxillerat. Com us heu organitzat, Joaquín?
3: Doncs mira, ens hem organitzat, depenent de les edats i de les activitats que farem, alguns, els alumnes de primer d'ESO, segon, aniran a Montserrat, i hi haurà alumnes de quart d'ESO que aniran a Madrid, a la convocatòria de Madrid, i els alumnes de batxillerat que estaran a Montlluïc. I a més d'això, doncs, després hi ha persones que estem col·laborant en el sector social de la Companyia de Jesús, que potser també estarem al Raval, als Austins.
1: Però això és un lío de nassos, no?
3: Bueno, doncs d'un i do, perquè a més ens ha sorprès molt l'interès que tenia l'alumnat de participar, no? Per nosaltres ha estat una gran sorpresa. De fet, a més de tots els alumnes que ja participen, tenim molta gent en llista d'espera que no ha pogut accedir a les places que tenien assignades i que estan a l'espera de si hi ha baixes.
1: O sigui, hi ha overbooking.
3: Hi ha overbooking total. Gran sorpresa nostra, però hi ha molt d'interès i molta inquietud per part dels joves en participar en aquesta trobada en el Papa.
1: Lluís, explica'm què faràs tu.
4: Doncs jo aniré a Montserrat perquè sóc de primer d'ESO i ens han explicat doncs, que ens portaran fins allà i un cop arribem a Montserrat, doncs no sé exactament com anirà tota la visita, però sí que veurem el Papa a Lleó. I res, doncs, principalment serà això.
1: Per tant, podreu tenir una vista privilegiada, no, també?
4: Home, suposo que sí, sí.
1: A quina hora us fan pujar fins a Montserrat?
4: Sortirem de l'escola a les 7 del matí, perquè hi ha una bona estona en autocar, i després suposo que per arribar a l'escola a les 5 de la tarda o així.
1: Tot el dia estaràs allà, no?
4: Sí, serà una experiència molt divertida.
1: I què n'esperes tu? Què esperes trobar? Què esperes veure?
4: Home, jo sé que és un fet històric, això, perquè ja el papa francès no va poder venir i ens han conscienciat des de l'escola doncs, que això és una cosa que no passa cada dia i espero doncs, gaudir-ne al màxim possible.
1: I en el teu cas, Agnès, on seràs?
5: Nosaltres estarem a una vetlla i després podrem veure el Papa Lleó Francesc. Ai, el Papa Lleó.
1: Per tant, la vetlla què faràs? Què has d'organitzar?
5: Nosaltres anem a veure la vetlla, estarem allà, tots els que hem pogut anar, i estarem per allà.
1: I a la classe hi ha hagut també molta gent de voluntària, que s'hi ha apuntat?
5: Hi ha hagut molta gent, hi havia molta demanda i s'ha hagut de fer un sorteig. Nosaltres érem com... Hi havia com només quatre places que es podia sortejar, per sort he pogut entrar jo, però molta gent s'ha assegut a quedar fora.
1: Clar, és un esdeveniment molt especial i també és interessant també veure, Joaquín, com les generacions futures, no?, també s'involucren i entenen aquest esdeveniment.
3: Sí. Sí, jo crec que, de fet, a més, hi ha un punt també com de sorpresa, no?, de no saber ben bé què és el que hi haurà. Ells no tenen tot el planning, però sí que hi ha un desig, un interès, una curiositat de participar i, a més, en tota una diversitat d'alumnat, no? En tots els alumnes, per exemple, de postobligatòria, de la formació professional, que també tenen un interès molt gran en participar en els diferents llocs on per edat podrien participar, no? I, com diu l'Agnès, és amb ganes d'anar, però no poder perquè les places són limitades. Llavors, crec que això també doncs, ens parla del desig que tenen els joves d'anar més enllà, de que els escoltem, no? De poder dir alguna cosa, dir-nos alguna cosa, no? Jo crec que això és important.
1: Joaquín, Lluís i Agnès, falta una setmana, falten 6 dies. Molta sort i que vagi molt bé. Descanseu.
3: Molt bé, gràcies.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, Lluís.
4: Adéu, gràcies.
1: Cap a classe, eh? Sembla que toca matemàtiques ara, no?
4: Sí, sí.
1: Tot això que us heu estalviat aquesta estona. Gràcies, que vagi bé. Doncs aquí acabarem la nostra primera parada, la Sagrada Família, Artur. Un monument, com dèiem ara, espectacular per la llum com entra. La Gemma Galet ho deia, no? Gaudí és llum.
2: Sí.
1: I efectivament quan entres a dins ho veus, perquè és una església que trenca també amb els interiors de les esglésies que estem acostumats a veure, que són més fosques, que són més apagades. Aquí hi ha llum.
2: Sí, aquí és molt important els vitralls de Viladrau, que donen aquesta llum que depèn del moment del dia va canviant, de tons més càlids a tons més freds, i veritablement doncs, fa que el temple sigui absolutament singular. Naturalment, aquesta visita del papa, Ricard, jo crec que el que d'alguna manera també ajudarà és a convertir d'una banda, el temple ja passa a ser, en la primera visita era d'una obra a un temple, ara canvia el relat. Ara ja estem davant de... Ha canviat l'utopia i ara ja estem davant d'una realitat sòlida, i pensem que és una mena també de funeral de Gaudí post-mortem, eh? El diumenge, 7 de juny, farà 100 anys que Gaudí va morir, com tothom sap, atropellat per un Gran Via, per un tramvia entre la Gran Via i el carrer Bailèn, i també s'està d'alguna manera fent un funeral pòstum amb tot aquest procés, que ho pots estar més d'acord o menys, de beatificació d'aquest arquitecte de Déu. Hi ha molt d'això també, és a dir, la visita del papa és Gaudí com a model, l'arquitecte de Déu, és el treball ben fet, és a dir, les coses sòlides contra aquesta cultura del que és ràpid, i és Barcelona i Catalunya com a identitat d'arrels cristianes, i també hauria de ser de catalanitat. Per això jo també crec que és molt important que en la missa del papa el català hi sigui molt present, no d'una forma testimonial, sinó present en tant que és la llengua nostra i és la llengua que Gaudí reivindicava, perquè Gaudí sense cristianisme i catalanitat no s'entén.
1: Artur Ramon, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies,
1: que
2: Ricard.
1: Que vagi bé el dia.
2: Fins aviat.
1: Anem ara en directe cap a dins de la Sagrada Família. Lara García.
6: Molt bon dia, Ricard. Des de l'interior de la Sagrada Família, aquí dins ja està tot preparat per rebre la visita del papa Lleó XIV just d'aquí una setmana. Arribarà la Sagrada Família a 7:45 de la tarda, i aquí dins el rebran les màximes autoritats de l'Estat. I què farà el papa Lleó aquí al temple de la Sagrada Família? Doncs en primer lloc, el pontífex baixarà a la cripta per visitar la tomba d'Antoni Gaudí. Després, acompanyat pel cardenal Joan Josep Omella, es revestirà la sagristia per presidir l'Eucaristia, també una missa en memòria de Gaudí, una missa que farà aquí a l'altar de la Sagrada Família i que està prevista per les 8 del vespre. L'acompanyarà un cor de 600 cantaires. Una vegada el papa acabi aquesta missa, sortirà per la façana del Naixement, aquesta façana que tenim just davant, per participar en la inauguració de la Torre de Jesucrist. Cap a 9:45 del vespre beneirà aquesta torre, que per cert, tot això es farà en presència de milers de fidels. S'han repartit 4.200 invitacions a les parròquies de la ciutat, 1.200 per l'interior, ocuparan l'interior de la Sagrada Família, i 3.000 persones que estaran a l'exterior. La resta de convidats seran representants eclesiàstics i també autoritats. De moment ja s'ha confirmat, per exemple, la presència dels Reis d'Espanya, a la del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a més d'altres líders europeus. Hem pogut parlar amb visitants d'aquí de la Sagrada Família i també amb veïns del barri que estan doncs, molt emocionats per rebre la visita del papa.
7: Tinc moltes ganes, m'agradaria tenir una entrada, però de moment no la tinc. Vaig viure la visita del 2010... però vaig veure el papa que va passar tan ràpid que li vaig fer una foto, però em va sortir l'orella del meu cunyat. A veure si aquest any tinc una foto de prop, ja m'encantaria. Doncs
8: pues a mi m'és indiferent. Jo estic jubilat, no? A mi m'és igual tot.
6: I sortirà al balcó vostè?
8: Això sí.
9: Fa una mica d'il·lusió, sí. Vivim aquí a 2 metres, ens tallaran tot, però bueno, intentarem veure una miqueta i xafardejar.
10: Oh, sí que m'aproparé. Poso que veure'l no el veuré, però bueno, una mica veure l'ambient.
11: Jo sóc una amant de Gaudí.
6: El papa farà una missa en honor a Gaudí, què li sembla això?
11: Li demostra un respecte, un reconeixement a la seva obra.
12: We're from US, so we love the Pope. I think it's very significant, and I would love to be here.
13: Yeah, it's very, exciting that he's going to be here. Unfortunately, we won't be here for it, but I think it'll be a really exciting moment.
6: L'expectació és tan elevada que fins i tot hi ha veïns que lloguen els seus balcons. Als portals d'anuncis es poden trobar balcons per veure passar el papa amb preus que van des dels 150 euros, els més barats, fins a 900 euros.
1: I ara mateix abandonem aquesta primera parada, la Sagrada Família. Anem cap a, en aquest cas, la parròquia Sant Agustí del Raval de Barcelona, un altre dels punts principals d'aquest recorregut que farà el papa Lleó XIV d'aquí una setmana. Falta una setmana per aquesta visita històrica i encara hi ha detalls per tancar, però tot apunta que finalment farà en català part d'aquesta benedicció de la Sagrada Família. Avui n'hem parlat també amb el conseller Ramon Espadaler, que ha explicat algunes de les gestions que s'han fet, i ahir, al matí de Catalunya Ràdio, en van parlar amb el vaticanista Javier Martínez Brocal, que explicava que en general el papa intenta evitar l'ús dels idiomes que no domina en moments importants.
14: No quiere hablar un idioma que no domina. Lo veo en el italiano, ¿no? Aquí en Italia improvisa poquísimo, porque él necesita dominar las palabras, es matemático, es como muy preciso, ¿no? Las cosas importantes las dice en inglés y en español.
1: Brocal, que ha fet desenes de viatges papals, subratllava que l'objectiu del papa en aquesta visita és remoure consciències.
14: Justo la tarea del papa es poner en crisis y desafiar y enseñar un modo de vivir la fe que vaya más allá del que cada uno lo vive, o un modo de ayudar a las personas que va más allá del que uno está ya utilizando.
1: Per tot això, avui també ho comentarem tot plegat amb els agonistes habituals, amb Jordi Mata, amb Laura Aznar, Gemma Calvet i Pere Rossinyol. Pere, que no t'hem sentit. No sé com veus aquesta polèmica del català.
15: Bueno, és recurrent, òbviament, i té sentit, no? Perquè el català ha sigut sempre un idioma molt, molt maltractat, diguem, per la institucionalitat espanyola, històricament, i per tant és evident que en algun moment ha de formar part del discurs, fent-ho compatible amb el que ens acaben d'explicar o acabem de sentir, que també té sentit de que, òbviament, ha d'utilitzar les llengües que domina, sense que això vulgui dir que simbòlicament no pugui utilitzar el català. A mi, i que ho hauria de fer, no? A mi m'agradaria subratllar amb el que hem comentat fins ara, afegir-hi, que aquesta és una visita que, òbviament, interpel·len els catòlics, però que la Sagrada Família és molt més que una cosa pels catòlics, no? És un temple cristià, però alhora és un monument, ja s'ha dit aquí, és un monument que identifica Barcelona i que tothom que tingui un interès per la cultura, doncs també ens els podem sentir nostres, com un lloc, diguem, de fascinació i d'admiració i de recolliment, amb independència, diguem, de les creences que tingui cadascú. I això és el que m'agradaria subratllar, més enllà de que legítimament, òbviament, és un temple catòlic i, per tant, els catòlics doncs se'l senten més seu, però que és de tots, no? I quan hi ha aquests discursos, diguem, de les arrels cristianes de Catalunya, bé, jo crec que no s'haurien de barrejar les coses, són les arrels cristianes del cristianisme, però Catalunya és un lloc molt plural, Barcelona és també un referent històric de l'anarquisme, és un referent històric de moltes altres coses que són perfectament compatibles i no només una part, diguem, de lo que és una part de Barcelona no s'ha de confondre amb tota Barcelona. I alhora és un monument que ens interessa a tots els catalans.
1: Jordi.
16: No, sobre això que ara comentava el Pere de la funció de la Sagrada Família en el nostre imaginari, fa uns mesos, poquíssims dies després de la mort del seu autor, es va publicar l'última edició d'un llibre del periodista Lluís Permanyer que recollia les cites de gent de tot el món que ha vingut a Barcelona, val? Endreçades cronològicament des dels romans fins al present. I era molt interessant veure com fins a gairebé mitjans del segle XX l'element que identificava la ciutat pels que venia de fora era, sobretot bueno, a partir de la modernitat, eren les Rambles, no? I fins que, a partir d'un moment determinat, tothom que ve passa per la Sagrada Família. De manera que la imatge que el món identifica la nostra ciutat és aquesta. I això no, és un procés del que hem viscut. És a dir, la centralitat de Gaudí en la configuració de l'imaginari de Barcelona no era de quan ell és l'arquitecte que canvia el Passeig de Gràcia i a través del qual la burgesia local envelleix el cor de la ciutat i diu nosaltres som això. Això, aquest reconeixement no es va produir a principis del segle XX quan s'inaugurava la Casa Batlló o la Casa Milà, sinó que ha estat progressivament amb el temps i sobretot vinculat a la Sagrada Família que s'ha pres consciència de l'excepcionalitat d'aquest arquitecte que connecta amb l'esperit de la ciutat. Fixa't que, amb controvèrsia, fa uns mesos, diguem, la revista que els snobs del món llegim, que és el New Yorker, feia un llarguíssim reportatge sobre la Sagrada Família on es preguntava si era una obra mestra o una gran obra del kitsch. Aquesta ha estat una conversa permanent en la valoració d'Antoni Gaudí. Era un geni o era un artista kitsch?
15: Però Jordi, quan dius connecta amb l'esperit de la ciutat, és una mica el que comentàvem abans, no? Dius, bueno, a partir de llavors es simbolitza Barcelona amb la Sagrada Família, també amb la Rosa de Foc. És a dir, això
16: però
15: no
16: també la connexió
15: que...
16: de la Rosa de Foc amb sí, la Sagrada Família. Sí. Per això deia allò de l'expiació.
15: No, però vull dir que això no vol dir que la ciutat sigui una ciutat catòlica.
16: No. És una qüestió estètica.
15: Però, exacte. M'agradava subratllar-ho perquè Barcelona en aquelles èpoques era coneguda per la Sagrada Família, com bé acabes de dir, i com a gran referent mundial de l'anarquisme.
16: Sí, i després hi ha una cosa... amb això que fa uns mesos vam parlar quan va sortir aquella pel·li de Los Domingos, el disc de la Rosalía i tal, que té que veure amb aquesta nova presència en la conversa pública de l'espiritualitat. Pels qui no tenim aquesta vivència, se'ns fa bastant estrany. Però el fet és que hi ha un anhel espiritual entre molta gent, que almenys ara s'expressa en públic i que abans no es feia, que té en aquest temple un exemple perfecte d'un canvi en les preferències que transcendeixen lo estètic. I llavors, això que deia la Gemma sobre la llum, aquest sincretisme espiritual que hi ha en la concepció que té de l'arquitectura Gaudí i de la natura, fa que, de sobte, aquest senyor que durant molt de temps era un geni de l'arquitectura, connecti amb una sensibilitat contemporània molt curiosa que, de fet, em sembla que també és la que fa que alguna figura com la del Papa sigui, òbviament, el líder religiós dels catòlics, però en el moment en el que estem interpel·li a molta més gent. Per l'assumpte de l'encíclica que va sortir la setmana passada, o fa 10 dies, i per l'enfrontament, no dur, però finalment enfrontament, amb el que representa Donald Trump, de sobte, les veus del món que plantegen dos models més forts... Un és sinistre, com el de Trump, i un altre aposta per una dignitat humana, que és la del Papa, que diu el que s'espera que digui, però dit en aquest context, i entenc que ho digui en el viatge pastoral que farà, que passa per la Sagrada Família, però al mateix temps passa per una parròquia del Raval, on passen coses molt complicades... em sembla que emet un missatge enormement interessant.
17: Gemma. Jo estic totalment d'acord amb aquesta dimensió global del Papa com a líder d'una reivindicació de la dignitat. Em sembla que la paraula està molt ben trobada. La dignitat és el dret base de la resta de drets humans. Però, a més, ha estat un home que ha utilitzat la seva responsabilitat com a cap d'estat, perquè és un estat, el Vaticà, que representa sense interessos polítics directes, perquè és un altre tipus de lideratge, no? L'espiritual, d'una organització que ja el Papa Francesc va voler transformar profundament i, de fet, ha fet molts canvis, però ell és un estadista. És un home que la seva trajectòria ha estat absolutament vinculat a la labor apostòlica de més marginalitat social i amb gent molt pobra, sense sortir d'allà, en el sentit d'una fidelització en aquest principi apostòlic de servei, vivint amb els pobles de Perú i amb gent molt, molt, molt pobra i ell amb molta austeritat, però després, quan ha hagut de lluitar pels drets dels infants i en contra dels abusos sexuals a l'Església americana, se n'ha anat als Estats Units, ha plantat cara i ha fet el que havia de fer. Després, ara el Vaticà què està fent? Home, està construint, està dient les coses pel seu nom, no agafant-se a l'Evangeli sols i a la Bíblia, sinó que està fent discursos ahir mateix de plantejaments de parlar d'aquests poderosos que s'estan agafant el poder en termes de mal, d'exercici del mal, de destrucció dels sers humans. Està parlant amb una contundència que jo diria que és molt necessària, aglutina i representa un principi d'esperança també per la gent jove, no necessàriament cristiana o catòlica, sinó que necessita lideratges globals que parlin clar i que diguin les coses pel seu nom.
1: Aquest potser és el punt, no, Gemma? És a dir, que omple un espai que és orfe. És a dir, potser sí que amb algunes veus, evidentment.
17: Sí, que té una legitimitat en el sentit del que representa.
1: Sí, sí. Laura.
18: Sí, jo vaig primer a la cosa de la llengua i després al que comentava el Jordi, perquè jo també hi he pensat a partir de l'entrevista que tenies amb aquestes tres persones. Lo primer, sobre l'elecció de la llengua, a mi no em sembla una qüestió gens menor ni gens baladí, és a dir, jo celebro que hi hagi hagut pressions i que s'hagi fet gestions perquè el català tingui més presència, bàsicament per la importància que té la llengua com a pilar bàsic, pilar fonamental en la vertebració de la nostra identitat com a país, no? Més encara tenint en compte la defensa de la catalanitat i del català que feia Gaudí, que ho recordava abans la Gemma, no? Va ser una persona detinguda per negar-se a parlar en castellà i per mantenir la llengua l'11 de setembre del 1924 durant la dictadura de Primo de Rivera. Per tant, a mi em sembla que és una mostra de respecte, no?, el fet d'intentar mantenir, no només mantenir, sinó afegir més quantitat de llengua catalana, no?, en la seva visita aquí a Barcelona. Em sembla que és una mostra de respecte per la figura, però també en realitat per tots els catalans i catalanes, amb independència de les nostres creences. Però jo pensava molt, quan tenies aquesta conversa, no?, que hi havia una de les entrevistades et deia, hi ha molt interès dels joves en aquesta trobada amb el papa, no? I jo pensava, perquè em fa aquesta sensació en base a res, simplement és pura intuïció, però que hi ha hagut un repunt en aquest interès per una part dels joves, que és una generació, i estic parlant en termes molt generals, vull dir, evidentment, no es pot uniformitzar els joves, però em refereixo que crec que hi ha una miqueta de més inquietud per la religiositat o per l'espiritualitat del que sentíem potser les generacions anteriors, no? I no sé si això és el que explica aquest interès que tenen molts joves per el fet de que vingui el papa, més això, més aquesta connexió amb l'espiritualitat que no el fet d'entendre-ho com un fet històric, I a mi m'interessaria saber el per què, que és el que explica com aquesta tendència d'una part d'aquesta generació cap a l'espiritualitat o la religiositat, que crec que és una cosa molt interessant d'analitzar, sí. I no tinc els elements per fer-ho.
1: I aquí segur que hi ha un element profund, segur, de reflexió, però també hi ha una qüestió pop, no?, de moda,
18: sí,
1: no?, de tendència.
18: Però
1: és també es barregen dues coses. Sí,
18: però és com curiós perquè potser les generacions anteriors aquest element pop connectat amb l'espiritualitat o la religiositat no l'havien sentit, saps el que et vull dir? Llavors és com si ara, bueno, això fos un element que es reivindica molt més que no pas amb les anteriors generacions. Em fa aquesta sensació i no sé què és el que ho explica, saps?
1: Pere.
15: Sí, de totes formes, les dades, perquè això pot ser que sigui una hipòtesi, no? Però les dades que tenim fins ara tampoc ho apunten, això, no? Perquè jo recordo, bueno, la Fundació Ferrer i Guàrdia fa cada any un anàlisi monogràfic molt exhaustiu i molt bo a partir de les successives, dels successius baròmetres del CIS, que tenen una llarguíssima dècades d'història, i la generació actual jove és la menys catòlica de la història. I per tant, això no vol dir que no hi hagi un cert retorn a l'espiritualitat, però entesa d'una manera que no té res a veure amb el que s'entendria, en el cas de que sigui així, amb el que s'entendria pel catolicisme, és a dir, sense dogmàtica, sense cap mena, diguem, d'obligació, més com una experiència, en un món d'experiències en què vivim els selfies. Abans parlàvem d'aquest retorn a l'espiritualitat, això no té res a veure amb que vegi molta gent o poca gent a la Sagrada Família, perquè dels 10 milions de turistes que hi passen cada any, que heu dit, estic segur que el més nombrós és el que viu l'experiència i es fa els selfies. I després, això no vol dir que no hi hagi gent que té espiritualitat i fins i tot és catòlic. Però vull dir que
1: hi ha més gent que escolta Rosalia que no acaba a missa.
15: La moda principal no és un retorn a la religió, i menys tal com l'enteníem abans, o que s'entenia abans.
1: Sí.
15: Una nova religió líquida, espiritual, que et permet, diguem, fer-te la carta sense cap obligació que et constreny ni res, doncs això poder sí. Però si després anem a les enquestes del CIS i diu, vostè és catòlic, en el sentit del que implica ser catòlic, doncs
1: sí,
15: les generacions joves són les més secularitzades i les menys catòliques de tota la història.
19: Jo estic a favor del laïcisme i a favor de precisar empíricament aquestes coses, però jo estic amb la Laura. És a dir, sí que és cert que hi ha una visió de transcendència, jo li diria així, canalitzada a diversos nivells. Jo diria que el cristianisme és més vigent que mai, inclús per persones no creients. Per què? Perquè, per exemple, si tu et poses a mirar els espais de vulnerabilitat social, sense el compromís de tots els voluntaris que estan vinculats a l'Església Catòlica i als espais cristians, a les altres esglésies, no hi hauria sostenibilitat del que està succeint avui en dia amb la desigualtat social. I avui és un dia per recordar el mèrit de totes aquestes persones que, sense cobrar i donant temps i de forma anònima, centenars de persones que estan sostenint serveis que són serveis públics, de fet, al final. Les presons, parlem de les presons. Doncs el voluntariat de presons fa anys que està sostenint a moltíssimes persones que estan soles, immigrants, que no tenen família. I qui les va visitar? Els voluntaris i voluntàries de presons, que la gran majoria estan vinculats a l'obra mercenària, Santa Lluïsa de Marillac, és a dir, que estan vinculades a l'Església. Llavors, jo crec que és molt important dir, els catòlics no són sols els que van a missa els diumenges, sinó que hi ha un cristianisme latent, ideològic i de pràctica social que està molt vinculat actualment en aquest papa i en l'anterior, que és pràctica de solidaritat. pràctica de valors ètics. I això és així.
16: Sí, però aquesta no és la novetat. Diguem que això hi ha una continuïtat del compromís social d'un país de tradició cristiana, que hi ha uns sectors que han estat preocupats pels pobres. Val? El que és, a mi em sembla diferent del que ha passat en els últims anys, és que en una societat com la catalana o l'espanyola, que és enormement laica i progressivament laica per contrast amb el que passa en altres països, i amb això les dades són tremendes, o sigui, en la nostra societat la religió és invisible, no sé si perquè no hi hagi fe o no, però el fet és que, per molts motius, la religió no forma part de la vida col·lectiva. La fe es viu com una cosa privada els que tenen la sort de tenir-la. El que s'està canviant és que hi ha formes pop de la religiositat que ens feien angúnia i que ara s'estan progressivament normalitzat en la vivència del present.
18: Això és el que
16: hi vivència. Llavors, a la pregunta, Laura, sobre per què això està passant, que és molt difícil, però hi ha una cosa que jo sí que crec que és certa, és que si tu ets un jove d'avui, qui tradicionalment et donava esperança cívica, les esquerres no te l'està donant. No hi ha un discurs d'esperança.
19: Exacte.
16: A la vegada crec que la societat digital en la qual vivim dificulta enormement una experiència que és molt important, que és l'experiència de la comunitat. Llavors, tant en la vivència de la comunitat en la que et trobes i et toques, com en la necessitat de que algú et digui que el món pot ser millor, en tots dos casos hi ha un ritual que això mil·lenàriament t'ho ha promès, i diria que contra l'egoisme, contra la teva vida en la que la teva principal font de relació és amb la pantalla, hi ha formes d'espiritualitat pop que no impliquen litúrgies, ni manaments, ni necessàriament l'Església, on hi ha molta gent que hi troba un cert
19: a la vida.
16: I un cert refugi. Un cert refugi.
19: I un sentit a la vida. És, al final, jo crec que aquest és el camí de l'esperança que, bueno, ara, doncs el Francesc Torralba, que el teniu sovint, també ha treballat molt en aquesta direcció. El filòsof coreà també. L'aspecte de l'esperança que també ha agafat el Papa com a lema és fonamental en el moment que estem vivint, perquè per una banda és veritat que la democràcia revela més que mai les seves pròpies misèries, i per tant jo sempre dic que això ha de ser un indicador d'esperança, perquè durant molts anys la democràcia s'ha amagat les misèries del poder, la corrupció, les contradiccions, i en canvi ara estan obrint-se els calaixos. Bé, això s'ha de digerir. I com ho has de digerir? Doncs amb una reflexió històrica de que la democràcia és un invent bastant recent en la nostra història, però per altra banda també amb horitzons. I els horitzons, jo per mi, a l'aspecte aquest ètic i comunitari que comentava el Jordi, és fonamental. Per què? Perquè ara s'està... Perdó, i acabo l'última frase. Quin és el gran risc de la nostra societat catalana, espanyola, europea, global? La polarització. El que tu no guanyes si no defenestres l'adversari polític. Tu no ets ningú si no dius que tu tens la veritat, no? I aquí hi ha un llibre d'un filòsof francès, que no me'n recordo el nom, El coraje del matiz, que és boníssim, perquè el que està dient és això: la nostra democràcia depèn del que va plantejar l'Albert Camus en el seu moment, l'Hannah Arendt, és a dir, que hi ha la necessitat de buscar els camins del mig, del respecte, de la dignitat, de la complexitat, com a anàlisi. I jo crec que la gent jove, que no cau en el pou de la polarització, de la defenestració, del sectarisme, del dogmatisme, és l'esperança de les futures generacions. És l'esperança.
15: Sí, però tot això sent veritat, i estic molt d'acord amb el que comenteu, hi ha una enorme paradoxa, que és que si del que es tracta és de la democràcia, doncs el Vaticà i l'Església Catòlica, malauradament, en termes històrics, però fins i tot contemporanis, no és...
1: Té feina a fer.
15: I la seva contribució a la democràcia al món és més aviat tot el contrari, històricament.
19: Home, jo crec que ara no podem parlar que igual del temps de la dictadura ni de la Inquisició.
15: No, bueno, té tota una història molt llarga, i encara a dia d'avui és una entitat que margina les dones.
16: Però no és una qüestió de l'Església Catòlica. És una espiritualitat a la carta.
20: Sí.
1: És
20: una espiritualitat a la carta, Jordi, però la paradoxa és que el qui l'encarni tingui tanta feina a fer, que jo no trec cap mèrit a tot el que heu comentat i prefereixo mil vegades que hi hagi un papa així i que, a més, no nego ni molt menys tot l'esforç de totes aquestes entitats socials de l'Església que, per suposat, hi són i que sort que hi són, no?
19: Home, però, Càritas, per exemple.
20: Sí, per això ho dic, que... subratllo.
19: Qui està sostenint la situació?
20: I, per tant, és molt estrany, diguem que, a parer meu, com a mínim, que el referent ètic i moral l'encarni una organització que, històricament, la combatut la democràcia i que actualment encara margina el 50% de la població.
19: Bueno, estem parlant d'un lideratge, eh?
20: Sí, és a dir, però si clar, per mi no té... És paradoxal.
19: Jo crec que
16: sí, ho és.
19: Les organitzacions com l'Església Catòlica estructura, no persones, ser el pecat de la Inquisició, que encara és l'hora que tingui que fer algun net sobre aquest tema. És a dir, és evident que ha estat marcada pel dogmatisme durant dècades, des del papa Wojtyla...
20: Mil·lennis.
19: Bueno, sí, mil·lennis, tens raó. Sí, sí, el tema dels números és important. Però jo crec que el papa Francesc va iniciar una gran transformació al Joan XXIII també, però ara hi ha hagut un gran canvi. És a dir, estaven convisquent el papa Francesc i encara... a les col·legiades d'un papa que quan Ratzinger que va defenestrar Leonardo Boff, que és el mestre de l'actual papa. És a dir, estem parlant d'una revolució interna.
18: Jo crec que teniu molta raó quan plantejàveu això de que és cert que entitats vinculades a l'Església s'ocupen moltes vegades d'arribar allà on realment haurien de ser les institucions que cobrissin moltes d'aquestes necessitats, i és cert que això passa. Crec que hi ha espais, afortunadament, crec que hi ha espais d'organització col·lectiva a casa nostra, a Catalunya, que també construeixen comunitat més enllà de la cosa religiosa, però penso que sí que és veritat això que apuntava el Jordi, no, i que té a veure aquesta voluntat o aquest repunt cap a la cosa espiritual. Jo crec que té a veure molt amb aquesta falta d'esperança, amb la falta d'horitzons desitjables, i crec que les esquerres tenen aquí una feina molt important a fer, perquè sí que és veritat que no hi ha projectes polítics que construeixin aquesta visió de futur esperançador i de construir un món millor, que jo crec que era un capital que les esquerres durant molt de temps l'han jugat amb molt d'èxit, no? Jo crec que ara mateix falta una miqueta més de definició i concreció amb tot això, bàsicament per fer front a l'individualisme desfermat, al turbocapitalisme, que venen molts discursos i que poden connectar més amb una part de la població que no pas el que haurien d'estar fent els projectes polítics transformadors de les esquerres.
1: Són les 9:31, som en ruta ara mateix, anant cap a la parròquia de Sant Agustí, recorrent algun dels espais que el papa Lleó XIV farà la setmana vinent. Ho estem fent al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha un altre punt que també voldria posar sobre la taula a l'Àgora, sobre el teletreball. Perquè el govern espanyol ha recomanat teletreballar en els llocs que hi hagi visita del papa, Tania Tàpia.
21: Sí, ho ha fet directament el Ministeri de Treball, ho ha demanat que es comuniqui a través de les delegacions del govern. Diu que la normativa ho permet, concretament la llei de l'Estatut dels Treballadors ho justifica, perquè s'han anunciat, doncs, que hi haurà limitacions d'accessos, que també s'han demanat evitar desplaçaments innecessaris, i per tant demanen a les empreses que planifiquin amb antelació com organitzar les plantilles, i sempre que la mena, el tipus de feina ho permeti, doncs que ofereixen voluntàriament als seus treballadors fer-ho a distància. Diu el Ministeri de Yolanda Díaz que així busca protegir la seguretat dels treballadors i també, doncs, afavorir una mobilitat que sigui millor en uns dies que es preuen molt complicats, recordem-ho, tant a Catalunya com a Madrid i les Canàries.
1: Això diu el govern espanyol, i el govern català, clar, davant de tants esdeveniments, perquè no només hi ha la visita del papa, per exemple, hi haurà el tour també, que afectarà a Barcelona, doncs el que diu és que cal garantir la mobilitat i no decretar cada vegada teletreball. Sílvia Paneque.
22: I el que pensem que el govern ha d'assegurar és que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
1: El govern també recomana als estudiants de selectivitat que vagin amb temps a l'hora d'anar a presentar-se als exàmens. Què en penseu d'aquesta polèmica que s'ha generat entre el govern espanyol i el govern català, Laura?
18: En altres moments ha passat una cosa similar i el govern català no té competències per imposar en cap cas que en centres de treball
1: hi hagi
18: O sigui, clar, ho pot recomanar moltíssim i jo penso que està bé que es faci, i sobretot el que cal és reforçar molt els serveis, bàsicament perquè tothom pugui accedir als seus centres de treball. Però al final aquesta falta de competència fa que, malgrat que això sigui una recomanació, al final els empresaris seran els que decidiran si els treballadors poden quedar-se a casa fent les seves funcions o si hauran d'anar als centres de treball. Per tant, el que hauria d'assumir o hauria de garantir l'administració catalana és que, com a mínim, tothom hi pugui accedir amb les millors condicions possibles. Però, clar, o sigui, recomanar que es recomani el teletreball però no tenir competències per fer-lo efectiu, no sé, com que trobo que hi ha un xoc aquí, no?
19: Sí, jo
1: Jordi.
19: Crec...
1: Gemma,
19: no, no, res. Jo crec que s'hauria d'actualitzar el que serien les limitacions de transport públic i el tancament de zones, perquè van sortir la setmana passada alguns mapes, jo no sé si això s'ha mantingut o no, però eren bastant considerables, perquè hi ha l'acte de la catedral, la Sagrada Família, l'altre Montjuïc, és a dir, i allà hi havia inclús, es parlava de limitacions i tancament d'estacions de metro, i això s'ha d'aclarir absolutament perquè la gent pugui prendre decisions. No. I perquè realment et pots veure en
1: fas
19: una
1: això,
19: situació.
1: És a dir, ara sí. Què fas? No? Vas a treballar? No vas a treballar? Ets un empresari? Què recomanes als teus treballadors?
19: Clar.
16: Tu, Ricard, vine a treballar, eh?
1: Sí.
19: No. Sí, no està en zona d'impacte a Catalunya Ràdio.
16: No.
1: Llàstima. No, va, serà un dia històric. Estem preparant una programació especial per seguir-ho tot, evidentment.
16: Però escolta'm, perquè... quina, quan, o sigui, quan els,

0: l'extrem de què pot fer o no pot fer un autònom, un treballador o un empresari, no? Això sí que seria una cosa ben estranya. Ara, la recomanació pues, està bé. Tot el que puguem evitar, millor, sempre i quan es reforci el transport públic, que és l'obligació indiscutible que té l'administració pública. L'altre poden ser recomanacions més o menys intencionades, però que en cap cas es poden plantejar com una obligació.
1: Sí, sí. Farem una pausa per la publicitat. Estem ja a la Rambla de Barcelona, arribant cap a la parròquia de Sant Agustí, recorrent aquesta visita i aquests llocs especials que farà la visita al Papa Lleó XIV la setmana que ve a Catalunya. Fem una pausa i ara tornem.
2: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
4: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament... Agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
7: No.
6: I a més es posa a diluviar.
7: No t'ho creus.
6: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
9: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
10: I els frescos d'Aldi!
9: Al!
10: Estalviem les cireres a 1,99 els 250 grams, la segona unitat al 50%.
11: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé!
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
14: Hola.
15: Hola.
16: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Tinto de verano, Don Simón.
19: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
18: I ara... Tasta el blanco de verano, Don Simón.
20: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
21: Costellarro, va bé. Gràcies.
22: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
20: Costellarro, senyor?
23: Volkswagen.
24: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot...
25: Sí a tot.
26: Sí a tot.
27: Sí a tot.
28: Sí a tot.
29: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
30: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
31: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
32: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
33: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia.

0: Mia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
1: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
2: Tot costa.
3: La temporada del 10.
4: Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
5: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
6: 10 temporades ja.
7: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
8: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Per molts anys i que en feu molts més.
3: Avui a l'Hora de Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, la periodista Laura Aznar, l'advocada i consultora Gemma Calvet i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
9: I ara mateix en ruta al Matí de Catalunya Ràdio som al davant de la parròquia de Sant Agustí, en ple barri barceloní del Raval, una església que també és coneguda com la catedral dels pobres pel gran arrelament social que sempre ha tingut aquest barri. El Papa Lleó XIV, com dèiem, visitarà la de tornada de Montserrat, una etapa marcada també de caràcter social, i avui també volem fer aquesta aturada a un dels llocs que serà segurament els més comentats d'aquesta visita, perquè es tracta d'un lloc que és difícil d'accés i que també implicarà un ampli dispositiu de seguretat. Enric Canet, què tal? Bon dia, com estàs?
10: Resistint, bé.
9: Resistint?
10: Amb poca veu, però bé, molt bé.
9: Això vol dir que ja t'has deixat la veu aquests dies.
10: Bueno, no, però una xerrada amb aire condicionat, això és terrible.
9: Vaja, són les temperatures, doncs.
10: Exacte.
9: Com d'important és, Enric, que el Papa visiti el Raval?
10: Home, si té un discurs, diríem, molt obert, em sembla fenomenal. O sigui, el Raval, abans que sortia a la tertúlia, és un lloc que l'ajut social de principis del segle XX el va fer el moviment obrer i l'anarquisme. Hi ha molt, en aquests moments, molts musulmans, com el Mohamed Jalhul, que fan molta feina, i els xics, que fan molta feina, i els catòlics, i el casal dels infants, que no és catòlic, el casal dels infants és laic.
9: Tu, quan vas arribar aquí al Raval, que era l'any 50...
10: No, en el 92, diríem, el casal.
9: Sí.
10: Que havia estat des del 70 aquí.
9: Des del 70 aquí. Que has vist el barri transformar-se molt.
10: Sí.
9: En aquest sentit, has vist com un barri cada més obert, més integrat també a la ciutat?
10: Totalment, totalment. Allò que diuen, no, abans era un gueto. Arribaves aquí, com has arribat ara, Ricard, i ja no baixaves.
9: Ja no baixaves.
10: Per aquests carrers, no? Ara sí.
9: El Mohamed Jalhul és president de la Fundació Tot Raval. Què tal, Mohamed? Bon dia.
11: Bueno, era president, ara ja...
9: Ara ja no, és ex-president. Però comparteixes la il·lusió, encara, entenc, no?, d'aquesta visita papal aquí al Raval.
11: Correcte, correcte. És una visita benvinguda i esperem que el Papa també deixi alguna petjada ben visible de tota aquesta crida per la solidaritat, la dignitat humana, com estàveu parlant, com també el rebuig a totes les que són les injustícies humanes que existeixen al món i que el rebuig als missatges d'islamòfobs, antisemites, antireligiosos que existeixen. Ha de ser molt dràstic en aquest tema perquè creiem que és una persona de fiar i creiem que estarà sempre benvingut quan vulgui aquest barri, aquesta ciutat.
9: Diries, Mohamed, que a Catalunya hi ha una bona convivència entre religions?
11: Sí, sí, sí. Nosaltres aquí a Raval tenim el GIR, tenim el grup interreligiós de Raval. Nosaltres també participem amb el GETER, que és el grup de treball estable de les religions. Això vol dir que Barcelona és una ciutat modèlica en el sentit del diàleg en general, i al barri també. Al barri tenim moltes activitats que es fan des de la Fundació Tot Raval, i això és una mostra més d'aquesta convivència entre religions i entre societat. I això sí que és molt important.
9: Que la convivència, Enric, ha sigut importantíssim per la feina que heu fet des d'aquí, des del Raval, no?
10: És que, clar, hi ha entitats socials com el Casal i el Centre Obert Joan Salvador Gavina que som d'abans de la democràcia. Llavors ja es feia un treball coordinat entre ells, per exemple, els anarquistes, ja en aquell moment. Jo penso que aquest treball al Raval sempre ha estat un treball de cohesió del barri per intentar tirar endavant. I això ja ve d'abans de la guerra i es manté després de la guerra.
9: I també ens acompanya avui la Montserrat Rius, que és veïna del Raval. Què tal?
12: Sí,
9: Montse, mira, bon dia.
12: Bon dia.
9: Com estàs?
12: Bé, molt bé. Escolta, el Raval ha canviat molt, perquè jo vaig néixer aquí. Vull dir que ha canviat moltíssim, però jo crec que l'important actualment és la convivència que hi ha. Sempre hi ha hagut, des de la immigració dels anys 60, que era immigració espanyola, a la immigració d'ara. Vull dir que n'hi ha més o menys perquè hi ha bastants problemes socials, però la convivència entre tots hi és, perquè la majoria d'edificis actuals Hi viuen quatre autòctons i tots els altres hi ha gent del Pakistan, filipins o marroquins. Vull dir que perquè aquesta convivència hi és.
9: Els principals reptes que teniu ara mateix aquí en aquest barri, quins diries que són?
12: No ho sé, potser tota la bastanta gent que viu al carrer, perquè jo crec que això és un problema. Pot ser també per alcoholisme o gent que està ja, que no sap, ja una miqueta perduda. I després el problema jo crec que és bastant important és de la gent gran. A part de tots els temes d'immigració, d'això, hi ha moltíssima gent gran sola.
9: Per la solitud?
12: Per solitud.
10: I que a perquè... vegades no es poden moure de casa perquè la gent no tenen ascensor a casa.
12: Exacte.
9: Aleshores, amb problemes de mobilitat, amb problemes també de solitud, no?
12: De solitud. Clar. I això es nota, eh? Vull dir, els que coneixem...
9: Tota la vida...
12: Sí, els que portem aquí molts anys vivint aquí, ho veus que la gent s'ha fet gran, moltes senyores que s'han quedat viudes, o molts homes també, eh? I que tenen aquest problema.
9: I en el teu cas, Mohamed, què diries que és important que el Papa pugui veure d'aquesta realitat que hi ha avui en dia al Raval?
11: Jo suposo que el fet de que hagi elegit l'església de Sant Agustí és molt carregat de simbolisme, perquè aquesta església fa molta feina a nivell d'atenció als pobres, als marginats, i també tenim el menjador social que està aquí al costat, que pertanyeix també a la mateixa. I això sí que demostra que en aquesta vessant d'ajut, de solidaritat, de caritat, i també de puntualitzar que aquestes xacres, que són la pobresa, la marginació, el sensellarisme, s'han de lluitar entre tots, no només des de l'Església, sinó des de totes les administracions, la societat civil, hem d'anar tots a una, perquè el nostre barri pateix a vegades aquestes situacions, malgrat que en algun moment l'Enric ho pot corroborar, que hi ha hagut moments molt amb la droga, però ara tenim més coses. Tenim l'abandonament escolar, tenim moltes altres realitats, l'habitatge, que són realitats bastant difícils, que hem d'anar tots per una, i la presència del Papa suposo que fortaleix una mica tota aquesta línia del barri, que és el treball social, treball cultural i el treball de la convivència.
9: És una cosa que Enric sempre ha reflexionat, no? Moltes vegades, tu com a capellà, en quin punt es troba l'Església de la realitat, no? I aquesta és una realitat molt concreta, per tant és important que també baixin, diguéssim, del pedestal, que vegin què és el que hi ha i que toquin les persones que hi viuen.
10: Sí, un té el cap on té els peus. I si el cap el tens al Vaticà, és una cosa, i si els peus els tens aquí, és una altra. I el que m'he fet gràcia és que de repent tots aquells bisbes que eren d'una línia conservadora, de repent ara s'han fet tots progressistes.
9: Coses de la vida.
10: Sí, i jo crec que ja va bé. O sigui, l'espiritualitat i el cristianisme sense la transformació social no pot existir, o sigui, de cap manera. L'espiritualitat cristiana ha d'haver-hi la transformació social. I l'altre, l'important és la transformació social.
9: Montserrat, baixaràs aquí a la plaça a veure'l o no, el Papa?
12: Crec que no.
9: No.
12: No sé.
9: Aquests dies heu vist molta policia, heu vist com canviava una mica...
12: Sí, va canviant, es va anar netejant el barri, ja hi ha valles per tot arreu, per anar tallant, el barri quedarà tallat, però no sé. Crec que és una miqueta de folklore.
9: L'esdeveniment.
12: Sí, l'esdeveniment.
10: Jo, per exemple, és que no, al Casal dels Infants no ens han convidat aquí a Sant Agustí.
9: Ah, no?
10: No. Clar, som laics i no ens han volgut... Jo soc cap allà, però a mi no m'han convidat aquí dintre. I, per tant, aquell dia millor que no ens moguem per aquí, perquè aquest tros serà complicat.
11: Mm. Bueno, tinc entès que la visita del Papa a l'església de Sant Agustí ve a fer una mena de recordatori també per la relació que té el Papa amb els agustins,
10: sí, sí, sí.
11: Perquè com era prior a Tanzània, dels agustins, doncs, tenia relació amb el rector que és ara que és rector d'aquí, sí, d'aquesta església. Per això aquesta relació també de proximitat i d'amistat que té amb el rector de l'església, per això ve per infortir, donar-li més empenta en el tema social, en el tema també de l'atenció i la solidaritat. I la solidaritat jo crec que totes les religions la fem.
10: Sí.
11: El barri està ple de mesquites, de centres de culte, i això sí que aquesta tasca social, solidària, d'ajut, d'empenta, també de donar i veu a la gent que ho necessita, pues també la fem, de veritat. Però clar, a veure, nosaltres com a religiosos no volem fanfarroniar, no? Amb la caritat. Però en aquest cas sí que...
2: I no ben anar vestit de capellà.
9: Clar, perquè és veritat que el cardenal ha dit que s'havia d'anar vestit de capellà, no?
10: Ho sé, però jo no hi penso anar. No he anat amb la meva vida, no hi aniré ara.
11: Sí. Jo aniria amb una xilava, si hi ha una oficialitat, aniria amb una xilava.
9: En tot cas, Déu és misericordiós, per tant, no?
10: Sí. Suposo que em tindrà misericòrdia si estic pecant.
11: Bueno, els que som, bueno, els creients en Jesús, jo crec que en Jesús també, creiem que aquesta és la base de la religió cristiana no, en general, i és la solidaritat, la dignitat...
10: I per això el van matar,
11: Per això es van sacrificar.
9: És la base de la humanitat.
10: Exacte. És la base de la humanitat.
11: És el desafiament i l'esforç i l'entrega i el compromís.
9: Mohamed Halhul, Montserrat Rius i Enric Carec, gràcies per acompanyar-nos.
11: Gràcies a vosaltres per visitar el barri.
10: Per deixar el barri.
9: Gràcies a vosaltres. Sí. La veritat, anirem cap a Can Brianzo.
11: Molt bé.
9: Sí que és veritat, per això, Jordi, que és important que el Raval, sempre parlem del Raval, i sempre ho fem quan hi ha notícies que l'estigmatitzen més, no? I potser a vegades també ens convindria explicar bones històries.
6: Sí, el cas del el casal dels infants del Raval i la feina de l'Enric Canet és un... Et reconforta amb les dificultats del barri. Mira, pensava en el contrast entre el viatge que has fet per la ciutat, no? La imatge que projectem de la Barcelona global i de la llum que comentàvem, i aquesta altra ciutat global, perquè no pot ser més global el que passa al Raval, i com tendim a invisibilitzar-ho perquè no ens agrada veure els pobres. I de fet, jo crec que hi havia un veí d'aquí, d'on ets, que des del balcó de casa seva enfocava les coses dolentes que també passen al Raval, perquè en passen moltes. Perquè hi ha molta pobresa i la pobresa genera problemes. Llavors, ser capaços d'ensenyar les dues realitats a la vegada amb les contradiccions que implica, i sabent on efectivament ens juguem la dignitat, que no és davant del temple, sinó davant de l'altre que pateix, em sembla que és el que convindria, i per això t'agraeixen d'aquesta manera tan explícita, que gràcies per baixar al barri, perquè informativament hi baixem quan hi ha problemes, no quan hi ha la normalitat complicada.
9: I sobretot problemes de seguretat, no? Que sempre anem al mateix. Laura.
13: Sí, jo crec que es fa, normalment està molt bé conèixer un altre relat sobre el Raval, no? Perquè normalment es fa un relat molt estigmatitzador. Jo penso que va més enllà de que mostrem com dues cares de Barcelona, sinó que mostrem que el Raval té moltes cares també possibles, no? És a dir, moltes vegades quan hi baixem és per parlar de qüestions vinculades amb les dificultats socioeconòmiques, amb les privacions materials, amb qüestions de seguretat, entesa des d'una perspectiva molt limitada, però a vegades només ens hi focalitzem quan passen coses d'aquest tipus. No? I conèixer que existeixen altres realitats, que hi ha un diàleg entre les religions, que hi ha convivència a la societat i que hi ha suport mutu, jo crec que és bàsic per fer-nos una fotografia real de la situació del barri i no només una part com molt estigmatitzada o fins i tot un relat criminalitzador del que passa allà. No? Jo crec que és important que la visita del Papa vulgui connectar amb la realitat social del país i que és molt diversa i que també integra, com ara hi anireu, també integra les persones que són a la presó, que és molt important que es posi el focus en això, en aquesta institució, perquè moltes vegades és molt opaca, no? I no sempre hi hem posat prou la lupa, i que també integra aquesta realitat, doncs, el que passa en els barris, tant en els més benestants com en els que no tenen tanta bonança econòmica, com si diguéssim.
9: Tu, Gemma Calvet, vas ser voluntari del casal del Raval.
14: Sí, tot el temps que vaig estar estudiant dret, els caps de setmana, anava de voluntari al casal del Raval, i a més, amb el que ha comentat l'Enric, la veritat que demano que rectifiquin el bisbat i que els convidin, perquè és que és una entitat històrica, i jo vaig conèixer molt històries humanes, tant van ser 4 anys, l'olor, i sobretot els infants, no? Els infants, fills, en molts casos, de persones que estaven a la presó, altres doncs, fills de dones prostitutes, que vivien les seves pròpies contradiccions i venien de vegades en el casal amb les limitacions. Jo recordo un noi que es deia Ramon, que a mi em va marcar moltíssim, perquè al cap dels anys me'l vaig trobar ja gran, i estava bé, estava molt content. I a mi ell em venia a buscar a la sortida del metro de Paral·lel, perquè, com deien abans, doncs no era el barri més segur quan arribaves un diumenge a les 8 del matí, no? I em venia a buscar amb 8 anys. Jo em sentia segura anant pel Raval amb aquell nano al costat, no? És a dir, hi ha unes històries vinculades al casal del Raval que per mi em van marcar moltíssim, però a més, la gran tenacitat. Jo en aquella època vaig coincidir amb el Xavier Tamarit, que després va tenir tots els problemes aquells jurídics. Jo us he de dir que el recordo en aquells moments com una persona molt humana, molt compromesa en el projecte. Hi havia altres persones també, recordo molt a la Rosa Girbau, una gran treballadora social de l'Ajuntament de Barcelona, que era veïna del Raval. I en fi, per mi, que avui parlem del Raval i que a més, a propòsit de la visita del Papa, jo diria que el model del Papa no està gens alineat amb el model del cardenal Omella i em quedo aquí. És a dir, són dos models molt diferents i crec que s'ha de corregir aquesta invitació i han de poder anar els capellans sense el vestit de capellà, per favor, i han de poder estar al casal del Raval a les primeres files d'aquesta trobada.
9: Són les 9:56. I a banda d'això, i per anar tancant l'Àgora, també voldríem parlar de política. Avui Pedro Sánchez serà a Catalunya per tancar aquestes jornades del Cercle d'Economia després que ahir ho fes el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó. Un debat polític que gira entorn a aquest missatge que ahir el secretari general de Junts, Jordi Turull, enviava a Feijó des dels micròfons del matí de Catalunya Ràdio.
2: Demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui. Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
9: Això ho deia poc abans que Feijó parlés al Cercle, on no va respondre. Després sí que en declaracions a la sortida de l'acte va menystenir la proposta de Turull.
15: Vamos a hablar de cosas serias,
9: Vamos a hablar de cosas serias. Com dèiem, avui serà el torn de Pedro Sánchez en aquestes jornades que reuneixen, en aquest cas, l'empresariat català. I el que està tranquil és el govern espanyol.
16: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
9: Eren declaracions d'Elma Saiz, portaveu del govern espanyol. Com ho heu estat plegat, Pere Rossinyol?
17: Sí, jo crec que una vegada més es posa de manifest la mare dels ous de tot, no? Que és que el PP no està en condicions, no té possibilitats d'arribar a la Moncloa fins que no accepti aquesta nova realitat en la que Junts per Catalunya, diguem, ja no és el partit, diguem, que voldrien il·legalitzar i posar el seu dirigent a la presó, literalment, en la mesura en què combaten l'amnistia, i que fins que això no canviï, doncs hi pot haver molt soroll, hi pot haver el que es vulgui, però no hi ha possibilitats d'avançar en una cosa que potser en circumstàncies normals tindria sentit, que és que si primen la part de centre-dreta es puguin posar d'acord, però és impensable si no hi ha un reconeixement mutu, i aquest reconeixement mutu no és una tonteria, és la mare dels ous, és el punt de partida. Tu no pots intentar arribar a la Moncloa amb una gent que no reconeixes perquè vols empresonar en el seu màxim dirigent, i per tant em sembla pertinent la resposta de Turull, i una terrible evidència, diguem, de la impotència que té el PP en aquesta conjuntura mentre necessiti a Junts i no el vulgui reconèixer.
9: Jordi?
6: Quan va haver-hi la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo després de les eleccions de juliol del 23... ell va fer una intervenció que a mi em va semblar molt pertinent, que va interpel·lar Junts i el Partit Nacionalista Basc, i els va dir: escolteu, vosaltres votareu a favor de les polítiques econòmiques d'aquesta majoria perquè no es correspon amb el que teòricament vosaltres representeu. I és una pregunta pertinent perquè des d'un punt de vista ideològic, com deia el Rossi, Hi ha un punt de contrasentit. La realitat és que, donada la anomalia total que representa la situació de Carles Puigdemont després de l'aprovació de la llei d'amnistia, se'n fa molt difícil que aquest diàleg es pugui produir. Jo he escoltat els últims 4 anys les intervencions d'Alberto Núñez Feijóo al Cercle d'Economia com a líder de l'oposició. I és molt curiós l'evolució que s'ha produït en com ell s'ha expressat i com ha estat rebut. El 2023 era just després de la victòria electoral a les autonòmiques i municipals que van tenir el mapa d'Espanya del blau. i va arribar i va ser rebut com si fos el rei del mambo. I va sortir, no a ombros, però gairebé de la sala de l'Hotel Vela, que és on es feia aleshores les jornades del Cercle. I va passar el que va passar. Els dos anys següents realment ho va fer molt, molt malament i va sortir... Va ser molt incòmode la sensació. En canvi, ahir, i arran de l'entrevista que havíeu fet a Jordi Turull, la meva sensació és que la seva actitud és... Escolta'm, jo sé perfectament que això arribarà més aviat o més tard, però que jo guanyaré i aquesta vegada sí que governaré. I, per tant, podia anar a tenir un discurs d'oposició dura i agra, sense gens complent amb l'auditori, perquè ara sembla bastant evident que la legislatura difícilment donarà gaire més de sí i que si no es convoquen eleccions el desgast només el pot beneficiar amb ell. I, per tant, podria avançar-se si hi hagués aquest acord amb Junts i el PNB, que no es produirà. Però el fet és que ell va amb una seguretat sobre l'escenari a mig termini que li permet desatendre el que seria normal, que és poder tenir una relació ideològica amb Junts.
14: Jo crec, crec que si el Núñez Feijóo s'apropés una mica al conservadorisme del John Major, doncs podríem dir que hi haurien possibilitats d'aquest altre pacte, no? Però a mi em fa l'efecte de... Bueno, no em fa, estic convençuda pel que acaben de dir tant el Pere com el Jordi, que el perfil no acompanya per poder fer aquest viratge ara, a aquestes alçades, ni tan sols per un interès en la governabilitat, perquè els vots que han anat aglutinant justament han partit molt d'aquesta intransigència respecte a la visió institucional de mediació i de flexibilització de la repressió que ha impulsat el govern de Sánchez i també Zapatero a través de la llei d'amnistia i que encara no està aplicada, no? Per tant, amb el panorama actual de les institucions i aquesta dimensió també judicial, suprajudicial, del conflicte institucional obert, penso que no està el panorama perquè Junts faci aquest viratge. Una altra cosa és que no hi hagin raons sobre la taula en termes de corrupció i en termes d'incògnites, de sostenibilitat.
9: Clar, el que passa aquí també, que estem parlant d'un lideratge que és el mateix que hi havia quan va haver-hi la ferida de l'1 d'octubre. No? És a dir, Carles Puigdemont s'hauria de seure a parlar amb un Partit Popular que va fer el que va fer. És a dir, no sé fins a quin punt, o sigui, què ha de passar perquè el dolor passi i es puguin asseure a parlar formacions polítiques tan antagòniques com són ara mateix el Partit Popular i Junts.
13: És que jo crec que no, Junts no té cap al·licient per fer aquest moviment. És a dir, jo no sé fins a quin punt la proposta de Turull representa trencar tota possibilitat d'entesa o acord amb el PP abans de començar fins i tot a negociar. Bàsicament perquè és que de veritat trobo que Junts no té cap al·licient per donar suport a una moció de censura que comportaria un avançament electoral i que propiciaria, segons la majoria de les enquestes, un govern format pel Partit Popular i per Vox. El Partit Popular i Vox... un Partit Popular que evidentment doncs pot haver modulat la seva interpretació del que és Junts, però que va participar, com tu ara explicaves, va representar violència contra la ciutadania a l'1 d'octubre, i un Vox que voldria qualsevol partit independentista il·legalitzat.
9: Sí.
13: No?
9: Per tant, però aquest PP sí que ha canviat, però Junts no, però Junts sí. És Carles Puigdemont i Jordi Turull.
13: Però aquest PP estaria...
9: No sé fins a quin punt poden negociar o ho fan des d'un lloc que és massa ferit per ells.
13: Jo crec que és un lloc, la ferida no està tancada, però és que a més és que aquest Partit Popular pot haver canviat, però estaria absolutament subjecte a les voluntats
9: sí,
13: de Vox,
9: sí,
13: perquè si no, perquè no tindria, segons totes les enquestes, no tindria majoria absoluta. Per tant, jo crec que és cert i s'ha de dir que el Partit Socialista no ha complert molts dels compromisos que tenia amb Junts, és important dir-ho, és important i és normal, potser, o comprensible, que Junts vulgui tensionar aquest espai polític, perquè és cert que cap moviment que ha fet Pedro Sánchez ha estat per convicció, ha estat bàsicament per pura aritmètica, però és que també és cert dir que amb un altre executiu configurat amb la dreta i l'extrema dreta, dubto que Junts tingués o qualsevol partit català-catalanista i ja no dic independentista, tingués cap tipus
6: sí,
13: de marge
6: llavors,
13: de negociació.
6: Si aquest és l'escenari que sembla el més probable, Junts a dia d'avui és determinant, no? Gairebé per una carambola. Però aquests 7 diputats han estat fonamentals al llarg d'una legislatura o bàsicament per la investidura del president Sánchez. És bastant improbable que aquest paper determinant el torni a tenir. No sabem què passarà, però pel que ens diuen les enquestes, és bastant improbable. La qüestió és fins a quin punt...

Avui l'entrevista del dia posarem el focus en el darrer ple municipal de Sant Just i és per això que l'editorial també la volem enfocar en aquest sentit, però inevitablement el context polític pesa més del que sembla, i és que estem a només un any de conèixer els resultats de les eleccions municipals. I això en política local no és una dada menor, perquè un any pot semblar molt de temps en termes de calendari institucional, però en realitat és el tram final d'un mandat, el moment en què les decisions ja no es miren només com a gestió immediata, sinó com a balanç. El ple de maig ha deixat sobre la taula alguns dels grans debats del municipi, l'habitatge, la regulació de la convivència, l'ús dels equipaments públics i també les tensions habituals entre diferents models de ciutat. Són termes que no només resolen expedients, sinó que defineixen prioritats polítiques. I aquí és on el context electoral entra en joc. Quan s'acosta al final del mandat, cada acord, cada votació i cada posicionament comença a llegir-se també en clau de projecte. Què s'ha complert, què queda pendent i quina direcció es vol marcar de cara al futur, és a dir, de cara al següent mandat. L'entrevista d'avui reflecteix precisament això, una administració que gestiona el dia a dia, però alhora també un escenari polític que ja està directament, però d'alguna manera discreta també, i constant, mirant cap al següent cicle electoral. A Sant Just, com a tants municipis, el debat no és només que s'aprovarà avui, sinó quin model de poble es vol consolidar demà. I aquest any que queda fins a les eleccions serà molt probablement un any de definicions més que de grans improvisacions. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari. Avui dimecres 3 de juny arrencarem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris i tot plegat ho farem amb Mariona Sales, que està al capdavant dels informatius d'aquesta casa. Tot seguit també parlarem de les efemèrides i avui tindrem la carta del dia amb la Palmira Vedell. Tancarem l'espai, aquest primer tram del programa, amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, avui a l'entrevista del dia, com ja avançàvem a l'editorial, avui parlem amb Isabel Darder, portaveu del Partit Socialista de Sant Just, i tancarem aquesta segona hora amb l'espai de vins del celler de Can Mata amb l'Astrid Goldstein. Tot seguit, i ja per cloure el programa d'avui, tindrem co-shelling amb Frank Rigol i també entrevista cultural amb Quima Guitart. I ja, doncs, per posar cirereta, nutrició dietètica amb l'Elvira Sánchez. Com podeu comprovar, avui tenim una mica més apretada l'agenda i, per tant, doncs, anirem a ritme per poder assolir tots els espais i també doncs, tot el contingut que tenim per avui, dimecres 3 de juny. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres i comencem, com sempre, amb una mica de música. Música, bon dia.

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
1: Smooth Jazz.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: I vinga, va, ja tenim les olivetis en marxa, estem escrivint ja la carta al dia, de fet, ja ha fet el clic la màquina d'escriure, i saludem ja a la Palmira Badell. Palmira, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguda al programa, com estàs?
1: Bé, disposada, mira.
0: Encantats, avui t'hem trucat una miqueta abans, però teníem ganes de...
1: Sí, però ja està bé, ja està bé.
0: I, home, i tant, més matinera, més matinera. Teníem ganes d'escoltar la teva veu i també la carta del dia, per tant, endavant tot teu, quan vulguis.
1: Doncs encara em dubta l'emoció del dimecres passat. Què va passar el dimecres passat? Doncs una vegada més l'exposició de la secció fotogràfica a l'entrada de Can Ginestar. Enguany el tema és Dones de Sant Just i val a dir que, com sempre, ha estat un encert. Potser tot això ho dic perquè surto jo. Potser sí. I què? Doncs estic contenta. No he dit mai que no a ser fotografiada. Tant se me'n dona, no tinc manies. Que si tinc panxa, que si tinc arrugues i que descartant la silueta, la bellesa, res de res. Allà a l'entrada de Can Ginestar hi ha dones de totes les edats, aparences, i hi ha unes fotos precioses, de qualitat, originals, eh? Només us diré que vaig veure ben poques cares serioses. La gran majoria somriuen i riem, eh? I les serioses no... estan serioses però no semblen enfadades, eh? Si em busqueu, feu darrere un ventall. I també acompanyada d'una bona amiga. A veure si un altre any la secció fotogràfica fa l'expo amb fotos d'homes. Us asseguro que aniré a la inauguració i m'agradaran tant, o més, no ho sé, eh? M'agradaran molt perquè, doncs, no sé, segur, perquè estaran guapos, eh? Aquests actes valen la pena, perquè ens trobem i ens ho passem bé. És bo tenir bones estones, que prou maleses hi ha pel món, i que augmenten cada dia. Cada notícia és pitjor. Ja no sabem què més poder fer els manaires d'arreu. A més, de posar-se uns als altres, els de la meseta exigeixen avançar les eleccions. No sé què penses.
0: Home.
1: Tan avorrides que són les campanyes. I el Sánchez no en té pas ganes, eh? Si us veus que mentre criden per una banda, per l'altra, els acusats del Kitchen i algun altre afer declaren. I declaren que no han fet res, que no sabien res, que són innocents, que si sabien alguna cosa a través dels mitjans de comunicació. Sort, aquests mitjans, si no tindríem uns manaigues ben bé l'inòpia, eh? Si no tinguessin els mitjans, sort que hi són. Si no, a veure, mireu, tornem a l'exposició de fotos. Us la recomano. No perquè hi sigui jo. Us la recomano perquè hi sóc jo. Ai, ara se m'ha escapat l'ego, oi, Dani?
0: Potser una mica. Sí. Una mica, però deixa'm dir-te que ara se m'escaparà a mi l'ego, eh?
1: Per què? Digues,
0: home,
1: digues.
0: Perquè m'has dit això, de que aviam si l'any que ve fan l'exposició d'homes o no sé què, i ara
1: home,
0: jo tinc el neguit de si em trucaran o no.
1: Oh, i per què no? I mira, jo, si no et truquen, t'agafaré d'un braçat i et portaré on sigui perquè et facin una foto ben xula.
0: És que jo encara no sé si em consideren al poble com a home o encara com a nen, perquè clar, com que...
1: Ai, esclar, sí, esclar. Ets el nen de l'Agustí.
0: Clar, sóc el nen de la placeta dels estudis, el nen de l'Agustí, i clar, al final arriba un punt que... És com el Carlitos, no? El Carlitos s'ha quedat amb Carlitos ja per tota la vida i passa la cinquantena.
1: I jo, segons on sóc, què?
0: La Palmireta també, oi tant, sí. Doncs, Palmira, amb aquesta reflexió de convidar a vegades, no?, a mirar aquestes fotografies, a gaudir de les exposicions d'allò que fem a Sant Just, i també de la gent que ho fa possible, perquè aquells que surten a les fotografies és gent que activament està, doncs, en l'associacionisme, està amb accions també de forma individual com a Sant Justenc, Sant Justenca, col·laborant de les activitats i de tot el que es fa pel poble. Per tant, també un aplaudiment per tota aquesta gent que ha deixat la seva imatge retratada en aquesta exposició, però que dia rere dia, mes rere mes, any rere any, també col·laboren pel nostre poble.
1: Ai, ara m'has deixat tota tova.
0: Ai, T'he tocat la fibra sensible ara o què?
1: Sí, esclar, home.
0: Doncs bueno, mira,
1: la veritat és que jo aquestes exposicions m'encanten.
0: I tant, a mi també. A mi també. És una cosa que, tant, mi, jo... que fa poble. És que a mi m'agrada molt perquè fa poble.
1: Exacte. I, sí, sí. I que fa maco. A veure.
0: I tant.
1: Fa poble maco.
0: Exactament.
1: Oi?
0: Exactament. Sí, sí, sí.
1: Mateix.
0: Podem lluir. Molt bé, Palmira. Doncs, si et sembla, ens emplacem a la setmana vinent. Cuida't molt.
1: Molt bé, doncs. Adéu, fins la setmana vinent.
0: Adéu, adéu. Adéu. I vinga, seguim avançant el nostre magazín, 10 minuts per 2 quarts d'11, petita pausa musical i tornem de seguida amb més qüestions aquí, a Ràdio Desvern, a la Rambla. Bon dia.

Hi ha 8 minuts per arribar a 11:15 del matí escoltant a Shakira amb aquest tema que és la seva aportació al Mundial 2026. Marxem directament a l'espai informatiu del programa.

0: i ho fem com sempre, tot saludant a Mariona Sales, cap d'informatius. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, un dia més. Comencem amb la lectura breu dels titulars, parlant avui de la Festa Major 2026, que incorporarà les primeres activitats de la coordinadora de festes. També avui parlarem de Sant Just, que reforça el manteniment dels espais verds i l'arbrat urbà, i tancarem amb l'espai de l'Ateneu, parlant de la dedicació que farà l'Ateneu doncs, a un concert a la figura, en aquest cas, de Duke Ellington, dels clàssics, que en aquest cas serà reconegut a l'Ateneu Sant Justenc amb un concert. Marxem a parlar, com dèiem, de cultura, marxem cap al mes d'agost, tot i que estem al mes de juliol.
1: Estem al mes de juny, Dani.
0: Ai, de juny, perdó. De juny.
1: Tant de bo estiguéssim al mes de juliol. Perquè...
0: He llegit juliol a la notícia i s'ha manat. És exacte. Que també volia dir que aquest any, tot i normalment celebrar-se la Festa Major plenament a l'agost o amb un parell de dies de juliol, mm-hmm. aquest any està meitat i meitat. Tenim sí. El mateix de juliol que d'agost a la Festa Major.
1: Sí, pràcticament
0: per tant,
1: sí.
0: Gairebé, o sigui que podem dir que és meitat juliol, meitat agost. Evidentment estem al mes de juny, tant de bo està el mes de juliol, però bé, ens queden dos mesos de temporada 2025-2026.
1: Sí, sí, i dos mesos de temporada i dos mesos, més o menys, perquè comenci doncs això, la Festa Major.
0: Compte enrere.
1: Que se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost, amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. Del 29 al 3 d'agost serà quan hi ha la programació aquesta seguida i el dia 6 quedarà així una miqueta com un bolet, però el dia 6 es faran tots els actes que se solen fer el dia 6.
0: Que la gent no s'espanti.
1: Exacte, no s'ha perdut el dia del patró.
0: No s'ha perdut.
1: I es continuarà celebrant. El que passa és que, clar, pel tema de com queden les festivitats i tot això, doncs de vegades s'ha de fer una miqueta... doncs això, una mica de malabars, i aquest any s'ha decidit, doncs, clar, fer del 29 al 3, parar i agafar el dia del patró per fer les celebracions que toquen, perquè si no seria una Festa Major interminable. Doncs bé, l'edició d'enguany combinarà, com sempre, activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Poni Pissador, les gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada pels veïns i veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer. La programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc.
0: Ha passat una mica desapercebut, però crec que és important també que fem ressò. Tenim cartell ja, per tant, de barraques, Poni Pissador,
1: exacte,
0: gamberres...
1: Poni Pissador, gamberres, l'Orquestra del Futur, i entenc que també doncs, diferents punxadiscos i algun altre grup de versions.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí,
1: els principals grups són aquests. De fet, cap de cartell, el Poni Pissador, que ja van venir aquí a Sant Just...
0: Per la pandèmia, pot ser?
1: Crec que sí.
0: Que van fer un concert a l'Institut Sant Just?
1: Sí, va ser la primera Festa Major després de la Covid, que deuria ser doncs, el 2021, no?
0: Correcte, 2021.
1: I, clar, no és el mateix. Van venir a la pista de l'Institut, era un concert asseguts, molt limitadet. Clar, ara serà un concert de veritat.
0: Sí, sí. Gamberres, que... té participació santjustenca per Daniela Fumador, que les vaig veure fa unes setmanes a una entrega de premis i em van agradar molt. És a dir,
1: doncs
0: és un grup de versions molt xulo que crec que agradarà molt als santjustencs. I l'Orquestra del Futur, que jo crec i entenc que el que volen és tornar una mica al tema d'orquestra, no? per fer una mica més popular la festa.
1: Bé, orquestra, que... no sé si els últims anys no n'hi ha hagut.
0: No n'hi ha hagut d'orquestra. No n'hi ha hagut.
1: Doncs sempre era el grup que obria doncs, el segon dia de barraques.
0: Exactament.
1: Entenc que doncs, ho recuperem, que també és xulo, vull dir, al final...
0: És molt guai perquè són versions, és música també de tota la vida.
1: Més de ball.
0: La gent gran pot fer els seus passos dobles
1: sí.
0: i aquestes coses que també està molt bé, també està molt bé. A mi m'agraden molt les orquestres, jo és que sóc molt fan. I mira, si és del futur, doncs perfecte, així la gaudirem al present i al futur
1: exacte.
0: També.
1: Exacte.
0: Perfecte, doncs vinga, ja ha repassat una mica aquest cartell de Festa Major, anirem ampliant informació perquè encara queden moltes activitats per descobrir. Marxem a parlar de medi ambient, Mariona.
1: Parlem de medi ambient, dient que Sant Just ha executat entre febrer i abril diverses actuacions de manteniment de les zones verdes i de l'arbrat urbà, amb treballs de replantació d'arbres, resembrat de gespa i millora d'espais enjardinats del municipi. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies, i entre les actuacions realitzades destaquen la plantació de nou arbrat als escocells del carrer Creu, la millora de l'entorn de l'Institut Escola Masllui i diverses intervencions a l'Avinguda Indústria, el Parc del Mil·lenari i el Parc dels Miralls. Les actuacions formen part de l'estratègia municipal de manteniment i ampliació de la infraestructura verda urbana i segueixen criteris vinculats a la regla del 3-30-300, que és un model que promou una major presència d'arbres i espais verds a les ciutats.
0: I avui tot fent un sandvitx de medi ambient, perquè hem començat parlant de cultura, de medi ambient, i ara, tancant un altre cop en cultura, marxem a l'Ateneu Sant Justenc.
1: Marxem a l'Ateneu Sant Justenc, en concret a la sala del cinquantenari, que acollirà aquest diumenge 7 de juny, de 7 a 2 quarts de 9, un concert homenatge a Duke Ellington, que és una de les figures més influents de la història del jazz. L'actuació anirà a càrrec de la Big Band, de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el cor Quaia i la coral Cronos, que interpretaran diversos estàndards vinculats al repertori del compositor i pianista nord-americà. El programa inclourà també un fragment del concert Sacre, una de les obres més destacades de la darrera etapa creativa d'Ellington, que combina elements del jazz amb la música coral i espiritual.
0: Tres notícies, tres titulars, i ara en format ampliat. Avui hem parlat de la Festa Major 2026, que incorporarà les primeres activitats de la coordinadora de festes. La celebració se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació cultural, musical i familiar per tots els públics. També hem parlat de que Sant Just reforça el manteniment dels espais verds i l'arbrat urbà. Les actuacions realitzades entre febrer i abril inclouen noves plantacions i millores en diferents punts del municipi, i hem tancat amb l'Ateneu, que dedicarà un concert a la figura de Duke Ellington, la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, el cor Kawaya i la coral Cronos interpretaran estàndards del compositor i un fragment del seu concert sacre el 7 de juny. Dos quarts en punt d'11, marxem directament a una pausa publicitària breu per seguir informant, en aquest cas, amb les portades als diaris. Fins ara.
2: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
0: I ara, portades de diaris. Repassem la premsa escrita del nostre país de la jornada d'avui dimecres 3 de juny del 2026, començant amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: Doncs el diari Ara obre amb la legislatura espanyola i diu que Feijóo manté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. El president del PP despatxa la proposta juntaire amb un despectiu «Parlem de coses serioses». El cap de l'oposició també rebutja la petició del Cercle d'estudiar la proposta del nou finançament. En fotografia principal veiem la notícia que diu que Rússia llança un atac massiu sobre Kíev. Almenys 22 persones moren i més d'un centenar queden ferides en un bombardeig massiu amb 73 missils i 656 drons sobre la capital ucraïnesa, Kíev, i Dnipro a l'est. I veiem en fotografia, doncs un home ucraïnès que té el cap embenat i a darrere es veu doncs, el que sembla, el que podria ser una casa o un conjunt de cases cremant. Uh-huh. I de fet es veu doncs, això, la ciutat que té a darrere completament destrossada, plena de pols de les runes, un paisatge doncs, desolador. Altres notícies d'avui del diari Ara. Passem a parlar de la pressió a Omella perquè el papa parli català en la benedicció. Bisbes i polítics l'insten a traslladar la petició al Vaticà. També que Catalunya pagarà el 25% del cost dels actes, les Canàries també hi contribuiran, però Madrid només cedirà espais. I veiem doncs, en fotografieta petita també el papa saludant. Últimes notícies d'avui de la portada del diari Ara. Parlem de l'ocupació a Catalunya, que bat rècords i s'acosta als 4 milions. També que Israel ignora les pressions dels Estats Units i manté els atacs al Líban. Trump diu a Netanyahu, literalment, citem el que posa el diari Ara, puto boig. Que el senyor Trump...
0: Ara.
1: Perquè, clar, ha estat, o sigui, en teoria estan dins d'un alto al foc, Netanyahu continua atacant el sud del Líban i Trump li està demanant doncs, que pari, que entenc que, doncs, que no té gaire sentit el que està fent, i realment és el que dic, que el senyor Trump et digui puto boig, vol dir que estàs molt boig.
0: A mi m'ofendria molt, eh? pensaria que... I a més que aquests eren amigos para siempre, una mica, no? I ara sembla que la cosa... És que tenir aquest tipus d'amistats té això, eh? Que un dia et diuen t'estimo i l'altre et diuen boig.
1: Exacte.
0: Molt bé, última notícia.
1: Última notícia del diari Ara. Veiem que els punts més polèmics de la llei Meloni és adoptada per la Unió Europea.
0: I marxem a la segona portada del dia, marxem al periòdico en català, que destaca el projecte a llarg termini. La EMB planeja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. L'autoritat metropolitana considera que un ramal que connecti les línies del Vallès o el Maresme amb zona universitària suposaria el salt definitiu per la xarxa. L'acaba de renovar Estació de Busos del Nord, guanyarà 1 milió de passatgers. I seguim amb més qüestions. A imatge principal veiem a Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, ahir a la jornada de Cercle d'Economia, on avui, si no vaig errat, intervé el president Pedro Sánchez, però en aquest cas hi ha una cita seva, llegim a Feijóo. Tornaré la decència al meu país amb ajuda o sense. El president del PP insisteix a oferir a Junts i al PNB una moció de censura instrumental contra Sánchez. Illa i Rueda xoquen pel finançament autonòmic al Cercle d'Economia. És una altra de les notícies relacionades amb aquest esdeveniment. Marxem a parlar també de l'onada de calor del maig que va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens. I llegim també en columna, doncs, en reacció, l'espai reacció, a Panorama, trobem el

0: pels atacs al Líban. I tanca en portada, amb canvi de plans, el papa parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família. Sis minuts passen de 2:15 del matí, ara La Vanguardia.
1: Doncs La Vanguardia avui obre amb jornades del Cercle d'Economia. Diu que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. El líder del PP al·ludeix la invitació de Junts a anar a Waterloo, però subratlla que ja coincideixen en moltes votacions. També pel que fa a aquest tema, parlant de la rebaixa fiscal, control migratori i inversió, i veiem a Núñez Feijóo en fotografia ahir a Barcelona. La fotografia principal, veiem al final d'un deute pendent amb Samaranch. La Casa Reial, el Govern Central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van reprendre ahir l'esperit dels Jocs Olímpics del 1992 per homenatjar el seu principal artífex, a Joan Antoni Samaranch, en una emotiva cerimònia presidida per Felip VI al Palauet Albéniz, i en què no van faltar ni la família ni els representants de la societat civil catalana. I veiem doncs totes aquestes personalitats en la fotografia principal d'avui de la portada de La Vanguardia. Altres notícies, veiem que Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg. El secretari d'Estat assegura que Mojaba Khamenei està viu i que Teheran accepta negociar el seu programa nuclear. Parlem avui de La Vanguardia de Longevity. Diu, els hàbits saludables són clau per viure més i millor. Mm-hmm. Crec que això ja ho teníem bastant clar, no?
0: Sí, jo ho tenia bastant assumit, però gràcies per recordar-nos,
1: sí, sí,
0: La Vanguardia.
1: A veure, segurament parlem en concret d'això de la Longevity, però sí que és veritat que és un titular que així de primeres no sorprèn, dius, ah, val, molt bé, ja ho teníem clar, no?, que si menges bé, si fas esport, si dorms bé, en principi hauries de viure més i millor.
0: Tu, Mariona, et consideres una persona amb hàbits saludables?
1: Depèn d'en què. Depèn d'en què.
0: Jo, amb matisos, no?
1: Jo considero que menjo bé, podria fer més esport, però alguna cosa faig, però dormo bastant malament, per exemple, no sé. Sempre es pot millorar.
0: Sempre.
1: No sóc una persona que faci superbé el tema de menjar, el tema d'esport, el tema de dormir i tot això. Per tant, sí, bé, tinc hàbits saludables, però podrien estar molt millor.
0: Mm-hmm.
1: I bé, tu què?
0: Sí. Bé, jo...
1: Home, esport... ja que ens exposem uns als altres...
0: Sí, sí, no, està clar. Està... I m'agrada que em preguntis. Que normalment pregunto jo i també m'agrada que reboti la pregunta. No, senzillament, jo diria que amb menjar ho intento. Amb menjar ho intento, perquè sóc una persona que m'agrada molt cuinar, i intento menjar equilibrat i menjar natural, diguéssim. Amb dormir també, intento descansar bastant, sobretot ara que tinc les tardes lliures, intento descansar bastant. Amb esport, zero. Aquí és on està a mi la meva criptonita.
1: Mira.
0: L'esport i jo no ens portem bé. No ens portem bé.
1: Però
0: no.
1: Alguna cosa s'ha de fer. T'has de moure una mica, perquè si no...
0: No, caminar, sí, m'encanta caminar. Jo, si m'haig d'anar fins a Palau Reial i tornar caminant, a vegades ho faig.
1: Home, doncs mira,
0: Déu-n'hi-do. És una de les coses que sí que he implementat a la meva rutina, no? Anar a caminar, sortir a caminar, com a mínim, doncs, un parell o tres de cops per setmana, i hi ha vegades doncs, que me'n vaig això a Palau Reial i torno i ja està, i vinga, i fet. Però m'agradaria fer una mica més d'esport. Sigui com sigui, crec que hi ha coses que podem millorar dels nostres hàbits saludables, com tu bé deies, Mariona, i avui doncs pararem atenció a l'Evita Sánchez, a veure què ens ha de dir, que també intervindrà a l'espai de nutrició del programa.
1: Exacte.
0: I marxem a parlar també del Primavera Sound.
1: Sí, parlem de l'entrevista que fan avui a La Vanguardia, que li fan a Robert Smith, de The Cure, que actuen al Primavera Sound. I posen una cita seva que diu: vaig néixer veient el món millorar cada any. Avui va costa avall. També una cosa que no sabíem, però bé, està bé que personalitats molt conegudes facin aquestes afirmacions.
0: Sí, però m'agrada com ho ha explicat, com ho ha resumit, no? Vaig créixer veient el món millorar cada any i ara la cosa va menguant,
1: cap avall,
0: no?
1: Cap avall.
0: Curiós. Sí, sí, molt bé. I marxem ja amb les últimes, per no dir l'última, ho direm, l'última notícia de La Vanguardia.
1: L'última notícia de La Vanguardia, que parla d'un estudi i en concret doncs diu que el Mundial de Futbol es jugarà amb més lentitud per la calor.
0: Doncs sí, és que farà molta calor, això ho sabem, serà un dels mundials més complexos de la història i probablement una de les circumstàncies serà les temperatures extremes. Marxem a l'última portada del dia, marxem al punt avui.

0: I aquest diari entrevista Albert Vidal, gerent de la Fundació Maresme, i diu: no es pot deixar de pedalar i el repte és fer el nou centre. Pel que fa doncs a l'Observatori Municipal, marxen a Salt, i diu: ara pendents del Pla de Barris. Entrevistes a l'alcaldessa Cristina Alarcón i al cap de l'oposició Joan Martín. Marxem a la portada, veiem un dels edificis de Roca i podem llegir en titular: Roca transforma la ciutat. La planta de Gavà Viladecans esdevindrà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. Marxem a l'espai Aldaí, signat avui per Irene Caselles, i llegim: els símbols importen, els docents bloquegen la Casa Batlló i Felip VI premia en nom d'una Unió Europea cada cop més cruel. Pel que fa, doncs, a la necrològica, podem llegir: mort Josep Maria Cadena, impulsor de l'Avui, i també l'important és la visita del Papa. Pel que fa, doncs, a l'esportiu, el Barça es redimeix amb un partidàs a Múrcia, 68-91, estem parlant de bàsquet, i capgira el factor pista i té la semifinal de la CB a un triomf. Pel que fa, doncs, a les notícies de la portada del Punt Avui, ho deixem aquí, perquè fins aquí podem llegir, però recordeu que trobareu tota la informació, doncs, en els diaris corresponents i també a les pàgines interiors. Mariona, ho tenim tot. Avui ja estem.
1: De moment sí.
0: I el que farem ara, doncs, és anar-nos actualitzant els butlletins informatius de les Hores en Punt i també l'informatiu edició migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Fins ara. Petita pausa, tornem de seguida.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I seguim avançant el nostre magazine. Saludem al Sergio Paredes. Sergio, bon dia.
1: Hola, Dani, bon dia.
0: Com estàs? Benvingut al programa.
1: Benvingut tu també.
0: Ai, gràcies, gràcies. Quina il·lusió.
1: Ja saps que m'agrada donar-te la benvinguda.
0: Sí, dic benvingut i tu, benvingut, benvingut. Jo, sí, benvingut, és el que t'estic dient, que et sentis benvingut al programa. Que després de tants mesos aquí en aquesta casa, jo crec que ja te'n deus sentir, no?, de benvingut o no?
1: Sí,
0: o encara
1: sí,
0: no?
1: Moltíssima, em sento com a casa. Sí, sí.
0: Que maco.
1: Moltíssimes gràcies. Maco.
0: De res, un plaer. Sempre és un plaer tenir-vos aquí al programa. Doncs res, explica'ns una mica de què parlarem avui.
1: Doncs comencem recordant quin és el Dia Mundial d'avui, 3 de juny. Uh-huh. És que avui es celebra el Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Molt bé.
1: I si vols, passem directament als esdeveniments, ja que el 1948 va ser inaugurat en Mont Palomar, és a dir, Califòrnia, el telescopi Halley, que és el més gran del món fins aleshores, amb una obertura de 5 metres.
0: Uh-huh.
1: I anem cap al 2003, on, per desgràcia, van morir 19 persones en un accident ferroviari en xocar un talgo amb un tren de mercaderies en Chinchilla, Albacete.
0: Doncs aquests són els esdeveniments que commemorem avui, que recordem avui 3 de juny, recordem aquest Dia Mundial de la Bicicleta i també aquests esdeveniments del 48 i el 2003, i marxem als naixements. Aquí trobem?
1: Trobem a un dels millors esportistes d'Espanya, estem parlant de uh-huh. Rafael Nadal, que va néixer tal dia com avui, el 1986, que vull recordar que la setmana passada va sortir un... Jo encara no l'he vist, però el veuré d'aquí poc. Va sortir un documental a Netflix del qual parlen molt bé.
0: Sí, és veritat. Han fet un documental ara. No sé si parlen bé o malament, perquè no he llegit les crítiques, però sí que ha tret un documental. Home, el pòster era xulo, perquè era ella extès a terra, no? I, no sé, era una portada cridanera. Veurem, aviam què tal. Perfecte, doncs marxem a les defuncions. A qui recordem avui?
1: Avui recordem a Joaquim Prat, periodista i presentador espanyol, que va morir tal dia com avui el 1995.
0: Uh-huh.
1: Parlem de... Hi ha un Joaquim Prat, que és el seu fill, que
0: sí.
1: Comparteix el mateix nom, però uh-huh. en aquest cas estem parlant del pare.
0: Hi ha moltes nissagues, no?, en aquest cas de periodistes que els hi passa això, no?, que van passant una mica la professió de pares a fills, de pares a fills, de pares a fills, i aquí doncs tenim un clar exemple. Molt bé, marxem també a l'efemèride musical amb la qual clourem aquest espai de les efemèrides i que en aquest sentit ens porta l'any 1967.
1: Sí, i és que aquest any Aretha Franklin arriba al número 1 de les llistes estatunidenques amb el seu llegendari himne Respect.
0: Home, i tant, un clàssic, que entenc que l'escoltarem ara, no?
1: Sí, totalment.
0: Doncs vinga, Respect, aquí a Ràdio Desvern. Gràcies, Sergio, cuida't.
1: A tu, Dani.
0: Que vagi bé.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
2: Ara escoltes Ràdio Desvern.
3: I ara és moment de parlar del temps. Bon dia, Carles.
4: Molt bon dia. Doncs parlem de la previsió del temps per aquests propers dies. On el que podem destacar més d'aquesta previsió meteorològica són les temperatures, és una evidència. O sigui, del que venim, el que tenim ara i el que podria arribar, realment hem d'aprofitar i gaudir d'aquests dies. Estem parlant d'avui dimecres, de demà dijous i també de divendres. Són tres dies on les temperatures baixaran, no seran pas tan càlides com hem tingut en molts dies enrere, sobretot durant el final del mes de maig, i són temperatures que realment seran molt agradables. Avui i també coincidirà doncs, que les nits no siguin tan càlides com hem tingut en dies anteriors, ja no només el cap de setmana passat, sinó els últims dies de la setmana laboral de la setmana passada, vam tenir temperatures mínimes de 21-22, o sigui que són temperatures de canícula i no toquen en un finals de maig o un inici del mes de juny. Doncs bé, tenim una situació una mica més fresqueta, realment s'ha notat avui quan sortíeu al carrer doncs, que la temperatura era completament diferent, les temperatures han baixat, avui a Sant Just hem tingut una mínima de 17,7, ja no té res a veure amb els 21 o 22 o fins i tot 23 que teníem a final de la setmana passada, unes temperatures que normalitzem i fins i tot entre avui i divendres algun dia estarà una mica per sota del que tocaria per l'època. O sigui que realment estem d'enhorabona perquè després d'aquestes calors tan importants no estem preveient fred, però sí que respires una miqueta i l'ambient no és pas tan càlid. Avui, a diferència d'altres dies, la humitat ha baixat i la temperatura també. Llavors avui es notarà un canvi més radical. Encara que avui puguem arribar als 24 graus de màxima i que potser no és un gran canvi comparat amb ahir, ahir s'arribaven als 27, però bueno, doncs baixarà 2-3 graus la temperatura, però sí que es notarà molt amb el tema humitat, perquè ha baixat una miqueta de valors al voltant del 70-80% que teníem ahir, ara estem al voltant d'entre el 50 i el 60%, depèn de la zona del municipi, o sigui que realment ha baixat una miqueta i tot ajuda. O sigui, si per exemple, farem un exemple, si ahir a les 9 del matí estàvem ja amb 24 graus, avui a les 9 del matí estàvem a una temperatura de 20, o sigui, són 4 graus menys, això es notarà avui dimecres, demà dijous i divendres. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar d'un canvi, d'una situació una miqueta més inestable. Ja anàvem dient la setmana passada i a principi d'aquesta doncs, que l'anticicló aquest tan potent que ens ha portat aquestes temperatures tan elevades doncs, anava perdent una mica la força i la intensitat i això provocava doncs, que poguessin alguns fronts atlàntics lliscar pel nord de la península Ibèrica i creuar pels Pirineus i aportar una mica d'aire fred en alçada i amb aquest caldo de cultiu que teníem de temperatures tan elevades provocar que les tempestes puguin ser una mica violentes i que puguin ser una mica més sonades. Fins ara, entre el cap de setmana, dilluns i dimarts, aquestes tempestes estaven limitades al Pirineu i al Prepirineu. En aquestes zones, també en zones de comarques del nord de Girona, algunes d'elles arribaven fins i tot al Montseny. També recordeu que la matinada passada, no aquesta, l'anterior, doncs ens va caure algun ruixat amb llamps i trons a Sant Just. O sigui, es va engrescant una mica l'atmosfera fruit d'aquest aire fred que ens entra, que també és responsable d'aquesta baixada de temperatures, i això farà que avui encara no, avui guanyin terreny les tempestes, però no arribin a Sant Just, però sí que potser de cara a dijous, i els mapes porten setmanes dient-ho, dijous a la tarda i a primera hora de la matinada podríem tenir ruixats i tempestes. Fins i tot hem de dir que durant aquests darrers dies la precipitació estava al voltant d'entre 2 i 5 litres per metre quadrat i entre ahir i avui han anat canviant aquests mapes i encara li donen més precipitació. O sigui que alguna d'aquestes tempestes podria arribar amb suficient força com per deixar algun ruixat important, perquè la previsió ens marca entre 10 i 20 litres per metre quadrat. Això, més o menys, vist des d'avui, podria començar cap a les 5-6 de la tarda de demà dijous i allargar-se fins a la 1-2 de la matinada. És una situació de ruixats, de tempestes, algunes poden anar acompanyades de calamarsa, suposo que més a l'interior, no creiem que Sant Just vagin acompanyades de calamarsa, però podríem tenir això amb trons, podríem tenir llamps, o sigui que tenim una miqueta de tot a la segona meitat del dia de demà dijous. Això farà que demà dijous, durant el matí, encara doncs, tinguem sol amb alguns núvols que aniran a més, i això permetrà que la temperatura pugui tornar a pujar com avui, al voltant dels 24 graus, més o menys, 25 a tot estirar. Però demà doncs, seguirem amb aquesta situació. Un cop hagin passat les tempestes, ens quedarà el dia de luxe. Podríem dir que és un dia per emmarcar dins del mes de juny, que serà divendres. Divendres és un dia que, després de la precipitació, ens haurà caigut tot l'aire fred, la matinada haurà plogut, s'obriran moltes clarianes, i això farà doncs, que les temperatures caiguin en picat. I la màxima prevista per divendres, i ho dèiem en dies anteriors, és de tan sols 21 graus. Estem parlant que dijous passat arribàvem als 33 i que aquest divendres, al cap d'una setmana, estiguem a 21. Són 12 graus de diferència, és una autèntica animalada. I les mínimes també seran prou doncs agradables per conciliar força bé el son. O sigui que divendres és el dia de luxe, un dia primaveral, no pas d'estiu, que tindrem a Sant Just amb sol i núvols, que no acaben de marxar els núvols, però amb aquest ambient força més primaveral i no tan de ple estiu com hem tingut en dies enrere. I finalment, pel que fa al cap de setmana, doncs parlarem d'una situació de tranquil·litat, de sol, sempre acompanyats de núvols i el que és una evidència en aquesta època de l'any, o sigui, la temperatura sí que divendres doncs baixa i estarà per sota molt del que tocaria per l'època, però ja al cap de setmana tornarem a valors de 25 o 26 graus de màxima i mínimes al voltant dels 18, entre 18 i 20 graus, o sigui que tornem una mica a la normalitat, molt a poc, dissabte i diumenge, amb sol i núvols, no seran uns dies esplèndids, però sí que tindrem estones de tot, amb unes temperatures que ja normalitzarem per estar a primers del mes de juny. I el que dèiem al començar el programa, és un impàs aquests tres dies de més fresqueta, d'estar més bé, perquè sembla que la setmana vinent, a mitjans de la setmana que ve, tornaríem a entrar en una nova calorada que podria arribar aproximadament dimecres 10 de juny i que ens podria acompanyar fins l'altra setmana, o sigui, fins ben bé el 16 o 17 de juny, amb valors de 28-29 graus i mínimes insuportables de 23 i 24 graus. Ho anirem seguint. Falten molts dies, esperem que això no s'acabi complint, però aprofitem aquests dies de més fresqueta, d'estar una miqueta més bé doncs per ventilar les cases i totes aquestes coses, estalviar energia sense engegar aires, i a partir del cap de setmana i sobretot la setmana que ve, potser tornem a patir una mica de calor. Demà en tornarem a informar. Ara escoltes
5: Ràdio Desvern. ...realitat amb Huawei per no refiar-se'n del tot. Mònica Sales, portaveu.
6: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
7: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
5: Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
8: Per cert, que el PP forçarà la compareixença del president Illa al Senat a la comissió d'investigació del cas Coldo per donar explicacions de les investigacions judicials sobre el nucli de Pedro Sánchez. Notícies, Natàlia Ramon.
9: El jutge Juan Carlos Peinado ajorna el 15 de juny la citació de Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia a judici. El jutge insisteix que la dona de Pedro Sánchez ha d'anar en persona al jutjat i, si no, li enviarà la policia per fer-ho a la força. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Begoña Gómez guanya uns dies. Peinado l'havia citat per dimarts que ve i ara ho ajorna una setmana i haurà d'anar el dilluns 15 de juny, i això serà 48 hores abans que declari Rodríguez Zapatero com a imputat pel seu cas. Peinado cita la dona de Sánchez per comunicar-li que la vol enviar a judici per jurat popular. Ja és la fase final d'aquest cas i el jutge també decidirà si li imposa mesures cautelars. Begoña Gómez hi ha d'anar en persona, no n'hi ha prou amb que hi vagi el seu advocat, recorda el jutge, i amenaça d'enviar la policia a la Moncloa per portar-la a la força al jutjat. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
8: Nova jornada de vagues a l'educació. Avui els docents de Tarragona i les Terres de l'Ebre es mobilitzen convocats pels sindicats minoritaris per protestar contra el preacord pactat amb el departament. La concentració a l'Ascendit de Fons ha començat davant els serveis territorials d'educació. Anem cap allà, a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
11: Hola, bon dia. Prop de 300 mestres i professors del camp de Tarragona, dels sindicats minoritaris que suposen aquest preacord amb educació, CGT, CNT, Intersindical i COS, es manifesten en aquesta hora pel centre de Tarragona després de concentrar-se davant dels serveis territorials d'educació, on han cridat consignes contra el preacord i han reclamat la dimissió de la consellera Niubó. Carlos Alcalde, portaveu de les assemblees de docents, reclama més dotacions, menys alumnes per aula i tilla d'engrunes al compromís.
12: Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
11: A Tortosa també s'ha fet una manifestació fins als serveis territorials d'educació. Manel Sastre, Albert Cots, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Tarragona.
9: Cinc agents de la Policia Foral de Navarra han mort en un accident de trànsit aquest matí a l'autopista AP8 al Goibar, a Guipúscoa. Totes les víctimes anaven en una furgoneta que ha xocat amb un camió cisterna. El conductor del camió l'han traslladat a un centre hospitalari amb ferides greus.
8: La cadena hotelera Malià ha deixat d'operar una quinzena d'hotels a Cuba i segueix els passos d'Iberostar, que va deixar de fer-ho dilluns. La decisió té a veure amb l'ultimàtum del govern nord-americà a les empreses estrangeres perquè abandonin els negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. L'administració Trump va fixar el 5 de juny com a data límit, a partir de la qual va dir que aplicaria sancions. L'empresa mallorquina Malià operava a Cuba des dels anys 90 i és la cadena espanyola amb més presència a l'illa. La companyia ha afirmat que l'impacte de la decisió de sortir de Cuba és limitat perquè la majoria d'hotels ja estaven tancats com a conseqüència dels problemes energètics i la caiguda de la demanda. Pas endavant en la millora del tractament de fractures de canell. En tres hospitals de la Regió Sanitària de Girona s'ha aprovat amb èxit unes fèrules impreses en 3D que tenen avantatges en relació a l'ús tradicional del guix en la immobilització d'aquest tipus de lesions. Anem cap allà, Maria Rovira.
13: Bon dia. La prova pilot s'ha fet a una trentena de pacients atesos a les urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol. S'ha demostrat que aquestes fèrules en 3D són una alternativa útil en aquest tipus de fractures perquè ajuden a prevenir complicacions secundàries, ho explicava l'investigador principal de l'estudi, el doctor Manel Vancells.
14: Són confort, disminuir complicacions dels embenats de guix i després disminuir també el consum d'aigua, disminuir els residus que generen els guixos. Jo diria que augmentar el confort, sobretot del pacient, que seria l'objectiu principal.
13: Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
8: Esports, Marcos García.
15: Comencem amb ciclisme. La catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França, segons que pot avançar Catalunya Ràdio. La recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE per al Tour, però la baixa per maternitat de la seva companya Paulina Roy-Jackers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa. El Barça pot classificar-se demà per a les semifinals de Lliga de Bàsquet si guanya el Múrcia al Palau. Els blaugranes van superar ahir l'UCAM per 68-91. Avui Baskonia Joventut a les 9 del vespre i amb la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Lamine Yamal segueix entrenant-se al marge del grup a la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial. La resta de catalans i de jugadors del Barça s'exerciten amb normalitat. Florentino Pérez nega que vulgui vendre el Real Madrid si guanya les eleccions a la presidència de diumenge. Florentino i el seu rival, Enrique Riquelme, avancen que els propers dies anunciaran fitxatges i també el nom dels seus respectius entrenadors.
16: Fins aquí les notícies.
17: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 7 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La Festa Major de Sant Just se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. L'edició d'enguany combinarà activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Pony Picador, les Gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per veïns, veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer. I la programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc. Pel que fa a medi ambient, Sant Just ha executat entre febrer i abril diverses actuacions de manteniment de les zones verdes i de l'arbrat urbà, amb treballs de replantació d'arbres, ressembrat de gespa i millora d'espais enjardinats del municipi. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies, i entre les actuacions realitzades destaquen la plantació de nou arbrat als escocells del carrer Creu, la millora de l'entorn de l'Institut Escola Masllui i diverses intervencions a l'Avinguda Indústria, al Parc del Mil·lenari i al Parc dels Miralls. Les actuacions formen part de l'estratègia municipal de manteniment i ampliació de la infraestructura verda urbana i segueixen criteris vinculats a la regla del 3-30-300, un model que promou una major presència d'arbres i espais verds a les ciutats. I en cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 7 de juny, de 7 a 2 quarts de 9, un concert homenatge a Duke Ellington, una de les figures més influents de la història del jazz. L'actuació anirà a càrrec de la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el Cor Quaia i la Coral Cronos, que interpretaran diversos estàndards vinculats al repertori del compositor i pianista nord-americà. El programa inclourà també un fragment del concert sacre, una de les obres més destacades de la darrera etapa creativa d'Ellington, que combina elements del jazz amb la música coral i espiritual. Podeu comprar les entrades a l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara!

Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.

Tots vosaltres, veus de la parròquia, compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

0: I seguim avançant el nostre magazín, seguim a la Rambla. Avui, a l'espai de l'entrevista del dia, posem el focus al darrer ple municipal de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el darrer 28 de maig del 2026, una sessió amb decisions destacades en l'àmbit de l'habitatge, la normativa municipal i les polítiques socials. Entre els punts més rellevants, s'han aprovat inicialment les bases que regulen l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública, una mesura clau en el context actual d'accés a l'habitatge. També s'ha donat llum verda definitiva a la modificació de l'ordenança d'horaris d'obertura d'establiments i control d'activitats, i s'han fixat les festes locals 2027, entre d'altres qüestions. Per analitzar tots aquests i altres temes, avui ens acompanya Isabel Darder, portaveu del Partit Socialista a Sant Just. Benvinguda, Isabel.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Un dels punts més destacats d'aquest ple, com dèiem, ha estat l'aprovació inicial de les bases per l'adjudicació de l'habitatge protegit de lloguer, i ens agradaria saber què suposa aquest acord per al municipi i quin problema busca respondre.
1: Bueno, el problema cap és fer unes bases per als pisos de protecció oficial, que ja en tenim a Sant Just i que periòdicament s'han d'anar actualitzant perquè surten noves normatives, noves formes, tant a nivell estatal com de la Generalitat, i per tant hem de posar unes bases noves que compleixin amb la normativa existent per aquest tipus de pisos de lloguer. Llavors, el que fem és posem una mica les normes per accedir, i que són, primer, està apuntat al registre del Consell Comarcal, el registre d'habitatge, per qui no ho sàpiga, aquest registre dura 2 anys. Per tant, quan han passat 2 anys, t'has d'anar a tornar a apuntar. Això es fa perquè la gent potser ja no està interessada, potser ja té una altra alternativa i, per tant, es vagi renovant. Però has de ser en aquest registre. Després, tenir més de 18 anys, per tant, ser major d'edat. Portar més de 3 anys empadronada a Sant Just, per tant, persones que portin menys no poden accedir, o que portin més de 5 anys treballant a Sant Just i que ho puguin acreditar. Aquestes són una mica les demandes. També hi ha a nivell d'ingressos, però això depèn ja de les convocatòries, a fer el nivell de renda i tot això. I una mica la idea és unificar diferents criteris que hi havia hagut degut a diferents lleis que havien aparegut, i llavors ho unifiquem tot i posem una mica aquestes bases. Ara entra en període de consulta i es poden fer al·legacions, etcètera, etcètera.
0: Aquests són els principals criteris que marcaran aquestes noves bases d'accés a l'habitatge públic. Pel que fa, a la paraula clau que la portaveu destacava, no? Allò de problema, no problema en principi cap, però sí que és una preocupació, no? El fet de l'habitatge, i de fet la ciutadania destaca com el problema a l'accés de l'habitatge.
1: L'accés a l'habitatge és un problema. El fet que fem bases per un habitatge de protecció oficial, jo crec que és una bona notícia.
0: Efectivament, això és el que volíem destacar, aquest aclariment. L'accés a l'habitatge és una de les grans preocupacions de la ciutadania. I quin és el paper que aquesta mesura té dins de l'estratègia global del Partit Socialista Sant Just?
1: Bueno, fa molt temps que anem dient que som conscients i que hi ha una necessitat de pisos de protecció oficial, i estem intentant empentar i promoure al màxim, no? Hem comprat ja 2 pisos pel dret de retracte, i vam comprar 2 pisos a l'Ajuntament per posar en aquesta bossa. A més, estem demanant a les noves construccions, que les noves edificacions que estan fent a Sant Just, que facin el tant per cent de pisos de protecció oficial que toca. Tenim una part dels pisos dels Garrofers que són de protecció oficial de l'Ajuntament i els hem de començar a construir. Estem fent els juvenívols, els 8 pisos per gent jove, i estem fent el segon mil·lenari. Per tant, hi ha una esforçada dedicació que això es vagi resolent. No és senzill fer pisos, i l'Ajuntament no té la capacitat de fer-los, ni per promunçar, perquè és una despesa molt alta, però sí té la capacitat de promoure'ls, i a més promunçar els pot posar, els pot gestionar el lloguer, que això és el que nosaltres garantim des de l'Ajuntament.
0: S'està fent feina, per tant, en aquest sentit no sabem si la suficient, sí que és cert que les dificultats hi són, no, Isabel? Perquè ara comentaves, no, aquests 8 habitatges de protecció dels Jocs Juvenívols, veurem quanta gent s'apunten, no?
1: Bueno, és això. Però també a Sant Just queden pocs espais per construir. Vull dir que a Sant Just jo crec que des de que existeixen els ajuntaments democràtics, tots els alcaldes i equips de govern, jo crec que han fet una bona política d'habitatge i que no per aquesta política és que tenim pocs habitatges i els joves no es poden quedar a Sant Just, sinó perquè és un problema general del nostre país, però en tot cas sí que s'ha treballat molt en que els nous habitatges fossin respectuosos amb l'ambient, amb el poble, etcètera, no? I crec que estem amb el bon camí. Tenim més pisos de protecció oficial que molts altres pobles i ciutats de la comarca. I, per tant, en aquest sentit, estem orgullosos. Suficients? No, evidentment, perquè la necessitat és una altra, perquè hi ha un boom molt creixent de persones també que volen viure fora de la gran ciutat de Barcelona, i Sant Just és un lloc molt llaminer. I, bueno, cal donar espai per tots i per la diferència de persones que hi poden viure.
0: Recordem, aquests 21.000 més... Som 21.100 i escaig els habitants que som ara a Sant Just. El topall que deia l'alcalde a les darreres entrevistes aquí a Ràdio Desvern, 23.000, s'assolirà aquest topall? És a dir, és factible fer-ho? Dir, a 23.000 paro?
1: És possible. Sí, perquè a més també hem fet el decret de densitats, que diu que hi ha determinats habitatges que en aquest moment són unifamiliars, que es poden convertir en dos o en tres, no? Vull dir que hem fet, en aquesta mateixa llei hi havia que els baixos que eren per locals comercials podien convertir-se en habitatge, o sigui, hem fet tota una sèrie d'actuacions intentant promocionar més l'habitatge a Sant Just sense malmetre no? Sant Just, per dir-ho d'alguna manera ras i curt.
0: Clar, entesos. Marxem a parlar també de la normativa municipal i de convivència referent, doncs, a l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança d'horaris d'obertura d'establiments i control d'activitats. Quin és l'objectiu d'aquest canvi?
1: Sí, ja s'havia aprovat, però hi ha hagut una al·legació d'un particular, i aquest particular el que deia és que la normativa que a ell se li volia aplicar, ell no la complia, no? I llavors hem hagut d'ajustar una mica que ens hem donat compte que potser hi havia alguna escletxa que no ens satisfeia, i llavors l'hem ajustat arrel d'aquesta al·legació.
0: Per tant, podríem dir, doncs, que queda resolt per aquesta banda, no?
1: Esperem-ho. És la nostra intenció, en tot cas.
0: Molt bé. I en relació als equipaments municipals, també es va aprovar inicialment el reglament d'ús d'equipaments socioculturals. Per què era necessari l'actualització d'aquesta normativa?
1: Una mica pel mateix que he dit abans. Clar, Sant Just va creixent, cada vegada tenim més centres cívics, centres culturals, i llavors tenien normativa, alguns sí, i eren normatives diferents. El que hem fet és unificar, segons les necessitats que tenim, i llavors és una normativa només per a aquells centres cívics i culturals que s'assemblen, com dient, no pel teatre municipal, no pel casal de joves, ni per les entitats, ni pels espais esportius. Per tant, són per la Vagoneta, Joan Maragall, Can Ginestar, les escoles, Saló d'Espriu, Solorat Sants, el Mercat, i després hi ha dos annexos en els quals hi entren les aules d'estudi i el magatzem.
0: Bàsicament, xarxa d'equipaments culturals, sí, no? Podríem dir.
1: Però també hi ha aules d'estudi i magatzem municipal. I és una mica, perquè els altres no, perquè ja tenen la seva normativa, però ens sembla que calia unificar aquest funcionament, aquest ús i funcionament d'aquests, això, i fer-ho d'una forma més, diríem, més democràtica per tothom.
0: Perfecte. Parlem ara sobre decisions institucionals i de planificació. Per una banda, el ple també ha fixat les festes locals. Com es prenen aquest tipus de decisions i fins a quin punt, doncs, els grups municipals tenen alguna cosa a dir? Vull dir,
1: sí,
0: en aquest sentit...
1: En aquest aspecte
0: és més de calendari.
1: Fem els habituals, perquè no hi ha massa marge. En podem escollir dos, per tant, un serà el del Sant que és Sant Just, el dia 6 d'agost, i l'altre que triem, i estem sempre ho hem triat d'aquesta manera, és fer la segona Pasqua, perquè també ho fa Barcelona, perquè ho fan altres persones de l'àrea metropolitana, altres municipis de l'àrea metropolitana, i l'any que ve, l'any 27, és el 17 de maig, que és la segona Pasqua, que l'acabem de fer ara fa poc, aquest any.
0: Correcte, sí, sí, aquesta setmana passada, aquest dilluns, no? L'anterior. Sí. Molt bé, doncs marxem a parlar també de la ratificació de dos decrets d'alcaldia per interposar recursos de cassació davant del Tribunal Suprem. Parlem una mica de context, parlem una mica de què significa exactament això i què s'hi defensa exactament.
1: Sí, una mica el que es fa és un pla de millora urbana, es va fer un pla de millora urbana per, per reordenar el polígon i els entorns del polígon, el polígon sud-oest. I diríem, a més, aquella zona de Bòmer, que ara s'està construint tres torres grans d'habitatges. Però tota la zona de sobre, bueno, una mica reordenar tot allò, perquè clar, allò era un espai de fàbriques i ara passa a ser una zona d'habitatges. Per tant, es va fer un decret per regular tot això. El que va succeir és que, per indicacions, ens van dir que... és una cosa normativa, jo no sé si la sabré explicar prou bé, però en tot cas ho intento.
0: T'escoltem.
1: Es va dir en el decret que allà es faria un sol sector, tota aquella zona seria un sol sector, però una intervenció del conseller de Territori d'aquell moment va dir que allò serien dos sectors. I llavors, bueno, ho vam tancar d'aquesta manera. Però... un dels propietaris d'aquella zona va posar un recurs i l'ha guanyat, però el resultat no és contra tot el decret que diu que allò ho regularem, sinó contra el que va fer el conseller de Territori. Per tant, no cau el decret de l'Ajuntament que diu que allò és un sector, sinó el que cau és el que va dir el conseller sobre que fossin dos sectors. I ara el que fem és un recurs de cassació, dir, bueno, com si diem, bueno, nosaltres ho volem recórrer perquè ens semblava que estava bé, però si també ho perdem, bueno, l'original també ens serveix. No, és una mica complicat perquè són les formes en què l'Ajuntament pot acabar decretant que es converteix un espai que només és dedicat a fàbriques a un espai compartit entre habitatges, fàbriques, bueno, espais diferents.
0: Entesos. Seguirem preguntant també referent a aquest tema.
1: Jo crec que si li preguntes a l'alcalde t'ho explicarà molt millor.
0: Exactament. Seguirem preguntant referent a aquest tema als portaveus i també ho farem a l'alcalde de l'espai, doncs, que li pertoqui a mitjans de mes. Marxem a parlar també sobre mocions i política municipal, tot i que no ho hem deixat de fer al llarg de l'entrevista d'avui, però ens centrem ara en l'apartat de mocions, que s'han aprovat, doncs, diverses propostes de caire social. Quin és el posicionament del PSC en relació, doncs, a aquestes iniciatives? I després parlem també de la moció de Vox, que en aquest cas, doncs, va sobre la regularització massiva, que no va prosperar en el ple del mes de maig.
1: Sí, primer hi havia una de Comuns, dels Comuns, que era sobre la llei de dependència. És una llei que s'ha d'actualitzar, i ja s'està treballant al Congreso de los Diputados, i en tot cas era, nosaltres vam dir que ens hi adheríem, perquè ens semblava que era necessària i a més adequar-la que fos una cosa urgent i que no hi haguessin tantes llistes d'espera, que no hi haguessin tanta demora per entregar el certificat de discapacitat, bueno, tot això, llei de dependència, tots els terminis i això, i ens semblava adient de fer-ho. Després hi havia una altra moció que va presentar la CUP i Esquerra Republicana sobre les mobilitzacions a la comunitat educativa per arribar a un acord just sobre l'educació pública. Aquí al PSC el que vam dir és que nosaltres fèiem una abstenció crítica perquè nosaltres estem d'acord en que la situació de la comunitat educativa, dels docents, de l'escola pública, del servei públic d'educació, del sistema educatiu català, necessita una millora i una reforma important. Cal treballar molt per millorar què succeeix amb les ràtios, com impulsem millor l'escola inclusiva amb el decret del 2017 i també retribuir millor els mestres. En aquest moment l'escola està patint un canvi radical que ha tingut la nostra societat. les nostres famílies, els nostres infants, els nostres pares i mares, els docents, hi ha hagut un canvi molt important, en poc temps i un canvi ràpid. Nosaltres, quan estàvem a la conselleria, fins al 2011, vam fer una llei d'educació de Catalunya, el 2009, en què ja començàvem a posar dibuixar com havia d'anar evolucionant aquest sistema educatiu català. Nosaltres pensàvem que el que hi hagués dos sistemes, un de concertada i un de públic, ens semblava que no era bo, que havien d'anar-se unificant i tenir els mateixos criteris, i funcionar de la mateixa manera. Nosaltres vam fer la sisena hora a l'escola pública catalana, perquè era una hora de més que tenien les escoles concertades. Vam fer les aules d'acollida per les matrícules vives, vam començar a posar les bases perquè les escoles d'educació especial fossin centres especialitzats per atendre a l'escola ordinària i poguessin començar a atendre la diversitat d'alumnes que estava arribant a les escoles. Però això el 2011 va arribar a el govern d'Artur Mas i la regidora Irene Rigau, i ho van desmuntar tot. Van fer les retallades, van tornar tot enrere, van anar reduint hores per tot, van treure la sisena hora... Bueno, va ser un pal molt gran per l'escola pública catalana. I allò que l'escola pública i la concertada comencessin a ser igualar-se i a ser iguals i treballar conjuntament, al revés, va haver-hi cada cop més separació i va ser una discriminació molt alta. Bueno, ells no creien en això. Estic parlant del 2011, que quan es va començar a notar va ser el 12 i el 13.
0: Estem al 26.
1: Però no ho hem recuperat. Tots els governs que des de llavors han anat passant no han recuperat les retallades. I fins i tot l'últim govern, que no era de Convergència, tampoc ho va fer. I ens hem anat quedant enrere. I els sous dels docents, que abans eren dels em sembla que els segons de millors d'Espanya, però perquè viure a Catalunya és molt més car que viure en una altra comunitat autònoma, s'han quedat molt enrere i han baixat molts graus i ningú ho ha recuperat. No? I a nosaltres ens sembla que des del Departament d'Educació tenim clar que tot això s'ha de recuperar i s'ha de refer i s'ha de repensar, perquè realment la societat ha canviat moltíssim i les exigències han canviat moltíssim, els infants han canviat moltíssim i les famílies també han canviat moltíssim. I llavors, el que sigui, el Departament d'Educació està disposat a fer-ho i si la consellera sempre ha estat oberta al diàleg i disposada a resoldre aquest tema. Però el que no podem pretendre és que el que no s'ha fet des del 2012 i el que es va retallar des del 2012, ara de cop i volta ho resolem, i menys quan ha costat molt aprovar uns pressupostos, hi ha unes despeses, etcètera, etcètera. Tot allò que no hem anat donant amb el temps no podem recuperar-ho de cop. Ho hem de fer a poc i palutinament. Nosaltres vam fer un sí crític perquè estem d'acord amb que s'ha de fer tot això i que s'hi ha d'haver-hi diàleg, que s'ha de resoldre, però no la forma en què s'està fent. Nosaltres no ens sembla la forma adient.
0: Surto un moment del guió perquè crec que també la situació ho demana i també doncs, el bagatge de l'Isabel, no? Vas estar també implicada doncs, en temes d'educació a la Generalitat de Catalunya i m'agradaria preguntar-te per l'acord, no? que s'ha plantejat. Creus que l'acord és, aquest preacord és favorable i què creus que sortirà d'aquesta pregunta, d'aquesta demanda que s'ha fet als docents, que demà al migdia doncs, sabrem el resultat? No sé si t'hi vols mullar,
1: però... No soc visionària, no sé.
0: T'ho llenço perquè crec que
1: no
0: sé, també...
1: No, jo tinc l'esperança i m'agradaria molt que diguessin que sí amb l'esperança de que són un inici per anar canviant les coses. Si no comencem a construir, és molt difícil que construïm. Si ho volem trencar tot, no sé cap a on anirem a parar. I qui surten perjudicats són els infants. I jo t'he de dir que, a més d'haver estat, com has dit tu, responsable del Departament d'Educació, jo sóc mestra jubilada d'escola pública. I sé el que és que els infants no puguin estar atesos correctament. Sé el que és que hi hagi uns mestres estressats, sé el que és que hi hagi uns mestres insatisfets, sé el que és que l'escola no pugui treballar per construir uns canvis importants que ha de tenir l'escola pública i l'escola, el sistema educatiu català en general. I si no comencem a posar les bases, que són aquest primer preacord, no podrem anar avançant. No podem trencar tot de cop, perquè no canviarem res. perquè serà molt complicat. Això ara tenim, a més, jo crec que hem de tenir una visió molt més gran de país i d'època. En aquest moment estem en un moment en què hi ha bonança econòmica al nostre país. Hi ha gent que dirà, jo no ho veig. Bueno, és que sí que es veu. I tenim un atur molt baix, hi ha tothom, molta gent pot trobar feina i hi ha moltes poblacions, com a Sant Just tenim un atur sistèmic, que no vol dir que quasi pràcticament no és atur, que és persones que els hi costa molt de trobar feina, però no perquè no hi hagi feina, sinó perquè les seves condicions personals també ho posen complicat. I cal ajudar aquestes persones. Però en tot cas estem en una època de bonança al nostre país, a Catalunya i a Espanya. I per tant ara tenim una recaudació pel que fa a les institucions públiques alta, possible per invertir, per pujar els sous, per invertir en metodologies, en edificis per millorar, etc. Jo sí que crec que no podem perdre aquesta oportunitat. No sabem com durarà aquesta bonança econòmica. Ens hem de situar en un nivell, perquè en el nivell en què ens situem amb l'educació, els diners que destinem del pressupost a educació quedaran fixats. I quan deixi d'estar bonança econòmica o vingui algú que no cregui en l'escola pública, li costarà molt més treure tots aquests diners pressupostats per a educació. Per tant, és una oportunitat. I d'aquesta oportunitat se'n poden derivar més millores. Però hem de començar per alguna cosa, que és aquesta, que crec que és important, i és l'acord més important que s'ha fet mai des del Departament d'Educació.
0: Molt bé, doncs tornant cap a Sant Just per anar tancant ja l'entrevista d'avui, parlàvem de les mocions, hem parlat de la del suport a la reforma de la llei de promoció d'autonomia personal.

0: s'han regularitzat 1.200.000 persones, i per aquestes persones és la, i per l'Estat espanyol és l'oportunitat que aquestes persones cotitzin, tributin i contribueixin també a la millora dels serveis públics. Són persones que en aquest moment estan aquí, estan treballant, i segurament estan treballant en precari, perquè com que no tenen autorització, pues els contractes deuen ser precaris, en negre, etc. I a nosaltres ens sembla que és una bona oportunitat per fer això. No cal barrejar això amb el que succeeix amb les persones, dir coses que no són certes, etc, etc, no? Vull dir, nosaltres ho vam enfocar des d'aquest punt de vista, perquè no estem d'acord amb com ho enfoquen ells.
1: Molt bé, doncs Isabel Darder, no sé si vols afegir alguna cosa més respecte al ple del passat mes de maig, però nosaltres clouríem aquí l'entrevista i la deixaríem ja per la darrera de la temporada, que serà la del mes de juliol, on parlarem doncs de tots els aspectes relacionats amb el ple del mes de juny, i ja emplaçarem doncs a les vacances estivals. Isabel Darder, un plaer tenir-la aquí al programa i també doncs poder parlar de la política municipal.
0: Moltíssimes gràcies, bon dia.

0: Sorry, scrolling.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.
2: I vinga, marxem a parlar de vins per tancar aquest segon tram del programa, aquesta segona hora, quan falten pocs minuts per arribar a 11:45 del migdia. Marxem a saludar l'Astrid Goldstein avui en via telefònica perquè la tenim en un lloc molt especial. Astrid, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Benvinguda al programa, com estàs?
3: Bé, se'm sent bé?
2: Se't sent bastant bé. Bastant bé,
3: va,
2: potser
3: va,
2: alguna...
3: Perfecte.
2: No,
3: sí.
2: Anava a dir alguna interrupció,
3: ai,
2: però no, veig que no, que se
3: no,
2: sent bé.
3: No.
2: Astrid, on estàs?
3: Sí. Doncs estic al que es podria considerar com la cuna de l'elaboració dels escumosos al Penedès i a Catalunya, no? Estic a les Caves Codorniu. Acabo de sortir del fons de la part del celler més antic, o sigui, la part on estan envellint, bueno, fermentant, era aquesta segona fermentació i envellint els caves. Per tant, he sortit corrents per fer la pinacció en directe,
2: sí.
3: I és una visita destinada bàsicament als que són punts d'informació turístic del Penedès. I d'on hem pogut conèixer de primera mà aquesta part històrica que moltes vegades és la gran desconeguda, no? O sigui, els cellers han obert molt les portes a nivell enoturístic, fan moltes visites, fent tastos amb documentals, amb poesia, amb música, amb el que vulguem, no? Però moltes vegades el que desconeixem és aquesta part més antiga, que és la dels segles enrere, no? I si hi ha alguna família gran, amb tot el que representa, és la que té més aquesta part de patrimoni, seria Codorniu, no? Per tant, hem
2: sí,
3: conegut des d'uns inicis, hem fet aquesta part genealògica de la família Reventós, Codorniu Reventós,
2: uh-huh,
3: perquè és allò que dius, tot té un origen i ens han fet aquí com un molt bon esquema i també una part desconeguda que és sempre el paper de les dones, no? Per tant, és allò de dir, hem pogut conèixer quina ha estat aquesta herència fins a arribar a dia d'avui, però també hem conegut el paper de moltes dones i de com moltes vegades eren elles les que tiraven endavant el projecte de negoci familiar.
2: Uh-huh. Carai, doncs interessant, no? Anar-hi per una cosa i descobrir-ne una altra tan diferent i també doncs,
3: sí,
2: viure-la, no? Perquè no és el mateix anar-hi de visita familiar o anar-hi de visita enoturística que anar-hi doncs, per un esdeveniment turístic, com deies, més que turístic, un esdeveniment que reuneix aquests punts d'informació turística i que, en aquest sentit, doncs, vosaltres també hi formeu part, sou un d'aquests punts que podem trobar al municipi i que us facin aquest tipus d'actes també doncs, per fer germanor, per conèixer una mica qui podem trobar a la comarca, no? És bastant interessant,
3: sí,
2: i important, trobo, aquests punts de germanor i
3: molt,
2: de comunitat.
3: Molt, perquè a més, ara, jo crec que som els únics situats al Baix Llobregat, que són punt d'informació turístic, no només del Baix Llobregat, sinó del Penedès. Per tant,
2: uh-huh,
3: és allò que dius, jo sempre ho reivindico, som un valor més que afegit. Però a més, clar, a partir d'ara, és allò que dius, ho podem comunicar i tota persona que estigui interessada es pot adreçar els caps de setmana, tant dissabte com diumenge, a adreçar-se a les Caves Codorniu i podrà fer aquesta descoberta genealògica d'història, perquè també és allò que dius, hem parlat de guerres, hem parlat de malalties, hem parlat de morts, hem parlat de filoxera i del primer escumós com hauria de ser en aquell moment, que també hem tastat una mistela, no hem d'oblidar que també és terra de dolços i de misteles i que el comerç d'alcohols va ser més que important, no?
2: Uh-huh.
3: Per tant, obro aquí, o que si bé és allò que dius, pregono en obert, de que tothom que vulgui conèixer, no només el que ja es podia conèixer o visitar fins en aquell moment, doncs que ara també està obert a fer aquestes visites per conèixer aquella part històrica, que moltes vegades ara pensava, els últims dies o les últimes setmanes he vist així a través de xarxes, sobretot d'Instagram, com molts cellers comencen a parlar de les seves vivències, de com eren de petits, que expliquen la part històrica, els avis, o sigui, comencem a parlar de persones, que fins ara era allò que molt era la marca, no? La marca i el producte.
2: Uh-huh.
3: Està bé que també el deixem una miqueta de costat i comencem a parlar de persones, de fets històrics i de com marquen, no?
2: Mm-hmm. Totalment, totalment, sí. Avui estem parlant amb l'Astrid Goldstein del celler de Can Mata, ho estem fent des de Sant Sadurní d'Anoia, que està allà ubicada, a les caves Codorniu, i que...
3: Sí, estic sota una porxada preciosa,
2: Ai, ens encanta.
3: O sigui, aquí a l'ombra, al costat de la casa antiga, hem pogut entrar a el que és la masia antiga, que és impressionant, eh? Perquè són aquells espais que normalment en una visita normal no arribes a veure i que avui en dia són les oficines. Per tant, és allò que dic, que estic en aquest espai, que a més se senten les oranetes com estan així piulant, perquè estan aquí, hi ha un munt de nius, i fantàstic, a més avui ha refrescat, està molt bé. La copa ja l'he feta, o sigui, no sé si tindrem alguna més, però la veritat és que molt bé, molt interessant, i poder-ho explicar així en viu sempre és fantàstic.
2: Doncs sí, totalment. Llavors, com ha anat l'acte? Com ha anat evolucionant? És a dir, què és el que heu fet al llarg d'aquest matí? I ara mateix en quin punt es troba aquest acte dels punts turístics?
3: Mira, hem anat a la casa antiga, ens han estat explicant una part de l'arbre genealògic, hem anat a la part més antiga del celler, on es començaven a elaborar, no a la part subterrània. Aquí és on està la resta del grup, jo hi he hagut de sortir, perquè la cobertura, lògicament, era zero. En aquella època tampoc teníem telèfons, per tant, era allò que dius, no s'hi va pensar, però hi havia aquell punt allò de notes que vas baixant en metres, no? La temperatura baixa i la humitat augmenta, les escales són així de tova, ja estan mullades i aquell so tan especial. Doncs bé, tinc el grup aquí a baix,
2: sí.
3: I jo he hagut de sortir, perquè és la llei de Murphy, quan toca connectar és quan, ui, ara no puc, però bé, cap problema. I a partir d'aquí, ara quan pugin, no sé cap a on anirem, no? Jo la veritat és que feia molts anys que no venia aquí a les Caves Codorniu. Sí que recordo potser la primera vegada, que era amb l'escola de l'Ateneu, que ens van fer una visita, o sigui, vam arribar en tren, segurament més ràpid que ara, i vam vindre caminant fins aquí i ens van fer la típica visita amb el trenet. O sigui, t'estic parlant que allò eren anys 70, i allò que guardes molt, molt bon record, no? Però és allò que dius, clar, aquesta ja és una miqueta més actualitzada, ja no és la visita aquella turística del moment, que ja era impressionant perquè passejaven per aquests quilòmetres de passadissos subterranis amb aquell trenet, i això ja, quan ets una criatura, t'impacta molt, no? I, per tant, ara, a partir d'aquí, és allò que dius, no sé, és una visita que està anant molt ràpida, per tant, és allò que dius, no és una visita d'aquelles que ens hagi de durar tot el matí, hem començat a 10:15, per tant... Com que és una visita així més a nivell professional, estem anant una miqueta més a pinyó, no?, que es diria.
2: Sí, totalment. Jo...
3: Això us ho acabaré d'explicar la setmana que ve, com acaba avui.
2: Com acaba tot, no? Jo les vaig visitar fa molt de temps, però molt de temps, molts anys, que no recordo gran cosa, però sí que recordo, doncs, això, no? Una visita, no sé si amb una espècie de vehicle motoritzat, com si fos una espècie de trenet o alguna cosa així,
3: que donava
2: el recorregut i voltetes per l'interior. Després crec que vaig visitar Freixenet ja més d'adolescent, i per acabar les més recents, les que he trepitjat fa més poc, la Canals i Montner, que estan a les afores, diguéssim,
3: de
2: Freixenet.
3: Sí.
2: Canals i Montner també una cava més petita, però també molt interessant i amb un producte molt, molt nostre.
3: Exacte.
2: Sí.
3: És bonic, perquè a més és allò que dius els últims anys... Ja no visites tant celler, no? És això, t'apropes més a veure vinya al final, no? Però clar, aquí és que hi ha un patrimoni, ara estic llegint aquí el sostre que diu 1659, la Pubilla Mariana Codorniu, se casa con Miguel Reventós. 1872, José Reventós Fatjó elabora el primer vino espumoso. 1885, Manuel Raventós toma el gobierno de la casa y la hace grande. Saps? És allò que dius, vas llegint i dius, uau, però clar, estem parlant d'una família que, que acostumaven a tindre una bona colla de fills, eh? Per tant, és allò que dius, aquí ja sabem que a Catalunya existeix el paper de l'hereu, per tant, sempre s'agafa aquest vincle del primer, no? Però què passa quan l'hereu es mora, no? Queda les dones. Llavors, per això ens han volgut aquí posar molt d'èmfasi i fins i tot hem descobert una dona que no provenia de la família, ella venia del Vallès, sí, en què es casa amb un Raventós, i ja era la setena dona, que té 11 fills, i com té aquesta visió de negoci a finals del... ha tocat el 1900. O sigui, és allò que dius, uau. Wow.
2: Doncs sí, totalment no. Són aquelles persones que, a lo millor, doncs, per no dur el cognom, no han tingut aquesta rellevància, no? Però sí, que, sí, d'alguna manera, doncs, a lo millor, doncs, han mostrat la seva autoritat, el seu també bagatge dins de l'empresa, i que en aquest sentit, doncs, també han marcat doncs, un capítol, no?, dins d'aquesta d'aquesta empresa tan, tan important com és les Caves Codorniu.
3: Sí. Sí, sí.
2: Doncs és que és així, és així. La vida del cava, la vida dels escumosos, la vida
3: del pagès, de la pagesia i de la història.
2: Superinteressant, sí, superinteressant. Història. Totalment, sí, totalment. Doncs no sé si vols afegir alguna cosa més abans de tancar, perquè avui no et vull robar massa temps.
3: No, m'estan trucant, sí, eh? Una companya, que té una casa rural aquí a l'Hortal.
2: Ah, molt bé,
3: i ja deuen d'estar en algun punt que no em troben.
2: Ei, on ets, no? Et diuen, ei, on ets.
3: Exacte, vine.
2: I tu, ara,
3: la contestaré.
2: Estem fent connexió en directe, no em molesteu, ara vinc.
3: Exacte.
2: Cuida't molt. Gràcies, la setmana que ve ens ho acabes d'explicar. Gràcies, cuida't.
3: Perfecte, gràcies. Adéu.
2: I nosaltres acabem aquesta segona hora de la Rambla d'avui dimecres com a música, amb una bona cançó per posar punt i final a aquesta segona hora, però no us en desfeu de nosaltres perquè encara ens queda el tercer tram del programa. Avui amb què? Doncs amb molta cosa, perquè començarem amb Co-Shelling, amb Frank Rigol, seguirem parlant amb Quima Guitart sobre art i tancarem parlant de nutrició i dietètica. Ens hi posem d'aquí uns minuts. Abans, bona música i després, butlletins de les 12 amb Catalunya Ràdio i Ràdio Desvern. Fins ara.

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
1: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. Canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Bota, hi ha anat molt a les festes majors amb Miquel del Roig, oi, Joan?
4: Mira, estàvem parlant de les xuletes amb la Natàlia Ramon. Ara abans
3: amb les xuletes.
4: Molt bé. Sí, sí. Us assentim i anem fent la tertúlia sobre el que aneu dient.
3: Clar. Com a bons periodistes teníem les nostres fonts als exàmens, doncs. Eh?
4: Jo li deia, jo no me n'he fet mai cap.
5: No m'ho crec.
3: No,
5: ni
3: va,
5: per estudiar.
3: Va.
4: No, per estudiar es diuen apunts.
5: No, però jo em feia xuletes que després no feia servir, però les tenia.
3: Això però són apunts, això. Apuntar una data a la taula, no, Natàlia? Sí.
6: I tant, a la cadira, sí. a la cadira de fòrmica, ara, que es veu ara. Menys.
5: Amb llapis. Que
3: llavors movies una mica fet... la cama i ja veies la data i seguies.
6: Ah, exacte, exacte. Sí, veig que tu també ho practicaves.
5: Home, se la sabia tot.
3: M'ha arribat lluny. Molt bé, ho escoltarem, Garriga, gràcies.
5: Vinga, adéu.
3: Ara les notícies.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Joan Bota. Mínim històric de fumadors a Catalunya. Per primer cop aquesta xifra se situa al 20,6% de la població. Malgrat això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millores, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de cigarretes electròniques. Barcelona, Mònica Mas.
8: Bon dia. Són el 25% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys els que asseguren que han utilitzat cigarretes electròniques els últims 30 dies. Per tant, es consideren fumadors habituals. Malgrat que la xifra de joves fumadors de tabac convencional ha baixat els últims 10 anys, no ha passat el mateix amb els vapers. Albert Moncada és subdirector de promoció de la salut del departament.
9: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
8: Cada hora a Catalunya mor una persona a causa del tabac, 10.000 morts anuals. Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
10: El judici del germà de Pedro Sánchez, la unitat de la Guàrdia Civil que va fer la investigació, sosté que se li va crear una plaça a mida com a coordinador dels Conservatori de Música de Badajoz i assegura que va ser per una decisió política de Miguel Ángel Gallardo, exlíder socialista Extremadura i en aquell moment president de la Diputació de Badajoz. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia, és la tesi que està defensant el tinent coronel Antonio Bala, responsable de la UCO i que va fer els atestats principals de la causa. Assegura que la creació de la plaça del germà de Pedro Sánchez no neix de l'àrea de cultura i apunta que tot venia dirigit. Era una decisió política, diu, de més amunt del que llavors era president de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, que també està investigat a la causa.
12: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
11: Abans han declarat amics de David Sánchez que han dit que el terme germà o germanet que apareix en correus aportats a la causa no fa referència a Pedro Sánchez, sinó que ell, David Sánchez, es referia així de manera afectuosa a algunes de les seves amistats. Demà ja declararan els acusats. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Els delictes d'odi registrats a Espanya han augmentat un 23% l'any 2025 respecte al 2024, ho revela l'informe que ha presentat aquest matí el Ministeri de l'Interior, que ha afegit que és la xifra més alta des que es van comptabilitzar fa 10 anys. En total, l'any passat es van registrar 2.400 infraccions penals per delicte d'odi. Dins d'aquest bloc, prop d'un miler fan referència a incidents de racisme i xenofòbia i mig miler a delictes relacionats amb l'orientació sexual.
10: Les entitats laiques convoquen una concentració el proper 9 de juny a la tarda al Passeig del Born de Barcelona en contra de la visita del Papa i els privilegis que dona un estat confessional a l'Església. Insisteixen que no és una protesta contra els creients o el Papa, sinó contra les administracions públiques que cedeixen espais o paguen actes d'un líder religiós. Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
13: No és una campanya contra les persones creients. Volem que tothom s'assumi a les nostres reivindicacions, perquè la laïcitat no és una amenaça per les creences, sinó la condició indispensable perquè totes puguin conviure en igualtat.
10: La concentració que porta el lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes.
4: I l'Ajuntament de Barcelona anuncia que destinarà un 40% més de recursos a la neteja aquest estiu. El govern municipal també ha decidit instal·lar 11 càmeres al litoral per controlar la delinqüència a les platges. Barcelona, Toni Fortesa.
14: Bon dia. Són les dues grans novetats del pla estiu que desplegarà l'Ajuntament de Barcelona. L'àrea de neteja comptarà amb un reforç de prop de 300 efectius que se sumaran als equips habituals que ja té a la ciutat. En el marc de la seguretat, 11 noves càmeres de videovigilància que s'instal·laran en les properes setmanes vigilaran els accessos a les platges. Sentim l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
15: Les càmeres, com sabeu, tenen una tasca eminentment preventiva, però també probatòria, si fos el cas, i per tant ens han d'ajudar a fer aquesta feina de dissuasió i de donar la sensació de seguretat.
14: Collboni ha assegurat que els serveis municipals estan preparats per suportar l'atenció que comportarà actes com la visita del Papa o la sortida del tour. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Aquesta hora comença a Berga el primer passacarrer de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que s'allargarà fins diumenge. L'alcalde ha demanat que es reconegui la festa amb la Creu de Sant Jordi. Anem a Berga, Nati Dell, bon dia.
16: Bon dia. Centenes de persones amb febre de Patum omplen els carrers de Berga. Per l'alcalde Ivan Sánchez, que demana mantenir l'esperit de convivència de la festa, creu que la Patum es mereix la Creu de Sant Jordi.
17: Ahir se li va traslladar al president del Parlament, des d'alguna de les comparses de la Patum de la Llar. Doncs, evidentment, com a ajuntament ens hi sumem, però jo crec que la crida és que la Patum sigui Creu de Sant Jordi.
16: Xavier Prat, que fa de tabaler des del 2016, està content perquè estrena vestit.
18: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
16: El nou vestit no es farà servir quan hi hagi comparses de foc i es tornarà el de sempre, el de vellut. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Berga.
4: Esports, Marcos García.
19: La sisa joventut s'estrena avui als play-offs de la Lliga CB de bàsquet. Avui Baskonia Penya a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio 3CAT. Ahir el Barça es va imposar a la pista del Múrcia per 68-91. L'exjugador del Barça, Leo Messi, triat Premi Princesa d'Astúries de l'Esport l'any 2026. El jurat en destaca la seva excepcional trajectòria esportiva i també tasca solidària. Encara en futbol, Lamine Yamal segueix entrenant-se al marge del grup a la concentració de la selecció espanyola. Abans del Mundial, la resta de catalans i de jugadors del Barça s'exerciten amb normalitat. A més, Florentino Pérez nega que vulgui vendre el Real Madrid si segueix com a president del Club Blanc a 4 dies de les eleccions. Pérez i el seu rival a la presidència, Enrique Riquelme, avancen que aquests dies anunciaran fitxatges i també diuen que diran en aquests propers dies qui serà el seu entrenador, ja sigui l'un o l'altre, en cas de guanyar les eleccions. I en ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França, segons pot avançar Catalunya Ràdio. La recent vencedora de la Vuelta és la primera reserva de l'equip UAE per al Tour, però la baixa per maternitat de Paulina Roy-Kaggers fa que Blasi entri a l'equip que disputarà la ronda francesa.
7: Fins aquí les notícies.
20: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La Festa Major de Sant Just se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. L'edició d'enguany combinarà activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Pony Pissador, les Gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per veïns, veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer. La programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc. I pel que fa a medi ambient, Sant Just ha executat entre febrer i abril diverses actuacions de manteniment de les zones verdes i de l'arbrat urbà, amb treballs de replantació d'arbres, ressembrat de gespa i millora d'espais enjardinats del municipi. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies, i entre les actuacions realitzades destaquen la plantació de nou arbrat als escocells del carrer Creu, la millora de l'entorn de l'Institut Escola Masllui i diverses intervencions a l'Avinguda Indústria, al Parc del Mil·lenari i al Parc dels Miralls. Les actuacions formen part de l'Estratègia Municipal de Manteniment i Ampliació de la Infraestructura Verda Urbana i segueixen criteris vinculats a la regla del 3-30-300, un model que promou una major presència d'arbres i espais verds a les ciutats. Pel que fa a cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 7 de juny, de 7 a 8:45, un concert homenatge a Duke Ellington, una de les figures més influents de la història del jazz. L'actuació anirà a càrrec de la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el cor Quaia i la coral Cronos, que interpretaran diversos estàndards vinculats al repertori del compositor i pianista nord-americà. El programa inclourà també un fragment del Concert Sacre, una de les obres més destacades de la darrera etapa creativa d'Ellington, que combina elements del jazz amb la música coral i espiritual. Podeu comprar les entrades a l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca, l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.
4: Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
5: Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
6: El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.

0: Doncs seguim en el nostre magazín matinal, seguim a la Rambla, i ara és moment d'aturar-nos a reflexionar, a pensar, i també a parlar una bona estona amb el nostre estimat Fran Rigol, que ja el tenim al telèfon. Frank, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com estem, Dani? Bon dia a tothom.
0: Benvingut al programa. Com va tot?
1: Moltes gràcies. Doncs molt bé, amb ganes d'encetar un nou espai avui aquí amb vosaltres.
0: Perfecte.
1: Encantat.
0: Doncs seguim parlant, reflexionant d'aquests temes que tant ens interessen i que també tant ens fan pensar. Avui portem un títol que a mi, sincerament, m'ha despertat un somriure aquest matí, i mira que el tema és, depèn de com, una mica complicat, no? Però jo dic, ostres, és que realment, bendita soledat, com diu, com sí. Resa aquest títol, bendita sí. Soledat. Sí. És tan important abraçar-la, és que és magnífic, eh? Jo visc sol des de fa un any, just ara em vaig independitzar per aquestes alçades de l'any,
1: sí.
0: I, clar, sé el significat veritable d'aquesta frase,
1: clar.
0: Saps? El
1: clar.
0: Fet aquest de dir bendita soledat en aquells moments en els que et tanques en tu, no? I et dediques a aquell moment tan necessari, no? Després de la voràgine del dia, d'estar allà amb el soroll, amb la feina, amb les crisis, les minicrisis diàries que tenim tots, no? Ara ens falta això, ara hem d'arribar a l'altre, ara no tenim res a la nevera, ara no sé què, no sé quantos. Vull dir, aquell ritme estrepitós que portem, i de cop i volta arribar a casa, estar tranquil, no? I abraçar aquesta soledat que a vegades no és tan volguda, no? Perquè t'agradaria doncs tenir aquella persona doncs per compartir aquells moments, o aquell amic,
1: sí.
0: O algú de la família, però si es fa bé, si es porta bé, la soledat pot ser un gran regal, no, Frank?
1: No, sí. Mira, tu ho has dit. Jo estic totalment d'acord amb això que acabes de dir. Dani, jo me'n recordo que això vas comentar-ho, si és veritat que em vas dir que t'havies independitzat, t'havies vivia sol i tal. I ho vam comentar en un programa anterior, no recordo, un temps enrere, i realment vam coincidir amb això, no? Que tu has dit una cosa molt important. És a dir, la soledat deixa de ser un problema en el moment en què tu la practiques, no? És a dir, en el moment que tu abraces, per dir-ho així, no? Quan l'aculls sense cap mena de prejudici, vale? La soledat és algo molt positiu, no? Molt positiu, uh-huh. Perquè realment diuen que la soledat es cura amb el contacte amb la realitat, i és així. O sigui, la soledat el que et dona és precisament contacte amb la realitat més directa, no? Més directa, perquè passes a ser tu el que està en primera línia, no? És a dir, el que està en primera línia i qui ha de fer la primera passa sempre ets tu, no? I això no és dolent. Jo crec que això és bo. Això és bo perquè precisament a vegades hi ha molta gent que el que busca és tot el contrari, no? Busca algú que faci passes per ell, no?
0: Uh-huh.
1: O que l'acompanyi. És a dir, com si delegués en una altra persona, no? Tot allò que aquella persona no vol afrontar, no? O sigui, mira, que m'ho faci un altre, o busca una relació, o busca amistats, o busca persones que supleixin o que facin més portable aquesta soledat.
0: Clar.
1: Vale?
0: Mm-hmm.
1: Per això jo estic d'acord. Per mi és bendita soledat. És així, la gent... Malauradament hi ha una crisi amb això. Hi ha molta gent que avui en dia no suporta la soledat. És que hi ha molta gent que no vol estar sol de cap de les maneres, i busca qualsevol relació, qualsevol creença, religió, opció política, en fi, qualsevol cosa que el tregui d'allà on està, d'aquella soledat, d'aquell buit que ningú vol experimentar, que és tan, tan suament incòmode, no? I és tot just al revés. Quan experimentes aquesta mena de buit, és on ressorgeix realment la personalitat i el caràcter de cadascun.
0: Mhm. Totalment, i amb aquest al·legat inicial que he fet, no vull dir en cap moment que això sigui fàcil. Vull dir, hi ha moments molt complicats en els que et sents molt sol i dius, ostres,
1: clar.
0: I ja, per què? Perquè potser has tingut una mala setmana, potser t'has distanciat de la teva família, potser tens una situació complicada amb un amic que no saps com gestionar, i de cop i volta aquella soledat doncs et fa encara donar-li més voltes, encara reflexionar més amb el tema, i bueno, això et pot arribar doncs a fer molt de mal, no? Perquè és aquella...
1: Clar.
0: Si situació de dir, és que necessito frenar, i a vegades trobar-te algú a l'altre costat de la porta, no? I que et trenqui amb tot això, clar, doncs també a vegades ajuda, no?
1: Clar, clar. Sí, però saps què passa? Experimentar la soledat, al final, de manera, diguéssim, com una, fins i tot diria un hàbit, escolta, et dona, jo crec, un bagatge a nivell personal bestial. O sigui, és el que jo li diria a tota aquella gent, no? I molta gent jove que és molt dependent, bueno, no cal que ho diguem, no? Dic jo en l'article, som una societat sobreestimulada, això ho hem dit moltes vegades, no? Tenim xarxes socials, tenim internet, tenim aplicacions de tota mena. O sigui, tenim molts, molts canals per poder, d'alguna manera, alienar-nos en altres coses, eh? I posar-nos i posar el cap i la nostra energia en altres coses diferents abans de posar-la en tu mateix, no? I què fem amb això? El que estem fent, bàsicament, és doncs, desidentificar-nos, no? Perquè al final la teva vida passa a ser una dependència total i absoluta, una mena d'aferrament a les coses, a les aplicacions, a internet, a, no sé, a relacions, no? A les addiccions també, no? Perquè fent les addiccions també el que busques és marxar d'això, no? Marxar d'aquest buit, no? Existencial, si vols, no? I tot just és al revés. El que s'ha de fer és precisament és això. Jo recomano a tothom que experimenti també la soledat, no? Perquè no és bona, al contrari. Jo crec que treus el millor de tu quan estàs en soledat.
0: Totalment.
1: Una persona com tu, que viu sol, és el que tu acabes de dir, no? Doncs segurament se presenten molts reptes que bueno, que potser doncs, si estàs amb una altra persona compartint la teva vida, a vegades doncs, tens aquella crossa, si vols, o aquell ajut, o aquest recolzament d'aquella persona a un moment donat, no? Quan estàs sol, doncs bueno, ets tu l'únic que pot tirar el carro, no? I això no és negatiu. Jo, al contrari, jo crec que això que fa és enfortir encara més, donar, doncs, diguéssim, com una mena de coherència a la teva vida, també, no? No sé, de sentit, de fortalesa, sobretot, també, no? D'afrontar tu els problemes, no? I això, al final, és el que et fa créixer, ni més ni menys.
0: Totalment, sí, sí, és així. I és que, ara faré una pregunta. Quantes vegades... a la vida, quantes vegades a la vida, a la setmana, inclús en el dia a dia, fem coses, a vegades, no diria per obligació, però sí una mica forçats al compromís aquell de, quan anem de viatge amb amics, per exemple, no? Allò que anem de viatge amb amics i planifiquem uns horaris, uns temps i tal, però és que tu, de cop i volta, ets una persona tan espavilada o tan dinàmica que t'agradaria llevar-te a les 6 del matí perquè hi ha una cosa que a tu t'encanta, t'apassiona la cultura, sí. I allò passa, jo no sé, un repic de campanes que passa a les 6 i mitja cada dia a la plaça del centre de la ciutat europea que estàs vivint, doncs sí. que estàs viatjant, no? Doncs, clar, tu, si tu vas sol, si tu viatges sol, et pots permetre a fer el que vulguis. Que ara tens gana, doncs vas a menjar. Que ara tens no sé què, doncs agafes el no sé què. I pots decidir, sembla una tonteria, eh? I ara ho estic fent amb el viatge, però ho podem extrapolar a la vida, no? I aquí és on ve la pregunta. Quantes vegades fem coses que a vegades les fem, les acabem fent una mica per obligació, per no estar sols, per això,
1: no? Per no desagradar.
0: Per no desagradar, per acceptar també l'ambient. Que després... I hi ha una xifra bastant raonable de situacions en les que després diem, ah, doncs mira, quina sort, no?, de que al final ho vaig acabar fent perquè, ostres, perquè em va encantar fer-ho o tal, no? Però després hi ha algunes altres que dius, és que no tenia cap necessitat d'estar fent jo això, no? No tenia cap necessitat de gastar-me aquests diners, però per obligació a aquesta situació en concret, doncs m'he vist abocat a fer-ho, no? I clar, aquí és on em llenço la pregunta. A vegades també està bé fer coses sol i decidir fer un viatge sol, no? No tinguem por. O a fer un repte que a vegades doncs, és per dos, no? Com per exemple el fet d'independitzar-se, que ara habitualment doncs, es vincula a fer-ho amb parella o a fer-ho amb amics perquè no hi ha una altra opció, perquè és molt complicat independitzar-se sol, jo ho sé. Però a vegades doncs, és llançar-se a la piscina, no? Intentar lluitar per allò que vols, si realment t'ha de beneficiar més que no pas una altra cosa. No sé, aquí estic llançant preguntes a l'aire, que ara les anirem contextualitzant i les anirem aterrant una mica, eh? Però jo crec que per aquí va una mica també aquesta bendita soledat, no? El fet d'acceptar que en molts casos també és agraïda.
1: Sí, i tant. Jo crec que sí. Jo crec que aquest article, que tu i a mi potser ens pot ressonar molt, perquè jo doncs viatjo sol, ja com costum, m'he acostumat a viatjar sol, i realment és que jo m'ho passo bé. Jo sempre dic que jo per passar-m'ho bé no necessites a ningú. Evidentment que t'agrada compartir-ho, no? També no hi ha res dolent en això, no? Però sí que és veritat que m'he acostumat que el còmode per mi ara també és viatjar sol. O sigui, no m'incomoda en absolut, tot el contrari. No? Jo gaudeixo moltíssim de la meva companyia, de la meva pròpia companyia. No? I després la soledat dona una cosa no? que és molt important. No? Per mi, diu, en la soledat te n'adones que tens a tu mateix i que això ja és suficient. O sigui, curiosament, no? O sigui, quan tu gaudeixes, pateixes, no, anava a dir gaudeixes de la soledat, o tens contacte amb ella de manera habitual, et dones compte que et tens a tu mateix i que amb això és suficient, no necessites res més per tirar endavant, ¿vale? O sigui, no necessites que ningú t'ajudi. Per descomptat, si tens algú, com deies tu, que tal, que per compartir una persona i tal, escolta'm, fantàstic, no? Però ja no ho fas, ja no comparteixes des de la dependència o des de l'aferrament aquella persona perquè et solventi, perquè ompli un buit a la teva vida, sinó que realment acolliràs aquella persona perquè realment aporta alguna cosa doncs molt important a la teva vida, no? No ve a omplir cap buit, al contrari, ve a omplir i ve a aportar, d'acord? Mm-hmm. Però ja no t'ho mires des del punt de vista de la carència, no? Hi ha molta gent és que no vol estar sola. Jo conec, i segurament tu també, molta gent que no suporta estar sola. Això és que et dones compte que dius, ostres, busquen qualsevol mena de distracció, amics, amistats, sortides, a més, o relacions tòxiques amb gent que realment, dius, tampoc li interessa. El que passa és que ho fan, doncs, per omplir, no? Per omplir, per no estar soles, no? Perquè no suporten la seva soledat. I això és el que realment resta, no? Per mi. No? Aleshores, jo aquestes persones, jo sempre els dic, han de saber conviure amb si mateixes i conviure sols. Experimentar la soledat. Perquè allà precisament estan aquest regal que deies tu al principi, no? El regal està en que la soledat treu de tu el millor de tu, no? O sigui, curiosament, quan un està en soledat, treu el millor d'aquella persona. O sigui, sí, si vols tenir contacte, que molta gent diu busco sentit a la meva vida, busco carai, saber quina és la meva essència, doncs et diria, passa un bon temps en soledat, no? Uh-huh. En soledat volguda, ¿vale? I no vol dir aïllar-te a tothom, eh? Vull dir, doncs, viure el dia a dia sol.
0: Totalment, sí. Jo recordo un viatge que a mi em va canviar, que va ser el primer viatge que vaig fer sol, amb 19 anys, a Londres. Sense saber massa d'anglès, una setmana perdut per Londres, amb una motxilla i dormint a un hostal, no? I per mi allò va ser un canvi brutal. Vull dir, a mi allò em va fer un clic al cap. I ho recordo, i ho recordaré sempre, que, i per això també aquella ciutat doncs guarda un record especial en el meu cor, no? Però ho recordo amb aquest carinyo perquè realment, doncs, no sé, recordo, per exemple, perdre'm, no? Perdre'm de cop i volta pels metros de Londres, que és molt fàcil, anar a mirar el mòbil i que no tingués bateria al mòbil. I de cop i volta amb un mapa i recordant una mica el recorregut que havia fet, en sortir-me'n i arribar a l'hostal on estava dormint. Vull dir que ens pensem que estem, bueno, estem molt, molt lligats a les noves tecnologies, però ens pensem que som inútils, no?, a vegades, i quan arriben aquestes situacions ens n'adonem el valor que tenim, no? D'allò de dir, no, és que nosaltres valem molt, som conscients del que valem, i quan hi ha aquestes situacions de risc, situacions complicades en les que ens hi hem d'en sortir, doncs fem tot el possible per acabar resolent aquell conflicte, aquella situació, que potser doncs, aniríem al Maps, o aniríem a preguntar-li a un amic, o aniríem a el que fos, no?
1: Sí. és tal qual, no? Jo veig així, però fixa't que la soledat, jo com que jo sóc advocat i venen clients al despatx i doncs molta gent però es vol divorciar, l'altra doncs es volen desvincular o tal, i et dones compte que moltes persones patien igualment la soledat, estan casats, vale? O sigui que realment, és a dir, el fet d'unir-te en parella amb una altra persona tampoc no vol dir que no pateixis igualment la soledat, no? Perquè hi ha gent que prefereix estar sola en matrimoni que no pas desvincular-se d'aquell matrimoni, d'aquella unió, vale?
0: Yeah.
1: O sigui, perquè no suporten estar amb ells mateixos, vale? Per tant, és a dir, la forma de mitigar la soledat és d'alguna manera, també a vegades et dones compte que, ostres, hi ha gent que busca una relació solament per això, per fer més portable la seva soledat o per suplir aquest buit que ell sent, no? Que aquella persona sent. I això jo trobo que és, ostres, és molt, no és molt encoratjador, això, no? Perquè et dones compte que aquella persona no està vivint una vida plena, o sigui, està vivint en parella, però és una autèntica fal·làcia, vale? Aleshores, doncs jo crec que hi ha molta molta gent que viu enganyada, no? Malauradament, o que veus que viu una vida que no és irreal, o com a mínim no és una vida plena, perquè dius, com poden sostenir un matrimoni d'aquesta manera, no? Això és el que em refereixo, no? Llavors aquestes persones realment, les pors, com totes, no? Com jo dic a l'article, hi ha diverses menes de pors, no? N'hi ha quatre bàsiques, no? I una d'elles és la por a la soledat, la por a la mort, la por a l'escassedat, no? Tot això existeix, són pors, diguéssim, bàsiques, no? Que hi ha, però la por a la soledat és realment és molt intensa en molta gent, no? I et dones compte que la gent fuig moltíssim de la soledat, i precisament és d'allò que fuig, d'allò que fuges és d'allò que necessites aprendre, no? Integrar la teva vida, no? Quan tu integres això, quan tu ara em dius, jo vaig anar a Londres, vaig fer això, vis sol, tal, tot això són experiències que sumen moltíssim a la teva vida, perquè això acabarà conformant els contorns de la teva personalitat, el teu caràcter, vale? I això et farà imbatible, et farà una persona doncs, que en el futur doncs, seràs capaç de resoldre qualsevol mena de problema tu sol, i fins i tot és que no necessitaràs ningú que et vingui a solucionar res, no? Si agafes algú, si t'emparelles en algú, doncs et serà realment perquè t'aporta quelcom més, però no serà per això. Vull dir que això és el més important, no? Jo crec que jo veig moltes parelles que realment són parelles perquè ho diu un document, no? Però veus que no, que aquelles persones no són lliures dins un matrimoni, eh? Això és el que et vull dir. Perquè al final la soledat, si et dona alguna cosa, també és molta llibertat. Que tu també ho apuntaves, eh? Molta llibertat. I això és molt maco, no? Jo crec que és una de les experiències millors que pot tenir qualsevol persona, no? Escollir la soledat i després ja vindrà que tingui que venir, no?
0: Totalment és així. Doncs ja per anar cloent una mica l'espai d'avui, Frank, si et sembla, tanquem amb algunes conclusions, si vols també citar alguna de les frases que has incorporat en aquest article d'avui, i ja tanquem doncs, l'espai d'avui.
1: Jo posaria la cita, una que poso, que és de Friedrich Nietzsche, ¿vale? El famós filòsof del segle XIX, que diu, la valia d'un home se mide per la quantia de soledat que és capaç de suportar, no? I sí que hi ha un punt, jo li veig tot el sentit en aquesta frase, no? Més enllà de ser una frase, doncs, diguéssim, com un model, no? Que sembli com una mena d'eslògan, no? Quasi, no, però és que realment és així, no? O sigui, et dones compte que la soledat et dona és una via per forjar-te la teva perfecta tu mateix, no? O sigui, una persona que està feta a si mateixa ha hagut de passar per la soledat. D'alguna manera o altra, la seva vida ha hagut de passar per aquí, no? Perquè si no passes per aquí, perquè jo dic, no sé, suposo que la soledat és com una peste, no? Perquè hi ha molta gent que encadena una relació real a l'altra perquè no vol estar sol, i va encadenant, deixa una parella i diu, ostres, els dos o tres o sis mesos ja en tenen una altra, no? I així successivament. I això és el que jo no entenc, no? O sigui, més enllà de que no se suporta veure's en soledat o no suporta el buit existencial. Doncs aquí a la soledat jo trobo que molta gent podia trobar realment allò que busca a fora, que busca en altres llocs.
0: Sí, totalment.
1: Jo diria que és això. És a dir, la soledat, per acabar, Dani, diria el que acabo de dir fa un moment, és adonar-se'n de que tens a tu mateix i que això ja és més que suficient.
0: Doncs, Fran Rigol, una abraçada molt gran, cuida't molt i ens
1: gràcies,
0: escoltem
1: Dani.
0: En el proper capítol de Couchselling aquí a Ràdio Desvern. Una abraçada.
1: Molt bé. Gràcies, Dani. Gràcies a tothom. Adéu-siau.

0: I continuem al magazín de matins de Ràdio Desvern, continuem a la Rambla, i ara saludem, que ja tenim en trucada telefònica, a Quima Guitart. Bon dia, Quima, com estàs?
1: Bon dia.
0: Benvinguda al programa, et tornem a tenir aquí a Ràdio Desvern, i en aquest sentit, doncs, avui t'hem convidat per parlar dels 50 anys d'història entre sedes i pinzells, perquè arriba, doncs, un llibre que recull tot el teu bagatge artístic, i en aquest sentit, doncs, es presenta al Museu Tèxtil de Terrassa i al juliol al Disseny Hub de Barcelona. Per tant, doncs...
1: Sí, exacte.
0: Quima, tot teu, explica'ns una mica com ha anat la confecció d'aquest llibre i també, doncs, què en treus, no? Què és el que et quedes, amb què et quedes d'aquest llibre?
1: Aquest llibre és una història que ve una mica de lluny. És una monografia que documenta 50 anys de la meva feina i, com has dit, està editat pel Museu Tèxtil de Terrassa. La directora del museu, exdirectora, perquè ara ja no ho és, però com he dit, és un projecte de llarg recorregut, tenia molt clar que volia, que li semblava que la meva feina, o sigui, que en general s'hauria de documentar i arxivar i protegir el patrimoni tèxtil contemporani mentre la gent que el fa encara és viva, perquè és molt més fàcil. Això ens ha portat molt temps de feina. Evidentment, totes les fitxes tècniques les he fet jo, amb la qual li dono la raó de que això facilita molt que les coses estiguin ben fetes, i és això, està a part de les moltíssimes, és un llibre de gairebé 400 pàgines, és a dir, que hi ha moltíssimes imatges, començant dels anys 70 fins pràcticament l'última peça, és del 25, una escultura sobre la figura mítica de Medea. És un recorregut llarg i divers, perquè he passat per moltes etapes diferents, hi ha peces... El llibre no està organitzat per anys, sinó per temes, per tècniques, per temes. Aleshores, doncs, ens trobem amb indumentària, ens trobem amb sedes murals, amb instal·lacions, amb complements i amb dissenys per altres, per empreses, per institucions, que ha sigut una feina que potser és de les més que es coneixen menys, perquè no s'han ensenyat gaire, ha anat directament al final, a la persona que ho encarregava, que s'encarregava de distribuir-ho com a regals. És a dir, que és un viatge en el temps que, un cop l'he vist tot junt, doncs la impressió que m'ha fet és que he treballat molt i que he tingut molta llibertat, que he triat sempre el camí de poder fer el que tenia ganes de fer, en el moment que tenia ganes de fer-ho.
0: Aquesta sensació ja la donen els reculls, no? El fet de veure-ho tot recopilat en un sol espai,
1: sí.
0: Doncs això, doncs,
1: sí.
0: Deu impressionar, no? I dir, ostres, quin
1: sí.
0: procés, quin...
1: Sí, sí.
0: Quin viatge, no?, que he fet en tots aquests sí. anys de trajectòria.
1: Sí, sí, perquè és un viatge, és el viatge de la vida.
0: Correcte, sí, sí.
1: No? I ens... Sí, sí, ens trobem, i les coses, a més, al moment de buscar-les, pensa que tota la documentació era analògica, vull dir, he tingut que la majoria de documentació, perquè comença als anys 70, a principi dels 70, i retrobar-me amb totes aquestes coses és retrobar-me.

0: trobar-te amb la teva pròpia vida, perquè els records personals estan lligats al que feies en aquell moment, al per què feies això, que t'interessava, no? S'amplia, és un viatge a la teva vida íntima, en realitat.
1: T'has trobat amb peces que no recordaves o que t'han fet especial il·lusió a recuperar-les?
0: Sí, la veritat és que sí. I hi ha coses que pensava, ostres, i tant? És que la cosa és tant, de veritat, que he fet tant. I això és una petitíssima part del que he fet, perquè jo no tinc tot fotografiat, ni molt menys.
1: Clar. Sí, no, totalment, totalment. La Quima Guitar, per aquella gent doncs, que ens estigui escoltant i no la conegui, és una creadora polifacètica que ha desenvolupat un llenguatge propi a partir de l'art textil, experimentant doncs, amb múltiples tècniques i formats i també doncs, amb una obra que forma part del patrimoni de l'art textil contemporani. I en aquest sentit, doncs, el llibre és una recopilació de la seva obra editada per la historiadora i crítica de l'art Pilar Parcerisses, una idea de Sílvia Carbonell, exdirectora gerent del Museu Tèxtil, i que en aquest sentit doncs, també recopila aquesta essència de la Quima Guitart en aquest llibre de 50 anys d'història. Explica'ns una mica les presentacions, a on es duran a terme, ja ho hem avançat una mica a la introducció, i per què aquests espais?
0: Es presenta primer al Museu Tèxtil de Terrassa, perquè és el museu que l'ha editat. I a part d'això, doncs tenen a la seva col·lecció peces meves, que crec que les exposaran en el moment que fem aquesta presentació. Allà l'acte el presentarà la Sílvia Carbonell, que ha sigut l'ànima d'aquest llibre, en realitat, qui va prendre la iniciativa de fer-lo. I després la Pilar Parcerisses, que has parlat abans, coordinarà una xerrada, podem dir, entre dues historiadores d'art, que són la Lina Norandi i l'Assumpta d'Angla, amb mi. I després, el dia, això serà el 28 del mes de juny, sí. Un diumenge al migdia, que és quan fan aquests actes, una mica insòlid, però és així, és com el museu fa aquests actes. A més, crec que sembla recordar que és alguna festa a Terrassa i que van pensar que estava molt bé fer-ho aquest dia. I després, el dia 7 de juliol, a la tarda, es fa al Museu del Disseny, el Design Hub, a Barcelona. I allà la presentació... Sí, rectifico una cosa. La Sílvia Carbonell no estarà a Terrassa, estarà a Barcelona.
1: A Barcelona,
0: A Barcelona, sí.
1: Fem l'aclariment, molt bé.
0: Sí, igualment, qui moderarà la presentació serà la Pilar Parcerisses, hi haurà la benvinguda del director del museu i després un diàleg entre el Perico Pastor i jo mateixa.
1: Molt bé, doncs amb aquest diàleg també descobrirem una mica més d'aquestes obres i d'aquest llibre que ha nascut doncs, per arribar a les prestatgeries de tots aquells amants de l'art, de la pintura i de la Quima Guitart. No sé si vols afegir alguna cosa més, Quima, abans de tancar l'entrevista. Nosaltres contents de tornar-te a tenir aquí una estona a Ràdio Desvern per poder parlar de les teves obres, de les teves peces i també, doncs, senzillament, aquella gent doncs, que li interessi l'art, doncs, que no es pot perdre aquestes dues presentacions i aquest llibre, perquè sempre fa il·lusió, no?, tenir aquest tipus de llibres a casa. A més, queda molt macos a la prestatgeria.
0: Sí, és un llibre... Bé, la tècnica de la qual faig servir més i és la pintura sobre seda, que crec que això no ho havíem dit. Hem parlat de tèxtil i en el llibre també hi ha altres temes com són disseny de teixits, però la meva especialitat és la pintura sobre seda.
1: Doncs pintar la seda és una de les grans trets característics de l'artista, de Quima Guitart, amb la qual doncs, hem pogut parlar aquests minuts aquí a Ràdio Desvern. Quima, una abraçada molt gran, cuida't molt i que vagin molt bé aquestes presentacions que teniu ara pel juny i al juliol.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La Festa Major 2026 incorporarà les primeres activitats de la coordinadora de festes. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 3 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just reforça el manteniment dels espais verds i l'arbre urbà. Les actuacions realitzades entre febrer i abril inclouen noves plantacions i millores en diferents punts del municipi. L'Ateneu dedicarà un concert a la figura de Duke Ellington. La Big Band de l'Escola de Música de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, el Cor Choir i la Coral Cronos interpretaran estàndards del compositor i un fragment del seu concert sacre el 7 de juny. Tenim més pisos de protecció oficial que molts altres pobles i ciutats de la comarca. Entrevista a Isabel Darder, portaveu del PSC Sant Just. La Festa Major de Sant Just se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. L'edició d'enguany combinarà activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Pony Pissador, les Gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per veïns, veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer. I la programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc.

Sant Just Desvern ha executat entre febrer i abril diverses actuacions de manteniment de les zones verdes i de l'arbre urbà, amb treballs de replantació d'arbres, ressembrat de gespa i millora d'espais enjardinats al municipi. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. Entre les actuacions realitzades destaquen la plantació de nou arbrat als escocells del carrer Creu, la millora de l'entorn de l'Institut Escola Masllui i diverses intervencions a l'Avinguda Indústria, al Parc del Mil·lenari i al Parc dels Miralls. Les actuacions formen part de l'estratègia municipal de manteniment i ampliació de la infraestructura verda urbana i segueixen criteris vinculats a la regla del 3-30-300, un model que promou una major presència d'arbres i espais verds a les ciutats.

La sala del 50enari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 7 de juny, de 7 a 8:45, un concert homenatge a Duke Ellington, una de les figures més influents de la història del jazz. L'actuació anirà a càrrec de la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el Cor Quaia i la Coral Cronos, que interpretaran diversos estàndards vinculats al repertori del compositor i pianista nord-americà. El programa inclourà també un fragment del concert sacre, una de les obres més destacades de la darrera etapa creativa d'Ellington, que combina elements del jazz amb la música coral i espiritual. Podeu comprar les entrades a l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: El ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el passat 28 de maig, ha donat llum verda a l'aprovació inicial de les bases generals que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Aquesta mesura respon a la voluntat d'actualitzar i unificar els criteris d'accés d'acord amb les normatives estatals i autonòmiques vigents. La portaveu del Partit Socialista, Sant Just, Isabel Darder, ha detallat en una entrevista a Ràdio d'Esvern quines són les principals condicions que hauran de complir els sol·licitants per poder optar a aquests pisos de lloguer assequible.
1: El que fem és posem una mica les normes per accedir i que són, primer, està apuntat al registre del Consell Comarcal, al registre d'habitatge. Per qui no ho sàpiga, aquest registre dura 2 anys. Tants, quan han passat 2 anys, t'has d'anar a tornar a apuntar. Això es fa perquè la gent potser ja no està interessada, potser ja té una altra alternativa i, per tant, es vagi renovant. Però has de ser en aquest registre. Després, tenir més de 18 anys. Portar més de 3 anys empadronada a Sant Just. Per tant, persones que portin menys no poden accedir. O que portin més de 5 anys treballant a Sant Just i que ho puguin acreditar. Uh-huh. Aquestes són una mica les demandes. També hi ha a nivell d'ingressos, però això depèn ja més de les convocatòries, a fer el nivell de renda i tot això. I una mica la idea és unificar diferents criteris que hi havia hagut degut a diferents lleis que havien aparegut i llavors ho unifiquem tot i posem una mica aquestes bases.
0: Més enllà de l'habitatge, la sessió plenària ha servit per aprovar definitivament la modificació de l'ordenança de control d'activitats i d'horaris d'obertura d'establiments, esmenada arran de l'al·legació d'un particular. Així mateix, s'ha aprovat inicialment el reglament d'ús per unificar el funcionament dels equipaments socioculturals del municipi, com la vagoneta, Can Ginestau o el centre cívic Joan Maragall.
1: Clar, Sant Just va creixent, cada vegada tenim més centres cívics, centres culturals, i llavors tenien normativa, alguns sí, i eren normatives diferents. El que hem fet és unificar, segons les necessitats que tenim, i llavors és una normativa només per a aquells centres cívics i culturals que no té, que s'assemblen, com diem, no pel teatre municipal, no pel casal de joves, ni per les entitats, ni pels espais esportius. Per tant, són per la vagoneta, Joan Maragall, Can Ginestar, les escoles, Salvador Espriu, Solorat Sants, el Mercart, i després hi ha dos annexos en els quals hi entren les aules d'estudi i el magatzem.
2: Bàsicament,
1: municipal.
2: Xarxa d'equipaments culturals,
1: sí,
2: no? Podríem dir.
1: Però també hi ha aules d'estudi i magatzem municipal. I és una mica perquè els altres no, perquè ja tenen la seva normativa, però ens sembla que calia unificar aquest funcionament, aquest ús i funcionament d'aquests això i fer-ho d'una forma més diríem més democràtica per tothom.
0: Finalment, el ple ha fixat les dues festes locals per a l'any 2027, que seran el 6 d'agost, el dia de Sant Just, i el 17 de maig, la segona Pasqua. En l'apartat de mocions s'ha aprovat el suport a la reforma de la llei de dependència, mentre que la moció presentada per Vox sobre la regularització massiva d'immigrants ha estat rebutjada per la gran majoria dels grups municipals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La regulació semafòrica de l'avinguda Ricardo Bofill ha estat modificada per millorar la fluïdesa del trànsit en direcció a la B23, especialment durant les hores punta. L'actuació s'ha dut a terme després d'analitzar el funcionament de la cruïlla i detectar que les fases curtes de verd dificultaven l'evacuació dels vehicles acumulats, generant retencions puntuals. La nova configuració ha permès passar de 3 a 2 fases semafòriques, una mesura que incrementa el temps disponible pel pas dels vehicles i facilita una circulació més àgil a l'entorn de l'encreuament. Segons les dades analitzades, el canvi contribueix a reduir les congestions de trànsit i a millorar l'accés a la B23, un dels punts amb més intensitat circulatòria del municipi en determinades franges horàries. La modificació també afavoreix una entrada més fluida a l'autopista.

0: El responsable de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia, Víctor Bellavista, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar detalladament el rebut de l'electricitat i aportar recomanacions pràctiques per minimitzar el seu impacte econòmic a les llars. Durant la seva intervenció, Bellavista ha desmuntat alguns mites sobre el consum energètic i ha assenyalat quins són els veritables responsables de l'increment de les factures. Segons ha explicat l'expert, els aparells que estan connectats de manera permanent són els que s'emporten la major part del pressupost elèctric. En aquest sentit, la nevera representa aproximadament el 30% del consum total d'una llar, ja que funciona a les 24 hores del dia. En canvi, Bellavista ha volgut treure pes a la il·luminació, assenyalant que, tot i representar un 12% del consum, un simple canvi a bombetes LED permet estalviar fins a un 80% d'aquesta partida. D'altra banda, ha posat especial èmfasi en el conegut com a consum fantasma o stand-by d'aparells com televisors, consoles i encaminadors de línia.
1: Doncs el consum fantasma, com he introduït una miqueta, són aquests consums que estan sempre en marxa quan no som a casa o quan estem dormint i que són d'alguna manera no necessaris, no? Així com la nevera, doncs sí que és necessària que estigui connectada tota l'estona perquè se'ns faria malbé allò que tenim a dins i no podem renunciar-hi. La televisió, per exemple, sí que la podem apagar del tot. Les típiques tires aquestes per connectar cables, no? Els endolls que tenen un petit pilot, també doncs, això es pot apagar, les consoles, els routers, tot això podem dir que se'ns en va potser un 10% potser al final de l'any, de la factura fins i tot, que podem salvar, no? Que podem no gastar. Uh-huh. Per tant, aquí tindríem una gran font d'estalvi que diguéssim, no ens canviaria el confort o la manera com vivim amb l'electricitat i els electrodomèstics.
0: Per començar a reduir la despesa des d'avui mateix, el representant de Barcelona Energia ha proposat adoptar tres hàbits molt senzills. Una gestió tèrmica a l'estiu, ventilar la casa a primera hora del matí i tancar persianes i tendals durant les hores de més calor per evitar l'ús abusiu de l'aire condicionat, ús de programes eco, fer servir els programes d'eficiència dels electrodomèstics, especialment en rentadores i rentaplats, els quals redueixen el consum d'aigua i electricitat, i una revisió de la potència contractada. Comprovar els pics de potència utilitzats durant l'últim any per rebaixar el terme fix si es troba molt per sobre de les necessitats reals de la llar. Finalment, Bellavista ha recordat que la ciutadania té un paper clau en la transició energètica i que un dels gestos més senzills i efectius és contractar comercialitzadores que ofereixin energia d'origen 100% renovable, un pas que contribueix directament a la sostenibilitat del model energètic actual.
1: L'objectiu que té la Unió Europea, els objectius del 2030, i que cada vegada doncs, més empreses i també la ciutadania ens està arribant, nosaltres ho veiem cada dia més, doncs hi ha una voluntat de fer una transició energètica, és a dir, passar a un model més sostenible, i una de les coses més fàcils, senzilles i que tenen més sentit doncs, és contractar una comercialitzadora que comercialitzi només energia d'origen 100% renovable. Per exemple, Barcelona Energia, però n'hi ha d'altres doncs, que també ho fan. Doncs els clients, els ciutadans i ciutadanes han de saber que tenen aquesta possibilitat i que només amb això, amb aquest petit gest que ens suposa molt poc esforç, doncs ja estem contribuint molt cap a aquesta transició energètica. Després podem fer altres mesures que puguin ser inversions per part nostra a l'hora de triar doncs, els electrodomèstics, si tenim possibilitat de posar plaques fotovoltaiques, un cotxe elèctric, etc.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La placeta del Gualdens 7 es convertirà en el principal punt de celebració popular coincidint amb el pas del Tour de França per Sant Just el pròxim 5 de juliol, en una jornada que l'Ajuntament planteja com una gran festa ciutadana vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí i fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Gualdens 7 concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. Aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits pels espectadors abans de l'inici de la competició. La celebració també servirà per apropar la història i la dimensió internacional de la prova als assistents. Amb més de 120 anys de trajectòria, el Tour de França és una de les competicions esportives amb més seguiment del món i cada any atrau milions d'espectadors, tant a peu de carretera com a través de les retransmissions televisives. L'Ajuntament recomana als assistents arribar amb antelació, prioritzar l'ús del transport públic, la bicicleta o els vehicles compartits i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'organització i seguretat. També recorda la importància de respectar les zones habilitades pel públic durant el pas de la caravana i dels corredors.

0: Aquest dilluns ha començat la votació clau en què els docents de Catalunya han de decidir si accepten o rebutgen el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta, que estarà oberta fins dijous al migdia, arriba en un moment de gran desgast pel sector. Des de l'àmbit local, l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just analitza amb escepticisme aquesta proposta, que consideren insuficient per resoldre els problemes estructurals del sistema educatiu públic.
1: Sí, en aquest sentit, entenem doncs, que els sindicats no, majoritaris han entès que era la millor proposta que podien arrencar del departament. Per nosaltres és una proposta insuficient. Aquí no valorem estratègicament si l'hem d'acceptar o no, sinó que és una proposta insuficient pel fet de que no hi ha una voluntat política de donar-li sortida, no? a canviar realment estructuralment el que és l'educació pública a Catalunya. Hi ha una petita millora de sous que tot i així no ens fa ni recuperar el poder adquisitiu perdut. A nivell estructural no canvia més enllà d'una dotació per la inclusiva que segueix sent insuficient, no? amb uns professionals que no garanteixen doncs, la funcionalitat d'aquesta, el retorn de càtedres i dels estadis, que podran ser seductors a nivell individuals, però que no responen a la necessitat col·lectiva doncs, d'enfortir el sistema públic.
0: Els representants de l'Assemblea Local, la Frida i en Roger, han passat pels micròfons de ràdio d'Esvern per explicar com es viu aquesta situació des de l'Institut Sant Justenc. Segons els docents, el preacord no concreta un calendari clar per la reducció de ràtios a la secundària, un dels problemes que pateix el centre de Sant Just, on a segon i tercer d'ESO es freguen els 30 alumnes per aula.
2: No hi ha una definició de quan arribaria aquesta baixada de ràtios a totes les aules de tots els centres de secundària a Catalunya. I aquest és un problema greu, perquè aquesta és la clau pel dia a dia a les aules. A quart d'ESO es treballa força bé. Uh-huh. A tercer d'ESO suem molt, perquè és molt complicat estar en una aula amb 30 alumnes amb el perfil que tenim avui en dia. I no parlem ja només de la inclusiva, que quan parlem de la inclusiva estem parlant de que aquest curs, un terç dels alumnes som alumnes amb necessitats educatives especials. Un terç. Aleshores, però deixant això de banda, el perfil mitjà del nostre alumnat ha canviat molt els darrers 10, 15, 20 anys. Aleshores, estar en una aula amb 30 alumnes és insostenible. No podem avançar. Aleshores, tenim els resultats que tenim. I el problema no és només a secundària, el problema ve des de primària, òbviament, que si estan amb unes ràtios altes, perquè a primària es parla d'arribar a una ràtio de 20, amb aquestes ràtios, amb alumnes que necessiten una atenció especial, no podem arribar a on volem arribar amb el que és la formació dels nostres alumnes.
0: Els docents recorden que la Llei d'Educació de Catalunya del 2009 fixava que es destinaria un 6% del PIB a l'educació, una xifra que actualment se situa només entre el 3,5% i el 4%. Entre els punts clau del debat de la votació destaquen les ràtios elevades, la inversió pública i el retorn dels estadis. Si el no s'imposa a les urnes, els docents es comprometen a reprendre les mobilitzacions i les vagues de cara a l'inici del proper curs escolar. De moment podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 5 de la tarda es farà el cicle de xerrades per l'educació compartida amb una xerrada sobre límits respectuosos i sants per famílies amb infants de 6 a 9 anys i tindrà lloc a l'Escola Montserrat. I a 6:45, el club de lectura del primer dimecres del mes a les escoles, amb la lectura Gent Normal de Sally Rooney. I demà dijous 4 de juny a les 6 de la tarda hi haurà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just amb el nom La Unió Europea a l'època Trump. I dijous a 6:45 de la tarda Club de Lectura de Teatre a les escoles amb El Firmament de Lucy Kirkwood, conduït per Roger Cònsol. I a 6:45 de la tarda, també dijous, la conferència Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, a la sala Isidor Cònsol i Giribet de Can Ginestar. A les 6 de la tarda del dia 5, divendres de música, amb un taller de shakers i tambors a l'espai trobada del Casal de Joves. I a 7:45, un espectacle de ball i foc a la plaça de la Pau, organitzat per l'agrupació fotogràfica de Sant Just. I divendres 5 de juny a les 8 del vespre a la sala del 50enari de l'Ateneu de Sant Just el concert Coratge, sumant veus, amb el cor 685 de Sant Feliu i el cor Alfa. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 6 de juny a 9:45 del matí es farà la macrofesta del Tour de França al Parc Ciclista del Baix Llobregat. I dissabte 6 de juny a les 10 del matí es farà la iniciativa al Casal de Joves de Vine a provar el cau, organitzat per l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King. I a les 10 es farà un intensiu d'acrobàcies a la sala Utopia del Casal de Joves. I dissabte, a les 10 del matí, també, rutes singulars, amb la ruta 3 sobre art singular a Can Ginestar. A 11:45 del matí, a la Bristol Kids Activity, es farà una activitat amb el nom Fun and Fit. I dissabte, a partir de les 6 de la tarda, tindrà lloc la 20a trobada gegantera, amb inici a la plaça Maragall i final a la plaça Verdaguer. I a les 8 del vespre, dissabte, música en directe dins la programació de terrasses musicals al Sant Boran, al carrer Jacint Benavente número 3, i al Telepizza de Sant Just, a la carretera Reial número 71. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 7 de juny. A les 8 del matí es farà una visita guiada a la Colònia Güell. I a les 10 s'obrirà el punt d'informació a la Penya del Moro, a Can Ginestar, al cim, i a la Penya del Moro, on es podrà descobrir la història i l'entorn de la Penya del Moro amb una activitat pensada per tota la família. I per acabar amb les activitats de Sant Just d'aquesta setmana, diumenge 7 de juny a les 7 de la tarda, un concert homenatge a Duke Ellington, a la sala del 50enari de l'Ateneu, de la mà de la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el Cor Quaia i la Coral Cronos.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La Festa Major 2026 incorporarà les primeres activitats a la coordinadora de festes i se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost. Sant Just reforça el manteniment dels espais verds i l'arbrat urbà. Les actuacions fetes entre febrer i abril inclouen noves plantacions i millores en diferents punts del municipi. L'Ateneu dedicarà un concert a la figura de Duke Ellington. La Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, el Cor Choir i la Coral Cronos interpretaran estàndards del compositor i un fragment del seu concert sacre el 7 de juny. Tenim més pisos de protecció oficial que molts altres pobles i ciutats de la comarca. Entrevista Isabel Darder, portaveu del PSC Sant Just, per parlar d'actualitat política santjustenca.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 3 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

M'agrada bastant. Porta'm amb el velocípede. Escolta, Carles, porta'm amb el velocípede. Mola més que la màquina de vapor, l'electricitat i els telegrames. Porta'm amb el velocípede. Escolta, Carles, porta'm amb el velocípede. Millor que la penicilina i el sifó.

0: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Fa tot just una hora hem tingut accés a part del sumari del cas Leire, que investiga la suposada trama al PSOE per boicotejar les causes judicials contra Pedro Sánchez i el seu entorn, Joan Bota.
2: Són vora 700 pàgines que revelen, per exemple, que la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. La investigació sosté que l'advocat de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, hauria facilitat l'organització d'algunes reunions d'aquesta suposada trama.
0: En té més detalls des de Madrid, la Paula Brujats.
3: Sí, la policia diu que la trama va arrencar el 2024, tenia per objectiu protegir Pedro Sánchez i per això s'intentava desactivar totes les causes judicials obertes contra ell i contra el partit. Se va intentar a través de suborns a fiscals, policies i jutges, diu la policia, que la dirigia a Cerdán, que encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díez, que hauria cobrat almenys 21.000 euros del Partit Socialista a través d'empreses pantalla com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, a qui la policia va trobar a casa seva més de 19.000 euros en efectiu la setmana passada, diners que per ara no se'n sap la procedència.
0: Tot plegat ha agafat Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Raül Flores.
4: Sánchez arriba a Barcelona enmig de les investigacions judicials contra el nucli del PSOE. El president espanyol ha reivindicat aquí a les jornades del Cercle d'Economia els acords amb Esquerra i Junts i ha volgut demostrar als empresaris catalans que queda govern espanyol fins al final de la legislatura. Per això, aquesta mateixa setmana, ha anunciat Sánchez, activarà la presentació dels pressupostos generals de l'Estat.
5: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: I mentrestant, al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa ha evitat posar la mà al foc pel PSOE, tot i defensant la presumpció d'innocència.
2: En canvi, ha assegurat que el PSC està lliure de corrupció.
0: Parlament, Albert Prat.
6: A primera hora i abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha marcat distàncies amb el PSOE. Salvador Illa s'ha defensat d'una part de l'oposició que manté la sospita sobre ell i l'acusa de no donar explicacions.
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta a mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, gairebé un 40% dels docents ja ha votat.
2: Mentrestant, els sindicats minoritaris mantenen les vagues territorials avui al sud del país i moltes assemblees pressionen pel no.
0: Tarragona, Manel Sastre.
8: Sí, aquí 600 mestres i professors s'han manifestat en actes a Tarragona i Tortosa contra aquest preacord amb educació convocats pels sindicats minoritaris. Creuen que el setembre no canviarà res i ho consideren engrunes. Per això han fet una crida a votar no a la consulta.
0: I les queixes pel poc protagonisme del català a la visita del Papa a Montserrat i a Barcelona la setmana que ve donen fruit i finalment hi haurà més equilibri en l'ús de català i castellà.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha confirmat les gestions fetes perquè part de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família sigui en català i ha assegurat.
9: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
0: Per cert, sobre aquesta visita papal, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem també a les protestes que entitats laiques preparen en contra dels privilegis que un estat aconfessional, com és Espanya, dona a l'Església, sota el lema Jo no t'espero. I en temps de cultura... a punt perquè aquesta tarda arrenqui el Primavera Sound.
2: Amb qui sentiu The Cure, però també The XX, Nick Up o Doja Cat com a principals atraccions fins dissabte al Parc del Fòrum.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, no descarta que Lamine Yamal pugui jugar el primer partit d'Espanya al Mundial.
10: Que no era la previsió que tenia el Barça. El davanter blaugrana segueix entrenant-se al marge, però tot i així, el seleccionador espanyol diu que podria arribar per aquest partit que jugarà el 15 de juny. Seguint en futbol, Leo Messi rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. L'Espanyol ha renovat l'entrenadora Sara Monforte per dues temporades i en bàsquet la penya debuta avui als play-off pel títol de la Lliga ACB, ho fa davant el Baskonia a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
11: Molt bon dia, doncs. Complicada avui a l'AP7 per un accident entre un autocar sense passatgers, dos camions i una furgoneta a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. S'està tot just acabant ara de retirar i només talla un carril, però s'hi han acumulat uns 9 quilòmetres de retenció que comencen ja a avançar. I en sentit Girona també veiem cua d'uns 8 quilòmetres de congestió per l'efecte Badoc. I avui destaquem també demores a Rodalies per dos robatoris diferents de coure, que ja s'han resolt els dos. Queden demores d'uns 45 minuts de mitjana a l'R2, l'R2 Nord, l'R11 i l'R8 i d'uns 25 minuts a l'R4.
0: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Pot ser que avui hagi baixat una mica la calor?
13: Sí, ha baixat una miqueta i sobretot també és una sensació perquè ha baixat la humitat ambiental, els vents són més eixuts i, en definitiva, menys sensació d'aixafogor, de basca. En definitiva, temps més confortable, tot i que es poden fregar i es freguen els 30 graus en alguns punts de ponent i al sud, tarda tranquil·la. Atenció, demà a la tarda, tempestes fortes, algunes especialment fortes al centre i nord-est del país. Es comencen a emetre per part de Meteocat alguns avisos. És una línia de tempestes, creuarà ràpid i ens donarà una refrescada. Sembla que la més important de la setmana, divendres que ve, però esperant un augment de la temperatura avançat al cap de setmana.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Ho apunta el sumari de més de 700 pàgines que s'acaba de fer públic sobre la suposada trama del PSOE per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. Entre altres coses, la Guàrdia Civil va trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a casa d'un dels investigats. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Segons el sumari, Paula, quin era l'objectiu d'aquesta trama?
3: Doncs la policia diu que va arrencar el 2024 just després de l'imputació de la parella de Pedro Sánchez i que tenia per objectiu protegir els interessos del president espanyol i que per això s'havia de desactivar totes les causes judicials obertes contra el partit o contra el seu entorn. Els informes de la policia apunten que la suposada trama la dirigia Santos Cerdán des del partit i encarregava les operacions a l'exmilitant socialista Leire Díaz, que suposadament s'ajudava d'empresaris i advocats per intentar subornar fiscals, policies i jutges que investigaven el Partit Socialista o familiars de Pedro Sánchez. Per aquestes feines, la policia apunta que Leire Díaz va cobrar almenys 21.000 euros del Partit Socialista. Diuen que ho hauria fet a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista, l'andalús Gaspar Zarrías. En el seu cas, la policia recull en el sumari que la setmana passada, durant els registres a casa seva, van trobar més de 19.000 euros en efectiu en bitllets de 20 i de 50 euros amagats al seu menjador. Per ara, però, no se'n sap la procedència d'aquests diners.
0: Això és el que es va trobar en un dels registres. La policia també va ser a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, on va requerir informació. Què hi va trobar en aquest?
3: Sí, doncs allà va ser un registre de més de 15 hores. La policia diu que es van portar llibretes de Santos Cerdán, l'ex número 3 del partit, a qui ara mateix el PSOE descarrega tota la responsabilitat d'aquesta suposada trama. La policia també es va emportar disc durs i va clonar el telèfon de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que també està imputada per aquest cas, per haver firmat suposadament factures falses per pagar aquestes feines a Leire Díaz. Ara, la policia el que ha de fer és analitzar tota aquesta documentació que diuen que van recollir, enviar-la al jutge, que a partir d'aquí haurà de sostenir la tesi, perquè per ara només té indicis sobre que aquesta trama la pagava el Partit Socialista a través de factures falses o d'empreses pantalla.
0: I també sobre aquest sumari, que insistim, hem conegut fa tot just una hora i que encara estem llegint i analitzant, alguns dels testimonis, els que la Guàrdia Civil ja ha interrogat, han aportat algunes novetats rellevants.
3: Sí, la policia recull, per exemple, el testimoni de persones que la trama hauria intentat subornar, com l'empresària Carmen Pano, la recordareu, està esquitxada pel cas Coldo, i el que diu la policia és que Pano li ha explicat que la trama li va oferir més de 20.000 euros si canviava de versió i negava haver portat bosses de diners en efectiu a la seu del PSOE. Diu l'empresària que li van oferir, per exemple, pagar el lloguer o el casament de la seva filla a canvi de canviar de versió i i això és literal, a canvi de salvar el cul a Koldo García i a l'exministre socialista José Luis Ábalos. En tot cas, com tu deies, això és una part del sumari, són milers de pàgines que ara estem tot just desgranant, i faltarà també que la Guàrdia Civil buidi doncs, tot això que es van emportar dels registres que van fer la setmana passada i que el jutge, si ho considera així, ordeni interrogatoris i citi a declarar els investigats, en aquest cas que dirigeix l'Audiència Nacional.
0: Doncs seguirem aquí a Catalunya Ràdio llegint i analitzant aquest sumari i, òbviament, a la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem per si tenim alguna informació més i, si no, les pròximes hores, perquè, insistim, són milers de pàgines que ara mateix estem llegint i analitzant. Ara passen gairebé 11 minuts de les dues. Òbviament, el coneixement d'aquest sumari ha impactat sobre l'actualitat del dia. Encara més quan aquestes primeres informacions del sumari del cas Leire han coincidit amb la presència del president espanyol Pedro Sánchez a Barcelona, a la cloenda de les jornades del segle d'economia. Davant de l'empresariat català, Sánchez ha volgut demostrar que vol exaurir la legislatura, tot i les investigacions judicials, i per això ha anunciat que aquesta mateixa setmana començarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat de l'any 2027. Palau de Congressos, Unitat Mòbil, David Mendoza i Raúl Flores, bon dia.
14: Bon dia. Sí, Sánchez intenta remar contracorrent de les investigacions judicials els que té obertes, i el missatge que volia llançar davant de l'empresariat català és que queda legislatura, que vol recompondre les relacions amb els seus socis i que vol passar l'acció ara amb l'anunci de l'elaboració dels pressupostos, perquè recordem que no n'ha pogut aprovar cap durant els 3 anys que porta de legislatura.
5: Quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
14: Uns pressupostos, deia Sánchez, que incorporaran el finançament i que anunciava tindran una inversió rècord en habitatge. La prova de foc, però, la tindrà quan arribin al Congrés, si és que hi acaben arribant, on toparà amb els socis, com per exemple amb Junts, i veurem si també amb el PNB, que donen ja per l'acabada aquesta legislatura. Conscient de passar per un dels moments amb més debilitat, Sánchez ha reivindicat també els acords amb Esquerra Republicana i amb Junts.
5: Entendimiento entre diferentes, porque lo ha habido, porque ha habido acuerdos, y yo quiero reivindicarlo, ya sea con otras fuerzas progresistas o también con fuerzas nacionalistas y o independentistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, está sentando bien al conjunto del Estado.
14: Sánchez ha reivindicat també l'amnistia i el nou model de finançament en un intent de demostrar davant dels empresaris que ell pot connectar millor amb ells que no pas el seu rival, Alberto Núñez Feijó. Sánchez continua ara la conversa aquí al Cercle amb la presidenta de l'entitat, amb Teresa García Milà, escoltant-lo a primera fila el president de la Generalitat, Salvador Illa, i després del Cercle Sánchez visitarà aquesta tarda la planta de SEAT.
0: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el PSC està lliure de corrupció, però ha evitat posar la mà al foc pel PSOE. Al Parlament de Catalunya, l'oposició ha sortit a l'atac i Illa s'ha mostrat convençut que ja ha donat totes les explicacions per les investigacions judicials que esquitxen el nucli de Pedro Sánchez. Això sí, ha demanat que es tingui en compte la presumpció d'innocència. Parlament, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, de fet, abans que es fes públic el sumari del cas Leire, el president i líder dels socialistes catalans ha extremat la prudència i ha calculat així les paraules.
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
6: Salvador Illa ha marcat distàncies amb el PSOE, però Junts ha seguit estirant l'ombra de sospita per la documentació que l'Audiència Nacional també ha demanat al PSC i pels contractes de la Generalitat amb Huawei. Mònica Sales, portaveu.
15: Per què s'amaga? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
7: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors, fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
6: Esquerra i els comuns han salvat el president de comparèixer al Parlament. Josep Maria Jové i Jéssica Albiach, això sí, li han demanat que s'esvaeixin totes les sospites i han posat el focus a Madrid.
16: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
17: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions.
6: En canvi, a ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge de les suposades corrupteles.
18: És vostè políticament responsable d'haver-se mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con Salazar, i ara vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene.
6: Durant el matí, diversos consellers també han defensat els vincles del govern amb la tecnològica xinesa Huawei per desplegar la fibra òptica a Catalunya. Diuen que s'està fent tot dins la normativa europea i al marge de la suposada influència de Zapatero que assenyala el partit de Puigdemont.
0: Pràcticament un quart de tres de la tarda, deixem tot l'embolic polític a la segona hora de la Catalunya Mitjà i tornarem, però queden menys de 24 hores per saber si els docents donen llum verda o no al preacord pactat amb Educació. De moment, només han votat un 40% dels professors i mestres. De tota manera, des de Comissions Obreres, un dels sindicats signants, demanen al govern que mantinguin la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Són prop de 700 milions d'euros que se sumen als 2.000 que es van acordar el mes de març amb Comissions Obreres i la UGT. El sindicat també deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. En paral·lel, però, segueixen les mobilitzacions a diferents punts del país convocades pels sindicats contraris a l'acord. A Tarragona i a les Terres de l'Ebre, prop de 600 docents s'han mobilitzat per demanar millores al sector. Segons la Generalitat, la vaga d'avui ha tingut un seguiment de l'11%, una xifra molt similar a la que es va registrar ahir a l'àrea de Barcelona. Tarragona, Manel Sastre.
8: A Tarragona han estat prop de mig miler de docents els que s'han manifestat pel centre de la ciutat en el marc d'aquesta vaga educativa territorial.
19: Per l'escola pública!
8: Convocats pels sindicats minoritaris que estan en contra de l'acord amb el Departament d'Educació, la CGT, Intersindical, COS o CNT, els mestres i professors s'han concentrat davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació on han explicat les raons de la seva negativa per evitar que el setembre, diuen, continuï tot igual.
20: Hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
21: El mes de setembre ens trobarem la mateixa realitat a les aules.
22: Hi ha centres que tenen moltíssimes necessitats i la realitat és que no hi ha prou recursos.
8: Volen més professors, millor atenció a la diversitat, menys alumnes a les aules. Posteriorment s'ha fet també una manifestació des de la plaça Imperial Tarraco fins a la riba del Francolí. I a les Terres de l'Ebre uns 200 mestres s'han manifestat a Tortosa reclamant la dimissió de la consellera Niubó i contra els termes del preacord que s'està votant aquests dies.
0: Bé, doncs no deixem l'educació perquè una enquesta dels sindicats STEC i USTEC recull que 9 de cada 10 alumnes utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit escolar. A la presentació d'aquest informe que s'ha fet a Madrid, els docents han alertat que la IA està substituint processos propis de l'aprenentatge com ara el raonament, l'escriptura o la resolució de problemes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
23: Bon dia. Entre els usos més freqüents de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat hi ha la confecció de resums, la generació de tasques o la resolució de dubtes, uns continguts que un de cada quatre accepta acríticament. Entre els professors, el seu ús s'està estenent amb prudència, sobretot per preparar les classes, tot i que un 92% desconfien dels seus resultats i un 65% creuen que perjudica els seus estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, com alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
24: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
23: Per això, molts professors creuen que cal replantejar els deures a casa.
24: Bàsicament perquè el resultat no és vàlid. És a dir, tenim un resultat que desconeixem d'on prové, si del propi alumne o de la pròpia màquina. Aleshores, quan tu desconeixes el resultat i no saps a qui has d'avaluar, és molt complicat.
23: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen eines per integrar-les correctament.
0: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, dona per fet que el català estarà present a la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, on ha explicat que des d'un primer moment s'han fet gestions per explicar al Vaticà la importància de la llengua i sembla que hi ha bona sintonia amb l'entorn del Papa Lleó XIV a Riera.
25: Tot i que qui té l'última paraula és el Vaticà, Espadaler ha explicat que hi ha predisposició perquè el Papa utilitzi el català durant la benedicció.
9: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
25: Ara s'està acabant de tancar el nou guió del programa litúrgic i caldrà veure fins on arriba la presència del català en el moment principal de l'acte de la Sagrada Família. La xarxa d'entitats cristianes ha demanat avui més presència significativa i no testimonial del català, mentre de la seva banda Òmnium, Assemblea Nacional Catalana, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han entregat també avui una carta al Pare Abat de Montserrat perquè la faci arribar al Papa o li demanen que prioritzi també el català i destaca destaquen la vinculació d'Antoni Gaudí amb la llengua, la cultura i la nació catalana.
0: Aquestes declaracions que hem sentit del conseller Espadaler sobre l'ús del català per part del papa Lleó XIV han estat en el programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, que ha recorregut els principals escenaris per on passarà el pontífex d'aquí a una setmana. Des de la presó de Brians, el director del centre, Jordi Pons, ha detallat l'acte.
1: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre i entrarà directe al teatre i tot l'acte es farà dins del teatre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs al que és la gent penitenciària. El criteri que hem escollit és la gent ja que normalment doncs ja sortia a fer la missa.
0: Però a l'altra cara de la moneda, les entitats laiques faran dimarts que ve a la tarda una concentració al Born de Barcelona en contra de la visita del papa a la mateixa hora en què es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Critiquen el desplegament de recursos públics i els privilegis que encara dona l'estat aconfessional a l'Església.
25: Les entitats convocants, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, demanen que respecti la llibertat de consciència i la neutralitat de les institucions, i per això critiquen l'anunci de la Generalitat, on es diu que tots els catalans esperen el papa, i sobretot critiquen que el pontífex sigui rebut al Congrés. Sentim Albert Riba, director d'Ateus de Catalunya.
2: Pensem en la possibilitat de que ens visités un autòcrata d'un país africà, en sud-americà, asiàtic o europeu, que no tingués democràcia al seu país, que s'arregués a les dones, que no tingués més els acords de drets humans. Seria absolutament absurd. No el deixarien parlar en el Congrés de Diputats. Com podem convidar-lo al Congrés de Diputats? El que teòricament diuen ells és el temple de la democràcia a una persona que no respecta la democràcia.
25: La concentració que porta per lema Jo no t'espero ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes.
0: Més coses. La jutge de Martorell que porta el cas d'Isaac Andic investiga ara si hi ha terceres persones involucrades en la seva mort. Segons que ha avançat el diari El País, la instructora del cas ha demanat indagar en el paper de la terapeuta familiar en les relacions entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan Andic, Miquel Jarque.
4: Per tant, la investigació ja no estaria únicament centrada en el fill del fundador de Mango. La jutge Raquel Nieto, segons el rotatiu, tot i que no li atorga la condició d'investigada, sí que ordena indagar quin paper hauria tingut aquesta psicòloga en els fets. Es tractaria, segons El País, de saber si hauria influït a favor de Jonathan Andic per rebre l'herència del pare en vida. En la interlocutòria on la jutge justificava la presó preventiva per a Jonathan Andic, la magistrada ja expressava que la psicòloga va incitar el fundador de Mango a cedir en la part econòmica per recuperar la relació amb el seu fill. Segons la jutge, el pare, de fet, va acceptar fer l'excursió a Montserrat com a acte de reconciliació.
0: I una cosa més abans de la publicitat, perquè som en mínims històrics de fumadors a Catalunya. Per primera vegada representen el 20,6% de la població aquest any 2025. Tot i això, el Departament de Salut diu que hi ha molt camp de millora, sobretot pel que fa als joves que s'inicien en el consum de tabac a través de les cigarretes electròniques. Mònica Mas, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que és el percentatge més baix respecte als últims anys, el descens està estancat al voltant d'aquest 20%. Els homes fumen més que les dones i les persones amb rendes més baixes tenen una addicció, més addicció al tabac. Tot i que el tabaquisme entre els joves ha baixat, com deies, a la meitat dels últims anys, preocupa al Departament de Salut la franja de 14-18 i l'ús dels vàpers que s'ha disparat. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut del Departament.
11: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
10: Davant d'aquest panorama, el Departament de Salut vol incrementar el cos d'inspectors perquè formin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. També ha baixat els últims anys les dones que fumen durant l'embaràs, però crida l'atenció aquesta xifra.
11: Ens mantenim en que només la meitat de les dones que queden embarassades passen a deixar el consum de tabac, malgrat els esforços que es fan i tot el suport que es dona a aquest grup de persones.
10: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:15 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
13: Catalunya migdia.
26: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
3: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
5: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
12: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
14: Normal.
12: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
14: No pot ser.
12: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
15: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
16: Per tu, enamorat del sol? I per tu, que a l'ombra hi estàs millor. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El filet de pollastre Eroski amb segell de benestar animal, ara a 6,80 € el quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Brussel·les recomana a Espanya limitar les deduccions o els beneficis fiscals oferts per l'Estat. I la Comissió Europea assenyala directament l'IVA reduït que tributen bars, restaurants o hotels. Diu que beneficia les rendes altes i que no contribueix prou a l'hora de redistribuir la riquesa. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
28: Hola, bon dia. Espanya deixa de recaptar l'equivalent al 0,4% del PIB per l'IVA reduït que paguen hotels i restaurants. En total són uns 7.000 euros menys d'ingressos, 7.000 milions d'euros menys d'ingressos, calculen els experts de la Comissió. Veuen Espanya com un cas excepcional dins del club comunitari pel que fa a l'aplicació de l'IVA. Consideren que Madrid treu poc suc a aquest impost que grava el consum. I, en canvi, assenyalen que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament tots sols l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada.
0: I per solucionar la crisi de l'habitatge, Bruno, la Comissió Europea també recomana a Espanya canviar les seves lleis.
28: Sí, amb l'objectiu d'agilitzar les llicències per construir, facilitar més terrenys i reutilitzar, diu Brussel·les, els pisos que ja existeixen, però que ara mateix estan desaprofitats. També insta a augmentar el parc d'habitatge protegit, sobretot de lloguer. I en aquest capítol més social, per combatre la pobresa infantil, Brussel·les també ha demanat a Espanya que reequilibri la despesa pública entre les diferents generacions.
0: Potser perquè no tot siguin males notícies pels estats, avui la Comissió Europea sí que ha permès que puguin gastar més diners per afrontar la crisi energètica sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit.
28: Podran gastar l'equivalent al 0,3% del PIB, 5.000 milions d'euros en el cas d'Espanya, sense que això computi per al càlcul del dèficit. Però aquí, el govern espanyol no es podrà deduir el cost dels descomptes de la benzina, el que això li ha costat a Madrid, perquè Brussel·les només autoritzarà mesures que fomentin la transició ecològica.
0: Anem amb els conflictes oberts ara mateix. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat avui nous atacs enmig de l'estancament de les converses de pau. El règim de Teheran ha llançat drons contra l'aeroport internacional de Kuwait, que han fet un mort i una seixantena de ferits, i ha obligat a tancar durant hores les instal·lacions, Jordi Baró.
29: Més tensió al Golf amb els atacs de l'Iran a l'aeroport de Kuwait, cosa que ha obligat a suspendre vols comercials i també a Bahrain, i també amb el bombardeig per part dels Estats Units contra un petrolier iranià a l'estret d'Hormuz i contra una torre de telecomunicacions iraniana en una illa del país. No hi ha progressos en les negociacions entre Washington i Teheran, tot i que Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears. El president dels Estats Units també ha assegurat que li agradaria trobar-se amb el líder suprem de l'Iran, Mojtaba Khamenei.
0: Un president dels Estats Units, Donald Trump, que també s'ha referit a la controvertida trucada que va tenir ahir amb Netanyahu.
29: Sí, per admetre que li va traslladar preocupació al primer ministre israelià Elias Bibi per la seva ofensiva al Líban, que confirma que li va demanar que frenés. Són declaracions en un podcast del tabloide conservador New York Post.
30: No vull dir que estigués enfadat. Em va pertorbar una mica la seva constant batalla amb el Líban. En algun moment vaig dir, Bibi, hem d'aturar això, ho hem d'aturar. Però tinc una relació molt bona, ens ha anat bé, molt bé junts. Hem treballat molt bé junts. Bibi m'agrada molt.
29: Israel ha continuat bombardejant avui al sud del Líban amb almenys 6 morts a la localitat de Tir.
0: I en l'altre conflicte, Ucraïna ha atacat Sant Petersburg, just el dia en què s'inaugurava allà el Fòrum Econòmic Internacional, el més important de Rússia per atreure capital estranger. L'atac s'ha produït en el marc d'una ofensiva sobre 15 regions russes en què Kiev ha utilitzat gairebé 800 drons en les últimes 24 hores. És la resposta de Zelensky als mortífers bombardejos que Rússia va llançar ahir contra Kiev. Putin no assistirà a l'esdeveniment fins demà, però els congressistes s'han llevat amb la ciutat plena de fum per les explosions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. Zelensky ha volgut esgarrar Putin la seva fira econòmica més important, que aspira a ser una alternativa al Fòrum de Davos. Els visitants han arribat al recinte envoltats de denses columnes de fum negre provocades pels drons que han atacat la terminal petroliera del port i una base naval a pocs quilòmetres de la ciutat. Els atacs han deixat diversos ferits i han obligat a cancel·lar vols i a tallar l'internet mòbil. També han fet evident que Rússia és incapaç de protegir la segona ciutat més important del país just el dia que hi convida representants dels Estats Units, la Xina o l'Aràbia Saudita. És per això que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ja ha promès represàlies.
8: Les nostres respostes seran sistemàtiques per naturalesa, i de fet ja ho són. En general, puc dir que l'operació militar especial està en curs perquè aquests atacs no es repeteixin en el futur.
6: Putin pronunciarà divendres el seu tradicional i extens discurs al fòrum per abordar la complicada situació econòmica amb una despesa militar inassumible i la guerra d'Ucraïna, ara que el seu exèrcit ha perdut la iniciativa al front.
0: Per cert, la indústria química a l'estat espanyol avalua en 55 milions mensuals la despesa extra en gas i en electricitat que ha d'afrontar per la guerra a l'Orient Mitjà. A més, el bloqueig de la navegació a l'estret d'Hormuz provoca falta de subministrament. L'impacte geopolític mundial, en el que és el segon sector productiu a Catalunya, es debat aquesta setmana al Saló Expo Química. Fira Gran Via, a l'Hospitalet, Joan Garcia.
14: El sector químic aplega a Catalunya més de 1.700 empreses i genera un volum de negoci de 29.100 milions d'euros. És clau en la transformació industrial per ser menys contaminants, però ara es troba immers en un increment de costos derivat de la guerra de l'Iran que fa que reclami el suport de l'administració. Maria Eugènia Anda és directora d'Internacional de la Federació Espanyola d'Indústries Químiques.
17: El incremento del precio de la energía, los problemas logísticos, el aumento de los seguros, bueno, pues estamos en una situación muy delicada y la supervivencia de las empresas, pues necesitamos un gran apoyo de la administración.
14: Des d'Ercros han notat l'impacte del conflicte bèl·lic en les manufactures i la distribució. Bernat Iserte, director comercial de Plàstics.
18: Els principals impactes han vingut pels forts increments de costos de matèries primes i costos energètics. A nivell de distribució, els problemes logístics i de transports han creat faltes de subministrament puntual i canvis en els fluxos comercials habituals.
14: El sector reclama una defensa comercial davant gegants com la Xina, a través d'arancels. Expo Química espera rebre 21.000 visitants professionals.
0: I les empreses punteres en tecnologia a Catalunya reclamen aprofitar la inversió pública que s'està fent en defensa per impulsar també la indústria. En les jornades del Cercle d'Economia han reivindicat la importància de créixer en escala, de ser capaces d'augmentar la seva producció, per contrarrestar la dependència enorme de companyies nord-americanes com ara SpaceX. Sara Riera.
19: Al final, tot té a veure amb l'escala. Ho han dit les empreses catalanes que treballen per la indústria de defensa, però també les de telecomunicacions o de biotecnologia que han participat en aquestes jornades del Cercle. Guanyar mida i al mateix temps funcionar en un veritable mercat únic, perquè Europa, han recordat, encara hi ha el problema de 27 països, 27 solucions. Roser Roca és vicepresidenta de l'empresa Airbus.
20: El primer que hem de fer és integrar aquestes capacitats, desenvolupar-les amb sinergies de manera conjunta i ser conscients de per què ho estem fent. I ho estem fent perquè volem que aquestes capacitats que ara mateix són tan importants per defensar la nostra població siguin fetes des d'aquí.
19: El govern espanyol va prometre una despesa en defensa del 2% del PIB, però aquestes empreses creuen que encara falta capital privat especialitzat que entengui la importància d'invertir en aquesta tecnologia dual que tant es pot destinar a un ús civil com militar.
0: Passant 3 minuts de 2:15, tornem a la informació internacional perquè la pressió dels Estats Units sobre Cuba desencadena una fugida d'empreses de l'illa. El grup hoteler mallorquí Meliá s'ha afegit avui a Iberostar i anuncia que deixa d'operar una quinzena d'instal·lacions a Cuba, Xavi Vilà.
30: Sí, tot en resposta a l'ultimàtum de Washington que va anunciar sancions a les empreses estrangeres que a partir de demà passat, 5 de juny, facin negocis amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, qualificava Gaesa com el nucli de la corrupció del govern de l'Havana que desvia, diu, a actius il·lícits a l'estranger.
21: Cuba no està controlada per ningú
1: ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficio de una pequeña élite.
30: Una acusació rebatuda amb duresa les últimes hores al noticiari oficial cubà.
2: El GAE no es una estructura opaca ni paralela al estado cubano. Ha sido, por el contrario, una respuesta de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la revolución cubana.
30: No hi ha informació pública sobre quanta part de l'economia cubana està controlada per Gaesa. Les estimacions externes oscil·len entre el 40 i el 70%, incloent-hi molts dels hotels de 5 estrelles de l'illa i en ubicacions privilegiades de l'Havana.
0: Passen pràcticament 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
11: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni...
0: Al matí de Catalunya Ràdio.
11: Amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
0: Passen 6 minuts de 2:15, comencem forts.
22: Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura preferida o la nena del teu cor.
0: The Cure, The XX, Niqab o Doja Cat són algunes de les principals atraccions del Primavera Sound que comença avui al Parc del Fòrum i que durarà fins dissabte. Aquesta tarda és la jornada inaugural. Allà hi actuaran Uineta, que són aquests que sentim, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg. Marc Ruiz.
23: La coreògrafa i cantant catalana Uineta donarà el tret de sortida de la jornada inaugural, que també inclourà el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente i dues de les bandes britàniques més potents de moment. D'una banda, Yard Act, que mesclen spoken word amb un so pròxim als Arctic Monkeys, i de l'altra, el duet de guitarres esmolades i lletres descarades Wet Leg. A partir de dijous ja hi haurà els 17 escenaris en marxa i actuaran artistes catalans com Renaldo i Clara, Paula, Morn o Batial, que és una de les caps de cartell de dijous. Comparteix importància amb Massive Attack o Doja Cat. El concert més important de divendres és el de The Cure, que arrencarà la gira a Barcelona. Comparteixen cartell amb la nord-americana Addison Rae, el popular productor d'electrònica Skrillex o els històrics del so industrial Heinz Turzendeno i Bauten, entre d'altres. Dissabte, Gorillaz, DXX i My Bloody Valentine encapçalen un cartell on també destaca Niqab, i que et farà una programació especial els 4 dies del Primavera Sound des del Fòrum i transmetrà concerts com els de The Cure, Wet Leg, Father John Misty, DXX, Uineta o Yard Act, entre d'altres.
0: Aquest Primavera Sound és sempre un dels plats forts de finals de primavera, però n'hi ha d'altres, com ara aquest. Centenes de persones amb febre patumaire omplen els carrers del barri vell de Berga amb el primer passar carrer de la Patum. La festa, amb més de 600 anys d'història i declarada Patrimoni de la Humanitat, es mereix, segons l'alcalde, ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Berga, Nàtia Dell.
24: Moltes ganes de Patum, com el Marcel i l'Isaac, que són amics i no es volen perdre res de la festa.
25: La intenció és sortir, formar part de la festa.
27: Saltar tota l'estona, però passar carrers s'ha de cremar tot.
24: Parla fina una veïna, ganes sí, però controlant.
31: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va, i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
24: En Josep, de Gironella, tota la vida ha vingut a Patum i ara, emocionat, porta per primer cop la seva filla de només 2 mesos i mig. Per anar-la, porta per primer cop la seva filla de només

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats quan arriben a Europa. És el còmic Mohib en el aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície sense res a fer, però sense poder marxar-ne, Valeria Obreda.
1: Sí, perquè està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals que apareixen al còmic com una obsessió de Mohib pels sons.
2: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mohib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
1: Tot plegat reflecteix, segons l'autora, que els menors que no són de casa no ens importen.
2: Ningú voldria que els seus fills passessin la nit amb desconeguts o que no sapiguéssim on estan. Per què s'accepta amb els nens que no són nostres?
1: Mohib en el aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
3: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb el debut de la penya als play-offs de la Lliga CB de bàsquet.
4: Ahir va jugar i guanyar el primer partit de quarts al Barça i avui és el torn del Joventut.

0: aquesta hora dèiem que el Barça debutava als play-offs enmig d'un context de crisi esportiva, després de la mala imatge que va tenir l'equip en l'últim partit de Lliga al Palau, i el Barça ahir com a mínim es va refer i va fer un pas important als play-offs de quarts de l'ACB amb la victòria, Ernest Macià, que va aconseguir a la pista de l'UCAM Múrcia.
1: Sí, va ser una victòria que sorprèn per la contundència, perquè al final de la Lliga regular els dos equips van acabar amb només un partit de marge l'un respecte a l'altre, i l'equip que estava per sota, el Barça, va guanyar el Múrcia 68-91, és a dir, de 23 punts, que bé haurien pogut ser tranquil·lament 30 punts. Un joc d'equip amb molta participació dels jugadors de la banqueta, un bon percentatge de triples, i després de la pitjor versió del Barça aquesta temporada contra el València, 48 hores després, probablement la millor, i en part gràcies a jugadors secundaris com Juan y Marcos, que hi va fer un autèntic partidàs.
2: Necesitábamos cambiar la imagen de la última derrota. Y de esta manera, al final, en el primer partido, la pudimos cambiar. Nosotros queremos ganar, que es lo más importante. Y con la imagen que dejamos el otro día en el Palau, no va a ser posible. Entonces, tenemos que tratar de jugar como jugamos hoy, con la intensidad que jugamos hoy. Y así van a llegar las victorias.
0: Doncs ahir va jugar el Barça, va guanyar, i avui és el torn de la penya, que juga contra un rival complicat com és el Baskonia.
1: Sí, aquí l'eliminatòria està una mica més desequilibrada que el Múrcia-Barça. El Baskonia, doncs, té un parell de graons més, un parell, diguem-ne, de marxes més en l'aspecte físic. És un equip d'Eurolliga i el Joventut de Badalona, doncs, en teoria no és el favorit, però la temporada 22 el Joventut va ser capaç de capgirar la sèrie contra el Baskonia, va donar la sorpresa amb un Kyle Guy que va fer 9 triples, un jugador nord-americà que va passar per la penya, i la penya en aquell moment va aconseguir la classificació per les semifinals. Escoltem a Dani Miret a la prèvia d'aquest partit.
3: Veníem amb una molt bona dinàmica, vam tenir un dia horrorós i estàvem bé, estàvem entrenant molt bé, i per tant hem tornat una mica a recuperar el nivell de joc.
1: Bé, aquest que hem sentit és el Xavi Pasqual, que per cert ahir estava molt satisfet perquè, a part de guanyar molt bé, va poder reservar Nicola Provítola, que això no ho hem dit, i també a Billy Hernán Gómez, que va jugar 0 minuts i, a més, va poder recuperar Yusuf Afol. El Joventut, pel partit d'avui, té la plantilla bastant més neta. Podrà, per tant, jugar amb Ricky Rubio tots els jugadors essencialment importants, llevat Dante Tomic, que aquest ja sabem que no jugarà, doncs, el que queda de temporada, i amb Jan Morín, el fitxatge que s'ha fet per reforçar, per apuntalar l'AIA aquest joc interior, i com us deia, doncs, un dels noms propis és el del seu entrenador, Dani Miret.
0: I una cosa més, Ernest, l'Eurocup sí. Podria tenir dos equips catalans la pròxima temporada.
1: Sí, sí, el Girona s'incorporaria. Ja vàrem parlar fa uns dies que el Baxi Manresa ha jugat aquest any l'Eurocup i que vol seguir a Europa. Ho ha aconseguit per mèrits esportius, ha acabat en la desena plaça, però l'Eurocup està molt interessada en incorporar equips de la Lliga CB, i aquí la bona temporada del bàsquet Girona no ha passat desapercebuda. L'Eurocup l'any que ve incrementarà el nombre d'equips i aquí entrarien Manresa i Girona. A més, també vàrem dir que hi ha l'opció de fer llicències de més d'un any, que el Manresa té tots els papers en regla per fer llicència de 3 anys, i s'està negociant també la possibilitat que el bàsquet Girona, doncs, aconsegueixi no només una plaça per aquesta temporada, sinó també per les properes. L'objectiu de l'Eurolliga és fer créixer clubs en aquesta segona competició i augmentar en 10 el nombre de clubs de cara a la propera temporada.
0: 8 dies perquè comenci el Mundial de Futbol i a la selecció espanyola l'atenció la centra Lamine Yamal i el seu estat físic. Podrà jugar el primer partit que juga la selecció espanyola el 15 de juny, Roger Bosà?
4: A veure, ja m'he anat explicant que evoluciona bé de la seva lesió. De fet, evoluciona molt bé. De moment continua entrenant-se al marge. Això sí, avui també ho ha fet. Aquest matí la idea inicial era que arribés al tercer partit de la fase de grups del Mundial, el 27 de juny contra l'Uruguai, però ja hem sentit a De La Fuente aquesta setmana, i a més insisteix també avui que potser podrà ser-hi el primer partit, que és el dia 15 contra Cap Verd. Això sí, puntualitza De La Fuente que això no vol dir que jugui, que per tant aniran veient durant aquestes setmanes.
5: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto, y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero vuelvo, también os comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar. Sí, no, ya veremos. O jugará unos minutos o simplemente hará una sesión de entrenamiento
6: verdaderamente de sumar más carga en todos los aspectos que le aportará más para estar el segundo partido mejor. Valoraremos en cada momento.
4: Bé, el que segur és que Lamine demà no jugarà en aquest amistós contra l'Iraq a la Corunya, això segur. Sí que ho podria fer Joan Garcia i també Marc Bernal, que forma part d'aquest grup de jugadors de suport, de reforç, que completen aquests dies els entrenaments aquí a les Rozas. Demà podria debutar Bernal amb l'absoluta i, de moment, De La Fuente molt content amb el rendiment i, sobretot, amb la projecció que li veu al jove migcampista del Barça.
6: Estamos muy contentos. Mar ha hecho una grandísima temporada. Tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos. Es muy buena noticia para nosotros porque, y para su club y para él, porque vamos a disfrutarlo todos. Así que contentísimos.
4: Bernal, per cert, que no té cap intenció de marxar del Barça, eh? A diferència de l'hivern passat, que va poder sortir cedit, ara no, ara és diferent, la cosa ha canviat. Aquest estiu la seva idea és quedar-se i arribar a ser un jugador important per Hansi Flick.
0: I un altre blaugrana que aquests dies s'entrena amb Bernal, amb Lamine i la resta de blaugranes és Eric García, el jugador ja dic que és conscient que la seva polivalència l'ha ajudat, entre altres coses, a ser al Mundial. I la temporada que ve, Ramon Salmurri, quins són els plans que té Flick per a ell?
7: Doncs mira, ubicar-lo principalment com a lateral dret. Hansi Flick ha parlat amb Eric García i li ha traslladat aquesta idea, que la temporada vinent serà lateral dret de l'equip juntament amb Jules Koundé. Ara bé, tot això a expenses del que pugui passar al mercat. Em refereixo que si Koundé rep alguna bona proposta, el Barça l'escoltaria, tenint en compte que, a banda d'Eric, que és un futbolista el que es té en molta consideració, no només pel seu nivell esportiu, sinó també pel que implica per l'equip i pel vestidor, doncs és una posició en la que torna Héctor Fort després de la seva cessió, o en la que també s'ha comptat de manera recurrent amb Xavi Espart. Això al costat dret. Al costat esquerre, el Barça treballa en la incorporació de Joao Cancelo en una petició expressa de Hansi Flick. De moment, l'Ali Lal, el seu equip, en demana 15 milions d'euros, un preu que el Barça considera raonable. I a tot això, a expenses de si hi ha propostes o no per Alejandro Valde, un futbolista que el Barça podria intentar moure en aquest mercat. De fet, ja han sondejat alguns dels seus possibles substituts, com Alejandro Grimaldo o Marc Cucurella. A l'eix de la defensa, tot queda com està, amb la renovació d'Andreas Christensen, això sí, a expenses sempre del que pugui passar en un mercat d'estiu, marcat també pel Mundial, i tenint en compte que Hansi Flick voldria reforçar aquest eix de la defensa, però a hores d'ara no és una de les carpetes prioritàries per Deco.
0: I un ex blaugrana, com Leo Messi, rebrà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. A l'Espanyol, de moment, poc moviment a l'equip masculí, però al femení, Sergi Andreu, ja és oficial la renovació de l'entrenadora Sara Monforte.
8: Sí, l'entrenadora de Castelló, que ha ampliat la seva vinculació amb el femení de l'Espanyol dues temporades més i dirigirà l'equip per tercera temporada consecutiva, sempre a la màxima categoria. Aquesta temporada passada va aconseguir la permanència sense patiments, amb moltes jornades de marge. Per això Monforte ha llançat un missatge d'ambició i de creixement de cara al futur.
9: La valoració és bona, però sí que m'agradaria poder superar i millorar tot el que han fet en aquests dos anys. Per nosaltres, per mi, és un repte de dues temporades aquestes que anem a tornar a començar, no? Una etapa nova, una etapa diferent, i m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot, també veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
8: Trajectòries molt semblants, per cert, a les banquetes de l'Espanyol, tant a la masculina com a la femenina. Tant és així que, de fet, si Manolo González i Sara Monforte completen la temporada que ve, es convertiran en els tècnics pericos més longeus dels últims 15 anys. De fet, si ho ampliem a tot el segle XXI, només Pochettino en el masculí i Santi Fernández en el femení hauran dirigit més partits que Manolo i Monforte.
0: La setmana passada el Girona acomiadava Mitchell i ahir ja es feia oficial que Mitchell és el nou entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. S'ha mostrat il·lusionat del nou repte i ha parlat de quina és la filosofia que vol aplicar i ha recordat també els seus referents, Eduard Solà.
10: Parla de Cruyff, que sempre ha estat un dels seus referents, de l'estil de joc que li agrada, amb una filosofia d'atac, espera que els aficionats de l'Ajax gaudeixin amb l'equip i també espera que l'Ajax torni a lluitar per títols tant a Europa com a la seva lliga.
11: I want to continue with the Ajax philosophy.
12: Jo vull seguir amb la filosofia de l'Ajax. La meva mirada és el futbol d'atac. Estic segur que la gent a l'estadi estarà contenta amb el nostre estil de joc i filosofia. Per mi, Cruyff també ha estat sempre un referent. Junts podem portar l'Ajax de tornada a la lluita pels títols a Europa i als Països Baixos.
10: L'Ajax va anunciar oficialment ahir a la tarda el fitxatge de Mitchell, que ha signat per dues temporades, fins al 2028.
0: I mentrestant, el Girona segueix definint el nou equip de cara a la pròxima temporada, encara sense tècnic decidit per al projecte de la segona divisió, i el reservat d'avui, Eduard, amb dos punts de debat, les claus del descens i, precisament, qui ha de ser el nou entrenador del Girona.
10: És el primer Girona reservat que fem després del descens i, entre altres punts, analitzem per què el Girona ha acabat baixant a segona divisió, què ha faltat per haver aconseguit la permanència, tanquem definitivament el capítol Mitchell i debatem sobre qui hauria de ser el nou entrenador o què hauria de tenir el tècnic que haurà de liderar el nou projecte per intentar altre cop l'ascens a primera divisió. En parlem amb en Xevi Soler, l'Eloi Amagat i l'analista de les transmissions del Girona al Tot Gira, Francesc Caragol.
0: Dies de les eleccions a la presidència del Real Madrid, la campanya s'endureix entre els dos candidats. Florentino Pérez respon a les declaracions d'Enrique Riquelme, que ahir l'acusava de voler vendre el Madrid, i Florentino el que fa també és començar a parlar obertament ja, Marcos García, de fitxatges.
13: Sí, Florentino Pérez avisa que anunciarà demà el primer jugador que incorporarà el Madrid si diumenge és president, i avança que aviat anunciarà el nom del seu entrenador, que ja sabeu, és José Mourinho. Així ho ha dit en una entrevista a l'Espanyol, i si ahir Enrique Riquelme era el protagonista, avui Florentino passa a l'atac, que ha fet un vídeo per negar que el Madrid estigui en venda.
14: El club va seguir siendo siempre un club con sus presidentes, con su junta directiva y sus órganos de gobierno como hasta ahora. Y el club puede crear una sociedad que es 100% del club, donde llevemos las actividades de fútbol y de baloncesto, con el único fin de que si queremos valorar lo que vale el club, pueda dar entrada una cosa simbólica a alguien que nos la valore.
13: Enrique Riquelme ha deixat caure aquests dies que Rodri seria el seu primer fitxatge si és president, que li agradaria, i Florentino al seu torn diu que li consta que Riquelme no té tancat cap acord amb Rodri, l'internacional espanyol. A banda de Mourinho com a entrenador, Florentino té al cap un lateral dret amb Dumfries a la pole position, un central amb Konaté pràcticament tancat i també un mig centre organitzador estil Vitinha o Rodri. Riquelme ha anunciat fa només uns minuts un altre nom. Fernando Hierro és el nou director de la base si ell és el president. El director de la fàbrica, que en diuen al Madrid. Per cert, a les properes hores, la tensió entre Florentino i Riquelme pot incrementar-se. El diari Marca avança que un estudi forense digital detecta més de 300 comptes coordinats a X per donar suport a Florentino i atacar Riquelme.
0: Sis minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
15: Veníem convençudes de que això era possible després del gran partit que vàrem fer dissabte.
0: Ja hi ha noves campiones de Lliga de Waterpolo.
16: Catalunya migdia.
17: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
18: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix a Mar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
19: Hola.
20: Hola.
21: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: El que dèiem abans de la pausa, el Mataró guanya la Lliga Femenina de Waterpolo per davant del Sant Andreu de Vitobac.
23: Amb la deia, el Mataró va aixecar la seva segona Lliga en els últims 3 anys
2: i el tercer títol de Lliga en total del seu palmarès, afegint-hi la de l'any de la pandèmia. En canvi, el Sant Andreu va tornar a ensopegar amb la mateixa pedra i té el compte pendent d'assolir el seu primer títol de Lliga, i això que les andreuenques ells jugaven el tercer i definitiu partit de la final a casa, on van guanyar el primer, però amb el 9-10 final van veure com el Mataró, doncs, tot i els patiments finals, els remuntava l'eliminatòria en un partit en què les maresmenques es van arribar a situar fins a dues vegades amb tres gols d'avantatge, però que el Sant Andreu va jugar fins a disposar d'un últim llançament que hauria forçat els penals. Mariona Tarré, una de les destacades, la portera del Mataró, assegura que mai ho va veure del tot clar.
19: Crec que hem demostrat molt el nivell que hem fet, la millora que hem tingut, i evidentment per mi, a mi el partit d'avui podria haver sigut per un costat com per l'altre. El de l'altre dissabte, mira, no, però el d'avui sí.
0: I avui, a partir de 8:45, el que es decideix és el títol de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, i el campió, David, també serà català.
2: Que tal com va passar ja la Pere Serrat de Barcelona, tornem a veure un equip català aixecant una copa. Això aquest vespre està garantit, i és que la final tornada de l'Eurocup femenina s'hi enfronten l'Atlètic Barceloneta amb el Catalunya, i qui té més opcions d'acabar tocant aquesta copa és el Catalunya, ja que en l'anada jugada fa una setmana a la piscina Sant Jordi es va imposar d'un avantatge de 5 gols, els que tindrà avui de coixí en la seva visita a la Barceloneta. La jugadora de les Marineres, Cristina Noguer, no obstant, en declaracions del Tot Costa, afegia que aquest desavantatge el resta pressió per mirar de remuntar.
20: Sí, bueno, sabem que serà difícil perquè en Pari vam veure com anava el partit allà. Crec que la confiança de l'equip està alta ara mateix, sabem que juguem a casa i no tenim res a perdre.
2: En canvi, pel que fa a les gracienques, el seu tècnic, Javi Belmonte, assegura que l'avantatge de 5 gols és tranquil·litzador, però no del tot definitiu.
23: Molt bona renda. La veritat és que ni ens ho esperàvem. Sabíem, fins ara els partits contra l'Atlètic Barceloneta han sigut molt igualats. Elles tenen una qualitat increïble i anar a la piscina Sant Sebastià amb 5 gols de renda és... són molt bones notícies.
0: El 39 cops campió del món de trial, Toni Bou, ha aconseguit avui un nou rècord. I aquest és especial, perquè l'ha fet a la seva localitat natal, a Piera, Jan Ortuzar.
24: Toni Bou ha aconseguit el seu tercer rècord mundial al saltar 53 bidons separats per 1,35 m en moto, utilitzant tan sols la roda del darrere. El mínim de bidons que havia de saltar Bou per aconseguir el rècord era de 36, xifra que ha esmiculat el pilot de Piera. En el seu primer intent ja ha aconseguit el rècord amb 52 bidons saltats, però en el seu tercer intent s'ha superat a ell mateix. Aquest es tracta del tercer Guinness World Record de Bou, que s'ha mostrat entusiasmat de fer-ho on va néixer, a Piera.
25: Ha sigut una mica més difícil, però bueno, més emocionant. També passa els meus nervis, perquè doncs, amb tres intents es fa que qualsevol fallo ja et deixa la corda fluixa, però ha sigut divertit amb tota la gent de Piera, amb tots els meus amics. És un dia superespecial.
24: Després d'aquesta fita, Toni Bou seguirà la recerca del seu 40è campionat mundial de trial. Fa dues setmanes ja va aconseguir guanyar el Gran Premi de Japó.
0: I amb aquesta informació acomiadarem el Jan Ortuzar, que és l'estudiant en pràctiques que ens ha estat acompanyant tots aquests últims mesos. Agraïm molt la seva feina i desitgem que li vagi molt bé. Marta, aprofitem per acabar amb altres informacions del dia en format més breu.
26: Mira, per exemple, el Vila-sana ja sap el seu rival a la final de l'Hockey Lliga Femenina. Serà el Fraga, que ahir va superar el Gijón per 2-1 en el tercer i definitiu partit. La final comença dissabte, se disputa 3 partits amb el factor pista a favor de les del Pla de l'Urgell, que precisament avui han anunciat un nou fitxatge. La jove de 18 anys, Noa González, que arriba procedent del Cerdanyola. I quarts de final de Roland Garros en joc ara mateix. Arina Sabalenka domina a Diana Schneider per un 7-0. Ja hi ha una altra tenista classificada per a les semifinals. És Maja Chaulinska, la polonesa, que ha superat la russa Anna Kalinskaya.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Ja us veu més esports a les 7 al Tot Costa. També avui transmissió a l'antena digital del partit de la Penya amb el Baskonia dels play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
27: Són les 3.
22: Catalunya Migdia.
1: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat tot el que hem anat llegint del sumari del cas Leire, al qual hem tingut accés aquest migdia, i on la Guàrdia Civil conclou que aquesta suposada trama pretenia protegir els interessos del PSOE, el govern espanyol i Pedro Sánchez. De seguida us en donem més detalls. També hem connectat amb les jornades del Cercle d'Economia, que Pedro Sánchez ha tancat avui amb un missatge clar als empresaris catalans. El seu govern té corda per estona. Per demostrar-ho, Sánchez ha avançat que ja pensa en els pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, el 2027, una evidència que pretén esgotar la legislatura, cosa que ha anat dient últimament. I a menys de 24 hores perquè s'acabi la consulta de mestres i professors sobre el preacord dels principals sindicats amb el Departament d'Educació, ens hem fixat en la nova jornada de vaga del sector, avui al sud del país, i en l'evolució de les votacions, on ja s'han produït el 40% de les votacions dels docents. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
10: Anem amb aquests detalls, amb més novetats del sumari del cas Leire, que continuem llegint i analitzant. La investigació de la Guàrdia Civil recull converses que demostrarien que la trama hauria actuat per desmuntar la tesi de la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, de David, que se l'està jutjant aquesta setmana precisament per presumpta prevaricació i tràfic d'influència en relació, ja ho sabeu, amb aquesta plaça que se li va adjudicar, de fet, a la Diputació de Badajoz. El que es jutja, el dubte és si va ser Adit o no. Anem a ampliar aquests detalls des de Madrid. Paula Bruixats, bona tarda.
3: Sí, bona tarda, exacte. El sumari recull missatges de WhatsApp entre Leire Díaz i altres implicats a la suposada trama on es parla d'actuar contra la jutgessa que ha començat a investigar el germà de Sánchez. Sota un grup de WhatsApp que porta per títol Vacances i viatges, es coordina un contacte amb un exjutge que està en amistat amb aquesta jutgessa que investiga David Sánchez per coordinar operacions i intentar destruir el cas. Ja ho tenim tot coordinat i tot preparat, escriu Leire Díaz en aquests missatges, i afegeix que la seva prioritat en tot això és el president, en referència, sense dir-ho, a Pedro Sánchez. És només una de les converses que surt en aquest llarguíssim sumari que recull més operacions de la trama, com reunions de Leire Díaz de la seu de la Fiscalia General de l'Estat per activar una operació suposadament per treure draps bruts contra fiscals anticorrupció.
10: Connectarem amb la Paula de seguida, que tindrem més detalls, perquè és una feina d'aquestes que es van fent sobre la marxa. Continuem llegint. Quan sapiguem més coses, us les explicarem. Mentrestant, us expliquem també que Brussel·les vol que només empreses europees puguin ser les proveïdores de serveis d'intel·ligència artificial i d'emmagatzement de dades al núvol en contractes públics de sectors crítics. Aquesta decisió forma part d'un pla de la Comissió Europea sobre sobirania tecnològica. Europa vol reduir la dependència en aquests àmbits d'empreses estrangeres a l'actual context geopolític. La Comissió Europea assegura, però, que la majoria de contractes públics seguiran accessibles a empreses de fora de la Unió Europea. El mes de maig s'ha tancat amb 101 morts associats a la calor a Espanya. És una xifra rècord que converteix aquest mes en el més letal per altes temperatures dels últims 21 anys. Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat a l'Estat que elabora el Ministeri de Sanitat i que avui ha presentat la ministra Mònica García.
4: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
10: Des d'ahir, tres agents de l'Ofici Nacional dels Boscos de l'Auda a Occitània són interrogats per determinar la seva implicació en l'origen del gran foc de Sant Llorenç de Cabrerissa l'estiu passat. Anem cap allà amb la Laura Bertran.
5: Gairebé 10 mesos després del gran incendi que l'agost passat va afectar el departament de l'Auda, tres agents de l'UNF, un cos encarregat de vigilar i preservar els boscos, es troben actualment detinguts al Tribunal de Montpeller. Estan investigats pel càrrec de destruccions involuntàries per incendi, és a dir, si una negligència seva hauria iniciat el foc. Diversos mitjans, entre els quals el diari Midi Libre, detallen que es vol aclarir si un cigarret tirat des d'un vehicle de l'UNF podria haver estat a l'origen d'aquest incendi. Recordem que el foc va cremar més de 16.000 hectàrees amb un balanç d'una persona morta, una vintena de ferides, entre les quals civils i bombers, a més de 36 cases destruïdes.
10: Pas endavant perquè els trens de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arribin als 350 km per hora i el temps de viatge s'escurci a menys de dues hores. El Ministeri de Transports ha adjudicat 112 milions per subministrar les travesses d'altes prestacions, les anomenades aerotravesses
6: perquè permetin augmentar aquesta velocitat dels trens dels 300 als 350 km per hora sense que salti el balast de la via. Es començarà per renovar el tram entre Mejorada del Campo, la Comunitat de Madrid, i Calatayud. El Ministeri no ha concretat encara el calendari per culminar aquesta actuació, que forma part d'un pla que també inclou un nou ramal directe de la via d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona. I l'Audiència de València avala que Carlos Mazón sigui part en la causa que investiga les responsabilitats penals per la dana del 29 d'octubre, on van morir 230 persones. L'Audiència, en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, dona la raó a l'expresident i considera que, tot i que no està imputat, sí que pot personar-se. Ho ampliem des del País Valencià, Pepa Ferrer.
7: L'Audiència considera que la investigació continua oberta, es continuen practicant diligències i podrien donar lloc a una futura imputació. Negar-li la personació limitaria greument el dret de defensa a Carlos Mazón. Mazón no acudirà als jutjats com volia la jutgessa de Catarroja, sense advocat i obligat a dir la veritat, és a dir, com a testimoni. Anirà com a part en la causa, amb accés a totes les diligències i podent interposar recursos contra aquestes, com ja ha avançat el seu advocat.
1: Passen 6 minuts de les 3.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: I amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació, bona tarda.
8: Què tal? Molt bona tarda.
1: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
1: I de seguida, Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu, que el tenim a Madrid i que el tenim ara mateix en un cotxe camí de la delegació de Madrid, de Catalunya Ràdio Madrid, i va una mica tard. No sé si per culpa seva o per culpa del cotxe, li preguntarem quan puguem saludar-lo, a veure de qui és culpa, més que res per culpabilitzar algú, que és una cosa que ens agrada molt, i si és ell, doncs retreure-li de manera reiterada.
9: Molt bé, i pagar-li menys.
1: Carai, un dia... un dia t'has empaltat molt del sentiment de López Alegre, Alícia? Qui no falla la cita i és puntualíssim és el nostre següent convidat. Que és el Santi Villas, que ja riu. Per què rius?
11: Bueno, a la cita igual no fallo, però després a lo que seria l'evolució de la secció, bastant. Qui ha estat aquí? El micro a la dreta, un ordinador
1: aquí obert? No et va bé,
11: bueno, està tot molt desmanegat. Això el puc tancar?
1: Ja, no tanquis. Agafa el micro.
11: No puc tancar? No, però què? He d'agafar el micro amb la mà? No. Però què sóc, ara, jo? Lady Gaga?
1: Que tu feies un got d'aigua, ja està.
11: Home, però és que...
1: Està tot canviat.
11: Trobo que us compren uns ordinadors molt grans aquí a Catalunya Ràdio.
1: O una taula molt petita.
11: No, això també, però ja vam parlar del disseny, de tot això. Que,
1: sí, aquesta
11: queixa... Ara hi ha uns operaris que estan fent una altra cosa, encara els diria un poquito més clàssic.
1: No, això ja m'hi he posat jo. No et cal patir, això ja m'hi
11: vaig posar
1: jo. Vaig dir, escolta, la taula, llisa.
11: Sí. Clar. Però tanta repetició, venga, rotllos per aquí, mandangues, total, per posar, torno a dir, una gerra de l'Ikea. Vol dir-te que és que amb el tap de plàstic, si encara fos de suro, dius, bueno, he fet una cosa com de Catalunya.
1: Ja hi som.
11: Una mica de suro. No. Bueno, l'has vist al subdirector de La Nació? Què? Que la traje avui?
1: Ah, no. No, va amb el pantaló de vestir.
11: Jo l'he preguntat, igual ves que ve de la Melero.
1: Ah,
11: i
1: no,
11: diu que no.
1: No.
11: Ve de veure Pedro Sánchez.
1: Sí. Ah, el Cercle d'Economia.
8: Ah, això mateix.
1: Amb Raül Flores. Ja
8: mira, el tenia assegut al costat.
1: Cada política de Catalunya Ràdio.
11: I també ens ha explicat una altra cosa, ho deixo així perquè vull dir, perquè jo crec...
1: Espera un moment. Es pot explicar el que has explicat?
9: Sí. Ha donat permís.
11: Sí.
1: A veure.
11: Ell va estar als braços comanador, claro, de Marta Ferrusola.
1: Carai.
11: Ah, sí.
8: No, això forja el caràcter.
1: Perdó, un moment.
11: Cuidado, jo
1: crec que cal un desenvolupament...
11: Perquè jo després la secció... Sí. Jo la secció serà una merda, però com a periodista,
1: Exclusiva,
11: exclusiva. És que no sé com poses una alerta o una cosa d'aquesta, perquè això és una cosa que no tot Catalunya... Bueno.
1: No. Oriol Marc va estar en braços de Marta Ferrusola.
11: El subdirector de La Nació, perquè ara ho canviarem i direm així, perquè total del Nació estàvem dient que tampoc va enlloc.
9: Perquè direm... Subdirector
11: de La Nació.
9: Per suposat que el Nació la gent sap què és, i potser Nació Digital, tal, però sí, queda bé, la subdirector de La Nació.
1: Sí. La Nació, clar.
11: Jo crec que és millor.
1: Molt bé.
11: I quan vingui el director, que sigui del Nació.
1: Demà ve el director.
11: Pues el director que sigui del Nació.
1: O sigui, el director del Nació, però el subdirector de La Nació.
11: Està bé. Jo crec que està millor.
8: Estic còmode.
1: Molt bé, perfecte.
8: No sé tan còmode com el dia que vaig estar en braços de Marta Ferrusola.
11: Exacte. No, és que...
1: Com és això, ja?
8: No, això ve que el meu pare és de Premià de Dalt, La família Pujol té arrels a Premià de Dalt. El meu pare és amic d'algun dels fills de Jordi Pujol. Sí,
11: que, com no ha de ser el director tant, de la Nació, amb tots els contactes que té.
8: El poble algun dia et trobes, et veus, i un dia es va donar l'alegre coincidència que hi havia Marta Ferrusola, i els meus pares van decidir molt bon criteri que m'acotxés una mica.
11: Ah, molt bé. I ha un arribat. Ha un arribat.
1: Tu creus que hi ha una relació...
11: Ell és fill del pujolista.
1: Tu creus que hi ha una relació directa entre el fet que estigués als braços de Marta Ferrusola uns segons amb el fet que hagi arribat a ser subdirector d'un diari?
11: Aquells segons...
1: L'han marcat.
11: L'han fet el que és. Ja ho ha dit?
8: És que hi ha una mica d'això.
1: Jo no tinc res, jo, el meu currículum.
11: No, tu has arribat pels teus propis mitjans.
1: Sí, vol dir que l'Oriol no. L'Oriol ha arribat perquè el va acotxar un dia amb Marta Ferrusola.
11: L'Oriol ha arribat perquè és establishment, diguéssim, en certa manera, d'aquí a Catalunya.
8: Pensa, jo, Santi, soc d'una generació que durant un temps, jo, com a nen, i que llegia algun diari, mirava la tele amb atenció, sobretot TV3, patia pel dia que Catalunya no estigués presidida per Jordi Pujol i el dia que el Barça no estigués presidit per Josep Lluís Núñez.
11: Clar,
8: pensava,
11: ara ets un adult traumatitzat, diguéssim.
8: I ara, home, jo crec que el Barça hem anat millor i a Catalunya no.
11: Bueno.
8: Però bueno, això ja... La història ho dirà. La història ja ho dirà.
1: A poc a poc va sortint de l'armari aquest convergent que hi ha dins d'Oriol Marc, eh?
11: Sí, no, però és una cosa...
26: Però de manera desvergonyida.
1: Sí, ja està.
26: A camisa descoberta.
1: Va desaforat ara mateix.
11: És que li és igual tot, ja. O sigui, ell està, ja... O sigui, és que va a saco.
8: Fins al punt que l'altre dia, en una convenció municipalista de Junts, un dirigent de Junts del Baix Llobregat, em va dir, tu ets Oriol Marc, sí. Primer feia cara d'enfadat, vaig pensar, aquest tio li dec diners o alguna cosa, i resultava que no, que estava enfadat perquè no tractava prou bé Junts, i la meva resposta espontània va ser, clar, perquè no us assembleu prou a Convergència. I vam riure els dos, ella es va pensar que jo no ho deia en sèrio, i jo vaig pensar,
1: tio, estàs molt seriosament.
11: Jo crec que ara, després de que parli, heu de posar un jingle de Catalunya Ràdio.
1: Podem afegir...
11: Ai, calla, que m'han dit que ahir 20 me n'he d'anar, que era pànic.
1: Un moment, no. Un moment que ha arribat Joan López Alegre a l'estudi de Catalunya Ràdio a Madrid. Joan, bona tarda.
12: Clar, i m'he pensat que havia viatjat en el temps, perquè depèn, l'Oriol era militant de Convergència, i a més d'haver anat a Madrid, semblava que anava amb un DeLorean.
1: És que t'has perdut la confessió d'Oriol Marc, que va ser acotxat per Marta Ferrusola als seus braços quan era un bebè.
12: Pues per haver passat per aquest tràngol està prou bé, aquest noi.
8: Sort que estàs a Madrid, Joan, aquí sí que no ens trobaria.
1: Aquí sí que hi hauria discussió forta,
11: Ell també va a la seva. No hi ha tema que ell no estigui en contra. Ell ara tu li dius, Maria Jiménez, pues també.
12: No, m'agrada molt Maria Jiménez. Se acabó.
1: M'has de fer un mapa de com has arribat, de Marta Ferrusola a Maria Jiménez, però bé, ja m'ho faràs un altre dia. No, ja m'ho faràs un altre dia.
11: Pues també... Bueno, perquè no estic bé.
1: Molt bé.
11: Vull dir, jo...
1: Vull dir, va de confessions. L'un confessa que és convergent i l'altre confessa que no està bé.
11: Bueno, i el que està a Madrid, per arribar tard, cobra menys, que ho estàvem parlant també.
1: Ah, és que tu has perdut també. Algú a la taula, no diré qui, ha defensat que si arribaves tard havíem de pagar menys.
11: Jo, que no sóc jo, que no sóc jo.
12: La diferència, truqueu a l'Òscar Puente i li cobreu.
26: Tot és culpa del sanchisme.
1: Sempre el sanchisme.
12: Sí, home, clar, a veure, el sanchisme és un drama en general, econòmic, moral, ètic, però a més em fa arribar 8 minuts tard.
11: Vaja. Però el que t'anava a dir, a veure si serà lo del papa. A Madrid ara hi ha molt lío, no?
26: No, de l'Església no és res culpa.
11: No, però vull dir, a Madrid ara hi ha molt lío. Home, l'Església té culpa... Tot hem arribat tard perquè ve el papa, estan muntant tot allò, les actuacions i tal. Ella és que ve de veure Pedro Sánchez, si el veiessis, va amb jaqueta i tot, li ha semblat.
1: Oriol Marc ha estat amb Pedro Sánchez, bé, ha estat a les jornades del Cercle d'Economia, que avui, ahir va estar Núñez Feijóo i avui ha estat...
11: Bueno, però li ha preguntat, tu eres el que acutxó Marta Ferrusola? És el primer que li ha preguntat, només veurem. I a partir d'aquí ja...
12: El titular, jo, no feia falta que anessis al Cercle, tu em truques i el titular de Pedro Sánchez te'l dono jo.
11: I quin seria?
12: Està tot apagau.
11: Bueno, escolta, la meva pregunta és, jo per què me n'he d'anar i vin?
1: Avui hi ha molta teca, perquè estem coneixent el sumari del cas Leire. I diguem-ne que... No, i vin. 22, tampoc no és allò 20-20.
11: Escolta, vull dir-te, si és
1: la Leire... El dia que et marquem una hora de final, tu ho interpretes com que ve la consellera Paneque. És el temàtic.
11: Jo és que és l'única persona que m'ha tret d'aquí.
12: Aleshores, cada vegada que em diuen l'hora, penso que ve la Paneque. L'únic important que tu has de saber del cas Leire és aquest senyor que presidia la CEPI, i intentar esbrinar quina era la relació que tenia. Sembla que simultània amb la Leire i l'exvicepresidenta del govern.
11: A la vegada, ha dit simultània.
1: Sí, sí,
11: no?
1: Ha dit simultània.
12: Sí,
1: mm.
12: Sí, sí. Això, he dit bueno. Sembla.
1: Ara després entrarem al tema Leire, bueno, ja que a més ens ajudarà la Paula Brujats, que és una de les redactores de Catalunya Ràdio, que està bussejant en aquest sumari, que són centenars de pàgines i que estem llegint i analitzant per veure quines perles hi trobem.
11: Ah, perquè tu també fas com allà a Madrid, no? Tengo unos... Conectamos con la redacción. Que bé,
1: és que ha sortit de la una, és que ha sortit de la una i he fet el programa a les dues, clar.
11: I aquesta noia es fixa i tot, o què?
1: Qui, la Paula Brujats? Sí. Home, i tant.
11: Ah, vale, perquè ho dic, això
1: ha entrat moltes vegades a la tertúlia. Sí.
12: Però vols que li paguin menys?
11: No, home, no, però a vegades quan de venga, que ja de llegir 100 fotos, folios, però foten a un becari. Tu no.
1: No, no.
11: Tu li dones a una persona, diguéssim, que és de la... De, o sigui, que
1: la
11: és de
1: la... màxima confiança.
11: De guàrdia de cors d'aquí de la Catalunya Ràdio Teva,
8: reputada,
11: no?
8: Molt reputada.
11: Bueno, pues a veure, el meu tema.
1: A veure.
11: Jo volia parlar avui, perquè la veritat és que no l'entenia, com sempre, però avui ja no és que no en tingués ahir. És que no en tenia avui, aquest matí. Que m'he aixecat a les 7 que havia d'anar al Barraquer. Perquè tinc els ulls secs des de que vinc aquí.
1: Culpa nostra?
11: Deu ser.
1: La pantalla,
11: l'estudi. Totes aquestes pantalles i tal, que al final tot això te sequen l'ull i a vegades la gent l'ànima. Però bueno, no és el meu cas de moment. Bueno, total. Aleshores, jo avui volia parlar perquè he pensat, bueno, la Alicia, com que li interessa el tema, me'l farà ella. Jo dic, bueno, vosotros con aquest tema l'arrenco i ella solda. Que era tot aquest conflicte que hi ha ara per la casita de Batman. I clar, com que jo soc testimoni, clar, però aquí tothom parla estar, de la casita de Batman i no ha anat ningú. Venga de articles, venga de tertúlies, venga de tal... Qui ha anat a la casita de Batman? De Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Tu.
11: Jo. Ningú més.
13: I tu què en penses d'aquest debat?
11: Pues jo tot això que trobo de que si no sé, de tot això que estan dient ara de que la gent no és normal, jo?
13: No, però acaba de dir, què diu la gent? Explica-ho.
11: Pues que la gent no és normativa, que la gent van buscant xiques molt guapes, que les posen de primer, amb pantalonet molt curtet.
13: O sigui, que la gent sí que és normativa, en plan que només hi ha coses normatius a la
11: casita. Exacte, sí, això sí. Perdona, que no hi ha gent que no sigui que no sigui. Sí. Però jo, filla meva, quan jo hi vaig anar, primera jo ja no era normativa. El Marc tampoc era normatiu. Hi havia tres o quatre noies al davant amb un pantalonet curtet, ballant, i allà jo la gent no la vaig veure. Jo vaig veure unes que feien perreo. És que no ho diré, però tu imagina't que el que baixava i pujava era tres jo. M'explico?
13: Sí.
11: Jo tot això perfecte. No ho he vist, no ho he notat.
13: Que els vídeos sí que es veien cossos com molt normal.
11: Home,
13: molt
11: clar,
13: típic.
11: Perquè la gent que vol sortir es posa al davant, vull dir, jo allí estava mal, no ho sé.
13: Sembla que ara hi han canviat una mica el criteri, que ja
11: això
13: no estan
11: posant ara, que ara
13: només
11: ho han canviat,
13: com les models.
11: Ara han vist una abuela, diu. Pues ja estava amb nosaltres, David, diguéssim.
1: Però no estaves a primera fila, no estaves a primera fila.
11: Home, però a primera fila, si tu vols que
1: la setmana passada ens vas confessar que veu trobar un sofà i veu pensar que això és per nosaltres.
11: No, home, tu et pots posar a primera fila, però jo a primera fila.
1: Però
11: allà amb la gent al davant perquè em gravin i em vegin a tota la tele, que jo sembla, bueno, que jo vaig anar corrents perquè me'n vaig entrar aquell altre que havia d'anar, que hagués pogut anar jo o el que portava el cotxe de Regreso al Futuro, perquè fotíem jo i ell la mateixa cara.
1: Però ara, o sigui, la polèmica,
11: una barba horrible.
1: La polèmica ve també perquè, per exemple, moltes dones empoderades que han fet un discurs molt feminista en els últims mesos, fins i tot els últims anys, ara en les imatges, se'ls hi retreu de, un dia, tot aquest discurs feminista empoderat, ara de sobte, davant de Bad Bunny, doncs feu el ball, l'aparentar...
11: No vaig veure jo que Marta Ortega Vallès va ballar com jo.
13: Aquest és un comentari molt reaccionari.
11: No?
13: Perquè és com per menys tenir dones que s'han posicionat, o sigui, la Maria León, l'Esther Expósito, dones que són d'esquerres, i ara és com, ai, però esteu ballant cançons de reggaeton que diu mueve el culo hasta abajo. Saps que és com, sí, ja està perfecta, ja està...
11: Però jo, crec, jo pensava que això ja estava superat,
13: sí,
11: no?
13: Això ho superem.
11: O sigui, jo crec que està superadíssim.
13: El tema és que és
1: la prova que no és que torna a sortir. Aquesta setmana hi ha hagut molt d'embolic amb això.
13: Sí.
11: Bueno, però això és una cosa que només ha passat aquí. Vull dir, aquesta casita ja està, que està a punt de caure, de tant que ha voltat pel món. Vull dir, ha arribat aquí, la casita és un problema. I que només vaig gent guapa. Doncs pues jo la meva...
13: Sí, sí. Bueno, és el que tu dius.
11: El Marc, Gavi i jo.
13: Sí, sí. Jo crec que ara ja ho han canviat una mica.
8: Han canviat una mica el càsting. Perquè el tema està que també busquen noies durant el concert.
13: Exacte.
11: Sí, això sí. Vull dir, vaig buscant noies... I clar, jo no sé si buscant nois. Jo vaig veure... Al meu hi havia noies i nois hi havia nois també. Ara, clar, nois amb pantaló curt, Clar, la gent va vestida molt de, com d'estiu, no? I si això ho hagués fet al concert i fos gener, pues a lo millor anirien amb un polar, vull dir, jo què sé.
13: Però era aquesta cosa de que en primeres files només hi havia noies joves, guapes, molt primes, i que per tant, doncs ara ja ho han canviat una mica, jo crec, i estan intentant posar pues, senyores de 60 anys que també es poden posar a primera fila a ballar, saps? O senyores que siguin més grasses, més tal, més pum, saps?
11: Sí, no?
13: Més varietat.
11: Sí, sí, bueno, jo t'ho dic, jo no vaig veure, jo el que vaig veure tampoc em va semblar a mi un escàndol, diguéssim, no sé.
13: A veure, però hi havia jugadors del Barça i influencers.
11: Sí, hi havia jugadors del Barça, a la meva hi havia jugadors
12: del... A mi això sí que em sembla un motiu de queixa.
11: A veure, per exemple, ell, Joan López Alegre, per què no està a casita? A primera fila.
8: Jo crec que el Bad Bunny no li agrada.
11: Ell i al costat Lola Lolita.
12: Jo crec que la gent que sobre temps el gat pentina i que tota aquesta polèmica sobre... Que, però, a veure, si això ho han de retransmetre per mig món i aquest senyor s'ha de fer propaganda a base de la gent que us convida a la casita, què preteneu que posi? Hi ha gent esgarrada? Doncs pues és normal. O sigui, jo no, és que no entenc el problema i crec que tota la gent que es queixa estan amargats.
11: Molt bé, molt bé. Bueno, i després ja trobo que també és una manera de continuar... És a dir, tu... Vull dir, amb aquest sistema, és el mateix sistema que el confessionari de Rosalía, és a dir, fas un sistema de màrqueting que és jo del primer concert que faré a Europa faran una crítica del meu concert que serà igual tots els dies i ja s'ha acabat, i ara amb aquest sistema cada concert que fan una notícia sobre aquell tema, és una manera de fer publicitat. Jo
13: totalment,
11: tampoc trobo
13: sí.
11: que sigui una cosa escandalosa. No sé, tu com a cap de Catalunya
10: cap de Catalunya
13: cap de Catalunya i el subdirector de la Nació
10: cap de Catalunya i subdirector de la Nació
11: del cap, cuidado, del cap de Catalunya, no, del cap de Catalunya,
8: sí.
11: del subdirector de la Nació, de l'única persona de Catalunya Ràdio, quants empleats sou?
8: No sé, ara m'agafes, no sé.
11: Molts.
8: Es queixen
11: sempre els de Vox, de tota la gent que treballa aquí.
8: Molt bé.
11: L'única persona
8: que ha estat a la casita.
11: Clar. I de tu que has fet unes obres a Parla. No era Parla? Era Parla? No estava a Parla, ella
8: sí,
11: fent obres?
8: Estava
11: fent algun camí o alguna
8: cosa.
11: Un centre de salut. Què has fet? Una vorera o què?
13: És molt greu, Santi.
11: Bueno,
13: el cap de la Nació, subdirectora, i tu que has fet un caminet a part.
11: No,
10: de tu encara ha dit alguna cosa, de López Alegre no ha dit res, el Joan.
12: Jo no soc absolutament ningú.
11: És que no, clar, com que no el veig, no me recorda que estava.
12: Jo no soc
11: no
12: ningú.
11: Creure. No, però tu, bueno, tu què has fet?
12: Jo, mira,
11: és que no sé què dir-te.
13: Ell ha sigut diputat de la Nació.
12: Jo he sigut diputat autonòmic. De la Nació hagués sigut diputat aquí a Madrid.
8: Home.
13: Ai, fa.
8: Sí, sí. Important el matís.
11: Que ràpid, no és un matís, eh? A més, és que va ràpid. És que ho té.
8: És molt ràpid.
11: O sigui, és com R2-D2, ho té tot el cap.
13: Hauríem de saber qui el va cotxar ell de petit, eh? Potser ens en portaríem sorpreses.
11: Tu voldries anar a la casita? Jo t'ho gestiono, això, eh? Perquè, a més, ara que ja no...
13: Avui hi ha concert.
11: Avui hi ha concert, però jo li vaig fer un altre dia, que jo ara tinc mà. Què vull dir-te? Ell és normatiu o no? Perquè, clar, també compta el que ell fa.
13: No, ell sortiria com a...
8: No és normatiu.
10: No, normatiu.
13: Quota.
10: No.
13: Quota de senyor heterosexual de més de 50. No és molt comú a la casita.
12: No, jo estic a punt de tenir la targeta hora aquesta.
8: La targeta rosa aquella de TMB, la targeta rosa aquella. Sí.
11: Bueno, si vols, ara que estàs
12: no
11: a Madrid,
12: útil,
11: jo t'ho pregunto. Si vols,
12: jo hi aniria,
11: no tinc
12: cap problema.
11: Puc dir, mira, Benito, tal i com està tot.
10: Perquè tu, sí, tu a Bad Bunny li dius Benito.
11: Sí,
10: Benito.
11: Sí.
10: Benito.
13: I de tant Benny, de tant Benny.
11: Sí, hi ha gent que li diu Antonio, jo Benito.
12: Ah,
11: jo
12: puc dir,
11: jo crec que en la casita, per el tema de la diversitat, Benito, necessites un professor de l'abat... Com
10: és que has dit? Estava pendent de si li deies el nom per ofendre'm, perquè el meu nom no te l'aprens mai.
11: Que
10: dic, tienes que tener a Joan López Alegre.
11: No, és que no me'n sé cap, eh? M'han enviat, i ho pot dir la gent que treballa aquí, m'han enviat whatsapps amb els noms dels quatre, però vamos, però cada setmana. I ell me'n recordo, ara ja ni me'n recordo. Octavi anava a dir-li.
8: Octavi.
11: Jo és que me'n sé amb els cognoms. A veure, si m'aconsegueixo aprendre el cognom, aleshores ho sé dir. I jo li dic, vull dir, tu imagina't ara, un professor de la Universitat Seu, aquesta que fa, com es diu?
8: Seu.
11: Però com es diu?
8: Abat Oliva Seu.
11: A la casita.
13: Totalment.
11: Un professor universitari. Tu ara això ho fas, i això es titularà l'endemà.
13: Totalment.
11: Per primera vez, los Javis, i un professor universitari...
13: I per primera vegada...
11: La Lolita.
13: Per primera vegada, la quota és un home heterosexual de més de 50.
11: I professor universitari...
13: Increïble.
12: De molts més de 50.
11: Que va i viene cada setmana de València...
13: I de Madrid. Molt
11: I
13: viatjat.
11: De Madrid, també.
1: La, la informació que has tret, venint a les tertúlies, que quin retrat robot has fet del Joan, eh?
11: D'ell menys, eh? Aquest és que diu més coses.
1: Que diu més coses, sí, l'Oriol diu moltes coses.
10: L'Octavi és l'hòstia, l'Octavi.
11: Aquest, l'Oriol, és que t'ho juro, eh?
10: No, no, ja veig que els noms fatal.
11: Pel nom i per les dèries, una merda.
1: No, ja ho veig. Sóc que t'hem llogat per les dèries, vull dir que molt bé.
12: Santi, hauries de veure la que tu acabes d'anomenar Becària, tot el que està fent aquí, treballant...
1: No,
11: és... Ah, però que està a Madrid, aquesta noia.
1: Home, clar, Paula Brujans, home, és la sotsdelegada de Catalunya.
13: Que gairebé l'he expulsat de la taula.
12: M'ha fet fora de la taula.
1: Perquè té feina, la Paula té feina i té papers a remirar i rellegir.
13: No caben els papers a la taula.
11: Però escolta, que és que jo me n'he d'anar, perquè has d'entrar tu. Digue'm alguna cosa que hagis llegit que t'hagi impactat.
13: Doncs que sota un chat de WhatsApp que es diu, deixa-m'ho buscar, vacances i viatges, es coordinava una operació, suposadament, amb un exmagistrat per destruir la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez.
11: Jo de Pedro Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, també tinc...
12: No preocupis, l'Aleixa dirà que és l'Ofer.
13: No. No.
1: No. Pues mira, ara, ara anirem al tema de tertúlia.
13: Però sí que diré que els informes de la UCO amb pinces s'han d'agafar.
1: A veure, que acomiadem el Santi i entrem en matèria.
11: Sí, ara jo me'n vaig, amb aquesta dada. Com ha dit que era? Que era que una magistrada, no sé què, no? Bueno, ara m'ho torno.
1: O sigui, el resum que has fet, el resum que has fet de tot el que deia la Paula és una magistrada que no sé què.
11: Que feia vacaciones y viajes.
13: No, que el xat es deia vacances i viatges, un xat de WhatsApp, on, suposadament, es maniobrava per atacar aquesta jutgessa.
11: Val.
13: Per desprestigiar-la, per treure-li de draps bruts, per desacreditar-la i a la vegada doncs destruir aquesta causa que havia impulsat per jutjar el germà de Pedro Sánchez.
11: Aquí a Catalunya Ràdio, perdona, és que estem sentint un soroll. Hi ha una radial?
1: Estan fent obres, estan fent obres en aquell estudi que estàs fent, a l'estudi. No sé si per
11: home, jo estic sentint una radial.
1: Sí, perquè ho sentim nosaltres, no sempre se senten a casa.
11: Però tu saps el que els hi hauran cobrat?
12: Nosaltres no estàvem sentint, eh? Nosaltres dos.
1: Ho sentíeu, eh?
11: Home, però tu saps el que li hauran cobrat a Catalunya Ràdio d'insonoritzar l'estudi? Home, per favor, que us tornin els diners. Ja me'n vaig, no?
1: Santi Villa, 5:26. Gràcies i bona tarda. 4 minuts i seran 2 quarts, una pausa i entrem en matèria amb aquest sumari que Paula Brugiats i altres redactors de Catalunya Ràdio s'estan llegint intentant treure l'entallat de tot plegat.
13: Fins aviat. Catalunya migdia.
2: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
14: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 €, ja ets allà amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
17: Catalunya migdia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio.
19: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
18: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: Ets una genocida del temps.
20: La millor hora del dia.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
1: Falta un minut per arribar a 3:45. Som al Catalunya migdia amb el Joan López Alegre, amb l'Alícia Puig, l'Oriol Marc i també la Paula Brujats, que la tenim a la delegació de Catalunya Ràdio, juntament amb el Joan López Alegre. Des de fa un parell d'hores, a Catalunya Ràdio estem llegint els centenars de pàgines d'aquest sumari del cas Leire, al qual hem tingut accés al migdia, era la una, faltaven uns minuts per la una. És moltíssima documentació que estem aconseguint per fascicles a mesura que es va penjant al núvol per distribuir-la a les parts. Aglutinant tot el contingut i tenim la sotsdelegada de Madrid, la Paula Brujats, com dèiem, també el cap de política de Catalunya Ràdio, el Raül Flores. Bona tarda.
21: Què tal, Òscar? Bona tarda.
1: A veure, estem encara llegint i, per tant, encara estarem traient conclusions. No sé si esteu d'acord o no, però sorpresa, sorpresa, no n'hi ha cap. El que tenim són els detalls que van fer que la Guàrdia Civil conclogués el que ja sabíem en el moment en què es va fer pública la interlocutòria, i és que acusen a un entramat al voltant de Sant Osterdan de buscar draps bruts, informació per desestabilitzar tots aquells que estaven fent mal, entre cometes, a Pedro Sánchez, al PSOE o a l'entorn del president espanyol. I el que tenim avui és aquests detalls, aquestes concrecions, podríem dir, que van portar la Guàrdia Civil a tenir aquella conclusió, no?, que vam explicar en el seu moment. Paula i Raül.
13: Sí, bàsicament el que tenim en aquest sumari, que és molt i molt extens i que n'hem llegit una part petitona per ara, però sí que hi ha un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, que és el més rellevant, que recull converses, bàsicament, d'aquest exmilitant socialista Leire Díaz, que el jutge situa com l'epicentre d'aquesta trama, i que són converses que revelen, doncs, les operacions que suposadament Leire Díaz, seguint ordres de Sant Osterdan, que era era el número 3 del Partit Socialista, doncs van muntar, insisteixo, suposadament, perquè això és el relat de la UCO, de la policia, i doncs haurà d'anar desgranant i veient si hi ha proves clares sobre això. Però vaja, recull aquest sumari moltes d'aquestes converses, si vols després en expliquem algunes, i això és el que la policia va presentar al jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional la setmana passada perquè fes tots aquells registres que vam estar explicant des de la seu de Ferraz, des de casa de Sant Osterdan o en altres domicilis d'aquests 8 implicats suposadament en aquesta trama, i la conclusió és una mica la que ja sabíem, és que suposadament es va crear aquesta trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del Partit Socialista, que l'objectiu era torpedinar totes les causes judicials que hi havia obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez, que la trama la dirigia suposadament Santos Cerdán, que ara ja no és del Partit Socialista, però llavors era el número 3, home de la màxima confiança de Pedro Sánchez, i que ell encarregava a Leire Díaz executar aquestes operacions. Operacions que feia suposadament amb ajuda d'empresaris, com per exemple Pérez Dolcet, i les operacions passaven per intentar subornar doncs fiscals, per desacreditar policies, i aquí el més rellevant, que és suposadament on hi ha el delicte, és que suposadament el Partit Socialista li va pagar a Leire Díaz per fer aquestes feines, com a mínim, diuen els investigadors, 21.000 euros a través de factures falses i de suposades empreses pantalla.
0: Clar, no, i a partir d'aquí també el que ja coneixíem també de detalls la setmana passada, que és quan es va activar això, no? Que és el moment de la imputació de la parella de
1: aquells
0: Pedro 5 Sánchez.
1: Dies que es va agafar Pedro Exacte. Sánchez de rumiar si valia la pena o no continuar el càrrec.
0: I que hauria sigut just després. Per tant, també amb una situació temporal on començaria a operar aquesta trama que està ara sota la lupa de la justícia.
1: Per exemple, alguns dels titulars que més criden l'atenció. La Guàrdia Civil hauria trobat al voltant de 20.000 euros en metàl·lic a casa d'un dels investigats. Per què són rellevants aquests 20.000 euros en metàl·lic, Paula?
13: Sí, en concret, a casa del socialista Gaspar Zarrías, andalús, exdirigent del partit, van anar-hi la setmana passada també en tots aquests registres que es van fer en paral·lel, i la Guàrdia Civil diu que a casa seva va trobar més de 19.000 euros en efectiu, gairebé 20.000, en bitllets de 20 i de 50, que estaven amagats al menjador de casa seva. És veritat que no se'n sap la procedència d'aquests diners, però sí que la Guàrdia Civil els aporta a la causa com una prova més per sostenir la seva tesi, i és que a través de la consultora de Gaspar Zarrías s'hauria fet des del Partit Socialista factures falses que en realitat eren diners que anaven a parar a Leire Díaz per fer a totes aquestes feines. Insisteixo, això és el que van trobar a casa seva. De moment no hi ha cap vincle que això estigui relacionat o no amb aquesta trama, però que sí que la policia ho aporta al jutge com a prova, i també, doncs, tot el que es van emportar de la seu dels socialistes al carrer Ferraz, que recordareu hi van estar gairebé més de 15 hores, si no em descompto ara, i d'allà es van emportar moltíssima informació, com totes les llibretes de Sant Osterdan, van clonar molts i molts correus electrònics per intentar doncs buscar més pistes que apuntalin que la trama es dirigia des de la seu dels socialistes, i també doncs van clonar, per exemple, el telèfon mòbil de l'actual gerent del partit, Ana Fuentes, que està imputada en aquest cas perquè suposadament és doncs qui va fer factures falses per ordre de Sant Osterdan.
1: Tot això que s'explica, com se sustenta? Quins indicis s'aporten en aquest sumari?
3: Bàsicament, el que hi ha al sumari és... hi ha un llistat de totes les reunions que s'han pogut reportar que va fer l'Eire Díaz i Santos Cerdán i altres implicats en el cas, com Pérez Dolcet i altres empresaris. La policia parla de 20 reunions a la seu dels socialistes i després altres reunions fora. Per exemple, i ara aquí començo a remenar papers perquè vaig a buscar cas per cas, no? Per exemple, els investigadors aporten converses de WhatsApp del febrer del 2025 en què l'Eire Díaz parla amb Jacobo Tejelo, que recordareu és l'advocat de Santos Cerdán a la causa de les obres públiques de suposada corrupció, on concerten una cita amb la Fiscalia General de l'Estat. Val? Aquí hi ha diverses converses on parlen de quedarem a partir de demà, ja en rebran... La Leire diu en un dels missatges la reunió és per, entre d'altres coses, començar a activar el tema contra els fiscals anticorrupció, val? I aquí d'aquesta conversa se'n deriven diversos objectius. Per una banda, doncs, el que es volia des de la trama suposadament era desacreditar l'actual fiscal anticorrupció que estava dirigint diverses investigacions. Aquí també hi apareix un document que parla d'Accions Catalunya on hi llegim que hi havia objectius per poder activar l'amnistia al Tribunal Suprem, que s'estava bloquejant, val? I llavors aquí es diu que a ells se'l rebrà a la Fiscalia General de l'Estat. En el telèfon intervingut a l'Eire Díaz se la situa al març del 2025 a la seu de la Fiscalia General de l'Estat. El que diuen els investigadors és que no poden concloure ni qui la va rebre ni amb qui es va reunir per intentar fer tot això. Per tant, és un exemple, n'hi ha moltíssims d'altres reunions. Això evidencia que sí, que hi havia unes maniobres o unes operacions per intentar, en aquest cas, desacreditar a fiscals que estaven portant causes importants, però falta veure com es va concretar tot això, si és que es va arribar a concretar d'alguna manera.
4: No sé com ho veieu, Oriol, Alícia, Joan, tot plegat, i això que vam coneixent. Insisteixo que estem llegint el sumari encara, i que queden moltes pàgines i que encara queden parts per conèixer.
8: Home, són detalls que van, perdoneu, concordant amb les hores que hi va haver de requeriment d'informació / escorcoll de fa uns dies. Crec que s'estén una mica la percepció que es va posar en marxa, o que presumptament el PSOE va voler posar en marxa una operació per intentar defensar Pedro Sánchez de les investigacions judicials que ja s'estaven conduint en aquell moment només contra la seva dona. Queda clar que el PSOE ha intentat, d'alguna manera o d'una altra, crear les seves pròpies clavegueres, en el millor sentit de la paraula, o operacions encobertes, tot i que operacions encobertes és molt peliculero, i segurament això té més a veure amb Torrente que amb els Navy Seals, però de moment sí que sembla clar que el paper de Leire Díaz podríem dir que comença a ser fosc, que Santos Cerdán apareix a tots els plats combinats que hi ha hagut al PSOE en els últims anys, i que això és molt personal i potser no hi esteu d'acord, però jo crec que la vida es pot ser moltes coses. Tu pots ser alt, guapo, pobre, ric, lleig, però el que no pot ser és cutre, és un pecat mortal. I crec que el que és profundament cutre és com es produeix la gènesi, en cas que això hagi passat, d'intentar, amb una sabata i una espardenya, intentar laminar el prestigi d'uns jutges, pensant que amb Leire Díaz i amb Santos Cerdán tu podies enderrocar el sistema judicial que presumptament vol perseguir Pedro Sánchez. Crec que segurament s'haurien d'haver comprat tancs i no anar amb 20.000 euros per la vida en metàl·lic.
21: Jo crec que és evident que és cutre. El que jo em pregunto és, què és delictiu? Perquè si s'acaba demostrant que aquest informe de la UCO, jo no me l'he llegit, vull dir que els que us heu llegit més, però els resums que he anat veient, demostren que hi ha hagut algun pagament de suborns, això és delictiu, si tu has pagat a un fiscal, perquè, per exemple, si tu has pagat a un jutge perquè acceleri la sentència de l'amnistia. Això és delictiu. Que tu facis investigacions sobre draps bruts, intencions, coses de jutges i fiscals que tenim a l'Estat, això és delictiu? No, no ho és. Delictiu és pagar suborns per fer que aquesta gent canviï el seu parer i faciliti coses. Ens pot semblar cutre, ens poden semblar pseudo-clavegueres, jo potser el concepte clavegueres en aquest cas no són treballadors de l'Estat utilitzats per fer feines de, bueno, no sé com dir-ho, fosques, en viatge polític fosc, sinó que tens gent investigant draps bruts de jutges. Jo em pregunto, això més enllà de que ens sembla fort, ostres, sí, mira, van demanar i es van demanar reunir i tal... Jo no ho sé on veig el delicte. I després, jo per això deia que els informes de l'UCO els agafo amb pinces. O sigui, i després,

0: bèstia en volum econòmic de la història de la democràcia espanyola, que és el cas dels ERE, que per cert Sánchez els va indultar, vale? I que emetia factures falses per poder encobrir els diners que feia anar aquesta senyora. Aquesta senyora, per tant, i això, fer una factura falsa, que un senyor que ha sigut en el càrrec del PSOE i ha condemnat per un altre cas de corrupció, li dongui diners a una senyora per intentar trobar informació d'una jutgessa, a veure si així aquesta persona la podem xantajear perquè deixi d'investigar com se li munta un lloc de treball fictici en el germà del president del govern, només perquè és el germà del president del govern i que tots plegats ho pagarem amb els nostres impostos, algú pot intentar fer veure que això no té cap mena d'importància. Però si tu dones una mica, aquesta persona, la Leire, que treballava a les ordres del que va ser secretari d'organització del PSOE, per tant, mà dreta de Pedro Sánchez, que està actualment a la presó per un cas de corrupció i que va ocupar aquest lloc perquè el seu antecessor està també a la presó per diversos casos de corrupció, és una persona que no és una persona, i perdona també Oriol Cutre, que ens hem trobat pel carrer i que hem tret d'una cantonada sòrdida. No, no. És una persona que abans el PSOE havia col·locat en un camp un alt càrrec a l'Empresa Nacional de l'Urani, que després va ocupar un alt càrrec a Correus, tot empreses públiques, i que, per tant, el PSOE va tenir tot l'interès del món en que tingués un càrrec públic per viure d'això. Tot això, per cert, amb un currículum que tots els que esteu en aquesta tertúlia, no jo, li multipliqueu per 50.000. I a partir d'aquí hi ha la qüestió rellevant. Quan hi ha la imputació de la dona del president del govern i el Sánchez fa aquesta història, jo crec que inqualificable, entre nyonya i sense nom, de dir, ara em vaig a pensar perquè estic molt enamorat si jo realment us tinc que seguir presidint o no, és quan s'aprofita aquests dies de foscor informativa per muntar tota una trama que té per objectiu anar a buscar jutges, anar a buscar policies, destruir proves, canviar la voluntat d'investigació de casos de presumpta corrupció que afecten no ja només al partit del govern i a l'Estat, sinó directament a la família del president del govern. Tot això ens pot semblar poc greu, però és la Kitchen i el Watergate tot junt a la vegada.
1: I aquí la gran pregunta és, si Santos Cerdán i Leire Díaz anaven per lliure, en el sentit del cara...
2: Els esforços del PSOE ha estat de fer com una mena de tallafocs, de dir, no, això eren coses de Santos.
1: Ells ho encapsulen, el Santos i a la Leire. Tots dos, recordeu, fora del partit des de fa més d'un any, ja ara. No? Llavors el partit diu, nosaltres no sabíem res, això d'existir ho va fer tot. Santos Cerdán amb Leire Díaz, i si la gerent del partit va pagar factures falses per sostenir la trama, ho va fer perquè el Santos Cerdán li deia que ho fes. I és veritat que aquí anem llegint converses, i hi ha converses on Leire Díaz com a mínim es presenta o reconeix en algunes de les converses que tot ho fa per protegir a Pedro Sánchez, entre cometes, perquè, per exemple, aquí llegeixo, si aconseguim aquesta reunió amb la Fiscalia General de l'Estat, això farà que el president directament m'adori. Tot això ho faig per interessos de Pedro Sánchez. Això, com a mínim, és el que diu Leire Díaz en els whatsapps que la policia ha intervingut en el seu mòbil després de detenir-la el desembre passat. I que en reunions, per exemple, una que va tenir amb el fiscal Estampa, que era un dels que suposadament es va intentar subornar per intentar anar contra fiscals anticorrupció, ella se li presentava com la mà dreta de de Santos Cerdán, però li deia, sí, sóc una mà dreta que mai... sortiré en cap lloc com a tal. És a dir, que hi ha converses on almenys Leire Díaz deia que feia això per interessos de Pedro Sánchez. Falta veure si realment anava de farol i ho deia per dir-ho, per donar-se una notorietat que potser no tenia o no. I és veritat que recordeu que Leire Díaz fins ara, fins que hem conegut tot això la setmana passada, havia dit que aquestes maniobres suposadament les feia per escriure un llibre on investigava les clavegueres de l'Estat. El que ara és que el jutge i la policia donen un relat alternatiu, que és el que estem explicant avui.
0: Sí, però clar, quan ja se li va preguntar a la Comissió d'Investigació del Congrés quants llibres havia escrit d'investigació, la resposta va ser cap ni un. I clar, aquí... De fet, el PSOE el que intenta és dins la Leire és el nostre pequeño Nicolás. i és algú que apareix i desapareix per aquí, que entra i surt dels llocs i que nosaltres no tenim res a veure, però clar, és que el senyor Antolín, que era el director de comunicació del PSOE, està implicat en tota aquesta trama, la gerència del partit, que és la que controla els fons del partit, està implicat en tota aquesta trama, és que s'han pagat factures falses, és que hi ha una relació, sembla, sentimental de l'expresident de la CEPI, segons va dir la senyora Montero, este senyor del que vostè me habla, perquè ella conserva el xat, perquè com que ella creu que és parella, conserva el xat, i en allà ells dos parlen de les feines que ella va fent. Clar, la CEPI és el conjunt d'empreses públiques participades per l'Estat. El que la gent vella com jo, si aquí hagués el Santi, quan érem petits estudiàvem era Elini, perquè ens entenguem. Clar, o sigui, intentar fer creure algú que tot això és una fumada de dos senyors que es troben en un bar, Alonso Martínez, aquí a Madrid, i s'ho parlen, i de tot això no en sap prou el president del govern, i que ells són uns supermilitants implicats i que creuen que el pobre Pedro li estan fent la putada de la seva vida, home, és inversemblant.
2: Perquè em van arribant també més paràgrafs d'aquest sumari. Per exemple, hi ha un moment en què Leire Díez està parlant amb Francisco Martínez, que era secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, amb Jorge Fernández Díaz.
0: Sí, en aquests moments a la Kitchen.
2: Com que estava a la Kitchen, Leire li estava intentant oferir ajuda perquè sortís ben parat d'aquest cas Kitchen. Era allò, jo et trec de Kitchen si em dones informació. I llavors hi ha un moment, segons el sumari, insisteixo, en què Francisco Martínez li demana qui t'hi ha posat al capdavant d'això, per què estàs fent això. I Leire Díaz, li diu: los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto están en la calle Ferraz, comunicados con el Palacio de la Moncloa, porque, como bien sabes, gobierna el partido de Ferraz. Això és el que Leire Díez li diu a Francisco Martínez del per què ella està al capdavant fent aquesta feina, oferint-li això, un sortir ben parat de tot el cas Kitchen a canvi que els hi donés informació. Clar, és la paraula de Leire Díez. Això s'ha de demostrar. Una cosa és el que diguin la gent i una altra cosa és si té alguna prova o no. La casualitat ha volgut que tot aquest coneixement del sumari coincidís amb la presència de Pedro Sánchez a Barcelona, com dèiem, fent la cloenda de les jornades del segle d'economia. Raül, se l'ha vist molt amoïnat per tot el que estava passant, o no?
3: No se l'ha vist especialment amoïnat, se l'ha vist entrant amb naturalitat. L'Oriol també hi era, de fet, estàvem de costat. Jo crec que podem fer una crònica gairebé conjunta. Sí. Ell ha arribat, a més, molt puntual, mitja hora abans de l'hora citada. S'ha reunit una estona amb el president de la Generalitat i també amb els directius del Cercle d'Economia. És veritat que hi havia un posat seriós, i és veritat que al final la coincidència ha sigut pràcticament mil·limetrada. Al mateix moment que coneixíem, que es començaven a conèixer detalls dels sumaris, quan Sánchez entrava.
2: Val a dir que ja fa uns quants dies que estàvem esperant que es conegués aquest sumari, perquè sabíem que el jutge havia aixecat el secret de sumari, però passen uns dies des que s'aixeca el secret de sumari fins que aquest sumari s'eleva al núvol, per entendre, i després les parts poden baixar-lo d'aquest núvol. Per tant, sabíem que si no era avui, seria demà o ahir, però que seria per aquests dies. Per tant, que si Pedro Sánchez hagués estat molt nerviós o no hagués volgut que ahir coincidís amb dir al Cercle d'Economia, escolta, m'excuso, no hi vindré, vull dir que ell venia sabent que avui hi havia opcions que sortís al sumari.
3: Per entendre'ns, no ha passat el que va passar fa una setmana al Vaticà, que Sánchez estava reunit amb el Papa en el mateix moment en què hi havia aquest requeriment d'informació a la seu del PSOE, que va durar més de 12 hores, com explicava també la Paula. El missatge avui de Sánchez, clar, hi havia una certa expectació per la coincidència d'avui, però també per la seqüència de la setmana. Ahir, primer dilluns, amb Feijóo tornant a rescatar la idea d'aquesta moció de censura instrumental, ahir amb Jordi Turull al Matí de Catalunya a ràdio, dient, d'acord, parlem-ne, però vés a parlar-ne a Waterloo amb el president del partit, amb l'expresident Carles Puigdemont, i després Feijóo dient que això no era una qüestió seriosa. Avui Sánchez hi ha entrat molt poc, en Feijóo, hi ha entrat molt poc, zero, pràcticament, amb la moció de censura, però sí que el missatge de Sánchez ha sigut un missatge davant de l'empresariat català de continuïtat i d'aparent normalitat institucional, fins al punt en què ha anunciat el que no ha passat amb els 3 anys de legislatura, que ara intentarà tirar endavant uns pressupostos que fins ara no ha aconseguit aprovar i que ho farà aquesta setmana mateix, ja s'hi posarà amb la intenció d'aprovar-los en els propers mesos.
2: Que a ningú se li escapa que l'aritmètica parlamentària és la mateixa que han tingut últimament, el que passa que el missatge que està donant és: jo vull governar el 2027, per tant, em plantejo aprovar pressupostos. Ara mateix no els té garantits ni de bon tros, però el que està dient és: jo el gener del 27 penso estar aquí a la Moncloa i per això vull aprovar uns pressupostos, és el que està dient.
1: I que fins ara, Sánchez, recordareu que amb la guerra de l'Iran sempre havia posat com a excusa de no els presentem ara perquè les circumstàncies econòmiques i la instabilitat han canviat, per tant, encara no podem fer un projecte, hem de revisar el quadre
2: però ara li interessa reforçar.
1: I a mi m'ha sorprès que avui sortís amb aquesta idea, no?, de dir, jo ho intentaré. És evident que, ara val que deia el Raül, el Pedro Sánchez també intenta, doncs, que tot això que està passant, tots aquests escàndols al voltant del partit i de la seva família, no li tapin el que és la seva agenda pròpiament com a president del govern espanyol, no? I l'exemple d'avui és això, no? Jo estic al Cercle d'Economia parlant de que tiraré endavant uns pressupostos que sé del cert que no podré aprovar, però mentre vosaltres esteu parlant del sumari que afecta suposadament el meu partit i em pot acabar esquitxant a mi, no?
2: Si tothom està esperant que jo convoqui eleccions, sapigueu que no només no convoco, sinó que m'estic plantejant, penso que el pressupostos,
0: sí,
2: no?
0: Sí. El plan de Sánchez és dos maretes, la que té aquestes vacances i les de l'estiu que ve, i no fer eleccions generals fins després de les vacances d'estiu de l'any que ve.
4: Tot i que també hi ha una possibilitat de calendari que, si fem una mica de mirada al passat, l'any 2019, si Pedro Sánchez arriba fa exactament 8 anys a la Moncloa, el 2019, el 14 de febrer, si no recordo malament, presenta pressupostos al Parlament, hi ha un debat de totalitat de pressupostos, coincideix amb el dia que arrenca el judici i el procés del Tribunal Suprem, l'endemà Esquerra i el, en aquest moment crec que encara era el PDeCAT, posa-li Junts, com li vulguis dir, li tomben també els pressupostos, i ell convoca eleccions anticipades, que és un escenari que en aquest moment ningú hi comptava del tot. Que no sigui que Pedro Sánchez el que vol és no tenir pressupostos per tenir un pretext per convocar les eleccions, no quan els altres l'hagin manat, però sí que jo he fet tot el que he pogut per allargar la legislatura, ja estàs tècnicament el 2027, convoques eleccions i que sigui el que tu vulgui.
0: Jo que sempre faig molt de cas als teus anàlisis, en aquest cas, i com a excepció, Oriol, discrepo, perquè jo crec que Sánchez sempre ha fet un tallafoc que li ha servit per als seus resultats electorals, que són les seves pròpies bases, o sigui, els seus alcaldes i els pocs presidents que li queden de comunitat. I, per tant, si ell va amb unes eleccions anticipades abans de les municipals i autonòmiques del darrer diumenge de maig de l'any que ve, o sigui, d'aquí 11 mesos, ell es menja la patacada del PSOE, i amb ell el que li ve bé és fer el que va fer el 23, que hi hagi un altre delta baix, amb ell, que més li importa qui guanya parla, això li preocupa a l'Alícia, però al Sánchez no, perquè ens puguem entendre, o a Getafe, o a Astúries, i després diem, bueno, ja ens heu castigat, ja ens heu renyat, però ara ve el papus del PP en Vox i no teniu més remei que votar-me. I això ell ho pot fer,
2: sí,
0: no ho oblideu mai, que això ell ho pot fer-ho després de l'estiu, a la tardor, inclús a l'hivern, perquè els 4 anys compten a partir del moment de la publicació en el BOE de la presa de possessió del govern. I ell va prendre possessió com a president del govern, no recordo la data exacta, però era el novembre.
1: 13 de novembre? O...
0: Doncs aproximadament. Sí. Per tant, ell, per això us dic, també li queden dos maretes, perquè ell pot anar perfectament d'aquí més d'un any.
2: Això, Joan, o sigui, aquí hi ha diferents línies d'interpretació, Una és aquesta que tu dius, i és que es podrien allargar les eleccions fins després de l'estiu del 27, n'hi ha una altra que diu que no, que això va en 4 anys i que va just abans. Ja,
0: jo, el que et dic és gent de l'entorn del PSOE, ells en diuen el modelo Montilla, perquè es veu que el president Montilla en el seu moment va fer una allargada amb un informe que es veu que ell va demanar al Consell de Garanties i gent de l'entorn del Partit Socialista d'aquest allargament de calendari en diuen el modelo Montilla.
3: I es va fer l'any 2010 a Catalunya, que es va allargar tècnicament unes setmanes, però dins de la legalitat, perquè el punt de partida era justament la presa de possessió del president i no pas l'anterior data de les eleccions. Aquí també hi ha un altre factor i una doble picada d'ullet que avui volia fer també Sánchez de Barcelona i que com a mínim ho ha intentat. Una, a l'empresariat, que era bàsicament el públic que l'estava escoltant, dient jo us entenc millor que Feijó, i en Feijó davant de l'empresariat va haver-hi certes diferències, sobretot, per exemple, i aquestes van ser públiques, amb el tema del finançament. Avui Sánchez ha volgut defensar el model de finançament i ha volgut defensar també tota una sèrie de polítiques que, segons ells, el poden acostar també a la societat catalana. Ha parlat, per exemple, en més d'una ocasió, de l'aplicació i de la necessitat també d'aplicar una llei d'amnistia. Però és que l'altra picada d'ullet era pels socis. Mm-hmm. Pels socis, per Esquerra Republicana i també per Junts per Catalunya, els quals ha citat explícitament en més d'una ocasió, els ha demanat responsabilitat i els ha dit que ell segueix comptant amb ells. Per tant, la foto vull dir una mica com si tot això no tingués cap tipus d'influència, que veurem si és així en els propers mesos, en la política espanyola i amb la seva gestió a la Moncloa.
5: El que és evident és que fa un any tots discutíem a totes les tertúlies que hi havia, que això era qüestió de mesos, no? Que hi havia una impossibilitat d'arribar al 2026, no sé què, i ara sembla que ja tots estem instal·lats en que s'aguantarà fins al 2027. Evidentment, falta per veure exactament fins quan. Ara, és veritat que s'arribarà a una situació molt diferent que el 2023, no només per tots aquests casos de corrupció, que això és evident, sinó també per una legislatura superinfructífera en el qual és molt difícil defensar cap al teu votant d'esquerres que val la pena que et segueixi votant a tu i no només utilitzar la carta de que ve PP i Vox en el sentit de que no, hi ha hagut uns avenços socials molt limitats a aquest mandat en contraposició al mandat anterior on sí que el que podies lluir tu era molt, molt més ampli.
2: Bé, escolta, ens queden 6 minuts per arribar a les 4, tenim encara publicitat pendent, per tant en queda una mica més d'un minut i mentre estem fent tertúlia, la Paula Brujat al costat del Joan López Alegre va sentint el que diem, però amb els ulls va llegint i llegint documents i per tant vas trobant cosetes, no Paula?
1: Sí, més coses relacionades amb la causa del germà de Pedro Sánchez, per exemple un excap de la UCO que suposadament hauria ordenat canviar l'informe que havia fet la Guàrdia Civil per incriminar el germà de Pedro Sánchez. Recordeu que en aquesta suposada trama hi ha imputat un guàrdia civil, Rafael Yuste, perquè suposadament hauria col·laborat amb ell en aquestes suposades maniobres també dins el cos de la Guàrdia Civil, doncs, per intentar influir en desactivar aquest cas en concret del germà de Sánchez, que és una mica el que explicàvem abans de començar la tertúlia, no? que el sumari recull missatges de WhatsApp entre Leire Díez i alguns dels implicats en el cas on preveuen actuar contra la jutgessa que l'ha començat a investigar en un xat de WhatsApp que li han posat per títol Vacances i viatges, però el que fan és parlar de com poden torpedinar aquesta causa. També hi ha altres frases rellevants del sumari, per exemple una en què Leire Díaz en una d'aquestes reunions que tenia i converses aquesta suposadament amb l'expresident del Barça, Sandro Rossell, que sabeu que també volta per aquí el seu nom i que la Guàrdia Civil també vol saber si va anar o no a Ferraz, on Leire Díaz li diu, a mi la fontaneria se me da muy bien.
2: Vaja. I van sortint més coses i també aquesta trama hauria també maniobrat...
0: Aquesta senyora s'agradava molt, si mateixa.
2: Dic que la trama també hauria maniobrat per pressionar el jutge Marchena perquè anés ràpid en l'aplicació de l'amnistia. I, per tant, també li buscaven draps bruts a Marchena per intentar pressionar-lo perquè anés ràpid amb l'amnistia. És a dir que es van sabent coses a mesura que anem llegint documents. Joan López Alegre, Alícia Puig, Oriol Marc, gràcies a tots tres. Fins
0: us
2: la
0: enyoro
2: pròxima.
0: Molt,
4: Gràcies a vosaltres.
2: També Paula Brujats i Raül Flores. Gràcies a tots dos. Fins la pròxima.
0: Adéu.
2: Una mica de publicitat i de seguida a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2, però ja sabeu que durant la tarda els butlletins horaris a 3Cat Info i també avui al Catalunya Nit més informació sobre aquest sumari que continuem analitzant aquí a Catalunya Ràdio. Fins demà, bona tarda de dimecres a tothom.
6: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA. Ocasión
7: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
3: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
4: Fem possible un estiu per a tothom.
5: Junts ho farem possible.
6: Col·labora amb Fundesplai.
7: Benvinguts a la millora del dia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
7: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Perquè tu avui has volgut portar el berenar a un lloc en concret.
8: Per què els heu volgut obsequiar amb aquest berenar?
9: No hem cregut que s'ho mereixien després de la feina feta durant tot el curs.
10: Hi ha coca aquí.
11: Oh. Quin és el programa de ràdio que més us agrada?
7: Sí, és resposta molt sincera.
0: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
7: Anem a repartir berenar.
0: A la tarda de Catalunya Ràdio.
12: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
13: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials. Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
1: Catalunya migdia.
14: Evitem el soroll.
15: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
15: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
16: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
14: Un informatiu sense presses.
15: Per donar context als grans titulars.
16: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

Smooth Jazz.

Warts tinted grey on both sides. Absorbing all the lights.

0: Smooth Jazz Club.
1: Ah, vull dir, l'aniversari i el berenar, a ell li encanta el menjar, i qui no li agrada no rebre un berenar?
2: Això, això és totalment cert. Andrea, Feliu, que sigueu molt feliços.
3: Vale, moltes gràcies a tothom.
2: No sé què ha passat aquí.
4: Ai, Déu.
2: Jo no sé què ha passat. No, jo necessito un butlletí horari per agafar aire.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Maria Costa. La portaveu del Sindicat Majoritari d'Educació, USTEC, Yolanda Segura, avisa que si guanya el no a la consulta sobre el preacord, es podrien perdre els 700 milions d'euros aconseguits a les negociacions de les darreres setmanes i que s'han sumat als 2.000 que es van acordar al març amb Comissions Obreres i la UGT. Ho ha dit en una entrevista a 3Cat Info.
6: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, pues, oita, te les estalvies. Sí.
4: La portaveu de l'USTEC ha reconegut que estan preocupats per la baixa participació. De moment ja han votat menys de la meitat dels docents i defensa que s'hauran d'impulsar mobilitzacions més contundents per intentar millorar la proposta del departament. Això sí, l'última paraula, diu, la tindrà el col·lectiu. Tot i això, descarta deixar el seu càrrec, sigui quin sigui el resultat de la consulta. Més notícies amb Cèlia Forment.
7: La Guàrdia Civil apunta que el cas Leire era una trama per protegir els interessos del PSOE i Pedro Sánchez. Del sumari de més de 700 pàgines situa Santos Cerdán, l'ex número 3 del PSOE, i Leire Díez al capdavant de la suposada trama per boicotejar les causes judicials contra el president espanyol i el seu entorn. També apunta que ho feien amb diners del PSOE.
4: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp. A l'Alt Camp, la intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigues, bona tarda.
8: Bona tarda. L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Hi han participat més de 300 efectius dels Mossos i de la policia espanyola. Ha permès desmantellar 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. La policia també ha intervingut diverses armes de foc, armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
7: Seat comença a produir en sèrie el Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers models 100% elèctrics que es fabriquen a Martorell. El tret de sortida de la producció ha comptat amb la presència de Pedro Sánchez i Salvador Illa. Martorell, Roger Santaló, bona tarda.
9: Bona tarda. Els presidents del Govern i de la Generalitat han acompanyat els directors generals de Seat i Volkswagen al llançament de muntatge dels dos vehicles, que comparteixen la mateixa plataforma per reduir costos de producció. De moment, es poden arribar a fer fins a 400 vehicles al dia i, si hi ha demanda, es pot augmentar la producció fins als 1.200 cotxes diaris de les marques Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. Són els dos primers models completament elèctrics que munta la planta de Martorell, amb voluntat d'aconseguir una bona quota del mercat urbà europeu sense emissions. Els dos nous vehicles arriben amb l'objectiu de potenciar la fàbrica catalana, que compta amb més de 13.000 treballadors i que l'any passat va produir gairebé 500.000 de vehicles amb les diferents marques de la companyia. Roger Santaló, Catalunya Ràdio, Martorell.
4: Ricardo Darín protagonitzarà el cartell oficial de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. L'actor, productor i director argentí, una de les figures més prestigioses del cinema llatinoamericà i mundial de les últimes dècades, és de fa 20 anys una cara habitual del festival que el 2017 li van entregar el Premi Donostia, la màxima distinció del certamen. Aquest migdia s'ha fet a Sant Sebastià l'acte de presentació dels cartells amb la presència del director del festival, José Luis Rebordinos, i la seva successora en el càrrec, Mayalen Beloki, que a partir del gener del 2027 passarà a ocupar el lloc de la directora. Els esports amb Sònia Olear, bona tarda.
10: Bona tarda, Maria. La penya s'estrena avui als play-offs de la Lliga ACB de bàsquet a les 9 del vespre i amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i 3Cat amb l'Ernest Macià. Ahir el Barça es va imposar a la pista del Múrcia per 68 a 91. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, no descarta que Lamine Yamal arribi a l'inici del Mundial com la resta de lesionats. Avui Lamine ha continuat entrenant-se al marge del grup a la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial. L'exjugador del Barça, Leo Messi guanyarà el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat ha destacat el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. L'Espanyol femení ha anunciat la renovació com a entrenadora de Sara Monforte per dues temporades més i, d'altra banda, el verd espanyol és ja el nou entrenador del Sabadell masculí i prové del Tenerife, on hi ha estat les sis últimes temporades. En ciclisme, la catalana Paula Blasi disputarà el proper Tour de França, segons pot avançar Catalunya Ràdio.
5: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La Festa Major de Sant Just se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. L'edició d'enguany combinarà activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Pony Pissador, les Gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per veïns i veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer, i la programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc. Pel que fa a cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 7 de juny, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre, un concert homenatge a Duke Ellington, una de les figures més influents de la història del jazz. L'actuació anirà a càrrec de la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el Cor Quaia i la Coral Cronos, que interpretaran diversos estàndards vinculats al repertori del compositor i pianista nord-americà. El programa inclourà també un fragment del Concert Sacre, una de les obres més destacades de la darrera etapa creativa d'Ellington, que combina elements de jazz amb la música coral i espiritual. Podeu comprar les entrades a l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en política, el ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el darrer 28 de maig, ha donat llum verda a l'aprovació inicial de les bases generals que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Aquesta mesura respon a la voluntat d'actualitzar i unificar els criteris d'accés d'acord amb les normatives estatals i autonòmiques vigents. La portaveu del Partit Socialista a Sant Just, Isabel Darder, ha detallat en una entrevista a Ràdio d'Esvern quines són les principals condicions que hauran de complir els sol·licitants per poder optar a aquests pisos de lloguer assequible. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs avui ja hem arribat al dimecres, ja hem arribat a la meitat de la setmana, per tant ja no queda tant, ja no queda tant. Però va, ara sí, ens deixem de ratllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia, i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb el món del vi, amb el Jordi Clavero. Seguidament, Foodcat, amb el Víctor Cortines, descobrint un nou equip dels Països Catalans. I posarem fi amb Racons del Món, amb l'Adrià Hernández. Fetes les presentacions, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom Informatiu.

Pedro Sánchez ha anunciat avui que el govern espanyol iniciarà aquesta mateixa setmana la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat del 2027. Ho ha fet durant la seva intervenció a la reunió anual del Cercle d'Economia, on ha reiterat la seva voluntat d'esgotar la legislatura malgrat la pressió política i judicial dels últims mesos. El president ha demanat als seus socis parlamentaris generositat, responsabilitat i compromís amb el diàleg per poder tirar endavant uns comptes que serien els primers aprovats durant aquesta legislatura. Sánchez també ha defensat la necessitat de culminar l'aplicació de la llei de l'amnistia i ha reafirmat els acords assolits amb Junts i Esquerra per Catalunya i Esquerra Republicana per continuar avançant en la resolució del conflicte polític a Catalunya. A més, ha anunciat la preparació d'un nou pla d'integració de la immigració i ha reivindicat la seva política de regularització de persones migrants. Tot plegat en una jornada marcada també per les crides al consens i la transparència per part del Cercle d'Economia.

L'anunci de la tramitació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil, on conclou que la presumpta trama liderada per Santos Cerdán i Leire Díez tenia com a objectiu final protegir els interessos del PSOE i directament o indirectament els del president del govern, Pedro Sánchez. Segons els investigadors, Cerdán hauria utilitzat recursos i l'estructura del partit per finançar activitats destinades a obstaculitzar o desacreditar procediments judicials que afectaven a dirigents socialistes. La Guàrdia Civil sosté que es van fer pagaments a Leire Díez a través de factures presumptament falses i empreses interposades per ocultar l'origen dels diners. La investigació també apunta a intents d'obtenir informació comprometedora sobre jutges, fiscals i agents de la Guàrdia Civil relacionats amb les causes que afectaven al PSOE. Des del Partit Socialista rebutgen les acusacions mentre el cas continua avançant als tribunals i incrementen la pressió política i judicial sobre el govern de Pedro Sánchez.

L'escàndol polític i judicial que envolta el PSOE ja ha esquitxat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa. Avui el Parlament ha defensat la seva gestió i ha assegurat que el PSC està lliure de corrupció davant les crítiques de l'oposició i també dels seus socis d'investidura. Junts ha exigit més explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE. Des d'Esquerra, en canvi, i els comuns també han reclamat transparència i contundència davant de qualsevol indici de corrupció. Illa ha respost que la corrupció és una línia vermella i que el seu govern actua amb prevenció i fermesa quan es detecten irregularitats. PP i Vox han aprofitat el debat per vincular el president català amb els casos que afecten el PSOE. Illa ha rebutjat, però, les acusacions, ha defensat la seva actuació i ha insistit que dona explicacions sempre que se li demanen en seu parlamentària.

La investigació sobre la mort del fundador de Mango, Isa Candic, ha fet un nou gir. La jutgessa que instrueix el cas investiga ara si una terapeuta familiar que treballava amb diversos membres de la família Candic podria haver tingut algun tipus d'influència en els fets. La magistrada ha demanat als Mossos d'Esquadra que analitzin la possible participació d'una tercera persona en la mort de l'empresari. La professional, una terapeuta resident a Alemanya, serà citada a declarar com a testimoni i, de moment, no està investigada. Segons la investigació, aquesta terapeuta havia mediat en qüestions familiars i patrimonials entre Isa Candic i el seu fill, Jonathan Candic, principal investigat pel cas. La jutgessa també vol aclarir les comunicacions telefòniques del fill en els dies previs i posteriors als fets per determinar si hi va haver algun tipus de coordinació o planificació. La magistrada manté la hipòtesi que la mort d'Isa Candic no va ser accidental i continua investigant si Jonathan Candic va actuar de manera premeditada o si hi va haver altres persones implicades en aquest succés. Noves incidències a Rodalies han marcat la jornada d'aquest dimecres després de dos robatoris de coure que han afectat 5 línies ferroviàries. Els fets s'han produït entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre i també entre Montcada Bifurcació i Fabra i Puig. Les afectacions han afectat a les línies R8, R2, R2 Nord, R11 i R4. A hores d'ara, les incidències ja s'han resolt, però encara registren retards de fins a 25 minuts a l'R4, mentre que la resta de les línies recuperen progressivament la normalitat. L'R8 ha estat interrompuda durant tot el matí i s'ha habilitat el transport alternatiu per carretera en part del seu recorregut. Els trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han acumulat retards superiors als 45 minuts. Els usuaris denuncien que aquests robatoris són cada vegada més habituals, especialment a la zona de Granollers, i reclamen més mesures de seguretat i reforços en el transport alternatiu per evitar noves afectacions. El president nord-americà Donald Trump assegura que Teheran ha acceptat renunciar a les armes nuclears i afirma que el líder suprem iranià participa directament en les negociacions per intentar posar fi al conflicte. Tot i això, durant les últimes hores, les dues potències han tornat a intercanviar atacs. L'Iran assegura haver atacat instal·lacions militars nord-americanes al Golf Pèrsic, inclosa la 5a flota dels Estats Units a Bahrein, com a resposta a bombardejos previs contra objectius iranians. Els míssils i drons llançats per Teheran també han impactat a Kuwait, on una persona ha mort i diverses més han resultat ferides després d'un atac contra l'aeroport internacional de Kuwait, que ha obligat a suspendre temporalment els vols. Mentrestant, les negociacions continuen obertes, però la tensió es manté molt elevada. També hi ha preocupació per les noves operacions d'Israel al Líban, que podrien complicar encara més els esforços diplomàtics per estabilitzar la regió. Ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. La Festa Major 2026 incorporarà les primeres activitats de la coordinadora de festes. La celebració es celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost, amb una programació cultural, musical i familiar per a tots els públics. Sant Just reforça el manteniment dels espais verds i de l'arbrat urbà. Les actuacions realitzades entre febrer i abril inclouen noves plantacions i millores en diferents punts del municipi. L'Ateneu dedicarà un concert a la figura de Duke Ellington. La Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, el Cor Qualla i la Coral Cronos interpretaran estàndards del compositor i un fragment del seu concert sacre el 7 de juny.

Lionel Messi ha estat distingit amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports del 2026. El jurat ha reconegut la trajectòria del futbolista, a qui han considerat un referent mundial per la seva capacitat de superació, la seva humilitat i el seu compromís amb l'esport. Als 38 anys, Messi continua competint a l'Inter de Miami i ara es prepara per disputar el que serà el seu quart i últim mundial amb l'Argentina, vigent campiona del món. Al llarg de la seva carrera ha conquerit 4 Champions League, 8 pilotes d'or i va aixecar la Copa del Món a Qatar 2022. El premi reconeix no només els seus èxits esportius, sinó també la seva tasca solidària a través de la Fundació Leo Messi i el seu paper com a ambaixador d'UNICEF.

El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha assegurat que si tot continua segons el previst, Lamine Yamal podria estar disponible per al debut del Mundial el pròxim dia 15 de juny. Això ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit amistós de demà contra l'Iraq a Riazor. De la Fuente també ha confirmat que ni Lamine Yamal, ni Nico Williams, ni tampoc Víctor Muñoz jugaran demà. El tècnic s'ha mostrat satisfet amb l'estat general de la plantilla i ha afirmat que tots els lesionats evolucionen favorablement. A més, ha destacat que Espanya arriba amb ambició al Mundial i considera que la selecció està preparada per competir pel títol en un torneig que preveu molt igualat.

Doncs rectifiquem una notícia anterior. Leo Messi té 6 mundials i no 4, com havíem dit, eh? Té no, ha participat en 6 mundials. Seguim amb les notícies i seguim amb bàsquet, perquè l'equip de Xavi Pascual es va imposar ahir amb autoritat a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 i es posa amb avantatge de l'eliminatòria després de recuperar el factor pista. Els blaugranes van trencar el partit en un segon quart espectacular, liderats per un encert enorme des dels triples i per un inspirat Darío Brizuela, que va ser el gran referent ofensiu. Després del descans, el Barça va controlar el ritme del duel i no va donar cap opció a la reacció murciana. Amb aquest triomf, els catalans queden a una sola victòria de les semifinals i podran sentenciar la sèrie aquest dijous al Palau Blaugrana. L'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, ha estat anunciat oficialment com a nou tècnic de l'Ajax per les pròximes 2 temporades. Michel posa així punt final a una etapa històrica al Girona, on va aconseguir l'ascens a primera divisió i va classificar l'equip per disputar per primera vegada la Champions League. Tot i no poder evitar el descens aquesta temporada, el tècnic deixa una empremta inesborrable al club català i ara afronta el repte de retornar l'Ajax a l'èlit europea. I ara presentem la cançó del dia.

I avui tornem a la música en català i ho fem amb un tema que acaba de sortir fa no res i que és perfecte per aquest inici d'estiu. És una peça que ens convida a imaginar un futur millor, més lliure, més autèntic i, sobretot, compartit amb les persones que estimem. El missatge de la cançó gira al voltant de la força dels somnis i del poder transformador de l'amor. La lletra ens presenta algú que imagina una vida plena de projectes, d'il·lusions i de moments senzills, però extraordinaris. Però també hi ha una idea molt bonica que travessa tota la cançó. La màgia no està en els diners, ni en la fama, ni en els objectes materials. La màgia la trobem en les persones. El tema és una invitació a deixar de banda els prejudicis, a viure amb una autenticitat real i a valorar allò que de veritat importa. Darrere d'aquesta proposta hi trobem un dels grups més innovadors de l'escena urbana catalana dels últims anys. Han sabut barrejar rap, pop, electrònica i música urbana amb una personalitat pròpia i una aposta clara per cantar en català. Amb el pas del temps s'han convertit en una de les veus més influents de tota una generació, connectant amb milers i milers de joves. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 28 de maig d'aquest mateix any, per tant, ja us ho he dit, fa molt i molt poquet. Els seus artistes són de Sabadell i reivindiquen molt la seva ciutat. I, per últim, tot el videoclip transcorre en un menjador d'un pis bastant normal. Així que va, com tenim això? Doncs ara sí, que soni Imagina de Flashy Ice Cream.

Doncs una cançó perfecta per aquest estiu que està a punt d'arribar i que tots en tenim tantes i tantes ganes. I escolta, una nova candidata a cançó de l'estiu, clar que sí. A mi aquesta m'agrada moltíssim i, bueno, personalment tot el que fan els Flashy Ice Creams a mi m'agrada molt. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 3 de juny, Rafa Nadal Parera fa 40 anys. 40 anys d'una vida extraordinària. 40 anys d'una persona que va transcendir l'esport per convertir-se en un exemple de vida. I també, sense exagerar, estem parlant del millor esportista de la història d'Espanya. Les seves xifres són senzillament impressionants. 22 títols de Grand Slam, només superat pels 24 de Novak Djokovic, entre els quals la barbaritat de 14 Roland Garros. En la terra batuda, Nadal va exercir una dominació absoluta i va acabar convertint aquesta superfície en el seu regne. Però, sincerament, si avui recordem Rafa Nadal, no és només pels seus títols. És perquè al llarg dels anys han existit molts esportistes capaços de guanyar, però el que és molt difícil és inspirar, i Nadal ens ho ha fet. Durant més de 2 dècades ens ha ensenyat què significa competir, ens ha ensenyat què significa aixecar-se després d'una derrota, ens ha ensenyat què significa conviure amb el dolor físic, amb les lesions, amb els dubtes i amb els moments complicats sense rendir-se mai. Perquè la seva gran victòria sempre va ser la seva mentalitat, una mentalitat basada en el sacrifici, en la disciplina, en l'esforç constant, en entendre que el talent és important, evidentment, però que el treball diari és el que marca la diferència. En una societat que sovint busca resultats immediats, ell va demostrar que les grans fites requereixen de temps, de constància i d'una capacitat infinita de resistència. Per això, més enllà dels trofeus, Nadal deixa una herència molt més valuosa. La idea que moltes vegades qui guanya és el que està disposat a lluitar una mica més que la resta. Avui compleix 40 anys una de les figures més grans que ha donat l'esport mundial. Un esportista irrepetible, un competidor salvatge dins de la pista i un exemple de respecte fora d'ella. I potser la seva gran aportació no són els 22 Grand Slams, ni els 14 Roland Garros, ni tampoc les setmanes com a número 1 del món. Potser la seva gran aportació és haver inspirat a milions de persones a creure que, per difícil que sigui el repte, sempre val la pena continuar lluitant. Perquè si alguna cosa ens ha ensenyat Rafa Nadal durant aquests 40 anys és que rendir-se mai és una opció.

0: I ara sí, arrenquem amb les seccions, arrenquem amb el món del vi, amb el Jordi Clavero. Bona tarda, Jordi, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, com estàs tu, Jaume?
0: Doncs jo molt bé, molt content. Seguim amb aquesta setmana, ja hem arribat a dimecres, que escolta, passa ràpid, eh?
1: Sí, i segon dia que estàs tu en l'estudi aquí.
0: Sí, home, ara, per la gent que no ho sàpigui, ara ja tenim uns alumnes en pràctiques fabulosos, que fan la feina molt bé, que estan en el control tècnic i, escolta, m'han tret bastanta feina, eh? Ho haig de reconèixer. Que ara vaig bastant més tranquil, eh?
1: Sí, vas més tranquil·let una mica.
0: Sí. Però Jordi, avui hem vingut aquí a parlar de vi, per tant, avui de què ens toca parlar?
1: Avui ens toca parlar del que vam fer aquest cap de setmana, que va ser un festival de vins que es diu Binàriament, no sé si us sona a tots.
0: I si no els sona, que els comenci a sonar.
1: I són els vins seleccionats en els Premis Binari.
0: Vale, perfecte. I escolta, Premis Binari, què vol dir això? Què són?
1: Els Premis Binaris són els premis de, com diguéssim, el Gaudí del vi català. O sigui, al cinema trobem el Gaudí, però amb una diferència, que el vi català és català i el cinema català li costa ser una mica català, no? No acostuma a ser molt català per molts premis que doni, molts discursos...
0: Aquí ja tenim la primera...
1: Sí, a part, amb els Premis Gaudí i amb el món del cinema, ja quedo darrere una mica de collejas perquè són... bastant patètics, però bueno. Aquests Premis Binaris es fan a Vilafranca del Penedès i participen totes les DOs catalanes en diverses categories. N'hi ha una que és vins tranquils, una altra que és vins blancs, una altra que és vins brissats, que són aquests vins blancs fets amb les pells i per això es diuen brissats, vins rosats, vins negres, vins escumosos, vins dolços o rancis o de postres, o sigui, aquests dos són el mateix,
0: sí.
1: Una mistela doncs, podria estar aquí, més o menys, perquè ens entenguem, no? Un vi de postres.
0: Per tant, Jordi, toquen tots els formats de vi que coneixem.
1: Exactament. Tenen per tota la tipologia de vins que hi ha a les diferents DOs de Catalunya, doncs, tenim doncs, un premi.
0: Ara, però, em falta... un que no és un vi, però que podria estar. Els vermuts, què fem amb els vermuts? Estan o no estan inclosos?
1: Bueno, els vermuts podem dir que és un vi, però és un vi aromatitzat. És un vi que al final li posen espècies mediterrànies, li posen pell de llimona, li posen... totes aquelles coses que no li posen a un vi.
0: Com es deia l'espècie aquella que era la clau del vermut?
1: La Temisia absinthium.
0: Aquesta. Que vam parlar-hi un cop.
1: És també fet de servir per l'absenta, aquesta beguda que han begut alguns en principis del segle XX i que es quedaven mig tocats
0: i que
1: anaven molt borratxos per la vida. Doncs el vermut no deixa de ser el vi aromatitzat, que a vegades la gent es pensa que al vi li posen coses perquè tingui aromes, però no, són els gelats o és un procés natural que ja li dona els aromes. Doncs el vermut sí que li posem coses, no?, perquè tingui aromes. I també té uns premis binaris, però en aquest cas es fan a la capital del vermut, que no sé si sabreu que és a Reus.
0: Sí, me'n recordo que vam comentar aquella història del per què Reus era la capital del vermut.
1: Sí, ja no me'n recordava que havia fet un programa amb en tu, Jaume, i ho tens bastant fresc.
0: Home, clar, jo t'escolto molt, Jordi, això ho saps.
1: Sí.
0: ara ha quedat molt bé.
1: Sí. I es fa a la Casa Navas i competeixen en 5 categories, en vermuts blancs, vermuts negres, vermuts reserva, vermuts innovadors i, compta amb aquest nou nom, aperitius aromatitzats sense alcohol, estil vermut. O sigui, els vermuts sense alcohol, com podria ser una cervesa sense alcohol.
0: Ja tenen també el seu propi premi, eh?
1: Exactament, sí.
0: Les begudes sense alcohol.
1: Sí, tenen el seu propi premi dins del Festival Binàriament perquè cada cop és més la gent que potser no vol beure alcohol i que vol beure una beguda que s'assembli a les begudes alcohòliques.
0: Sí, home, això ja sabem que ara té molt de mercat.
1: Però haig de llançar un advertiment que sempre aquestes begudes tenen un mínim d'un tant per cent d'alcohol perquè mai s'acaba de treure del tot l'alcohol. Tenen un 1,6 o alguna cosa així. Val. Un 0,1.
0: Aquests, eh?
1: Sí, els que posa sense alcohol. Vale. Sempre mínimament tenen una mica.
0: Sí, perquè jo sempre he vist que estan els sense alcohol, que és això que tu dius, però després estan els... en vermut no ho he vist, però en cervesa sí, els 0,0, que aquests sí que són sense res d'alcohol.
1: Entenc que sí.
0: Perquè, clar, el fiquen al 0,0 per dir, escolta, 0,0,
1: Però potser té un 0,6, Jaume. No li pots dir a les persones, però sí. Sí, sí.
0: Bueno, bueno, ara això hauríem de fer una investigació i
1: ja t'ho dic jo que sí, perquè si tu has fet el procés de fer alcohol i després has de treure alcohol, sempre es queda una mica.
0: Clar, clar, sí. Sí, sí, pot ser, pot ser. I escolta, tornem al festival binàriament, que evidentment va ser aquest diumenge. Bueno, va ser tot aquest cap de setmana.
1: Sí, va ser...
0: El que passa que nosaltres vam anar diumenge.
1: Sí.
0: Però què és? La selecció de vins i vermuts de cellers premiats, oi?
1: Sí, exactament. O sigui, diguéssim que el festival que es fa en el poble espanyol, que es va fer aquest cap de setmana, és un esdeveniment que posa molt en valor, a part d'aquests vins i vermuts catalans, doncs la ciutat i les vistes panoràmiques que tenim des d'aquesta part del poble espanyol que podem veure a Barcelona i podem contemplar perfectament la Serra Cuixaró, la Sagrada Família, just que ara inauguraran, no?
0: Sí, sí, sí, la torre...
1: Sí, que ha...
0: no, no sé com es deia, la torre de no sé què, sí.
1: Sí, que vindrà el Papa Lleó XIV, que, bueno, a mi no m'importa massa, però, bueno, i la gent... bueno, estan sí, tota l'estona promocionant, no? Sí, són sí, una mica passats.
0: Sí, s'està promocionant molt, però a veure, és un fet històric, eh?
1: Sí, és un fet històric i... no sé...
0: No és del teu
1: jo
0: gust.
1: No,
0: no del
1: jo teu no sóc creient, em sap greu, però a mi m'és igual no, aquestes coses.
0: Cadascú...
1: O al mar des de diversos miradors que té el festival no, i queda bastant bonic.
0: Sí, la veritat
1: bonic
0: és que el poble espanyol és espectacular.
1: Sí.
0: Tots el coneixem, tots hem anat algun cop, ni que sigui amb l'escola, i la veritat és que és molt guai i la veritat és que el festival dins del poble espanyol encaixa perfectament.
1: Encaixa.
0: I escolta, també el potència.
1: El potencia, tot i que potser no és el festival que vagi més consumidor català, sinó també hi ha molt consumidor d'expats, de guiris que estan per allà i que van a aquest festival. I tot això amb una copa de vi a la mà, també compta amb una oferta gastronòmica que no vam poder provar, perquè nosaltres vam anar a un altre restaurant amb una gran persona, d'una estrella Michelin, o sigui, l'oferta gastronòmica està per una persona d'una estrella Michelin, i també n'hi ha uns DJs que dinamitzen molt la festa pels que estiguin ballant per allà i doncs s'animin una mica amb els remics que fan. També hi ha còctels sense alcohol. O sigui, per aquestes persones que no poden beure alcohol també poden venir. I en el monestir és on es feien els tastos, que pel matí vam fer un de vermuts i a la tarda, Jaume, em sap greu, però vam fer un de vins blancs i tu no hi eres.
0: No vaig poder ser perquè tenia feina a la tarda i no em vaig poder quedar, però sí que vaig ser el del matí, que eren aquests vermuts que, escolta, van estar molt bons, ara els comentarem, però abans repassem això, perquè ho hem passat una mica per alt. Els tastos es feien dins del monestir.
1: Sí.
0: Que jo crec que poca gent pot dir això, eh?
1: Sí, no.
0: És curiós, no?, fer un tastament a un monestir.
1: Bueno, és un fals monestir, no?, perquè sí, és el poble espanyol, però és un monestir que està molt ben climatitzat per fer aquests tastos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, total. Molta ombreta.
1: Molta ombreta, molt també té aire condicionat, no sé si em vas fixar.
0: Sí?
1: Sí, ja havia...
0: No m'havia vist.
1: Sí,
0: estava molt bé, però em pensava que era per la corrent i l'ombra.
1: No, també, però jo havia vist un lloc on entrava...
0: Ah, bueno, sí, una saleta a part.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, sí, això ho vaig veure. Doncs escolta, Jordi, explica als oients com va anar aquest tast de vermuts.
1: El primer tast doncs, va ser pel matí, però no molt pel matí, perquè, ostres, doncs, és complicat, no?
0: Dos quarts d'una, va ser.
1: Bueno, nosaltres vam arribar cap a dos quarts d'una, que vam arribar tard, però teòricament va començar a les 12. I vam arribar que ja havia començat. El primer vermut que vam provar no va ser un blanc, sinó que va ser el

0: avellana es quedava la conya.
1: Sí, combinava molt bé i tenia vibes, no de vermut, sinó d'una altra beguda, no? De típica beguda italiana així que te la posen fàcil de beure, no?
0: Sí.
1: Ara no em ve algun al cap, però no em recordava bé un vermut, sinó era una cosa...
0: Sí, era una proposta, és això que tu dius, no? Molt fàcil de beure.
1: Sí.
0: Que te la posen i te l'acabes i vols una altra i vols una altra, eh?
1: Era...
0: I és perfecte per fer això, el vermut.
1: Era més vi rosat que vermut.
0: Sí, totalment.
1: El segon vermut va ser de la vermuteria Dos Déus, que es troben cap al Priorat,
0: vale.
1: I és la seva edició Smoke, que és un vermut fumat i és un vermut negre. Mm-hmm. Sobretot es notava el toc aquest fumat que li donen a la torba, que la torba és una cosa que també es fa servir pel whisky, que és com és aquest contingut orgànic cremat que es posa perquè tingui el toc fumat al whisky.
0: Pues, vale.
1: Amb aquest vermut també s'utilitza i per això recorda una mica els aromes al whisky i alguns sabors.
0: Mm-hmm.
1: I el vam combinar amb un fuet de Vic molt bo que funcionava molt bé amb la part fumada perquè tenia aquesta part picantona, no?
0: Sí.
1: S'ajuntava molt bé amb aquest toc espaciat que tenia aquest vermut tan fort. Com el vas notar tu, Jaume?
0: Sí, aquest era un vermut absolutament diferent a l'anterior, un vermut doncs, amb més cos, amb més potència, amb més pes a la boca.
1: Sí, ja comença a ser sommelier, eh? Com parla, eh?
0: Sí. No, la veritat és que estic aprenent molt amb tu, Jordi?
1: Sí.
0: I res, no? La veritat és un vermut més complex, no?
1: Sí, més força.
0: I més fort. Però a mi em va agradar, eh? Escolta, aquest punt fumat sí que és veritat que potser no me'l prendria tant a la lleugera com al rosat, sinó
1: no,
0: que és
1: no,
0: més
1: no.
0: Per fer-te una copeta no. I ja està. Però, bueno, estava bé, a mi em va agradar.
1: Aquest per prendre-te la lleugera ho trobo molt difícil.
0: Sí, és per fer una copeta, no? I
1: ja està, no?
0: Sí,
1: és
0: ja
1: com un vi de postres.
0: Sí.
1: A mi em recorda allò, perquè...
0: És que, hòstia, a més, era marronós.
1: Era marronós,
0: però marró.
1: Sí. No era ni negre, era marró. Era una cosa potent. Després vam provar el vermut muntaner, que no us puc parlar tant perquè el vam provar una mica més per sobre, que en concret és de Ses Illes, de Mallorca... I el van combinar amb una anchoa perquè tenia aquest toc salat, no?
0: Sí.
1: I combinava molt bé amb aquest vermut tan mediterrani i que notàvem una mica, no?, d'espècies mediterrànies i aquest toc mediterrani. A tu va agradar aquest vermut muntaner?
0: Sí, em va agradar i trobo que combinava molt bé amb l'anchoa, eh? O sigui, aquí em sembla que el maridatge estava molt ben trobat perquè és que es potenciava molt les dues coses... Però potser em va agradar, però...
1: Jo no li vaig prestar molta atenció.
0: Sí, no, jo tampoc.
1: Tampoc...
0: No em va destacar.
1: Millors catalans, no, de moment?
0: Sí. Això, Jordi, gairebé sempre.
1: Sempre,
0: en qualsevol,
1: no? Sempre
0: en qualsevol situació.
1: Tot el d'aquí és el millor.
0: Sí.
1: Ja, està clar, no? L'últim va ser el vermut antic de Barcelona. O sigui, encara més a prop. A mi, personalment, aquest em va agradar i em va agradar moltíssim la combinació que el vam combinar amb uns musclos.
0: Sí. A més, això és molt de vermut. Musclos en escabeig i un vermut fa molt d'això.
1: Però faltava una oliveta, per allà.
0: Sí, o unes patatetes. No?
1: Unes patatetes,
0: però
1: no?
0: Tampoc ens podem queixar, eh?
1: No, però que va estar molt bé, però aquest era musclos, oliva i patates. El vermut antic, jo sí que és aquesta connotació, no?, que tenim de fer el vermut, doncs fem aquest vermut antic, que era un vermut blanc, molt fàcil de beure, molt fresquet,
0: sí.
1: I que ens combina molt bé amb les olives, les patates i els musclos.
0: Totalment. Aquest era també... Era blanc, per tant, una mica més suau, no?
1: Era més suau, sí. Aquest era dels suaus, era el primer. L'únic que, com que vam anar a la inversa...
0: Sí, quan vam anar a la inversa va ser el nostre últim,
1: sí.
0: Però, Jordi, vam tenir bonus track.
1: Sí. Vam provar el vermut fusió de Vermuts Miró, com qui no, no? Són el monstre, no?, que s'ho menja tot una mica. Vermuts Miró.
0: Home, i un vermut molt curiós, eh?
1: Sí. Aquest, jo, sincerament... El Seia, com que el va posar per posar, vaig veure molt poc. I et mentiria, sí, no, el vaig trobar tal... No,
0: o sigui,
1: no m'hi vaig fixar massa.
0: Jo crec que... Jo sé que el vaig provar bastant.
1: Tu sí, no?
0: Ara,
1: com que no havies de fer el segon tast...
0: Exacte. Era un vermut que tenia molt de gust a arbequina. Te'n recordes?
1: Sí.
0: Que tenia molt de gust a oliva.
1: Molt bé, eh? Molt ben trobada.
0: No, i realment, perquè no me'n recordo molt bé si l'havien infusionat amb olives o què havien fet, però tenia un gust a oliva... Que era molt notòria.
1: Ja ho buscaven, sí. Sobretot tenia un gust molt destacat a arbequina, que l'arbequina hem de recordar que ve de les zones Garrigues, que és de la població d'Arbeca, per això es diu Arbequina.
0: No,
1: i va ser...
0: aquí no hi ha complicació.
1: No hi ha complicació, no?
0: Sí. Doncs també, molt curiós, potser no per prendre tant a la lleugera tampoc, però escolta, per fer-te un vermutet així amb gust d'oliva, doncs estava prou bé i sobretot curiós.
1: Estava curiós.
0: Diria que curiós. Ah. I escolta, Jordi, ja ho has dit tu, que no vaig poder anar al segon tast, per tant, explica'm com va anar.
1: El segon tast, doncs, vam tastar vins blancs catalans que van ser premiats per els Premis Binaris. Vam començar amb el celler Domenio i el seu vi jove en tap de rosca que es diu Nat 1917, que es troba dins de la DO Penedès. És un coupage, una combinació de Chardonnay i Moscat d'Alexandria.
0: Què és això, el Moscat d'Alexandria?
1: És una varietat de raïm molt aromàtica.
0: Aquesta no la coneixia, eh?
1: Que... quan en aquest vi, en concret, quan el nas a l'olorem, trobem molt la nota de flor, perquè el moscat dona uns vins amb un toc molt floral i en aquest cas dona molt de gessamí.
0: Vale.
1: O sigui, un vi amb moscat el notaràs perquè és molt floral, molta flor blanca i notaràs molt el gessamí.
0: Vale.
1: El Chardonnay ens dona més les fruites blanques i més tropicals, no? Et pot donar més una poma, una pera o també una pinya.
0: Vale.
1: I en canvi a...
0: No, i una bona combinació, no?
1: Sí, i una bona combinació és un vi blanc jove fàcil.
0: Tap de rosca, per això?
1: Sí, tap de rosca.
0: Hem de trencar una mica amb el cliché de que els tap de rosca són vins dolents?
1: No, no tenen per què ser vins dolents, són vins joves.
0: Vale. Que clar, que tampoc té sentit posar-los un
1: perquè
0: tap
1: no balliran,
0: de suro, perquè
1: no envelliran. I el tap de rosca al final, ostres, pues, fa més fàcil, no?, la tasca d'obrir el vi, no? Perquè
0: sí, sí.
1: Si deixes l'obridor, ets una mica despistat. Ho obres amb el tap de rosca i ja està. Però sí, aquí sí. Està com molt mal vist.
0: I no té per què ser així, eh?
1: I no té per què ser així.
0: I aquest bo o què? Valoració?
1: Sí, molt bona. O sigui, pel que ha de ser, perfecte.
0: No esperis... per prendre copes i ja està, no?
1: No esperis una gran cosa.
0: Vale. Segon, va.
1: El segon vi va ser el Blanc de Blancs de Maset del Lleó. Et sona Maset del Lleó?
0: No gaire, eh?
1: Són bastant famosos. És un monovarietal de Charello. O sigui, és la varietat...
0: m'encanten aquests, a mi.
1: És la varietat representativa de la zona a la qual s'ha doncs, fet aquest vi, que és el Penedès. El nas era més frital, notàvem uns tocs més cítrics i mona i poma verda, i en boca era fresc i una mica més elegant que l'altre vi. O sigui, diguéssim que era una gamma pues, potser
0: més
1: una
0: superior,
1: mica
0: eh?
1: més elegant, no? O sigui, tampoc millor, sinó... pues, potser per una persona que busqui una cosa pues,
0: més sofisticada.
1: Més sofisticada.
0: No? I aquest amb què el combinaries, tu?
1: Amb què el combinaria, aquest? Pues, potser menjar de Galícia.
0: Vale. Amb marisc i així.
1: Amb marisc, perquè és molt àcid, és molt fresquet. Vale. I amb coses de mar pot combinar molt bé amb cloïsses, també amb pop, perquè té greix. Sí, coses gallegues.
0: Molt bé, doncs vinga, tercer.
1: El Cultivare de Vallformosa és un monovarietal de Charello, un altre cop, si em sap greu. Bueno, són una mica passats, no?
0: No, bueno, s'ha de potenciar, que és una espècie... Bueno, sí. Espècie sí, no? Varietat,
1: bueno,
0: varietat.
1: Una varietat, no, varietat. No,
0: que no són animalons, eh, els raïms.
1: Bueno, és un ésser viu.
0: No? Sí.
1: És un ésser viu.
0: Això sí.
1: Que també es troba en el Penedès i era el típic vi blanc amb bota, no?, amb més cos, més intensitat, que s'ha d'acompanyar menjant. No és un vi que potser estigui pensat per fer copes.
0: Vale.
1: I crec que el seu punt fort doncs, és combinar-lo a menjar. O sigui, amb peixos, amb carn, amb pasta, el que sigui. O sigui, jo veig que és un vi que és versàtil i que a mi em va recordar molt a un brisat que hem provat tu i jo, que és el brisat aquell del Betinoia.
0: Sí, el Bosc Negre crec que era. Crec que era el Bosc Negre.
1: No, el Bosc Negre no.
0: No, era l'altre, com es deia?
1: Que ara no me'n recordo més, que era...
0: El Fanio.
1: Sí, que és monovarietal de Charello.
0: Sí, era el Fanio, era el Fanio.
1: Doncs és molt semblant a aquest vi.
0: Vale.
1: O sigui, el Fanio per mi és millor. M'haig de mullar, eh?
0: Sí.
1: A mi no em paguen ni un poc mullar. Però aquest estava bastant bé,
0: vale.
1: Saps? O sigui, era una versió, saps? Un quasi, saps?
0: Un
1: com
0: quasi,
1: quasi,
0: no? Sí, quasi infanio, però no...
1: És que el Fanio era molt bo.
0: Sí. No, bé, i també era potser una gama superior, no ho sé.
1: Sí.
0: No ho sé. Molt bé, i amb quin veu acabar?
1: L'últim va ser la Galiu, un vi del celler l'Olivera, que és un celler que, a part d'estar a costes del Segre, que és on fa el vi, tenen vinyes a Sant Just d'Esver. Ostres,
0: sí?
1: Compte, que aquí
0: en
1: potser
0: sèrio?
1: Ens explota el cap alguns...
0: Costes del Segre, però tenen vinya aquí a Sant Just.
1: També, és un celler diferent amb una vessant social, ja que treballa amb persones amb risc d'exclusió social dins del celler, i era un vi bastant fresc, fàcil de beure, que es nota la fruita blanca i un monovarietal de macabeu. Jo el vaig trobar molt ben integrat, cap gust se sortia de l'harmonia del vi i estava prou bé aquest vi.
0: Mm-hmm, molt bé, doncs escolta, és curiós perquè un vi amb origen més o menys Sant Justenc, no? Podríem
1: sí,
0: dir.
1: Bueno, aquest no exactament, però n'hi ha uns que sí, que d'aquest celler.
0: Aquest
1: que
0: no,
1: sí
0: però
1: que...
0: escolta, doncs un dia podríem parlar amb aquest celler i que vinguin
1: sí,
0: aquí
1: sí,
0: a explicar-nos alguna cosa.
1: Seria curiós, no?
0: Home, estaria molt bé, ja que tenim un celler aquí amb vinyes a Sant Just, parlem-hi.
1: Em posaré en contacte amb ells,
0: que sí.
1: Ara que ho dius,
0: clar
1: i ja veuré sí. Què passarà.
0: Clar que sí. Molt bé, doncs Jordi, hem arribat a la pausa musical. Avui amb sí. Quina cançó ens vols deleitar?
1: Amb una cançó, bueno, que parla una mica, no?, de que si haguéssim nascut a Roma, tu què creus que series? Series gladiator? Series un esclau allà lluitant a matar-te amb els altres? O series, pues,
0: no,
1: el César?
0: Jo seria... no sé, un gladiator, sí.
1: Jo potser seria, pues, un...
0: un mestre vinícola, no?
1: Sí, ja n'hi havia. Tindria, o, i tindria el meu blat, les meves oliveres, no? I un esclau per allà.
0: Home, estaria un esclau, eh?
1: És que era l'imperi romà era
0: esclavista,
1: sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Sobretot.
0: Bueno, clar, i els gladiators eren esclaus, a vegades.
1: Sí.
0: Per tant, jo era esclau, eh? Jo era el teu esclau, Jordi.
1: Gràcies.
0: Era el teu, era el teu, era el teu esclau que lluitava per tu.
1: Gràcies, gladiator.
0: Vinga, va, ara sí, posem Roma de Manel.

0: Doncs escolta, Jordi, no sé si serem Romans, Gladiator o Mestre Vinícola, però la cançó és xula, eh?
1: Sí, és bonica. És d'aquestes primeres, de quan va sortir el grup, que està en l'Ukelele, i això es van canviar, no? Perquè els grups han de canviar una mica, i jo estic bastant en contra, no?, d'aquests grups que sols es mantenen en un estil.
0: No, clar, has d'innovar, no?
1: Has d'innovar, has de canviar, ho sento per aquesta gent que diu, ostres, aquest grup ha canviat, ja és una merda, hòstia, no? Ha de canviar, no?
0: És el procés de la vida, però, escolta, ens agrada molt, Manel, sí. I aquesta cançó també, molt, sí, ben tri... està... molt ben triada, Jordi,
1: està...
0: clar que sí.
1: Està bastant bé.
0: Escolta, doncs, per ara ja, per anar acabant, ara que ens queden 5 minutets, què et sembla si fem un petit joc?
1: Sí, vinga, per què no?
0: Molt bé, doncs jo et dic una situació i tu m'hauràs de dir quin vi dels que vas provar hi posaries, vale?
1: Vale.
0: Que sembla bé, eh?
1: Vinga, va.
0: Doncs vinga, comencem amb el que vam fer. Un vespreig amb els col·legues en el Binàriament. Quin vi de tots recomanes per estar de vespreig?
1: Per estar de vespreig, eh?
0: Sí, que
1: ho ha inclòs, s'ha inclòs com a paraula catalana.
0: I
1: per ser, això ho poso, eh?
0: Crec que va ser paraula de l'any i tot, eh?
1: Sí, paraula de l'any. Sí, en comptes que... de dir tardeo, doncs es diu vespreig.
0: Clar, clar, vespreig. Per bueno, així, una mica de festa, per estar més d'així de col·legueo.
1: Doncs el Nat 1917 de Domenio, el que he comentat, el del tap de rosca, és un vi jove amb tap de rosca, el qual, doncs, si et despistes i no tens cap obridor, doncs no passa res. És que
0: aquí no tens problemes, eh?
1: A totes cases no hi ha un obridor i sempre hi ha algun despistat, doncs, que no porta cap obridor, doncs tenim el tap de rosca. I és molt fàcil de veure, el nas, doncs, té aquests aromes de jasamí que agraden a tothom, i és molt boca, en boca és molt fresc i us agradarà segurament.
0: Molt bé, doncs,
1: i ho vam fer ja en el Binàriament, que va ser aquell
0: el primer. Vam fer el tast i després vam comprar aquest per fer-ho.
1: I va agradar, allò es va acabar més ràpid que l'aigua.
0: Sí. La gent anava amb la boca deshidratada, eh?
1: Sí.
0: Per seguir, va, per fer unes tapetes, unes olivetes, patates a l'aperitiu, això, imagina't, abans d'una barbacoa, per exemple.
1: El blanc de blancs de Maset del Lleó, amb la seva acidesa, ens netejarà les papil·les gustatives i ens permetrà menjar més i beure més, sobretot si el combinem amb menjars que tinguin un greix vegetal o perquè al ser un vi àcid ens obrirà la boca i ens vindran més... ens obrirà la gana i ens vindran més ganes de menjar. Molts cops la gent confon amb un vi que no és sec, però aquests vins són totalment secs. L'únic que l'acidesa, o sigui, diguéssim, la frescor que se'n va als laterals, la majoria del públic la confon amb la dolçor. Això passa. El 100% de la gent que l'expliques ho confon amb la dolçor. I són vins que són àcids, frescos, fàcils de beure. Vale. I aquest seria un exemple.
0: Sí, sí, molts cops us he comentat això, de que a vegades confonem i demanem un sec i després ens porten un sec i diem, escolta, però si això no és sec. I sí, sí que és sec, però és àcid.
1: Sí, sí, sí, no. La majoria de cops diuen, vull un vi que sigui blanc però que sigui una mica dolç. I el que estan volent dir, que sigui totalment sec però que sigui sobretot àcid, fàcil de beure, molt jove, però no li pots dir a la gent àcid, com que li té repelús a l'acidesa de la gent. Però realment és el que li agrada.
0: Clar. Vins. I escolta, un vi més elegant per un dinar així amb parelleta o va, de feina.
1: El cultivar de Vallformosa necessita menjar 100%. O sigui, pues, per aquesta situació, pues, un vi blanc en cos, pues, ens queda molt millor que potser un blanc de blancs com el del Maset o un vi amb un tap de rosca, pues, potser quedarem una mica més despreocupats, no?
0: Sí.
1: I amb el cultivari a Vallformosa, pues, podem dir, ostres, aquest tio és un tio detallista, que es preocupa, que m'ha comprat un
0: vi així, pensat, no?
1: Interessat, no? Sí, és tot, sí, un cavallero, sí, sí. Tot un gentleman i...
0: potser li dono un petó.
1: Potser no? Li dono un petó a l'acabar... i,
0: sí, guanya,
1: i li dono a l'Instagram i al WhatsApp, pues, pot anar molt bé per combinar amb tot tipus de plats, vale. O sigui, no un plat en específic sinó
0: amb gairebé qualsevol, eh?
1: Amb gairebé qualsevol.
0: Perfecte. I va, per últim, un vi per regalar, per cada bé i per sorprendre.
1: Bueno, per sorprendre i sobretot dir regalar, la Galiu, el Celler Oliveres, és un vi que sorprendrà no només per la galància i la seva finor en boca, sinó pel projecte social que hi ha darrere aquest celler, que es troba a diversos llocs, i en concret a Collserola, i també és un valor afegit, no? Quan estàs regalant aquestes coses, no? I dius, ostres, que hi ha un projecte darrere molt maco, no? Clar. Que enriqueix a diverses persones que potser es senten excloses per la societat i els donen l'oportunitat.
0: Totalment,
1: pues
0: totalment.
1: Està
0: aquests vins són perfectes per regalar, per això que tu deies, eh? Perquè tenen aquest valor afegit, aquest plus, que ho expliques i també guanya punts, eh?
1: Sí, també.
0: Sí, totalment. Doncs aquest Agaliu també ens l'apuntem per regalar I escolta, ja parlarem amb els caps de la galeva, a veure si, a veure si es passen per aquí per ràdio.
1: Sí, ja vindran.
0: Molt bé, Jordi, doncs se'ns ha menjat el temps. Gràcies per tornar una tarda més aquí al refugi de Ràdio d'Esvern i ens sentim molt aviat, eh?
1: Molt aviat ens sentirem. Que vagi bé.
0: Adéu.

Amb tots vosaltres, veus de la parròquia. Compartim notícies, actualitat, experiències socials i espiritualitat. Ens pots escoltar dimecres a 8:15 del vespre amb repetició els dissabtes a 12:15 del matí. Veus de la parròquia.

0: I ara els butlletins informatius, primer de Catalunya Ràdio i després de Ràdio d'Esvern.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Dilluns que ve s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 Sud recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Aquesta tarda la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, han visitat les obres. Unitat mòbil al Garraf, Xavier Cussó i Joan García. Bona tarda.
3: Bona tarda. Des del 16 de març només s'ha pogut circular en via única entre Sitges i Garraf. Durant dos mesos i mig, Adif ha renovat les columnes molt malmeses que suporten un fals túnel sobre el mar a Garraf, imatge que s'havia convertit en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. També ha actuat el viaducte del Garraf i el pont d'Aigua Dols. Ara que estem a punt d'acabar els treballs, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha fet aquest anunci.
4: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ el tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
3: Joan García, Xavier Cussó, Catalunya Ràdio, Sitges.
2: Més notícies amb la Montse Pujol.
5: La consulta dels docents per acceptar o rebutjar el preacord d'educació ja frega aquesta tarda el 45% de participació. Fins ara han votat prop de 43.800 docents. Hi ha temps per fer-ho fins demà a les 12 del migdia. El sindicat d'educació CGT, que divendres es va aixecar de la taula de negociació, adverteix que si demà la consulta acaba guanyant el sí, es resoldrà en fals, diu, un conflicte que encara ha deixat moltes coses pendents. Ho ha dit la portaveu de la CGT, Laura Jané, en una entrevista a 3Cat Info.
6: Sí, com sigui, les mobilitzacions hauran de seguir perquè han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte no només laboral sinó també social.
2: El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, diu que depèn de Donald Trump que es faci un nou atac a gran escala contra l'Iran després del bombardeig iranià contra Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits. El president nord-americà ha parlat avui de la tensa trucada de fa dos dies amb Netanyahu i de la situació al Líban. Washington, Oriol Serra.
7: Bona tarda. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió d'atacar l'Iran amb tota la contundència en mans del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha afegit que Israel està preparat per acompanyar els Estats Units. Trump, per la seva banda, ha explicat en una entrevista en un podcast afí que la persistència dels atacs entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban el tenen amoïnat. Trump també ha assegurat que li agradaria reunir-se amb el líder suprem iranià.
8: Sembla que ens portem força bé. Sí, m'agradaria conèixer tothom. Probablement ens trobarem en algun moment, depenent de com vagi tot.
7: Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició de dos morts a l'aigua al Segrià, el primer al pantà d'Utsesa i el segon al riu Segre Lleida, Júlia Albacar.
9: Bona tarda. El primer cos, segons avança el diari El Segre i ha confirmat esta emissora, hauria aparegut este matí al pantà d'Utsesa, a Seròs. El segon cadàver s'ha localitzat al voltant de les 4 de la tarda, en este cas al riu Segre, el seu pas per Lleida. De moment s'està treballant per identificar-los i determinar si es tractaria d'un home o una dona. També s'està investigant les circumstàncies de la mort de les dues persones i no es coneix si es tractaria de suïcidi, mort accidental o si hi hauria indicis de criminalitat. En el cas d'Utsesa, el cadàver es trobava en avançat estat de descomposició. Tot apunta que no hi hauria relació entre els dos casos i ara s'espera el resultat de l'autòpsia per conèixer més detalls. Els Mossos també comprovaran les llistes de persones desaparegudes per mirar si hi ha alguna coincidència. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
2: I l'Audiència Nacional ordena taxar les joies que la Guàrdia Civil va trobar al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor del cas vol saber l'autenticitat, l'origen i el valor econòmic de les peces interceptades en l'escorcoll policial de fa uns dies. Ja està en marxa a aquesta hora la jornada inaugural del Primavera Sound al Parc del Fòrum de Barcelona. Aquest primer dia, amb activitat limitada, combina artistes locals com Buineta amb internacionals com Wet Leg. Barcelona, Marc Ruiz.
10: La jornada inaugural és gratuïta, tot i que cal fer una reserva prèvia i pagar 15 euros, que després et retornaran. Totes les invitacions estan esgotades, tot i que hi ha una cua virtual en marxa. Avui, la primera en obrir foc és la coreògrafa i cantant catalana Uineta, molt coneguda pels oients d'ICAT, i que sorprèn del de l'escenari amb coreografies que atrapen i un so rítmic i fresc. La seguiran els britànics Yard Act, que mesclen rock amb spoken word, el cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, i les angleses Wet Leg, amb un rock potent, rítmic i descarat. ICAT farà una programació especial des del fòrum durant tot el festival. Avui emetran en directe el concert de Guitarrica de la Fuente i la resta d'actuacions les aniran emetent durant la setmana. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, Parc del Fòrum.
11: Esport, Sònia Olert, bona tarda.
12: Bona tarda, Marc. El Joventut s'estrena avui al play-off de la Lliga ACB de bàsquet a les 9 del vespre amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio 3CAT amb l'Ernest Macià. Ahir el Barça es va imposar a la pista de la Múrcia per 68-91 i demà es pot classificar per la semifinal si guanya el partit del Palau Blaugrana. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, no descarta que Lamine Yamal arribi a l'inici del Mundial, com la resta de lesionats. Avui Lamine està seguit entrenant al marge del grup per a la concentració de la selecció espanyola abans del Mundial. L'espanyola ha renovat Sara Monforte com a entrenadora del primer equip femení. Monforte signa dues temporades més. Leo Messi ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. El jurat destaca el talent de Messi, la seva trajectòria esportiva i també la seva tasca solidària. I la catalana Paula Blasi disputarà el Tour de França segons ha avançat aquesta casa.
1: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La Festa Major de Sant Just se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. L'edició d'enguany combinarà activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Pony Pissador, les Gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per veïns i veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer, i la programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc. Pel que fa a cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 7 de juny, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre, un concert homenatge a Duke Ellington, una de les figures més influents de la història del jazz. L'actuació anirà a càrrec de la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el Cor Quaia i la Coral Cronos, que interpretaran diversos estàndards vinculats al repertori del compositor i pianista nord-americà. El programa inclourà també un fragment del Concert Sacre, una de les obres més destacades de la darrera etapa creativa d'Ellington, que combina elements de jazz amb la música coral i espiritual. Podeu comprar les entrades a l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en política, el ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el darrer 28 de maig, ha donat llum verda a l'aprovació inicial de les bases generals que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Aquesta mesura respon a la voluntat d'actualitzar i unificar els criteris d'accés d'acord amb les normatives estatals i autonòmiques vigents. La portaveu del Partit Socialista a Sant Just, Isabel Darder, ha detallat en una entrevista a Ràdio d'Esvern quines són les principals condicions que hauran de complir els sol·licitants per poder optar aquests pisos de lloguer assequible. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: Bona tarda, Víctor, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, Jaume, estic molt content, la veritat, una setmana més d'estar aquí amb tu al final.
0: Home, estàs platòric, Víctor.
1: Sí, ah,
0: la setmana passada no vam tenir Foodcat.
1: És veritat.
0: Em vas abandonar.
1: És veritat.
0: Bueno, va ser un abandoni mutu, no?
1: Sí.
0: No ens vam acabar de trobar, però...
1: És veritat.
0: Però bé, ara ja et tornem a tenir aquí per seguir descobrint aquestes històries, no?, d'aquests clubs dels països catalans que tant ens agraden.
1: Doncs sí. No, i a més és això, perquè al final, o sigui, la gent pensa, ostres, a vegades dius, ostres, parles d'un equip que no el coneix ningú, en veritat, però ostres, però jo crec que alçar la seva veu, no?, i la seva història és molt, molt, molt maco, és molt bonic, també.
0: I també és la gràcia, no?, d'aquest programa, de descobrir clubs que estan molt a prop nostre, però que potser no coneixem tant i que també tenen molta història.
1: Totalment, totalment.
0: Perquè al llarg d'aquest programa hem anat descobrint doncs, molts clubs que tenen una història espectacular. Eh?
1: Espectacular. I a vegades et dic, d'aquells petits clubs, això, veus, ostres, com es van fundar? És meravellós. O sigui, ni tu ni jo
0: ho pensaríem.
1: Ho haguéssim dit mai, tampoc.
0: Totalment, totalment. I Víctor, abans d'anar a passar al club d'avui, com va anar aquest cap de setmana, Víctor? Perquè m'ha arribat que tu vas passar molt bé.
1: Molt bé, la veritat. Imagino que ja t'ha explicat, no?, en alguna secció d'aquesta setmana. No?
0: Sí,
1: que...
0: no, ara justament amb el Víctor parlàvem... amb el Víctor, amb el Jordi.
1: També, també.
0: Parlàvem del binàriament.
1: Sí,
0: vam anar, no?
1: Vam anar allà i, ostres, la veritat que va ser una experiència molt xula. Jo, jo sobretot, o sigui, ho recomano a tothom que pugui anar, i és veritat que ja, es va acabar, perquè va ser el cap de setmana passat, però de cara en què ho recomano molt, perquè... proves molts vins, el tema de les cates dels vermuts i dels vins a mi m'han encantat, també.
0: I a part, que hi ha també un ambient així festiu, xulo,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, a més sí que és cert que es presta només amb un ambient més de tarder, o al final també, no?
0: Perquè, clar, de l'espreig, eh?
1: Exacte. Aquesta t'agrada al final, eh?
0: Sí. Molt bé.
1: I molt bé, allà amb el DJ, amb la musiqueta, això i tal, si volies anar provant,
0: que...
1: copes...
0: Per tant, pel pròxim any, recomanem a tots els oients que hi vagin, eh?
1: I jo crec que almenys hi repetirem, tu i jo, no? Almenys tu i jo, eh?
0: Sembla que sí. Però va, Víctor, ara sí, va. Anem a centrar-nos en futbol, que és el que hem vingut aquí a parlar.
1: Exacte.
0: Anem a centrar-nos en Foodcat. Amb quina joia, amb quin equip anem avui?
1: Doncs avui anirem amb l'Atlètic Saguntino.

la llum del cresol de la història i paraules eixides del cor, perquè eres orgull de Sagunt. A una veu et cantem l'afició.

0: Víctor, aquest himne entra en el top d'himnes, eh?
1: El top d'himnes.
0: És espectacular.
1: Jo crec que és el top 1, en veritat.
0: Sí, sí, sí, sí, és espectacular.
1: Si compares aquest amb el del Palamós, en veritat.
0: No, no, no. Guanya aquest claríssimament. Himne de l'Atlètic Saguntino, estrenat el maig del 2019.
1: Mira, fixa't.
0: Compost per Rafael Domènech, director de la Lira Saguntina.
1: Fixa't. I a més es nota que aquest accent valencià també,
0: sí,
1: no?
0: Maquíssim.
1: Marcar la terra de València, no? La comunitat valenciana.
0: Maquíssim. Per tant, avui parlem de l'Atlético Saguntino, no?
1: Correcte. Correcte, correcte. I és que anem a començar amb la seva fundació, no? Perquè, com comentem, va ser fundat l'any 1922 a Sagunt, a València, i és un club històric del futbol espanyol, no? A nivell nacional. La seva història està marcada per moments de glòria, esforç i connexió profunda amb la seva comunitat.
0: Mm-hmm, molt bé, doncs escolta, anem a descobrir l'Atlètic Saguntí, fundat el 1922. Com van ser aquests primers anys?
1: Doncs sí, perquè el club va néixer com a iniciativa de joves aficionats del futbol, pel futbol, prenent el nom de Saguntí per representar la seva identitat local. Durant les seves primeres dècades, l'equip va competir en categories regionals, enfrontant-se a equips de pobles veïns
0: de la zona, no?
1: Exacte, de la zona de la regió. I en aquells anys, els partits es jugaven a camps de terra, no? Aquells mítics, no? Camps de terra, també, que tothom recorda, no? Amb aquella pilota així marró, no? Del Barça, no?
0: Total, sí, que la pilota acabava tot pelada.
1: Exacte, evidentment. I a més, el futbol era més una activitat social que una competició professional. O sigui, al principi de tot, com hem comentat a molts focats, al principi és més una disciplina més d'activitat social, també.
0: Molt bé, sí, sí, d'oci, no tant de passar més professional.
1: Exacte,
0: però,
1: exacte.
0: Els anys passen, el club va creixent i es consolida, no?, en aquestes divisions regionals.
1: Doncs sí, perquè al final el Saguntí va anar creixent com a institució, poc a poquet, aconseguint atraure més aficionats a la... perquè a la dècada dels 50-60 es consolida com un dels equips més forts de la primera regional, de la comunitat valenciana, encara que els recursos eren bastant limitats, no? Van acabar dificultant el salt a categories superiors, també.
0: Per tant, es van quedar una mica encallats, aquí.
1: Exacte, és el que sempre comentem, també, al final. Equips que comencen al principi, també, és molt complicat, també, anar creixent poc a poc, perquè, clar, al principi els primers que ho funden s'ho prenen molt com a activitat social, també, i no s'ho prenen tan seriosament, també.
0: I... Sí, sí, no, i costa, evidentment, costa portar un club a divisions altes. Ho hem estat repassant moltes vegades aquí a Footcat, que costa molt, i és una feina molt difícil, però aquí arribem a la dècada dels 70 i les coses comencen a anar molt bé, oi?
1: Doncs sí, perquè ja es comença ja s'havia professionalitzat també i ja estan ja molt més encarats també. Sobretot com tu deies, als anys 70 el club aconsegueix el seu primer ascens a la tercera divisió, que al final és una categoria bastant importantíssima per tots aquests equips que són molt més petits. Al
0: és
1: final...
0: una mica el pas entre no professional i professional.
1: Correcte.
0: És aquesta tercera divisió el que marca, doncs, com la frontera, no?, entre el futbol professional i no professional.
1: Exacte. Com dèiem, és una categoria que marca l'inici d'una etapa més competitiva. A més, durant aquesta època, el Saguntí es convertia en un equip habitual en la lluita pels llocs alts de la classificació, guanyant-se el respecte al futbol valencià.
0: Molt bé. I també van passant els anys, entrem en el segle XXI, i el club també es modernitza.
1: Doncs sí, poc a poc, perquè amb l'entrada del segle XXI, l'Atlètic Saguntí, ja veus que al final, al principi li deien Saguntí, i ara ja, poc a poc, amb el canvi de segle, ja li posen el mític, aquesta paraula mítica d'Atlètic, també, no?
0: Atlètic, que aquí ens agrada molt l'Atlètic.
1: Exacte. Doncs l'Atlètic Saguntí apostaria per modernitzar-ne la seva estructura com a institució. Es va constituir l'actual Camp Nou de Morvedre, un estadi que es convertia a casa de l'equip i de la seva afició més fidel. En aquesta etapa, el club va reforçar la seva pedrera, sentant les bases per al desenvolupament de joves talentosos, clar.
0: Molt bé. Realment. I escolta, ara sí, hem arribat al moment de més èxit de la història del Atlètic Saguntí. Quin és aquest moment?
1: Doncs sí, cal destacar sobretot que l'èxit més gran del club arribaria a la temporada 2015-2016, quan l'Atlètic Saguntí va aconseguir ascendir per primera vegada a la seva història a la segona divisió B. En recordeu que
0: Mortal.
1: És l'antiga aquella divisió que va desaparèixer ja fa anys.
0: Que ara seria també la primera RFEF, la primera federació.
1: Exacte. Després d'una emocionant promoció d'ascens, també, batint, clar, tots els seus rivals també a la tercera federació, llavors, clar, per això ja pel club és una festa grossa.
0: Sí,
1: aquell
0: sí,
1: dia
0: sí,
1: es hauria
0: sí.
1: fer una festa major doble, no?
0: Sí, totalment, segur, que una festa a Sagunt impressionant.
1: Evidentment. A més, a la seva primera temporada a la categoria de bronze va sorprendre molts en proclamar-se campió de la Federació Espanyola el 2017.
0: O sigui... la Copa Federació?
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, mira,
1: sí.
0: Campions de Copa Federació 2017. Espectacular, eh?
1: Perquè vegis, o sigui, això no fa massa. Derrotant el Fuenlabrada a la final, tu. Mm. Jo el Fuenlabrada jo el tenia més pensant amb el bàsquet, també, al final.
0: Mira, el Fuenlabrada, sí. El Fuenlabrada, també. Equip de Madrid, també, que va estar a segona divisió uns quants anys, el Fuenlabrada. Per tant, escolta... una Copa Federació que sempre estarà a les vitrines del club.
1: Totalment. Aquest títol nacional consolidava el segon tí com un equip respectat a nivell estatal, clar, evidentment.
0: I sabem que després d'això, d'aquest segon arreu, de segona divisió, sí, no? Arriba la reestructuració. I què? Com va aquesta reestructuració? Com li va a l'Atlètic Saguntí, no?
1: Clar, com va, no? Doncs clar, després de diversos alts i baixos, a segona federació, el club va tornar a competir a la tercera federació, com ja havia estat ja fa uns anys.
0: Per tant, baixen les quantes categories.
1: Exacte. On s'havia mantingut com un equip competitiu, no? En aquesta categoria. Sota la presidència actual de Manuel Moros, el club ha continuat apostant pel planter i la seva acadèmia, que compta amb més de 400 jugadors, i és una referència a la comarca valenciana, clar, evidentment.
0: Molt bé. I que ara mateix com tenim l'Atlètic Saguntí?
1: Doncs sí, doncs hem de mirar sobretot pel present i el futur, no? Perquè el 2025, o sigui, fa just un any, l'Atlètic Saguntí continua sent un símbol de segon representat, o sigui, representant els valors de la lluita, humilitat i passió pel futbol, amb una comunitat cada vegada més compromesa. El club mira cap al futur amb molta ambició, treballant per tornar a categories superiors i consolidar el seu lloc al futbol espanyol. I a més, l'Atlètic Saguntí, amb més d'un segle d'història, perquè estem parlant que és un club centenari,
0: que això sempre ens agrada, eh?
1: Això al final jo crec que dona com més riquesa, no? En aquells footcats que són centenaris també.
0: És un plus.
1: És com posar càtedra, no? També el programa.
0: Sí.
1: Demostra que el futbol és molt més que un esport, és identitat, orgull i pertinença.
0: Molt bé, clar que sí, home, el futbol és tot això i més. Escolta, clar que sí.
1: Totalment.
0: Espectacular. I escolta, com li ha anat aquesta temporada a l'Atlètic Saguntí? Doncs ho tenim, van disputar tercera federació.
1: Correcte.
0: I van quedar segons.
1: Sí, el que passa és que és cert que van, ho tinc per aquí ja, home, perquè van disputar els play-offs d'ascens a la segona federació, van disputar-los contra la Nucia, també rival de la Comunitat Valenciana. A l'anada van perdre l'Atlètic Saguntino 3-1, a la tornada a casa van guanyar 1-0, per tant els hi va valer per almenys forçar la pròrroga i competir almenys i haver marcat algun gol més també. Però sí que és cert que, com bé diem...
0: Per tant van quedar eliminats.
1: Exacte, van quedar eliminats.
0: 3-1 també. I 1-0.
1: Exacte, 3-2. Per tant, és evident que el tornarem a tenir a la tercera federació de la Comunitat Valenciana, a la grup 6, concretament és... I
0: llàstima, quedar en segon...
1: Una pena,
0: però bé.
1: Perquè sí que és cert que si hagués anat a la pròrroga també, si hagués agafat la pròrroga, això que fan de que el que ha quedat millor classificat...
0: Clar, però li va faltar un gol. Sí, sí.
1: Jo crec que ho van competir fins al final, també. No, tots aquests equips ho fan fins al final, també. Però d'aquell grup va passar directament a la Unió Esportiva Castellonense, que qui sap si pot ser algun futur equip de FUTCAT, també.
0: Mira, doncs, escolta...
1: O la Núcia, també. Mira, ara estic posant ja menús, això que...
0: Tu ja estàs amb la mel als llavis, Víctor?
1: Exacte.
0: Ja t'estic veient, sí. No, doncs, escolta, segurament els tindrem en algun moment per aquí, per FUTCAT, clar que sí. Sí. Víctor, doncs aquesta és la història del segon tí, oi?
1: Doncs sí, la veritat que jo crec que ha sigut un FUTCAT curt, bastant dinàmic, però jo crec que sobretot cal mostrar que, com bé dèiem, és un club centenari i és molt top, també.
0: I tant que sí. A més, és un format més breu de FUTCAT perquè ara tenim un programa també especial.
1: Un programa, m'han comentat.
0: Amb racons del món,
1: on ara ho veureu.
0: Però, bueno, ara ho sentireu. Això és ràdio. Però ara ho sentireu perquè es ve un programa interessant de racons del món, on em sembla que tu també hi estaràs, oi?
1: És veritat, m'han xivat per allà el pinganillo, que vols ser per allà la peixera, no? Que igual també em toca participar una mica, al final un plaer participar
0: en
1: aquest programa.
0: Ens sentim dintre de molt poquet, perquè no marxaràs d'aquí, però abans de marxar, Víctor, et demanaré que em recomanis una cançó. Una cançó que tu estiguis escoltant últimament, que t'agradi especialment,
1: doncs jo et diria...
0: que no te la treguis del cap...
1: Jo et diria la cançó de... la que es diu De Lejitos.
0: De Lejitos. De quin artista és això?
1: Això diria que és del Jay Wheeler, o sí.
0: Jay Wheeler? Jay Wheeler. Molt bé, sí, doncs sí, escolta, sí, va.
1: Sí. O amb... Jay Cortés, si no, sí. Anem
0: amb De Lejitos, va.

0: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
1: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
0: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
4: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
5: Tu sí?
4: Esclar.
6: Marcel, cada cosa on toca, eh?
5: Esclar.
7: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
8: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
9: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.
4: Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
5: Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
6: El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
7: Hi ha una màgia que no té truc.
8: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
9: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
10: Apunta't al Voluntariat per la Llengua.
11: El programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
12: Perquè quan parles, fas màgia.
13: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
14: I ara sí, arrenquem amb l'última secció d'avui. Arrenquem amb Racons del Món, amb l'Adrià Hernández.

0: Bona tarda, Adrià. Què tal? Com estàs?
1: Què tal, Jaume? Doncs avui som uns quants, no, aquí?
0: Home, avui m'has farcit molt bé l'estudi. Aquí hi ha molta gent, molts col·laboradors habituals.
1: Molt juntets.
0: Què és tot això, Jordi?
2: Ja has fet spoiler.
0: Què és tot això, Adrià?
1: Doncs avui portem aquí una revolució de gent perquè parlarem de l'Interrail, això que tant s'ha dit, al igual que l'Erasmus sempre es diu a l'Interrail i a l'Erasmus, i jo crec que sobretot avui, amb gent jove que us estigui plantejant, o no tan jove, perquè també recordem que l'Interrail no és només gent jove, doncs parlarem avui, hem portat el Jordi i el Víctor, que ja han fet les seves seccions,
0: sí.
1: Ara, aquesta tarda.
0: Avui estem les quatre veus del refugi, sí. Totes en un estudi posades, eh? Què tal, Víctor, què tal?
2: Què tal, com estàs? Molt bé, la veritat.
0: De tornada, no?
2: De tornada, no?
0: I també Jordi de tornada, eh?
3: Que ara que has dit Erasmus, es diu Erasmus o Orgasmus, la beca aquesta?
1: Bueno, això ja depèn de qui li preguntis.
0: Sí, és veritat, depèn de qui li preguntis. Molt bé, doncs escolta, parlarem d'Interrail, per tant, si vols comencem directament amb Teca, comencem amb una mica de polèmica, perquè sí que és veritat que hi ha gent que diu que això està sobrevalorat. Adrià, és això així o no?
1: Jo diria que va ser una de les experiències més increïbles o els viatges que més he gaudit a l'Interrail. Jo crec que és una experiència única, això d'anar agafant un tren i anar veient llocs d'Europa. És, no sé, a mi és un dels viatges que més m'ha marcat i més he gaudit, no? De fer, i no sé, tu, Víctor, també com ho veus, o tu, Jordi, però
0: clar,
1: jo almenys...
0: Per posar una mica de context, la Mireia i el Víctor van fer el viatge junts.
2: Correcte.
1: Exacte.
2: Correcte.
0: El Jordi el va fer amb un altre amic i jo també el vaig fer amb el meu germà. Per tant,
2: per això ara jo anem vestits igual.
1: Tenim coneixement de causa.
0: Tenim tres interrails diferents. Jordi, tu vas veure com una experiència una mica sobrevalorada o no?
3: No, sobrevalorat no. És una experiència que si t'agrada viatjar en tren, ostres, la gaudeixes. L'únic que tots els trens de diversos llocs d'Europa, doncs, són bastant diferents. A mi el que més em va agradar van ser pues, alguns viatges que veies uns paisatges que si els fas en avió no ho pots veure, i m'agrada molt més el fet de viatjar en tren que el fet de viatjar en avió. Per mi no és sobrevalorat.
0: Sí, per mi tampoc és sobrevalorat, però potser sí que no és sobrevalorat, però potser no és el que molta gent s'espera, no? Això que sí que és potser és així o no, Adrià?
1: Jo diria, a mi personalment va superar les expectatives que tenia fins i tot. O sigui, de l'Interrail, jo...
2: En molts llocs sobretot, també al final. O sigui, crec que al final és una experiència molt xula, també, que s'ha de fer.
3: Sí,
2: final,
3: si ho pots fer, fes-ho.
1: Sí. I a mi em va portar tantes anècdotes bones, dolentes, de tot, que jo crec que això jo recomano. Jo no crec que estigui sobrevalorat i jo ho recomanaria.
0: Sí, sí, no, evidentment. Jo també ho recomano. Crec que és, com m'ha dit el Víctor, és una cosa que s'ha de fer.
2: S'ha de fer.
0: S'ha de fer un cop a la vida.
2: Com també comentava el Jordi, si tens, si vas bé d'economia i després, doncs, tens ganes, i sobretot t'ha donat ganes de viatjar, doncs, ostres, aprofita l'oportunitat.
0: Sí, sí, s'ha de tenir en compte que és un viatge que també inclou bastant cansanci.
1: És cansat.
2: Clar, evidentment.
0: És cansat, sí. És un viatge cansat, és un
2: però
0: viatge...
2: Però ja has de pensar, també, això.
0: Molt llarg, clar, però això... sí que és veritat que a vegades ho hem parlat, no, Adrià? Sobretot la recomanació més important és fer-ho amb persones que t'entenguis de veritat.
1: Exacte, al final és el més important, jo crec. Una de les més coses més importants.
0: Doncs anem a començar pel principi. En els vostres casos personals, va ser fàcil organitzar la ruta?
1: Doncs jo diria...
0: És una mica el que més por fa, eh?
1: És el més complicat, una de les coses més complicades, perquè la logística és algo molt fotut, la logística, perquè sobretot quan organitzes a l'estiu i has d'intentar gestionar les expectatives, trobar un equilibri entre veure coses, sortir de festa, el desplaçament entre trens, és que és complicat, o sigui, gestionar tot això, gestionar els desplaçaments, gestionar, és complicat.
2: I que tot et quadri al final amb els dies que vols anar de viatge, clar. Sí, sí, sí, també.
1: De fet, nosaltres la primera pregunta que ens vam fer era: escolta, què volem veure? Què volem fer, no? Perquè, clar, un Interrail pot ser diferent. Pot ser un Interrail de festa, pot ser un Interrail més cultural, un Interrail més matada, un Interrail més tranquil, un Interrail de platja... Hi ha infinites formes de fer un Interrail.
0: Clar.
1: Llavors, doncs, la primera pregunta que ens vam fer, i a partir d'allò vam dir, quin és el que coses que més ens motiva de veure, no? I són, jo crec, que les dues primeres preguntes que s'ha de fer una amb l'Interrail quan ho està preparant.
0: Clar.
2: Que això, també al final, la nostra ruta, que després ja l'anirem desgranant, no? Doncs són llocs que normalment la gent no hi va, també, no? O sigui, la gent tira més per la part nord d'Europa I nosaltres vam tirar més per la part sud, per dir-ho una
0: per la part d'Europa de l'Est, sí.
1: Sí, exacte, clar, exacte. I també has de mirar el tema de vols, per exemple, clar. El tema de vols, perquè al final, tot i que agafis tren, has d'arribar des d'un punt d'origen, no? I després, si no et venen bé els trens, veure si van bé els busos, després mirar l'aplicació de l'Interrail, que és molt important, que és on et diu els horaris, la planificació, ostres, els trens que tu vols, i t'has de també d'adaptar molt al que et diu a l'aplicació.
0: També el factor econòmic juga un paper important. Exacte. No és el mateix anar-te a, no sé, Bulgària que
1: a Noruega. No és el mateix, no és el mateix. No és el mateix.
0: Jordi, tu què? Com vas veure la organització?
4: No va ser fàcil, perquè vam passar per 14 països en 30 dies. La ruta va ser com la Sagrada Família, saps? L'estructura de la
1: Sagrada
4: Família. Inacabable, esbojarrada, però també es tracta d'això, de fer un Interrail, de ser una mica esbojarrat, perquè si no perd una mica l'essència. I, bueno, la logística, pues, ara no ho tornaria a fer, però no m'arrepenteixo, saps?
0: No ho tornaries a fer o ho faries de manera diferent?
4: No ho faria de manera diferent, perquè al final un Interrail també té aquest punt, no? De bogeria, no? De fer coses que normalment no faries en un viatge normal. I, bueno, pues potser ara quan viatge ho faig d'una altra manera, però aquella manera era anar sota mínims en tot.
0: Clar.
4: Dormint en estacions, dormint en els trens, agafant trens
0: de mare meva, backpacker total.
4: Sí, backpacker total, però al nivell real, no el de mentira, o sigui, nivell veritat.
0: No, i et crec, Jo la veritat que, parlant en el meu cas personal, va ser una mica complicat organitzar, però també és una mica de les coses que a mi m'agrada fer, saps? A mi m'agrada planificar el repte de dir, ostres, va, per on anem a muntar-nos-ho bé, anem a aprofitar el màxim de dies possibles, que també a la gent que li agradi organitzar, escolta, també és un plus que potser inclús tu pots arribar a disfrutar. Però ara us vull fer una pregunta important. D'aquí, qui és l'organitzador i qui és el que simplement va a l'aeroport a disfrutar del viatge, que ja està tot organitzat?
1: Això que t'ho digui el Víctor, ja que el Víctor li va costar mesos aprendre la ruta. Llavors, amb això tot, no?
0: Qui era el planificador i qui era el disfrutador?
2: Clar, de fet, estem parlant que sobretot era el planificador, era l'Adrià, també.
0: L'Adrià és la mente pensant.
2: Sí.
1: A mi perquè m'agrada organitzar.
0: L'Adrià, veus, en aquest sentit és com jo.
2: I jo era més, bueno, com més com el fiestero en aquesta d'això i tal, com de passar-m'ho bé al final també, saps? Sí.
1: Ens van passar a fer-li preguntes sempre constantment de si de la ruta, li ficàvem ahir un test de on anirem aquell dia i aquest dia després on anem, i sempre deia s'equivocava en algo i llavors ens ficàvem a me i llavors doncs, sempre hi ha dos papers, no? En Interrail, el que gaudeix i és Happy Flower i el que organitza.
2: És que en el fons també, o sigui, com que vas amb... Jo vaig anar també amb ells també i sé que ha estat molt ben organitzat també, saps?
0: Tu te'n vas enrafiar.
2: Que, exacte, al final confies també.
0: I també és més còmode, no?
2: Que, exacte,
0: és més còmode. Jordi, tu de quin tipus és?
4: Aquí hi ha una cosa, Jaume, hi ha una cosa que hi ha una mica salseu, perquè el nostre Interrail anàvem a ser 4, però vam ser 3.
0: Sí.
4: I érem jo i l'Àlex, sobretot sobre organitzadors, però hi havia una persona que també ajudava, que va acabar anant al teu Interrail.
0: Sí, el meu germà. És
4: el teu germà que més o menys ens ajudava, però en els últims moments, com va deixar ajudar, i va ser també passar la posició que tenia l'altre company, que era una posició més semblant al Víctor, de, bueno, ja fareu i ja em direu com és el viatge.
0: Ja em direu què va fer el bici.
4: Ja em direu i jo m'apunto. I sí, doncs al final l'Àlex va ser com l'únic organitzador, més organitzador, jo era la seva mà dreta, i l'Enric pues, ajudava també quan va estar-hi present,
0: sí.
4: Després
0: yeah. Pues... en el meu cas era jo l'organitzador
4: principal. Sí, l'Enric es va sumar en un plan que tu havies organitzat.
0: No, era un pla conjunt, però a mi m'agrada molt organitzar. A l'Enric li és una mica li és igual on anar, va confiar en el meu criteri, i jo vaig fer una mica el que vaig voler. Això és cert. Ara sí, va, anem a parlar de les vostres rutes.
2: Ostres.
0: Comencem a parlar de l'Adrià, quina va ser la vostra ruta, perquè també va ser la teva, Víctor.
2: És veritat.
1: Que comenci el Víctor, que ho digui, expliqui ell.
0: És el repte, eh?
2: Exacte. Doncs sí, doncs han passat uns anys també, però almenys aquí al darrere, o sigui, ho tinc marcat a la samarreta. Aviam, o sigui, vam volar doncs, o sigui, de Barcelona a Venècia. De Venècia ja ens en vam anar a Ljubljana, de Ljubljana vam anar ja cap a Àustria, si no m'equivoco, en veritat, això sí. d'Àustria. Vam fer una petita, un petit desliz cap allà a Bratislava, també, que vam fer un 2x1

0: apuntat,
1: és més curiós,
2: sí, perquè tinc apuntat i tot, imagina't. En el meu jo he dit que és trampa això a l'avió perquè nosaltres va ser motxilero total, no? Sí. Campac o com li vulguis dir. Doncs vam agafar un autobús i vam anar fins a Montpellier, a França. Allà, a partir d'allà, doncs vam passar uns 4 dies i vam anar després a Avinyon, on ja va començar, bueno, pues, a dormir al ras, a agafar els trens, dormint en els trens. Després vam anar a Berna, que vam estar un dia i vam dormir, però al matí, a les 6 del matí, ja ens vam anar cap a Múnich, vale. Que a Múnich també va ser una estada, pues, d'un dia més o menys. Després vam anar a Viena, que a Viena vam estar 3 o 4 hores, i vam dormir a Brno, que és a República Txeca. Un cop vam dormir a Brno, ens vam dirigir a una altra ciutat de República Txeca, que ara no tinc... No vam dormir a Brno, vaig dormir a una altra població que ni tinc apuntada. És terrible. No, ens vam anar cap a Wroclaw, a Polònia, i allà no vam dormir ni res, vam agafar un autobús, que vam estar 3 o 4 hores a Wroclaw, per anar cap a Bratislava.
0: No, però és que qui tingui situat al cap la ruta que està dient, està pujant, baixant i encara no ha acabat.
2: Sí, Sagrada Família. Cap a Bratislava, d'acord? A Bratislava, que està a Eslovàquia, sí, Eslovàquia, que la confonc amb Eslovènia. Després de Bratislava, que vam estar 2 o 3 dies, que està molt bé, vam anar a Hongria, a Budapest, i vam estar un dia i escaig, més o menys. Vam passar a Ljubljana, que vam estar 3 dies.
3: A
2: Eslovènia. I després a Croàcia, a Zagreb, i que a part de Zagreb, després vam anar a Split. I després d'estar a Split, vam anar a Sèrbia, a Belgrado, i després vam anar a Romania, a Bucarest. I després vam anar a Brasov de Romania i després vam tornar a Bulgària cap a Sofia, passant per Bucarest.
0: Va ser tan llarga la seva ruta que jo... podríem, que només per mencionar aquesta ruta se'ns acaba el racons del món.
3: Jo m'he perdut fa estona, eh?
2: Bueno, normal que et perdis.
0: En resum, va pujar fins a dalt, va baixar al Mediterrani, va tornar a pujar, va anar a Europa de l'Est, va pujar, va baixar... Bueno, és el resum.
3: No. Això en 30 dies, has dit?
2: Sí, 30 dies.
3: 30 dies, 14 països...
2: Sí, sí.
3: I una ruta interminable. Hores en tren inimaginables, no?
2: Sí.
3: Millor no dir-ho.
2: No sé quantes.
0: Es va passar dies en trens, segons
3: no,
0: dies.
3: Doncs la meva ruta va ser la de l'Adrià, però a la inversa. Vaig començar a Bulgària, de Bulgària vam anar a Romania, de Romania a Budapest, bueno, Hongria, d'Hongria a... Què era? Bratislava? Sí, no?
0: Nosaltres sí, vam anar a Viena, però de Bratislava també.
3: Sí, vaig passar per Viena després, Bratislava, Viena, Ljubljana, Bologna. I aquí, no, Trieste, Bologna.
0: Nosaltres també Trieste.
3: I aquí jo vaig acabar a Bologna. Jo vaig fer, no ho sé, crec que 7 o 8 països en 12 dies.
0: Sí, nosaltres 7.
3: Set en 12.
0: No, nosaltres 7 en 22.
3: Clar, nosaltres vam anar amb el coet al cul perquè em vaig llegir malament les instruccions de l'Interrail i em pensava que era un viatge, quan començaves, un viatge cada dia. Saps?
0: Molt malament, així no estàs informat.
3: O sigui, crec que eren...
0: És 7 en 2 mesos. 7 en 2 mesos.
3: Clar, 7 en 2 mesos, i jo em pensava que era quan començaves ja no podies parar de viatjar. Bueno, va ser una errada.
2: va ser els nostres, no? Que vas fer un Interrail hardcore,
3: sí,
2: no?
3: Sí, vaig fer un Interrail molt hardcore molt i hardcore. De mitjana vaig estar un dia i mig a cada lloc. Uf. Per tant, va ser molt, molt, molt express.
1: Va estar estressant, també,
3: bueno,
1: sí.
3: Però bueno, ara amb la perspectiva del temps, ara que ens hem fet grans, que ho tenim una mica més lluny, Adrià, tu què canviaries del teu Interrail?
0: Jo no canviaria res.
3: Res?
0: Res. No, aquesta pregunta no et donaré molta bola, no canviaria res.
3: Víctor?
1: Jo tampoc, perquè totes les vivències i experiències que hem passat al final, totes les experiències, o jo almenys també.
0: Jo crec que seria interessant explicar les experiències, alguna que altra, que crec que el Jordi també té unes quantes bones.
1: Sí, sí.
3: Ara anirem. Tu, Jordi, canviaries alguna cosa o no?
2: Mira, potser abans t'hagués dit que sí, però no, perquè al final les coses passen perquè han de passar.
3: Mira, això és veritat, això és veritat. Jo sí que canviaria alguna cosa, la veritat. Jo ho dic obertament, m'hagués estat més temps en algunes de les ciutats, perquè... com vaig fer aquesta cosa malament.
0: Clar, és que ho vas fer molt ràpid.
3: Clar, ho vaig fer tot molt ràpid i no vaig tenir temps de disfrutar d'algunes ciutats, com per exemple Budapest, que vaig estar un dia.
1: Clar.
3: I em vaig quedar amb les ganes de veure-hi més.
1: Budapest,
3: però
1: molt maca.
3: De tot s'aprèn. Va, ara sí, anem a obrir el calaix de les experiències. Comencem parlant pels trens, Adrià.
0: Jo crec que els trens és el tema estrella primer, no? Interrail, sí. Tren, no? Doncs, Tu en Interrail et pots trobar trens meravellosos o trens horribles. Nosaltres vam trobar trens a Eslovènia, a Àustria, espectaculars.
1: Totalment.
0: A nivell de comoditat, però en canvi després vam trobar tortures. Per exemple, jo en un programa de Racons del Món vam parlar a Romania del tren nocturn. Vam agafar un tren nocturn així en 14 hores i aquell tren era com entrar... Havia entrat al tercer món allà a Romania. Havia gent molt estranya, que ho pot explicar el Víctor. Quan intentaves anar al lavabo o anar a buscar aigua...
1: Sí, a l'aigua hi havia gent que no et donava massa un rotllo al final també, saps? Que igual tria algun machete abans de donar-te una botella d'aigua.
3: Què m'estàs dient? Hi havia una persona amb machete?
0: No, això s'ho està inventant. Ah, vale. El tema és que
1: no,
0: hi havia...
2: Fake news.
0: No, però hi havia gent de dubtosa... Bueno,
2: legalitat.
1: Sí.
0: Allà en aquell tren, en concret, el de Romania. Mm. I després havia gent amb ampolles enmig de, fent xivarri enmig del tren, deixant ampolles que bloquejaven els vagons. Sí, i hi ha de tot. Després...
2: Sí, el reciclatge d'ampolles de plàstic m'ho vaig trobar jo també. Una persona amb moltes ampolles de plàstic que de sobte pujava en el tren.
0: Exacte, i després anar hi altres trens a Bulgària, morts de calor, suant 7 hores. Després trens que havies de... Com a l'Interrail és molt important, molts cops no hi ha reserva de seient.
1: Ah, clar.
0: A vegades havien trens que deien no, és que este asiento es mi asiento reservado i t'havies d'aixecar i anar-te a buscar un altre.
1: Sí, clar, per exemple, el tren de Viena, o sigui que acaba a Viena, clar, ens va passar que jo almenys sí que em vaig haver de canviar diverses vegades, perquè clar, hi havia gent que
3: sí.
1: Que pujava i l'havies de cedir el pas.
3: Clar, això també és una mica, depèn una mica de les capacitats del país en el que estiguis, no? Perquè, per exemple, els trens d'Itàlia, els trens d'Àustria estaven superbé, però sí que els trens de Bulgària i Romania, en el meu cas, jo també vaig passar el mateix que tu vas passar i tu, Jordi, doncs trens molta calor, jo el que recordo és molta calor, molta gent i me'n recordo l'anècdota o, no sé, tinc la imatge de molta gent bevent cervesa però sense parar, una rere l'altra.
0: L'Interrail són aquestes experiències les que et marquen el viatge.
3: I ostres, aquí està la gent local que té un viatge de 20 hores i se la passa bevent cervesa tota l'estona, una tras altra. I a mi això em va sorprendre, però haig de dir que és la màgia, no? Una mica.
0: És la màgia, sí. És records que en el moment potser et molesten, però...
3: Sí. Però després, veus, ho comentes i et rius una miqueta. Ah. Et rius una miqueta. Molt bé, i passem al tema de la convivència, perquè també és important, és el que dèiem abans, no? És una mica el més important amb qui viatges. Clar. En el vostre cas, Adrià, vosaltres éreu amics de tota la vida, com va ser aquesta convivència?
0: Nosaltres, en general... Després ens explicarà el Jordi, va ser positiva, no, Víctor?
1: Sí,
0: jo crec que en general nosaltres... Sí, sí. És complicat perquè en 22 dies dona per moltes friccions i clar, hi ha friccions petites.
1: Total.
0: I és normal tenir friccions petites tants dies, la convivència sempre costa, no? Però nosaltres destacat per sort no. O sigui, allà sí que no vam tenir molta sort i és curiós.
3: O sigui, es veu portar bé, no va tenir cap problema gran.
1: Totalment.
0: No, el típic, friccions habituals és que renta algú, no sé què, no sé quant, lo típico.
3: Sí,
0: però no.
3: Clar, sí, cap problema. I tu, Jordi, què tal?
2: A veure...
0: El Jordi Ferri, no?
2: Tiraria una mica cabrona, la pregunta.
3: Va anar de friccions, no?
2: Sí, va ser complicada.
3: Vale, complicada. Ja està. Complicada, molt bé.
2: Bueno, és que no és fàcil, saps? I a part, amb un viatge com aquest, pues, n'hi ha estrès, saps? Perquè vas a llocs i a vegades un s'encarrega més de netejar que l'altre i dius, ostres, neteja tu, saps?
3: Sí,
2: perquè no neteja, saps?
3: Les típiques friccions de convivència, no?
2: Sí.
3: Que al final no saps que existeixen aquestes friccions de convivència fins que no
2: les has
3: fas.
2: Viscut. I t'has de pensar bé també en qui fas aquest viatge, saps? En com és l'altra persona, si és igual de neta que tu, si és menys neta, si és més despreocupada, perquè aquestes coses faran friccions amb una convivència tan propera.
3: Sí, totalment. Jo també vaig tenir friccions, és amb el meu germà, però evidentment també van haver friccions, però bueno, les vam saber portar i, bueno, coses de germans. No?
1: Són coses normals.
3: Sí, són coses normals, és el que tu deies, no? Pues sí. La típica fricció d'alguna tonteria que tens.
2: Neteja això, saps?
3: Sí, però bueno, res greu. Anem a saltar el tema també, anem a la festa, perquè, escolta, una part important...
1: Aquesta m'agrada ja.
3: Una part important de l'Interrail també són les festes, perquè coneixes a molta gent i també te'n vas de festa amb gent que no coneixes abans. Com va viure la festa i amb quin lloc us quedeu?
0: Nosaltres vam tenir dues grans festes, i el Víctor jo crec que tu explica una, sí, jo puc explicar una altra, però, clar, un Interrail és tan cansat que depèn de com tu el plantegis. Nosaltres en 22 dies vam tenir dos dies de festa gran i després típics dies de prendre alguna cosa, però perquè estaves tan cansat que no tenia de gust.
3: Sí.
0: Però, clar, altres persones que vulguin fer de festa, doncs és diferent.
1: Clar.
0: Nosaltres, jo la ciutat, i crec que el Víctor compartirà que millor m'ho vaig passar a ser Viena,
1: sí,
0: que vam anar a un bar que es deia Travel Shack, i era un bar així d'estudiants i d'universitaris, i era un bar en el qual havia una barra de que la gent es posava a ballar i una tarima i un karaoke, i és que ens vam fer amics d'uns valencians, que després guai, vam fer amics de més gent, ens vam riure, vam tancar el bar fins a les 5 o les 6 del matí i ens ho vam passar tan bé aquell dia, o sigui, moltes anècdotes allà contra el tip i contra la gent allà d'aquests països tots parats. Tots parats i nosaltres ballant amb uns italians, també. Érem els que animàvem el cotarro.
1: A mi això és el que em fa ràbia, també, clar, que veus que tots aquests països de l'est, perdó, o sigui, d'Europa, que són molt parats, molt tristos, i després, clar, som nosaltres que hem de donar
3: la relació. Vas anar tu a fer show, no?
1: Exacte.
0: És que el Víctor és això.
3: O a molestar-los, no?
1: A molestar-los també, de veritat, sí. Sí, sí, sí. Clar, és veritat, si vam entrar una espècie com de... No, que veia una sala de karaoke, ostres, era...
3: El karaoke t'agrada el karaoke, que Víctor?
1: Sí, és una experiència curiosa.
0: El Víctor li agrada donar el cante.
3: Exacte, li agrada fer show. I s'està...
1: Exacte.
3: Home, Jordi, ara ens ho explicaràs, però tu tens una festa molt xula, no? Un casament, inclús.
2: Sí, tinc un casament, però el casament no està en festa. El casament no l'explicaré, explicaré un altre que també està molt bé, que és una, que jo vaig tenir el plaer de fer una prèvia amb els anglesos i vaig descobrir per què acaben tan borratxos.
3: Bueno, per què?
2: Perquè ells comencen a beure a la tarda i comencen, es posen a jugar al Boulevard, que és el... Ara no em sortirà el nom, a mi, al billar.
3: Vale.
2: I estaven allà bevent. Com els vaig conèixer? El vaig conèixer al
3: hostel. A quin país estem?
2: Estàvem a Bulgària, estàvem a Sofia, una ciutat molt maca, molt recomanable, i em vaig fer amics d'ells, estava parlant així i tal, i un era mig anglès, mig danès, i em deia tota estona, jo sempre digo que soy danesa, no inglesa, perquè parlava en anglès i m'anava dient tota estona. I vam començar a veure, saps? Jo no veia pràcticament res, anàvem bevent, i després ens vam ajuntar amb tota la gent de l'hostal, de diversos llocs, i una noia que feia beca a Orgasmus, crec, i estudiava estudiava per allà i es coneixia a diversos llocs. Ho dic perquè anava canviant cada dos per tres de parella, sí que era bastant beca a Orgasmus. I ens va portar per diversos garitos de nit. I això que els anglesos ven sopar així en el carrer i ja veus com, quan va pujant la nit que ja comencen a fer bromes rares entre ells que dius, mala meva, tio, són anglesos i tiren alguna cosa al terra i el que deia, jo no soy anglès, soy danesa, anava allà ràpid i ho recollia i tirava escombraria i em deia, uf, jo por eso siempre digo que soy danés. I vam anar al local i tu veies que feien unes bromes entre ells que... a veure, culturalment...
3: Pues anaven del teu estil, no?
2: Jo no les faig, o sigui, no em quedava malament, però jo no estava amb aquest que era mig anglès, mig danès, i també amb els altres de l'hostal. I, bueno, va ser... Una nit
3: pel record.
2: Que jo me'n vaig anar abans perquè es van anar a un altre lloc a jugar al billar i al ping-pong, i a veure, a mi tampoc em va tal, però en aquests jocs pues, és més habitual fer-ho. I ja estaven.
3: Molt bé, jo vaig sortir per Praga, me'n recordo... Per Bratislava va ser per prendre alguna cosa, però a Bratislava em vaig trobar la birra més barata que he begut en la vida. Mig
0: a litre.
3: Sí, sí. Mig litre per 90 cèntims. Sí, vaig flipar i estava molt bona. I vaig sortir per Praga, vam sortir una mica a Budapest. I a Bulgària també vaig conèixer un francès que em vaig fer molt
0: Budapest amic, s'ha de vigilar la festa. I abans ho estàvem comentant. Sí. A mi és l'únic lloc on drogues deien... Apareixia algú random pel carrer. Coca. I jo deia, a veure, no, tio, per favor. Però que no m'he trobat a ningun lloc del món de forma tan bèstia.
3: No, a mi em va passar a Polònia.
0: Pues jo a Budapest em va sorprendre. I jo deia, oye, no, per favor, no. I venia un altre, no. I és com, hòstia, però hi havia molt bona festa a Budapest. Sí. Hi ha locals i festes, llocs molt bons.
3: Sí.
1: Que també, una de les anècdotes també de festa xuital que cal explicar també és la que ens va passar a nostre interrail, també, perquè...
0: La de Cubo, no? A Bulgària?
1: La de Cubo.
3: Explica. El programa és teu, Víctor, ara.
1: Vam anar a Bulgària en un bar de Cubo, d'allà a Varna.
3: Què vol dir? Varna.
0: A Varna, una població de tot.
3: De Barcelona,
1: una població gustera d'allà a Bulgària, sí. I res, allò que ens va ben aixuita una miqueta... I va un moment de la nit ja que és el que, bé, doncs al final doncs que vam anar a una espècie de taules de chill-out també, i a mi em va agafar com una ànsia, igual no sé, igual em va venir com Déu, no?, que em va agafar per dintre, saps, tio?
3: I què et va passar?
0: És que és un showman.
3: I què va passar?
1: Vaig veure unes bambes que era d'un doncs, home búlgar, també, que està en la seva parella per allà, i em vaig fer el listillo i les vaig agafar, també, però no em va...
2: Ostres, tenim un delinqüent aquí.
0: Que li va començar a dir de tot.
3: Sí,
0: tu les
3: vas agafar perquè et pensaves que estaven abandonades.
1: Estaven abandonades, sí,
2: bueno,
1: és veritat.
2: Bueno, també et dic,
1: sí,
2: que és estrany, deixar-se les bambes en un lloc...
1: Clar, per això
3: I aleshores què va passar?
1: Bé, o sigui, em van pillar al final, també, i llavors que ens va venir l'home amb la seva parella, i va dir, bueno, aquesta esteu fent? No sé, clar, tot això en anglès també, no? I clar, jo estava com super en blanc també amb el que havia après i bueno, el Roger, mira, però amb aquesta vegada pues, va gestionar la situació i...
3: O sigui que et van salvar els elements.
0: Bueno, s'està deixant que l'home li va amenaçar de parlar amb el seu pare, que era un polític, que podia ser mafiós.
1: Són
0: anècdotes que et generen de l'Interrail, si aquesta part de festa, però bueno, l'Interrail són moltes coses.
2: O sigui que a Barna tu no tornes.
1: A Barna...
0: Està patat.
3: Té prohibida l'entrada.
2: Té prohibida l'entrada.
3: I, escolta, teniu algun moment durant aquest viatge on vau dir, ostres, per favor, vull desaparèixer del món, l'acabo de cagar, me'n vull anar, vull desaparèixer.
1: Uf, jo igual en el moment que m'han pillat a Cuba igual sí, que volia desaparèixer del món. Però...
0: És que ell ja ho ha explicat.
2: L'has anat a pillar, eh? L'Adri està bastant, saps? Preguntes enverigrades.
3: Adri, tu no tens res a dir?
0: Jo és que a mi mullat. crític no...
2: No, que va, no?
0: A mi no em va passar res significatiu, tio.
3: No, jo crec que tampoc. Escolta, tema de l'allotjament també és important per l'Interrail. Com ho vau gestionar? Majoria en hostals?
0: Nosaltres en apartaments.
3: Uh-huh. Vale. Jordi?
1: Sí.
2: Bueno, hostals i el ras.
0: és que el Jordi en realitat s'està deixant lo bo, que va dormir a estacions.
2: A estacions. Bueno, jo dic el ras perquè contemplo estacions, tipus l'estació Sagrev, aquella. Vaig passar-me un matí perquè ens vam confondre que passàvem, que teníem un bus, però no teníem un bus. I que teníem, i vam agafar un tren a primera hora del matí.
3: Molt bé. Digues.
2: I, bueno, hi ha trens.
3: Molt bé, jo també. Jo majoritàriament en hostals, vaig
2: fer... I hostals, també.
3: Majoritàriament en hostals. Per anar acabant, per tant, per mode de conclusió, recomaneu fer un Interrail i, sobretot, vull que cadascú em doni un consell que digués, això és vital... per si vols fer un Interrail aquest estiu. Adrià, comença tu, va.
0: Jo diria, jo sí que recomanaria i faria aquesta experiència de nou. Bueno, potser ara és una experiència que recomanaria a qualsevol que no l'hagi fet primer. I consell, jo diria, sobretot, la logística que sigui amb cap. Primer, la logística que sigui amb cap i que sàpigues perfectament el que tu vols, perquè com et fotis una matada, és que no gaudiràs.
3: Estaràs tan cansat que no gaudiràs.
0: Estaràs tan cansat... que no podries.
1: Totalment, jo també recomano molt aquesta experiència perquè al final és un viatge molt guai i t'emportes moltes anècdotes com hem anat comentant aquí els dos això i com a consells, doncs sobretot anar-te, bueno, o sigui, anar preparat també en tot això, o sigui, preparat en el sentit global també,
3: mentalitzat,
1: saps?
3: No?
1: Exacte, mentalitzat que serà un viatge cansat, que t'hauràs de currar també i bé, intentar no fer una miqueta el cafre com ha passat a mi, per exemple, no?
3: Jordi?
2: Jo ho recomanaria i sobretot el que diria en un viatge com aquest, que et deixis portar i que coneguis a gent amb qui no parlaries i que trobeixis una mica amb el moment.
3: Totalment. Sí, sí. Doncs sí, jo també recomano molt l'experiència. A mi, mira, no m'importaria tornar-lo a fer d'una altra manera. I, degut al meu cas personal, la meva recomanació és tingueu temps, doneu-vos temps per descobrir les ciutats i no aneu molt a corre-cuita. Nois, ho deixem per aquí, que se'ns fan les 7. Gràcies per venir i fins aviat.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La Festa Major 2026 incorporarà les primeres activitats de la coordinadora de festes. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 3 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Sant Just reforça el manteniment dels espais verds i l'arbre urbà. Les actuacions realitzades entre febrer i abril inclouen noves plantacions i millores en diferents punts del municipi. L'Ateneu dedicarà un concert a la figura de Duke Ellington. La Big Band de l'Escola de Música de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, el Cor Quaia i la Coral Cronos interpretaran estàndards del compositor i un fragment del seu concert sacre el 7 de juny. Tenim més pisos de protecció oficial que molts altres pobles i ciutats de la comarca. Entrevista a Isabel Darder, portaveu del PSC Sant Just. La Festa Major de Sant Just se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. L'edició d'enguany combinarà activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Pony Pissador, les Gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per veïns, veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer. I la programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc.

Sant Just Desvern ha executat entre febrer i abril diverses actuacions de manteniment de les zones verdes i de l'arbre urbà, amb treballs de replantació d'arbres, ressembrat de gespa i millora d'espais enjardinats al municipi. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, principalment lladoners, tipuanes i mèlies. Entre les actuacions realitzades destaquen la plantació de nou arbrat als escocells del carrer Creu, la millora de l'entorn de l'Institut Escola Masllui i diverses intervencions a l'Avinguda Indústria, al Parc del Mil·lenari i al Parc dels Miralls. Les actuacions formen part de l'estratègia municipal de manteniment i ampliació de la infraestructura verda urbana i segueixen criteris vinculats a la regla del 3-30-300, un model que promou una major presència d'arbres i espais verds a les ciutats.

La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 7 de juny, de 7 a 8:45, un concert homenatge a Duke Ellington, una de les figures més influents de la història del jazz. L'actuació anirà a càrrec de la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el Cor Quaia i la Coral Cronos, que interpretaran diversos estàndards vinculats al repertori del compositor i pianista nord-americà. El programa inclourà també un fragment del Concert Sacre, una de les obres més destacades de la darrera etapa creativa d'Ellington, que combina elements del jazz amb la música coral i espiritual. Podeu comprar les entrades a l'enllaç que trobareu a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: El ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el passat 28 de maig, ha donat llum verda a l'aprovació inicial de les bases generals que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Aquesta mesura respon a la voluntat d'actualitzar i unificar els criteris d'accés d'acord amb les normatives estatals i autonòmiques vigents. La portaveu del Partit Socialista a Sant Just, Isabel Darder, ha detallat en una entrevista a Ràdio d'Esvern quines són les principals condicions que hauran de complir els sol·licitants per poder optar a aquests pisos de lloguer assequible.
1: El que fem és posem una mica les normes per accedir i que són, primer, està apuntat al registre del Consell Comarcal, al registre d'habitatge. Per qui no ho sàpiga, aquest registre dura 2 anys.
2: Tant,
1: quan han passat 2 anys, t'has d'anar a tornar a apuntar. Això es fa perquè la gent potser ja no està interessada, potser ja té una altra alternativa i, per tant, es vagi renovant. Però has de ser en aquest registre. Després, tenir més de 18 anys, portar més de 3 anys empadronada a Sant Just, per tant, persones que portin menys no poden accedir, o que portin més de 5 anys treballant a Sant Just i que ho puguin acreditar. Uh-huh. Aquestes són una mica les demandes. També hi ha a nivell d'ingressos, però això depèn ja de les convocatòries, a fer el nivell de renda i tot això. I una mica la idea és unificar diferents criteris que hi havia hagut degut a diferents lleis que havien aparegut i llavors ho unifiquem tot i posem una mica aquestes bases.
0: Més enllà de l'habitatge, la sessió plenària ha servit per aprovar definitivament la modificació de l'ordenança de control d'activitats i d'horaris d'obertura d'establiments, esmenada arran de l'al·legació d'un particular. Així mateix, s'ha aprovat inicialment el reglament d'ús per unificar el funcionament dels equipaments socioculturals del municipi, com la vagoneta, Can Ginestau o el centre cívic Joan Maragall.
1: Clar, Sant Just va creixent, cada vegada tenim més centres cívics, centres culturals, i llavors tenien normativa, alguns sí, i eren normatives diferents. El que hem fet és unificar, segons les necessitats que tenim, i llavors és una normativa només per a aquells centres cívics i culturals que s'assemblen, com dient, no pel teatre municipal, no pel casal de joves, ni per les entitats, ni pels espais esportius. Per tant, són per la vagoneta, Joan Maragall, Can Ginestar, les escoles, Salvador Espriu, Soledat Sants, el Mercat, i després hi ha dos annexos en els quals hi entren les aules d'estudi i el magatzem.
2: Bàsicament, xarxa d'equipaments culturals,
1: sí,
2: no? Podríem dir.
1: Però també hi ha aules d'estudi i magatzem municipal. I és una mica, perquè els altres no, perquè ja tenen la seva normativa, però ens sembla que calia unificar aquest funcionament, aquest ús i funcionament d'aquests, això, i fer-ho d'una forma més, diríem, més democràtica per tothom.
0: Finalment, el ple ha fixat les dues festes locals per a l'any 2027, que seran el 6 d'agost, el dia de Sant Just, i el 17 de maig, la segona Pasqua. En l'apartat de mocions s'ha aprovat el suport a la reforma de la llei de dependència, mentre que la moció presentada per Vox sobre la regularització massiva d'immigrants ha estat rebutjada per la gran majoria dels grups municipals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La regulació semafòrica de l'avinguda Ricardo Bofill ha estat modificada per millorar la fluïdesa del trànsit en direcció a la B23, especialment durant les hores punta. L'actuació s'ha dut a terme després d'analitzar el funcionament de la cruïlla i detectar que les fases curtes de verd dificultaven l'evacuació dels vehicles acumulats, generant retencions puntuals. La nova configuració ha permès passar de 3 a 2 fases semafòriques, una mesura que incrementa el temps disponible pel pas dels vehicles i facilita una circulació més àgil a l'entorn de l'encreuament. Segons les dades analitzades, el canvi contribueix a reduir les congestions de trànsit i a millorar l'accés a la B23, un dels punts amb més intensitat circulatòria del municipi en determinades franges horàries. La modificació també afavoreix una entrada més fluida a l'autopista.

0: El responsable de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia, Víctor Bellavista, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar detalladament el rebut de l'electricitat i aportar recomanacions pràctiques per minimitzar el seu impacte econòmic a les llars. Durant la seva intervenció, Bellavista ha desmuntat alguns mites sobre el consum energètic i ha assenyalat quins són els veritables responsables de l'increment de les factures. Segons ha explicat l'expert, els aparells que estan connectats de manera permanent són els que s'emporten la major part del pressupost elèctric. En aquest sentit, la nevera representa aproximadament el 30% del consum total d'una llar, ja que funciona a les 24 hores del dia. En canvi, Bellavista ha volgut treure pes a la il·luminació, assenyalant que, tot i representar un 12% del consum, un simple canvi a bombetes LED permet estalviar fins a un 80% d'aquesta partida. D'altra banda, ha posat especial èmfasi en el conegut com a consum fantasma o stand-by d'aparells com televisors, consoles i encaminadors de línia.
1: Doncs el consum fantasma, com he introduït una miqueta, són aquests consums que estan sempre en marxa quan no som a casa o quan estem dormint i que són d'alguna manera no necessaris, no? Així com la nevera, doncs sí que és necessària que estigui connectada tota l'estona perquè se'ns faria malbé allò que tenim a dins i no podem renunciar-hi. La televisió, per exemple, sí que la podem apagar del tot. Les típiques tires aquestes per connectar cables, no? Els endolls que tenen un petit pilot, també doncs, això es pot apagar, les consoles, els routers, tot això podem dir que se'ns en va potser un 10% potser al final de l'any, de la factura fins i tot, que podem salvar, no? Que podem no gastar. Uh-huh. Per tant, aquí tindríem una gran font d'estalvi que diguéssim, no ens canviaria el confort o la manera com vivim amb l'electricitat i els electrodomèstics.
0: Per començar a reduir la despesa des d'avui mateix, el representant de Barcelona Energia ha proposat adoptar tres hàbits molt senzills. Una gestió tèrmica a l'estiu, ventilar la casa a primera hora del matí i tancar persianes i tendals durant les hores de més calor per evitar l'ús abusiu de l'aire condicionat, ús de programes eco, fer servir els programes d'eficiència dels electrodomèstics, especialment en rentadores i rentaplats, els quals redueixen el consum d'aigua i electricitat, i una revisió de la potència contractada. Comprovar els pics de potència utilitzats durant l'últim any per rebaixar el terme fix si es troba molt per sobre de les necessitats reals de la llar. Finalment, Bellavista ha recordat que la ciutadania té un paper clau en la transició energètica i que un dels gestos més senzills i efectius és contractar comercialitzadores que ofereixin energia d'origen 100% renovable, un pas que contribueix directament a la sostenibilitat del model energètic actual.
1: L'objectiu que té la Unió Europea, els objectius del 2030, i que cada vegada doncs, més empreses i també la ciutadania ens està arribant, nosaltres ho veiem cada dia més, doncs hi ha una voluntat de fer una transició energètica, és a dir, passar a un model més sostenible, i una de les coses més fàcils, senzilles i que tenen més sentit doncs, és contractar una comercialitzadora que comercialitzi només energia d'origen 100% renovable. Per exemple, Barcelona Energia, però n'hi ha d'altres doncs que també ho fan. Doncs els clients, els ciutadans i ciutadanes han de saber que tenen aquesta possibilitat i que només amb això, amb aquest petit gest que ens suposa molt poc esforç, doncs ja estem contribuint molt cap a aquesta transició energètica. Després podem fer altres mesures que puguin ser inversions per part nostra a l'hora de triar doncs, els electrodomèstics, si tenim possibilitat de posar plaques fotovoltaiques, un cotxe elèctric, etc.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La placeta del Gualdens 7 es convertirà en el principal punt de celebració popular coincidint amb el pas del Tour de França per Sant Just el pròxim 5 de juliol, en una jornada que l'Ajuntament planteja com una gran festa ciutadana vinculada a l'esdeveniment esportiu. Durant el matí i fins al pas dels ciclistes, l'espai acollirà activitats, seguiment de la cursa i propostes d'animació per reunir veïns i visitants en un ambient festiu. La zona de la placeta del Gualdens 7 concentrarà bona part de la programació preparada per l'ocasió i es convertirà en l'epicentre de l'ambient del Tour al municipi. L'objectiu és oferir un punt de trobada perquè la ciutadania pugui seguir de prop una jornada considerada històrica per Sant Just i compartir l'experiència col·lectivament. Un dels moments més destacats arribarà amb la caravana del Tour, que passarà aproximadament 2 hores i mitja abans dels ciclistes. Aquest espectacle itinerant, format per desenes de vehicles promocionals, repartirà regals i sorpreses entre el públic i contribuirà a crear un ambient festiu al llarg del recorregut. La seva arribada és habitualment un dels actes més seguits pels espectadors abans de l'inici de la competició. La celebració també servirà per apropar la història i la dimensió internacional de la prova als assistents. Amb més de 120 anys de trajectòria, el Tour de França és una de les competicions esportives amb més seguiment del món i cada any atrau milions d'espectadors, tant a peu de carretera com a través de les retransmissions televisives. L'Ajuntament recomana als assistents arribar amb antelació, prioritzar l'ús del transport públic, la bicicleta o els vehicles compartits i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'organització i seguretat. També recorda la importància de respectar les zones habilitades pel públic durant el pas de la caravana i dels corredors.

0: Aquest dilluns ha començat la votació clau en què els docents de Catalunya han de decidir si accepten o rebutgen el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta, que estarà oberta fins dijous al migdia, arriba en un moment de gran desgast pel sector. Des de l'àmbit local, l'Assemblea de Docents de l'Institut de Sant Just analitza amb escepticisme aquesta proposta, que consideren insuficient per resoldre els problemes estructurals del sistema educatiu públic.
1: Sí, en aquest sentit, entenem doncs, que els sindicats, no, majoritaris han entès que era la millor proposta que podien arrencar del departament. Per nosaltres és una proposta insuficient. Aquí no valorem estratègicament si l'hem d'acceptar o no, sinó que és una proposta insuficient pel fet de que no hi ha una voluntat política de donar-li sortida, no, a canviar realment estructuralment el que és l'educació pública a Catalunya. Hi ha una petita millora de sous que tot i així no ens fa ni recuperar el poder adquisitiu perdut. A nivell estructural no canvia més enllà d'una dotació per la inclusiva que segueix sent insuficient, no, amb uns professionals que no garanteixen doncs, la funcionalitat d'aquesta, el retorn de càtedres i dels estadis, que podran ser seductors a nivell individuals, però que no responen a la necessitat col·lectiva d'enfortir doncs, el sistema públic.
0: Els representants de l'Assemblea Local, la Frida i en Roger, han passat pels micròfons de ràdio d'Esvern per explicar com es viu aquesta situació des de l'Institut Sant Justenc. Segons els docents, el preacord no concreta un calendari clar per la reducció de ràtios a la secundària, un dels problemes que pateix el centre de Sant Just, on a segon i tercer d'ESO es freguen els 30 alumnes per aula.
2: No hi ha una definició de quan arribaria aquesta baixada de ràtios a totes les aules de tots els centres de secundària a Catalunya. I aquest és un problema greu, perquè aquesta és la clau pel dia a dia a les aules. A quart d'ESO es treballa força bé. Uh-huh. A tercer d'ESO suem molt, perquè és molt complicat estar en una aula amb 30 alumnes amb el perfil que tenim avui en dia. I no parlem ja només de la inclusiva, que quan parlem de la inclusiva estem parlant de que aquest curs, un terç dels alumnes som alumnes amb necessitats educatives especials. Un terç. Aleshores, però deixant això de banda, el perfil mitjà del nostre alumnat ha canviat molt els darrers 10, 15, 20 anys. Aleshores, estar en una aula amb 30 alumnes és insostenible, no podem avançar. Aleshores, tenim els resultats que tenim. I el problema no és només a secundària, el problema ve des de primària, òbviament, que si estan amb unes ràtios altes, perquè a primària es parla d'arribar a una ràtio de 20, amb aquestes ràtios, amb alumnes que necessiten una atenció especial, no podem arribar a on volem arribar amb el que és la formació dels nostres alumnes.
0: Els docents recorden que la Llei d'Educació de Catalunya del 2009 fixava que es destinaria un 6% del PIB a l'educació, una xifra que actualment se situa només entre el 3,5% i el 4%. Entre els punts clau del debat de la votació destaquen les ràtios elevades, la inversió pública i el retorn dels estadis. Si el no s'imposa a les urnes, els docents es comprometen a reprendre les mobilitzacions i les vagues de cara a l'inici del proper curs escolar. De moment podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 5 de la tarda es farà el cicle de xerrades per l'educació compartida amb una xerrada sobre límits respectuosos i sants per famílies amb infants de 6 a 9 anys i tindrà lloc a l'Escola Montserrat. I a 6:45, el Club de Lectura del primer dimecres del mes a les escoles, amb la lectura Gent Normal, de Sally Rooney. I demà dijous 4 de juny a les 6 de la tarda hi haurà la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just, amb el nom La Unió Europea a l'època Trump. I dijous a 6:45 de la tarda, Club de Lectura de Teatre a les escoles, amb El Firmament de Lucy Kirkwood, conduït per Roger Cònsol. I a 6:45 de la tarda, també dijous, la conferència Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, a la sala Isidor Cònsol i Giribet de Can Ginestà. A les 6 de la tarda, el dia 5, divendres de música, amb un taller de shakers i tambors a l'espai Trobada del Casal de Joves. I a 7:45, un espectacle de ball i foc a la plaça de la Pau, organitzat per l'Agrupació Fotogràfica de Sant Just. I divendres 5 de juny a les 8 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just, el concert Coraggio, sumant veus, amb el cor 685 de Sant Feliu i el cor Alfa. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 6 de juny a 9:45 del matí es farà la macrofesta del Tour de França al Parc Ciclista del Baix Llobregat. I dissabte 6 de juny a les 10 del matí es farà la iniciativa al Casal de Joves de Vine a provar el cau, organitzat per l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King. I a les 10 es farà un intensiu d'acrobàcies a la sala Utopia del Casal de Joves. I dissabte a les 10 del matí també rutes singulars, amb la ruta 3 sobre art singular a Can Ginestà. A 11:45 del matí, a la Bristol Kids Activity, es farà una activitat amb el nom Fun and Fit. I dissabte, a partir de les 6 de la tarda, tindrà lloc la 20a trobada gegantera, amb inici a la plaça Maragall i final a la plaça Verdaguer. I a les 8 del vespre, dissabte, música en directe dins la programació de terrasses musicals al Sant Boran, al carrer Jacint Benavente número 3, i al Telepizza de Sant Just, a la carretera Reial número 71. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 7 de juny. A les 8 del matí es farà una visita guiada a la colònia Güell. I a les 10 s'obrirà el punt d'informació a la penya del Moro, a Can Ginestà, al cim, i a la penya del Moro, on es podrà descobrir la història i l'entorn de la penya del Moro amb una activitat pensada per tota la família. I per acabar amb les activitats de Sant Just d'aquesta setmana, diumenge 7 de juny a les 7 de la tarda, un concert homenatge a Duke Ellington a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, de la mà de la Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb el Cor Quaia i la Coral Cronos.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La Festa Major 2026 incorporarà les primeres activitats a la coordinadora de festes i se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost. Sant Just reforça el manteniment dels espais verds i l'arbrat urbà. Les actuacions fetes entre febrer i abril inclouen noves plantacions i millores en diferents punts del municipi. L'Ateneu dedicarà un concert a la figura de Duke Ellington. La Big Band de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, el Cor Quaia i la Coral Cronos interpretaran estàndards del compositor i un fragment del seu concert sacre el 7 de juny. Tenim més pisos de protecció oficial que molts altres pobles i ciutats de la comarca. Entrevista Isabel Darder, portaveu del PSC Sant Just, per parlar d'actualitat política santjustenca.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 3 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

m'agrada bastant. Porta'm, porta'm amb el velocípede. Escolta, Carles, porta'm amb el velocípede. Mola més que la màquina de vapor, l'electricitat i els telegrames. Porta'm, porta'm amb el velocípede. Escolta, Carles, porta'm amb el velocípede. Millor que la penicilina i el sifó.

0: Molt bona tarda a tots i benvinguts a un nou programa de Veus de la Parròquia. Els temps estan canviant. Avui parlarem de les novetats i activitats de la parròquia de Sant Just, parlarem de les comunions, noves instal·lacions, la visita del Papa Lleó, la festa del Sagrat Cor i les activitats de l'estiu. Avui estem una tarda més amb Lucía Fuentes, mossèn Xavier Sobrevià i jo mateix, en Rodrigo Martínez. Doncs comencem amb aquestes... comencem amb aquestes comunions tan pròpies del mes de maig i comencem... Bueno, començo donant-vos la benvinguda a un nou programa. Hola, Lucía, hola, mossèn.
1: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Què tal, Rodrigo?
0: Bona tarda.
2: Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, Lucía. I disposem-nos a comentar una mica l'actualitat més recent de la parròquia amb la celebració doncs, sempre esperada i amb molta emoció. A vegades doncs, també bueno, impressiona i agrada doncs, veure doncs, com algunes de les persones que van a, dels nens o nenes, no?, que s'han preparat durant dos cursos per fer rebre bé el Senyor la primera comunió, doncs puguin realment doncs, fer-ho i bueno, i veus una mica com també alguns ho viuen d'una manera com molt intensa, molt seriosament, molt especialment i en certa manera doncs que dius doncs bueno, molt bé. I bueno, potser comentar que aquí, diguem-ne, hi ha com tres grups, un que ja vam fer fa uns pocs dies doncs, en el Col·legi Madre Sacramento, que els preparen allà en el mateix col·legi, i després hem tingut ja aquí a la parròquia el dissabte passat doncs, un altre grup que també feia la comunió aquí a la mateixa església de Sant Just i Sant Pastor, i que eren nens i nenes doncs, preparats aquí a la parròquia, no? Era un grup de 10. I l'últim dissabte, que ja ha passat, doncs farem un grup també que s'ha preparat en el Col·legi de la Miranda, on també es fa la catequesi doncs, durant els cursos doncs, que corresponen, tercer i quart principalment, també algun que continua, doncs, ja potser a cinquè o sisè de primària, i doncs, allà també doncs, fem aquesta tasca doncs, de portar, doncs, facilitar una mica més el que puguin doncs, els nens doncs, rebre la preparació, la formació per poder fer la primera comunió.
1: Hi ha molts nens que s'apunten a la catequesi?
2: M'agradaria que fossin més. M'agradaria que fossin més. En certa manera també hi ha gent que ho fa per altres vies i tal. A la parròquia aquest any han fet la comunió 10, preparats específicament a la parròquia, i algun més que ha fet ho farà després. Llavors una mica més de 10 són els que aquest any s'han preparat. Després també, doncs això, aquests altres dos grups d'aquestes dues escoles i escoles que van o altres persones o famílies que van potser a altres parròquies o que van a llocs, diguem-ne, a les escoles on potser també ho fan, però potser de Barcelona.
1: I quins temes tracteu a la catequesi?
2: Pues toditos, todos, tots, en principi, es fa doncs, això, una visió primera de Jesús, de qui és Jesús i el missatge que ell dona, l'exemple que ens dona, sigui de pregària, sigui de preocupació pels pobres, sigui la importància doncs, d'això, de conèixer doncs, el que ell també ens va anar ensenyant per tenir una millor vida i donar sentit a la vida i tenir l'esperança doncs, també en l'encontre amb el Senyor en el cel. I després doncs això, hi haurà una part important que es dedicarà també a treballar doncs la vida moral i després els manaments i després doncs també preparar la confessió, perquè a vegades dic doncs preparem per dos sagraments, la comunió i la confessió, perquè per poder rebre bé la comunió necessitem abans estar lliures de pecat i abans doncs ens confessem. Llavors la importància de confessar-nos i de preparar-nos doncs per saber trobar el sentit que això té i sobretot d'encontre d'abraçar amb el Senyor que ens perdona, no? I després estaria doncs, la part més de l'Eucaristia, és a dir, preparar-nos també doncs, per captar una mica doncs, la profunditat que té doncs, el Jesús que s'ha quedat amb nosaltres en l'Eucaristia, en la comunió, i el que això realitza en la missa. Llavors, conèixer una mica les parts de la missa i animar molt els pares, doncs, perquè també cuidi molt el tema de la missa dominical, que això sabem que costa molt, perquè hi ha poc hàbit, s'ha perdut molt, ja fa molts anys, i hem de recuperar la centralitat de l'Eucaristia en la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida de la parròquia, també. En aquest sentit, doncs, home, també és molt interessant, doncs, veure gent xoc, que no es conforma només amb venir a missa el diumenge, sinó també que ve a missa entre setmana, doncs, significant que realment estem donant-li, doncs, un valor adequat a aquesta presència de Jesús que s'ha volgut quedar en el pa de l'Eucaristia, que això és un miracle fantàstic i impressionant.
1: I hi ha alguna pregunta que els nens li hagin fet que li hagi cridat l'atenció durant la catequesi?
2: A veure, alguna hi ha, però ara últimament, doncs, poques, sincerament. Sí que jo ara faig també alguna catequesi, em preparo una mica amb ells, i sí que algú pregunta alguna cosa, però ara recordar exactament alguna cosa, hauria de fer una mica...
0: Ara ja li fan les preguntes a ChatGPT.
2: Sí, però bueno, sempre, bueno, a vegades hi ha coses curioses o interessants i a vegades també molt ben pensades, vull dir que no, no, no són tonteries, no? Els nens no... O sigui que en aquest sentit, doncs, no els infantilitzem massa, perquè pensen més el que a vegades potser podem pensar-se.
1: Clar. El següent tema que tractarem és la recaudació per fer una nova cuina a les instal·lacions de la parròquia.
2: Això de recaudació sembla ja que estigui aquí a Hacienda, que viene a recaudar.
1: No, home, no.
2: I bueno, també hi hauria que recollir, doncs, per aquí a la ràdio de Zavern, que també tenen necessitats, i millorar les possibilitats tècniques perquè, doncs, tot funcioni millor. O sigui, necessitats n'hi han. Ara mateix, doncs, una mica com un projecte així prioritari i immediat és el poder donar resposta a la demanda de molts grups, siguin de Càritas, sigui a l'Hogar de Maria que tenen les dones embarassades, sigui als grups de catequesi, sobretot de joves i de no tan joves, sigui també alguna reunió de, que això es fa d'adults, i doncs també, doncs, s'acaba, doncs, fent potser un sopar o un dinar, i que veu ser clar, no tenim un lloc on rentar els plats, o a vegades algú s'ho emporta a casa seva. Bueno, és a dir, hi ha una situació una mica precària en aquest sentit, no? Per poder... I veus que sí que realment doncs és una necessitat, i per tant, doncs, hem pensat en habilitar una sala, doncs, que bueno, servia per altres coses, però que podem remodelar, diguem-ne, perquè es converteixi no tant per venir a fer grans cuines de sopes de Nadal, sinó perquè puguem, doncs, això, escalfar coses, tenir un forn, tenir un microones, i sobretot tenir un lloc on rentar els plats, a part d'un rentavaixelles, que això hi ha hagut una família que ens ha regalat un rentavaixelles, i llavors, i també, per exemple, això, en part de la cuina ha arribat de segona mà, com és molt típica a les parròquies. Si tu preguntes a una parròquia quantes coses s'han anat a comprar, segurament una tercera part, com a molt.
1: És a dir, bueno, això avui en dia a les cases també.
2: Aquesta taula ve del Col·legi Núria. Aquest armari ve de la donació de no sé qui. Això ve de... bueno, moltes coses d'aquestes, no? I sí que... bueno, llavors, això, a la cuina, doncs, això, també vam tenir aquesta part de donació, doncs, dels mobles. Encara en falten i s'estan fent. I hem de, doncs, de fer una mica d'arreglós, la lampisteria i totes aquestes coses, doncs tal. Llavors, si sumem tot això, perquè suposo que... bueno, potser m'he adelantat a la pregunta, no? Però, en certa manera, doncs, el pressupost que tenim està al voltant de 15.000 euros.
1: Era la següent pregunta, sí.
2: I ja havíem començat a parlar de recaudar, doncs... quin és l'objectiu? Doncs això, aproximadament, sí. En el que és la cuina, n'hi ha uns 8.000 o 9.000, en qüestions de lampisteria i reformes, i coses, doncs, de 3.000 més, i després uns altres, fàcilment, uns 2 o 3.000 més, sí, en qüestions d'arreglos més, de pintar les parets i coses que es tinguin que fer.
1: I quan porteu recaudat fins ara?
2: Molt poc, perquè encara s'hi han posat molt poc, jo diria que ni 1.000 euros. Bueno, el que passa és que segurament algun donatiu el derivarem a aquesta finalitat, per dir d'alguna manera, no? Però sí que campanya, han hagut 180 euros del concert de Gregorià que vam tenir fa dues setmanes o tres, el dia 16 de mes de maig, que va venir el grup de la Capella Gregoriana de Barcelona a cantar, i que es va fer això de la taquilla inversa, doncs, que la gent aportés, i que la finalitat del que recaudés, doncs, era aquesta, no? així doncs també ara farem una col·lecta especial durant el mes de juny, específicament per això, i també doncs anar demanant a la gent doncs això, conscienciar-se una mica més i donar més informació perquè també vegi les necessitats i la importància de fer tot això, no?
1: I com es pot col·laborar? A través de Bizum? O...
2: Sí, es pot fer a través del Bizum o a través de, bueno, portar un sobre metàl·lic o a través d'una transferència a la parròquia.
1: Això s'ha d'anar a parlar amb vostè?
2: Sí, home, el número de Bizum el tinc aquí apuntat. Si voleu, doncs l'acabarem donant també per antena. I si algú doncs, pot, doncs endavant, no?
1: Sí, és més fàcil, a lo millor ara estan pensant igual.
2: Sí, són Bizums aquests. Ahir l'altre dia, doncs, amb una persona doncs, em deia, però si té 5 números, no? Sí.
3: Codi,
2: sí,
3: no?
2: El Bizum per donatius, entitats, doncs és el... doncs té només 5 números i cal anar no a telèfonos sinó a donatius, no? I és el 05968, repeteixo, 05968.

0: pugui, doncs, que col·labori, no? I jo dic que realment, doncs, és una cosa que aquest estiu, per casualitat, perquè teníem que anar tornant al campament d'estiu, que anem a prop de Madrid, i que sí, potser en parlem al final de tot, doncs el tren no va poder sortir, va ser quan va haver-hi aquí unes tempestes molt importants, i vam anar a una parròquia que tenia justament això, un espai de cuina, doncs al costat d'un racó de la sala gran, i em deia, doncs nosaltres això ho vam fer i ha tingut més èxit del que esperava, és a dir, que ha donat peu a més activitats, a més trobades, a més coses de les que inicialment s'havien inclús planificat.
1: Amb més vida i a les cases acostuma a ser sempre a la cuina, no?
2: és veritat.
1: Doncs continuem.
0: Crec que ara passarem a la part musical que fem sempre en el nostre programa, doncs anar aquí a la meitat.

0: aquesta pausa musical tornem al programa amb una visita molt especial. Una visita que no tenim aquí a la taula, però que tindrem a Barcelona aquest mes de juny.
1: S'havia invitat el papa Francesc a venir, però no va venir mai. També cal dir que el papa Benet va venir 3 vegades, llavors en aquest sentit doncs, jo tampoc esperava que tinguent les preferències més per llocs llunyans i pobres, doncs veia difícil que vingués a Espanya. Però sí que, mira, dels primers viatges, és a dir, ara fa poc va fer el seu primer any el papa Lleó XIV, doncs és a Espanya. Visitarà doncs Madrid i visitarà Barcelona, la nostra bisbat de Sant Feliu de Llobregat i també les Canàries. Una mica el motiu és, en part, doncs, això, el centenari de la mort de Gaudí, sobretot la culminació doncs, de la torre més important, que és la Torre de Jesucrist, que acaba amb aquesta fantàstica creu, una creu de 5 braços, molt interessant, i que doncs, era doncs, això, un motiu doncs, per venir aquí. No? Més important va ser quan va venir Benet XVI, que va consagrar la Sagrada Família, va fer la primera missa, però bueno, també era un motiu. Qui s'afegeix després on pot dir per què va a Canàries? Doncs home, doncs Canàries, el papa francès en algunes ocasions, sobretot quan va haver-hi molts immigrants que arribaven en patera, doncs que va dir d'aproximar-se doncs, en aquell lloc, no? Igual que havia anat a Itàlia, doncs a Lampedusa, també tenien un gest per als emigrants, o després també va estar...
0: Va estar a l'illa de Lesbos, Grècia.
1: A Grècia, va ser dels primers viatges que va fer el papa francès quan va ser escollit, i llavors doncs una mica...
0: Continua amb aquesta sensibilitat.
1: Penso que ha recollit una mica el testimoni, no? Diguem-ne, doncs, de dir, bon, això s'havia plantejat, i llavors bueno, tot aquest gest una mica de sentit de fraternitat amb
0: és
1: la gent.
0: És un tema que està molt d'actualitat perquè encara no es soluciona, no s'acaba de solucionar aquest problema de la... De la gent que...
1: Si tens la solució, jo crec que et donaran molts milions.
0: No, no,
1: sí, sí. Jo crec que esperar que això se solucioni, és a dir, primer que hi ha molts factors, és un tema molt difícil, perquè dius, què, hem donat papers sobre tothom? I llavors, inclús gent molt a favor dels immigrants, diu, home, tampoc és això, però la situació és molt complicada, no? I després s'afegeix el gravíssim tema de la manca de natalitat al nostre país.
0: I aquí el papa ens visitarà a la Sagrada Família... A Montserrat...
1: Sí, el papa arriba el dia 6 a Madrid, ara ja té diferents actes, entre ells també anirà a fer un discurs en el Parlament espanyol en sessió conjunta del Congrés i el Senat, i té una trobada amb els joves, té també una missa a la plaça de Lima, etc. I després ve el dia 9 a la tarda aquí a Barcelona. Llavors el 9 a la tarda aterrarà doncs, el aeroport del Prat, que és part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, allà... beneirà el Sagrari i es deixarà el Santíssim en el Sagrari en una capella que hi ha catòlica a l'aeroport des de fa sempre, però que no hi havia la presència del Santíssim i es tindrà aquest gest doncs, també per deixar-lo allà reservat i que hi puguem anar doncs, més a pregar. I a partir d'allà, aquella tarda va cap a l'Estadi Olímpic on té la gran trobada, diguem-ne, doncs, bueno, doncs jo tinc entès que té una part com més festiva i després una part com més de duració de pregària. Això ho porta doncs, l'organització amb una empresa especialitzada en events importants. Aquí hi ha hagut una mica d'enrenou amb tot el tema de les entrades gratuïtes doncs, per poder-les aconseguir, que és un tema doncs, bastant... Bueno,
0: és complicat.
1: Molt complicat i que s'ha gestionat, jo crec, d'una manera incorrecta o poc professional. Llavors, si les parròquies de Barcelona encara els hi van donar 50 entrades a cada parròquia, a nosaltres que som dels visats de fora...
0: Ja,
1: doncs,
0: hi ha gravis comparatius.
1: No gravis, senzillament, són 4, és a dir, que en certa manera, doncs... I després també va fallar tot el sistema, que molta gent estava esperant, doncs per internet, com s'havia anunciat, que on s'hi podia inscriure, i això va funcionar molt malament, no? I es van esgotar en 20 minuts, vull dir... Una situació i...
0: Vaig viure l'experiència.
2: Sí.
1: Tu també?
2: Tots també, jo crec.
1: Allà intentar aconseguir una entrada. Sí. Bé.
2: I la parròquia de Sant Just, com organitza per, no sé, bussos?
1: Llavors, a part de la gent que pugui anar una mica més pel seu compte en aquesta trobada del Estadi Olímpic, sí que hi participen com molt més activament el dia següent a l'anada a Montserrat. El papa el dia dimecres 10 al matí primer anirà cap a Montserrat però fa una parada a la presó de Cambrians, a la presó de la secció de dones, tinc entès, doncs allà pararà, tinc un gest doncs, amb la gent que està a la presó, i després hi ha Montserrat, on està previst que a les 12 estiguin allà, i a res i el Sant Rosari, a la Basílica, i a fora s'ha habilitat l'esplanada amb pantalles i amb cadires perquè la gent pugui anar. Llavors, així, a la parròquia ens ho vam plantejar i vam proposar doncs, fer un autocar, i s'ha omplert. Sí. Un autocar de 50 persones, que està ple, i alguna persona inclús en llista d'espera, i sí que, bueno, va ser la gestió de trobar entrades a Montserrat era molt més fàcil, ho portava directament a Montserrat, podies anar en família fins a 4 persones o parròquies podíem dir, demanar doncs això, doncs això, no sé si fins a 50 o 70, llavors doncs aquest és el plan, l'autocar ens deixarà doncs a dalt i sí que doncs ha sigut una bona, molt bona resposta per part de la gent, no? Volem també allà que sortís saludar, suposo jo, fer algun petit parlament des del balcó de la Basílica i després ja ell dinant allà i després ja els autocars doncs aniran tornant quan puguin, no? A tarda quan arriba primer va a la parròquia Sant Agustí. És de les parròquies més grans de Barcelona, queda darrere del Liceu, queda en el Raval. I en allà hi ha també al costat el que eren antigues locals de la parròquia, les missioneres de la Mare Teresa de Calcuta, que donen de menjar als pobres cada dia doncs les 200 o 300 persones, no? I llavors doncs, en allà hi haurà com una mena de recepció amb entitats socials de Barcelona. És una cosa com més limitada, no sé si potser hi cabran doncs, això, 800 o 1.000 persones anant al temple, però una cosa com bastant així és més restringida, i després ja se'n va cap a la sala de família, on a 7:45, crec jo, té previst l'inici de la missa, i quan acabi la missa sortirà fora per fer la benedicció de la torre. Quan ja sigui fosc i quan la creu quedi il·luminada. Això és una mica la previsió. La previsió. Llavors sí que els mossens a la missa de la Sagrada Família doncs, bueno, hem pogut reservar doncs, el poder-hi anar. I després el papa, jo crec que dorm les dues nits al bisbat de Barcelona i molt d'hora al matí del dia 11 se'n va cap a Canàries.
2: Quina agenda més apretada que té el papa, eh?
1: Bueno, no tant.
2: No.
1: Dos actes al matí, dos actes a la tarda. Llavors, home, depèn de la quantitat de gent que tingui que saludar i quanta gent tingui que donar la mà, quantes fotos tingui que fer-se.
2: Jo crec que si fos per la gent, tothom voldria treure les fotos i donar-li la mà.
1: No, això sens dubte. Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs...
1: resem molt i preparem també espiritualment la visita. Hi ha aquest lema molt maco, no? Alça la mirada. També la torre més alta de la Sagrada Família ens invita a alçar la mirada cap al cel i cap a la creu, i aquí s'està doncs treballant molt el tema de que a la creu doncs ens veiem a la salvació de Crist i el sentit de la vida. I en aquest sentit també, per exemple, amb els joves, aquest divendres passat vam fer una sessió sobre això, la Sagrada Família i també alça la mirada i trobant la creu de Crist també doncs aquesta font d'esperança.
2: A continuació parlarem d'un tòpic més festiu, de la Sagrada, la Festa del Sagrat Cor que celebra Sant Just, com cada any.
1: Molt bé, a Sant Just tenim la imatge de la Sagrada, del Sagrat Cor, que es va posar fa 101 anys. L'any passat, doncs, d'una manera bastant important, doncs vam poder-ho celebrar els 100 anys. No sé si vau venir tots dos.
2: Sí, jo sí. Jo també.
1: I llavors, doncs, això, vam fer la missa al carrer davant de la imatge, va venir el bisbe que la va presidir, vam fer després, doncs, això, l'ofrena floral, la consagració, i després vam tenir un sopar de germanor, doncs, al carrer del Sagrat Cor. Aquest any, doncs, ho celebrarem, però la missa la farem a la parròquia a les 8 i després doncs, baixarem, doncs, com els altres anys abans del centenari, doncs, a fer la pregària, els cants, l'oració de consagració i l'ofrena floral a les 9 de la nit, en allà que encara és de dia i encara és... I acabada doncs, aquesta acció litúrgica i aquesta pregària, doncs vindrà el sopar, una fi de bo, repetim el sopar... i invitar especialment des d'aquí a tothom que vulgui venir a acompanyar-nos, doncs per 12 euros es demana doncs, aquesta col·laboració per poder més o menys doncs, cobrir les despeses del menjar i que tindrem doncs, el divendres dia 12 doncs això, tot seguit de la pregària sobre 9:15 de la nit, que encara també és bastant clar perquè són dies de molta... el dia és molt llarg, no?
0: Els tíquets per aquest sopar els podeu trobar a diferents locals de Sant Just, al Xabata, a la Cistelleria Ballart, a la farmàcia Marta Calduc i a la Casa d'Extremadura. Allà podeu comprar aquests tíquets fins al 8 de juny.
1: Exacte.
0: Per participar del sopar després de la missa i l'ofrena.
1: El Xabata n'hi ha diversos aquí a Sant Just.
0: Sí, el Xabata és el de la carretera Reial.
1: Ah, exacte, és el que dona més a un costat de, al final, sí. A prop, hi ha cap a Esplugues, doncs una mica repartit perquè sigui fàcil que la gent ho pugui obtenir i no esperar l'últim moment a treure'ls perquè després puguem organitzar-ho bé i si bé esperem doncs això que com l'any passat doncs siguem unes 200 persones doncs també és important poder calcular-ho amb una mica de temps i podeu invitar qualsevol persona que ens vulgui acompanyar.
2: Clar.
0: Doncs per acabar parlarem de les diferents activitats de la parròquia que organitza per aquest estiu.
1: Sí, podem comentar que com altres anys anem als campaments organitzats per Lifting, que es fa a les Rozas de Puerto Real, a prop de Madrid, bueno, a prop no, a 100 quilòmetres de Madrid. Sí. jo dic a prop de Madrid, em surt així, però la veritat és que no és tan a prop, i allà doncs això, anem un grup de primer tercer de l'ESO, que van ser 13 o 14, i després també un altre grup que seran 6 o 7, doncs de ja de batxillerat i quart de l'ESO, doncs el segon torn. Són 6 dies fantàstics i jo crec que molt recomanables a qualsevol jove, adolescent, doncs això, des del primer de l'ESO fins a la segona de batxillerat. Jo crec que la Lucía potser podria dir alguna cosa d'aquests campaments, encara que ella no hi ha anat, no?
2: No, però ma germana va anar i s'ho va passar superbé, eh? Va fer una d'amics, va tornar canviada cap a bé, eh?
1: Exacte, això és la impressió molt positiva de que sí. M'ajuda molt, aquests 6 dies et canvien bastant la vida.
2: Sí, totalment.
1: Doncs donem el comiat a tots els que ens han escoltant.
0: Gràcies a tots per seguir-nos una tarda més. Gràcies, Lucía.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, mossèn.
1: A vosaltres.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana seguim celebrant els grans clàssics del funky, aquells temes que han fet vibrar generacions senceres i que continuen omplint pistes de ball arreu del món. Durant la propera hora, un servidor us porta una selecció plena de groove, de baixos irresistibles i veus inconfusibles amb autèntics referents com el que sona Sister Sledge, Imagination, Cool and the Gang, Patrice Russian, Delegation i molts més. Una sessió carregada d'energia positiva, elegància disco i aquell so atemporal que mai passa de moda. Puja el volum, deixa't portar pel ritme. Això és Music Club Mix Sessions amb un servidor, DJ Carlitos. Gaudeix-lo.

Bona nit, benvinguts a una nova edició de Cara B. Avui començarem fàcil. Quan una cançó té ritme i bona cara, millor no complicar-ho gaire. Escoltem a The Coral i Let the Music Play.

Hi ha artistes que fan que tot sembli més senzill del que és, com Kevin Morby amb la peça Die Young, que té bastant aquesta virtut.

0: I ara canviem totalment d'aire, anem amb Shaggy i Sting, amb la peça Till the Morning, perquè quedar-se massa estona al mateix lloc també cansa.
1: It's come to think all, we have dropped them on the high chin, you all it.

Ara baixem una mica el ritme amb The Breath i Clean as Wave, que diem que el programa també necessita aire.

M'agrada quan de sobte apareix una cançó que canvia el color del programa sense avisar, com la de Bombay Mami, Gulabri Mantra.

Bueno, la Ferté sembla cantar sempre com si anés una mica massa al límit i probablement per això enganxa, melancolia.

I aquí ho deixem. Avui una mica menys solemnes, que també convé. Gràcies per ser-hi una nit més. Que tingueu molt bona nit. I recordeu, hi ha programes molt pensats i d'altres que simplement troben el seu ritme pel camí. A reveure.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de Cançons, una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant La filla de la terra que Jordi Batista i Enric Herrera van composar l'any 1969 per a Màquina, banda germinal del rock que en aquest país va progressar de l'enlluernament anglosaxó inicial, el rock que millor ens ha explicat a nosaltres mateixos, el que es va fer a la dècada dels 70 en aquell local que es deia Celeste. La banda pel qual han passat grans músics de jazz i flamenc d'aquest país, com Carles Benavent, Emili Valariola, Salvador Font, Eluigi Cabanac. Bé, ho escoltem perquè avui conversarem amb una persona que fa un parell d'anys va publicar una biografia sobre aquesta banda tan important, Màquina. Màquina, Quinta Essència Underground. Un llibre prologat precisament per l'Enric Herrera i amb un epíleg del Jordi Batista, dels dos autors d'aquesta peça. Un llibre de 188 pàgines que va escriure el senyor Àlex Gómez Font, que és la persona que hem convidat avui a venir aquí a conversar. Un melòman que escriu doncs, des del seu gust personal, com fa tothom.
1: Exacte.
0: Però amb un gran coneixement del gremi dels músics. Jo diria un coneixement enciclopèdic i sense manies, lligant mons musicals diversos. Perquè tu t'agrada el rock, suposo, t'agrada el jazz, tinc entès.
2: Sí.
0: Però investigues i acabes a orquestres de ball sí, històriques on s'han format els músics, no?
2: Sí, sí. Jo, més que res, quan faig... Bueno, primer, moltes gràcies, Manel, per convidar-me.
0: No,
2: un plaer estar aquí. Jo, el primer de tot, sempre que he fet un treball ha sigut perquè tenia una relació important amb les persones. I això és el que em lliga. Jo, per exemple, seria incapaç... Una vegada, fa molts i molts anys, em van proposar fer com una biografia d'aquestes, allò que es feia, sobre el Jimi Hendrix. Em vaig negar a fer-la, però per una senzilla raó, no? Perquè què podia fer jo? Vull dir, repetir el que ja s'ha repetit. En canvi, trobo que és interessant quan tu coneixes els artistes, quan hi ha una relació personal, quan vas més enllà, doncs hi pots treure suc, no? I això és el que m'ha agradat.
0: I forma part del teu món més proper,
2: exacte,
0: òbviament.
2: Exacte.
0: Perquè, clar, tu ets un gran trobador d'històries desconegudes o poc conegudes. Has fet biografies de paper...
2: Sí.
0: Ja en parlarem, però també, i ara s'ha arribat darrerament a fer documentals cinematogràfics, sí, doncs, sobre senyors importantíssims, sí, que sempre han estat darrere, o potser sí, davant, però que no són massa coneguts, el mestre Jesús Moreno i Peirón, gran músic, un gran indiano de la música, diria,
2: exacte,
0: si fem un paral·lelisme amb els indianos, aquells senyors que van anar a Cuba a fer fortuna,
2: exacte,
0: i va fer una gran fortuna musical, un senyor... que va tocar amb el Benny Goodman, fins i tot.
2: Sí, sí,
0: no?
2: Sí.
0: Senyor...
2: I fins que va arribar el Fidel Castro i els va fotre una cosa al cul.
0: Vale. Una mena de Xavier Cugat menys conegut, diguem.
2: Exacte, sí, sí.
0: D'acord, no? Doncs aquest senyor té un documental que el va... Doncs mira, gràcies a tu, sí, Àlex. I també el mestre Francesc Borrull i Mestre, el gran sastre de la música catalana, de la cançó,
2: sí,
0: que seria la cançó sense ell.
2: Exacte.
0: Un sí, senyor...
2: sí, sí, sí. L'Estaca, Paraules d'amor, etc etc.
0: Cançó de matinada.
2: Sí, anar fent.
0: Anar fent. Un senyor molt elegant.
2: Oh, l'himne del Barça, ojo.
0: Exacte. Això en parlarem.
2: L'himne del Barça.
0: Bueno, sí. Bueno, també li has dedicat un documental molt interessant,
2: sí,
0: on, mira, surt explicant sobre l'arranjament d'aquesta
2: sí,
0: peça. Bueno, això, que ets un senyor que fa moltes coses i que ajudes que es facin moltes coses perquè també provoques reedicions de música oblidada.
2: Exacte.
0: I fas els articles introductoris amb la voluntat que hi hagi una traducció anglesa perquè la melomania internacional se n'adongui.
2: Sí, sí, sí.
0: Que se n'adonguin que aquí hem fet coses guapes. Doncs això, no?
2: Sí, sí.
0: Doncs bé, avui això, en aquest programa d'avui, aquest primer programa del juny, doncs intentarem conversar sobre totes les coses que has fet, no? Escolta,
2: Digues.
0: Tu músic no ets, no?
2: Jo vaig fer guitarra clàssica, però no m'hi vaig dedicar mai.
0: No t'hi vas dedicar
2: mai? No, no m'hi vaig dedicar mai.
0: I eres fotògraf?
2: Sí, sí, això sí, això sí.
0: I gràcies a això és quan et vas aficionar...
2: Sí, sí, i el que passa que, clar, com que era un fotògraf romàntic, en el bon sentit, vull dir, jo anava a fer fotos, llavors quan havia de fer la BBC, bodes, bautizos i comuniones, allò no m'agradava i vaig veure que no... I fent fotografia artística, per desgràcia, no sé que siguis una persona molt concreta, no pots viure, no? I llavors em vaig anar desvinculant i vaig descobrir doncs, que també escrivia, feia coses i vaig començar a fer... Doncs...
0: De música, escrivies de música.
2: Sí, sempre, sempre relacionat amb la música. I a partir d'allà doncs, vaig començar a fer cròniques de flamenc, de festivals, de coses d'aquestes, i vaig anar entrant i coneixent gent i vaig anar tirant de fils i d'aquí cap allà i tot això.
0: Llavors la teva primera obra important és el llibre de Celeste del 2008.
2: Correcte. Sí, com a publicat, sí, sí, sí.
0: És quan
2: sí,
0: et vaig conèixer jo.
2: Exacte.
0: Ara el títol sencer no el tinc aquí, hi ha dues versions.
2: Febeste i la música balletana, que era un llibre en català, que era un llibre sobre un estudi sobre com era possible que ens haguéssim despistat i descuidat aquesta època dels anys 70, no? Perquè coneixíem, jo parlava des del meu punt de vista, que jo per la generació coneixia la nova cançó pels meus pares i jo el rock català.
0: I en canvi no hi havia res.
2: No hi havia res, no? I clar, i descobreixes, precisament venint del flamenc, del Paco de Lucía, el Carles Benavent, un dia em diu que ell estava en un grup que era música urbana i comences a estirar fils i surt allà, dius, el Jordi Bonell surt allà, tot Déu.
0: Tot Déu.
2: I això és el que em va empènyer a dir, ostres, fer un llibre. I era un llibre on jo parlava, em queixava d'això, i llavors hi havia una sèrie d'entrevistes a Rafael Moll, a Víctor Jou, Carles Benavent, Emili Bavarioba, Joan Albert Amargós,
0: ja,
2: Pau Riba...
0: Uns quants que ja no hi són, eh?
2: Sí, per desgràcia.
0: Sí, i el 2011 doncs, va tenir una versió castellana ampliada.
2: Sí, exacte.
0: Correcte, amb un pròleg del Carles Torra, també un sí, gran malhomen, sí, malauradament, que també ens ha deixat.
2: Exacte, sí, sí. Bé, sí, escolta, un gran mestre, a més. El Carles
0: Home,
2: Torra.
0: Crític de La Vanguardia, que, sí, amb el qual vas fer un llibre, o vas sí, fer que fes un llibre, sí, vas ajudar que fes un llibre, que ja en parlarem més endavant. Sí. Anem a parlar del Jesús Moreno i Peirón.
2: Sí, i tant.
0: I anem a parlar d'això, aquesta cosa que et caracteritza, que és que l'aproximació als músics, independentment de... No sé si tot el que toques t'agrada personalment o no, o no és important això.
2: Jo si ho faig m'agrada.
0: Sí,
2: sí, sí, final, sí, sí, no? Perquè si no m'hi poso. Això va ser una cosa molt curiosa, molt ràpid, i això va ser el Ricard Miralles, em va explicar que ell, la primera vegada que van acompanyar el Serrat va ser perquè el Tete no volia continuar amb el Serrat. El Tete volia fer la seva, saps què vull dir? Va fer uns yeah, bolos per recollir peles, per dir-ho d'una manera, però diu, jo no vull fer. I el Jesús havia treballat amb el Serrat i li va dir, diu, escolta'm, hi ha un nano, Ricard Miralles, que és un gran arranjador i tot això, hauries de treballar amb ell, i els va presentar. I el Miralles em va explicar aquesta anècdota, no? I llavors li vaig dir, hòstia, em podries posar en contacte amb aquest el Peirón? I vaig quedar amb el Peirón i clar, em va començar...
0: Aquest senyor es diu Jesús Moreno i Peirón, per què torna?
2: Jesús Peirón Moreno. El que passa que clar, quedava molt bé Jesús Moreno, clar. Una cosa, la cosa espanyola.
0: El nom artístic clar, va, molts anys va ser...
2: Exacte, la cosa espanyola, aquesta cosa que es volia vendre en aquella època, als anys 40, 50. I el Jesús, diguéssim, me va presentar... I el Jesús, jo quan el conec, clar, ell ja tenia uns 80 anys, perquè ara en deu tenir 90 5 o 97 o així, 70 i pico molt llargs.
0: No, és l'any 30.
2: Sí.
0: És públic.
2: Sí.
0: No?
2: Sí. I doncs quan el vaig conèixer m'explicava que ell havia tocat amb el Frank Sinatra i tot això, i jo em vaig pensar que era un vell que estava boig, que tenia Alzheimer i s'ho estava inventant tot. I sí, sí, llavors vaig fer comprovacions i quan ho vaig lligar tot dic, però com s'ha escapat aquest home? Hem de fer alguna
0: cosa. Com has explicat això?
2: Sí. I vaig parlar amb el Carles Riobó, que és un gran realitzador de Granollers.
0: I firmeu el documental junts.
2: Exacte, sí, sí. I vam fer el documental aquest sobre la història de Peirón, que era una història magnífica. Clar, era d'un nano que neix aquí als anys 40 al conservatori, s'empapa de tot el rock de les bases americanes aquestes que hi havia allà. Al port de Barcelona hi havia el barco, la flota americana, i els hi portaven els discos, i ells flipaven amb els discos de jazz. I vi surt, perquè a l'Havana, a Cuba, ja saps que era el pati de darrere dels americans, allà hi havia molta juerga i agradava molt la cançó espanyola, italiana i tot això. I necessitaven orquestres. I van avisar una primera orquestra, que era Los Chavales d'Espanya, per anar allà a amenitzar les nits de Tropicana.
0: Los Chavales d'Espanya, que abans s'havien dit d'una altra manera.
2: Sí, sí, home, que es deien La Gran Casino. La Gran Casino. Però, clar, no quedava prou bé per presentar-se allà.
0: Bueno, les coses que s'han de fer per sobreviure, diguem,
2: bueno,
0: no?
2: Bueno, una altra, deixa'm dir l'última anècdota, que és molt divertida, Fatxendes de Sabadell.
0: Exacte.
2: Ells van arribar com a Fatxendes de Sabadell i quan van aterrar els esperaven amb cartells que deia Gran Casino. Sabien que, perquè, clar, esto de Fatxendes de Sabadell no suena espanyol, saps què vull dir? I van estar allà, no? I, de fet, el Tropicana es fa gran gràcies a aquestes orquestres espanyoles, però que eren fetes per músics catalans. I el Jesús, amb una d'aquestes, el van avisar si volia anar cap allà, i van muntar una orquestra, i no només hi anava el Jesús, hi anava el Rudi Ventura a la trompeta, hi anava un sagi, saps? Que hi ha el Sagi, el teclista, llavors hi ha els fills i tot això. Doncs l'avi també anava amb aquesta orquestra. Vull dir, hi havia tota una sèrie de gent que llavors han fet també una carrera important en aquest sentit, no? El Jesús...
0: Anem a escoltar la primera gravació,
2: sí,
0: perquè
2: sí,
0: la gent es faci una idea. Doncs aquí, doncs... Què vas triar per començar?
2: Home, Isles Canàries, que a més té la paradoxa que està feta pel Josep Maria Tarrides, que era un dels Fatxendes de Sabadell i és una de les cançons del cançoner espanyol importantíssimes, doncs es va fer Sabadell i la van popularitzar aquests músics catalans, no? I el Jesús quan va anar allà a Cuba, que va gravar, la van registrar, perquè tenia una cosa molt interessant, no? I el cantant, a més, és el Pepe Lara, que el Pepe Lara també té una història molt bonica, que ara no acabaríem, bueno, que és el nano que estava a Montserrat i quan va venir el Himmler li va tocar cantar davant de Himmler.
0: El Virolai. Aquí sí que va poder cantar el Virolai i no va haver de fer veure altres coses, no?
2: Exacte.
0: Doncs anem a escoltar-ho perquè es vegi, doncs, la pedrera d'on surt la música,
2: sí,
0: no?
2: Exacte. Sí,
0: que
2: sí,
0: és la feina, que és les orquestes, i s'ha acabat.
2: Sí, no té més.

0: fer coses.
1: Sí. Bé, venim d'escoltar un pas doble, tocar per una gran formació de músics, de sí, què? De Sabadell i tal, no? Sí, anirien de Sabadell. Vull fer un incís, els Fatxendes de Sabadell, el Jaume Papell, cantant de Tancat per Defunció, la seva mare, Amàlia Papell, filla també del Lluís Papell, el lletrista de l'himne del Centre d'Esport Sabadell. Doncs aquesta senyora va tocar amb els Fatxendes de Sabadell, perquè és una orquestra que va puntualment.
0: Sí, sí. Ah, i una altra cosa que volia dir, en aquesta orquestra, el que estava tocant el piano en aquesta peça era el Lleó Borrell. El gran arranjador de la cançó catalana.
1: Bueno, pues perquè en tant hem de fer espagueti westerns, no? Com si féssim espagueti westerns.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: però
0: tant.
1: Poden ser espagueti westerns ben fets, per
0: sí,
1: això.
0: Sí, tant, i tant. No, això per l'escoltat.
1: Clar, per això en parlem, sí. Òbviament. El documental, aquest és un documental que el vas a llançar tu, t'hi vas posar i després van a...
0: Sí, sí.
1: Després vas aconseguir aixecar, però sí. Tu el vas engegar...
0: Sí, sí, vam començar nosaltres amb el Carles Riobó. El Carles Riobó, un altre company, el Toni Tarifa, que tenia una càmera, i vam començar així, quan ho teníem més o menys, vam anar presentant dossiers, evidentment ens ventilaven, però llavors va acabar començant... És el que passa, costa molt agafar algú, però quan s'hi va apuntar la IE i a l'SGAE, llavors s'hi van anar apuntant tots. Total. Però al principi no ens agafava ningú.
1: Bé, al final, Televisió de Catalunya, Televisió Espanyola hi són.
0: Sí, sí, tant.
1: I tant. Bé, important, per la gent que ens està escoltant, es pot veure el 3CAT.
0: Exacte.
1: De Televisió de Catalunya i a Televisió Espanyola Play, o sigui,
0: Exacte, la pàgina
1: web de Televisió Espanyola, i a Filmin també.
0: Sí, i a Filmin també.
1: I també es va presentar el Festival Inèdit.
0: Exacte.
1: I el Festival de Guadalajara, a Mèxic.
0: Sí.
1: El Jesús Peirón també va anar, per Mèxic també hi devia passar.
0: No tant? Ell no va venir, no perquè...
1: A la seva època com a músic,
0: sí,
1: home.
0: Sí, sí.
1: Home,
0: sí,
1: la música cubana, sí. La cosa cubana, sí. També es llançava molt des del món, sí. A través de Mèxic, no?
0: Sí, Puerto Rico, sobretot, havien fet molt i tot això.
1: Va, anem a parlar d'un altre gran documental que has fet, el del Burrull.
0: I tant.
1: Francesc Burrull, un buit que s'ha d'omplir. Documental del... Què? Que el va fer pocs mesos abans de morir, pobre,
0: sí,
1: oi que sí?
0: Sí, sí. És que, bueno, aquesta va ser l'inquietud.
1: Vam
0: veure que era un home que s'estava apagant-se. Sí. Ostres, anem a aixecar algú. I, clar, també va ser així, amb una sabata i una espardenya, i a poc a poc anar cosint els fils, i que ens ho vam menjar, ho vam fer nosaltres, pràcticament. Llavors... TV3.
1: I enganxant una cosa que m'ha agradat molt, que és enganxant converses disteses al cotxe, el senyor sí. Circulant amb el Josep, no recordo el nom, un músic.
0: Exacte. I llavors hi ha gent que es va portar molt bé, que no ens ho esperàvem, com el Barça, que ens va obrir el seu museu, la grada, vull dir, ens ho van obrir tot, vull dir, ens van ajudar molt. Sí. Però vull dir, va ser un reportatge fet amb molt carinyo. Era una cosa molt especial en aquest sentit.
1: I que es parla del Barça, doncs surt el senyor Burrull doncs, explicant l'arranjament de l'himne, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: De l'himne que...
0: És molt divertit aquell tros.
1: Lletra de...
0: L'havíem de l'Espinàs.
1: De l'Espinàs, perdó, sí. I música firmada pel Manuel Valls, perquè ell va intervenir tal, i bueno, ho explica amb molta sinceritat, la gent que ho vegi.
0: Que nosaltres fèiem molta broma perquè...
1: Ah, i a més ho comenta tècnicament, diu aquí, això està molt bé.
0: Nosaltres fèiem la broma i dic, a veure si ara ens demandaran, perquè és que passa aquestes coses.
1: Si ho vegi ho entendrà, perquè ho dius això...
0: Sí.
1: I també, hòstia, el Raimon hi surt, que el Raimon no acostuma a sortir massa els documentals.
0: Sí, no, també. A més, va ser maco per això, perquè el vam avisar al Raimon i de seguida va dir, sí, jo vull sortir. Vull dir... Clar,
1: perquè li va fer l'arranjament d'inici de càntic en el temple, l'espriu.
0: Sí.
1: Aquí és on al minut 23 el senyor Josep Pinyo Martí, bateria, doncs el qualifica com el gran sastre de la música catalana.
0: Jo crec que és molt encertat. Jo crec que és encertadíssim aquesta cosa, no?
1: I un senyor, un pianista d'això, mestre de... Bueno, va ser mestre de piano d'una amiga meva.
0: Sí. No, i a més era un home que no li caia mai els anells. Això el que dius, igual ensenyaven algú que estava començant com estava treballant al costat del Raimon. Vull dir que no tenia cap problema amb res.
1: I això, hi ha una varietat... boleros amb la voz del Trópico.
0: Sí, tant.
1: Músic, director de la Big Band de Barcelona, professor a l'aula de música...
0: I un home, a més, sense pèls de la llengua, no? Perquè, per exemple, quan el van avisar per anar a fer el Chet Baker, per anar a acompanyar el Chet Baker, com que el Chet Baker anava com anava, a mig concert es va emprenyar i se'n va anar. Vull dir, amb dos pebrots, que un altre s'hagués quedat allà, aguantant amb el Chet Baker.
1: Les estridències del senyor,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Amic del Pere Tàpies, ja en parlarem.
0: Sí, tant.
1: Hòstia, important, perquè això... Bueno, no m'avanço. Bé, anem escoltant la primera peça del mestre Burrull. una peça d'aquell disc amb aquella portada tan maco, amb un doble 6 del Domino, blanc i negre, el piano.
0: Va fer en pes pel Trópico, perquè ell estava fent discos amb el Trópico, i el Trópico li va dir, home, n'has de fer un, tu també. I ho va fer per això, no? I va gravar tota una sèrie de peces, i jo crec que de les més representatives és Gina Song, que estava dedicat a la seva dona, la Gina. Bueno, que ell, era, sobretot en aquesta última època, va trobar molt a faltar, evidentment. Es notava que...
1: I la, bueno, ja es veu que l'elegància, la senzillesa, sí. Elegància, per tot molt ben posat i tot això.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, i avui aquí estem conversant amb l'Àlex Gómez Font. Acabem d'escoltar una peça amb Francesc Borrull, perquè estem parlant del seu documental, el documental que li va fer el 22, fa 4 anyets. Escolta, vull parlar un moment del mestre Borrull, perquè la seva darrera obra, em sembla, si no m'equivoco, sí, és un disc molt especial,
2: sí, tant,
1: que és el disc que va fer sobre poemes del Pere Tàpies.
2: Exacte.
1: El Pere Tàpies, cançó humorística que tots coneixem, el nom artístic de Joan Cullell i Xirau, que es va deixar el 2017, i que aquest senyor doncs, feia poesia, tenia poemes inèdits, i el mestre Borrull, que li havia fet d'arranjador, li va fer un disc
2: amb aquests poemes, que estaven editats, em sembla, pel Cepi La Nansa. Van editar el llibre aquest, i el Borrull li va agradar tant que va dir, ostres, això hi hem de posar música.
1: No va arribar a parlar mai amb el Pere Tàpies de fer-ho, no?
2: No ho sé.
1: No se sap, això.
2: Jo m'imagino que no, però no t'ho puc assegurar, la veritat.
1: Hòstia, doncs això és l'únic cas d'això, un arranjador que post-mortem agafa l'obra d'un creador de poemes i els musica. No només els arrenja, sinó que els musica.
2: Sí, sí. Amb la dificultat que, clar, jo quan ho vaig descobrir això, quan ho estava treballant el documental, el vam fer quan ell estava fent els arranjaments aquests.
1: Sí, perquè es veu com a l'elaboració. Bàsicament jo vull saber què és el teu documental, sí.
2: Però jo em vaig quedar molt parat perquè, clar, tu tens una imatge del Pere Tàpies, la moto, totes aquestes coses.
1: Sí, l'humor.
2: I llavors descobreixes això i, ostres, et quedaves paradíssim et quedaves. I va col·laborar moltíssima
1: gent. Exacte, i surt recitant el Pi de la Serra, la Carme Canela, que escoltarem, la Laura Simó, la Guillermina Mota, l'Elisabet Raspall, en Serrat, i actors com Josep Maria Pou, Sergi López, Mario Gas...
2: Òscar Dalmau.
1: Òscar Dalmau, també.
2: Són
1: poemes petits, curtets,
2: sí,
1: i vestits amb una elegància extraordinària. I res, anem a proposar que escoltem un tema que es diu Telegrama de la Primavera, que recita la Carme Canela i que, té aromes d'una cançó de matinada, potser, no? Ja que parlem de primavera.

estimat, verdosenc que m'apropo, el cor a punt de florir, entre papallones de plata i llimacs de saliva blanca. Disposa'm, si et plau, una catifa de paraules grasses, per si faig estada. Recorda't de mudar el paisatge. Hi ha dormit la rufa i els arbres no estan festius. Vindré a cavall d'un núvol, amb brisa fetxenda.

0: Telegrama de la primavera, un poema de Pena Tàpies, musicat per en Francesc Burrull, que es veu, que es pot veure. Bueno, no es veu directament aquest tema, però es veu en el teu documental, es veu com
1: sí, el procés
0: de creació d'aquest, bueno, d'aquest disc en particular, eh?
1: Que és l'últim treball en el que va treballar, que nosaltres ho veiem, que el treball s'anava allargant i ell va anar allargant, perquè jo crec que ell era conscient que quan acabés allò se n'anava. I així va ser.
0: Malauradament, no? Francesc Burrull, un buit que s'ha d'omplir, que evidentment no s'ha omplert, eh? Documental de 55 minuts que vas fer amb el Pau Guixà.
1: Exacte.
0: I que es pot veure al 3CAT, a la plataforma de televisió de Catalunya, i això, que la gent ho vegi, home, que
1: sí,
0: això es pot veure.
1: D'això es tracta.
0: Anem a parlar també un gran descobriment. Allò, aquestes coses que saps... buscar. Frank Dubé, un gran senyor també d'orquestres.
1: Sí, i tant.
0: Música que s'ha de fer i que es fa i punt. Moltes, no sé, ara...
1: Lo divertit del Frank Dubé, bueno, és un home d'aquests que va començar ell amb acordió, era un gran acordionista, i de fet una de les coses que va fer, ell anava per la volta a Catalunya amb l'Emili Vendrell cantava i ell l'acompanyava amb l'acordió. Així és com comença ell.
0: L'Emili Vendrell pare?
1: Sí, el pare, exacte. Yeah. Amb el puro la boca, allò, i anaven amb un camió a la volta a Catalunya i quan als finals d'etapes posaven a cantar i a tocar, no? I a partir d'aquí, doncs, el Frank Dubé...
0: Músic de conservatori, també, com Déu mana.
1: Sí, sí. Però un avançat a la seva època. Era un tio també molt avançat, que anava molt més endavant de tot. Un tio amb unes idees molt especials, un gran català en aquest sentit, un defensor de la pàtria catalana i d'aquest tipus de històries. I, sobretot, un músic, ja et dic, avançadíssim, no? Perquè quan, per exemple, els King Crimson, per posar-te un dato, encara no havien fet escales de tons, ell ja feia 3 o 4 anys que havia fet les escales de tons.
0: Ara anem al tema. Anem al projecte
1: Estrella.
0: Marciano, extraordinari, d'aquest senyor, que és un disc que es va dir Proyecto A.
1: Exacte.
0: I que tu vas propiciar que es reedités.
1: Sí, amb Gersen, exacte.
0: Amb Gersen,
1: sí.
0: Que és una discogràfica de
1: Lleida. De Lleida.
0: Ah, sí, de Lleida.
1: De Lleida són, sí, sí.
0: Ah, no, però el que la porta és un noi d'Almeria, no?
1: Bueno, oje, l'Antoni Gorgas és el, diguéssim, Gersen. I llavors hi ha l'Àlex, que em sembla que l'Àlex sí que és d'Almeria.
0: Sí, perquè la presentació, que hi ha un vídeo al YouTube que he vist... Ah, vale.
1: Doncs, diguéssim que va, a mi em va cridar molt l'atenció que em va caure aquest disc, un disc que, a més, se'n paguen autèntiques fortunes ara, perquè en el seu dia es va vendre poc, perquè era una cosa molt estranya i molt avançada, es va vendre poc, però a canvi hi ha molts pocs exemplars, i això fa doncs que valgui molts calés ara, no? I vam dir de fer una reedició i fer una mica d'estudi, convidar el Frank i que ens expliqués les històries i tot això, no? I es va fer aquest disc... que, a més, el Frank sempre explicava que era un disc que s'havia fet perquè ell volia que es ballés aquesta música a les discoteques. Per desgràcia, no se'n va sortir. Però la idea era molt bona. Era una idea molt potent, no? Era una idea molt diferent, molt avançada, no? Música espaial, no? Això que sembla les onades que arriben, però que no acaben mai de xocar contra el final, per dir-ho d'alguna manera. Això eren aquestes escaves
0: de tots. És del 71, aquest disc, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I que molt tocat pel tema de la lluna i d'anar a la lluna, no?
1: Jo, sí, sí, segur. I una altra història molt divertida és que tots els efectes especials els feia ell. No era com ara, que avui dia hi ha efectes especials que es poden fer hasta amb intel·ligència artificial. Ell, quan es llança el coet, era la caldera de casa seva que li fotia gas i així fotia el pet i ho gravava. Coses d'aquestes així.
0: Si els Pink Floyd van il·lustrar l'arribada de l'home a la lluna, sí, per la BBC, doncs
1: exacte,
0: el Frank Dubé ho intentava fer per aquí, no?
1: Exacte, com, i això doncs, posant no, les cintes al revés, totes aquestes coses que feia, que llavors farien els Beatles, ja ho feia el Frank, per dir-ho d'una manera. Vull dir, era un paio molt avançat en aquest sentit, no? I va trobar una discogràfica que li tragués aquest disco, però que el disco es va quedar allà, no? No va avançar més, no? Però llavors ha quedat com un referent, però ja et dic, a nivell europeu, en tots els sentits.
0: Pel tema de les escales de tons.
1: Exacte.
0: Tu sabries definir-ho, perquè jo no soc músic.
1: És diferent...
0: Ara t'he fotut en un compromís.
1: Sí, ara
0: t'he fotut en un compromís.
1: Un compromís gordo, en aquest sentit.
0: Bueno, que vagin a... Quan veu fer la presentació del disc, es va fer un acte que es va gravar, que es va explicar, i que la gent el busqui al YouTube, i allà el Frank Dubé ho explica, fins i tot surten els músics tocant-ho i diu, mira, ara hi ha les escales de tons.
1: Però és aquesta sensació, per dir-ho d'una manera, d'ingravidesa, saps? De cosa que no arriba, no? I que normalment hi ha un principi i un final, doncs aquí no hi ha un final. I és aquesta cosa de
0: deixar-te en...
1: Sí, sí, en suspensió, no?
0: En suspensió.
1: Però el Frank no només va fer això, sinó que llavors va gravar un Proyecto B,
0: que és el que escoltarem,
1: on ell ja s'imaginava el primer polvo a l'espai. el missatge espaial d'amor, no? I deia que aquesta música era per il·lustrar quan es fes el primer polvo a l'espai, no? Vull dir, ell tot això ho tenia claríssim.
0: Això els Beatles i els... ningú va fer això, ni els King Crimson ni ningú.
1: I, a més, amb uns músics de collons. Max Sunyer va guitarra, saps què vull dir? Bueno, Iceberg.
0: Iceberg. Això no es va publicar en el seu moment, però en la radiació que vas fer, o que va fer Gersen i que tu vas...
1: Sí, vam propiciar.
0: Vas propiciar, sí que es va posar.
1: Exacte, sí, sí.
0: Doncs llavors anem a escoltar una peça, quina m'has seleccionat?
1: Missatge espaial d'amor.
0: Doncs vinga, anem a escoltar aquesta peça.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Bé, venim d'escoltar una peça que va ser inèdita fins fa quatre dies,
2: exacte.
1: Una gravació del 74.
2: Sí, exacte.
1: El Frank Dubé, aquest senyor que fa aquestes coses tan...
2: I un home que també crec que val la pena dir d'ell, que és un home que sempre ha predicat en el desert, perquè ell sempre ha estat obsessionat amb la falta de glamour dels cantants catalans, no? Sempre diu que els cantants catalans d'aquí sempre han mirat a terra, són gent que sembla que s'avergonyeixin de cantar.
1: A sota, vol dir, eh?
2: Sí, sí, exacte. I llavors, parla de Cisa, d'Albert Pla, tota una sèrie de cançons de gent que ho fan bé, però que no tenen glamour. I ell sempre ha potenciat, doncs, aquesta cosa de l'autoestima alta i de cantants que mirant amunt, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: I és va voler és un propiciar tema música disco en català amb la Laura Martí, no?
2: Exacte, sí, sí, sempre ha
1: aquest senyor
2: ha
1: també té un documental, no?
2: Sí, home, i dos.
1: I dos, no? I què? Ho farem algun dia o què?
2: Estaria molt bé.
1: Estaria molt bé. Escolta, tota aquesta energia, tot aquest gran coneixement que van tenir sobretot el Peyron, Amèrica, el jazz llatí, la cosa aquesta de Cuba i tot, no sé què, tot això va... Bueno, perquè evidentment és... No, arribava no només per ells, però arribava. Doncs a la generació dels 70, doncs, també hi ha gent estar connectada amb allà, sense de manera més, més planera i més...
2: Però bueno, vaig a posar-te un exemple molt clar, el tens molt clar. L'orquestra Mirasol, Pedrito Díaz, percussionista cubana, i Ricard Roda, saxofonista de la generació aquesta, de entre cometes, del Peyron, saps què vull dir? Vull dir que ja hi ha aquest lligam.
1: El Roda també va fer Amèriques?
2: El seu germà havia fet Amèrica, ell no ho sé si havia fet Amèrica, però bueno, havia rodat. I llavors hi ha el Pedrito Díaz, que era un cubano que...
1: Afincat aquí, que va crear tanta escola amb tants percussionistes. En aquest programa ha passat el Xavier Tàcies, que reclama hereu, bueno, alumne, deu dir ell, evidentment. Anem a parlar del Manel Josef.
2: Hombre.
1: Senyor, importantíssim. Vas propiciar que fes un llibre, que publiqués un llibre de memòries, més o menys, el net del vigilant, que és extraordinari.
2: Sí. No, i jo també em vaig quedar al·lucinat, perquè jo em vaig donar compte d'una cosa que tu també deus haver observat, i és que si tu agafes els anys 70, a molts discos hi surt el Manel Josep. Barcelona Attraction, Manel Josep als crèdits. Mirasol Colores, Manel Josep. La Pataqueta infantil, Manel Josep. Sí, la Rondalla de la Costa, Manel Josep. Una mica estava tot arreu, no? Havia col·laborat amb el Serrat. Una bestiesa. I un dia parlant li vaig dir, ostres, tu tens una... I a més té memòria. Quan tenia algun problema el trucava, i no passa com molts músics que no tenen memòria. Ell en tenia sempre. I se'n recordava de les coses. Sí, això va ser tabany, va passar això, va passar l'altre. I un dia li vaig dir, em va passar un escrit que havia fet. I dic, hòstia, si aquest tio escriu de collons.
1: És que escriu molt bé.
2: Escriu de collons, aquest tio.
1: Sí, novel·la les seves memòries, diguem, una miqueta. I és, el llibre aquest és El net del vigilant, la plateria i altres retalls. Un llibre on es pot allò, on explica doncs, el seu viatge a la Índia l'any 76.
2: Sí, exacte. Bueno, i tot, la seva infantesa al seu barri.
1: A la plaça del Trilla Gràcia, al barri de Gràcia. A l'elaboració del Jo, la Doni i el Gripau amb el Pau Riba a Formentera.
2: Sí, ho va documentant tot. Pues em va passar un escrit i dic, hòstia, en tens més? I em va passar algun escrit més. I el vaig anar, doncs, picant i em anava fent escrits. Li passava jo una temàtica i ell la desenvolupava. I era brutal. I quan ens en vam donar compte, doncs, havia escrit un llibre de collons.
1: 2014. Sí. I tu el pròleg dius una cosa que ara la paraula és exacta, m'agradaria trobar-les, no les trobaré, doncs, la grandesa del Manel Josep, que és un senyor que no ha fet les coses amb pretensiositat, senzillament, com un tastolletes de... No?
2: Sí, ha anat fent, ha tocat amb tothom.
1: I una honestedat per això, perquè és un tastolletes i s'ha acabat, no?
2: Ell treballava a un banc, vull dir, clar, la primera part del llibre és divertidíssima, quan explica les seves anècdotes al banc, i és quan comença llavors amb els 2+1, fins que ja no pot més, 3 anys va estar al banc. I es va posar la música, però no ha anat mai de... Hi ha gent que va de
1: d'alguna cosa,
2: sí, doncs, ell no. Ell ha anat fent, ha anat col·laborant amb tothom, ha sigut, evidentment, el frontman de l'Orquestra Plateria.
1: Que és un projecte plausible, industrialment comprensible, vull dir, ha d'haver-hi orquestres de ball.
2: Però també molt casual.
1: Però que fan un pas endavant, diguem.
2: Sí. I a més molt casual, que ell s'hi acaba posant quasi com anècdota, perquè els primers cantants, diguéssim, eren el Cisa...

0: Alice Cooper, a qui faci falta, no? I diguéssim que també va ser molt bonic.
1: Van ser llibres que es van fer més o menys el 14.
0: Sí, era una època que es podia propiciar de fer aquests tipus de llibre. Hi havia en Joan Ramon Riera, que llavors es va dedicar a coses més lucratives, però que en aquell moment tenia una editorial i creia en això, i ens va deixar fer, no? I molt content d'haver-los fet en aquell moment, perquè és que si no, no s'haguessin fet. I allà estan.
1: Anem escoltant a peça el Manel Josef. Manel Josef, que com amb el seu nom, darrerament ha fet dos discos i mig,
0: sí,
1: d'autoria, sí. Dos clarament d'autovia, i l'últim, el 50 estius, que és mig, amb sí, coses rescatades, recuperades de coses antigues. Anem a escoltar una peça...
0: També va fer, perdona que et talli, un disco sobre poemes d'aquell poeta de Badalona que el portava...
1: No, l'Argenter.
0: No, aquest no.
1: Aquest és el tramvia.
0: El Dols. El que dic jo és el Dols. Manuel Dols, si no em falla la memòria.
1: Hòstia, no el conec, aquell.
0: Que el va fer amb... diguéssim que era música del Pep Torres. Un petit apunt. Net del Mestre Demon. El Mestre Demon és el gran jazzman català dels anys 20.
1: Vull dir que tot va lligat. I germà, Llorenç Torres, també.
0: Exacte. Tot va lligat.
1: I membre de la vostra plateria.
0: Sí.
1: Bueno, anem a escoltar L'ocellot del Malpèl, una peça de Mirasol Colores, el disc La Boqueria, l'any 77. Anem a la gravació del 77, però que la va ficar en aquest disc 50 estius.
0: Som-hi.

0: Bé, venim d'escoltar el Manel Josef cantant aquesta cançó de l'any 1977, composició de Dave Pibus i Emma Ginesta, no sé, no el coneixem. Mira, hi ha el Xavier Batllés i hi és aquí, el contrabaix.
1: I tant.
0: Una de les reedicions, una cosa important, així per divulgar la música interessant que es va fer el 70 aquí, per un públic internacional, aquest doble CD que vas dissenyar, vas fer la tria, Barcelona Progressiva.
1: I la foto de la portada, tot.
0: Ah, però sí, el més important és la tria, sí. La tria i els articles textos, de dins, sí. Els articles de dins en català, castellà i anglès, això perquè la gent sàpiga què hem fet.
1: Exacte. Era una època que es feia encara aquestes coses, vull dir, i ostres...
0: I que va editar Pickup.
1: I me la van deixar fer, doncs, em van deixar lliure per fer-la, no? I això és fantàstic.
0: I aquí es pot trobar una gravació de la Maria del Mar Bonet i els OM,
1: sí.
0: Extraordinària. Sí. Els OM, la formació del Toti Soler, que sí. Pretenia fer arranjaments i acompanyaments moderns per l'època, elèctrics... El dioptria del Pau Riba.
1: Fet, el dioptria de Pau Riba neix aquí, per dir-ho d'alguna manera, perquè el Pau Riba es va presentar a l'estudi de gravació on estava gravant la Maria del Mar Bonet amb els OM i va dir, hòstia, això...
0: Ah, o sigui que això...
1: Sí, sí, i aquí és el que va propiciar.
0: Anem a escoltar la Maria del Mar Bonet i els OM cantant un poema de Josep Palau i Fabra, Jo en donaria a qui em volgués.
1: Sí.
0: Que és una Maria del Mar amb una sensibilitat rockera.
1: Que llàstima que no explotés. I que d'alguna manera és molt divertit perquè es veu com els músics es fan amb la peça. Normalment és el cantautor que tira endavant i els músics estan a darrere. Aquí expulsen a la Maria del Mar Bonet i perquè no hi ha més temps per fer més desenvolupament musical, no? Però fan la peça seva els músics. No? És una cosa molt xula. No? Hi ha el Jordi Sabatés, que va, imagina't.
0: Jo recordo una presentació que la Maria del Mar Bonet va dir que això es va gravar, no es va gravar en un estudi, sinó que es va gravar a casa del Toti Soler, sembla.
1: Això sí que no t'ho sé dir.
0: Però que no es havia gravat en un estudi convencional. Sí, té una màgia aquesta gravació,
1: sí,
0: molt particular.

0: Hòstia, això és una altra Maria del Mar Bonet, eh?
1: Sí, tant.
0: Una Maria del Mar sideral, sideral, sideròlica, eh? També va haver-hi un altre intent d'apropar-la al món... De... Bueno, ja s'hi apropava, però també de fer coses rockeres amb ella, amb la Mirasol, el Canet Rock 75.
1: Sí. Hi ha algunes fotos que es veuen parar i molt maques, precisament fetes per un personatge d'aquí.
0: El Francesc Fàbregas.
1: El Francesc Fàbregas, on es veu el Xavier Batllés i la Maria del Mar, allà va ser l'escenari.
0: Les seves melenes... Sí. Jo em donaria qui em volgués. Quin gran poema d'en Josep Palau i Fabra, que jo li tinc especial l'apreci. També parla els poemes grans que va musicar l'Enric Arnaiz.
1: I tant.
0: Hòstia, mira, ja estem escoltant la peça que...
1: I el Toti també n'hi va, l'Ombra d'Anna.
0: El Toti, l'Ombra d'Anna també la feia. Sí, no la va musicar ell, però la tocava ell.
1: Sí, exacte, sí, era el Gispert.
0: Això. Bé, avui hem estat conversant amb l'Àlex Gómez Font. Moltes gràcies per haver acceptat
1: l'invitació. No, tu per convidar-me.
0: Hem parlat una mica de tot el que has fet, de moltes coses que has fet, n'hi ha moltes més, evidentment. No ho he explicat massa ordenadament. Però,
1: bé, és igual, però ens ho hem passat bé.
0: Ens ho hem passat bé. El programa s'ha aguantat una vegada més doncs, pel control de tècnic del Carles Rius, que està rient en aquests moments darrere la peixera, i que s'ha fet que s'aguantés el programa. I, mira, per acabar el programa, doncs, anem a escoltar el Màquina.
1: Val.
0: I Believe.
1: I tant.
0: Que és una peça d'un senyor de la guitarra important, eh?
1: Sí, Josep Maria París. Josep Maria París, que és, jo crec que dels homes més importants, als anys 60, havia tocat amb Tony Ronald, els primers discos del Pau Riba també hi toca ell la guitarra, es va anar introduint, se'n va anar a Suècia, i a Suècia es trobava, doncs, sol, trist, i va fer aquest tema, que és un tema brutal, que si en vez de dir-se Josep Maria París hagués tingut un nom anglès, la coneixeria, saps què vull dir? Tot... I va aterrar a l'estudi de gravació on hi havia els Màquina gravant el disco Guai, i li van dir, tens algun tema? I els hi va ensenyar aquest i es van quedar tan acollonits que van dir, això té que anar dins el disc. I va obrir el disc.
0: Hi ha algun projecte que tinguis en ment ara, que es pugui dir?
1: Bueno, ara estic fent una història relacionada amb el Toti Soler. Amb el Toti Soler.
0: Doncs estarem a la White.
1: Sí, ja t'ho diré, no pateixis.
0: Molt bé, vinga.
1: Moltes gràcies.

0: Són les 11, el 3 de juny li queda una hora i al Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Al Congo s'està vivint el brot d'Ebola més important dels últims anys i avui en parlarem amb l'Èlia Borràs, que sempre ens apropa a l'Àfrica des de Burkina Faso. En aquesta ocasió ha parlat amb el responsable sanitari d'aquest brot i podrem saber com evoluciona després que l'Organització Mundial de la Salut hagi expressat la seva preocupació.
1: Serà una hora per viatjar també lluny, perquè anirem a Turquia de la mà de la periodista Ece Temelkuran, tot i que en aquest cas haurà de ser un viatge simulat perquè no pot tornar al seu país des de fa 10 anys quan en va sortir per amenaces. Ella, de Turquia, en diu el país dels estranys i d'aquí uns minuts ens explicarà per què i què vol dir exactament.
0: I a l'última part del programa parlarem amb el saxofonista i compositor Dani Nello. El primer que li va caure a les mans va ser una guitarra que acostuma a agradar la majoria, però ell el va seduir molt més el saxo i encara no tenia 18 anys quan Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, el va trucar i el va convertir en el saxofonista d'un dels grups més populars dels 80. Avui l'hem trucat nosaltres i està aquí a primera fila amb nosaltres. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 3 de juny. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: L'objectiu de la trama era protegir els interessos del PSOE, del govern espanyol i del mateix Pedro Sánchez. La dirigia Santos Cerdán, la coordinava l'exmilitant socialista Leire Díaz i la missió era atacar jutges, subornar fiscals i purgar policies. Aquest és el relat que fa la Guàrdia Civil.
4: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
5: Per què? Et trobes amb el president?
4: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
6: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
7: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política. Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
8: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu li vols, si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs pues oita, te les estalvies.
9: No són gestions de darrera hora, des del minut zero doncs, s'ha explicat al Vaticà la importància doncs, del fet del català.
10: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogadictos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
11: No es una campaña contra las personas creyentes, porque la laicidad no es una amenaza para las creencias, sino la condición indispensable para que todas puguin convivir en igualdad.
12: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils. Fossil fuels.
13: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
14: Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Onze i cinc minuts. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat les obres ferroviàries al túnel del Garraf i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Aquesta tarda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santana, han visitat les obres. També ho han fet Xavier Cussó i Joan Garcia, que s'hi han desplaçat amb una unitat mòbil de Catalunya Ràdio. Joan, bona nit.
2: Bona nit.
1: Vosaltres també heu pogut caminar per dins dels túnels. Què és el que heu vist?
2: Doncs les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en el símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant dos mesos i mig també s'ha cimentat un pont a Aiguadols i un viaducte a Garraf i molt aviat la circulació a la R2 Sud i la circulació dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les marxes de prova que es faran a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
3: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
2: A final d'any, el Ministeri preveu licitar el que seria l'obra grossa d'aquests túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin només d'evacuació. Aquesta obra començaria la tardor del 2027.
1: Durant la visita també s'ha fet un balanç de les obres pendents a Rodalies. Les podem repassar.
2: Doncs destaca el desdoblament de la R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada, Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. D'altra banda, l'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol. L'R15 entre Mora i Riba-roja també molt aviat. Queden una trentena de limitacions temporals de velocitat. S'ha recuperat el 99% del servei d'abans de l'accident de Gelida i s'ha assolit un nombre d'usuaris similar al que hi havia aleshores.
1: Gràcies, Joan. Ara la nostra pròxima parada són Notícies de Cultura.
4: El Maldà estrena la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. És una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
5: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
6: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
5: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
7: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles, que no s'han ni de parlar, pràcticament, no?
5: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'esdimen, llegim el programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
8: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues, i tant.
5: La incondicionalitat i la necessitat d'espai. La diferència dins un univers compartit. El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.
1: I els xefs Raül Balam i Jaume Subirós els han distingit aquesta nit amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, el primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la de cuina tradicional al capdavant del Motel Empordà de Figueres. El guardó Revelació ha estat per Laia Coma del restaurant Mare de la Font de Solsona. Barcelona, Òscar Callau.
9: Bona nit. Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026.
10: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre, sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
9: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres, tota una institució de la cuina catalana clàssica.
11: Segons el producte que hi ha al mercat, ho posem a la carta. Però bueno, és emblemàtic, una creació del senyor Mercader, 1973, la Maria fa les fredes a la menta. Per la meva part, per exemple, un bacallà a la Masonia d'Ai, que vàrem estar molts anys fent-lo, un moment determinat, el vaig canviar i vaig posar un altre tipus de bacallà.
9: Els altres guardons per cuiners de la Gran Gala de la Gastronomia Catalana han estat el Premi Revelació per Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i el Premi Cap de Sala per Patrícia Sierra, del restaurant La Gran Gelena de Barcelona.
4: Les britàniques Wet Leg tanquen la jornada inaugural del Primavera Sound per l'únic escenari que estava actiu avui. Han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Uineta, Marc Ruiz.
12: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Ice. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg ha arribat després de la motivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Ha arrencat forts amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Bad Kiel de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Uineta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.
1: I els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat avui al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valors de 3CAT. De fet, el 90% de les famílies valora molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3CAT.
13: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
1: 3CAT també és percebut com la principal referència informativa del país. El 93% dels usuaris afirmen que el nou univers informatiu al voltant de la marca 3CAT Info ha mantingut o millorat la seva percepció dels mitjans públics catalans.
4: Un quart de 12 de la nit i avui encara hi hem d'afegir la mirada de la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell, que avui es fixa en aquesta polèmica pels criteris de selecció de dones amb cossos normatius a la famosa casita dels concerts de Bad Bunny.
14: Els concerts de Bad Bunny a Barcelona i Madrid han estat un dels esdeveniments musicals més comentats de l'any. Però més enllà de la música, una part de l'espectacle ha acabat protagonitzant un debat social. La casita, un espai situat sobre l'escenari, reproducció d'una típica casa porto-riquenya, on l'artista convida diverses persones a compartir una part de concert. La polèmica va esclatar quan molts espectadors van començar a assenyalar a les xarxes socials que les persones convidades responien a un perfil molt concret, principalment dones joves, influencers, models o persones amb una aparença física molt similar als cànons de bellesa predeterminats. Les imatges es van viralitzar i les crítiques no van trigar a arribar. Per molts usuaris, la qüestió no era només qui ocupava aquell espai privilegiat, sinó el missatge que es transmetia. Si a sobre de l'escenari només hi veiem un tipus de cos, una única edat o una única manera de ser, es reforça la idea de que aquests són els únics perfils dignes de ser visibles i celebrats. I és aquí on el debat pren una dimensió més profunda. La representació importa. Importa perquè els escenaris, la televisió, la publicitat, el cinema i les xarxes socials no només reflecteixen la realitat, sinó que també contribueixen a construir-la. Quan una nena, un adolescent o qualsevol persona mira un espectacle i no veu ningú que s'assembli a ell o a ella, el missatge implícit és que aquell espai no està pensat per ell o ella. Durant dècades, els mitjans han projectat una imatge molt limitada de la bellesa, cossos prims, joves, normatius i sovint poc diversos, tot i que els últims anys s'han fet passos importants cap a una representació més plural. Encara existeix una gran pressió estètica, sobretot sobre les dones. Mostrar diferents cossos, diferents edats, diferents orígens i diferents formes de viure no és una qüestió de correcció política, és una qüestió de realitat, perquè la societat és diversa.
0: Catalunya Nit.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
18: 2, 36, 38, 40, 46, sols 7 i 8.
17: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
15: Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
19: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per...
15: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
20: És tan fort que cada vegada que hi penso...
15: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
21: Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
15: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
22: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
15: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
23: És un dia feliç.
15: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT.
25: La nit dels ignorants s'hereda.
26: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
25: Pot arribar a travessar oceans.
27: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
25: Veu com creixen els seus oients màgics.
28: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
25: I posa la pell de gallina.
29: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
29: És que m'heu posat la pell de gallina.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: us hem promès en començar l'hora a les 11 que viatjaríem al llarg d'aquests pròxims minuts. La primera parada que fem lluny de casa és cap a l'Àfrica. Fa dies que parlem de l'epidèmia de l'Ebola a la República Democràtica del Congo. Fins ara hi ha un total de 363 casos confirmats, 62 morts i un miler de casos que es consideren sospitosos. Hi ha 6 afectats, això sí, que s'han recuperat. Podem saludar a aquesta hora, ella és a Burkina Faso, l'Èlia Borràs. Bona nit.
1: Hola, Agnès, bona nit.
0: Ets a Burkina Faso, com dèiem, però avui viatgem cap a la República Democràtica del Congo, en concret a Goma, que és la ciutat d'un milió d'habitants i capital de la regió Kivu del Nord.
1: Sí, fem una parada a uns quants quilòmetres d'on soc jo ara mateix. Anem cap al centre del continent africà i, com bé dius, fem parada a la ciutat de Goma, que em sembla més una ciutat que representa molt bé el que està significant aquesta epidèmia d'Ebola provocada pel virus Bundibugyo, perquè Goma és una ciutat que està governada des del febrer del 2025 pel grup armat M23, que està enfrontat amb el govern central. Però el virus no hi entén de fronteres i això ho sap molt bé el doctor Mushumbu Bonshi, que és la persona amb qui vaig parlar ahir i que m'agradaria que escoltéssim aquesta nit.
2: Soc el doctor Mushumbu Bonshi. Soc metge d'urgències de l'estat congolès.
0: Per tant, aquest és el doctor Mushumbu Bonshi, com ara ho sentíem, Està en aquest hospital de Goma, treballa en un centre de tractament d'Ebola des d'on segueix un cas confirmat i altres sospitosos.
1: Vaig poder parlar amb ell ahir, que de fet estava a l'hospital on fa 21 dies, que està confinat per protegir els seus familiars i evitar així una cadena de contagis. I això em va impactar molt d'això dia i nit a l'hospital per evitar doncs, que el virus es vagi propagant.
2: Actualment fa 21 dies que som aquí. Encara que siguem asimptomàtics, estem en contacte amb els malalts i amb els casos sospitosos, així que estem obligats a ser aquí a l'hospital per seguir la situació.
0: El que m'ha explicat aquí, Elia, en les últimes setmanes, aquí al Catalunya Nit, d'aquest brot d'Ebola, és que l'Organització Mundial de la Salut ha expressat reiteradament la seva preocupació per com està evolucionant, no? Fins al punt que ha acabat declarant l'emergència de salut pública internacional. Per què? Per què ha anat així? Per què aquesta preocupació de l'Organització Mundial de la Salut?
1: Clar, és un dels nivells d'alerta més alts, no ho fan cada dia, i sobretot perquè es va amb retard. O sigui, és el que em deia aquest metge, que diu és que fa 2 mesos que el virus ja està fent voltes per aquesta regió, la província d'Ituri, al nord-est del país, i a més és que no hi ha tractament ni vacuna per tractar-ho, i aquest és un dels grans problemes, perquè és la soca, com hem dit, Bundibugyo, de la qual això no hi ha ni tractament ni vacuna, és molt contagiosa i a més el país estava preparat per la soca Zaire, que és la més habitual, no? I d'aquella sí que hi ha tractament ni vacuna. Per això l'Organització Mundial de la Salut va actuar molt ràpid quan va saber doncs, que hi havia aquest virus corrent per aquesta regió.
3: C'est une maladie.
2: És una malaltia que no té tractament. Sí que hi ha tractament amb la soca Zaire, però amb la soca actual, Bundibugyo, no hi ha tractament ni vacunació, i el grau de contagi és molt alt.
0: Ara ho deies tu, Elia, que en aquesta ciutat de Goma està controlada també per situació... estem parlant d'una zona completament en guerra. I, de fet, ens han arribat també testimonis no, d'alguns moments de forta tensió en hospitals, etc. Ens pots descriure quina és la situació i quins grups estan enfrontats?
1: Doncs mira, a veure, és una mica depenent de la regió, però parlo de Goma perquè a més estem sentint una persona que està actualment allà, i a Goma hi ha el moviment M23, que és un moviment paramilitar armat també amb el suport de Ruanda, que va arribar al poder, això va aconseguir, ha aconseguit crear un govern a part, no? un segon govern a dins de la República Democràtica del Congo. Diguem-ne que aquests són els que estan més ben organitzats i a més que tenen un poder molt real ara mateix en una ciutat on hi viuen més d'un milió de persones. I després hi ha, per exemple, unes milícies que es diuen ADF, que són islamistes, jihadistes, no? Aquestes milícies, i llavors hi ha milícies locals que estan enfrontades entre elles. Tot això també perquè hem de saber que és una zona minera, una zona amb molts recursos naturals, amb liti, amb cobalt, amb aquests minerals ara tan preciosos i tan útils que es necessiten tant per les bateries dels cotxes com per totes aquestes energies renovables, no? Bateries, plaques solars necessiten d'aquests materials. Llavors és una zona que hi ha milícies que volen controlar el territori, control de rutes comercials, bàsicament també doncs, per fer-se diners i per una qüestió econòmica. Llavors aquesta és una mica la situació, no? D'enfrontaments que hi ha allà, i amb tot això doncs, apareix una pandèmia, una epidèmia com és aquesta del Bundibugyo, que ho està complicant tot molt, molt més.
2: La tercera diferència és que ha arribat una circumstància d'inseguretat total. Les tres províncies afectades pel virus també estan afectades per la guerra. Hi ha enfrontaments a tot arreu i no hi ha manera d'arribar a centres de salut una mica allunyats per fer el seguiment epidemiològic. Hi ha massacres a la província d'Ituri. Els ADF aliats a l'Estat Islàmic estan matant a la regió de Beni. Amb tot això, estem en un context molt complicat.
0: De fet, podem dir, Èlia, que és el fet diferencial, no? Perquè també hi ha hagut altres brots d'Ebola en altres moments en el país.
1: És la 17a vegada que la República Democràtica del Congo viu una epidèmia d'Ebola. Per això també quan escoltàvem el metge, ell deia que la diferència, no? és el que ha explicat, és la inseguretat i on ha aparegut l'epidèmia. I això està dificultant sobretot moltíssim aquestes tasques de seguiment de possibles casos sospitosos i a l'hora de frenar i de fer front a la malaltia i també de rebre material, perquè ja et pots imaginar que en una zona controlada doncs, per grups rebels i armats no és tan fàcil entrar-hi doncs, camions i contenidors amb EPIs, que són els equips de protecció individual, amb mascaretes, amb equips d'higiene, tot això.
2: A les epidèmies passades, el país estava unit. Hi havia zones d'inseguretat, però el país estava unit. Ara mateix no està unit. Hi ha un govern paral·lel, rebels i un govern central.
0: Clar, persones com el doctor Mushumbo, no? Tot el personal sanitari, al final, imagino, Elia, que està en la primera línia d'aquesta epidèmia, però també d'aquesta desestabilització que hi ha a causa d'aquest context de guerres. Ara, aquest doctor, ens deies que ha estat 21 dies confinat, porta 21 dies confinat a l'hospital, eh?
1: Sí, avui ja en deu fer 22, perquè vaig parlar ahir amb ell, i em va dir això, que estava allà, i una de les preguntes que li vaig fer també va ser com ho fa per seguir motivat, per seguir treballant, per seguir allà doncs, tancat, no? És una situació molt complicada, molt dura, amb molta tensió, i m'agradaria això, també escoltar les seves paraules i posar-li veu en aquesta pandèmia, en aquesta epidèmia que a vegades només sentim números de morts, d'infectats, de casos sospitosos, però m'agradaria molt que escoltéssim això, aquest tall que em va dir ahir.
2: El que ens motiva són els missatges d'ànim dels nostres estimats, els nostres amics. És el vespre quan podem parlar amb els nostres fills, que ens animen, que ens donen esperança. Però el que ens fa més por és quan veiem amics que es moren després d'haver salvat vides, però també agafen el virus Bundibugyo. Ja sabeu que hem perdut tres doctors, també infermers, tècnics de laboratori. Tenim la por al ventre perquè ens preguntem, seré el proper de la llista?
0: Ens podem imaginar el que és combatre, no? Intentar estar en la primera línia d'una epidèmia com aquesta i encara més en les condicions tan i tan precàries que ens has explicat, Elia. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
8: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
10: Catalunya nit.
11: A quina nació pertanys? Sembla una pregunta òbvia, però si pensem en la resposta, bé, algú podria dubtar una mica. Però ara entrevistarem una persona, una autora important, reconeguda, que respondria que ella pertany a la nació dels estranys. Fa 10 anys que l'escriptora i pensadora turca Ece Temelkuran va abandonar el seu país. Ho va fer entre amenaces per ser crítica amb el règim de Recep Tayyip Erdogan. De fet, explica que va marxar per escapar del feixisme, per poder escriure i senzillament existir. I d'aquesta manera s'ha convertit en una persona més del que ell en diu això, la nació dels estranys. I aquest és precisament el títol del seu últim assaig, La nació dels estranys, és La nació de los estranyos, publicat per Anagrama. Tenim la sort que ens acompanya avui aquí. Benvinguda, Ece, al nostre programa.
1: Thank you.
12: Moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me.
11: Explica'ns com és aquesta nació dels estranys i qui en forma part.
1: I think everybody belongs.
12: Doncs penso que tothom pertany a la nació dels estranys. Evidentment, està composada per refugiats, exiliats, demandants d'asil, aquelles persones que han perdut la casa literalment, però penso que la condició humana avui està en situació de sense llarisme. Jo crec que aquells que estan políticament sense llar, moralment sense llar, són estranys. Són també aquells que se senten, doncs, sense llar en aquest planeta. La nació dels estranys, doncs, està composada per la majoria de la humanitat, penso jo, i segurament som la nació més poblada que creix entre fronteres. Tot i que no tenim un DNI, crec que ens coneixem perfectament, les unes a les altres, els uns als altres, perquè sentim la fatiga dels temps actuals, sentim que tot allò que és humà està sent, doncs, deixat sense casa. Tots, totes som la nació dels estranys en aquest sentit.
11: És aquesta una posició transitòria, és a dir, d'aquesta nació dels estranys se'n surt o és un lloc per sempre?
1: Well, at the moment, I think we shouldn't escape it.
12: Actualment penso que no n'hauríem de sortir, l'hauríem de reconèixer. Penso que la humanitat ha de reconèixer que estem en mode supervivència. Tots, totes, estem convertint-nos en estranys com a éssers humans en els temps i en el sistema en què vivim. Per tant, si ho reconeixem, i aquest és un dels arguments del llibre, si reconeixem que ens sentim estranys, que ens sentim sense llar, només aleshores, sobre la base d'aquest reconeixement, entendrem que hem de deixar caure la màscara i entendre que l'ordre mundial que coneixem fins ara s'ha acabat i que podem reconstruir casa i reconstruir el món. En aquest sentit, penso que li hem dedicat temps a passar temps a aquesta nació dels estranys. A més, també és un lloc d'alegria, També senta bé sentir-se als marges, perquè el poder que dicta el món tal com el coneixem avui, doncs a mi no m'agrada, prefereixo estar als marges.
11: I ja ho hem dit, però deixem-ho clar, en el teu cas tu vas marxar del teu país, però et pots sentir estrany en el teu propi país, també.
12: Aquest és el motiu pel qual penso que tanta gent se sent estranya avui en dia, perquè no cal sortir de casa per sentir-nos sense llar, Podem seguir vivint al nostre país i d'un dia per l'altre adonar-nos que no reconeixem el nostre propi país, com si quelcom sortís de sota nostre. Crec que ho senten els nord-americans, els francesos, els alemanys, els britànics. Espanya té sort en aquest sentit. No poso l'exemple d'Espanya. Hi ha molts i molts països d'Occident que es creien immunes a l'augment de l'extrema dreta i el feixisme. Penso que cada cop més hi ha persones en aquests països que se senten estranys, sense llar, i senten avui el que jo vaig sentir ja fa 10 anys. Ser a casa, ser al país, al menjador de casa i sentir-te com que ja no ets un ciutadà de ple dret d'aquest país. Sí, efectivament. Penso que aquest gust amarg està arribant també als americans i als europeus. Benvinguts a la nostra vida, occidentals.
11: Hi ha una frase impactant al llibre, molt impactant per qui la diu i també pel qui l'escolta, i és: mama, no tornaré a casa. El que em sorprèn del llibre i que trobo molt interessant és que quan tu pronuncies aquesta frase no és exactament en el moment més difícil de la teva vida. T'havien passat coses pitjors abans, però decideixes fer-ho en un viatge.
1: Yeah, this is the beginning of the...
12: Sí, efectivament, aquest és l'inici del llibre, oi? Mare, no tornaré a casa. Abans, és la frase que li vaig dir a la meva mare quan vaig marxar a Zagreb l'any 2016 i quan vaig decidir no tornar a Turquia. Però abans, l'any 2012, també l'any 2009, hi havia hagut altres moments en què em vaig sentir amenaçada i en què havia abandonat el país durant una temporada, però és cert que l'any 2016 va ser un any diferent. El llibre parla de la meva història personal. Al mateix temps penso que és la història del vincle entre la meva biografia personal i la condició humana. És cert que és una de les frases més dures que mai he dit a ningú: no torno a casa. I és interessant dir-ho a la mare, no? I quan la mare em va dir: ah, és que no hauries de tornar a casa, no tornis, és estrany, perquè normalment la mare et crida a tornar a casa. Quan la mare et diu no, no tornis, allà és on et sents realment orfe. És l'inici de la trama, però bé, la resta del llibre no és tan depriment, eh?
11: Ha parlat del feixisme i com que és tema del llibre, també m'agradaria que expliqués com veu ella aquestes paraules que es fan servir molt, per exemple, de ultradreta o extrema dreta i feixisme, que ella és la que creu que hauríem d'utilitzar en moltes de les ocasions en què diem simplement extrema dreta.
12: És el tema de què parlo des de fa 10 anys. Jo vaig fer servir la paraula feixisme per primera vegada l'any 2016 en un discurs públic, i els europeus es van sentir extremadament incòmodes amb aquest concepte i consideraven que no es podia parlar de feixisme. En el transcurs dels anys jo he reflexionat sobre la lògica històrica que m'ha dut a mi a anomenar-ho feixisme, però 10 anys després, doncs és que encara no he aconseguit ni contestar la pregunta, no? Quan em pregunten per què ho anomenes feixisme, jo contesto amb una altra pregunta, que és: i tu per què no ho anomenes feixisme? M'adono que hi ha dos motius pels quals hi ha qui no agrada emprar el concepte de feixisme. Una d'aquestes raons és política i l'altra és emocional. Pel que fa a la raó emocional, empatitzo, ho entenc, perquè quan posa sobre la taula el feixisme, cal que fa el com al respecte, i crec que ens sentim massa impotents d'anomenar les coses feixisme, perquè ens sentim de nou massa impotents per canviar la història. Pel que fa a les motivacions polítiques, amb aquestes no empatitzo tant. Quines són aquestes motivacions polítiques? Doncs un cert aferrament a que l'economia de mercat, el capitalisme, impedeix el sorgiment del feixisme o l'autoritarisme, no? Com si només vingués del socialisme. No, amb això no empatitzo, no ho accepto. Sí que empatitzo amb la idea de la negació, la raó emocional. Jo ho anomeno feixisme per diferents motius. Un dels motius és que vull alertar a la gent. No? Anomenem-ho George o Javier, si voleu. Però què hem de fer en contra d'aquesta tendència fosca? Doncs és exactament el mateix el que van haver de fer els nostres antepassats abans de la Segona Guerra Mundial. Per tant, crec que ens hauríem d'estar molt més alarmats. Els conceptes que tu feies referència, Manel, a l'extrema dreta, doncs estan normalitzats. És com si fos un fenomen passatger, és com si fos una tendència política, una moda política, i no ho és, no ho és. Jo vull destacar el caràcter totalment seriós del context en què estem.
11: És reconfortant, diria, fins i tot, sentir parlar d'això d'amistat, d'unir-nos en paraules senzilles, quan ara al món 3 o 4 persones que tenen totalment l'estil contrari, i podem parlar de Trump, de Netanyahu, de Putin, Erdogan, sembla que dominen el món.
12: Jo vull dir als lectors, lectores, que no som això, que estem subjectes a la pitjor forma de representació de la humanitat, els personatges que has anomenat. Kushner, amb la seva presentació PowerPoint a Davos, al Fòrum de Davos, sobre com convertirien Gaza en un resort. Aquest és el punt més baix a què ha arribat la humanitat. Moltes persones ho normalitzen, però penso que realment és, en fi, el punt més vergonyant a què es pot arribar. Jo vull dir que no són la majoria, que nosaltres som la majoria, els i les que sentim que això no és acceptable, que no ens ni creiem ni tan sols. Els que sentim part de la nació dels estranys som la majoria. I saber que som la majoria és positiu. En els darrers 20 anys hem sentit moltíssimes derrotes per aquests personatges polítics, ens han derrotat, no? Hi ha hagut tot un conjunt de derrotes que crec que ens fan sentir impotents, com si vivim en una fantasia, no? En una fantasia de poder. Encara que actualment no puguem canviar les coses, crec que hem de sentir el poder d'estar del costat bo de la història. Sí. I per això escric, per això intento oferir aquest nou llenguatge a la gent, el llenguatge de la humilitat, de la compassió i de l'amabilitat radical, per tal que ens puguem unir, creure en nosaltres mateixos, creure els uns amb els altres, i des d'aquest punt, des d'aquest lloc, poder esbossar una solució política. Aquest llibre no és un manual de política, és un llibre on jo intento oferir un patos, és on jo intento esbossar un sentit del ser, per tal que ens puguem sentir humans, humanes de nou, per tal que ens puguem sentir en paus amb la nostra humanitat, per tal de dir que el que estan fent no és correcte, que el que sentim nosaltres sí que ho és.
11: Al llibre hi ha quatre grans preguntes: qui ets, per què vas marxar, com sobreviuràs i quan tornaràs a casa teva. Començo per la última: quan tornarà a Turquia, si és que pensa tornar?
1: This is the hardest question.
12: És la pregunta més difícil de totes.
1: Personally, I don't know.
12: Personalment, no ho sé. I m'agradaria poder tornar a casa sense sentir-me insegura, amenaçada, sentint-me segura. Evidentment que m'agradaria. Ara bé, és que no sé si hi ha possibilitat de tornar a casa. Ho dic des d'una interpretació filosòfica, eh? El que jo enyoro rau en el passat. I això crec que té molt a veure amb la condició humana. Sempre pensem que hi ha una tornada a l'ordre mundial si ens traiem de sobre Trump. No, no hi ha possible tornada a casa. I penso que la part més dura amb què han de conviure els refugiats o les persones sense llar és el fet que la vida té lloc aquí i ara. És molt difícil acceptar aquesta realitat, i és molt difícil també per la humanitat acceptar que la vida té lloc aquí i ara. Jo ho estic intentant. Cada dia intento viure la vida acceptant que la vida té lloc només aquí i ara, que no hi ha res més, que el futur és borrós, que el passat ja ha passat i que la vida és ara, tot i que la meva mare evidentment vol que torni també.
11: Moltíssimes gràcies, Edje Temelkeran, per haver-nos acompanyat avui al Catalunya Nit.
1: Thank you so much.
12: Moltíssimes gràcies a tu.
0: A aquesta hora estem treballant aquí, també ho estan fent a la nostra rotativa de referència, Imprinsa, al capdavant de tot, com sempre, una nit més. Lídia Tellez, bona nit.
13: Hola, bona nit, Agnès.
0: T'han arribat les portades de l'Ara i el periòdico?
13: Avui només de l'Ara.
0: Vinga, doncs anem amb la portada de l'Ara. Què diuen?
13: Doncs mira, per una banda tenim: Locu sosté que l'Eire Díaz volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar Marchena per l'amnistia.

0: el lloguer de balcons a Wallaport per veure el papa. I també hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen guies.
1: Molt bé. Lídia, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la nit.
0: Gràcies, bona nit.
1: Adéu.
2: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
3: Sí, tenim, per exemple, La Vanguardia cobra dient que Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. La foto és per la visita de Sánchez i també el president Salvador Illa a la planta de Martorell de Seat. Seat Cupra entra de ple en l'era elèctrica i en aquesta portada també destaquen que els agents assenyalen Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. També destaquen que la setmana vinent el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf. Sobre infraestructures també en parlen a la portada del Punt Avui. El País que es mou, diuen, la xarxa de transport col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. I tenim també la portada del País, cobra dient que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. La fotografia, però, és per una columna de fum a Sant Petersburg després dels atacs de drons ucraïnesos. Ucraïna ataca el cor de Rússia en un clar desafiament a Putin. I també en aquesta portada que Vox imposa al PP les seves principals banderes a Castella i Lleó.
1: Molt bé, doncs això els diaris de demà i a l'antena de Catalunya Ràdio. Joan Rossinyol, bona nit.
4: Bona nit.
1: Què hi trobaran els oients?
4: Doncs mira, fa uns dies la consellera Alícia Romero va entrar al projecte de pressupostos que ha pactat amb Esquerra i amb els comuns al Parlament. La va rebre el president Josep Rull.
5: Que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra.
4: Doncs demà serà l'hora de veure si hi ha aquesta generositat que deia el president, perquè demà hi ha el debat de totalitat, el primer pas per aprovar, si així passa, doncs, els comptes a principis de juliol. I demà, també, una cosa que té molt a veure amb una entrevista que heu fet avui, perquè avui heu entrevistat el pare Faustino, que és el rector de l'església de Sant Agustí del Raval, que visitarà el papa la setmana que ve, que entre altres coses ens deia això.
6: Viene una persona muy importante, y porque la plaza de Sant Agustí no han arreglado, ¿no? Y están ahí, algunas piedras están levantadas, y se pisa una piedra que tiene agua, se va a echar al papa, ¿no?
4: Aquesta és una de les qüestions. Ell deia per què no han arreglat, doncs, el Raval per aquesta visita del papa. És una de les qüestions que demà potser li podem plantejar a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, perquè estarà aquí en aquest estudi a les 9 del matí. Ho entrevistarà el Ricard Ostrella del Matí de Catalunya Ràdio. Per tant, doncs, una entrevista demà que repassarem tots els temes que afecten la ciutat.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Bona nit.
2: Tretze minuts i se'ns acabarà el dia, se'ns acabarà el Catalunya Nit, però ho farem amb molt bona sintonia.
1: El nostre convidat d'avui tenia tots els astres alineats des de ben petit per ser el que és. Va créixer escoltant música clàssica, jazz, Bob Dylan, els Beatles, Rolling Stones, tota mena d'estils. El seu pare era un melòman i sobretot un director teatral que va destacar l'època daurada de les companyies independents quan el teatre català s'havia de reconstruir a les acaballes del franquisme. L'avi també del nostre convidat forma part del món de les arts, dibuixant i escenògraf. Ara hi anirem. El cas és que ell va començar tocant la guitarra quan era adolescent, però no el va seduir prou. Als 15 anys li va caure a les mans un saxo i aquest sí que va ser l'amor de la seva vida. Va deixar els estudis i li va anar tot rodat. Ara de seguida ens ho explicarà, però tenia encara no 18 anys quan Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, el va trucar i el va convertir en el saxofonista d'una de les bandes, doncs, de més èxit dels anys 80. De tot això, ja fa anys, uns 40 anys, 4 dècades, que porta dalt dels escenaris i que avui celebrem amb ell. El nostre convidat és el saxofonista Dani Nello. Bona nit, com estàs?
7: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies. Fantàstic. Per acompanyar-nos al llarg d'aquestes dues hores. No sé si has après alguna cosa.
7: Més que aprendre, m'he sorprès de la vostra feina. Més complexa del que pot semblar. O sigui, estic segur que tenim uns guionistes, un equip de producció, un equip tècnic fantàstic, però fer anar tota aquesta maquinària m'ha sobtat de veure la complexitat, no? I més enllà d'això, és el saber comunicar. O sigui, si esteu llegint, però no és només obrir un micròfon i posar-se a llegir, sinó és donar un valor humà a les notícies, com les expliqueu, no? I això m'ha portat a pensar també que quan acabeu vosaltres d'aquí, segur que us enduieu part d'aquest tabló vivant horrorós que és les notícies, no?, de l'actualitat. Això, us ho porteu a casa, segur, no?
2: Una part,
7: clar, jo estic allà...
1: De

0: descompressió, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Jo acabo un concert, acabo amb l'adrenalina a dalt de tot, penso, això ho he tocat bé, això, aquell solo m'hagués pogut quedar millor, demà parlem amb el bateria o el que sigui i tal, però vosaltres, jo, i això m'ho costa de dormir, no? Em quedo amb això, però vosaltres us quedeu amb tot això, no?
2: Sí, bueno, i també coses que haguéssim pogut fer millor, retocar això, vull dir, potser això i tal, i moltes de les històries ens les emportem, sí.
1: Clar, i això també m'ha fet pensar en l'impacte de les notícies, o sigui... sentíem ara doncs, l'èbola
0: Ucraïna, sí,
1: tal, no sé què, no? Si tu no sents mai les notícies i les sents una vegada a l'any, t'explota el cap, no? Com si així, poses les mans al cap i dius... Això, no. Però clar, si tu ho vas dient cada dia, no? No és la mateixa la notícia, les notícies de casa quan ho has sentit o ho has dit 50 vegades, això em fa pensar que potser ho podeu normalitzar d'alguna manera, sense ofendre, eh? Vull dir que ostres, no blanqueja ni molt menys, però que vull dir que l'impacte de dir-ho la primera vegada no és el mateix de dir-ho una cinquantena de vegades, no?
0: Aquí està la feina, no? Això, vull dir, això s'ha de tenir, sí, sí, en compte.
1: I això, aquest valor de transmetre la notícia amb un caire humà, això és importantíssim. Bueno, per això sou comunicadors, per això esteu aquí, no? I això també m'ha fet pensar una última cosa, que és que com oients... Llavors ens hauríem de posar les piles, com si diguéssim... O sigui, jo soc usuari, soc bastant addicte a sentir notícies de matí, a vegades migdia i nit. I a vegades també aquest impacte primer desapareix, no?, per acostumar-te a la notícia. I amb això ens hem de tenir una resistència, això. Com si diguéssim, a tenir deures com oient de dir, escolta, aviam, el que acabes de sentir és molt gros, no?, com si diguéssim... Totes aquestes coses m'han passat pel cap mentre estava
2: molt interessant. Aquí. Molt interessant.
0: Hem de parlar de tu, eh? De tu, del saxo. Uh-huh. Com va anar això? Com és que et va agradar més el saxo que la guitarra? Què li vas trobar al saxo?
1: Bueno, no era gaire bo amb la guitarra al principi. I hi havia guitarristes que tocaven millor que jo, amb 14, 15 anys i tal. I, bueno, això, a través d'una mica em va caure un saxo alt a les mans. I quan vaig sentir aquella vibració i aquell volum sense cap tipus de cosa electrònica, no? Va ser una sensació molt, molt orgànica, no? Perquè és com que et vibra la boca, et vibren els dits i estàs emetent tu una nota, no? I llavors, sí, sí, va ser com una espècie de il·luminació des del més enllà, no? I sí, sí, de seguida em vaig posar les piles i... Clar que havia sentit Big Bands, havia sentit tal, però quan em vaig introduir en el món del rhythm and blues, del blues, del rock and roll amb el saxo, vaig trobar un camí, sí, sí, lo suficient com per deixar els estudis que tenia en aquell moment.
0: Deixar-ho tot, no?
2: Uh-huh. Sí, això és un amor molt fort, pel saxo. Sí, és difícil tocar-lo quan t'arriba allò, perquè a mi em semblaria molt complicat.
1: És complicat. Sí, tots els instruments, ja sé que és un tòpic dir-ho, però és que és així. Però, vull dir, un piano, tu, si ara t'aixeques i aquell piano
2: aquí
1: que hi ha,
2: un, sí,
1: i fas així, sona, no? I el saxo... No sona. Al principi és molt dur, com molts instruments, no? Com la trompeta o com el violí, són instruments durs de fer sonar. O sigui, clar, un saxofonista professional, un mínim de 2-3 hores al dia has de tocar, si no, no tens tota la musculatura al voltant de la boca, no sé, va a part del llenguatge musical, el llavi, tot, no? Tot és una disciplina que és fantàstica, sí.
0: I et va arribar...
1: Mai pesa aquesta disciplina.
0: No pesa.
1: No hi ha dies, hòstia, ara he de tocar, no. Al revés, és en plan, ai, en quant tinc temps per tocar, no? Saps?
0: Ara has la fet una cara, és molt,
2: sí,
0: bonic,
2: sí, sí.
0: Veure aquesta cara d'emocionar. Sí, sí, d'il·lusió, no? De trobar el moment per tocar el saxo 40 anys després.
1: Clar,
0: això.
1: I la conciliació familiar a vegades és difícil. En plan, papa, ara et posa a tocar, sí, no?
2: Es toca amb sordina o alguna cosa?
1: No. Millor. No. Sí, no seria una trampa, no? Ja.
2: Sí, sí, sí. Si necessites còmplices a casa. Ara ho deia l'Agnès, 40 anys dels escenaris.
1: Sí, vaig començar amb 17, ara en tinc 58, i doncs sí, i estic molt, molt content i molt orgullós i em sento superprivilegiat per haver pogut viure d'això i no haver tocat una nota que no em venia de gust. Això és un gran què, sí.
2: Quin titular més bonic.
1: Sí, vull dir que he tingut companys de tocar, com el Carlos Segarra, com d'altres, no? però mai he tingut un jefe que em digués toca això, no? I això, no, això és, jo li dono un valor.
2: Què passa la setmana que ve?
1: La setmana que ve que entro a l'estudi. El dilluns entro als estudis, a Medusa Estudi, que és el meu estudi de confiança, precisament del Manu Guix, que sí, també col·labora d'aquí. I sí, vaig a gravar un disc cantat. Després de quasi 20 i pico anys, gravo una cosa cantada, o sigui, tocant el saxo, però també cantant i fent lletres i tal. I sí, sí, m'excita molt, sí, sí. Sí, sí, tenia també tot un rotllo, eh? Hi ha un tema amb l'idioma, primer amb la veu, perquè jo crec que hi han cantants que han nascut cantants o que tenen un do natural i després hi ha gent que canta, no? Que ho poden fer molt bé. Bob Dylan és un tema, no? Un tio que joder, que no té un xorro de veu però sap transmetre increïble, no? Sí. I després amb l'idioma, jo escric... en català escric coses per teatre que m'agraden molt. En anglès ho he intentat, però és que no em sento identificat, no sé el que estic dient, per tant, no, això queda descartat. I en castellà hi ha tota una tradició de rock and roll que em ve de molt jove, no? Llavors sempre he tingut... Bueno, és una de les raons per les quals he fet instrumental durant tants anys, perquè no m'acaba d'identificar en cap de les llengües, no?
2: I cap això
1: és complicat,
0: com,
1: eh?
0: Com ho faràs ara?
1: No, ara he tirat de la tradició meva, que és cantar en castellà, i després ja tinc altres maneres per... Jo, per exemple, tinc un espectacle de spoken word que és tot en català, amb base de jazzística i amb poesia en català i tal i qual, amb la qual m'expreso perfectament. Vull dir, sí, sí, jo crec que escric millor en català, de fet. Sí, sí.
0: Tens això i tens concerts que vindran al llarg de l'estiu. Ara, bueno, combinaràs l'entrada a l'estudi de gravació amb el concert al Festival Blues Rubí.
1: Sí, sí.
0: El 13 de juny. Vull dir que aquí...
1: Hi havia una mica de conflicte si celebrava o no els 40 anys per si em venia de gust o no, i després dius, clar que sí, no ho sé, és... un orgull i llavors faig un repertori que és, per mi és molt atractiu, molt emocionant i m'agrada molt compartir-lo perquè passo una mica per totes les etapes de la meva carrera, no? Canto un parell de temes que cantàvem Rebeldes, algun tema de Tandori Lenoir, dels Saxofonistes Salvajes, de Mambo Jambo, de tot, no? I això és, jo crec que és també per, és molt ser generós, una mica, com si sent a mi mateix, no?, de dir, va, hombre, dona't el...
0: Has fet tot això, no?
1: Sí, has fet això.
0: I, el
1: que passa és que jo soc molt pesat i sempre estic com lo nou, no? Sempre mirant cap endavant i a vegades és dir, per un moment, tio, mirar el diari de bitàcora una mica, aviam què has fet, home, tant, no?
2: I entre les moltes coses que has fet també ràdio, recomanem molt el Jazz Batussi a ICAT, s'aprèn, es gaudeix, et relaxes, fa molt, molt bona companyia. I per acabar, perquè ens queda ja poc temps, que entris dilluns a gravar un àlbum, entres a l'estudi, vol dir que estarà quan l'àlbum disponible?
1: No, això jo ja ho treballo molt de temps, el 2027, eh? Directament, sí, sí, eh? Sí, sí.
2: Que és un procés llarg.
1: Sí, sí, sí, sí. S'ha de fer bé i tal, igual. I, per acabar de dir-vos que flipo, m'agrada moltíssim el tema radiofonista. O sigui, l'ofici de radiofonista que avui he vist davant meu, m'encanta, perquè és, o sigui, jo faig trampa. Quan gravo el Jazz Batussi, me'l gravo a casa, còmode, però això que feu en directe és increïble. Bueno, felicitats.
0: Ens et pots llançar un dia a fer-lo, sí, en directe, el Jazz Batussi.
1: Ja.
0: A veure què.
1: Si és amb el saxo, millor.
2: Bueno, ara moment de gran responsabilitat, perquè aquesta és l'última cançó que escoltarà molta gent avui.

0: Ella no, 40, no, 60 anys. Dels escenaris, Déu-n'hi-do, és la Maria del Mar Bonet. Aquest seu nou disc, L'aigua no cansa, té aquest tema que es diu Nit, i clar, l'havíem de posar tard o d'hora.
1: Doncs anem directes cap a l'última paraula del dia avui amb en Dani Nelo, que està celebrant els 40 anys de carrera professional. Com ell ha dit, mirar el quadern de bitàcora, un encert en tot cas. Repassar aquests 40 anys, gràcies per acompanyar-nos avui. Estem pendents d'aquest nou disc en solitari que comences a gravar a partir de dilluns, 2027, ja vindràs a explicar-nos-ho.
2: I tant.
1: I et trobem, com sempre, al Jazz Batussi Dicat. Gràcies, Dani. Aquest micròfon és teu perquè t'acomiadis.
2: Noies, que sempre això ho dic al Jazz Batussi, no hi ha temps per més, ens anem d'anar. Aposteu per la cultura, si us plau. La cultura és la cara més amable de l'ésser humà, i davant de tot això que estàvem dient d'aquestes notícies, cal apostar per la cultura. Feu-me cas.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Ho ha anunciat aquest dimecres a Barcelona en el marc de les jornades del Cercle d'Economia.
2: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant els números. De fet, la pressió política sobre Sánchez ha augmentat aquest dimecres amb la publicació del sumari judicial del cas Leire, una causa que situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors d'un entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. Més notícies, Oriol Pujador.
3: La consulta sobre el preacord entre els sindicats i el govern sobre el sector de l'educació supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. La CGT diu que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Sentim el que han dit a Tresca Timfo, Iolanda Segura de la USTEC i Laura Gené de la CGT.
4: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, pues, oita, te les estalvies.
5: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front, ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig.
1: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església situada al Raval i que no s'oblidi, ha dit, de les persones més vulnerables. Són declaracions al Catalunya Nit.
6: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
1: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també aixeca crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic.
3: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac, o el que és el mateix fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des del 1990, que és quan es va començar la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%.
1: La planta de Seat a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric, coincideix amb la mateixa línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, que també elèctric, i amb el qual té el 80% d'elements comuns. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Els xefs Raül Balam i Jaume Subirós han estat distingits aquest dimecres amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. El primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la de la cuina tradicional pel nivell del Motel Empordà de Figueres. Barcelona, Òscar Callau.
7: Bona nit. Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026.
8: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
7: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres.
9: Segons el producte que hi ha al mercat ho posem a la carta, però bueno, és emblemàtic, una creació del senyor Mercader 1973, la Maria Faves Fredes a la menta.
7: Òscar Callau, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: I als esports, Florentino Pérez ha anunciat que Josep Mourinho serà el seu entrenador al Real Madrid, sí, i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme assegura que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
3: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del 15 de juny contra Cap Verd.
1: En bàsquet, el Joventut ha perdut a la vista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB.
3: I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols al partit d'anada.
1: I acabem amb tennis. A Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Teballo s'han classificat per les semifinals al superar el duet Nys-Roger Bessalín per 2-16-0.
0: Fins aquí les notícies.
10: Les dones i els dies.
11: Amb Montse Virgili.
12: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
13: Per orelles fines i cors oberts.
12: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
13: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
12: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
11: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Avui he renovat els meus vots de casada, així com ho sentiu, però ha estat d'una manera diferent, peculiar, fins i tot m'atreviria a dir molt original. Ho he fet tota sola a la cuina. I direu com? Fa uns quants anys vam comprar un pebrer gran, transparent, deu fer dos pams de llargada, que era ple de grans de pebres de colors. Quan el faig era des de la part superior, cau la pebre ja feta miques, perquè hi ha un mecanisme que la trinxa. El pebrer s'anava gastant, i ens vam pensar que l'hauríem de llançar. I fèiem fins i tot broma dient els grans es gasten, com es gasta una relació de parella, però després vam descobrir que es podia obrir. Així que entre tots dos ens hem dividit la feina de desmuntar el pebrer, treure totes les peces, rentar-lo, deixar-lo ben net i després tornar-lo a muntar. Un cop fet tot això, he anat a buscar, i m'ha costat una mica, grans de pebre de colors a granel, i finalment els vaig trobar. I avui he reomplert el pebrer i torna a fer la mateixa patxoca que fa 25 anys enrere, quan el vam veure en aquella botiga de Florència durant el viatge de noces i ens en vam enamorar. Avui que l'he reomplert i n'he fet una foto perquè en quedés constància per la posteritat, he pensat, va, a fer 25 anys més junts. Tenim pebre per temps. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Gran, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Arrenquem aquí una nova edició de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, a punt al telèfon, al 93-201-7474, on ja hi tenim la Carme, des de Tortosa. Bona nit, Carme.
2: Bona nit, Marta, bona nit, i felicitats, si és que celebres les bodes de plata.
0: No les celebro encara, però com si les celebrés, vaja. Encara no ha arribat el dia.
2: Bueno, pues quan arribarà, a veure si mos ho fas saber.
0: Vinga, va.
2: Tots te felicitarem.
0: Molt bé.
2: Bueno, dime que res, te vull dir que aquesta tarda crec que he estat a punt de ser estafada pel telèfon.
0: Què dius? Ai.
2: Sí.
0: Però ho has vist?
2: Estava una reunió del poble, que hem fet un curset que ha durat setmanes, del taller de la memòria, precisament per recordar coses antigues.
0: Sí.
2: De panys, minjars, etc. Molt, molt maco, molt maco. I avui era l'últim dia.
0: Sí.
2: I estant allí, estava pendent de que el meu marit me truqués i m'ha sonat el teu mòbil. I he contestat. I a la vegada que he contestat, i en seguida veig CaixaBank. Cosa que anticipo, que jo de CaixaBank vaig sortir fa un mes o així. O sigui, vaig traure el compte de la CaixaBank.
0: Sí.
2: Vale. Llavors me posa que he de fer un ingrés de 14.000 i pico d'euros.
0: Com?
2: No, pico, ja no me'n recordo. I que, si no ho podia fer, que per favor que truqués a un número, era, i donava un número de mòbil, que si jo no podia ingressar. I jo dic, coi, si encara hagués estat a la caixa, hagués dit que ha passat aquí, però jo 14.000 i pico d'euros no me'ls hagués estat ni loca.
0: Vamos.
2: Però ahí estava un jove, que un de l'Ajuntament era jove, i en seguida li ets allà. Dic, mira, fill, mira que acabo de rebre. I diu, no, diu, claro. Dic, és que ara no sé ni on tocar el telèfon perquè això me desaparegui. I dono el telèfon a aquell jove, i ell m'ho ha tret. Però és que, a més, és curiós, et puc dir, que jo, últimament, cada dia, recebixo almenys 6 o 7 trucades de números fixes del 977 de la província de Tarragona, que no tinc cap familiar que ara tingui telèfon fixe. De Múrcia, sí. De Madrid, sí. O sigui, una sèrie de
0: Valladolid, trucades. Toledo, Salamanca, tot, eh?
2: De sí, tot sí. El món, sí, de sí, tot sí, el món. Sí, sí. Però avui m'ha passat això, i dic, com a vegades saps que em parleu, i a més has dit que tindràs aquell...
0: Sí,
2: aquell
0: la setmana que ve, correcte, sí, sí.
2: Pues sí, pues dic, vaig a dir-li a la Marta, que avui, precisament, si jo hagués estat, no ho sé, una mica atontada, dic jo, perquè jo penso que com podem caure, a vegades penso com pot ser que caiguéssim en aquestes trampes.
0: Sí, però mira, a vegades distret amb una altra cosa que estaves fent, i tu, si encara fossis d'aquesta entitat, i jo què sé, haguessis contestat,
2: no, no sé,
0: saps?
2: No, sí, si hagués sigut d'aquesta entitat, Te prometo que jo miro de posar-me en contacte en algú de la caixa, algun clar, conegut, clar. Algú perquè s'ha assustat, però com ja no tinc res, per tant, no poden, d'allí no poden agafar res.
3: Mare o sigui, meva, mare bueno, meva. Déu-n'hi-do.
2: I doncs, una cosa, una que l'altre dia vaig al·lucinar quan tu mateixa te vaig entendre que quan te dient del sifó, que el sifó era per al vermut.
3: Sí.
2: I jo dic, ostres, dic, com m'estranya això. Perquè aquí en aquesta terra nostra, pensa que els sifons, jo crec, que no hi ha de cap casa que no n'hi hagi sempre. I no per a fer el vermut. Jo et puc dir que de molt joveneta, quan ja me'n van deixar veure els meus pares, a casa nostra entrava vi, però vi de granel, que la meva va comprar una bodega, i sifons, sifó, i mos mesclàvem, que és una beguda per a mi el millor que hi ha, de mig got de vi i l'altre mig de sifó, depèn com és el got de gran i res. I allò, a mi ara, a l'edat que tinc, me dura tota la menjada. I el got no és molt gran. O sigui, i si quan acabo de menjar encara me'n queda un glob, que nosaltres ho diem, doncs potser ja no me'l bec, perquè faig en tinc prou. Clar. Jo bec quan puc, quan tinc ganes. I jo dic, això un dia l'he de dir.
3: I això encara ho fas ara?
2: Sí. I tinc 78 anys.
3: Sí.
2: L'únic que ara no em veu perquè el meu marit, no sé si t'ho vaig comentar un dia que he tingut un ictus.
3: Sí, que ho vas comentar, sí.
2: Sí, pues bueno, i ara ell no em veu. I podria veure, però més aviat vist sol. Vist sol. Perquè et puc dir que, per exemple, el diumenge, el dissabte, això, quan tenim el nostre fill, a ell no li agrada el vi sifó. A ells els agrada un bon vi embotellat.
3: Clar. Sense sifó, sí.
2: O un bon corpinat, que també se l'obren i el veuen. I jo sóc més feliç en el meu vin sifó. Però que, i aquí encara se'n ven. O sigui, hi ha una sifoneria que es diu Lo Toscà, sí. Que està cridant al poble del Regués, i aquella gent no paren de fer sifons. I venen a molts supermercats,
3: sí.
2: La cooperativa, o sigui que podem veure vin sifó. És una costum, crec que, d'esta terra nostra.
3: I
2: nosaltres comprem un vi de Lledó en una ampolla de 5 litros, mentre mos dura, i gastem el vin sifó cada dia i encara ara. Sí.
3: Ja per tot, o sigui, escolta, molt bé, Carme, doncs gràcies per explicar-ho.
2: Dos informacions que he volgut aportar avui.
3: Doncs em sembla perfecte.
2: Una abraçada ben forta i m'alegro molt de tot el que et passa cada dia. M'alegro molt que sigui això, sigui això escoltant-ho.
3: Molt bé, Carme, una abraçada.
2: Bona nit.
3: Bona nit.
2: Adéu.
3: Adéu. La Conxita des de Vacarisses, bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, perquè hi vaig sentir una senyora que deia que tenia ulleres per donar les ulleres velles,
3: sí.
4: Que si algú les podia recollir.
3: Sí.
4: I jo li dic, em sembla que era senyora de Sabadell, però jo sé que a Terrassa, perquè hi he anat moltes vegades, a General Òptica, a Terrassa en recullen. Sí, per gent necessitada o inclús per portar a l'Àfrica i tot això. Allà totes les ulleres que porten les recolliran.
3: Perfecte, molt bé, doncs, Conxita. Moltes gràcies.
4: A nosaltres.
3: Que vagi bé, bona nit.
4: Bona nit.
3: En Pep, des de l'Eixample, bona nit.
5: Hola, Marta, què tal? Bona nit a tothom.
3: Com estàs? Estem? Bé, i tu?
5: Molt bé, bé més. Escolta'm, l'altre dia vaig trucar un amic meu, que és Josep de Lleida, és de Lleida.
3: Sí.
5: No vull dir el seu cognom i tal, perquè igual no es vol una promoció, però aquest senyor ha escrit dos llibres. Un es diu un pagès al camp i l'altre segur que es diu un pagès a la ciutat, explicant la seva vida i les seves anècdotes i tal.
3: Molt interessant, molt bé.
5: És una persona molt modesta. Igual,
3: i no ho diu. Modesta. Amigo, molt bé. Gràcies per dir-ho, doncs, Pep.
5: Quan vulgui ja ho dirà.
3: Ja ho dirà, sí.
5: Això mateix. Mira, sobre una resposta sobre la Fina, de Nou Barris.
3: Sí.
5: Ella va fer una pregunta que ella mateixa sap la resposta. Hi ha persones que són ciegues i anem soles. Hi ha altres persones que són ciegues i igual no ho van dir-ho, però sempre van acompanyades. I ella va dir que hi havia un puesto, que hi havia les seves fruites, que podia escollir les seves fruites, que hi havia un tendrete allà fora, perquè a fora... totes les coses que estan fora de la fatxada estan prohibides d'estar, estan il·legales. Jo de l'altre dia em vaig queixar sobre aquest tema.
3: Sí, jo vaig fer referència a tu, perquè dic, hi ha un oient que ens diu el contrari, no? Sí.
5: Exacte, al costat de casa meva hi ha una fruiteria d'aquestes, posen les coses a fora, perquè són més barates, la gent les pot escollir i tal, però tots aquests suports de fruites de quita i pont, això està prohibit. Si vosaltres us hi fixeu, hi ha una normativa a l'Ajuntament que tot el que és sobresurt de la fatxada no pot ser-hi, està fora. Si us hi fixeu, les terrasses que hi ha a la Cera Petitona i tenen taules, estan apartades de la fatxada de la
3: paret de les cases, vols dir.
5: De les parets. Si us hi fixeu, si us en recordeu, abans hi havia aquells trípodes enormes que posava la carta i tot això, o sigui, aquests s'han desaparegut la meitat d'ells. Tots els restaurants tenen la carta agafada a la paret.
3: És veritat, no? Sí, sí. Sobre...
5: Exacte.
3: De tant en tant trobes algú que no, per d'aquests nous que obren ara, però sí, sí.
5: Bueno, també es fa, bueno, mira. Tots els cibos que anem sols, per referència, anem tocant amb el pal a la paret.
3: A la paret, clar. Per això no hi ha d'haver res allà entremig, sí, sí.
5: Exacte.
3: Sí, sí, sí.
5: Després, una altra cosa. Si jo tinc un amic que es va trobar, jo no vull fer-ho aquí, amb aquest veí meu, perquè a mi tampoc m'agrada molt estar a la gent, i perquè jo sé on està la fruiteria i quan arribo pues ja m'aparto i tal. Però si molta gent... Jo tinc un amic meu que els hi va amb una terrassa. Estava tot ple de testos d'aquests de flors. I jo els hi deia, això no ho deixeu, no ho teniu que posar-ho aquí, per favor, que tal, perquè jo me tinc que apartar per poder seguir la meva ruta, no? Me tinc que apartar i no xocar amb els testos. Bé, no. Total, que un dia es va fotre un hòstia amb el testo, es va fer sang, va trucar a l'urbana ve, fa un atestat, que normalment ve una patrulla i una ambulància, tu, i al cap d'una setmana ja no havien ni testos.
3: Mira tu.
5: Una mica així rudo, si no, no et fan cas.
3: Si no, no et fan cas, ja ho veig.
5: I el motiu és aquest, perquè no hi hagi res que sobresurti de la paret de les petxades.
3: Perquè pugueu passar tranquil·lament.
5: Perquè els ciegos, que anem sols, no se'n fotem.
3: Clar. Entesos. Molt bé, Pep, gràcies per aclarir-ho.
5: Una cosa molt ràpida, no vull ser molt... Avui hem parlat sobre la ruta que farà el Papa,
3: sí,
5: a la Ciutat Vella, i hi havia uns veïns i totes les coses que estan entrevistant i tal. I és que hem parlat tot també del barri antic, que són tants veïns, que tothom hi ha una germanor. Què ho fa que quan pregunten en segons quines persones ho veuen tan maco i després escoltes altres persones
3: i no
5: parlen de les botigues que han tingut que tancar, de les persianes que hi han baixades, que les botigues de tota la vida han de marxar perquè els invadeixen els extraterrestres, i és un altre color. Aquí a Ciutat Vella, avui en dia, no es pot ni passar. Els repartidors que han de repartir, jo tinc uns quants coneguts, ja estan dient, ostres, i jo que nosaltres com farem la ruta la setmana que ve?
3: Ui, la setmana que ve, fins i tot els xavals que han de fer la selectivitat, els han dit, si teniu examen a la primera hora de la tarda, no aneu ni a casa. O sigui, quedeu-vos per la zona, no fos cas que no arribeu a l'hora. Vull dir que...
5: Exacte.
3: Déu-n'hi-do.
5: Si deixarà Déu aquí, ho arreglarà tot.
3: Serà bo de veure-ho. Ja ens ho explicarem la setmana que ve, doncs.
5: Pep,
3: gràcies. Una abraçada. Bona nit.
5: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
3: A la Mariló, des del Poble Sec. Bona nit.
6: Hola, bona nit. Mira, jo abans d'ahir, parlant d'això dels enganys, vaig rebre de la DGT, que havia fet el dia 9 de maig, una multa d'aparcament. I el dia 6 d'aquest mes, o sigui d'aquí res, farà un any i mig que no surto de casa, ni tinc cotxe ni res.
3: Sí, és que és de broma, és que és de broma.
6: I, bueno, i després una altra cosa, hi ha un senyor que jo el coneixo de veure'l al Tot es mou alguna vegada al dematí. I aquest senyor el vaig veure pel TikTok que estava avisant els clients d'Endesa, perquè Endesa ha tingut un robatori de dades.
3: De dades, sí, sí, sí.
6: I diu que està, sobretot els clients, que no contestin res, que truquin a l'empresa, perquè es veu que estan enganyant.
3: Sí, sí, sí, sí.
6: O sigui que ara una altra tonteria, quan vaig a un altre puesto. El sifón.
3: Sí.
6: El sifón, que sembla que no hi ha als supermercats i tot això, al Carrefour n'hi ha.
3: També.
6: Uns sifons de plàstic,
3: sí,
6: que es tiren,
3: sí,
6: com quan acabes una Coca-Cola.
3: Sí. Veus? No sé, al final sortiran sifons. Al final jo ho provaré, això del vi i el sifó, però no ho he provat mai. Al final m'ho fareu provar.
6: Jo al Carrefour, perquè jo faig les comandes al Carrefour per internet, que tot el que és arròs, oli, llaunes, tot això. I jo he comprat sifons i són com si fos una Coca-Cola, però de dalt tenen un tapet que es tapa el que surt del sifón, i sí, sí, és un sifón.
3: Sí, sí, molt bé.
6: Com els d'abans. Com els d'abans, poder.
3: Roda plàstic. Molt bé, Mariló, gràcies per trucar-nos.
6: Vale, bona nit,
3: bona nit
6: a tothom.
3: La Paquita, des de Premià de Mar, bona nit.
7: Hola, bona nit, Marta. Era només una cosa perquè ja, si hi ha algú que s'hi ha trobat, que vagin molt en cuidado. Jo vaig rebre abans d'ahir una carta de, i posava la meva data, nom, apellido, la direcció, tot correcte, i era d'Iberdrola. I allà en la carta posava que jo tenia unes factures pendents de pago i que allò tindria de ser abonat. Al mig de la carta hi havia un logotip, posava escanegi aquest logotip i així es veurà vostè exactament on té de
3: pagar.
7: Automàticament ja ho vaig captar. Primer, que jo no tinc Iberdrola, jo tinc Naturgy.
3: Sí.
7: Però, per si acas, vaig telefonar a Naturgy a la secció d'atenció al client i vaig comentar-ho. Mm. Em van dir, a veure, llegeixi'm, sisplau, el primer pàrraf que hi ha de la carta, li vaig llegir i dic, diu, ha hecho algo? Dic, no. Dic, per què? Primer, que jo, Iberdrola, no tinc ni idea de res, mm-hmm. Dic, però, diu, menys mal, sobretot. Jo només ho comento perquè si algú s'hi trobés, que n'és que vagi molt en cuidado, perquè si escaneixes allà, Ja està,
3: ja et tenen totes les dades, ja et canvien de companyia sí. I ja l'has vessat, sí senyora.
7: Era només per comentar-ho a vosaltres, perquè si algú, pues, sobretot, que vagin en cuidado.
3: Compte, sí senyora. Doncs Paquita, moltes gràcies per avisar. D'acord?
7: Vale, gràcies.
3: Bona
7: gràcies,
3: nit.
7: Gràcies, Marta.
3: Adéu, bona nit. La Carmen, des de Barcelona, bona nit.
8: Hola, Marta, bona nit. Mira, jo escolto el programa des de sempre, des de que van començar. I ahir vaig sentir que la Fina de Nou Barris va dir de les botigues aquelles que tenien exposades les fruites a fora al carrer.
3: Sí.
8: Jo no vull parlar malament de res, però al meu barri, que Vic a Gràcia, totes les fruteries que tenen les fruites al carrer són de pakistanesos, eh? Les d'aquí no el tenen a fora al carrer.
3: Però és igual de qui siguin, perquè diu que el reglament no,
8: està prohibit,
3: no ho deixa.
8: Sí. Bueno, sí. Però no ho deixen, però ells s'ho posen.
3: Ja, ja. Clar, ha d'anar a la Guàrdia Urbana a dir-los que no es pot posar, suposo. Sí, sí.
8: Clar.
3: Molt bé, Paquit. Ai, sí, Carmen. Sí.
8: Bueno, doncs pues, m'alegro molt de parlar amb tu. I
3: jo també.
8: Amb tu, et dic de tu.
3: Oh, i tant, només faltaria.
8: Jo escolto aquest programa des del Carles Cuní, eh?
3: I no truques mai.
8: És que vaig trucar amb el Solà.
3: Uh-huh.
8: Però
3: mira,
8: bueno,
3: gràcies per trucar
8: que,
3: avui.
8: I és que he tingut el meu marit 7 anys amb Alzheimer.
3: Mare meva. Doncs,
8: i llavors
3: no
8: podia
3: trucar
8: ja no estava per trucar, la
3: ja
8: veritat.
3: Ja ho entenc, ja ho entenc.
8: Vale,
3: doncs,
8: pues,
3: gràcies per fer-nos confiança i ser aquí, Carmen, moltes gràcies.
8: Vale, fa una altra.
3: Adéu,
8: vale,
3: bona nit.
8: Bona nit.
3: A més de les trucades del directe, tenim alguns missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. En fem algun, encara abans de la nostra història de nit d'avui. Per exemple, sobre la visita del Papa, la Margarita, des de Terrassa, ens diu això.
9: Avui voldria donar la meva opinió sobre alguna cosa relacionada amb el viatge del Sant Pare. Jo no sóc practicant, per tant, no entraré en el tema religiós, tot el meu respecte, i esperant que tota la visita surti perfecta. Ara bé, el Sant Pare és una persona suficientment culta per poder parlar allà on va, amb l'idioma que realment ell vulgui. Per respecte a la memòria de Gaudí, que era una persona que ja en el seu temps defensava molt el català, hauria de fer, pel meu parer, la benedicció en català. I per respecte a Montserrat, quan hi vagi allà, també, si no tot, una part. I si no pot, perquè realment li és molt difícil parlar una mica de català, que és una llengua llatina, doncs mira, que ho faci en llatí, que és la llengua de l'Església. No sé, no vull crear un debat, i tot el meu respecte, però és la meva opinió. No creieu?
3: Molt bé, doncs és l'opinió de la Margarita. Jo crec que ja estan canviant una mica i crec que al final no sé si farà tota la benedicció, però jo diria que acabarà incloent el català, com a mínim, a la Sagrada Família. Veurem què fa a Montserrat. Gràcies, Margarita, pel missatge. Ens ha trucat la Josefina des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Bona nit.
10: Hola, Marta, bona nit a tots els sabis ignorants. Bé, estic escoltant la gent que de les estafes que volen fer. Jo fa més de 10 dies que van intentar estafar-me també amb un, pel mòbil, dient-me que l'empresa Vodafone es havia ajuntat amb Gestel i que ara jo els havia donat tots els números. Dic, però com m'havia de donar números si ja ho sabeu? Total, quan vaig donar compte de que jo era una estafa. Bueno, doncs porto 32 trucades entre 13 aquests dies de que em truquen i com que ja sé qui són, penjo. I em diuen, ahir em van dir-me, si no contesta, a la de, li deixarem de que tingui la medalla.
3: Quina...
10: Jo no vaig dir res, perquè no he contestat més. Llavors vaig telefonar de la medalla.
3: Quina medalla? La medalla de...
10: Sí, la medalla aquesta de la... De
3: la que truques per emergència?
10: De teleassistència.
3: I quina, quina barra, no, d'això?
10: Ah, sí, sí. Si no me contestes, te vamos a dar de baja de la teleassistència. Llavors jo vaig trucar-hi i vaig explicar-li, senyora, no faci cas, diu, perquè diu, això és una estafa. Diu, perquè nosaltres treballem amb totes les empreses de telefonia.
3: Clar.
10: Diu, i no podem fer. Bueno, jo ja que... Però és que cada... Mira, avui ja em dic, avui 10 vegades, i em porto 30, 28 o 30 de trucades. Com que ja veig el número quin és, doncs ja, quan me truquen, troco el peixo i ja està.
3: Mare
10: però
3: meva.
10: És que no em deixen, no deixen viure.
3: No deixen
10: I
3: viure.
10: Em diuen, i per què no contesta el telèfon? Em diuen, per què no contestes? Josefina, contesta. No els dic res. Però que, vull dir, ho fan amb moltíssima gent, però... Es vol que els hi ha de més el número meu i mira...
3: Ja, el que passa que no sé si algú li pot ensenyar, perquè la truquen al telèfon mòbil?
10: Amb el mòbil,
3: el mòbil.
10: Sí, sí.
3: Hi ha una manera, els telèfons mòbils, de bloquejar el telèfon. De bloquejar i que aquest telèfon ja no el pot trucar més. Vull dir que si té algú a l'entorn que li pugui ensenyar, i és la manera de que et deixen de perseguir, perquè els bloqueges i ja hi denuncies aquell telèfon. Llavors ja no, aquell, com a mínim, el número ja no et truca.
10: És que penges. Al cap d'un segon ja
3: tornen a trucar. Sí, sí.
10: Vull
3: sí.
10: dir que deuen, no deuen fer res més de feina que això.
3: Ja, ja. Déu-n'hi-do.
10: Bé, una petita, un comentari sobre la visita del papa.
3: Digues.
10: Jo crec que el papa es hauria de tenir la amabilitat de donar glòria al senyor Gaudí, que és el que va fer tota aquesta meravella, i que només per respecte a aquest senyor, que era català, i que pel fet de ser català el van posar a la presó per no parlar castellà, això, només per això, pel fet de donar una glòria a aquest senyor que va fer aquesta gran obra de parlar-li en català. I a més que faci el que vulguin. Si la fan en castellà i se la volen fer en anglès. M'és igual. Però jo crec que aquest senyor Gaudí es mereix que una personalitat com el papa, el Sant Pare, doncs, pugui parlar una mica en català. Dedicada amb ell. Aquesta és la meva opinió.
3: Molt bé. Perfecte, Josefina.
10: Moltes
3: gràcies.
10: Gràcies.
3: Que bona vagi nit. Bé, bona nit.
10: Adéu.
11: Històries de nit.
3: Segur que tots teniu clara la imatge del pagès que es lleva de matinada per anar al seu camp o per treure el ramat, però potser no tant la del que treballa de nit. I tanmateix, cada vegada és més freqüent que al pagès li toqui treballar en negra nit, ja sigui per necessitats del cultiu o a causa de l'emergència climàtica i els seus efectes. Aquesta és la història de nit que hem descobert a casa d'un pagès d'Aitona, al Segrià, dedicat des de sempre al cultiu de la fruita dolça i que n'ha parlat amb en Domènec Sobirà.
12: Jordi Esteve, pagès d'Aitona, del Baix Segrià, a Lleida. Molt bona nit.
13: Molt bona nit.
12: Jordi, d'entrada, quan et vaig trucar, em vas dir que sabies perfectament qui som els de la nit dels ignorants. Em vaig quedar una mica parat, eh? Jo pensava que els pagesos us llevàveu molt aviat i que per això anàveu a dormir aviat també, però no sé, vaig mal fixat, potser. Ens escoltes a la nit?
13: De la nit dels ignorants? A veure, jo sóc amant a la ràdio gràcies al meu pare.
12: Clar, però el programa comença a les 12.
13: A veure, ara treballo de nit, i la circumstància que m'ha fet més seguir-vos a vosaltres és l'edat. No em creia que amb l'edat no es dormia tant i és totalment cert.
12: Deixa'm agafar-me això que em dius que de tant en tant treballes de nit, perquè la idea que tenim dels pagesos, ara seriosament, és que treballen de dia, de sol a sol. Explica'm un cas en què et toqui treballar de nit.
13: A veure, un dels casos és aplicar productes sanitaris a la fruita. Jo soc productor de préssic pla, de nectarina i préssic vermell, vale?
12: Sí.
13: Bueno, pues, la manera de que el producte estigui ben aplicat, doncs té que ser una època del dia que no faci vent, vale? Sí. I segons les estadístiques, és més a la nit, vale? Tenim que estar vetllant i, però, bueno, normalment, allà a les 3 o les 4 de la matinada és quan s'acostuma per al vent. Hi ha productes que, per a ser aplicats, no pot fer calor. Segons quins productes, en la calor doncs, pot acabar cremant la fruita. Vale?
12: O sigui que també per això també és bo fer-ho de nit, perquè la temperatura baixa, és clar.
13: Exacte.
12: Però Jordi, com saps quin és el bon dia i la bona hora? Com ho saps abans de sortir de casa?
13: L'Oment té coses curioses.
12: Sí?
13: I jo soc d'Aitona i me guio perquè a dalt Aitona està rodejat per una serra. Vale?
12: Sí.
13: I a dalt de la serra tenim una senyera. És una senyera que la va ficar a l'Ajuntament ja fa molts anys i està il·luminada per un foco. I pues, bueno, aquella senyera, a part de fer la feina de ensenyar a la gent que som catalans, pues, bueno, també serveix pels pagesos per saber si fa vent o no fa vent.
12: O sigui, abans de sortir de casa mires la senyera.
13: Exactament. La senyera de la serra serveix per saber si fa vent o no fa vent. Exacte.
12: Estem parlant de les 3, les 4 de la matinada. No despertes els de casa a aquella hora?
13: Segons quins dies sí, segons quins dies no. No, perquè resulta que els meus fills s'aixequen molt pronte per anar a estudi, perquè es tenen que desplaçar a Lleida per anar a estudi, i no, normalment no es desperten. A veure, jo si no em calgués tampoc no em despertaria. Jo si em desperto és per l'obligació. I més és quan estàs nerviós, els dies que no tens que anar a ensofetar, t'aixeques i dius, hòstia, avui per què m'he despertat si no em tinc que despertar? I a vegades confies aixecat a les 3 o les 4 i et despertes a les 5 o les 6 i dius, hòstia, ara què faig?
12: Ja, ja. Surs a les 3 o les 4 de la matinada, més o menys, surs a fora, al camp, què se sent?
13: El que és el poble no se sent quasi més res. I al camp igual sents algun pagès que ha matinat més que tu i molta naturalesa, molta. Grills, conills, sigo algun senglar, molt pocs, a la camí, algun, però el que hi ha és molts conills, molts.
12: Sí?
13: És l'hora preferida per la fauna.
12: I l'ensulfatada la fas amb màquines, entenc, no?
13: Sí, amb un tractor que va aganxada amb una màquina, que és una cuba, i porta una bomba d'aigua que fa pressió i va cap a unes boquilles i expandeixen el líquid cap a la dreta i cap a l'esquerra. I això cobreix tots els arbres.
12: I pots treballar bé a les fosques?
13: Sí,
12: no. No hi ha algun risc, no hi ha algun perill, no?
13: Bueno, a veure, seria millor treballar al dia. Però, bueno, com que normalment les finques, cada pagès, se les coneix com a la palma de la mà, vull dir, no a veure, perills, jo sempre tinc quimera a la fauna. Jo, quan veig un porc senglar, me fa molt respecte.
12: Sí?
13: Molt. Sí. L'únic que, pues, bueno, com que vas dins del tractor, pues, bueno,
12: hi ha un moment que has de baixar del tractor, que has d'anar cap al cotxe o que has de caminar, pel que sigui, no?
13: Llavors, malament rai. Jo als animals hi tinc molt respecte. Llavors, pues, bueno, una de les vegades que me'l vaig trobar, me'l vaig trobar a la furgoneta, amb el vehicle, i, bueno, es va parar al mig del camí, i pues, jo vaig esperar que s'apartés, se va apartar i vaig continuar. Però menys mal que anava a la furgoneta. Si te'l trobes caminant, doncs no sé com pot reaccionar un animal d'aquestes.
12: No, un senglar, millor tenir-li respecte, sens dubte.
13: I tornant a lo de treballar de la nit, a veure, amb la maquinària que tenim ara, doncs, és quasi bé pràcticament com si fos de dia, perquè portem focos davant, focos detrás, portem el llum d'emergència, vulgarment diguem el pirulo, ¿vale? El llum taronja,
12: sí.
13: I, doncs, bueno, sigueu bastant.
12: Què fas quan acabes? Recuperes la son?
13: Uf, bueno, això segons el que t'espera després del sofatar. A veure, jo tinc el costum de, si no tinc que anar al sofatar, d'esmorzar abans d'anar a treballar. ¿vale? Però el dia que tinc que fer la jornada d'anar a sofatar, un vas de llet ràpid i marxar, ¿vale? I allà a les 10 és l'hora crítica que es comença a girar el vent. Esmorzar, i segons el que tingues que fer, doncs, bueno, abans de dinar, i si hem acabat de dinar, pot ser una mini migdiada, però jo de cada vegada menys, perquè si no la nit, després no puc dormir.
12: Clar.
13: ¿Vale? ¿Vale? Ara no, és impossible. Si faig migdiada, ja és el que em toca, escoltar la ràdio.
12: Escolta, i d'estudiant de jove, eres dels que estudiaven fins tard o dels que es llevaven aviat per repassar?
13: Ara m'has fet una pregunta que no estudiava ni a la nit ni al matí.
12: Ni al matí.
13: No, no, per això vaig voler continuar l'ofici del pare, com que l'ofici de pagès lo tenia a casa, però bueno, vaig voler continuar. Però no, readreçaré la pregunta i soc animal de nit i no de dia, sí.
12: Va, doncs ara provo una altra pregunta. Ja que ets tan de nit, tu devies ser dels que anaven al Big Ben, no? A la mítica discoteca de Montmés, no?
13: Sí, i ara que t'estava parlant d'anar a sofatar, ara això no ho puc fer perquè, bueno, jo entenc que tothom l'edat castigui, però quan teníem entre 18, que era quan teníem el carnet, començàvem a tenir el carnet de tractor, dels 18 als 25, pues lo tradicional era lo dissabte a la nit, a les 12 de la nit, mos trobàvem al bar del poble, anàvem a fer un beuret,
12: sí,
13: i agafàvem el cotxe i cap al Big Bang.
12: Sí.
13: Però aquella nit, al Big Bang, a diferència dels dies que no ens sofatàvem, que fèiem pues, les 6 o les 7 del matí, aquell dia només podíem fer les 2 i mitja, 3 de la matinada.
12: No fotis.
13: O sigui que fèiem mitja sessió. I en acabat, anàvem cap al poble...
12: M'ho veig a venir.
13: Agafàvem el batx de llet amb una mà, mos ficàvem la sabata amb l'altra, i agafàvem el tractor i mos anàvem a sofatar. Fèiem dos o tres pubes... I han acabat, sí, han acabat a fer més diada.
12: De veritat, o sigui, us n'anàveu de marxa i després agafàveu el tractor i ensofatàveu al camp.
13: Sí, sí, perquè normalment el dissabte i el diumenge és el dia més adequat per sofatar. ¿Vale? I pues, bueno, ja que estàs despert, pues, bueno, és un dia que no et calia despertar. Clar. I llavors, pues, bueno, ja t'he dit, han acabat de sofatar a fer més diada, i si convé dinar i llavors una altra migdiada i el dilluns a tornar a treballar amb normalitat.
12: No recordaràs algun tema que t'agradés de l'època que posessin o que punxessin allà al Big Ben?
13: Sí, era un tema que mos feia tornar bojos, era L'amor t'ho jur del Gigi D'Agostino.

0: Jordi, era aquest, no?
1: Era aquest, sí, exactament. I el dia que no el podíem escoltar perquè el ficàvem més tard de les 3, m'ho feia molta ràbia. Que havíem d'esperar dintre una setmana i tindre la sort i no tingui que sofatar per poder sentir la cançó.
0: Clar, perquè després, clar, arribaves al tractor i el so era tot un altre, no?
1: Exactament.
0: Escolta, un altre cas en què et toqui llevar-te de matinada, va.
1: A veure, ara això ja ha passat a la història. Jo encara ho he fet. És quan tens que fer recs, ara tot, pràcticament s'ha de tot per aspersió, vale? Sí, per aspersió sí. o a goteig, gota a gota. Era quan havíem de regar amb aigua manta o amb aigua tirada, que li dic jo. I tens que regar les 24 hores, perquè no pots desaprofitar una aigua.
0: Yeah.
1: I, pues bueno, lo secler de la comunitat de regants te diu, pues bueno, regaràs a les 2, si l'aigua més o menys va com sempre. Però bueno, sempre hi ha el pagès pícaro que té un pamet l'aigua aixecada per avançar més l'aigua, i a més de les 2, pues igual te toca regar les 3 o les 4 de la nit, perquè no baixa tanta aigua.
0: Val.
1: Pues bueno, passar nits sense dormir per poder regar. Això ha canviat 100%. Com a molt, doncs tens que anar a vigilar doncs, un programador de rec.
0: Un programador de rec, en algun moment, sí.
1: Sí, perquè les coses automàtiques acostumen a fallar. Vale?
0: Val. Si hi ha risc de gelada, aquí també et pot ser que et toqui llevar-te de matinada.
1: Què toca fer? El període que hi ha risc de gelada acostuma a ser quan l'arbre està florit, que és des de finals de febrer fins a mig abril, o finals d'abril. Vale? Què s'acostuma a fer? Primer que tot, tens que vigilar que no baixi la temperatura.
0: Clar.
1: Si baixa la temperatura per davall de zero, vale? Que arriba a menys 1, menys 2, menys 3, te pots quedar sense collita.
0: Clar, aquí ja anem tard.
1: Maneres de pal·liar els danys? N'hi ha dues o tres. Vale? Una és, bueno, l'objectiu és fer pujar la temperatura. Vale? Quines maneres se pot fer? Fent combustible, fent combustió, agafes i fas foc, fiques uns pots de pintura, renc sí, renc no, cada dos o tres arbres, i allò porta com una cera, que nosaltres diguem una cera vulgarment, i se fa calentor. Vale? O regant amb recs per aspersió. Això és una cosa molt curiosa. Si un no ho ha vist mai, una cosa molt bonica. Tu t'imagines la silueta d'un arbre florit,
0: sí.
1: I engegues l'aspersió i queda cobert de gel.
0: Val. Sí.
1: Queda com si fos un arbre de vidre, per entendre-me.
0: Clar, com tot gebrat.
1: I dius, hi ha gent que la primera vegada que ho veus pensen, hosti, que animals que són aquesta gent? Volen salvar una collita i estan cobrint la fruita de gel. Pues encara diràs que pot ser contraproduent. No. El que s'aconsegueix és que la fruita, quan està molt petita, a mida d'un ungle d'un dit petit, encara
0: sí.
1: No,
0: sí.
1: Fa, la gel fa una cobertura i s'evita de que aquella fruita baixi a menys de 0 o menys 1 graus.
0: Val, clar. I, el gel ja està fet i no baixarà més, és clar.
1: Exactament. I s'ha salvat moltes collites.
0: Que bo.
1: S'ha salvat moltes collites.

0: vosaltres us hi trobeu amb això?
1: Hi ha gent que ho ha començat a fer, sí.
0: Sí? Sí.
1: Per diverses circumstàncies. Una és perquè, bueno, no és el mateix la temperatura que fa aquí el Baix Segrià de maig a agost en aquests moments que estem vivint ara, que fa 10 anys atràs. I, bueno, no és el mateix que una persona estigui exposat al sol i tingui que treballar a 40 graus, que no, pues bueno, hi ha gent que, pues bueno, s'ha provat i, pues bueno, se comença a les 10 de la nit i es continua a la nit. Uh-huh. I per la fruita, també, perquè, bueno, no és el mateix que la fruita estigui collida amb la calentor de les 4 de la tarda, que no, com ara el preciclar, se té que collir amb segons quines temperatures, no es pot collir així a la bèstia. I, pues, bueno, si no canvia la climatologia, pues, potser haurem de collir tot en aquests horaris. Sí.
0: Escolta, fa temps, quan va començar tot el problema dels senglars, recordo que hi havia gent també que sortien a vigilar que els senglars no els hi fessin mal segons quins cultius a la nit, que és quan surten més, no?
1: Sí.
0: No sé si això et toca fer-ho de tant en tant.
1: A veure, lo de la fauna cinegètica és un problema molt seriós, eh? Jo, la zona que estem nosaltres, aquí a Aitona del Baix Segrià, senglars, potser no hi ha tants com hi havia hagut anys atràs, també hi ha algun, però conills és una cosa desaforada, no? Una cosa molt, molt sèria. I jo no soc caçador, però tinc sentit que el millor moment per anar a caçar conills és a les nits. Veure, per ficar-te un exemple del mal que fan els conills, ¿vale? Sí. Jo estic plantant arbres i estic ficant com una gàbia a l'entorn de la soca dels arbres.
0: Per què?
1: Perquè si no me'ls roseguen. L'arbre. És una cosa molt sèria, això.
0: Clar. Sí. I escolta, ara una pregunta que te l'he de fer. Et toca treballar de nit també per fer la paperassa?
1: Pues, malauradament, de vegades sí. Sí, bé. Perquè jo sóc autònom i quan un no té prou hores al matí, pues, té que fer a la nit. Perquè pues, ho tens que acompanyar a un fill amb una activitat, ho tens que fer una altra cosa... I pues, si es pot fer a la nit, pues, se té que fer a la nit. I de la manera que va el sector de la fruita, m'estimo més guanyar-me una mireta més lo sou, i encara que pues, tinga que perdre alguna nit, pues, m'ho miro de fer-m'ho jo, si puc.
0: També hi ha molts pagesos que estem acostumats a sentir-los que es queixen de la burocràcia i de la paperassa que toca fer.
1: Ui, m'has tocat un punt. Sí. A veure... Jo entenc que té que haver un control, sobretot. Però que hi ha un excés de control, jo per aquí ja no hi passo. A veure, jo entenc que els temps han canviat. Que abans pues, era una empresa familiar i produïen fruita. ¿Vale? I jo anava allí a ajudar. Ara no, ara és una empresa familiar, però no deixa de ser una empresa que tens que fer pues, els riscos laborals, tens que fer l'adun, tens que fer el pla de dejeccions... Tens que fer, etc. Però és que, senyors, estem fent fruita. Si no el cuidem, ens acabarem carregant el sector, eh?
0: Ja. De tota manera, Jordi, malgrat tot això que estem dient, la pregunta final... Sí? Canviaries de feina si poguessis?
1: A vegades, quan, com ara anteriorment, m'has parlat de la burocràcia, doncs te la fan avorrir, te diria que sí, vale? Uh-huh. Llavors, claro... tinc l'estima de les terres pròpies i, pues, bueno, mentre es puga i mentre els polítics m'ho permeten, intentaré viure de la terra pròpia.
0: Encara que toqui treballar de nit. Molt bé, Jordi, sempre ens podràs escoltar nosaltres.
1: Ah, exactament. El tractor s'ho fa tant, sempre podré escoltar a la nit dels ignorants a la Marta Romagosa.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi. Gràcies
1: a vosaltres.
0: I bona nit.
1: Bona nit.
2: Pràcticament 10 minuts i arribarem a la una de la matinada. Calla, que em diu l'Aina, que ens truca al 93207474. Un Jordi d'Aitona no serà pas el mateix que acabem de sentir. Jordi, bona nit.
3: Bona nit.
2: Que ets tu?
3: Sí, sóc jo. Ah,
2: que estàs ensulfatant ara o no?
3: No, avui he tingut que fer tard també, he tingut que tastar una mica la nit.
2: Sí?
3: Perquè el dia d'abans d'ahir vam començar a collir fruita... i com que normalment no tenim totes les parcel·les de fruita totes juntes, doncs he tingut que transportar maquinària d'una parcel·la cap a l'altra.
2: Vaja, i això ho fas de nit, eh?
3: Home, sóc jo sol, el meu pare ja no em pot ajudar, i doncs, bueno, s'ha de fer al moment que els treballadors no estan collint la fruita.
2: Clar. Quina gràcia que estiguis trucant després d'escoltar el reportatge que has protagonitzat en aquesta història.
3: Sóc oient vostre, eh? Que sóc oient vostre.
2: Ja ho he sentit, ja, que ets oient. Se m'encanta, és molt divertit. Escolta'm, quina fruita has collit?
3: Avui collia nectarines.
2: Oh, que bones.
3: Ah. Bueno, sé perfectament que coneixeu la fruita perquè vau estar a la campanya de l'operació.
2: Sí, no sé si jo vaig venir a collir préssecs i nectarines, o sigui...
3: Exactament.
2: Em va encantar l'experiència, o sigui, molt xulo, i a part que eren boníssims. I vaig fer cas del que em van dir, perquè com em vaig emportar una caixa sencera, van anar a la nevera i em van durar. Perquè si els arribo a deixar fora, mare meva...
3: És que, Marta, no és el mateix. La fruita que compreu en qualsevol supermercat o en qualsevol fruiteria que no la fruita collida de l'arbre.
2: Ja. No cal que m'ho juguis.
3: A nosaltres mos fan collir la fruita com, segons quines varietats i segons lo destin té que anar, perquè la fruita que collim nosaltres té que anar a mitja Europa, mos fan collir fruita que sembla suro.
2: Ja.
3: No cal que us fixeu, com els plàtans. Els plàtans, quan els compleu, són verds, no?
2: Sí.
3: Doncs això és el mateix.
2: Clar. Però jo vaig agafar un préssec de l'arbre i me'l vaig menjar al moment.
3: Doncs això és l'ideal i el perfecte.
2: Va ser espectacular. O sigui...
3: I la gent hauria de fer la mateixa experiència que vas fer tu per saber que la fruita és bona. Mm. Perquè, clar, si la gent compra un fruita mal collida,
2: no
3: repeteixen.
2: No, clar.
3: Però tens que pensar que la fruita que cullo jo passa dins un envàs, amb un palot, aquell palot l'aboquen en una màquina, aquella màquina l'agafa una senyora o un senyor i la fica en una caixa, té que fer uns quilòmetres, la té que agafar a la de la fruiteria, la té que ficar a l'exposició, i últim, el consumidor la té que agafar. Vull dir, no pot ser molt una madura per menjar al moment.
2: Està clar. Està
3: no sé si m'explico.
2: Sí, del tot. Per això, crec que tornarem a buscar nectarines de préssecs, perquè és la...
3: Quan vulgueu. I si voleu vindre al meu camp, si no tardeu massa, podeu vindre, perquè, bueno, jo ja de fruita vaig d'una miqueta de retirada, estic plantant ametllers, però, bueno, és bo saber que, pues, bueno, la gent que heu vingut a menjar fruita aquí en directe, la trobeu bona.
2: Home, t'ho diràs. Si més ho expliquem per tot arreu, o sigui que sí. Jordi, gràcies per partir a doble, per trucar ara i per haver fet aquesta història de nit amb el Domènec, que ha sigut molt xula.
3: Jo estic molt content que estigueu a punt de fer els anys 25 anys de casats.
2: Això sí. Encara falta, avui jo ho he fet allò en solitud, però encara falten uns mesos.
3: Ja felicitaràs el teu home de la meva part.
2: Molt bé.
3: De l'altra part, de l'altre cantó de la Diagonal.
2: Perfecte,
3: diguem, no?
2: Sí senyor. Moltes gràcies, Jordi.
3: Molt content de formar part de la família de la nit dels ignorants.
2: Doncs jo més encara que aquí estiguis i que et fem companyia mentre treballes de nit. Gràcies, Jordi, una abraçada ben gran.
3: Igualment, gràcies, bona
2: nit. Adéu-siau, bona nit.
3: Adéu, bona nit.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
4: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni
6: al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Amb Ricard Ostrell.
7: A Catalunya Ràdio... Postdates. Ser crítics és la condició fonamental per poder viure junts sense ser governats. De Fora de Classe, de Marina Garcés. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
2: D'aquí a 5 minuts i una mica més arribarem a la 1 de la matinada. Encara tenim temps per escoltar missatges i alguns que ens heu deixat escrits al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. Per exemple, la Cecília, des de l'Eixample de Barcelona, ens deixa aquest missatge.
8: He escoltat això que dieu ara de la T-Mobilitat i de la targeta reduïda per l'autobús, bueno, pels transports. I jo recordo que els meus pares, quan van fer 65 anys, cobressin el que cobressin de jubilació, tenien la targeta gratuïta. La targeta rosa ja els enviava a l'Ajuntament directament sense demanar-la. Jo, en canvi, ara en tinc 72 i no em donen ni la reduïda. Jo he demanat dues vegades a l'Ajuntament i em contesten que no procedeix la meva sol·licitud. Suposo que és perquè tinc massa jubilació, que no és massa avui dia, perquè, clar, tal com estan les coses, viure a Barcelona és molt car i no és que guanyi 3.000 euros al mes, molt al contrari, però com arribo al màxim o al mínim de la seva llista, no sé a què dir-ho, total que jo tinc que pagar tot antigament com si tingués 30 anys. I en canvi a Madrid tot gratis. Direu a mi que això és un cachondeo.
2: Sí, Cecília, és així. A Madrid tot gratis i aquí no. Doncs mira, sobre la targeta reduïda també ens ha deixat aquest missatge al WhatsApp del programa, l'Alícia.
9: Fa uns dies va trucar una senyora dient que l'havien rebutjat en dues ocasions per treure's el pas o pels autobusos, aquestes targetes de color rosa que porten molta gent. A mi també m'ha passat en dues ocasions que he estat perquè m'enduguessin aquesta targeta, me l'han denegada. El que és molt curiós, i m'agradaria que algú, si pot ser de la companyia de la TMB, m'ho aclarís, és com és possible que una persona que té una renta avui en dia més alta que la meva i té la targeta rosa. I és perquè en el seu moment ella es va quedar en l'atur i la va demanar. Però clar, ara no està en l'atur perquè està jubilada i té una pensió molt més elevada que la meva. M'agradaria que m'expliquessin de quina manera controlen aquestes targetes que van donant al seu dia a les persones que estaven en l'atur i que ara no hi són perquè estan jubilades o perquè ja estan treballant. Perquè si no controlen això, evidentment els que estem pagant som els que som jubilats i que a sobre no tenim una pensió lo suficientment elevada.
2: Doncs sí, senyora. Qui controla això? Bona pregunta, Alícia. Doncs ja queda fet aquí el programa. La Mercè des del barri de Gràcia ens deia també una altra pregunta que es va fer ahir. Les ulleres graduades i de sol es poden donar a òptiques que les recullin, com també ha dit òptica universitària, diu ella, pel Tercer Món. La Isabel des de l'Hospitalet de Llobregat diu: jo vaig intentar fa anys lliurar ulleres a la Barraquer i tenien el contenidor a petar, no n'hi cabia ni una més. Per un tema sentimental no vaig voler deixar-les de qualsevol manera, prement força i forçant la solapa d'accés, havien estat del pare. Diu: un dia, passejant pel barri, vaig passar per davant d'una òptica, General Òptica, vaig entrar a preguntar i també ells en recullen. Per tant, ja tenim una altra. La Dolors de Sabadell diu: una senyora ha preguntat on es poden portar les ulleres quan ja no es fan servir. Quan ho vaig necessitar, ho vaig preguntar a General Òptica i em van explicar que ells les recullen i les fan arribar allà on són necessàries. I la Montserrat, des de Barcelona, diu: només dir-vos que les ulleres les recullen, ella ja fa un genèric, diu, a totes les òptiques. I després hi va haver una altra pregunta que ens feien sobre un arbre a Barcelona i tenim diferents respostes, que ahir també alguna gent va respondre. L'Eva, des de Vilanova i la Geltrú, diu: l'arbre de la flor lila que comentàveu es diu xicranda i és molt bonic. La Marta, des de la Bordeta, també diu: algú ha preguntat pels arbres de flors de color lila. Si no m'equivoco, i ella posa un altre nom, deu ser el castellà, perquè diu jacarandes o jacarandes. Són uns arbres típics de Mèxic. Sembla que s'adapten bé al nostre clima i entorn i per això els estan plantant a Barcelona. I la Montserrat també ens diu: a Barcelona han anat plantant arbres de diverses espècies molt diferents i boniques, arbres d'altres contrades, totes elles de gran interès, i que ens dona una gran diversitat d'arbres que no estàvem habituades a Barcelona. Tot passejant, els vaig fotografiant, i diu la Montserrat, i m'encanta. Doncs en tenim més, però ho farem després, perquè arribem a la una de la matinada i ara és moment d'escoltar les notícies d'aquesta hora. Tornem després amb més preguntes, amb més respostes i més converses. Encara ens queden més converses. Vull dir que no marxeu, no aneu a dormir. Ara tornem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres pactats la darrera setmana i la CGT que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a 3CAT.
2: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
3: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
1: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins el PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'ex militant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders del procés.
1: Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana.
4: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Segons la magistrada, la terapeuta va mediar perquè l'empresari cedís una part de l'herència en vida del seu fill, que ara està acusat d'homicidi.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound, que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta, i els internacionals Yard Act i Wet Leg. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i es començaran a fer circulacions de prova.
4: Al cap de pocs dies, l'errador recuperarà les freqüències habituals, tal com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
4: Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest mes de maig passat entre Montcada, Bifurcació i La Garriga no s'acabarà fins a finals d'any.
1: Esports, Florentino Pérez ha anunciat que Josep Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
4: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge de l'equip. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
1: El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
4: Al torneig tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat per les semifinals.
1: I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip grassenc ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: Fins aquí les notícies.
6: La... La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
7: Aquesta veu no és de ningú.
8: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
7: Quina història, mare de Déu.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
9: Brava per l'equip de la tarda.
7: És increïble.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, que ens truca alliberat des de Navarcles. Bona nit.
1: Hola.
0: Hola, bona nit.
1: Bona nit, soc alliberat jo.
0: Sí, sí, sí, a vostè li donava pas. Digui'm.
1: No, té una altra cosa, la dècada dels 60, un poeta rus, Lev Sushenko, va pronunciar les seves poesies aquí als angustiants.
0: Si me'n recordo, no me'n recordo. Jo la dècada dels 60 no hi era o vaig néixer a finals de la dècada dels 60? No me'n recordo d'això, alliberat.
1: Doncs, Sushenko es va pronunciar les seves poesies aquí als angustiants. Que un bon papa.
0: Sí. A la Sagrada Família. No, als Agustins.
1: No.
0: A l'Església dels Agustins. D'acord, molt bé. Allà va pronunciar la poesia en rus, diu.
1: Sí, l'Antuxenco, sí.
0: No ho sabia, no ho sabia. No, no ho sabia. Doncs miri, he après una cosa.
1: Doncs ja ho saps.
0: Molt bé.
1: Bona nit.
0: Moltes gràcies, bona nit. Veus, fa molts anys que també va venir una altra persona i va parlar en rus perquè va explicar i llegir els seus poemes. La Marina ens truca des de Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit. Perdó, no sé què fer a tothom. Jo volia preguntar una cosa que a vegades penso, i crec que s'ha preguntat alguna vegada i no recordo, i no trobo resposta. Aquestes, les botelles de llet de cartó, no diré marca ara, però és igual, que si són així, que tenen com una forma de trapeci, on hi ha el forat per tirar la llet, ja sabem que això no es treuen perquè no els tirem per aquí per allà. A l'hora de posar el got és molt incòmode, perquè es fan així. Però ja, hi ha una forma de trapeci que ja no és quadrat ni rectangular, eh? No són rectangulars, són com quadrades, com un trapeci, un cono. I allí hi ha el forat, no, que jo crec que ho han fet expressament, perquè vaja, jo crec que els importa més estètica que no la funció.
0: Però, perdona, perquè que jo ara el cap no veig
2: mira,
0: aquesta...
2: Mira,
0: aquesta...
2: botelles de llet.
0: Sí, però bueno, no és el tetabrit de normal de tota la vida.
2: No, llet de cartó.
0: Sí, però vull dir, les llets de cartó van amb uns que són allargats o amb uns que són més rectangulars, diguéssim, no?
2: Sí,
0: però tu em parles d'un en forma de cono, en forma de piràmide.
2: De trapecio, com si és un quadrat, però que està estret pel final. No rectangular, que seria més fàcil, llavors. I rodó també, però és com un trapecio, no sé, tenen una forma així, com de, no sé, perquè el botó, o sigui, són incòmodes de posar la llet.
0: De posar la llet, perquè sí. pot caure.
2: Perquè, mira, jo soc manita, i ho encerto bé. I no té res a veure amb les vistes ni nada. I no, que
0: per què
2: no,
0: ho fan? No sé, perquè han canviat tots, ho han canviat tot i no es pot...
2: Hi ha algunes botelles que no són així, però jo penso que és per l'estètica. Els agrada que quedi dalt abunyagat o quadrat. Potser per l'estètica.
0: No sé, si algú sap que ens ho expliqui, perquè no sé per què ho han canviat.
2: Igual, i perquè es fa així. Si és... L'estètica és maca, però si va funcional. Perquè això... Avui dia sembla que hi ha molta... No sé.
0: Ja.
2: Llavors resulta molta buidor, és de dir. Voldria dir que també una altra cosa que ha dit el Pep, tant si és una cosa com una altra, als gimnasos hi ha un gimnàs que té unes plantes a la cantonada, d'aquelles regades, com se digui, que si ets alt pot clavar el cap,
0: sí.
2: El ull, i no hi ha manera de dir-ho directament, és de luxe, d'aquest de luxe que jo... No m'agraden els gimnasos, que ara em menjaran, però bueno. Jo, diguéssim que hi ha una moqueta i tot això, ja he anat al temps d'aquest, això de la primera, o sigui, si és que a mi m'importa un pito, que sí, però resulta que siguin bons, que paguin, eh?
0: Ja.
2: Però és que no hi ha manera de dir-ho. Clarament, sisplau, podria vostè posar, digue-li al jefe o al director, perquè no es posa mai, eh?
0: Ja.
2: Però, a vegades sí, eh? Però sí, sí, els importa un bledo, un sec. A veure, ara m'ho poso tremendo, eh? Dóna la impressió, eh? No tothom, eh? Li dius al carrer, miri, vostè sap d'això, quin número és aquest, no sé què, i quan els expliques això, com si tinguessis la culpa tu.
0: Yeah.
2: Encara tu ets raro, quan falta ètica i això, que tu reivindica, ets tu el raro.
0: Ja, ja, ja, ja t'entenc.
2: En el sentit que ets tu, i ho dius bonament, doncs pues mira, una senyora és pitjor que jo, una mare d'una persona...
0: Ja.
2: Li va dir, pues, si ho treu això, ho tiro jo.
0: Clar.
2: Li va dir. Però saps què passa? Que si ho trenquem,
0: No, no, encara us donen seran a vosaltres, no, no, està clar.
2: Doncs el seran, vaja, la Guàrdia Urbana, jo no puc fer nada, bueno, dic en castellà, però ja. Jo no soc retrona, al contrari.
0: Ja, ja, ja.
2: Però és que això trobo que encara qui paga mana, a vegades.
0: Eh? Ja, ja t'entenc.
2: I aquell carrer, m'ho ha dit tu que vas a aquell gimnàs, doncs hi podries dir, no li dic.
0: I ho va
2: perquè,
0: fer?
2: Clar, ella va... Sí, sí. Jo li diré, bon dia, li diré, si li pots dir tu, a veure, amb aquestos, però ja m'anirà. No, ja, ja. No retiren la planta. Jo, home, no tinc ganes d'anar a l'Ajuntament, tinc que donar
0: ja,
2: el meu
0: ja,
2: nom,
0: fa mandra, sí.
2: Denunciar... No, no farem res, no, no m'agrada tenir que denunciar, m'agrada per les bones. Per
0: ja, però si no ho entenen per les bones...
2: Les plantes que estan, i a més fa llets, perquè són torretes molt lletges, petites, que normalment són de fora, que ja, ja. No hi ha manera, eh?
0: Ja, ja ho veig, ja.
2: Pot, i no hi ha ningú, diu que està prohibit, o no és legal, o no sé què.
0: Sí, que està prohibit tenir però coses a les façanes, tenim. Sí, sí.
2: Sí, les façanes, i sí. Tot, diuen que no s'ha de fer. Jo en fi. Crec que per ètica, mira, jo a les èpoques que he estat, no algunes coses no m'agradaven, perquè tenia un llibre d'ètica que explicava com tractar un rodamont, un cec, una persona al carrer, o passar per la dreta, o sigui, hi ha coses que no m'agradaven. No existia música a la classe, a l'escola, i sé que era quina cosa més estranya, no?
0: Ja, ja, ja, sí. Molt bé,
2: no,
0: Marina.
2: No, jo ara ho sento, però no, no. És que no sé... Si digo a l'Ajuntament, ho tindré que dir en general.
0: Sí, jo crec que sí, no? Perquè si no, no faran cas, està clar.
2: Sí, ho he fet, ja ho he fet, però tinc que dir a vegades el número concret, segons ja. Que ho tinc que dir. I clar, però bueno, jo ho he dit 10 vegades, t'ho dic, eh?
0: I no et fan cas, ja.
2: No, la rara és
0: doncs,
2: tu,
0: simpàtica, ja, rara. Ja ho entenc, ja, sí, sí.
2: O la gent falta respecte a la discapacitat moltes vegades. I diuen que ets tu raro, que ets antipàtic o... Yeah. Que...
0: Sí, paciència, Marina, paciència i denunciar si una cosa no està bé.
2: T'has de respectar tu mateix.
0: Clar. Marina, gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
2: Avui tinc el dia.
0: Vinga, un petó.
2: Bona nit.
0: Adéu, bona nit. L'Anna, des del Fort Pienc, també, ara fa uns dies ens va deixar aquest missatge de WhatsApp al 667-220-148.
3: Avui no vull fer ni una pregunta ni donar una resposta. Vull fer una queixa. Soc una persona molt cinèfila. Jo cada setmana vaig al cine. Cada setmana. Perquè m'encanta. Aleshores, sempre, ara últimament, he anat amb una amiga, anem aquí a Les Glòries, que ho tenim doncs, bastant a prop de casa. Què passa? Resulta que, com que anem cada setmana, estrenen poques pel·lícules. Arriba un punt que ja les hem vist totes i la feina que tenim és per veure una pel·lícula. Clar, anem en una hora, que a nosaltres ens va bé doncs, de 6 a 7 i mitja, aquest horari, que sempre n'hi ha hagut de pel·lícules. Ara resulta que totes les que fan aquesta hora són en anglès. Aleshores, ja la setmana passada vam tenir que mirar el que hi ha, l'única que ens quedava. Aquesta setmana ja no ens hem pogut quedar, ens n'hem tingut que anar a Diagonal Mar, perquè aquí totes les d'aquesta hora, si n'eren quatre, fins a la de dibuixos animats, era en anglès. O sigui, i pregunta jo, i per què? Per què en anglès? No sé, la podríem fer en català, no? Però és versió original, clar. I aleshores diu que és que... perquè pel turisme. Resulta que el cine... Clar, no sé si arribaran a omplir-lo algun dia, perquè abans, fins ara, era 2 euros el dimarts, perquè som magüeles, i ara ja no, i ara ja són 6 euros. Doncs ara, clar, no. La setmana passada estava, no 8, però pràcticament. I aquesta setmana ja no hem vist, clar, ni les noies que treballen, que ja ens coneixem com si fóssim de la família. Bé, només és aquesta queixa. Aviam per què a Glòries ara passa això, que totes les de la tarda són en anglès. Llavors, clar, has d'anar-hi a la nit, però nosaltres a la nit no volem sortir.
0: Clar, i normalment hi ha diferents opcions, amb diferents horaris, en versió original, si anglès o altres idiomes, o en versió doblada, però veig que aquí doncs, han tirat pel dret i les han posat totes a la tarda en anglès. Mira, a veure si algú ens ho sap explicar, el per què realment, i si no ho podem demanar, a veure si hi ha possibilitat de que s'ho repensin. És el missatge que ens ha deixat el WhatsApp del programa l'Anna. I hi ha una altra Anna, en aquest cas des del Raval de Barcelona, que ens ha deixat aquest altre missatge.
4: Vaig trucar ja fa uns quants dies perquè vaig fer una pregunta sobre el rellotge de la plaça Catalunya, el que està sobre Zara, que abans era el BBVA, que aquí li corresponia que això s'arreglés. I no sé si em veu contestar o no, però malauradament és que hi ha alguns dies que no he pogut sentir i no sé si això algú va contestar o no. I després també tenia un comentari. Jo fa molts anys que escoltava aquest programa, amb el temps del Cuní, i m'ha cridat, ara l'he tornat a reenganxar, diguem-ne, i m'ha cridat molt l'atenció que recordo que en aquelles èpoques antigues la majoria dels que trucaven eren nanos joves que estaven estudiant perquè era època dels exàmens i tot això. Era la majoria de gent jove. I ara, curiosament, és al revés. Ara és gent gran. He notat un canvi bastant, bastant fort. Curiós, no sé per quina és la raó. Suposo que és que conforme els fem més grans, doncs la veritat és que l'insomni està bastant present.
0: Doncs mira, fins i tot jo havia trucat al Carles Cuní, perquè recordo haver estat estudiant exàmens i aturar-me i trucant al Carles i trucant al Miquel, en Miqui Moto, en aquells moments, Miquel Calçada, que feia el programa de música el dissabte a la nit aquí a Catalunya Ràdio. Sí, abans potser la gent jove escoltava més la ràdio també, que no pas ara. Però vaja, a poc els anem incorporant. Anna, i és veritat que encara ningú ha respost al tema del rellotge que deies de Plaça Catalunya. Ningú, l'hem recordada diverses vegades i encara no hem trobat la resposta. És la 1 de la matinada i 17 minuts. Deixeu-me recordar i, de fet, dir-vos gràcies ja perquè hem rebut els primers missatges d'oients ignorants que ja heu respost a la crida que feia en començar el programa perquè ens compartiu històries que tingueu al voltant de gaudir dels monuments que hi ha a Catalunya. Si teniu alguna anècdota, alguna sensació, algun capítol bonic, tendre o desastrós, és igual. Perquè aprofitant la visita del Papa la setmana que ve per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara que es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte, doncs volem dedicar una part del programa de la nit de diumenge a dilluns, si és possible, a escoltar les vostres històries. I el que us demanem, com vam fer, per exemple, per Nadal, que compartiu amb els ignorants la vostra relació amb les obres de Gaudí. Poso algun exemple, no? Potser podem trobar algú que tenia algú de la família que el va conèixer, vés a saber, o que hi va treballar fins i tot, o us heu quedat amb les ganes de visitar un lloc concret, o us vau fer, o us vau enamorar al Pargüell, o potser uns amics estrangers han vingut a visitar la Sagrada Família i mai abans hi havíeu anat. Potser viviu a prop de la Sagrada Família i n'esteu farts de tants turistes, o qualsevol cosa. O heu ajudat uns japonesos que buscaven algun monument de Gaudí i no el trobaven, vés a saber. Per tant, qualsevol testimoni serà benvingut. El que us demanem és que ho compartiu a través del WhatsApp del programa, perquè així els anem recollint tots aquests testimonis. El WhatsApp, el recordo, és el 667-220-148, millor en un missatge de veu, perquè així la setmana que ve ens ho escoltarem ben vestit, ho compartirem entre tots amb unes boniques músiques. Va, ens hi ajudeu? Això serà la setmana que ve, parlant de Gaudí. Però ara parlarem d'algú que està una mica... O sigui, no és el mateix, però ara m'entendreu perquè dic que estan completament relacionats. A mitjans del segle XIX, Barcelona va enderrocar les seves muralles per poder créixer. El govern espanyol va triar Ildefons Cerdà per dissenyar l'expansió de la ciutat. Enginyer i urbanista, va idear un traçat de carrers quadriculat, illes de cases octogonals i amplis espais per jardins i vianants. Amb el pas dels anys, aquell nou barri, l'Eixample, s'ha convertit en un dels emblemes de la capital catalana i a molts llocs s'estudia com a exemple de l'urbanisme modern. La seva construcció, però, no va ser tan fàcil com es podria pensar. El projecte va patir unes quantes modificacions. Des de Barcelona no es veien bons ulls la idea de Cerdà i es va acabar imposant des de Madrid. Aquests són alguns dels detalls que l'enginyer i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Magrinyà, explica en aquest llibre Teoria Cerdà, que acaba de publicar. Considerat una de les persones que més en sap d'ell, Magrinyà també serà comissari de l'exposició Univers Cerdà més enllà de l'Eixample, que es podrà veure a Centelles, localitat natal de l'urbanista, després Barcelona i Madrid. Aquesta exposició serà una de les fites de l'any Cerdà que commemora els 150 anys de la seva mort. Francesc Magrinyà, bona nit.
5: Bona nit.
0: I benvingut a la nit dels ignorants. Què li deu Barcelona a Ildefons Cerdà?
5: Home, a veure, què li deu? És una bona pregunta. A veure, el Cerdà l'any 75 va agafar un vaixell, se'n va anar cap a València, però després d'allà agafava un tren cap a Madrid, i va dir, Barcelona no sé si mai si em sabrà reconèixer tot el que jo he donat per ell, i tots els esforços que jo he fet, i bueno, no m'ho ha reconegut, però algun dia m'ho reconeixerà.
0: I ha arribat el dia.
5: Jo espero que sí, i crec que sí.
0: Ha arribat el dia. Ha trigat, eh?
5: Sí, ha trigat, sí, sí. Bueno, de fet... Bueno, moltes vegades a Gaudí el van començar a reconèixer quan sí. els estrangers van començar a reconèixer Gaudí, eh? Mm-hmm. Perquè abans... I a Cerdà, bueno, l'any 59, quan ja l'Eixample ja s'havia construït bastant, van començar a veure la potència que representava això i va fer un Congrés Mundial d'Urbanisme i allà es va començar a reconèixer el personatge.
0: Sí, li sembla, situem-nos a la Barcelona de meitat del segle XIX. Com era en aquell moment la ciutat?
5: A veure, era un... Ell arriba a Barcelona l'any 35, eh? 34-35, i ell va estudiar a la Llotja, estudia matemàtiques, i després l'any següent se'n va a Madrid a estudiar enginyer de camins. I és una època de revoltes, és quan les fàbriques comencen a introduir-se el vapor, quan es concentra els treballadors, hi ha una migració cap a la ciutat, i la ciutat comença a créixer dins de les muralles, i evidentment doncs, comença a haver-hi revoltes perquè els treballadors s'associen i bueno, Cerdà viu una mica aquesta commoció. Ell que venia d'un mas al Pla de la Garga a Centelles
0: i... allò de la tranquil·litat, la tranquil·litat més absoluta i... arriba aquí i comença a enderrocar muralles.
5: Bueno, no, aquesta discussió d'alguna manera es llença l'escrit abajo les muralles de Pere Felip Monlau, que l'any 1841, en el trienni liberal, de 1840 al 43, una mica es fa, de fet, la reflexió de que ja cal tirar les muralles. Uh-huh. I aquesta reflexió doncs no s'haurà d'esperar una altra vegada fins al bienni progressista del 54 al 56, 1800, a que d'alguna manera amb Pasqual Madoz s'inicia el procés per enderrocar les muralles.
0: El govern espanyol tria Ildefons Cerdà per dissenyar aquesta expansió de la ciutat. Per què el trien amb ell?
5: A veure, el Cerdà va estudiar camins a Madrid i en sortien 10 estudiants cada any, dels quals 3 o 4 catalans.
0: Ja.
5: I l'any 51, el Ministeri de Foment, es crea el Ministeri de Foment perquè abans les ciutats les planejaven els militars. Es crea el Ministeri de Foment que construeix infraestructures i a partir del 1858 la planificació de ciutats passa al Ministeri de Foment. Per tant, els amics de Cerdà a Madrid.
0: Clar, van dir que te'l coneixem, no? Aquest sabem
5: bueno, els seus amics, clar, perquè eren una colla, eren uns poquets. I Cerdà se'n va a Madrid perquè li encarreguin el projecte.
0: Perquè li encarreguin el projecte. Com era el projecte inicial de Cerdà, eh? El primer de tots.
5: A veure, el Cerdà, quan ell ja va fer una mica de reflexió, quan es va... Amb ell, el govern civil, perquè tenim com la imatge de que Barcelona era molt important als ajuntaments, però amb el moviment liberal el que importen són els governadors civils. Uh-huh. No aquesta imatge del franquisme, sinó que el govern civil era la modernitat. I llavors Cerdà es converteix en tècnic del govern civil. Ell era regidor a l'Ajuntament de Barcelona en aquell moment, estem parlant del 54, i llavors li carreguen el plano topogràfic de les afores de Barcelona. I llavors ell, aprofitant que dibuixa el plano topogràfic, fa amb un transparent una primera proposta del projecte d'Eixample.
0: I què passa amb aquesta primera proposta, que no acaba sent...
5: Aquesta proposta... A veure, potser perquè m'he avançat. El 55, quan ell presenta, és un transparent que no hem trobat mai.
0: Ah, no?
5: No. I llavors és el novembre del 1858... Això ha sigut el 54. El novembre del 1858, 4 anys més tard, quan les competències de planificació de ciutats passen al Ministeri de Foment, és a dir, els amics de Cerdà, Cerdà se'n va a Madrid i al gener li encarreguen el projecte, el gener de 1859. I dos mesos més tard va i el presenta el març de 1859, que en aquells moments és ministre el que havia sigut governador civil de Barcelona, que és Pasqual Madoz. I amb els seus amics el presenta i fan, bueno, hi ha una primera acollida i hi haurà una aprovació inicial d'aquest projecte el 7 de juny de 1859.
0: Però a tothom no li agradava i crec que va ser, per exemple, justament un arquitecte, Josep Puig i Cadafalch, que va ser com molt beligerant, molt detractor
5: No, però això són 50 anys més tard.
0: Més tard del que estem parlant ara?
5: Sí, perquè el 1859 de fet és la modernització de la ciutat i Cerdà presenta aquest projecte. Llavors, en aquell moment, que a vegades pensem ara a la ciutat construïda, però era un dibuix, el Cerdà tenia el prestigi que havia fet el pla topogràfic, i llavors es presenta aquest projecte, i la discussió, el que els hi preocupava més a la gent, era la Via Laietana, la via A, B i C. I és el que els hi... Si una mica hi havia aquesta discussió, no tant per l'Eixample. I llavors... L'Ajuntament, en aquests moments, la gran discussió són els terrenys de Boralles. Perquè a veure si els terrenys de Boralles són de la, els controlaria l'Ajuntament o els controlaria el Ministeri. Uh-huh. I al final, en aquesta discussió, al final guanya el Ministeri de Defensa, perquè el Ministeri de Defensa, que és el propietari de les muralles, amb això es podrà pagar al govern la reurbanització d'aquests terrenys. Llavors hi ha una reparcel·lació que fa el mateix Cerdà. Llavors, en aquesta discussió, finalment, hi ha una proposta d'un concurs.
0: Sí.
5: L'Ajuntament demana fer un concurs, sí, però el projecte del Cerdà ja està aprovat. Llavors demana de fer un concurs, se'n van els de l'Ajuntament. Cerdà l'ha presentat el mes de març. El mes d'abril se'n van els d'Ajuntament a reclamar que Pasqual Madoz, que era com el diputat que s'encarregava pels assumptes de Madrid, ara està a Madrid i és ministre, doncs llavors en aquell moment, al final els diuen, s'aprova el juliol, s'aprova el juny, i el juliol els hi deixen fer un concurs. Organitzeu un concurs, però què? Amb una sala principal, poseu el del Cerdà i presenteu els del concurs del que havia presentat organitzat l'Ajuntament de Barcelona. I llavors això es fa al setembre-octubre, aquesta celebració d'aquest concurs, i un any més tard, uns mesos més tard, el 30 de maig, s'aprova definitivament el Plànol del Cerdà.
0: És a dir, el concurs no serveix de res.
5: És una cosa que va organitzar l'Ajuntament de Barcelona, però qui era competent era el Govern Civil, perquè Cerdà fa un projecte de 7 municipis, no de Barcelona. Barcelona s'acabava al carrer Provença.
0: Imagina't.
5: S'acabava al passeig de Sant Joan. Cerdà estratègicament fa 7 municipis. Llavors, qui té competències ja no és l'Ajuntament, sinó el Govern Civil. I Cerdà era tècnic del Govern Civil.
0: Centrant-nos ja en el projecte de l'Eixample, estrictament, què té d'innovador en aquell moment el que va dissenyar? Les quadrícules tan característiques, que no sé si va tenir alguna influència d'algun lloc, o realment la seva manera de pensar va fer que l'ordre i l'aprofitament de l'espai intern i extern fossin el més destacat d'aquella idea que va tenir.
5: A veure, el que hem vist en el temps és que els carrers poden... El Cerdà va dibuixar uns carrers, va fer un projecte, el 1863, que si avui tu presentes aquell projecte per fer un carrer, te l'aproven, de lo ben definit que estava,
0: sí?
5: Amb els arbres, els passos a nivell, l'enllumenat i tot. El Cerdà havia definit els carrers d'una manera molt, molt clara, però el més interessant per mi del Cerdà és que va entendre que allò que permaneix en el temps són les alineacions que separen la zona dels carrers i la zona dels habitatges. I llavors, d'alguna manera, el que passa és que això ha sigut el que... La illa pot haver evolucionat. Els carrers ara passen més cotxes abans... Quan Cerdà dissenya la Gran Via,
0: sí,
5: el 1860, una via de 50 metres, no hi ha ni un vehicle.
0: Clar.
5: Però ell fa... Per què?
0: Un carrer amplíssim que dius, per què?
5: Per què? Perquè ell deia que cada mode de transport havia de tenir el seu espai en la secció. Per tant, si avui podem fer mobilitat sostenible a la ciutat de Barcelona i tenir el carril bici, el carril dels vianants, els carregats, el cotxe... És perquè, i el transport públic, és perquè havia previst aquest principi. És a dir, hem de fer uns carrers on cada mode de transport tingui el seu espai. I hem de fer unes illes prou aïllades i amb un pati de ventilació prou gran com perquè sigui higiènic. I això defineix unes alineacions. Després, això com evoluciona el temps? El temps ja ho dirà, però el que ha permanescut en tots aquests anys, més de 150 anys, és aquest plànol d'alineacions.
0: És a dir, que la ciutat que tenim en aquests moments és possible... Gràcies a les idees d'en Cerdà.
5: D'un científic social i planificador i polític que és capaç de plasmar aquesta idea de que hi ha un espai per moure's i un espai per estar.
0: Per estar.
5: I que això és el que permaneix en el temps. I això ha fet que Barcelona, amb aquesta quadrícula, una ciutat sense estat, sigui avui una de les ciutats mundials, que no és ni Lió, ni València, ni qualsevol ciutat, que és el que li hagués tocat si no hagués fet això.
0: En aquest entramat, Cerdà inclou altres vies grans, una part de la Gran Via, com deia, Diagonal, Meridiana, Passeig de Gràcia, Passeig de Sant Joan, i crec que la centralitat ell la veia a la plaça de les Glòries. I aquí sí que... clar, amb el temps hem vist que a més que la plaça de les Glòries, diguéssim que tindria una conversa a part, no? Però no va ser així.
5: A veure, el Cerdà el que va preveure és no tan sols que va preveure una plaça, sinó que va preveure que tots els equipaments de l'Ajuntament havia d'estar a la plaça de les Glòries.
0: Imagina't.
5: I els equipaments administratius havien d'estar a la plaça de les Glòries. Això, a la llarga, al final, avui la ciutat s'extén i aquest és un lloc de confluència i, per tant, era interessant col·locar els equipaments administratius. El que passa és que fins al 1925, podríem dir, fins a l'Exposició Universal del 29, està molt centrat tot en Barcelona. I Barcelona s'acabava al Passeig de Sant Joan, i com deia abans, en Provença hi havia Gràcia, es van ajuntar ràpid amb Gràcia, i llavors Barcelona va créixer més aviat cap a Plaça Espanya, precisament en Puig i Cadafalc, que estem parlant de l'any 29. Llavors, d'alguna manera, la ciutat no comença a créixer cap a l'altra banda fins a, sobretot, a partir dels anys 60.
0: Clar, i a més, aquí no hi havia enclosa la plaça Catalunya, que al final ha tingut aquesta centralitat, no?
5: A veure, no, és que el Cerdà, en el primer dibuix, si et mires el projecte del 59, Cerdà havia dibuixat una plaça a la confluència de Gran Via en Passeig de Gràcia.
0: Ah, sí?
5: Sí. I aquesta plaça, els propietaris que havia els propietaris de la carretera de Gràcia, que era el Passeig de Gràcia, van ser els primers que es van queixar, i com que eren, de fet n'hi havia alguns que eren amics del Cerdà, van demanar que aquesta, que aquelles propietats no es toquessin, i per tant les de la carretera de Gràcia. I llavors, què va passar? Que es va haver de reubicar la plaça en un altre lloc. I llavors, com que Cerdà va fer la reparcel·lació dels terrenys a les muralles, és ell el que va dissenyar la plaça Catalunya. Que al començament eren dues illes, Al final n'ha quedat una, però la del damunt també havia de ser plaça.
0: Qui va pagar tota la construcció de l'Eixample?
5: Ciutat Vella. Perquè el gran encert que va tenir la ciutat i l'Eixample van tenir el privilegi de que les contribucions que es pagaven a la Ciutat Vella servien en part per pagar la urbanització de l'Eixample.
0: Ah, molt bé. Si Cerdà fos viu en aquests moments i veiés l'Eixample del 2026, què creu que diria?
5: Cerdà pensaria a l'escala del territori. Cerdà no es quedaria únicament. Cerdà es preguntaria a veure què ha de ser l'Eixample en el futur. Cerdà va fer l'Eixample, va fer la reforma interior. Avui el que estem fent és saltant d'escala i al mateix temps fent grans reformes de les ciutats, i per tant Cerdà el que es replantejaria és quin lloc ha de tenir l'Eixample a l'àrea metropolitana i a la regió metropolitana de Barcelona i de Catalunya.
0: A molts anys vista, no? Una cosa a molts anys vista, què passarà, què necessitarem, no?
5: Exacte. Ell una mica els plantejaria què volem a la societat de la informació, com han de ser les ciutats d'aquest segle XXI.
0: Aquesta tardor es podrà veure, ja deia abans, a Centelles, a Barcelona i Madrid.
5: L'exposició s'ha retreçat una mica, es farà a Centelles al desembre.
0: Sí.
5: I després a
0: Barcelona i Madrid.
5: Allà a Can Serra, que és la confluència de Rambla Catalunya i Diagonal, que és on hi ha la seu de la Diputació, es farà al gener, i unes setmanes més tard a Madrid.
0: Molt bé. Què hi trobarem en aquesta exposició?
5: Bé, nosaltres el que volem ara és apropar més el personatge, és a dir, entendre que aquest personatge no és un... La introducció que has fet se la va inventar el nebot del Puig i Cadafalc, que li va donar ordres al Puig i Cadafalc, al seu nebot, Puig i Alfonso, que cremés els llibres del Cerdà.
0: Imagina't.
5: I volíem planificar la ciutat, vam fer el plan Jocelí, però no la podíem fer perquè les alineacions no es van poder tocar. I llavors van haver... I llavors el Puig i Cadafalc, al final, amb Primo de Rivera, van pactar de poder fer l'urbanització de Montjuïc. I és allà on... I després van fer la Via Laietana, però no van poder tocar l'Eixample. De fet, el Puig i Cadafalc ja va elaborar l'edifici de la Casa de les Punxes, va promoure el de Baró de Quadres, el de Can Serra, on hi ha la Diputació, però ell volia fer un gran bulevard a la Diagonal i no va poder.
0: No va fer.
5: Perquè, com que s'havia d'expropiar i no donava, doncs no va, i per això estava tan enfadat en aquest sentit. Llavors, què em preguntaves?
0: Què hi trobarem a l'exposició? Tu dius, vols...
5: Bueno, doncs, per exemple, el Cerdà,
0: no?
5: Els que van promoure el ferrocarril de Barcelona a Mataró era el sogre del Cerdà. Els que van promoure el Liceu eren els amics de Cerdà. Els que Cerdà coneixia l'Esseps, el Cerdà era amic de la família amb el seu germà, havien creat una fàbrica de barrets que tenia oficina a Londres, amb el Balmes. El Balmes era confessor de la reina. La dona del Cerdà estava a la cort de l'any 68. Clar, aquest personatge que venia de Madrid, no, era de la societat, eren els indianos, que volien modernitzar la ciutat, que fan totes aquestes accions, i Cerdà era un d'ells, i per tant formen part d'aquesta generació que el 1848, que seria com els Jocs Olímpics de Barcelona el 92, doncs el 1848 és el moment clau de la inauguració de la línia de Mataró, que Cerdà fa el projecte de ferrocarrils de Granollers a Sant Joan de les Abadeses, que promou l'organització ferrocarril de la ciutat. Per tant, ens aproparem a aquesta generació i després intentarem explicar pel gran públic el pensament del Cerdà tant a l'Eixample com més enllà de l'Eixample. Per tant, l'univers del Cerdà, aquest univers de persones, és una generació, però també el coneixement pel gran públic de lo que és la teoria del Cerdà aplicada a la ciutat i aplicada al territori.
0: Doncs aquest llibre, Teoria Cerdà, de Francesc Magrinyà, i aquesta exposició, Univers Cerdà més enllà de l'Eixample, que començarem a veure a finals d'any i gener i febrer. Moltes gràcies per ser i venir a la nit dels ignorants, que aquí ens agrada aprendre moltes coses i crec que avui n'hem après unes quantes.
5: Doncs aquest llibre el teniu a disposició i aquí està explicada aquesta història i la seva teoria i una mica la seva visió cap al futur.
0: Molt bé, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Bona nit.

0: que em diu vine, perdre't pels carrers de Barcelona.
1: Són 2:15 de 2 de la matinada, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474. Ens truca la Mercè, de Vilanova i la Geltrú. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, jo és que volia comentar una cosa d'aquí del Pla Cerdà. La meva mare era una enamorada del Cerdà.
1: Sí.
2: I sempre explicava que les illes no havien de ser tancades. Les illes havien de ser obertes, que es pogués entrar des del... A part de que va programar les ceres ben amples,
1: sí,
2: perquè els vianants poguessin caminar tranquil·lament, les illes eren obertes i els patis aquests que estan tancats ara, que són terrats i negocis i naus i coses d'aquestes, havien de ser o jardins, o biblioteques, o serveis públics, uh-huh, i coses d'aquestes.
1: Sí, senyora.
2: I clar, i a més, molta vegetació. Amb la qual cosa, el projecte Cerdà hauria sigut molt millor. No en tinc ni idea perquè no es va arribar a fer. Suposo que per interessos econòmics o el que fos.
1: Tu diràs.
2: Però clar, sí, hauria sigut una eixample molt més fabulosa que
1: ara. Ara ho han fet en alguna illa i algun parc, sí, però és veritat que la gran majoria no.
2: No, és que n'hi ha molt poca cosa.
1: Molt poca cosa, sí,
2: i
1: sí.
2: I és una llàstima, perquè imagina't tu com que ha sigut Barcelona.
1: Imagina't, sí, sí.
2: Molt millor.
1: I tant. Hi ha un projecte, ho dic perquè a mi m'afecta, ja fa molts anys, mare de Déu, que em van dir on jo visc, que allò s'havia de convertir en un parc, i hem passat 20 anys, o 21, i 20 anys.
2: Home, perquè ara hi ha molts interessos de la gent
1: no
2: que té terrenys i propietats allà dintre,
1: correcte,
2: que ho deixen anar.
1: Sí, sí, està clar.
2: Clar.
1: Molt bé, Mercè, doncs gràcies bé per la teva aportació.
2: De res. No, adéu, bona nit.
1: Bona nit. En Magí Anguet, des de Vilafranca del Penedès, bona nit.
3: Bona nit. Mira.
1: Digues.
3: Diu, primer li volia dir a aquella senyora que no trobava sifons enlloc. Bueno, dir-li que el Mercadona i l'Esclatna està ple, en trobar-te'ns com vulgui. Passa que, esclar, són de plàstic.
1: Són de plàstic, sí, sí.
3: I amb la fonteta aquella de dalt, que abans era de ferro, doncs, bueno, l'estil no és el mateix, però pràcticament es coneixen bé, també és de plàstic. Esclar, el que hi ha dintre només és aigua, aigua carbonatada, o sigui que això que diem, posa'm un raig de sifon, això no ho diem bé perquè el sifon és de plàstic o com els dels lavabos o les banyeres o aigüeres que són de plom o de llautó o de ferro, però els sifons sempre són sòlids, no són mai líquids.
1: Yeah.
3: O sigui que hauríem de dir, posa'm un raig d'aigua, suposo, no ho sé. Yeah. Però un raig de sifon no, perquè el sifon no existeix, els romans ja en feien, i els feien de plom, però clar, dins hi havia aigua.
1: Mm-hmm.
3: Bé, en principi això, després volia preguntar què vol dir la paraula batua. Abans es feia servir molt, principalment per aquí el Penedès, bueno, jo dic aquí, clar, perquè d'allò, per les dones, per dir, doncs, això que deien batua Déu o batua l'hòstia.
1: Batua l'olla, jo havia sentit. Batua l'olla.
3: Ah, batua l'olla també, aquests eren més finets.
1: Home, això, crec que el meu germà encara ho diu, batua l'olla. Tinc un germà que ho diu, això.
3: Sí, els homes no deien això, deien que hagut l'hòstia i això, no? Però vull dir que les dones sí ho feien servir.
1: Perquè era més fi, no?
3: Home, quedava més bé.
1: Batua
3: l'olla. Però, esclar, jo no sé si això ho han tret d'allà dels bascos que ensenyen allò a l'esquer batua, l'esquer batua,
1: no,
3: que diuen...
1: Jo crec que no té res a veure, això, amb l'esquera. M'estàs fent
3: bueno,
1: una broma.
3: Doncs vull dir, només per... Si aquesta
1: veure,
3: paraula
1: bé,
3: només
1: això,
3: es deia
1: no?
3: Per aquí,
1: sí,
3: o,
1: sí.
3: I què vol dir, clar.
1: Està ben vist. Molt bé.
3: Vinga, doncs.
1: Gràcies.
3: De res.
1: Adéu-siau, bona nit. Va, que tenim... Ah, que hem de fer la publicitat, encara és veritat. Va, doncs ara tornem.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
1: 2 minuts i 3 quarts de dues, va obrir el capítol de preguntes contestades.

0: Parlem de naturisme i nudisme amb música de Robbie Williams, un dels artistes que en diverses ocasions s'ha mostrat partidari de la filosofia naturista, perquè ja fa unes nits en Miquel des de Sabadell va fer aquesta pregunta.
1: Tinc un dubte de pobles nudistes, quants pobles nudistes hi ha i com és la convivència, vull dir, si respecten més o respecten menys, o quines són les normes de convivència que tenen.
0: Hem traslladat la consulta a Emili Vives, que és propietari del Fonoll, l'únic poble naturista de Catalunya.
2: Aquí a Espanya només conec el Fonoll com a poble naturista, malauradament. Hi ha alguns espais naturistes, alguns càmpings naturistes, platges naturistes, i hi ha molt poc, desgraciadament, no hi ha competència, que és el que ens agradaria que hagués, que fos... Hi ha càmpings i poca cosa més. A Europa hi ha molts centres naturistes, però com a poble tampoc en conec cap. A Itàlia vaig sentir que n'havia un, però no hi tinc gaire, no tinc notícia ni contacte tampoc.
0: Fins una trentena llarga de persones viuen

0: sobre el cas de la família Pujol. Jo, això d'associació criminal, per mi, criminal, a veure, amb el ben entès de la paraula, és un crimen. És, per exemple, el que ha passat amb el de Mango. És una persona que vol treure la vida amb una altra. Bé sigui amb una arma blanca, bé sigui amb una pistola, bé sigui amb una barra de ferro, però amb la intenció de matar-lo. Diu, el processament a la família Pujol s'anomena criminal perquè la fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale, el d'associació il·lícita, val, però organització criminal, jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el perquè.
1: Doncs sí, Joan, t'ho pot aclarir la companya dels serveis informatius, la Maria Núria Reveller, que està especialitzada en tribunals.
2: Associació criminal és en el sentit que hi ha una sèrie de persones que es posen d'acord per cometre un delicte o uns delictes. Associació criminal, criminal com a sinònim de delictiu. Amb un delicte d'associació criminal sempre hi ha una estructura, una persona que és la que és el líder, és el que mana, i els altres, doncs, que estan organitzats fent diferents tasques. En el cas Pujol se'ls acusava, com a mínim la fiscalia els acusava, d'associació il·lícita, no associació criminal, que la diferència és que se'ls pot acusar encara que el delicte no s'hagi comès. És a dir, que ells havien fet aquesta associació, s'havien organitzat d'aquesta manera, encara que no s'acabés cometent, doncs, el delicte, que en aquest cas, doncs, seria el blanqueig de capitals.
1: Esperem haver ajudat el Joan a entendre. Gràcies, Maria Núria Reveller, companya periodista dels serveis informatius especialitzada en tribunals. I abans del conte, va, que us dic algunes preguntes que encara no tenen resposta, a veure si a través del WhatsApp o demà a partir de les 12 quan comencem, doncs ens podeu donar resposta. Per exemple, l'Aleix d'Esparreguera ens demanava per què els escarabats no els passa res encara que caiguin d'una gran alçada. La Rosa vol saber què fa actualment en Josep Cuní. En Bernat, des de Terrassa, quins permisos calen per instal·lar una àrea de caravanes? L'Anna, des del Fort Pienc, qui decideix la grandària dels autobusos de Barcelona? En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, per què en el moment de fer un badall perdem una mica l'audició? I la Mariló, des del Poble Sec, ens demanava com es calcula la sensació tèrmica.
3: El conte per anar a dormir.

Aquesta setmana anem a dormir després de sentir les històries que va escriure Sergi Pàmies i que va publicar l'any 2013 el llibre Cançons d'amor i de pluja, editat per Quaderns Crema. El conte d'avui porta per títol Tothom ho fa. Sent el cansament a les cervicals. Se li tanquen les parpelles. Combat la son amb l'efecte del cafè que ha pres abans de sortir de casa. Ha aparcat a 50 metres de la discoteca on ha quedat per recollir la seva filla. Mira el rellotge, encén la ràdio i escolta les notícies de les 4. El paisatge no el tranquil·litza. Amunt i avall, joves i adolescents que criden, canten, riuen, es barallen, beuen, fumen, vomiten, fan espetegar tubs d'escapament o, després de trontollar, cauen a plom. La negociació per decidir l'hora de tornada ha estat desagradable. Ell s'ha sentit culpable de no saber imposar el principi d'autoritat. Ella s'ha sentit infeliç de tenir un pare tan carca. Per dissuadir-la, li ha recordat que només té 16 anys, sense pensar que ella els viu com si en fossin molts més i que, per això mateix, hauria de deixar-la sortir com a mínim fins a les 6. L'argument més repetit per ella ha estat el de sempre. Tothom ho fa? Fer-li entendre que això no és cap garantia ha estat inútil i, al final, han pactat que tornarà a les 4 i que ell l'anirà a buscar. Ara, veient la gentada que hi ha al carrer, una avinguda de polígon transformada en atracció noctàmbula, ha d'admetre que potser sí que tothom ho fa. Retarda el moment de telefonar-li. Està convençut que saltarà la bústia de veu i sonarà la frase que menys li ve de gust sentir. Està apagat o fora de cobertura. Si no estigués tan cansat i no tingués tanta son, començaria a pensar en represàlies proporcionals a la indisciplina comesa. Cada minut que passa té més clar que la seva filla no respectarà el que han pactat. En situacions com aquesta, l'experiència no li serveix de res. Fa 30 anys, quan ell en tenia 16, la severitat dels pares li semblava injusta, però natural. Discutir-la només era una opció testimonial, una oportunitat per desfogar-se, crits, cops de porta i, al final, acatar la disciplina. En les decisions d'avui, però, ja no hi intervenen ni l'arbitrarietat ni l'esperit rebel, només els capricis de la immediatesa i l'estupidesa dels horaris. La majoria de pares que coneix ho accepten amb resignació, com si fos una epidèmia inofensiva i fins i tot simpàtica. L'horroritza que, amb només 16 anys, la seva filla vulgui fer el mateix que ell no va fer fins als 30. A base de discussions extenuants, però, no descarta sumar-se a la indiferència majoritària. Ara l'únic que vol és que no li hagi passat res i que surti de la discoteca. Per no perdre la calma, tecleja un missatge de text. Soc fora, aparcat a la cantonada. Enviar. És un text sobri que no destila ni retrets ni amenaces. El cor se li accelera. Si la seva filla no surt o no respon de seguida, sap que la taquicàrdia s'agreujarà, igual que la capacitat per imaginar tragèdies, allaus humanes, violacions, comes etílics. Es frega els ulls, badalla, encén la ràdio i recorre el dial sense trobar cap consol ni tan sols a l'emissora Radio Olé. Amb el mòbil a la mà espera la resposta. Mira la gent que creu al carrer, ramats de minifaldilles, talons, serrells, crestes engominades i pantalons calculadament caiguts. Envia un altre missatge. I un altre. Finalment li truca. El té connectat. Pensa, sense saber si això l'amoïna més o menys. Cada to que ella deixa sonar sense respondre se li dilueix a la sang com un verí. Surt del cotxe. Recorda com fa unes hores ella li ha suplicat «Confia en mi». Movent el cap com un periscopi, la busca entre el grup de joves que, escopits per la discoteca, continuen sortint i radiant estupefacció amb les pupil·les electrificades de visions que s'estima més no imaginar. Uns metres més enllà, recolzat a la porta d'un 4x4, hi ha un altre pare. Es miren amb una complicitat solidària. En comptes de transmetre-li alleujament, però, aquella mirada li confirma una evidència. Que passin 37 minuts de l'hora acordada i que no hi hagi manera de parlar amb la seva filla
només pot fer el començament d'una etapa ingrata i frustrant. Torna a entrar al cotxe. Amb els ulls tancats, fa exercicis respiratoris per combatre l'angoixa. Inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Funciona. El que passa a partir d'aquest moment sembla mentida. I, per tant, val més explicar-ho com si fos veritat. El batec del cor es normalitza diastòlicament i sistòlicament. Sense obrir els ulls, se sent orgullós d'haver vençut l'angoixa. I quan els obre, amb la convicció d'haver dormit profundament, constata que només han passat 5 minuts, 42 de retard. També sent que les cervicals ja no li fan mal i que ja no té son. Més animat, es pentina amb els dits i nota que té més cabells i que són més llargs. Quan es mira el retrovisor interior, el que veu és un adolescent imberbe. Ell, amb 30 anys menys. No pot espantar-se perquè té tots els sentits ocupats a sorprendre's. En un gest instintiu, es mira les mans, la panxa, el sotabarba i comprèn que, malgrat ser el mateix, ara té el cos de quan tenia 16 anys. Sense deixar d'aspirar i inspirar, es mou amb lentitud, organitzant els pensaments per prioritats. La primera, trobar la seva filla. Surt del cotxe i, amb passes decidides i àgils, acaba de perdre 13 quilos i 30 anys, fa cap a la discoteca. No vol comprendre res, només actua seguint el que li mana el cervell, que aparentment no ha patit cap mutació. Arriben a la porta, s'obre pas entre la gent fins que a la butxaca nota la vibració del mòbil. S'atura en sec, llegeix la pantalla. Estic sortint. Dir que se sent alleugerit és dir poc. Els pitjors presagis es fonen, grans blocs d'inquietud a la deriva i en acabat s'esfumen. El nus a la gola ja no té la consistència de la corda d'un penjat. Somriu amb una emoció que no correspon ni a la seva fesomia ni a la roba que du prematurament envellida. Impacient, mira cap a la porta. Ramats de minifaldilles, talons, serrells, crestes engominades i pantalons calculadament caiguts. I apareixent com una anomalia del paisatge, una dona d'uns 40 i bastants anys, amb la mirada cansada i l'expressió d'haver viscut prou per no confiar gaire en el món. Sembla buscar algú amb la mateixa intensitat que ell busca la seva filla. Vesteix com un adolescent, vestit curt, de canema, mitges negres, sabates de taló, bossa creuada i ratlla els ulls. I el contrast entre la roba i la persona li confereix un aspecte grotesc. Les dues mirades es creuen i, amb un rebuig automàtic, es descarten. La mirada d'ell, però, més desconfiada, torna enrere. I a poc, en aquell rostre i en la manera de moure's, allisant-se nerviosament el vestit i passant-se els cabells darrere de l'orella, ell hi reconeix els trets, cada vegada més definits, a mesura que passen els segons, de la mateixa noia que fa 30 anys li suplicava que la deixés tornar a les 6.

És bastant bo aquest conte, eh? Sí, té un final absolutament espectacular. En fi, que estem disfrutant aquesta setmana llegint les cançons d'amor de pluja en Sergi Pàmies, i avui hem acabat amb aquest Tothom ho fa, que ens ha explicat aquesta història d'aquest pare que espera la filla. Quants pares i mares s'han vist reflectits en aquest moment, no en el final del conte, però sí en el primer moment, eh? En la baralla, en la discussió, en el deixen tornar a aquesta hora, o en anar a buscar a la porta d'alguna discoteca. Alguns ho hem fet. Ho deixo aquí, que no estic per explicar aquestes històries que encara rebré. En fi, que arribem al final del programa. D'aquí res, seran les 2 de la matinada i venen els companys dels serveis informatius. Escoltarem les notícies d'aquesta hora i nosaltres tornarem demà, últim dia de la setmana per nosaltres, perquè per demà a les 12 de la nit ja serà divendres, per tant serà l'última nit dels ignorants d'aquesta setmana. Tornem amb més preguntes, més respostes i més converses, com sempre ens agrada dir a nosaltres, serenes. Ja ho sabeu, si teniu qualsevol història, qualsevol anècdota, qualsevol moment xulo al voltant d'algun dels monuments, llocs concrets de Gaudí, podeu deixar el vostre missatge de WhatsApp al 667-220-148, que la nit de diumenge a dilluns ho compartirem amb tots els oients. Que descanseu. Fins demà a les 12. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto al foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori hebreu. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units. En un comunicat conjunt, aquesta nit, han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès